0: També ens apropem a la figura icònica d'un artista immensa que va transformar el seu patiment personal en art. La gran Frida Kahlo i el seu univers són protagonistes d'una exposició immersiva i teatralitzada que podeu visitar durant tot l'estiu a l'Ateneu de València.
1: Ai, que estem a dimarts, no sé si ho havíem dit dos o tres milions de voltes. Estem a dimarts, és dia de consulta amb la nostra nutricionista Clara Llorenç, ja ho sabeu. Avui ens parla de les preocupacions que tenim les famílies per l'alimentació dels menuts, de la xicalla, en les distintes etapes de creixement. Tots aquests dubtes que tenim sobre la millor manera d'alimentar els nostres xiquets i xiquetes, com fer perquè mengen més verdura, si els sucs són recomanables o no, com evitar les tentacions en forma de xutxe, què sé jo, les respondrà Clara a partir de les 5:30.
0: I en uns minuts, a partir de les 4:30, en queda també Héctor Gozalvo, és periodista i sacerdot, estos dies ha estat als actes de la visita del Papa, ens comentarà el més destacat de l'agenda de Lleó 14, que, com ja sabeu, es treballa a Barcelona. I per a començar, què vos pareix si fem esport? Un esport que ja fa uns anys que està allò en auge, ha propiciat tota una indústria d'espais on poder jugar i cada vegada congrega més seguidors de totes les edats. Avui trau la bola perquè anem a jugar al pàdel.
2: Empecé sin querer una pachanga.

0: sacadme del pádel, diu la cançó.
1: Esta cançó, que meravella, sacadme del pádel. Este,
0: que quedo enganxat.
1: Enganxa molt el pádel, però fins al punt de sacadme del pádel.
0: Quina gràcia.
1: Molt, molt
0: divertit. Que hi ha cançons per a qualsevol temàtica, això ho hem pogut descobrir al llarg d'aquest temps de ràdio. Bueno, sabem, a més, de bon artista, pel que fa al pádel, que enganxa. Per què? Perquè tenim algun company de l'equip que el practica, sí o què?
1: Sí, sí, sí. I a més és que fas molt de comboi. És molt divertit, fas esport a l'aire lliure, te pega el solet, després fas el tercer temps.
0: I després en la dutxa ve la recompensa.
1: Fas una ulleta i això. És molt divertit, la veritat. Sí. Tenia un poc de mala gana, que és un partixina de pijos, o sigui que, mira, no és ni tancar de practicar una pala de pàdel, o dos, perquè si has de trencar una, o una més bona i una altra més d'això, i ja està, i el que costen les classes i les pistes, hi ha molt de comboi per a fer-ho en amics. Sí. Una meravella. Però jo no sé si sabíeu, Gemma, amics, que aquí a València, a casa, tenim l'únic laboratori del món mundial on s'estudien les propietats de les pales.
0: Calla, calla, calla.
1: Que és la ferramenta fonamental per jugar a la pala, clar.
0: Sí, sí. O sigui, allà proven les pales de les marques d'esport més conegudes. Es tracta del Testea Sport Lab. És un laboratori vinculat a la Universitat Politècnica de València i allà se n'encarreguen de saber com funcionen aquestes pales, quines són les millors o quines característiques té cadascuna. Està Mar Hernández.
1: Jugant a la partida.
2: En el centre...
1: Bona vesprada. Ah, no, que se n'ha anat al Testea Sport Lab.
0: Al Testea. Com estem?
1: Hola.
0: Anna,
2: bona vesprada. Me n'he anat jo mateixa a testejar les pales així, al Testea Sports Labs. Mireu, estic així en un dels laboratoris que estan vinculats a la Universitat Politècnica de València. Ara mateix estem en el cubicle, diguem, en el lloc d'operacions on es testegen aquestes pales. Estic envoltada de robots, d'aparells, aparells de tota mena, que mesuren des del pes a l'acceleració, la rugositat, la força d'agafament de la pala. Hi ha de tot tipus d'aparells per a mesurar aquestes propietats i així, a casa nostra, és l'únic lloc que ho fan de forma professional, mesurada i, a més, de forma molt objectiva. És la faena diària de Testea Sports Lab, que treballa, a més, amb marques de tot el món, doncs, per aconseguir, d'alguna forma, classificar com són eixes pales i, fins i tot, també, per ajudar als consumidors, no? Per a saber els jugadors de pales quina és la seva pala ideal, quina és la que necessiten. I jo vull conèixer una miqueta com treballen, perquè això, la veritat, és un parc d'atracció del món de la robòtica una miqueta i del món de l'esport. I estic amb Toni Corretxer, que és el director científic de Testea Sports Lab. Bona vesprada, Toni.
3: Hola, bona vesprada a tots.
2: I també ens acompanyen Pablo Beltrán, que és investigador, així tècnic investigador del laboratori, i també amb Vivan Ortega, que és estudiant. Bona vesprada, també.
4: Hola, buenas tardes.
5: Bona vesprada.
6: Hola.
2: Primer de tot, Toni, expliquem, no sé si ho hem dit correctament, exactament el que feu així en Testea Sports Lab.
3: Pues sí, aquí en Testea Sport Labs lo que hacemos es medir las características físicas y de jugabilidad reales de las palas de pádel, mucho más allá de las sensaciones que pueda tener pues un jugador cuando coge la pala de pádel, que ya sabemos que

0: Cada jugador pues la siente d'una determinada manera. Aquí lo medimos todo de manera científica.
1: Però això vol dir que sabeu la fórmula de la pala perfecta? Teniu el secret?
0: Aquí podemos medir cómo funciona la pala. Bueno, la pala perfecta para cada persona pues depende de muchas otras cosas. Pero nosotros sí que podemos ayudar a la gente a elegir cuál es su pala perfecta.
1: Doncs anem a triar la nostra pala perfecta. Jo vull que fem un xicotet tour per tots els aparells que teniu per ací. Anem pel primer, ací teniu...
2: Hem perdut la connexió.
3: Hem perdut ara mateix el senyal. Posa que fent el recorregut per el testea Sport Lab, que és este laboratori on es mesuren les característiques físiques, el material, la resposta també a l'acció del jugador o jugadora de pàdel, per veure quina és la pala més adient i bueno, també faran estudis també per a les marques.
2: El que sabem és que segons l'edat o fins i tot segons el nivell, és el mateix quan l'etapa en la que estàs aprenent, quan ja portes molts anys practicant-lo, entenc que n'hi ha una pala més adient, no? O que més...
3: El tipus de jugador també, hi ha molts materials, les primeres eren unes pales, fa un mogolló d'anys que jugué, i eren unes pales com molt tosques i poquet a poquet, bueno, han anat incorporant-se materials, fibres de carboni ultralleugeres, les formes també han anat variant, altres eren més habitualment de forma de gota, tenen ara altres formes més modernetes i això...
2: El pes o la manera d'agafar-se o...
3: A veure, clar, que siguin més lleugeres, clar, han de tindre... És un equilibri, ara ens ho explicaran els experts de tota manera, no? És un equilibri, diguem, entre allò forma i funció. És a dir, el material és important, la lleugeresa també, no excessivament lleugera, perquè has de sentir-la i has de tindre la suficient força també de projecció per a llançar la bola on tu vols. De fet, hi ha una cosa que a mi m'agradaria, ara després quan connectem amb ells, a veure si podem recuperar, de moment no podem recuperar la connexió, està mare ahí, en els tècnics de Testea Sport Lab. Per què porten totes les pales de pàdel una sèrie de forats?
2: Sí.
3: Que no sé per què. Suposo que tindrà una utilitat.
2: Quina utilitat o quin objectiu?
3: Suposo que serà una cosa ergonòmica, també perquè l'aire entre dins de la pala ajuda també al moviment.
2: Home, si no hi ha forats, n'hi ha més resistència a l'aire. Tu penses en una pala de platja i una raqueta de tenis. Però, clar, dins del món del pàdel tindrà una explicació concreta. Clar. Per a l'exercici
3: i sobretot tinc entès també que té molta relació en el patró, el dibuix, diguem, el patró en el qual aquestes forades, que són tots iguals, no sé si ara se'n fan de més menuts i més grans, els menors quan jo jugava fa uns anys eren tots igualets, i responen a un patró concret, et situen en un lloc o en altre de la pala, que també imagina que tindrà la seva explicació. I és de veres que tant Espanya com Argentina són les dues grans potències mundials del pàdel, els millors jugadors, jo crec que la major quantitat de jugadors i jugadores federades de pistes de pàdel i de quantitat de practicants. Pot ser siga per la... no sé, per l'horatge, però perquè és més menú que el tenis, és més... menys exigent tècnicament. El tenis t'exigís físicament, sí. Encara que jugués a dobles. Si no has tingut, diguem, una base tècnica quan eres jove, és més complicat. Mentre que el pàdel és molt divertit, no té, diguem... A veure si vols jugar al nivell.
2: No estem parlant d'anar a les Olimpiades, estem parlant de practicar-lo de forma lúdica i saludable, perquè això, clar, sempre que practiques esport ben practicat és una bona...
3: Totalment.
2: Un bon consell per al cos.
3: A més, la superfície i la gespa artificial és una superfície realment certament més o menys còmoda, diguem, també per a les articulacions. I un jugador que no hagi... algú que no hagi jugat mai... Chico, home, si li pegues has de pegar-li una pala i la bola. Pues, sí, un mínim de coordinació. Ha jugat a ping-pong, per exemple.
2: I s'aprèn, vos diem que tranquil·litat. I s'aprèn a qualsevol edat, a més.
3: Però una persona que no hagi jugat mai a pàdel, no sé, m'atreviria a dir que 3-4 classes, ja pot començar a jugar amb jugadors... diguem, del seu mateix nivell, perquè el pàdel es juga a 4, sempre es juga a dobles. Hi ha també pistes individuals, però bueno, el normal, el més habitual és jugar a dobles. I això és lo bonico, que la barrera d'entrada del pàdel és molt ràpida, de seguida estàs jugant, estàs passant-ho bé, estàs, entre cometes, competint en bon rotllo i en bon humor, i sobretot, jo crec que és companys i companyes que fas en la jaula, en la

0: ràbia, que sempre diguem allò, és la ràbia...
1: Són amigos para siempre.
0: Els competidors no tant, perquè sempre se diu abans d'entrar a la gàbia no n'hi ha amics.
1: Intentarem fer esta connexió més endavant, perquè resulta que si al Politécnic, en ese punt el que Mar estava, es testegen les pales i les poden classificar i identificar. Però el que farem és una xicoteta... Vamos, escoltem uns anunciets i després avancem en continguts mentre esperem poder dur a terme esta connexió.

0: de Decathlon i una pala alquilada.
1: La vesprada d'A Punt.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Ja tenim les 4 i 23. Ara és temps d'obrir comunicació per a compartir què és el que està passant amb la visita del Papa Lleó XIV, esta etapa catalana. Avui sabeu que és la primera jornada a Barcelona. De fet, ha tingut el detall que ja s'esperava, de que fera part de la homilia en català, i sí. Déu-n'hi-do, l'home, s'ha explicat en català.
1: L'ho havien dit tantes voltes, però sí, segur que ja ho tenia previst abans d'eixir de casa. Ai, senyor.
0: Totalment. Ha sigut molt emotiva.
1: Cert.
0: També la despedida en els voluntaris que s'han congregat allà per a despedir-lo. En IFEMA, milers i milers de voluntaris. Nos vemos en Roma, ha dit l'home, també. La veritat és que està deixant missatges inspiradors. Potser està esquivant algunes qüestions més delicades. No obstant, anem a veure també en esta segona vigília, esta vesprada a Montjuïc, bueno, i de la resta de les activitats que vaig a fer el Sant Pare a Barcelona.
1: De tot això, del que ha passat fins ara, però sobretot també del que ha de vindre, en xerrem ara mateix. Ho fem amb el nostre amic, ell és rector, i el vam saludar divendres passat, i a més s'ha desplaçat i ha estat en estos esdeveniments a Madrid, Héctor Gozalvo, que a més de sacerdot és periodista. Com estem, Héctor?
2: Molt bona vesprada, Gemma i Ximo, pues molt bé.
1: Estàs cansat?
2: Un poquet cansat, sí, perquè han sigut pues això, dos dies molt intensos, moltes caminates, clar, coses coordinades i altres sense coordinar, i bueno, pues ha sigut una locura, perquè ja sabeu que quan en un evento d'estos n'hi ha tanta gent que mobilitzar i que organitzar, pues bueno, hi ha coses que estan programades i hi ha coses que dicen sobre la marxa.
1: Entonces,
2: ahir, per exemple, va ser una locura en el Bernabéu, pues una autèntica locura, sobretot després per a poder trobar taxi per a tornar al puesto, perquè estava tot tallat, bueno, en fi.
1: Clar, clar, és coses que porta la barbaritat de gent que ha mogut.
2: Claro. Pues si tu coses estàs del directo.
1: Coses del directo, però si tu ens dius el cansat que estàs, a mi m'agradaria assenyalar també la energia que ha posat el Papa damunt la taula.
0: Hòstia, no para, eh?
1: Perquè ha tingut una canya molt important i a lo millor ara al final sí que se nota una mica més cansat, però caram, ha aguantat, perquè no ha parat, vull dir, i quan sembla que està descansant resulta que encara va més gent a saludar-lo, a xerrar, i ha intentat atendre a tot el món.
2: Sí, sí. A mi, per exemple, estàvem parlant sobre este tema que me pregunteu, sopant amb uns amics, i me dient, no?, que com pot ser que una persona amb una certa edat, bueno, és un dels papes llevat de Joan Pau II, que quan va entrar al pontificat era prou més jove que ara el Papa Lleó, però els altres han entrat amunt més tard, i bueno, encara aixina, una persona de 70 anys, amb tot el ritme, si jo m'he cansat, i soc molt més jove de tota l'activitat que he tingut, doncs imagineu-vos la quantitat

0: l'agenda, no? Per això, ahir bromejant, no? Un dels companys que també era periodista, em deia, clar, per això en 3 o 4 anys els papes se casquen del tot, diu, perquè ja entre majors i amb aquest ritme frenètic d'activitat, pues és normal, no? Mm, però bueno, normal. Jo vos dic que a pesar de tot s'ha vist un rostre molt seren el papa, sí. És una cosa que s'ha comentat molt. Ahir, per exemple, no vos podeu imaginar la calor que ahir feia al Bernabéu.
1: Sí.
0: Era impressionant la calor que feia. Uh-huh. N'hi havia centenars de persones en el ventall, en els palmitos, uh-huh. I jo estava un poc més allun perquè estava com a redactor, però els reporters gràfics que estan en primera línia pues diguen que el papa estava suant i que el secretari anaven a xorro per allà. O sigui, és que feia moltíssima calor.
1: Bueno, anem a analitzar algunes cosetes. Per exemple, mira, crec que de fons podem escoltar a Bustamante, Diana Navarro, Daniel Figes, els artistes, alguns dels artistes que van cantar ahir per al papa, també Pablo López, Soraya, la de Pollella.
2: Que se la va veure tan emocionada, Soraya.
1: I anteriorment, Rosalén, Niña Pastori. Sí. No és la primera volta que allà on va artistes reconeguts del país actuen per a ell, però jo crec que en este viatge és un dels... Una de les coses que crida l'atenció, un dels puntals, és aquesta proximitat. He posat l'exemple dels cantants famosos, però igual, parlem d'esportistes, parlem d'altres disciplines, però que sí, que ha parat a prestar molta atenció o a escoltar i a parlar i a intercanviar comunicacions amb el món cultural i artístic del país.
0: Aixina ha sigut, i jo crec que ha sigut molt entranyable, no sé... Bueno, hi ha molta gent que ha fet eco, no?, del discurs d'Antonio Banderas.
1: Va ser preciós, aquest discurs. Sí.
0: Va ser preciós, va ser, diguem que, un elogi, no?, a la conversió de la gent gràcies també a la litúrgia i gràcies també a la pietat popular, perquè hi va fer referència a Màlaga, de com pues veia els passos així en sa mare, en Setmana Santa, que tot això pues l'inspirava a mirar cap a Déu. No deixa de ser l'acte que vosaltres comentàveu, un retrobament, i és una manifestació també pública de dir que la religió, la fe, no està apartada de la cultura, ni de l'art, ni de l'art en plural o arts, de tantes formes que entenem, no? Pues pintura, teatre, cine, i bueno, jo crec que aquest acte va ser un acte molt, molt, molt emotiu, precisament per donar a entendre de que la religió també està dins de tot aquest tipus de moviments que coronen i que nosaltres veiem en la societat. Va ser un encontre també amb joves, sí, amb gent de diferents realitats, i bueno, ja vos dic, és que el discurs que va fer Antonio Banderas, que alguns també han criticat, clar, perquè en esta vida pues tot, a tots no mos pot parecer bé, i és normal, i jo crec que és bo, no?, que hi hagi diversitat i que no tot el món tinga que pensar, però jo crec que va ser un discurs que ve a significar el que m'esteu preguntant, no?
2: Que les imatges són realment molt, molt poderoses, gestos per descomptat, el significat de les paraules del Sant Pare. De les coses que ahir vam destacar, jo, Héctor, me quedaria en aquella frase, moltes coses, va dir, diu, res que siga humà és alí a la religió.
0: Espera, que no t'he sentit, si m'ho repetís, que no t'havia sentit.
2: Ah, que no m'havia sentit.
0: No,
2: res
0: no sé
2: que siga
0: passat.
2: Humà...
0: Sí.
2: És aliè a la religió. És,
0: sí,
2: a dir, o és aliè també a la seva preocupació.
1: Sí,
2: també.
1: A l'espiritualitat i a la religiositat.
2: Exactament, i a la part espiritual, sí, sí, de la persona. Però com se va viure, dins del Santiago Bernabéu, realment la sensació és estar davant d'una... En tot el carinyo, li dic... Però una superestrella de... Anava a dir del rock, però una superestrella popular, bueno, perquè realment el bany de masses, el carinyo que està rebent allà on va, realment és de... A mi, totes les visites del papa, evitar que sí, són multitudinàries, però em fa l'efecte que esta de Madrid, i suposo que continuarà també a Barcelona, està sent com de molta connexió popular, no?
0: Sí, sí, sí. Jo que he tingut la gran sort, no? També, no només per ser capellà, sinó per també ser comunicador, d'haver participat en tants events papals,
1: sí,
0: pues, bé funerals, bé l'elecció i conclave... I és veritat que cada vegada que vas a Roma a cobrir algun tipus d'informació d'aquestes característiques, és un banyo de masses. Jo sí que vos tinc que dir que ahir no és el mateix veure un banyo de masses en la Via de la Conciliació, que allò és llarguíssim, i que voreu en un lloc tan

0: ciutat com era el Bernabéu, sí, on tots anaven a una mateixa veu, sí, i on resultava, no sé com explicar-vos, però resultava tot molt impressionant, molt espectacular, sí, i el que has dit tu, Ximo, era com un banyo de masses, i la sensació que van veure tots i vam sentir i vam poder presenciar quan va entrar el Papa és que pareixia que entrava una superestrella, yeah, però no sé, una superestrella actual, vigent, sí, no sé, era una cosa espectacular, mm-hmm, només calia... Jo és que vaig veure gent plorar i estava al·lucinat. O sigui, però és que vos estic parlant de gent de 17 anys, sí, xiques joves de 20 anys, plorant com si haguera entrat, jo què sé, Elvis Presley, o com si haguera entrat...
1: Sí, sí, una o
2: Bad Bunny, que ara
1: Bad
2: està tan de moda.
1: També
2: i l'home sí, també ha fet una... Sí, sí. En els seus discursos ha connectat molt en la joventut també, en les icones de la joventut, en els anells també, per donar resposta a moltes inquietuds també de la gent jove, no?
1: Perquè jo crec que l'Església és una de les metes que té que treballar, no dic a llarg termini, sinó ja a curt termini,
2: connectar,
1: no? Connectar amb la joventut, sí, sí, amb la gent més jove.
0: Sí, sí, i és aixina. Jo no sé, Ximo i Gemma...
1: Héctor ho fa molt, vaig a dir jo que el conec, a Héctor. Héctor bueno, és una persona
2: tu eres d'aixa escola, també,
1: sí,
2: no?
1: Sí, Héctor sap bueno, procure... connectar amb gent de diferents edats i especialment amb gent jove, i això és molt aplaudible.
0: Jo sempre pense, Gemma i Ximo, que n'hi ha que ser natural. Vull dir, n'hi ha que ser natural i la mateixa naturalitat te du a poder abastir molts tipus de perfils i ho té que escoltar. Vull dir, encara que ho siga capellà o ho siga un, jo que sé, un polític o un filòsof, tu no pots imposar les teues conviccions. Vull dir, tu pots proposar, i això ho dia el Papa Joan Pau II, no?
1: Sí.
0: Quan en un dels viatges va dir a Jesucrist no se li imposa, sinó que se'l proposa. Entonces, jo crec que en una societat en la que estem, que avui en dia estem una societat confessional, tu no pots anar dient a la gent que la teva veritat és la veritat absoluta. I jo crec que quan tu vas proposant i no imposant, la gent també veu que el missatge que tu proposes i que tu vols viure pues és un missatge que a tu te fa feliç i la gent veu que tu eres coherent, pues és una cosa que arrastra. Jo no sé si ho vaig comentar, que anava a dir antes, la setmana passada quan vàrem parlar, però... Això que heu dit de la gent jove és impressionant, la quantitat de gent jove que jo he vist estos dies, i això també tinc que dir-ho, una cunya publicitària, que té molt a veure grups que estan aixinats a pis de l'Església, sí, com són Hakuna, com són FETA, com són el Camino Catecumenal, que este ja té més anys d'andadura, sí, i són moviments dins de l'Església que estan fomentant molt la participació dels joves. És a dir, l'Església està viva i és jove. El contra del que diuen molts, clar, és que estem acostumats a que vas a pobles, o a lo millor vas a pobles xicotets, que nosaltres coneixem, on, clar, són pobles menudets,
2: I a mi saben... En fi, tot el carinyo, pues això, unes quantes abueletes, per dir-ho. Però Hakuna, per exemple, té una dimensió a les xarxes socials que és una cosa...
0: És al·lucinant.
2: Realment brutal, no?
0: I després, com dia també el missatge un poc de trasfondo, no ho dia aixina directament, però com dia el missatge també d'Antonio Banderas, no? És a dir, el fet de la música, el fet del teatre, també fa que gent s'arrima a l'Església a través de la música, a través del cine, a través del teatre, etcètera.
1: Ai.
2: Bueno, no, i en el Congrés ahir també, jo crec que va donar una lliçó.
1: Un recaos, Ximo dia recaos. Ui, els he deixat un recaos.
2: Unes càrregues de profunditat ben importants i molt inspiradores. En este sentit, estava, òbviament, més en... A veure, el Papa és Papa i avant, no? Però més en cap d'estat, més en la part, entre cometes, política, perquè era el Congrés, hi ha davant de representants del poble. Bueno, és teòric representants del poble, perquè al remat el que va fer és estirar-lo de les orelles, i ben estirat, en pla de dir, escolte, vostès estan sí per a sumar i per a aportar i per a posar-se d'acord i no per a renyir. I jo crec que en
1: eixa
2: idea connecta moltíssim en tot el món, a més.
0: Jo, per començar, vos diré que la disciplina i el protocol vaticà és la millor disciplina i el millor protocol que pugui haver dins de totes les institucions que coneixem. És una disciplina que du 2.000 anys ja, i el Papa, quan fa un missatge, no hi ha res que siga casual. Vull dir, no és res improvisat, salvo que llegint la fulla mire a la gent i diga algo que no estigui apuntat i que sigui una frase, però salvo això, tot quan vas tu a fer un missatge, i aquest missatge està ja en un mes o en anterioritat ja escrit i no hi ha res que sigui casualitat. Això vas començar. I segon, el recau, com dia Ximo, que es va dissar, el que el val voler entendre i el val...

0: entendre. A nit, quan vos vaig dir que tenia un sopar d'amics, entre ells hi havia un polític que havia estat al Congrés, no? I em dia, bueno, me dia així enrient-se de que hi havia alguns de que van fer un aplauso molt llarg, però que només a Síria van ficar a parir el discurs del papa, però que el van estar aplaudint 7 minuts, però que després ja el van ficar a parir. Bueno, fora d'aquesta anècdota, jo vos diria que a part de que ha sigut un acte en el Congrés històric, perquè era la primera vegada que un papa parlava en el Congrés, en el lloc on es du a terme la sobirania nacional, pues jo me quedaria en quatre idees, no? El diàleg que ell va fomentar-nos davant de la crispació, perquè jo crec que ha vingut en un moment que no podia ser millor, i no cal que vos ho recorde, que ja esteu veient tot el que està passant, tota la crispació que hi ha en la política, tota la pluralitat de tots els aspectes que hi ha, i bueno, jo crec que aquest discurs de recordar-los que el diàleg és important davant de la crispació, de treballar sempre pel bé comú, de que la pluralitat no hauria de generar en descalificació permanent davant de l'adversari, que això també va insistir molt, i després, bueno, pues davant de la dignitat humana, no? Va parlar de l'avort, de l'eutanàsia, perquè, claro, el papa de què va parlar? Si no parla d'això, vull dir, és que alguns pares que encara se sorprenien de que el papa parlava de l'eutanàsia i de l'avort, no sé, és un missatge que la Iglesia sempre ha donat, no sé de què voldran que parli.
1: Tradicional, efectivament, i com a més està d'actualitat, s'entenia que l'haguera de tractar i que haguera de manifestar, evidentment, que la doctrina cristiana sempre ha manifestat. Això estava clar.
2: Sí, perquè ja diguem pilars, no sé com qualificar-los, diguem, de la part més intrínseca en la fe també, però de la part més ideològica, si vol dir així, de l'Església, que poden estar prop de l'ideari d'esquerres, entenc-se'm bé la qüestió, per exemple, el tema de la pau. El tema de la immigració.
1: Però hauria de ser internacional i
2: però
1: mundial.
2: Però dir-li-ho a Benjamin Netanyahu, o a Donald Trump.
1: Ja.
2: Jo crec que hi ha missatges, evidentment, no?, que tenen, diguem, transforms universal, però que puguin estar més a prop d'una ideologia, però hi ha diguem, missatges tradicionals de l'Església que no... que va manejant alguns aspectes, però que són cardinals.
1: Són bàsics.
2: Que són bàsics, sector, està clar.
0: Jo vos diré, el que m'esteu preguntant, vos ho diré d'una altra manera.
2: Bueno, i el tema del paper de la dona, ahí també està entrant crítica,
1: sí que s'han de fer canvis.
0: Molt bé, doncs ahir que tu me dius, i jo ahir vaig parlar també en una diputada per una entrevista que tenia amb ella, i era una diputada de Castelló, i ella me va elogiar el discurs del papa, però em va fer una contraposició, no? Me va dir, bueno, te valore el discurs del papa, te lo compro, però te critique una cosa, he trobat a faltar una referència al tema de la igualtat entre els homes i les dones. I això va ser el que ella me va dir. M'ha paregut encantat el missatge, però jo he trobat a faltar en una societat en la que estem, en la que avui dia se parla tant de la igualtat, jo he trobat a faltar el missatge del papa, i això, bueno, és una opinió personal d'ella, evidentment. Jo sí que ho resumís, que fa un moment vos ho dia, no? Jo vos vaig a canviar un poc el torn i vos ho dic d'una altra manera. La doctrina de l'Església és la doctrina, no és una doctrina actual, vull dir, l'Església s'actualitza o intenta actualitzar-se en el seu missatge, però l'essència del missatge és el mateix, el que passa és que intenta actualitzar-se per adaptar-se als temps. I ara vos vaig a dir una altra cosa respecte a això. El missatge del papa d'ahir va ser clar i va ser directe, val? Però digues el que digues, cadascú interpretarà el missatge a la seva convinència, perquè ahir, per exemple, i bueno, què vos vaig a dir a vosaltres, no, periodistes, però tu mires les editorials d'avui i mires i dius, bueno, cada un va entendre una cosa. Tots els que estan allí van por el mateix discurs...
2: Lo de arrimar en l'escola sardina, no?
0: Cada un ha interpretat el discurs i hi ha uns títols que no tenen res que veure absolutament amb els altres. Jo dic, bueno, imagina, és a dir, cada un s'apropia del discurs a la seua, al seu interès.
1: Vaig a dir-te una cosa, que això recaus als polítics, també ens podem apuntar els periodistes uns quants d'això recaus. I després, el que sí hi ha en este viatge important, i que a més ho demostra amb la tercera de les destinacions que ha escollit, que les Illes Canàries, és el tema de la migració. I ha deixat moltes píndoles diferents. N'hem recollit alguna i ara la valorem.

0: La afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro. También el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional. Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias...
1: Que em sembla molt important per la crispació social que n'hi ha en este sentit, però també és un missatge tradicional de l'Església. Atendre les persones que venen d'altres llocs...
2: Sí, però va molt a la contra de l'ultradreta que està utilitzant el discurs antiimmigratori com ara mateix l'eix fonamental que està portant-los a traure molt de vot. Per tant, un podria pensar que, en efecte, és un missatge tradicional, però és un missatge més... diguem a la part més progressista, per dir-ho d'alguna manera. Sense que ningú s'apropi, tu estàs comentant, a més, també, no? Del missatge del Papa, però hi ha unes idees que són unes idees, diguem, molt universals. Quan parla del bé comú, és que el bé comú és per a tots. Clar, és que n'hi ha missatges que són absolutament universals, però poden ser revolucionaris, eh?
1: I després hi ha un altre que sembla xicotet quan el dius, però és tan gran, i a més Héctor ja l'apuntava des, que és lo de l'escolta activa. Els seus dies polítics, sí, però en serveix, sí, per a tots. Sí, sí. Possiblement escoltar als altres amb calma, amb tranquil·litat, deixant-los raonar la seua, ens vindria molt bé a tots, en general.
3: Pues mira, jo crec que això era una altra pildoreta que el Papa ha tirat, no? I en respecte a lo que també die dels missatges antestimo, no? De que anà dient... Vull dir, ell és conscient, i això ho saben tots, de les dificultats que estan hi havent en la política, en la que tot el món parla i ningú escolta, no? Sí. Entonces, en el Congrés també va fer referència a això, però després d'estos dies jo crec que s'ha vist molt bé, no? en imatges de com han hagut moments improvisats en els que ells no ha parat el personal, en els que ells ha estat ahí a escoltar, i precisament estem parlant de l'escolta, que és tan important, i una de les escoltes més importants que s'ha produït estos dies ha sigut l'atenció a les víctimes dels abusos. És a dir, això ha sigut una escolta que ha fet el Papa, una recepció que ja ha fet a títol privat, perquè sabeu que això se va produir a porta tancada en la nunciatura, sí. I bueno, jo crec que això sí que ha sigut també una demostració de com el Papa, que promulga i enfatitza el tema d'escoltar, pues ahí ho va demostrar ell en primera persona. Ja.
2: Bueno, també, Héctor, faça lo que faça, vas a trobar-li la contra
1: partida, però...
2: i també és de veres que hem escoltat d'altres associacions de víctimes que no han estat... No entrenis que el per què han estat uns i no han estat altres, però sí que s'ha dit, bueno, ha hagut una selecció de les persones i la representació d'unes associacions i unes altres no se'ns ha deixat, o almenys és el que diuen des de l'altra banda.
3: Clar, això, bueno, a veure, és per una part...
2: I no podem rebre a tots.
3: Claro, bueno, per una part, jo també entenc que hi ha que fer una selecció. No sé,
2: igual es podia haver fet un esforç major.
3: Ja, bueno, això hi hauria que veure també, a veure, en base a que s'ha fet aquesta selecció, qui són els que han anat, per què, i qui són els que no han anat. Vull dir, jo ahí sí que no t'entraré perquè no tinc ni idea en aquest sentit, no? Jo he escoltat el mateix que tu m'has dit, però no sé en base a què s'ha produït aquesta selecció.
1: I ahí, en este cas, de l'escolta activa, és interessant que siga per part del Papa, però també interessant pels altres estaments que tenim després nosaltres així, dia a dia, al nostre costat.
2: Sí, clar,
1: de la conferència representant
2: de l'Església,
1: de bisbes,
2: diguem, local,
1: els nostres sacerdots,
2: la conferència episcopal, etc. també. Sí, jo ja crec que ell ha sigut absolutament clar.
1: Que
2: això,
1: clar,
2: jo també ho crec. Això és una lacra de que això és absolutament intolerable i insta a que hi hagi llum i taquígrafs, que s'aclarisquen les coses, i no només en el demanar perdó, que està molt bé, que està molt bé, però hi ha un pas més, i és la reparació, i per descomptat el taponar.
1: Claro,
2: no
1: consentir que això passi
2: i estar al costat de les
3: víctimes. Bueno, jo crec que això és una lacra que tindrem sempre, que en uns temps passats era una lacra que, sent realistes, pues s'amagava, es tapava, i diguem que, bueno, pues es quedava ahí, no? En Benet XVI l'Església va donar un pas endavant, sí, encara que va ser en Benet XVI, quan va dir tolerància zero davant de tots aquest tipus de casos de pederàstia i tal, però ja va ser en Francesc quan se va començar a actuar, no? I sí, bueno, pues jo crec que ara també, encara que pues no fa poc més d'un any que està també el Papa Lleó, però bueno, que jo crec que ara, diguem que s'agarra del toro de los cuernos, no?
1: Seguirà, sí, sí.
3: I ara, inclús, no n'hi ha cap tipus d'això d'amagar res, se van fer oficines. La Conferència Episcopal va demanar fer oficines d'atenció a tot aquest tipus de casos en totes les diòcesis, i en totes les diòcesis se va crear una oficina per atendre no només a víctimes, sinó també pues, a gent que tingueren algun tipus de problema amb esta qüestió.
1: Uh-huh. A mi m'agradaria, per acabar esta conversa, parlar una miqueta del caràcter del Papa. Tu que l'has tingut propet, que coneixes a d'ella, les persones que estan... clar, hem vist la seua... parar atenció a les multituds grans, crec que ens ha sorprès a tots positivament.
2: Trencar protocols.
1: Sí.
2: Bueno, trencar protocols.
1: Home,
2: dins, dins del protocol.
1: Bueno, però va fer el 6-7 i la mòbil ja està molt, feliç.
2: Bueno, en fi. Apropar-se als bebès.
1: Saludar a la gent. Sí. Dir, en lloc de pujar automàticament al cotxe, m'arrime on està la gent i salude. Bueno, he tingut gestos també. O als bebès, en fi.
2: Bueno, i ahir parlàvem sí, bueno, també de la talla intel·lectual, de la enorme sí, talla bueno, intel·lectual d'este papa.
1: Que en el Magnífica Humanitatis ja la va deixar clara, que jo crec que molts dels seus discursos precisament estan basats o subratllen allò que ell, en la seva encíclica, ha volgut manifestar.
3: Sí, bueno, ja, però, com dieu, no? La talla intel·lectual ja no fa falta ni entrar en detalls, no? Perquè bueno, és una persona molt erudita, bueno, pues és coneixedora de moltes... Parla diverses llengües també, coneix a la perfecció pues, molts àmbits de pues, en temes diversos, no? Vull dir, és una persona super, super intel·ligent. I després, un poc el que dieu, no? Del seu caràcter, jo crec que estos dies s'ha demostrat, i això també ha sigut un comentari que jo he sentit en la gent, no? Eixe rostre serè, eixa mirar que transmitia pau, eixos ulls que miraven quan hi havia un interlocutor parlant-li, sense distraure-se ni tirar la mirada, ni no vull dir...
2: Jo crec però que també tendresa, això... diria jo, Héctor, veritat que sí? Ja sí, és una barreja... És una barreja... A veure, no és la mirada del Papa Francisco. Bueno, no, bueno, era arrollador en les distàncies curtes.
1: Ni la de Benet.
2: Però, clar, i Benet era un perfil diferent. Bueno, jo diria, podria no, estar a mitjan camí, no? Sí. Però que també té aquest punt de tendresa.
1: Força,
2: i crec
1: força.
2: Que, a més, la comunitat, en general, els que tenim orígens llatins, connectem en aquesta part llatina que té la banda que s'expressa en diguem, llengües d'arrel llatina perfectament. Això fa que connectem molt especialment amb ell, no?
3: Bueno, ja sabem els argentins com són. Vull dir, si ara parlem del Papa Francesc, els argentins ja de per si tenen la dolçor, la mel en la boca.
1: La làbia.
3: La làbia eixa i eixa dolçor que tenen quan parlen i quan s'expressen, no? Però, bueno, jo diria que aixina com me pareix... pareixia tan espontani el Papa Francesc o tan directe, que no vol dir que este no ho siga, però jo este el veig més discret, el veig més pausat. El Papa Francisco pensava una cosa i la soltava en seguida, i este alguna vegada diu algo, però no és ni en la rapidesa ni en la mateixa espontaneïtat que ho feia el Papa Francesc.
1: És prudent. Fet, és prudent, he vist en algun titular, i ahí tenen raó.
3: Que a lo millor en el temps se li passa, que a lo millor en el temps se li passa. Però jo recorde al principi de començar el seu ministeri petri, el Papa Francesc, cada 3 setmanes obria algun titular o hi havia obria algun telediari en alguna anècdota que havia pronunciat anant en l'avió els periodistes o que havia soltat alguna cosa parlant en un grup de gent al carrer, vull dir, eren, no sé si a lo millor encara és pronte, no?, per a veure tot aquest tipus d'anècdotes, però jo des de luego lo que sí que estic veient és que encara sent natural no té la espontaneïtat i la rapidesa que tenia de parlar i de soltar coses d'estes aixina que mos pareixien un poc al principi un poc estranyes o del Papa Francesc.
1: Però està fent història, sí. Bueno, i nosaltres estem fent aquests seguiments. Continuarem pendent dels passos que encara ha de donar el Papa. I Héctor, gràcies infinites, perquè no tenies tu prou faena, te faltàvem així els de la ràdio. Però bueno, sempre és un sí, així que gràcies.
3: No, però sempre és un plaer parlar de lo que t'agrada i de lo que és la tua vida. Entonces, vull dir, si a lo mejor me digueres parlar pues, de futbol, te diria, es que no me sé fallar, no tinc ni idea. Veus? Però això és que m'encanta. Jo

0: Jo en lo del futbol ja t'he dit que no li lavi el gust al papa. Jo que siga del Real Madrid, sent així més del València, del Villarreal, què vols que te diga, Héctor? Però mira, parlant de recaus polítics, en els primers discursos a Barcelona i en l'homilia, s'ha dirigit també als catalans, diguent, instant-los a que siguen, ojo al missatge polític, constructors d'unitat. Ja. Ahí lo dejo.
1: Sí, sí. Ya estará el Salvador y el Puigdemont ficant tuits, ficant no parir.
0: Bueno, bueno, de moment el home ho ha deixat ahí.
2: El home ho ha deixat. Héctor Gonzalo, ¿estás ya penasí o encara estás per Madrid?
1: Sí, sí, sí. He arribat, mira, 20 minuts antes d'entrar en vosaltres estava dinant. He començat a dinar que en les 4, quasi.
2: Mare, entonces, descansa.
1: Però estic ja en Llucena, estic ja en Llucena.
2: Descansa un amic utiu i gràcies per atendre's, bueno, com sempre.
1: A vosaltres.
2: Fuerta abraçada.
0: Gràcies.
1: Bueno, un abraç fort a tots. Adéu.

0: Una hora abans de que siguin les 6... Perdó, les 5 de la vesprada, avui. Jo vaig molt de pressa avui. Raonem sobre l'horatge i ho fem en Javi Miró, meteoròleg, company. Què tal, Bonicó? Com
1: molt
0: estàs?
1: Bé, vosaltres, com esteu?
0: Bé, molt bé. Disfrutant d'estos dies, el personal en general diu sí. Xequina calitxa. I arribarà la canícula i arribarà juliol i no podrem aguantar-ho. Jo estic disfrutant moltíssim.
1: Ha parat un respirer curiós.
0: Unes brises molt agradables.
1: Ui,
0: està fent una
1: magnífica. Avui un dia magnífic.
0: Estupenda.
2: Ahir encara va fer molt... Tindrà valor de dir això, ell, que estàveu el xorro de l'aire condicionat tot el dia. Joaquín, per l'amor de...
0: Té unes excursions en el tema de l'aire condicionat.
2: És que l'aire condicionat es desfà la veu, vinga la tos, quan se morim de calor, l'hem de fer un desastre.
1: Així dins, en la redacció, també
2: esteu així.
1: Tenim conflictes, també. Avui ha passat el xic de manteniment i ha preguntat com esteu de temperatura, i un ha dit, jo tinc fred. I l'han mirat tots, de què vas a tindre fred, si fa calor? I s'ha posat una jaqueteta.
2: És que els xics de manteniment són els més sol·licitats estos dies a causa dels aires condicionats, que deuen estar cansaïssims, però gràcies per la paciència.
0: Tenen l'arcano
2: de com funciona
0: l'aire condicionat i la temperatura de confort.
1: Tu saps si qui no entenen?
3: Què diuen?
1: Els homes del clima.
0: Els homes del clima.
2: Claro.
1: Que això no té molt de sentit. Però
0: això no sou vosaltres? Bueno, sou els homes i dones de l'horatge. Més que del clima, ja en parlarem.
2: I els altres són del clima, del d'aire condicionat.
1: Del clima. Ja sabem la diferència entre clima i meteorologia. Això de clima té poc, però bé.
2: Claro, això de clima té poc. Vinga, anava. Estava Joaquí dient que t'interrompo molt més gran. Que estos dies està més agradable.
0: A la part litoral, almenys, potser a l'interior no arriben les brises d'esta manera.
1: Ahir a l'interior va fer molta calor. Van pujar les temperatures per damunt dels 35 graus en molts pobles. De fet, inclús Casas del Riu va fer 37 graus. Una anomalia de temperatures respecte al que hauríem estar registrant d'entre 6 i 8 graus per damunt de la mitjana. Però sobretot centrat cap a l'interior, zona de les comarques centrals i comarques del sud. A la meitat nord, últimament, bufa la brisa del sud-est i està alleugerint bastant la sensació de calor. Avui s'ha reforçat esta brisa de llevant, de gregal, bufa fort fins a Casas del Riu. És que ha arribat fins a l'interior i ha baixat la temperatura moltíssim. De fet, hi ha 10 graus menys que ahir a aquestes hores. A Casas del Riu, per exemple, n'hi ha 27 graus ara mateix, i hi ha municipis de Castelló, com la Serratella, Vista Vella del Maestrat, Ares del Maestrat, Coratxà, que tenen temperatures ara d'entre 17 i 18 graus. Així que, bé, s'ha notat...
0: Quina oscil·lació tèrmica que han tingut apenes en una jornada de 24 hores. No dona una sensació, les dades ho traslladaran també, que estem en allò que comentàreu també de la muntanya russa, que anem un dia de més calor, altre o dos dies que entra la brisa i refresca un poquet, no?
2: És que d'un dia per a un altre és el que més ens sorprèn, que sigui un dia per a un altre, segons l'element, clar. És que la setmana
1: passada a mi em va tornar boig el que va passar divendres. Perquè la setmana passada, dimecres, dijous, va fer molta calor, i divendres es va colar aquest aire fred, no? el front fred, i de sobte es va posar a ploure.
2: Sí, senyor.
1: Va ploure amb gana, perquè teníem molta brisa, teníem condicions d'inestabilitat, però eren condicions d'inestabilitat no molt acusades, perquè just a Emet va fer el comentari, no? La Agència Estatal de Meteorologia, que hi havia com un tap sec a partir dels 2 quilòmetres. És a dir, la inestabilitat es colava a les capes baixes i els núvols no tenien molt de desenvolupament, però a Cabanes van caure 90 litres per metre quadrat en 3 hores per la nit, el divendres.
0: Sí, sí. I en general, una Marina i Safor tingueren poblacions uns registres 60, notables
1: 70, 80 litres.
0: I se deixà a veure també, no? I sentir l'aigua.
1: I feia fresqueta.
0: Divendres.
1: Així estem, ara mateix estem tenint la primavera que pràcticament no hem tingut, però amb més calor, una miqueta més de calor.
2: I això pot tornar a passar com divendres passat o no? ¿Qué dice vuestra bola?
1: No. La bola, estic al fan-la.
2: No. Seran més dies semblants al de WIB, els que venen per davant.
1: De fet, demà sí que podrien tenir alguna novetat, sobretot perquè...

0: poden generar basca o al entrar la brisa es quedarà un dia com el d'avui, però sense el sol.
1: Serà un dia com el d'avui. Serà un dia com el d'avui i a partir de migdia s'obriran clarianes. Però serà un dia com el d'avui i la diferència que hi ha entre eixa basca que tenim en ment, no?
0: I, quan fa el dia tapat, però no hi ha manera de respirar, no?
1: Això passa més avant, quan el mar està més calent. Ara mateix el mar encara està a 22, 23 graus, que és una temperatura molt per damunt del que és habitual, però encara és una temperatura portable. No són els 27, 28 que tenim en juliol o agost.
2: Clar.
1: Ahir és eixe punt és el
2: ahir
1: que...
2: Ahir és el moment de no poder respirar.
1: La principal diferència que hi ha entre un dia i altre, un dia de juny i un dia de juliol o agost, és que com el mar està calent, no hi ha diferència de temperatures i no s'estableix el règim de brises. No tenim este vent que tenim avui, que s'estableix precisament per la diferència de temperatures entre l'interior, entre la terra i el litoral, que encara està fresquet.
0: I sempre bufa de mar, no? I per això es diu brisa, no? Perquè bufa de mar quan el mar està amb una temperatura... Això.
1: Fa falta 6 graus de diferència tèrmica entre la temperatura de la terra i la temperatura del mar perquè s'induïsca aquesta corrent. 6 graus fan falta.
2: 6 graus.
1: I clar, si tenim 27 graus i a la plaça de l'Ajuntament tenim 33, doncs és possible que s'establisca aquest règim, no? Però si tenim 28 graus en el mar, que és una temperatura càlida, i en l'interior comença a calfar a partir de migdia, 34, 35, doncs costa més, perquè la diferència de temperatures no és molt destacable i no s'intuïix aquesta corrent.
0: I en Requena? Ciutat Espanyola del Vic, 2026.
2: Ahir
1: van vindre a contar-nos. Com és el col·laborador este des d'iuns?
0: Vicent Gil.
2: Vicent Gil, és un crac.
1: Hi ha de dinar per ahir. L'altre dia us vaig escoltar també.
0: Sí.
2: És un crac.
0: Quan ens jubilem tots volem ser Vicent Gil. I abans de jubilar-nos també, perquè la veritat és que en tu... I a Cases del Río, que entrarà la brisa, allò ha de ser una felicitat. I això per al raïm té que anar molt bé.
1: Clar que sí. Cases del Río, sabeu? Quina diferència de temperatures té entre la més freda de tot l'hivern i la més càlida de tot l'estiu en un any?
0: Pues la més freda pot ser...
2: Menys algo, no?
0: Menys 5.
2: O 0.
0: O menys 8.
1: 9, 10 graus negatius.
0: 9, 10. Val. I la més alta... 39?
1: Més. 47. És que l'any passat...
2: L'any
1: passat, en el mateix any, vam viure una diferència de temperatures de vora 57 graus.
2: Sí.
1: És el punt del nostre territori amb més amplitud
2: extrem.
1: Tèrmica, més extrem, exacte. Més continentalitzat. I està en terme de Requena.
0: Abraçada a Cases del Río, sí. Que aguanteu una diferència tèrmica com pocs i poques. Gràcies, com sempre, Xavi Miró.
1: Adéu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'A Punt de Llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... Luz y estalvi de la diéresi.
5: Pasosa de celebrar.
6: Uy, qué bonito.
7: Son los más grandes del mundo.
8: Estaba desechando.
9: Está de categoría.
10: Tema un moment, yo creo que para estar animats, il·lusionats.
11: Y después dos whiskies.
4: Diéresi. Diéresi.
12: Això què vol dir?
4: La diéresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
13: Això és de veres? Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
4: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
7: Molt millor.
4: En el diftong decreixent I-U, la diéresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Raül, veïna. La diéresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
14: Efectivament.
4: La diéresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
15: Vols dir?
4: Condu-i-a-o-i-en.
16: Ah, ara ho entès.
4: Ara bé, quan ens podem estalviar la diéresi?
17: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
4: Si hem de triar entre diéresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf, jo agrairia un descans de tanta norma, eh?

0: professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
1: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
2: És molt interessant.
1: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A punt ràdio. Toque la teua pell, m'electrocuta
4: i castanyoles a les dents. Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A punt ràdio. De tu a tu.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A punt ràdio.
1: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
6: Què diu que què?
1: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
7: Ah, vale.
1: Això sí, el podem pronunciar amb tancada, què.
7: Efectivament.
1: Però sempre, sempre, sempre l'escriurem amb l'accent obert.
8: Senyor, sí, senyor!
1: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
9: Amiga.
1: La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai.
10: No.
1: La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du.
11: No.
1: Accentuem el què quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de que sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
12: Cuidao!
1: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
13: Està tot molt mal.
1: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
14: No és possible! No és possible!
1: En eixe cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
6: Ah! Ara ho he entès.
1: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
15: Adiós. Ciao, bambina.
14: Adiós!
1: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A punt ràdio.
4: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A punt ràdio. De tu a tu.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A punt ràdio.
16: Què m'han dit? Que a la cooperativa busquen gent per a replegar ametlles aquest estiu?
1: Ah, sí? Però a estall?
16: Uf, però la faena és a estall.
1: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
17: Dóna molta faena, també.
1: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
17: Bé, claro, és que tot això ho he viscut jo.
1: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
18: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
16: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
1: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix.
19: A guanyar diners, com estan, on estan, a guanyar diners.
1: Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
20: A mi això no m'agrada.
16: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
21: Això és de veres.
17: És de veres, és de veres.
16: No, tens seguretat.
0: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
16: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
1: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
22: No millor, molt millor.
16: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
22: L'esmorzar i el cremaer, el ron i tot això, ja el que no m'ho lleven.
1: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
3: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Well, I'm trying...

0: wanna go home.
1: Que bonica la cançó, eh? Vull tornar a casa. No, vull tornar a casa. Allò, qui tinga casa.
2: Qui tinga casa.
1: O qui tinga casa de lloguer i el llogar i pagar en certa holgura, no? En certa tranquil·litat.
2: Sense patir.
1: Perquè ja fa temps que venim reflexionant que una, diferència, no sé si dir de diferència de classe o de... Bueno, sí, perquè d'alguna manera ho és. I que ho farà més encara en el futur, persones que puguen tindre una economia sostenible o no, la diferència serà que puguis tindre una casa en propietat o que estigues vinculat a una hipoteca grossa o a un lloguer.
2: I mira que xoca, perquè hem sigut una societat tradicionalment d'adquirir habitatge, adquirir vivenda, però, més que llogar-la.
1: Però nostres pares, temps o inclús nosaltres, potser hem pogut. Però...
2: El futur,
1: la
2: però
1: gent,
2: on passa?
1: Bueno, actualment. Més jove i que vol emancipar-se té realment seriosos problemes i això és un factor de desigualtat molt important. Bueno, parlar de la vivenda és un lloc comú quan parlem d'economia, perquè al voltant de la despesa en vivenda se'n va una part important del dia a dia del jornal. I Javi González ve a parlar-nos avui, jo no sé si obri la finestra de l'esperança o ve un tant...
3: una miqueta de tot, no? Vull dir-te, ja no desmotivat, sinó a mostrar una realitat.
2: Sí,
3: al final, l'habitatge s'està convertint, i això és una afirmació molt seriosa i molt greu, però també molt real, l'habitatge, la vivenda s'està convertint en una màquina de generar pobresa a la nostra societat.
2: Sí.
3: Perquè al final hauria de ser un bé bàsic, no? Però al final, mireu, segons un informe que ha presentat la Fundació del BBVA i l'IBIE, quasi una de cada tres llars joves entra o cau baix el llindar de la pobresa quan descompten el que li costa pagar la vivenda. És a dir, clar, aquelles vivendes on resideixen la gent jove, una vegada paguen el que han de pagar de lloguer, entren en el llindar de la pobresa, en efecte. Sobretot,
2: una de cada tres.
3: En efecte. Sobretot per l'esforç econòmic que això suposa. I clar, és una realitat molt seriosa. Volem ser optimistes? I tant que sí, perquè al final, si no, què ens queda, no? Però la realitat és la que és.
2: La realitat és dura.
3: Exacte. I avui volem analitzar esta crisi habitacional una vegada més, i dic una vegada més perquè sembla el dia de la marmota, en cadena de valor parlem del tema cada dos dies, aproximadament.
2: Però alguna cosa serà, vull dir, que és... el problema.
3: No volem ser repetitius, però la realitat és que no deixen d'eixir estudis indicadors com este que demostren que al final és una crisi que ens afecta a tots i que això ja no va solament de que no, els joves se gasten els diners en anar-se'n de viatge o en comprar-se un cotxe o en eixir els divendres, dissabte i diumenge, sinó que al final ja s'està convertint en un problema que ens afecta a tota la societat. Yeah. En este cas, l'informe destaca que els joves d'entre 16 i 34 anys que estan emancipats destinen de mitjana quasi un 29% dels ingressos de la llar a l'habitatge, a la vivenda. I això reflecteix al final que este grup de població viuen de lloguer principalment i casualment també, el lloguer és el règim que exigís un major esforç econòmic. Per què aquesta afirmació? Perquè és cert que els pisos per a comprar estan disparats. Però la realitat és que, de moment, i dic de moment perquè tots sabem ja com està el tema de les hipoteques i a l'espera estem del dijous que se reunís el Banc Central Europeu de veure què passa en aquest tipus d'interès, de moment, una mensualitat d'una hipoteca és una miqueta més barat o més econòmica que el que seria el pagament mensual, una mensualitat d'un lloguer. Perquè
2: sí?
3: Ja estem veient que els lloguers ja superen... En ciutats com València, Castelló o Alicant, lloguers de vivendes de 80-90 metres quadrats que ja superen els 1.000 euros aproximadament. I això impedís que tu puguis estalviar, i ara si ve l'altre problema, estalviar per a pagar l'entrada d'un pis.
2: En el futur?
3: Ahí està, en un futur pròxim, que ja clar, en pisos a 250.000, 300.000 euros, és complicat obtindre aquest 20% d'entrada i després també el 10% a banda dels impostos i les càrregues fiscals.
2: I per descomptat estem parlant de joves que tenen faena, perquè si no, no podrien ni plantejar-se.
3: En efecte, això a banda. Però bé, com a conseqüència, la taxa de pobresa de les llars joves ascendís al 32,9%, és a dir, al 33%, una vegada descompten les despeses de la vivenda, i això són quasi 10 punts més que el conjunt de la població. I això encara és més greu en les llars encapçalades per persones migrants, que el percentatge d'aquestes vivendes que entren en el llindar de pobresa arriba fins al 52%, és a dir, a més de la meitat de les vivendes encapçalades per persones migrants que entren en aquest llindar de pobresa després de pagar el lloguer mensualment, clar.
1: I ara ve igual un plantejament o una pregunta, no sé si simplista o què, però realment el problema és la vivenda? O, diguem, el preu de la vivenda està harmonitzant-se, diguem, els preus d'altres comunitats autònomes, societats europees, i el problema el tenim en els jornals. No és tant un problema de vivenda, sinó un problema de sous.
3: Mira, tenim un problema de jornals i de salaris, això que vaig a per davant. Precisament avui en Cadena de Valor parlàvem que de mitjana en la Comunitat Valenciana cobrem al voltant de 2.500 euros menys anuals que en la resta d'Espanya. Si ho comparem en el País Basc, esta diferència augmenta als 8.000 euros anuals de diferència en comparació. I això se deu principalment a que el nostre model econòmic se basa en activitats que aporten o que tenen poc valor afegit. Totes les coneixem, i el problema és que al final ahí n'hi ha un problema.
1: Perquè siguen activitats vinculades al turisme o als serveis, per què han de tindre jornals baixos?
3: Ahí hi ha un problema...
1: Perquè...

0: Et molt bé per respondre.
1: Bueno, a veure, sí, és cert que els sectors que
0: tenen a veure... d'alta qualificació...
1: Exacte.
0: Bé, estic d'acord que han de tindre, diguem, són els superiors i unes barreres d'entrada, i en principi per a, en fi, hostaleria o serveis, les barreres són més relaxades. Les barreres d'entrada professional.
1: Però n'hi ha un altre vessant, que és la que també tenim, és una assignatura pendent, i és la productivitat, que en aquest tipus de sectors no sempre se valora igual que en la resta dels sectors que tenen més a veure en la innovació, la tecnologia, les energies i demés.
0: O perquè hi ha jornals baixos, perquè si no l'agarres tu, n'hi ha una altra.
1: Això a banda, correcte. Bé, si per això, si parlem de lo que té que veure en els jornals, si parlem una miqueta de lo que té que veure en el preu de la vivenda, tot això, anem a la part més bàsica de l'economia, que és parlar de la llei de l'oferta i la demanda. Vull dir-te, hi ha moltíssima més demanda que oferta, fins al punt de que en els últims 4 anys s'han creat quasi 1 milió de noves llars en Espanya, val? Però en els últims 4 anys solament s'han construït la meitat dels habitatges necessaris per absorbir-los. Per tant, així tenim un problema que a nivell de xifres...
2: Ja no quadra,
1: correcte, com el mercat no dona... per a poder proveir tota la demanda que hi ha, l'escassetat dispara els preus i concentra una major pressió en grans ciutats i zones turístiques. I així ve l'altre gran problema que tenim. I és que Madrid, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia ja concentrem el 60% dels habitants de tota Espanya. Per tant, això també ens dona una pista de per què els preus en aquestes comunitats autònomes especialment estan
2: més disparats.
1: Correcte, estan molt més elevats. És així, clar. Al final, esta asfíxia la pateixen especialment les persones joves i les persones migrants, que al final és el que estàvem comentant abans. Això és un cercle que no s'acaba mai. Estan obligats a pagar un lloguer perquè no poden comprar-se un pis, però aquest lloguer és tan elevat que no els permet estalviar per a poder comprar-se un pis. I això també se pot portar...
2: Això no té una difícil solució, si no...
1: No, clar, vull dir,
2: si no
1: és un problema.
2: Si no augmenta l'oferta de vivenda.
1: Perquè al final això també, l'altre drama que hem de tindre en compte és el tema del lloguer per habitacions. Que això és un altre mercat que en els últims anys s'ha disparat absolutament, des que jo vaig acabar d'estudiar. Que, bueno, ja han passat anys, val? Però tampoc tants. En els últims 10 anys, aproximadament, els preus s'han disparat. És una autèntica barbaritat. A dia d'avui, pagar un lloguer, el lloguer d'una habitació, ja és tot un repte per a moltíssimes persones.
0: I és perquè s'està cometent també una manifesta il·legalitat quan el llogater lloga a un únic inquilí i aquest inquilí realquila. I, a més, ho fa bajo manga... a vosaltres, en fi, amics o coneguts o familiars.
1: Clar, això que no, això ja és una altra
0: no
1: cosa que...
0: Fer. A nivell de... és un lloguer entre que tres persones signen un contracte. Mm-hmm. Això és una cosa.
2: No, però és que a més hi ha immobiliàries que te lloguen una habitació en una casa, en un pis. Bueno, les meves nebodes que estudien fan aquesta fórmula, suposo que els fa legalment.
0: No, aquesta fórmula és absolutament legal. Tu pots llogar
2: però,
0: una habitació...
2: Si sumes el que paga cada membre de cada habitació, el lloguer d'aquest pis és una barbaritat.
0: No, però el que n'hi ha és que hi ha persones que estan llogades que per a poder tindre, diguem,
2: per a poder
0: una sostenibilitat i per a poder funcionar amb els preus tan elevats que n'hi ha, relloguen i a més es fa baix corda a
2: algunes
0: persones
2: de les
0: que els aporten uns diners i estan allí, bueno, pues això, rellogats.
1: Quin és el problema davant de tot això? Que al final, estàvem comentant, no? La realitat dels estudiants, val, la realitat dels estudiants és complicada, perquè al final són estudiants, no treballen, no?
2: Uh-huh.
1: Però més complicat és també quan estem parlant ja de professionals i persones adultes que tenen un sou però que no poden anar-se'n, no poden independitzar-se 100%, no poden anar-se'n a viure ells soles si no tenen una parella, perquè al final estem parlant d'uns preus que
2: no pot
1: que
2: assumir
1: poden...
2: una persona en solitari.
1: Exacte, l'únic que poden permetre...
0: Una parella que treballa i que puguin aportar tots els
1: claro,
0: demás.
1: Claro, perquè si no... com si no, no? Però al final és el problema,
2: que
1: no?
2: Que hi hagi dos sous com a mínim per poder llogar la vivenda.
1: Correcte, sí, claro. En efecte. Entonces, el tema del lloguer per habitacions, ho comentàvem ahir també amb Nora García, que ella és la presidenta de Sigval, de les empreses immobiliàries de la Comunitat Valenciana, que ens comentava que, diguem, menys mal, afortunadament, que existís este model. Però, clar, no ens descuidem que este model, a dia d'avui, existís per el drama que hi ha darrere, que és que no poden aspirar a altra cosa.

0: això tinguem-ho tots en compte, perquè sí, és cert que solucionen una papeleta, exacte, però no és la vivenda ideal. Clar, davant tot això, quines opcions hi ha damunt la taula per a intentar solucionar este problema de vivenda? Principalment, augmentar el que seria el parc de vivenda pública. Estem parlant que al final el que es proposa en este estudi, el que estem fent referència, sí, que ha sigut elaborat, recordem, per el BBVA i també per l'IBIE, al final, si analitzem el nostre parc de vivenda pública en Espanya, solament representa el 3,5% del parc total. En canvi, si parlem de la mitjana europea, sí que se situa en el 8%. O sigui, és a dir, així ja tenim una xicoteta opció de millora. Però la realitat també és que construir vivendes no és com si anaves a per el pa, que vas,
1: ja no és fer un pastís,
0: te compres i ja està.
1: És més, però en fi, molt més
0: complicat. Sí, sí que és cert que en els últims mesos sí que hem escoltat projectes que tenen a veure en augmentar este parc de vivenda pública. Bé, veurem això també com evoluciona, perquè bueno, estem són els que són i ja està. Per altra banda, què proposen també els economistes? Impulsar la vivenda industrialitzada. Recordeu que a principi de temporada vam comentar així, la opció de construir vivendes en la part més industrial, vaja.
2: Prefabricades, diguem, que no, una part important no està feta in situ, sinó, bé, diguem, portada, prefabricada al formigó, etc.
0: En efecte, este model de construcció en algunes parts d'Europa sí que funciona més. La realitat és que així en Espanya de moment és un sector que encara no s'ha pogut desenvolupar, com van comentar, entre moltes altres coses també pel que fa a nivell d'inversió, que requereix una gran inversió, i també pel que fa a nivell de normativa, que de moment encara no s'ha adaptat com deuria.
2: Parlarà el teu amic Antonio, per veure si en la Xina...
0: Correcte.
1: Mira, ens va fascinar Antonio.
2: Després hi ha que portar-ho també cap a sí. Això és bloc de formigó per a fer claro. Les vivendes.
0: En efecte, però sí. I després, per altra banda també, altra proposta que llancen els economistes és crear un pacte d'estat que al final blinde i protegisca tot el que té a veure en la vivenda pública i en el fet de que no se entenga la vivenda com a un bé que te permet especular, no? O en el que te permet fer negoci. Ara jo me pregunte, això, perquè clar, lo d'augmentar el parc públic, val, estem en camí, anem a deixar-ho ahí, estem en camí. Vivenda industrialitzada, bueno, ja vam deixar clar a principi de temporada que d'avui per a demà tampoc és. Baix el vostre punt de vista i en el clima social i polític que tenim, un pacte d'estat...
2: Inviable, absolutament.
1: Impossible.
2: I de cara a lo que anem menys encara.
1: Tan necessari com impossible, podríem dir les dues coses.
2: Absolutament. Però hi ha una cosa que no entenc, i és que si es parla
1: I la gent que ha de pactar, perdó, són servidors nostres. Vull dir,
0: claro.
1: És que...
0: Claro, això que no
1: és que deuríem estirar-los les orelles i que es posen d'acord. Digues.
2: No, és de veres, donem per fet que un acord és impossible quan estan precisament per arribar a acords.
1: Els hem posat ahí per això.
2: Com es parla del mercat de la vivenda, perquè se vulga o no se vulga, que no se vol... La vivenda és un mercat, i no tant un dret, i és un mercat en el que, evidentment, s'especula, i no és igual, diguem, la vivenda o la segona vivenda que ha comprat una família en l'esforç de l'estalvi de tota la vida, o, diguem, un net que hereta la casa del poble de la iaia, que un important fons d'inversió que venen en quantitat de diners i que fan unes inversions importants en edificis sencers i generen unes situacions de discriminació en barris i una gentrificació brutal. Però, bueno, donant per fet, tornant al raonament del principi, és un mercat, val, assumint que el mercat és un mercat de la vivenda, que necessita vivenda. Per tant, ara mateix, els preus de la vivenda serien preus competitius per a construir més vivenda. Per què no es construís? Perquè els constructors, les empreses constructores, els promotors, si n'hi ha negoci, és a dir, perquè hi ha falta, per què no es construís? No dic el ritme de l'any 2004, 2005, 2006 i la bombolla que va estallar.
0: No, clar, compten això també, perquè no busquem aquesta situació.
2: No, però és que estem en un dèficit que encara que es construïra a aquest ritme, encara estaríem lluny d'arribar a empatar.
0: Sí, correcte.
2: Per equilibrar, si és un factor d'equilibri de preus, que jo tinc els meus dubtes i a mi l'efecte que em fa... Està basat en estudi ningú, està basat en una percepció i en un olfacte. València i la Comunitat Valenciana tenien uns preus de vivenda baixos, la pujada important, diguem, com a destinació turística i com a destinació

0: de segona residència i de personal que ve ací també a, a treballar en remot, etc. És una destinació molt atractiva. Els preus s'han pujat, s'han, entre cometes, europeïsat o harmonitzat en els preus europeus, perquè era llei de, entre cometes, de vida, era llei de mercat. Teníem uns preus baixos. Per tant, diguem, ha sigut una pujada de preus natural. Però si mires la de jornals,
1: que és correcte,
0: no ha anat acompassada
1: al mateix ritme.
0: No, el jornal, el sou mitjà d'un jove format universitari en França, en Alemanya, en Holanda, en Àustria, mateixa en Itàlia, no tenen absolutament res a veure. Sí, pot ser amb un universitari o, diguem, un treballador que comença, un júnior, diguem, en el País Basc. Però així, en el nostre territori...
1: Si no... Correcte, i com hem comentat abans, on se concentra principalment la població, Andalusia, Comunitat Valenciana, bé, després Catalunya i Madrid, igual sí que s'arribin més una miqueta, s'acosten una miqueta més a aquesta realitat que comentaves.
2: No, però també tenen problemes en vivenda, eh?
1: No, i tant, però pel que fa al tema de salaris.
0: Però els salaris són salaris.
2: Més o més són.
0: En general són salaris. Però continua sense entendre com un sector, que a més és un sector que dinamitza moltíssim l'economia, que toca, diguem...
1: Sí, que enforteix el mercat laboral també, o li dona dinamisme, no, diguem?
0: Absolutament, en molts àmbits del mercat laboral...
2: Entrevistes que hem fet diuen no sé. Que és que no els hi s'acompten, que no se guanya els diners. No sé si és els que voldrien, els que se guanyaven abans...
0: A 300.000 euros el pis de tres habitacions, no els hi s'acompten.
2: Però costa de creure que no els hi s'acompten.
1: Correcte. De fet, el problema que es troben moltes vegades a l'hora de fer vivenda pública, sovint, és que als constructors, segons diuen, no els hi s'acompten portar a terme aquestes promocions, perquè al final les qualitats que estan oferint d'una vivenda pública són més o menys pràcticament les mateixes que les que gastaríem per a construir una vivenda lliure normal, efectivament, i en aquest règim, segons diuen, no els hi s'acompte.
0: No, però no parla de vivenda pública.
1: En general.
0: Sí, de vivenda lliure, no?
1: Clar.
0: Perquè no es construís més vivenda
1: en sentit...
0: si és un, entre cometes, negoci, perquè se vendrien, vaja... Inclús se vendrien, és a dir, sobre plano, inclús com en els millors temps, millors.
1: Bueno, sí, en aquella època, no?
0: Menys passats. Recordats, no? De la crisi de la reserva.
1: Correcte. Mira, respecte a això, aquest estudi que estem comentant també fa referència a la necessitat, i això també em cridava una miqueta l'atenció, la necessitat d'agilitzar la concessió de llicències mitjançant ferramentes digitals. A mi això em preocupa, perquè
2: per
1: a dia d'avui, tu per a fer qualsevol tràmit, has de tindre el DNI digital,
2: sí?
1: La signatura digital i absolutament tot. I si no ho tens...
2: La clau i el no sé quant...
1: Claro, i si no ho tens, compte a veure... perquè això te fa falta fins i tot per empadronar-te. Si vols fer-ho a través de forma telemàtica. Ara bé, si en aquest estudi s'està demanant que s'agilitzi i que s'apliquen la digitalització a aquestes llicències, em vol dir, o me dona que pensar... que, per lo que siga, els tràmits no acaben d'estar actualitzats als temps actuals.
0: Si no, la pilota estaria, diguem, en l'àmbit de l'administració, també, no?
1: Clar, això...
0: Alleugerir més...
1: Ahí està, anem a veure si posem una miqueta tots de la nostra part. I, per altra banda, important també que comentaves, Ximo, abans, no?, que és un mercat, tot i que no hauria de ser objecte d'especulació. Però, bueno, altra opció que també se planteja com a solució de tot això seria que al final les institucions arribaren a acords en grans tenedors per a poder oferir les seues vivendes a un preu més baix i que aquests grans tenedors puguin tindre algun tipus de benefici. I així inclou també fins i tot tot el que té a veure en les vivendes que formaven part del Fons Social de la Vivenda o de la Sareb, que al final seria una altra opció. Perquè també sabem que existís la vivenda tancada i que no està en el mercat, diguem, lliure o per ports o bé perquè al final formen part d'aquest tipus de fons. Se poden arribar a alguns acords per a intentar que aquest tipus de vivendes isquen al mercat en un preu una miqueta més baix.
0: Però s'has tornat a deixar la pilota en l'administració.
1: Perquè jo crec que al final és un problema
0: de tots. És l'administració.
1: Clar, no, efectivament. No. Vull dir, forma part... N'hi ha un problema pel que fa a les empreses constructores, que és el que estàvem comentant, i després també és una qüestió que té que veure en l'administració. Ja no solament parla de construir parc de vivenda, sinó d'intentar buscar aquest tipus de
2: mesures. I el que ens deixa perplexos és que no se clave mà en aquest temps. Vull dir, ja anem tard, ja era pair. aquestes decisions o aquestes polítiques o aquestes idees de...

0: d'ajuda, de promoció, del que siga a l'habitatge.
1: Bueno, pues l'estudi deixa una fotografia de com estan les coses. Res que no sapiguérem qui posa en marxa, qui li posa el cascavell al gat, qui posa en marxa aquestes mesures, perquè si comences avui a demanar una llicència per a poder construir, probablement els pisos es pugues vendre d'ací a 3, 4 anys.
2: Correcte.
1: És a dir, que anem tard, no.
2: Anem tard. Ara, ara, per a ser una miqueta optimistes.
1: Va,
2: una miqueta optimistes. I en això ja m'acomiade. Parlant en la presidenta d'Asicval, de l'Associació d'Empreses Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, sí que ens comentava que el preu tant de la vivenda com de lloguer en la Comunitat Valenciana s'està gelant. I això què vol dir? Que estan baixant els preus? No.
0: No. Que no estan augmentant, vol dir, no?
2: Ahí anem, ai, que sí, ja no s'estan venent tan ràpid.
1: El ritme endimoniat
2: preus,
1: que està.
2: Ahí anem, sí, sí. Ahí anem. I que és una cosa que ja porten notant en l'últim trimestre, veurem a veure com evoluciona, però quan el mercat comença a notar això, ella ens diria que això pot ser símptoma de que al final el mercat estiga canviant i, per tant, el context social puga també anar una miqueta gelant-se i que no vaig a tot al ritme que estàvem acostumats, que era una autèntica, i que és una autèntica bogeria i que, com veiem, porta a que persones joves i persones migrants s'acaben o acaben entrant en aquest llindar de pobresa després de pagar la seva quota mensual del lloguer.
0: I perquè no s'ha obert el meló també de la gent gran, que també hi ha un tant per cent important de població de gent gran que amb la pensió li ve justet per a pagar
2: correcte
0: el lloguer o la lletra o el que siga.
1: Un dia, ai, si senyora tens la vivenda o no tens la vivenda en propietat, és estar, diguem, en una banda o en altra de la desigualtat, sí, sí, econòmica, i poder tindre un present i un futur més o menys sostenible. Ai, la vivenda! I els jornals.
2: I els jornals, i els jornals. Seguim una volteta d'això. Adéu,
1: gràcies,
2: companys. Bona estrada.
1: Un plaer, com sempre. Ja m'he

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
3: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
8: Palmando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
10: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Les fruites que bones són. I esta temporada de l'any és la més esplendorosa. Vas a una verdulera fruiteria i la quantitat de colors, d'aromes, d'opcions, és meravellosa.
1: Quina meravella. La fruita, ja que ve l'estiu també, i la fruita d'estiu, de pinyol, esqueta, que tant ens estimem. És de veres,
0: clar, és de... El meló del Germen.
1: Per favor, és el meló de tot l'any, que és de tot l'any, però en estiu es disfruta més, a la fresca, el poses allí en la bassa. Això se refresca, això és una meravella en quatre d'aixones de gel, i es queda tan fresquet i tan bo.
0: I li tires una
1: miqueta de pernil per damunt.
0: Oh.
1: Sense voler, eh? Això no et deixes caure.
0: Poesia.
1: Saps allò?
0: Poesia.
1: Una llesqueta de pernil, això és una meravella.
0: I les bresquilles de secar.
1: Oh,
0: picant. Nosaltres en la caseta tenim un bresquiller. Les de secar no tenen tanta carn com les altres, però estan molt dolcetes i molt bones. Les també la vas aprenent del banc i baixàvem. La meva germana s'agafava una tomata de la tomatera de mon pare directa i jo una bresquilla de secar.
1: Meravella, meravella. El ciruelo.
0: Oh,
1: és una, és l'embercoc del pinyol dins. Són unes fruites absolutament meravelloses. Dius, que bona, que deixona, que sucosa i que dolça està. Espai lo de dolça. Té molta fructosa. Ja mirem això.
0: Amb coneixement.
1: Amb coneixement.
0: Això ja es va explicar la setmana passada.
1: Ja ho va explicar la setmana passada, però les fruites són molt bones, mengeu molta fruita.
0: I vinga, cosa de vitamina i minerals i de tot allò que
1: llençà
0: dir.
1: I si te menges la pell, clar,
0: sempre un, més i millor.
1: Un embercoc igual no és molt agradós, però un ciruelo, per exemple, i allò, tu saps, això va...
0: Però si la tens de mitges kiwis fins i tot, clar, l'has de rentar ben bé o depilar-lo una mica.
1: Quan dius kiwi, m'atire de dir kikis. Porta'm un kiki. Però si són molt peluts, com que te menges la pell del kiki?
0: Ai, però el rentes bé, li lleves una miqueta, el depiles una miqueta.
1: El rentes en l'escosbrite i li lleves el pèl. Yes. Sí, que quina gràcia, de veritat. Fruites i verdures...
0: Bueno, igual us estic dient una barbaritat, el fruit de l'Adella.
1: Lo que... Home, suposa que no. Sí, però, bueno, que ho diga Clara Llorens...
0: Que ho diga la sabidoria d'esta casa respecte de les qüestions de nutrició i dietètica.
1: Que avui és dia de consulta. Clara, aló!
2: Com esteu?
0: Com estàs tu, cariño?
2: El albercoc me'l menja en pell, que conste, eh?
0: Jo també, jo l'albercoc també.
2: Claro.
0: I les bresquilles també, en alguna ocasió. Sí, també.
1: Però sí, són molt peludes, les bresquilles.
2: El kiwi és l'únic que me dona encara...
1: Ja.
2: Coseta. Ja,
0: no, jo el kiwi també ho he llegit, però jo no ho he fet.
1: És que n'hi ha varietats molt peludes.
0: N'hi ha varietats molt peludes.
1: Molt peludes. N'hi ha algunes que igual són més agradoses, però n'hi ha altres que tenen una de pèl.
0: Mira, el que a tu t'agrada, que és el groguet, és el més agradós, té menys pelusa que jo.
1: Sí, però tu has rossegat una pell de kiwi. Ja s'ha quedat el kiki.
2: No, és que m'esmuse només de pensar-ho. Error.
1: Que estem un poquet tristos, perquè sempre estem feliços d'escoltar-te, però vore't sempre és molt més agradable. Però bueno, avui la vida ens col·loca un cable de pen mig. Bueno, un cable no,
2: una comunicació. En diferit, però així n'ha parlat també.
1: Però estàs bé?
2: Sí, superbé, superbé. En ganes de parlar amb vosaltres un ratet, com sempre.
1: Fenomenal.
0: Mira, d'estar bé, en este cas, de menjar bé, sobretot els nostres xiquets i xiquetes, va la cosa, no?
2: Exacte, avui m'apetia dur un tema que jo crec que en tota la temporada que han fet no han parlat mai de l'alimentació infantil i jo pensava i dic, ostres, a casa, vulgues o no, vosaltres perquè pues, ja heu passat aquesta etapa no de criar, però...
0: Calla, venen els nets.
2: Però venen els nets. I jo crec que és un tema que a totes les cases... És important que sàpiguen un poquet, no?, al respecte i que segur que n'hi ha algunes qüestions que també els preocupa d'ells o tenen algun dubte. Aleshores dic, avui toca dia de parlar un poc d'alimentació infantil, que sempre n'hi ha molt debat al respecte.
1: Perquè el xiquet o xiqueta, que no es... Ai, és que el meu xiquet no es menja.
0: Patixen tant.
1: Ai, és que per a menjar.
0: Els pares i les mares patixen barbaritats.
2: Sí.
1: La meva germana va sobreviure fins als 20 i pico anys d'ello mello i albergina.
0: Jo tinc una neboda que va sobreviure en llet i arròs.
1: Ja veus.
0: Que sa mare plorava.
2: No.
0: Jo no tinc ningú problema. La poixiqueta en això, sí que ells també. Ells esportistes no tant, però en això sí que fàcil de contentar.
2: Ells sí que són casos un poc més extrems, vale? que hauria d'analitzar i veure com podem, però al final jo crec que un dels problemes, vale, quan diem és que el meu xiquet no menja bé, jo sempre dic... A veure, és que potser estàs intentant, no?, analitzar l'alimentació del teu xiquet en base a l'alimentació que tu fas o que tu voldries que el teu xiquet fera, ¿vale? Perquè al final pensem que un xiquet, pues, ha de menjar de tot, no?, ha de menjar unes quantitats perfectes cada dia, sense protestar, i realment al final els xiquets, vulguis o no, li lleves aquesta part de raciocini que tenim nosaltres, que saben que hem de menjar correcte. Ells al final mengen un poc per intuïció i per fam. Entonces, al final es comencen un poc parlant, no?, de que un xiquet que menja bé no precisament és el que menja tot el que li posem al plat, ni el que s'acaba l'última cullerada, ni tampoc el que, òbviament, en 3 anys se menja totes les verdures que li tires al plat amb entusiasme, ¿vale?
0: Es diu que és important que se ho menja també, però també és important que quan ja estan saciats, paren.
2: Claro,
0: i això
2: és meravellós. I que
0: sàpiguen respectar, clar.
2: És meravellós perquè això, totes les persones naixem amb això innat, ¿vale? Tenim el concepte de sacietat, no el tenim tocat. Entonces, nosaltres de xicotes sabem molt parar quan no tenim fam, però és algo que, vulguis o no, i a mi me sap mal, és els adults els que trastoquem este fet. Al final, si tu a un xiquet no menja més, acaba el plat o menja això, anem forçant, i vulguis o no, el xiquet arriba un moment que ha perdut totalment
0: el sentit.
2: Eixe sentit, no? Entonces, al final, un xiquet que menja bé, per a mi, si tinguera que definir-ho, no, és un xiquet que té un accés habitual a aliments saludables, que, pues, que va coneixent nous sabors que tu vas oferint-li, que manté sobretot una relació positiva amb el menjar, no?, i que continua sent capaç d'escoltar eixa gana i eixa sacietat de la que parlàvem.
0: Per tant, seria normal o és normal que uns dies mengen molt i altres poc, que tinguin un dia més necessitat, un altre dia menys? O han de ser més estables?
2: No, estables nosaltres. Nosaltres ja no creixem, nosaltres estem totalment...
0: Som una línia recta. Sí, però lo ample.
2: Entonces, nosaltres l'etapa de creixement la vam passar, i és de veres que ja dius que tens més fam i altra, pues perquè has dormit menys, perquè, bueno, has fet més exercici a nivell hormonal, però sí que realment sí que tenen aquesta realitat de que tenen etapes de creixement, això de, ai, és que està creixent els ossos, és que té febre perquè està creixent. Realment, ells estan en aquesta etapa en la que n'hi ha dies que els seus requeriments energètics són molt més grans. Per això, potser és normal que un xiquet digués, és que avui ha sobreviscut en 4 culleres del plat i en una poma, i al dia següent s'ha menjat la nevera sencera. ¿Vale? I al final és així. El que passa que els adults moltes voltes fiquem com un poc d'alarma, no?, en això, i al final hem de a casa vull donar un poc de calma i dir, és totalment normal, ¿vale? El xiquet té una regulació supereficient d'esta fam, i al final, si tu com a pare o com a avi vols intentar controlar, jo que sé, cada mos que el xiquet pega, cada plat, cada quantitat, ¿vale?, ahí estàs interferint en la sacietat d'este xiquet. I al final, realment, jo crec que la pregunta no hauria de ser el meu xiquet menja molt o menja poc, no? Hauríem de reformular-la i dir, el teu xiquet creix bé, té energia, té una alimentació variada al llarg del dia, té un entorn saludable d'alimentació, pues perfecte. Si avui menja poquet, segur que demà menjarà més, i ja està. Òbviament, el problema, si ja dius, no, és que al llarg de la setmana menja sempre molt poquet, pues ahí sí que recomane que siga nutricionista o metge, que sí que el duguen. Però si no, deixeu-lo.
1: Clar, jo entenc que este plantejament que anem a fer ara, que és molt comú en moltes famílies, ho digo, és que el xiquet no vol menjar verdura. Això no ve d'avui per a demà. Entenc que és una cosa, pues, fer el que tu volies, acostumar a casa, etc. i això. Però posem-nos en el cas molt comú de que la criatura diu que no. Que verdura ni una, què fem?
2: Sí, imagina't, si ja jo, així en consulta, me barallen adults que no volen menjar verdura, imagina't un xiquet, que al final tu a un adult encara, vale, li pots contar el rotllo de les vitamines, els minerals, la fibra, però a un xiquet li dona igual, realment. Entonces, en un xiquet el que hem d'entendre és, bàsicament, el primer, ells, els sabors amargs, la verdura té un sabor camarg, lo passa que a nosaltres pues, ja ens agrada perquè estem acostumats, però és normal que el rebutgen de primeres, és un sabor que no és agradable per a ell, el seu cervell no té tanta preferència exactament a aquest sabor amarg com a, per exemple, el sabor aixina més dolç, ¿vale? Entonces, que siga normal que rebutgen la verdura no significa que no puguen fer res al respecte, ¿vale? Una de les estratègies més efectives en aquests casos és la repetició. I jo sé que a lo millor a casa me diuen sí, és que jo ho faig, però és que s'ho deixa. Paciència, ¿vale? Al final s'ha vist en estudis que un xiquet pot necessitar veure 10 voltes el bròcoli abans de provar-lo, però t'assegure que si tu li l'has ficat 10 voltes o te veu menjar-lo a tu, o li el presentes en diferents formats, o fas algo amb ell s'aliment, acabarà provant-lo. O sigui, acabarà segur.
0: Tenint curiositat.
2: I si no, que me criden i me diguen, mira, jo ho he fet, i no. Però és de veres. Al
0: però
2: final,
0: si tu una cosa molt important és que te vegin també menjar-lo tu. Això està...
2: Totalment.
0: Important
2: totalment,
0: que ho remarquem.
2: Al final és important, no? Som els espis d'ells, vulguis o no, i si ells al principi el rebutgen, però veuen que tu te'l menges, que el disfrutes i que te'l prepares pues, de diferents maneres cada volta, al final el xiquet acabarà volent-lo provar-lo, ¿vale? Al final...
0: presentar de diferents maneres, estàs suggerint que les amaguem, vull dir, en un...
1: puré.
0: Un puré, no sé quantos, que no sàpiga que n'hi ha espinacs, ho fiquem ahí mig de la hamburguesa, no ho sé. A què te refieres, doctora?
2: Enganyar el xiquet, pobre. Així depèn. Jo no ho veig com enganyar, que conste. Així la meva resposta seria un poquet de... Si l'única forma de que el teu xiquet menja verduretes, si és triturant-les, no? O amagant-les en l'hamburguesa, en els nuggets, per una part bé, perquè està menjant-los, però no deixes de presentar-les aquestes verdures en un format que es continua veient-los. Si no, al final, aquest xiquet tindrà 40 anys i només s'haurà menjar verdures si és en crema de verdures o en una bolognesa amb verdures. Aleshores, la resposta...
1: En algun moment s'haurà d'enfrontar a tirar limons al bròcoli.
2: Exacte. No? O sigui, sí, ¿vale? Perquè estàs oferint-li verdures, però també oferir-li les verdures en un altre format que ell aprenga, no? a veure-les en el plat, a familiaritzar-se amb elles, al final. Per a mi, lo que més funciona realment a Sin Consulta és que incorporen verdures en receptes que per a ells són agradables.
1: Clar,
2: ¿vale?
1: Tu vols currar-seu. Clar, si el bròcoli i la molla s'ha llibollit...
2: Sí, el que passa és que jo entenc que el dia a dia ho han parlat moltes voltes.
1: Però tu fas la màgia eixa i el passes per el Satisfyer i el Fryer i després d'això ja no és igual, no és igual.
2: No.
1: És qüestió de posar-li un poc d'imaginació.
0: O en un arrosset, en una verdureta, una paelleta, no sé.
2: Un objectiu molt irreal és que un xiquet de 5 anys adore el bròcoli, ¿vale? O sigui, aleshores tu tens que intentar dir, vale, pues vaig a fer una lasanya que sé que al meu xiquet li encanta, però en compte de fer només una salsa de tomaca en carpicaeta, i la salsa de tomaca vaig a ficar-li carlota, carabasseta, ceba, després vaig a fer fajites, que també li agraden molt, però en compte de només en pollastre, fique pues, pebrot, espinacs, o hamburgueses casolanes, però de llegums en pollastre, i menjar llegum, però també pollastre, i pizzes. I sobretot, que a tu te vesguen o que les facin amb tu, perquè ells tenen que veure com aquesta verdura ha passat a formar plat, o sigui, ha passat a formar part d'aquest plat que és divertit, o sigui, que els agrada a ells, després provar-lo i dir, ostres, pues, du bròcoli i m'encanta. I ja sé que...
0: Mira, que ho facin ells,
2: estic menjant,
0: és un gran consell. Claro. És un gran consell.
2: Per a mi seria el número uno.
0: Que participen de fer-los deberes.
2: Sí,
1: escolta'm, i la fruita
2: sí.
1: Que hem començat parlant de les fruites, ara que les tenim tan bones de secar i les tenim boníssimes ara d'estiu, la fruita en batuts o en sucs...
0: Ui, un altre meló.
1: És bien o què?
2: La fruta ja sabem que mastegadeta, meravellosa. En sucs i en batuts, mira... Jo crec que és la frase estrella, no? És de, si no vol menjar fruita, pues almenys li faig un suc de taronja pel matí. I dius, és que per això no li faig el suc de taronja realment, perquè a mi aquesta excusa careix totalment de significat. Al final, volem la fruita per les vitamines que té. És veritat, és que el suc manté les vitamines, però també volem la fruita per la fibra que ens aporta. Aleshores, ja ho sabem que un suc fibra no té cap, i de colp, en un got que el xiquet se beu, és que encara és més perillós en xiquets que en adults, perquè al final ells han de consumir menys sucre que nosaltres. Entonces, en un got de suc que se beuen en 5 minuts, i més ara en estiu, que fa calor i que està fresquet i que t'apetís, a lo millor té 25 grams de sucre. És que és lo màxim que els xiquets haurien de consumir a lo llarg del dia. És una barbaritat.
1: Igual entonces, passen el batut en llet, això, les maduixetes, això, que ai, el xiquet se beu tan bé.
2: Això és diferent. Això, per exemple, vulguis o no, tu, un suc és com un liquat, ¿vale? El suc i el liquat estarien un poc en la misma, en la mateixa, en la mateixa rengló.
1: Bueno, però el batut va tot ahí, no?
2: Exacte.
1: Es queda tota la fruita.
2: Lo bo del batut és que tu barreges el iogurt o la llet, ¿vale? En la maduixa, en el plàtan, aleshores, tu ahí sí que tens la fibra. La tens un poc més triturada, ¿vale? O sigui, te saltes el pas de la masticació, per lo tant la sacietat és menor, però bueno, realment tenim fibra, o sigui, molt millor batut. Primer, fruita sencera, batut i suc. Això seria...
3: I mai de la vida, begudes ensucrades d'eixes de per si.
2: Això
3: ja m'ho has dit moltes vegades, que això bon no és per la criatura.
2: Claro, claro, totalment. Al final, begudes... Begudes ensucrades.
3: Aigua que fa la vista clara, anem. Que m'abuela. Aigua que fa la vista clara.
2: Per favor, o sigui, realment les begudes ensucrades, bueno, a part del sucre que tenen, augmenten el risc de càries en xiquets, l'excés de pes, la qualitat nutricional que estem donant en xiquetes és pèssima. Aleshores, el xiquet ha de beure aigua i llet. Realment serien eixes dos les begudes. I les begudes ensucrades com a ocasional i puntual. Però, vamos, és que això és el mateix per a xiquets que per a adults.
3: I deies excés de pes.
1: Clar.
3: Perquè l'obesitat infantil o el sobrepès infantil, que ja ens venia a preocupar en altres societats, per exemple, s'ha assenyalat molt a l'americana, però atenció, que estem fent així, no?
2: Estem guanyant números, Estem ahí. Al final està en tres països europeus amb majors tàssecs d'excés de pes infantil. 4 de cada 10 xiquets, vale, tenen o sobrepès o obesitat. A mi és que ja me pareix una barbaritat. Estem parlant de quasi el 50%. I al final realment no parlem d'estètica, però és que no parlem d'estètica ni en xiquets ni en adults. Sempre quan parlem d'obesitat o sobrepès, el problema és que parlem de problemes cardiovasculars, parlem de problemes articulars, de diabetes, d'hipertensió i després, òbviament, problemes de salut mental, de baixa autoestima, o sigui, és molt preocupant. I vulguis o no, els xiquets, és que depèn dels adults i a lo millor a ells estàs carregant-los en algo que ha de començar en casa, amb els pares. O sigui, que...
1: Una consulta personal, que també és.
2: Claro, claro, claro.
1: Criatura que només menja si li poses la pantalla davant perquè s'està quedat hipnotitzat i li pots estacar bròcoli si vols, que s'ho menja tot. Què fem?
2: Calça la mà el que no ha anat a un restaurant i no ha vist una taula de pares amb xiquets i la pantalleta davant. Al final, per a mi, bueno, és un poc... així, vull donar un poc de... Puc entendre-ho, ¿vale? Al final, dia llarg, no? El xiquet està cansat, pues està inquiet, rebutja el menjar, no? I pues, al final, què pot semblar de primeres? Pues una opció molt ràpida i molt efectiva. Per què? Perquè vulguis o no, el xiquet pues es queda embobat en la pantalleta, obri la boca, es distrau i menja, que el plat desapareix, no? Aleshores, jo puc entendre en casa que diguen, ¿cuál és el problema? Si d'esta manera el meu xiquet menja, no? Pues n'hi ha problemes. Al final, el teu xiquet està menjant, mirant una pantalla, però està prestant zero atenció a lo que té el plat, a lo que està menjant, ¿vale? No està mirant els aliments, no està explorant textures ni sabors. Ahí és que t'he dit que li claves el bròcoli i se'l menja. I realment, què passa? Però això és en xiquets i en adults, no el que parlàvem antes de lo important que és i lo bo que és que els xiquets encara sentissin esta sacietat. Si tu al final li fiques esta pantalla, estàs trastocant-li les senyals de gana i de sacietat. Entonces, al final està menjant perquè està distret, però no perquè té gana. Entonces, de fet, parlant un poquet una altra volta, no, a lo de la obesitat, un dels factors que més s'associa a aquesta obesitat que va creixent en, o sobrepès en xiquets, és el dormir.

0: és un espai d'aprenentatge. Al final aprenen pues, hàbits, gust, costums alimentaris, té bon a tu menjar, no? Al final el que una família menja junta, parlen, els xiquets, encara que no vulguin menjar el que tu, però està mirant com tu t'estàs menjant, el que parlàvem antes, no? Està mirant com tu menges, està mirant amb quina naturalitat o com estàs disfrutant d'aquest plat, i això té un impacte brutal en aquest xiquet.
1: Bueno, però es queden 2 minutets i mig. Algun consell més vale que tingues allò, no per a fer màgia, sinó per ajudar a pares i mares en el dia a dia dels xiquets?
0: Vale, super, super, super bàsic. Els 5 consells que donaria jo als pares, lo que se queden en este últim que hem dit: mengeu junts sempre que siga possible. Vale? No obligueu mai a acabar-se el plat. Si el xiquet no vol, no vol, no passa res. Oferiu fruites i verdures tots els dies, encara que no vulguin i encara que les rebutgen. Paciència, arribarà aquest dimecres pel matí que el teu xiquet va... Vale, avui sí que vull que el plàtan. Parlant dels sucs, dels processats, de les galetes de desdejuni, reserveu, per favor, els ultraprocessats per a les ocasions puntuals. O sigui, no ho proveu, però que no siga... que no perquè el xiquet desdejune li fique el batú de xocolata i les galletes tots els dies. Per això és millor que no desdejune. I, per últim, també ho han dit, superimportant, que vos ajuden a comprar i que vos ajuden a fer receptes. Els apetirà moltíssim provar aquestes receptes de les que ells, les seues manetes, han format part. Al final, els hàbits, no, es construïm en aquest moment, en la infància, i de veres que jo veig així, és que ens acompanyen tota la vida.
1: Hàbits, és la paraula màgica, veritat? Quantes vegades la mencionem, i fer coses roïns cada dia ens portarà un camí roïn per la salut, i tot el contrari. Poquet a poquet, dia a dia, anirem millorant, i anirem millorant la nostra salut, ni més ni menys, el millor tresor que hem de preservar. Gràcies, com sempre, Clara Llorenç, per ajudar a que mengem i a cuidar-nos. Gràcies.
0: A vosaltres, sí, gràcies.

0: És Prada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
5: Sí.
6: No!
5: No.
4: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
6: No.
4: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
7: Això és de veres.
8: És de veres.
7: Sí?
8: És de veres.
4: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
9: Que lío.
4: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
9: Tira-li, enxufa-li.
4: Tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
10: Això és una equivocació.
4: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
11: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
4: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
12: Molt millor.
4: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
12: Efectivament.
4: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. I amb dos enes.
13: Queda clar?
14: Senyor, sí, senyor!
4: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
15: Vale o no vale?
12: Ah, vale.
4: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
16: Està tot molt mal.
4: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus, que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
17: Quin

0: Comboi.
1: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
3: De tu a tu.
4: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
1: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
5: Clar que sí. Clar que sí.
6: Sí.
5: Molt bé.
1: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincidix, això no passa sempre, sempre, sempre.
7: No, no, no.
1: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri, amb potetes i bigotets si fa falta.
8: Ah, vale.
1: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
9: Molt ben pensat, doctor.
1: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari, no una compta bancària.
10: No és possible, no és possible.
1: Vinga, va, que ja va la cosa. Uns quants exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
11: No, no, no.
1: Les costeres de la muntanya són els pendents, no les pendents.
12: És igual, amiga.
1: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
5: I és correcte!
1: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules. I ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
1: Escolta. Tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
13: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
1: No, Dana, això no és un greuge, això és maleducació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
13: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
1: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
14: A base de bé.
1: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges, defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
3: De tu

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: No sé què tienen las flores, llorona, las flores, llorona.

0: Caray, no, lo de Chabela y los mensajes, los recados que he ido dejando a lo largo de todas sus canciones. Bueno, ya son las Easy No Minutes. Abordemos esta tercera y última hora del programa en especial La Ilusió y sobre todo en este arranque, porque si haguérem Gemma Mix de buscar un, no sé, un teló de fons, un escenari musical per a la protagonista de la següent xerrada, jo crec que Chabela ens ve que
1: li ve el pèl.
0: Ens ve que ni pintada, ¿ves? Ja que anem a parlar d'una extraordinària, d'una immensa pintora, una artista, més enllà d'una pintora.
1: Una icona, sí, una de les artistes més icòniques de la història, Frida Kahlo, i ho fem perquè avui s'inaugura a València una mostra sobre esta artista. És més que una exposició, anem a explicar-ho de seguida, és una experiència en la que el visitant s'endinsa en l'univers de Frida Kahlo, en la vida i obra de ser artista que va trencar motles, que va transformar el seu patiment en art i que s'ha convertit en un símbol universal d'empoderament femení. És una mostra que combina art i tecnologia i ara coneixem els detalls de tot el que ofereix este viatge.
0: Que bonico això que has dit. Bueno, bonico. Que real, no? Com transmutar el dolor i el expressar d'una manera tan artística i a la vegada tan conmovedora.
1: Que admiro aquesta capacitat brutal, no? Creativa de transformar
0: una dona que va patir tant.
1: Un dolor, que siga, sí.
0: Bueno, pues una mostra en la que, per descomptat, estan els quadres meravellosos, està l'expressió artística de Frida Kahlo, està també, d'alguna manera, la seva empremta, la seva ànima.
1: Sí.
0: Hi ha art i també hi ha tecnologia, que estem en la... Estem en l'era de la tecnologia, de la intel·ligència artificial i tot això. Per tant, la tecnologia hem de conviure també en ella i també en l'art, no?
1: I aquesta exposició té precedents interessants perquè es va estrenar el 2023 a Nova York. Des d'aleshores s'ha recorregut més de 20 ciutats per tot el món.
0: Quantes? 20 ciutats?
1: 20 ciutats per tot el món i vista per més de mig milió de persones. Claro. Ací a València la tenim a l'Ateneu Mercantil. S'inaugura avui. Atenció. I estarà fins al 27 de setembre. Teniu temps, però no vos encanteu perquè igual la voleu repetir després de voler una volta. Per conèixer més detalls, ens acompanya la directora artística de l'Expo Frida Kahlo, que és Mairen Muñoz. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Escucha, que imagino yo que en torno a esta exposición habréis llegado a las conclusiones de por qué causa tanta fascinación la persona y el personaje y la historia y la artista de Frida Kahlo.
2: Bueno, Frida Kahlo llama la atención porque es, aparte de una artista impresionante, ella, su imagen, su obra, su lucha, es una mujer que no se declara feminista, pero sin embargo a día de hoy pues todo el mundo la reconoce como una mujer que luchó por la igualdad de oportunidades.
0: Sí, hay una parte, digamos, artística, hay un legado, hay una vida con un nivel de convulsión y de sufrimiento brutal, y hay también una posición en el mundo, digamos, una manera de ser que abrió caminos en momentos en los que, en efecto, los derechos de las mujeres en aquel México eran bien, bien diferentes, ¿no?
2: Exacto.
0: Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar? ¿Qué Frida Kahlo vamos a poder ver? Están
2: pues,
0: los cuadros.
2: Están, mira, nosotros trabajamos con Naciones Unidas Women por dar a conocer el objetivo número 5 de Naciones Unidas, que es la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Entonces Frida Kahlo, como hemos estado hablando, pues es una figura indiscutible, ¿no? Para trabajar con esta experiencia. Entonces a raíz de sus cartas, pues hemos empezado a trabajar esta experiencia. Y ahí podemos encontrar las cartas inéditas de Frida Kahlo. Es la primera vez que salen de Ciudad de México de una colección privada para estas experiencias por el mundo. Y

0: destaca que els joves d'entre 16 i 34 anys que estan emancipats destinen de mitjana quasi un 29% dels ingressos de la llar a l'habitatge, a la vivenda. I això reflecteix al final que este grup de població viuen de lloguer principalment i casualment també el lloguer és el règim que exigís un major esforç econòmic. Per què esta afirmació? Perquè és cert que els pisos per a comprar estan disparats. Però la realitat és que, de moment, i dic de moment perquè tots sabem ja com està el tema de les hipoteques i a l'espera estem del dijous que se reunís el Banc Central Europeu de veure què passa en aquest tipus d'interès, de moment una mensualitat d'una hipoteca és una miqueta més barat o més econòmica que el que seria el pagament mensual, una mensualitat d'un lloguer, perquè ja estem veient que els lloguers ja superen, en ciutats com València, Castelló o Alicant, lloguers de vivendes de 80-90 metres quadrats que ja superen els 1.000 euros aproximadament, i això impedís que tu puguis estalviar, i així ve l'altre problema, estalviar per a pagar l'entrada d'un pis.
1: En el futur?
0: Ahí està, en un futur pròxim que ja clar, en pisos a 250.000, 300.000 euros és complicat obtindre aquest 20% d'entrada i després també el 10% a banda dels impostos i les càrregues fiscals.
1: I per descomptat estem parlant de joves que tenen faena, perquè si no, no podrien ni plantejar-se-ho.
0: En efecte, això a banda. Però bé, com a conseqüència, la taxa de pobresa de les llars joves ascendís al 32,9%, és a dir, al 33%, una vegada descompten les despeses de la vivenda, i això són quasi 10 punts més que el conjunt de la població. I això encara és més greu en les llars encapçalades per persones migrants, que el percentatge d'aquestes vivendes que entren en el llindar de pobresa arriba fins al 52%, és a dir, a més de la meitat de les vivendes encapçalades per persones migrants que entren en aquest llindar de pobresa després de pagar el lloguer mensualment, clar.
2: I ara ve igual un plantejament o una pregunta, no sé si simplista o què, però realment el problema és la vivenda? O, diguem, el preu de la vivenda està harmonitzant-se, diguem, els preus d'altres comunitats autònomes, societats europees, i el problema el tenim en els jornals? No és tant un problema de vivenda, sinó un problema de sous.
0: Mira, tenim un problema de jornals i de salaris, això que vaig a per davant. Precisament avui en Cadena de Valor parlàvem que de mitjana en la Comunitat Valenciana cobrem al voltant de 2.500 euros menys anuals que en la resta d'Espanya. Si ho comparem en el País Basc, esta diferència augmenta als 8.000 euros anuals de diferència en comparació. I això se deu principalment a que el nostre model econòmic se basa en activitats que aporten o que tenen poc valor afegit. Totes les coneixem, i el problema és que al final ahir n'hi ha un problema.
2: Perquè siguin activitats vinculades al turisme o als serveis, per què han de tindre jornals baixos?
0: Ahir hi ha un problema.
2: Per què? Algú me pot respondre?
0: Bueno, a veure, sí, és cert que els sectors que
2: tenen... Treballs d'alta qualificació...
0: Exacte.
2: Bé, estic d'acord que han de tindre, diguem, són els superiors i unes barreres d'entrada, i en principi per a, en fi, hostaleria o serveis, les barreres són més relaxades, les barreres d'entrada professional.
0: Però n'hi ha un altre vessant, que és la que també tenim, és una assignatura pendent, i és la productivitat, que en este tipus de sectors no sempre se valora igual que en la resta dels sectors que tenen més a veure en la innovació, la tecnologia, les energies i demés.
2: O perquè hi ha jornals baixos, perquè si no l'agarres tu, n'hi ha una altra.
0: Això a banda, correcte. Bé, si per això, si parlem de lo que té que veure en els jornals, si parlem una miqueta de lo que té que veure en el preu de la vivenda, tot això, anem a la part més bàsica de l'economia, que és parlar de la llei de l'oferta i la demanda. Vull dir-te, hi ha moltíssima més demanda que oferta, fins al punt de que en els últims 4 anys s'han creat quasi 1 milió de noves llars en Espanya, val? Però en els últims 4 anys solament s'han construït la meitat dels habitatges necessaris per absorbir-los. Per tant, així tenim un problema que a nivell de xifres...
1: Ja no quadra,
0: correcte, com el mercat no dona per a poder proveir tota la demanda que hi ha, l'escassetat dispara els preus i concentra una major pressió en grans ciutats i zones turístiques. I així ve l'altre gran problema que tenim, i és que Madrid, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia ja concentrem el 60% dels habitants de tota Espanya. Per tant, Això també ens dona una pista de per què

0: En algunes parts d'Europa sí que funciona més. La realitat és que així, en Espanya, de moment és un sector que encara no s'ha pogut desenvolupar, com van comentar, entre moltes altres coses, també pel que fa a nivell d'inversió, que requereix una gran inversió, i també pel que fa a nivell de normativa, que de moment encara no s'ha adaptat com deuria
1: ser. Parlarà el teu amic Antonio, per veure si en la Xina...
0: Ai, correcte.
2: Mira, ens va fascinar, Antonio.
1: Després hi ha que portar-ho també cap a si, això és blocs de formigó per a fer les vivendes.
0: En efecte, però sí. I després, per altra banda també, altra proposta que llancen els economistes és crear un pacte d'estat que al final blinde i protegisca tot el que té a veure en la vivenda pública i en el fet de que no se entenga la vivenda com a un bé que te permet especular, no? O en el que te permet fer negoci. Ara jo me pregunte, això, perquè clar, lo de augmentar el parc públic, val, estem en camí, anem a deixar-ho ahí, estem en camí. Vivenda industrialitzada, bueno, ja vam deixar clar a principi de temporada que d'avui per a demà tampoc és. Baix el vostre punt de vista, i en el clima social i polític que tenim, un pacte d'estat...
1: Inviable, absolutament.
2: Impossible.
1: I de cara a lo que anem menys encara.
2: Tan necessari com impossible, podríem dir les dues coses.
1: Absolutament. Però hi ha una cosa que no entenc, i és que si es parla
2: gent,
1: del...
2: I la gent que ha de pactar són servidors nostres. Vull dir,
0: és
2: que deuríem estirar-los les orelles i que es posen d'acord. Digues,
1: No, és de veres, donem per fet que un acord és impossible quan estan precisament per arribar a acords.
2: Els hem posat ahí per això.
1: Com es parla del mercat de la vivenda, perquè se vulga o no se vulga, que no se vol... La vivenda és un mercat, i no tant un dret, i és un mercat en el que, evidentment, s'especula, i no és igual, diguem, la vivenda o la segona vivenda que ha comprat una família en l'esforç de l'estalvi de tota la vida, o, diguem, un net que hereta la casa del poble de la iaia, que un important fons d'inversió que venen en quantitat de diners i que fan unes inversions importants en edificis sencers i generen unes situacions de discriminació en barris i una gentrificació brutal. Però, bueno, donant per fet, tornant al raonament del principi, és un mercat, val, assumim que el mercat és un mercat de la vivenda que necessita vivenda. Per tant, ara mateix, els preus de la vivenda serien preus competitius per a construir més vivenda. Per què no es construís? Perquè els constructors, les empreses constructores, els promotors, si n'hi ha negoci, és a dir, perquè hi ha falta, per què no es construís? No dic el ritme de l'any 2004, 2005, 2006 i la bombolla que va estar
0: allà. No, clar, compten això també, perquè no busquem aquesta situació.
1: No, però és que estem en un dèficit que encara que es construís a aquest ritme, encara estaríem lluny d'arribar a empatar.
0: Sí, sí, correcte.
1: Per equilibrar, si és un factor d'equilibri de preus, que jo tinc els meus dubtes, i a mi l'efecte que em fa... Està basat en estudi ningú. Està basat en una percepció i en un olfacte. València i la Comunitat Valenciana tenien uns preus de vivenda baixos. La pujada important, diguem, com a destinació turística i com a destinació de segona residència i de personal que ve ací també a treballar en remot, etc. És una destinació molt atractiva. Els preus s'han pujat, s'han, entre cometes, europeïtzat o harmonitzat en els preus europeus, perquè era llei d'entre cometes de vida, era llei de mercat, teníem uns preus baixos. Per tant, diguem, ha sigut una pujada de preus natural. Però si mires la de jornals,
0: correcte.
1: No ha anat acompassada
0: al mateix ritme.
1: No, el jornal, el sou mitjà d'un jove format universitari en França, en Alemanya, en Holanda, en Àustria, mateixa en Itàlia, no tenen absolutament res a veure. Sí, pot ser amb un universitari o, diguem, un treballador que comença, un júnior, diguem, en el País Basc. Però així, en el nostre territori...
0: Correcte, i com hem comentat abans, on se concentra principalment la població, Andalusia, Comunitat Valenciana, bé, després Catalunya i Madrid, igual sí que s'arribin més una miqueta, s'acosten una miqueta més a aquesta realitat que comentaves.
2: No, però també tenen problemes en vivenda, eh?
0: No, i tant, però pel que fa al tema de salaris.
1: Però els salaris són salaris.
2: Més o menys.
1: En general són salaris. Però continuo sense entendre com un sector, que a més és un sector que dinamitza moltíssim l'economia, que toca, diguem...
0: Sí, que enforteix el mercat laboral també, o li dona dinamisme, no?
1: Absolutament, en molts àmbits del mercat laboral...
2: entrevistes que em feia, diuen no sé. Que és que no, no els hi s'ha compte, que no se guanya els diners. No sé si és els que voldrien, els que se guanyaven abans...
1: A 300.000 euros el no sé. Pis de 3 habitacions, no els hi s'ha compte.
2: Però costa de creure que no els hi s'ha compte.
0: Correcte. De fet, el problema que es troben moltes vegades a l'hora de fer vivenda pública, sobre

0: estar, digamos, en una banda o en otra de la, de la desigualdad económica y poder tener un presente y un futuro más o menos sostenible. ¡Ay, la vivienda! I els jornals.
1: I els jornals, i els jornals. Peguem-ne una volteta d'això. Adéu, companys.
0: Gràcies, bona estrada. Un plaer, com sempre.

0: plat o menys això, anem forçant i pues, no, el xiquet arriba un moment que ha perdut totalment
1: el sentit.
0: Eixa, exacte, eixe sentit, no? Entonces, al final, un xiquet que menja bé, per a mi, si tinguera que definir-ho, no, és un xiquet que té un accés habitual a aliments saludables, que, pues, vas, que va coneixent nous sabors que tu vas oferint-li, que manté sobretot una relació positiva amb el menjar, no? I que continua sent capaç d'escoltar eixa gana i eixa sacietat de la que parlàvem.
1: Per tant, seria normal o és normal que uns dies mengen molt i altres poc, que tinguin un dia més necessitat, un altre dia menys? O han de ser més estables?
0: No, estables nosaltres. Nosaltres ja no creixem, nosaltres estem totalment...
1: Creixem, som una línia, sí, però no ample. No.
0: Entonces, nosaltres l'etapa de creixement la vam passar i és de veres que hi ha dies que tens més fam i altra, pues, perquè has dormit menys, perquè bueno, has fet més exercici a nivell hormonal, però sí que realment sí que tenen aquesta realitat de que tenen etapes de creixement, això de, ai, és que està creixent els ossos, és que té febre perquè està creixent. Realment, ells estan en aquesta etapa en la que n'hi ha dies que els seus requeriments energètics són molt més grans. Per això, potser és normal que un xiquet digués, és que avui ha sobreviscut en 4 culleres del plat i en una poma, i al dia següent s'ha menjat la nevera sencera. Vale? I al final és aixina. El que passa que els adults moltes voltes fiquem com un poc d'alarma, no? En això, i al final hem de a casa vull donar un poc de calma i dir, és totalment normal, vale? El xiquet té una regulació super eficient d'esta fam, i al final si tu com a pare o com a avi vols intentar controlar, jo que sé, cada mos que el xiquet pega, cada plat, cada quantitat, vale? Ahí estàs interferint en la sacietat d'este xiquet, i al final realment jo crec que la pregunta no hauria de ser el meu xiquet menja molt o menja poc, no? Hauríem de reformular-la i dir, el teu xiquet creix bé, té energia, té una alimentació variada al llarg del dia, té un entorn saludable d'alimentació, doncs pues perfecte, si avui menja poquet, segur que demà menjarà més, i ja està. Òbviament el problema, si ja dius, no, és que al llarg de la setmana menja sempre molt poquet, doncs pues ahí sí que recomane que siga nutricionista o metge, que sí que el duguen, però si no, deixeu-lo.
2: Clar, jo entenc que este plantejament que anem a fer ara, que és molt comú en moltes famílies, ho digueu, és que el xiquet no vol menjar verdura. Això no ve d'avui per a demà. Entenc que és una cosa, pues, fer el que tu volies, acostumat a casa, etc. I això. Però posem-nos en el cas molt comú de que la criatura diu que no. Que verdura ni una, què fem?
0: Sí, imagina't, si ja jo, així en consulta, me barallen adults que no volen menjar, que no volen menjar verdura, imagina't un xiquet que al final tu a un adult encara, vale, li pots contar el rotllo de les vitamines, els minerals, la fibra, però un xiquet li dona igual, realment. Entonces, en un xiquet el que hem d'entendre és, bàsicament, el primer, ells, els sabors amargs, la verdura té un sabor amarg, el que passa que a nosaltres, pues, ja ens agrada perquè estem acostumats, però és normal que el rebutgen de primeres, és un sabor que no és agradable per a ell, el seu cervell no té tanta preferència exactament a aquest sabor amarg com a, per exemple, el sabor aixina més dolç, ¿vale? Entonces, que siga normal que rebutgen la verdura no significa que no puguen fer res al respecte, ¿vale? Una de les estratègies més efectives en aquests casos és la repetició. I jo sé que a lo millor a casa me diuen, sí, és que jo ho faig, però és que s'ho deixa. Paciència, ¿vale? Al final s'ha vist en estudis que un xiquet pot necessitar veure 10 voltes el bròcoli abans de provar-lo. Però t'assegure que si tu li l'has ficat 10 voltes, o te veu menjar-lo a tu, o li el presentes en diferents formats, o fas algo amb ell s'aliment, acabarà provant-lo. O sigui, acabarà
1: tenint curiositat.
0: I si no, que me criden i me diguen, mira, jo ho he fet, i no. Però és de veres, al
1: final...
0: Però
1: has dit una cosa molt important, i és que te vegin també menjar-lo tu. Això està...
0: Totalment.
1: Important
0: totalment,
1: que ho remarquem.
0: Al final és important, no? Som els espis d'ells, vulguis o no, i si ells al principi el rebutgen, però veuen que tu te'l menges, que el disfrutes i que te'l prepares, pues, de diferents maneres cada volta, al final el xiquet acabarà volent provar-lo, ¿vale? Al final...
1: presentar de diferents maneres, estàs suggerint que les amaguem, vull dir, en un
2: puré,
1: no sé quantos, que no sàpiga que n'hi ha espinacs,

0: ensucrades, bueno, a part del sucre que tenen, augmenten el risc de càries en xiquets, l'excés de pes, la qualitat nutricional que estem donant als xiquets és pèssima. Aleshores, el xiquet ha de beure aigua i llet. Realment serien aquestes dues, o aquestes dues les begudes, i les begudes ensucrades com a ocasional i puntual. Però, vamos, és que això és el mateix per a xiquets que per a adults.
1: I deies excés de pes,
2: Clar.
1: perquè l'obesitat infantil o el sobrepès infantil, que ja ens venia a preocupar en altres societats, per exemple, s'assenyalava molt a l'americana, però atenció, que estem fent així, no?
0: Estem guanyant números, eh? Estem ahí. Al final està en tres països europeus amb majors tàssecs d'excés de pes infantil. 4 de cada 10 xiquets, vale, tenen o sobrepès o obesitat. A mi és que ja me pareix una barbaritat. Estem parlant
1: 10.
0: De quasi el 50%. I al final realment no parlem d'estètica, però és que no parlem d'estètica ni en xiquets ni en adults. Sempre quan parlem d'obesitat o sobrepès, el problema és que parlem
1: de
0: problemes cardíacs, cardiovasculars, parlem de problemes articulars, de diabetes, d'hipertensió i després, òbviament, problemes de salut mental, de baixa autoestima, o sigui, és molt preocupant. I vulguis o no, els xiquets, és que depèn dels adults i a lo millor a ells estàs carregant-los en algo que ha de començar en casa, amb els pares. O sigui, que
2: una consulta personal, que també és per una mica.
0: Claro, claro.
2: Criatura que només menja si li poses la pantalla davant perquè s'està aquest hipnotitzat i li pots estacar bròcoli si vols, que s'ho menja tot. Què fem?
0: Calça la mà el que no ha anat a un restaurant
2: i
0: no ha vist una taula de pares amb xiquets i la pantalleta davant. Al final, per a mi, bueno, és un poc... així, vull donar un poc de... Puc entendre-ho, vale? Al final, dia llarg, no? El xiquet està cansat, pues, està inquiet, rebutja el menjar, no? I pues, al final, què pot semblar de primeres? Pues, una opció molt ràpida i molt efectiva. Per què? Perquè vulguis o no, el xiquet pues, es queda embobat en la pantalleta, obri la boca, es distrau i menja, que el plat desapareix. No? Aleshores, jo puc entendre en casa que diguen, qual és el problema? Si d'esta manera el meu xiquet menja, no? Pues n'hi ha problemes. Al final, el teu xiquet està menjant, mirant una pantalla, però està prestant zero atenció a lo que té el plat, a lo que està menjant. ¿Vale? No està mirant els aliments, no està explorant textures ni sabors. Ahí és que te dic que li claves el bròcoli i se'l menja. I realment, què passa? Però això és en xiquets i en adults. No el que parlàvem antes de lo important que és i lo bo que és que els xiquets encara sentissin aquesta sacietat, si tu al final li fiques aquesta pantalla, estàs trastocant-li les senyals de gana i de sacietat. Entonces, al final està menjant perquè està distret, però no perquè té gana. Entonces, de fet, parlant un poquet una altra volta, no, a lo de l'obesitat, un dels factors que més s'associa a aquesta obesitat que va creixent en, o sobrepès en xiquets és el dormir poquet i el temps de pantalles. Per això me pareix que crec que és algo que hem d'intentar, no, de dir, vale, jo sé que és una forma fàcil de que el xiquet menge, però... anem a intentar sentar-se tots al voltant de la taula, perquè al final no només és un moment d'alimentar el cos, no? Jo crec que és un espai també per a aquests xiquets, és un espai d'aprenentatge. Al final aprenen pues, hàbits, gust, costums alimentaris, té bona tu menjar, no? Al final que una família menja junta, parlen els xiquets, encara que no vulguin menjar el que tu, però està mirant com tu t'estàs menjant, el que parlàvem antes, no? Està mirant com tu menges, està mirant amb quina naturalitat o com estàs disfrutant d'aquest plat, i això té un impacte brutal en aquest xiquet.
2: Bueno, es queden dos minutets i mig. Algun consell més que tingues allò, no per a fer màgia, sinó per ajudar a pares i mares en el dia a dia dels xiquets?
0: Super, super, super bàsic. Els 5 consells que donaria jo als pares. Lo que se queden en aquest últim que hem dit, mengeu junts sempre que siga possible, vale? No obligueu mai a acabar-se el plat, si el xiquet no vol, no vol, no passa res. Oferiu fruites i verdures tots els dies, encara que no vulguen i encara que les rebutgen, paciència, arribarà aquest dimecres pel matí que el teu xiquet va... Vale, avui sí que vull que el plàtan. Parlant dels sucs de...

0: els processats, de les galetes de desdejuni. Reserveu, per favor, els ultraprocessats per a les ocasions puntuals. O sigui, no ho proveu, però que no siga... que no perquè el xiquet desdejune li fique el batut de xocolata i les galletes tots els dies. Per això és millor que no desdejune. I per últim, també ho han dit, superimportant, que vos ajuden a comprar i que vos ajuden a fer receptes. Els apetirà moltíssim provar aquestes receptes de les que ells, les seues manetes han format part. Al final, els hàbits, no, es construïm en aquest moment, en la infància, i de veres que jo veig així, és que ens acompanyen tota la vida.
1: Hàbits, és la paraula màgica, veritat? Quantes vegades la mencionem, i fer coses roïns cada dia ens portarà un camí roïn per la salut, i tot el contrari. Poquet a poquet, dia a dia, anirem millorant, i anirem millorant la nostra salut, ni més ni menys, el Exacte. Millor tresor que hem de preservar. Gràcies, com sempre, Clara Llorenç, per ajudar a que mengem i a cuidar-nos. Gràcies.
0: A vosaltres, sí, adeu. Gràcies.

0: Carino, una compta bancària.
1: No és possible, no és possible.
0: Vinga, va, que ja va la cosa. Uns quants exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
2: No, no, no.
0: Les costeres de la muntanya són els pendents, no les pendents.
3: És igual, amiga.
0: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. Oh. I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
4: I és correcte!
0: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules. I ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima, llengüeta!
5: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
8: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
0: No, Dana, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
8: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
0: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
9: A base de bé.
0: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges, defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima, llengüeta!
5: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
6: De tu!

0: que deixona, que sucosa i que dolça està. Espai lo de dolça. Té molta fructosa. Ja mirem això.
1: En coneixement.
0: En coneixement.
1: Això ja es va explicar la setmana passada.
0: Ja ho va explicar la setmana passada, però les fruites són molt bones, mengeu molta fruita.
1: I vinga, cosa de vitamina i minerals i de tot allò que ja ens ha dit.
0: I si te menges la pell, clar.
1: Sempre més i millor.
0: Un albercoc igual no és molt agradós, però un ciruelo, per exemple, i allò, tu saps, això va...
1: Però si la tens de menges kiwis fins i tot, clar, l'has de rentar ben bé o depilar-lo una mica.
0: Quan dius kiwi, matí li dia kikis. Porta'm un kiki, porta'm un kiki. Però si són molt peluts, com que te menges la pell del kiki?
1: Ai, però el rentes bé, li lleves una miqueta, el depiles una miqueta.
0: El rentes en l'escosbrite i li lleves el pèl. Sí, que quina gràcia, de veritat. Fruites i verdures...
1: Bueno, igual s'ho estic dient una barbaritat, el fruit de la
0: vella. Lo que... Home, suposa que no, suposa que no. Però, bueno, que ho diga Clara Llorés.
1: Que ho diga la sabidoria d'esta casa respecte de les qüestions de nutrició i dietètica.
0: Que avui és dia de consulta. Clara... Hello.
2: Com esteu? Com esteu?
1: Com estàs tu, jo cariño?
2: El albercoc me'l menjo en pell, que conste,
1: eh? Jo també, jo l'albercoc també.
2: Claro.
1: I les bresquilles també, kiwi... en alguna ocasió. Sí, també.
0: Però sí, són molt peludes, les bresquilles.
2: El kiwi és l'únic que me dona encara...
0: Ja.
2: Coseta. Ja, pot,
1: no, jo
2: però...
1: també ho he llegit, però jo no ho he fet.
0: És que n'hi ha varietats molt peludes.
1: N'hi ha varietats molt peludes.
0: Molt peludes. N'hi ha algunes que igual són més agradoses, però n'hi ha altres que tenen una de
1: mira,
0: pèl.
1: Mira, el que a tu t'agrada, que és el groguet, és el més agradós, té menys pelusa,
0: sí,
1: crec jo.
0: Sí, però tu has rossegat una pell de kiwi. Ja es va quedar el kiki.
2: No, és que m'esmuse només de pensar-ho. Quin error.
0: Que estem un poquet, home, tristos no, perquè sempre estem feliços d'escoltar-te, però vore't sempre és molt més agradable. Però bueno, avui la vida ens col·loca un cable de pen mig. Bueno, un cable no, una
2: comunicació. En diferit, però aquí n'ha parlat també.
0: Però estàs bé?
2: Sí, superbé, superbé. Ganes de parlar amb vosaltres un ratet, com sempre.
0: Fenomenal.
1: Mira, d'estar bé, en este cas, de menjar bé, sobretot els nostres xiquets i xiquetes, va la cosa, no?
2: Exacte, avui m'apetia dur un tema que jo crec que en tota la temporada que han fet no han parlat mai de l'alimentació infantil i jo pensava i dic, ostres, a casa, vulguis o no, vosaltres perquè pues, ja heu passat aquesta etapa no, de criar, però...
1: Venen els nets.
2: Però venen els nets. I jo crec que és un tema que a totes les cases... És important que sàpiguen un poquet, no?, al respecte i que segur que n'hi ha algunes qüestions que també els preocupa d'ells o tenen algun dubte. Aleshores dic, avui toca dia de parlar un poc d'alimentació infantil, que sempre n'hi ha molt debat al respecte.
0: Perquè el xiquet o xiqueta, que no es... Ai, és que el meu xiquet no es menja.
1: Pateixen tant.
0: Ai, és que per a menjar.
1: Els pares i les mares pateixen barbaritats.
2: Sí.
0: La meva germana va sobreviure fins als 20 i pico anys de llomello i albergina.
1: Jo tinc una neboda que va sobreviure en llet i arròs.
0: Ja veus.
1: Que sa mare plorava. No. Jo veus, jo no tinc ningú problema. La potxiqueta en això sí que ha dit a mi. Esportista no tant, però en això sí que fàcil de contentar.
2: Eixos sí que són casos un poc més extrems, vale? que hauria d'analitzar i veure com podem, però al final jo crec que un dels problemes, vale, quan diem és que el motxiquet no menja bé, jo sempre dic... A veure, és que a lo millor estàs intentant, no, analitzar l'alimentació del teu xiquet en base a l'alimentació que tu fas o que tu voldries que el teu xiquet fera, ¿vale? Perquè al final pensem que un xiquet pues, ha de menjar de tot, no? Ha de menjar unes quantitats perfectes cada dia sense protestar i realment al final els xiquets, vulguis o no, li lleves aquesta part de raciocini que tenim nosaltres que saben que hem de menjar correcte. Ells al final mengen un poc per intuïció i per fam. Entonces, al final és començar un poc parlant, no, de que un xiquet que menja bé no precisament és el que menja tot el que li posem al plat, ni el que s'acaba l'última cullerada, ni tampoc el que, òbviament, amb 3 anys se menja totes les verdures que li tires al plat amb entusiasme, ¿vale?
1: És important final... que se ho menja també, però també és important que quan ja estan saciats, paren.
2: Claro, això és meravellós.
1: I que sapiguem respectar, clar.
2: És meravellós perquè això, totes les persones naixem amb això innat, ¿vale? Tenim el concepte de sacietat, no el tenim tocat. Entonces, nosaltres de xicotes sabem molt parar quan no tenim fam, però és algo que, vulguis o no, i a mi me sap mal, és els adults els que trastoquem este fet. Al final, si tu a un xiquet no menja més, acaba el

0: Si ho fiquem ahir més, no sé què, més de la hamburguesa, no ho sé. ¿A qué te refieres, doctora?
1: Engañar al chiquet, pobre. Así depèn. Jo no ho veig com enganyar, que conste. Así la meva resposta seria un poquet de... Si l'única forma de que el teu xiquet menja verduretes és si és triturant-les, no?, o amagant-les en l'hamburguesa, en els nuggets, per una part bé, perquè està menjant-los, però no deixes de presentar-les aquestes verdures en un format que es continua veient-los. Si no, al final, aquest xiquet tindrà 40 anys i només s'haurà menjar verdures si és en crema de verdures o en una bolognesa amb verdures. Aleshores, la resposta...
2: En algun moment s'haurà d'enfrontar a tirar limons al bròcoli.
1: Exacte. O sigui, sí, vale, perquè estàs oferint-li verdures, però també oferir-li les verdures en un altre format que ell aprenga, no?, a veure-les en el plat, a familiaritzar-se amb elles. Al final, per a mi, el que més funciona realment a Sin Consulta és que incorporen verdures en receptes que per a ells són agradables.
2: Clar,
1: vale?
2: Tu vols currar-se-ho. Clar, si el bròcoli i la molla s'ha llibollit...
1: Sí, el que passa que jo entenc que el dia a dia ho han parlat moltes voltes.
2: Però tu fas la màgia eixa i el passes per el Satisfyer i el Fryer i després d'això ja no és igual, no és igual.
1: No.
2: És qüestió de posar-li un poquet d'imaginació.
0: O en un arrosset, en una verdureta, en una paelleta, no sé.
1: Un objectiu molt irreal és que un xiquet de 5 anys adore el bròcoli, ¿vale? O sigui, aleshores tu tens que intentar dir, vale, pues vaig a fer una lasanya, que sé que al meu xiquet li encanta, però en compte de fer només una salsa de tomaca en carpicaeta, i esa salsa de tomaca vaig a ficar-li carlota, carabasseta, ceba, després vaig a fer fajites, que també li agraden molt, però en compte de només en pollastre, fique pues, pebrot, espinacs, o hamburgueses casolanes, però de llegums en pollastre, i menjar llegum, però també pollastre, i pizzes. I sobretot, que a tu te vesguen o que les facin amb tu, perquè ells tenen que veure com aquesta verdura ha passat a formar plat, o sigui, ha passat a formar part d'aquest plat que és divertit, o sigui, que els agrada a ells, després provar-lo i dir, ostres, pues, du bròcoli i m'encanta. I ja sé que...
0: Mira, que ho facin ells, estic menjant, és un gran consell. Claro. És un gran consell.
1: Per a mi seria el número 1.
0: Que participen de fer los deberes.
1: Sí,
2: escolta'm, i la fruita,
1: sí.
2: Que hem començat parlant de les fruites, ara que les tenim tan bones de secar i les tenim boníssimes ara d'estiu, la fruita en batuts o en sucs...
0: Ui, un altre meló.
2: És bien o què?
1: La fruta ja saben que mastegadeta, meravellosa. En sucs i en batuts, mira... Jo crec que és la frase estrella, no? És de, si no vol menjar fruita, pues almenys li faig un suc de taronja pel matí. I dius, és que per això no li faig el suc de taronja realment, perquè a mi aquesta excusa careix totalment de significat. Al final, volem la fruita per les vitamines que té, és veure que el suc manté les vitamines, però també volem la fruita per la fibra que ens aporta. Aleshores, ja ho sabem que un suc, fibra, no té cap, i de colp, en un got que el xiquet se veu, és que encara és més perillós en xiquets que en adults, perquè al final ells han de consumir menys sucre que nosaltres. Entonces, en un got de suc que se veuen en 5 minuts, i més ara en estiu, que fa calor i que està fresquet i que t'apetís, a lo millor té 25 grams de sucre. És que és el màxim que els xiquets haurien de consumir a lo llarg del dia. És una barbaritat.
2: Yeah. Igual llavors, passen el batut en llet, això, les maduixetes, això, que ai, el xiquet se ho veu tan bé.
1: Això és diferent. Això, per exemple, vulguis o no, tu, un suc és com un liquat. ¿Vale? El suc i el liquat estan un poc en la misma, en la mateixa rengló.
2: Bueno, però el batut va tot ahí, no?
1: Exacte,
2: per tota això. Tota la fruita,
1: lo bo del batut és que tu... barreges el iogurt o la llet, ¿vale?, en la maduixa, en el plàtan, aleshores tu ahí sí que tens la fibra. La tens un poc més triturada, ¿vale?, o sigui, te saltes el pas de la masticació, per tant la sacietat és menor, però bueno, realment tenim fibra, o sigui, molt millor batut. Primer, fruita sencera, batut i suc. Això seria...
0: I mai de la vida begudes ensucrades d'eixes de persigues.
1: Això
0: ja ho has dit moltes vegades, que això bo no és per la criatura.
1: Claro, mai. Claro, totalment. Al aigua, final, begudes
0: ensucrades. Aigua que fa la vista clara. Aigua que fa la vista clara.
1: Per favor, o sigui, realment les begudes...

0: És Prada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
5: Sí.
6: No!
5: No.
4: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
6: No.
4: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
7: Això és de veres.
8: És de veres.
7: Sí?
8: És de veres.
4: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
9: Que lío.
4: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
9: Tira-li, enxufa-li.
4: Jo tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
10: Això és una equivocació.
4: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
11: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
4: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
12: Molt millor.
4: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
12: Efectivament.
4: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. Hi ha dos enes.
8: Queda clar?
13: Senyor, sí, senyor!
4: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
14: Vale o no vale?
12: Ah, vale.
4: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
15: Està tot molt mal.
4: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
16: Quin comboi!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
17: De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
8: Queda clar?
15: Clar que sí.
8: Sí.
15: Clar que sí.
8: Sí.
15: Molt bé.
4: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincideix, això no passa sempre, sempre, sempre.
18: No, no, no.
4: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri, amb potetes i bigotets si fa falta.
12: Ah, ah, vale.
4: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
19: Molt ben pensat, doctor.
4: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari.

0: La vesprada de Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
3: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2 i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
7: Palmando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrà la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
9: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
0: La vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: No sé qué tienen las flores, llorona, las flores, llorona.

0: Caray,
1: lo de Chabela y los mensajes, los recados que he ido dejando a lo largo de todas sus canciones. Bueno, ya son las 6 y 9 minutos. Abordemos esta tercera y última hora del programa en especial La Ilusión y sobre todo en este arranque, porque si haguerem Gemma Amix de buscar un telo de fons, un escenari musical per a la protagonista de la següent xerrada, jo crec que Chabela ens ve que
2: li ve el pèl.
1: Ens ve que ni pintada, ¿ves? Ja que anem a parlar d'una extraordinària, d'una immensa pintora, una artista més enllà d'una pintora.
2: Una icona, sí, una de les artistes més icòniques de la història, Frida Kahlo, i ho fem perquè avui s'inaugura a València una mostra sobre esta artista. És més que una exposició, anem a explicar-ho de seguida, és una experiència en la que el visitant s'endinsa en l'univers de Frida Kahlo, en la vida i obra de l'artista que va trencar motles, que va transformar el seu patiment en art i que s'ha convertit en un símbol universal d'empoderament femení. És una mostra que combina art i tecnologia i ara coneixem els detalls de tot el que ofereix este viatge.
1: Que bonico això que has dit. Bueno, bonico. Que real, no? Com transmutar el dolor i el expressar d'una manera tan artística i a la vegada tan conmovedora.
2: Que admiro aquesta capacitat brutal, no? Creativa de transformar
1: una dona que va patir tant.
2: Un dolor, no que sigui. Sí, sí.
1: Bueno, pues una mostra en la que, per descomptat, estan els quadres meravellosos, està la expressió artística de Frida Kahlo. Està també, d'alguna manera, la seva empremta, la seva ànima.
2: Sí.
1: Hi ha art i també hi ha tecnologia, que estem en la era de la tecnologia, de la intel·ligència artificial i tot això. Per tant, la tecnologia hem de conviure també en ella també en l'art, no?
2: I aquesta exposició té precedents interessants perquè es va estrenar el 2023 a Nova York. Des d'aleshores s'ha recorregut més de 20 ciutats per tot el món.
1: Quantes? 20 ciutats?
2: 20 ciutats per tot el món i vista per més de mig milió de persones. Claro. Ací a València la tenim a l'Ateneu Mercantil. S'inaugura avui. Atenció. I estarà fins al 27 de setembre. Teniu temps, però no vos encanteu perquè igual la voleu repetir després de voler una volta. Per conèixer més detalls, ens acompanya la directora artística de l'Expo Frida Kahlo, que és Mairen Muñoz. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Escucha, que imagino yo que en torno a esta exposición habréis llegado a las conclusiones de por qué causa tanta fascinación la persona y el personaje y la historia y la artista de Frida Kahlo.
3: Bueno, Frida Kahlo llama la atención porque es, aparte de una artista impresionante, ella, su imagen, su obra, su lucha, es una mujer que no se declara feminista, pero sin embargo a día de hoy pues todo el mundo la reconoce como una mujer que luchó por la igualdad de oportunidades.
1: Sí, hay una parte, digamos, artística, hay un legado, hay una vida con un nivel de convulsión y de sufrimiento brutal, y hay también una posición en el mundo, digamos, una manera de ser que abrió caminos en momentos en los que, en efecto, los derechos de las mujeres en aquel México eran bien, bien diferentes, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar? ¿Qué Frida Kahlo vamos a poder ver? Están los cuadros.
3: Mira, nosotros trabajamos con Naciones Unidas Women por dar a conocer el objetivo número 5 de Naciones Unidas, que es la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Entonces Frida Kahlo, como hemos estado hablando, pues es una figura indiscutible, ¿no? Para trabajar con esta experiencia. Entonces a raíz de sus cartas, pues hemos empezado a trabajar esta experiencia. Y ahí podemos encontrar las cartas inéditas de Frida Kahlo. Es la primera vez que salen de Ciudad de México, de una colección.

0: Les fruites que bones són. I esta temporada de l'any és la més esplendorosa. Vas a una verdulera fruiteria i la quantitat de colors, d'aromes, d'opcions, és meravellosa.
1: Quina meravella. La fruita, i ara que ve l'estiu també, aquesta fruita d'estiu, de pinyol, esqueta, que tant ens estimem, és de veres,
0: clar,
1: és de...
0: El meló del Germen.
1: Per favor, aquest meló de tot l'any, que és de tot l'any, però en estiu es disfruta més, a la fresca, el poses allí a la bassa. Això se refresca, això és una meravella en quatre d'aixones de gel, i es queda tan fresquet i tan bo. I li tires una, i li tires una miqueta de pernil per damunt.
0: Oh!
1: Sense voler, eh? Això no et deixes caure.
0: Poesia.
1: Saps allò?
0: Poesia.
1: La llesqueta de pernil, això és una meravella.
0: I les bresquilles de secar.
1: Oh,
0: m'encanta. Nosaltres en la caseta tenim un bresquiller. Les de secar no tenen tanta carn com les altres, però estan molt dolcetes i molt bones. Però també la vas a prendre el bany i baixava. La meva germana s'agafava una tomata de la tomatera de mon pare directa i jo una bresquilla de secar.
1: Meravella, meravella. El ciruelo.
0: Oh,
1: és una, és l'ambercoc del pinyol dins. Són unes fruites absolutament meravelloses. Dius, que bona, que...

0: No s'aprèn a l'escola allò d'aguantar la calor, però igual tampoc haver estat malament, perquè d'uns anys d'esta banda.
1: Au, saps, ma vida, que
0: Cristo Jesús. I la puríssima xiqueta.
1: Jo vaig a dir que jo a aquesta escola no quiero ir. Jo amb l'edat la suporto pitjor, la calor. Me provoca més problemes. No sé, d'ansietat jo crec que també. Perquè la calor genera problemes d'ansietat.
0: Esta és la pregunta.

0: En la que obrim...
1: Que nos hacemos cada mañana cuando nos levantamos.
0: No, pero la consulta en Lorena Gascón, la nostra psicòloga de capçalera, l'obrim en esta pregunta, perquè jo no sé si jo sou més del team estiu o del team hivern. Però de veres que últimament els estius són tan durs.
1: Jo era del team estiu quan era jove, però que no recorde passar calor en estiu. No anava a classe, estava tot el dia en la caseta, quan tenia calor me tirava la bassa, l'aigua, no tenia sensació.
0: Tenies les hormones d'altra manera, claro. Igual que jo, i l'altre, i l'altre.
1: I ara, no sé si és ansietat, però d'una mala gaita, me pone la calor, m'agobia.
0: Hola, Lorena.
1: Hola, Lorena.
2: Hola, hola.
1: La psicòloga japuta la trobareu en xarxes, Lorena Gascón. Ens parla d'això, Lorena, com estàs? Com portes tu la calor?
2: Jo la duc bé, però també la duc bé perquè no treballo al carrer. O sea, si estiguera ficant plaques solars al... No la duria gens bé. No, no, no. De fet, el dissabte vaig anar a caminar pel matí perquè suposadament anava a fer un dia nuvolat. I no va ser un dia nuvolat i jo anava ahí a la font a mullar-me el cap. Jo no puc. O sigui que sí. Es du bé si tu tens una vida agradable i estàs en casa amb aire condicionat. Ahí es du bé.
0: Perquè d'alguna manera la calor, l'estrès tèrmic, que diguem, pot afectar-nos emocionalment per a tindre menys paciència en la vida, per a estar més en punxes, per a estar més reactiu o reactiva, diguem.
1: Com per a cagar-nos en tot.
0: Sí, per agafar algú. No, que em faltava, avui, que no puc...
2: Total, totalment, sí. La calor, el que fa en el nostre cos és activar-lo i és com si ens diguera el nostre cervell, hi ha que protegir-se d'això, això és una cosa, això és perillós, no?, el calor este. I el que fa és activar que tinguem més taquicàrdia, que suem, que inclús ens ofeguem, no?, que són símptomes que es pareixen prou a l'ansietat també moltes vegades.
1: Però no és ansietat o pot ser ansietat? Esta es la pregunta.
2: Esta es molt bona, ¿eh? Molt bona pregunta. ¿Per qué?
1: Todas las respuestas son correctas. Podem
2: total,
1: tindre...
2: ¿no? Total. Okay. Tu pots tindre calor amb ansietat sense calor amb calor. O sea, tu pots tindre totes les combinacions possibles.
1: Totes les respostes són correctes.
2: Total.
1: Jolín.
2: Però és que a vegades es confon l'ansietat amb la calor i a vegades també la calor pot causar ansietat.
1: Ai, senyor.
0: Vale, però quan dius que un excés de calor o que el cervell, diguem, dispara determinades alarmes i el nostre metabolisme es prepara, que ha de preparar-se perquè la calor és una agressió realment i el metabolisme diu que està passant així i bueno, diguem, el sistema immun es posa en marxa, etcètera. I això es podria confondre, no dic un col de calor, que ja és una cosa més heavy, amb alguns símptomes d'ansietat o de tindre una crisi d'ansietat.
2: Totalment.
0: I com és? És que, no sé, para no iniciados,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Mira, a mi m'ha passat...
0: Per a reconèixer-lo, no?
2: A mi m'ha passat l'any passat, en Madrid, estava veient un concert i els valencians, jo crec que és que no estem acostumats a la calor de Madrid perquè és molt sec, no? Jo crec que així a València no m'ha passat mai en la vida, o en algun lloc en el que hi ha una calor més húmeda, no em passa, però allí em va passar que estava en primera fila, però jo no em volia anar d'allí, i hi havia moltíssima gent. Aleshores estava això, cos en cos, i feia molta calor. I jo estava pensant, ostres, és que m'està donant ansietat? És que no sé, perquè jo ara mateix el cervell m'està dient, fuig, estem d'ací, tinc la sensació de que el pit em va, o sigui, el cor em va superràpid, tinc la sensació de que això és perillós i que hauria de fer alguna cosa, però a la vegada no tinc cap raó per a fugir d'ací, que no siga la calor. I després i m'estava mullant el cap i tot, i després d'un ratet se'm va passar. O sigui, que una de les coses que pot ser que tu t'adones de que siga ansietat o no, és si quan baixa la meva temperatura continua amb símptomes, aleshores pot ser ansietat. Però si se me'n van, serà que la calor, pot ser la calor, perfectament.
0: Però en el teu cas, no sé si algú que no ha tingut una crisi d'ansietat...
2: Sí. Com pots saber-ho?
0: Com reconeixem si és que està pegant-nos un col de calor o que el cos està reaccionant a la calor? Perquè parlaves de taquicàrdia, d'ofegar-te,
2: són
0: símptomes d'una crisi d'ansietat.
2: Ofegar-me tant no, eh? O sigui, sí, jo no vaig arribar a tindre...
0: Falta una... millor que no respires,
2: sí,
0: o millor...
2: A... Jo no vaig arribar a tindre atac d'ansietat, però sí que és una cosa que el meu cervell fa, que és que la mare que el va parir, el meu cervell també, que és com que, ostres, això és molt perillós! O sigui, que és com que el meu cervell, amb aquests símptomes que jo estava sentint de calor, va dir, sensació d'alarma, no? Socorro! Que en un altre... Pues a mi a altres persones no els passa. La resta de persones diu, ostres, pues tenim calor i prou. Però la meva sensació era com, ostres, podria fins a desmaiar-me, no? O sea, com podria estar perdre el coneixement. Era la sensació que em donava. Però no era tan intens com... Jo no pensava que m'anava a morir.
1: Saps? Però és que pot passar també que tu no tenis la sensació de desagradable, de calor, tal, acabe. Sí. No era en un principi i acabe.
2: Totalment.
1: Sento un atac d'ansietat. Total. Si tu has comences a centrar-te ahí en la, el
2: totalment
1: malestar.
2: Sí, és que el pitjor que podem fer quan tenim ansietat és centrar-nos encara més en els símptomes, no? En les nostres sensacions corporals, però és el que fem, perquè quan sí hi ha un perill o quan notem alguna cosa que no sabem si està bé, encara ens fixem més i aleshores fem que ens vagi més ràpid el cor i encara ens fixem més i així arriba un moment en el que pensem que anem a morir i és quan ens dona ahí ja l'atac d'ansietat, que així quan estem ja... que ahí no, es un punto de no retorno ya.
1: Estamos en la cima de la montaña del desastre ansiolític.
2: Total, que després no passa res i se'n va l'ansietat.
1: L'ansietat també se'n va.
2: Però, sí, però que sí, que és molt, molt, molt desagradable. Mm-hmm.
0: Perquè jo no sé si són, diguem, diferents maneres de no sé si de sentir l'ansietat o de manifestar l'ansietat. En el meu cas, quan m'instal·le en una por irracional a coses del futur, mm-hmm, m'agarra una cosa que jo li dic el bitxo i la tinc molt reconeguda, és una, bueno, una sintomatologia molt concreta, més estomacal i això, i és una... no sé si algú que estigui ara mateix escoltant-nos es pot reconèixer en este tipus de, en este tipus de por, no? Uh-huh. Però tu estàs comentant, diguem, una por a una... O sigui, una ansietat o una reacció a una por, diguem, més imminent. Uh-huh. A que te puga passar algo de manera imminent, sí, perquè estàs en un ascensor, perquè estàs en un túnel.
2: Total.
0: O perquè estàs en un puesto on hi ha mogolló de gent, uh-huh, i que te pugues... Se sent la persona que té aquesta crisi d'ansietat, sent que va morir?
2: A lo millor no
0: perill imminent?
2: Sí, perill. Perill. El seu cervell detecta perill en aquesta situació. No, no cal que pense que vas a morir, però sol estar relacionat. Però
0: és de la mateixa família que el qui sent perill al por al futur?
2: Sí, també. El que passa és que no...
0: És el mateix?
2: No és el mateix del tot, no? Perquè això és més ansietat anticipatòria i així és més com ansietat pel que estic sentint ara, no? Però sí que és veritat que la majoria de... moltes vegades, com l'estructura, no? el que fa que tu sentes ansietat és la pròpia evitació de les sensacions corporals, no? El no voler sentir el que estic sentint i com no ho vull sentir faig esforços per no sentir-ho i encara cada vegada tinc més ansietat.
0: No he de tindre por i tinc més, no? Com
2: total
0: que s'alimenta, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I com parem això? Vull dir, com si el que tenim és sensació d'una calor que ens resulta insuportable, uh-huh, que damunt ara, com s'ha avançat la calor, pues ja la tenim. La de la canícula, la de final de juliol, ja la tenim així.
2: Total.
1: Com podem desconnectar això perquè no aplega a ser ansietat? Si se pot.
2: Sí, ens anem a Finlàndia i allí...
1: I se lleven un iglú.
2: I allí s'està molt bé, allí no fa calor. No, això és broma. Sí, amb la calor, això de suportar la calor no té cap sentit. Això no té... És que no et va fer que sigues més dur en el futur, ni que estigues millor, ni que sigues més resistent, no té sentit. O sigui, si estem en un lloc en el que fa molta calor...
0: Si no te queda més remei, perquè hi ha una ponenta que el deu...
2: Això és una altra cosa.
0: I no tens aire en la caseta...
2: Sí, si no podem fer res, baixar la nostra temperatura corporal com puguem, posant gel, dutxant-nos moltes vegades al dia...
1: Tirant en terra a dormir, feia jo, tirava en terra...
2: Ai, pobra. Sí, dormir ajuda també, perquè dormir baixa també la temperatura corporal, però és que a vegades no es pot ni dormir, del calor que fa. Això és veritat. I jo què sé, hi ha remis també per a fer el llit més fresquet, no? És que no sé si...
0: Llençols de...
2: Llençols més suaus.
0: Aquelles satinades.
2: Total.
0: També té un punt erotipo festivo, que igual també... Bueno, també igual ajuda.
1: O si la calor, si ganes. Tira pa escaldar la calor que fa, no tinc jo ganes.
0: No sé, igual jo vaig a la contra, però a mi quan arriben les calors em solivella més el...
2: Jo crec que és perquè...
1: Te solivella?
0: Sí, em
1: solivella. Tu no te fa ansietat, tu te fa jacarandoso.
0: Me fa jacarandoso, sí.
2: Però perquè duen menys roba, jo crec.
0: En general, clar, hi ha estímuls visuals. Que això passa també, és de veres, serà que va ser convirtiéndome en un viejo verde. També pot ser. Clar, parlem de la calor, que dormim menys, i en les estadístiques, quan es parla de... Si estem molt fascinats per el true crime i la criminalitat, en estiu...
1: Sí, somos.
0: No, somos, no?
1: Somos, o sea, los dos.
0: Confesos, no? Passa que en les estadístiques hi ha més violència de tot tipus, més agressions i més en estiu. pot estar relacionat, diguem, la falta de confort, de temperatura, la calor en general, en què estem més de mala llet i passin coses xungues.
2: Ostres, Ximo, hauria
0: no,
2: de veure...
0: No dic que ens passin,
2: sí, sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, hauria de veure estudis per a dir-te una resposta que, vale, que tinga sentit, perquè no ho sé, no tinc idea.
0: Per si a mi hi ha més violència en estiu, sí, per a mi sí, sí passa, eh? Per a... També, específicament violència de parella. També es pot ajuntar la convivència, que en
2: sí,
0: estiu és més,
2: és que jo t'anava a dir,
1: crec que el vent no? també afectava a tres processos.
2: Lo que sí que no afecta és la lluna, eh? Això ja ho tinc clar. I l'horòscop tampoc, això segur. Però lo de la calor és que per a mi té sentit, no? Perquè és més incòmode viure, estàs més irritable en general. Aleshores és normal. És com tindre la menopausa també, que les hormones també t'afecten, no? I això està ahí. Però encara així no sabria dir-te si fa que la gent estiga més agressiva. Així perquè sí, amb la calor.
1: Podria ser,
2: sí. Té sentit, eh?
1: I una persona pot decidir pegar-li la volta al cervell i dir, això no és perillós. Això que tu te creus que és perillós, això no és perillós.
2: Total, sí.
1: Sempre, bueno, ja ho sé que vas a dir que sempre una ració de croquetes hace que se te vayan todas las penas del mundo.
0: Bueno, però a mi no, a un de concert veres. No tens mandonguilles, home. Digues,
1: claro.
0: Què fem ahir, no? A falta de mandonguilles, diguéssim, com seria?
2: He de dir sempre que quan m'ha passat això en un concert, que m'ha passat dos vegades, quan comença el concert sempre se'm passa. O sigui, és començar a cantar la persona...
1: Quan deixes de pensar en tu i de voler a cantar total, la cançó del...
2: Ja està, em dona tot igual. Ja se'n va tot, saps? O sigui, que això és molt
1: curiós. O sigui, que el punt d'atenció perquè... va a un altre,
2: sí,
1: a un altre
2: sí,
1: lloc.
2: Sí, sí, sí. Això és molt important. I sí que es pot fer, sí que es pot trencar aquesta associació de això és perillós. El que passa és que és molt, moltes vegades és molt complicat, eh? Perquè una, yeah. I una persona a vegades a soles per ella mateixa no, igual no sap com fer-ho. O sigui, per això està la teràpia. Però es pot, eh? Es pot.
1: Igual t'han de traure que... o ajudar-te a traïcir.
2: Sí, sempre que yeah. no tinc a veure en un trauma. Quan jo sempre dic que en això tinc molt de cura, no?, per a dir-ho bé, perquè les persones que estan traumatitzades, no, la situació moltes vegades és automàtica. O sigui, ven... veuen qualsevol cosa i se'ls activa una cosa ahí que és que es dispara i és com que la persona diu, si és que no pensa res, és que ha sigut veure això i a fer la
1: mà. I automàticament ha passat
2: sí.
1: alguna cosa.
2: I ahí hi ha vegades que treballar coses més profundes per a poder exposar-nos a alguns estímuls, no? Però en les persones que normalment no tenen traumes i que tenen aquesta sensació de que a vegades quan senten molta calor o que senten ansietat o consideren una cosa perillosa, sí que es pot trencar aquesta sensació i només ja dir, vale, això és el que és, això és ansietat, no passa res, és el meu cervell dient-me que em protegisca, vaig a quedar-me així un poquet i si no ho suporte, doncs ja si això me'n vaig, que no passa res, però vaig a intentar estar així un ratet que en aquestes sensacions, no? Que no estic acostumat a estar en aquestes sensacions, que són incòmodes, però vaig a intentar-ho a veure si van baixant. I normalment en l'ansietat van baixant. Si fora calor, igual no baixarien. Saps?
1: Interessant.
0: O sigui que fugir d'entrada, diguem, escapar, no és, diguem, la primera mesura...
2: No és el millor.
0: No és el millor.
2: Clar, però això és molt relatiu, perquè ja, jo com a psicòloga, la teoria diu que no hi ha que escapar de l'ansietat i no hi ha que evitar-la, perquè evitant cada vegada tindrem més por i cada vegada ens limitarà més en la nostra vida. Però, com a psicòloga... Que
1: portes... Afrontar-la o donar-te compte de que...
2: Sostindre les sensacions. Aprendre a sostindre les sensacions que et causa l'ansietat sense fugir. Però, a poc, amb ferramentes, anant tolerant a poc situacions cada vegada més complicades per a la persona, perquè no es pot dir, tu no pots dir jo tinc por a un ascensor i que te fiquen ahí dins i anar pujant i baixant, tu arribes, baixant...
1: No, pots infartar.
2: Tu, clar, això no te cures. Hi ha alguns psicòlegs que diuen que sí, però jo no estic d'acord.
0: Això seria una fòbia?
2: Sí. Però al final estem parlant del mateix en el sentit de que és tolerar les sensacions del cos. Per això ho dic, no? Però no és el mateix, és una fòbia, exacte, no és el mateix que ansietat. Però estem parlant de sostindre les sensacions, no?
1: Per tant, jo hi sí que veig una diferència important. L'ansietat, aprendre a sostindre-la per aprendre a superar-la o a afrontar-la, millor dit, i la calor, que te posi de mala gaita o que gira del revés, no fa falta que la sostingues. Fica baix la dutxa, criatura, o baix del xorro de l'aire condicionat, jo què sé,
2: total.
1: No?
2: Total, sí, fica't un xeral.
1: O despulla't, quedat en conill, tira't en terra. Això és una amiga.
0: I tornant a l'ansietat, diguem, en la escala de coses que ens passen en el coco, no, fi, millor no conviure amb elles, és de lo més habitual? Li passa a tot el món? Vull dir, és lleu? no passa res perquè a tots ens pot passar en algun moment, servit, eh?
2: Sí, et refereixes a tindre ansietat.
0: Sí, a tindre ansietat. Ah. Com de greu és, diguem, en l'escala de... De, bueno, un poquito trastornitos y esto, com venir la cosa.
2: No, tindre ansietat és humà.
0: És humà.
2: Totalment humà.
0: És un mecanisme de defensa.
2: Sí, és una resposta fisiològica.
0: Fisiològica.
2: Sí, algunes persones diuen que

0: emoció, però la meva amiga que ha estudiat molt d'ansietat, que de fet té un llibre que es diu Abraza tus miedos, Silvia Vidal, querida neurona, jo sempre que ho puc ho dic. Ella diu, ella no li mola dir que és una emoció, perquè les emocions són tristesa, alegria, por, però l'ansietat és més una resposta fisiològica. No? L'ansietat s'activa perquè és una alarma que diu, una cosa no va bé. ¡Atención, socorro! No, amb los sonidos d'ambulància. Quiero salir d'aquí. I això, l'ansietat, el que ens està dient és que alguna cosa no va bé, i és com que és l'alarma, i tenim que veure què és el que hi ha darrere, què és el que va mal, què és el que tenim que tractar. A lo millor és canviar creències, que són molt rígides, podria ser. A lo millor és afrontar alguna por, que per alguna raó alguna cosa ens dona por i per això tenim ansietat. A lo millor és alguna cosa de la nostra personalitat que necessitem canviar o que necessitem tindre més habilitats d'alguna manera. O sigui que l'ansietat ens avisa, però l'ansietat no és mala.
1: Però això en companyia d'una terapeuta, per a dir-te quina tecla és la que has de tocar perquè no torni a passar o perquè la pròxima vegada que te passe ho puguis gestionar. No?
0: Sí.
1: I seria això, canviar el diàleg intern?
0: Sí. El diàleg intern pareix una tonteria, diu, però això de parlar-me a mi mateixa, això que tonteria és. Ostres, pues no saps lo que pot ja arribar a canviar-te.
2: Però el cerebro va a la suya mucho. Cerebro, cabrón, déjame vivir. O sea, recorda aquell lema que tenim en ma casa. Perquè tu dius, no vull pensar en això, i catapum, catapum, catapum, i més.
0: Total. És difícil. Clar, és que intentar no pensar et fa pensar més. Però en les sensacions de l'ansietat seria com dir, vale, això estic sentint això és una merda i ho estic sentint, i és incòmode i és desagradable, i ara estic, i ara, i això no ho puc sentir, no, o sigui, el que diu el teu cervell és no, o sigui, com això que sent, no, fora, o sigui, és com que rebuig total, no?
2: I tu li has de dir,
0: no?
2: Sí.
0: I tu li has de dir,
2: anem a veure
0: com, o sigui, aguantem un poquet, anem a intentar aguantar un poquet, que altres vegades ja hem viscut alguna situació així i no ens hem mort, i no passa res. Anem a intentar-ho, si veiem que no podem, se n'anem. No passa res. Tampoc torturar-nos, no? És que tractar d'exposar-nos un poquet. Hem d'aprendre a tolerar les sensacions incòmodes, perquè en la vida hi ha moltes merdes, anem a patir molt, i com més ferramentes tinguem per a afrontar les putades de la vida, millor vivirem, perquè és que si no... Sí.
1: Dins del procés, diguem, de lo que genera l'ansietat, estaria el tema de la generació, bueno, o la secreció de substàncies xungues per a l'organisme, de la família del cortisol i altres autovenenos? Seria,
0: sí,
1: va,
0: però,
1: va per ahí, o...?
0: Sí, el que passa és que a mi no em mola tant dir això, perquè és que a vegades quan parlem de cortisol o de dopamina, pareix que estem dient que el cervell va per... És com un ente que
1: hop,
0: funciona
1: hop, no?
0: I que funciona només en la nada, no? I estem, ja. I estem subjects a un context, a unes creències, a unes vivències, o sigui que no tot el món funciona igual, no totes les persones donen el mateix cortisol, i tampoc és que siga un verí per si mateixa el cortisol, perquè a vegades ens ajuda a dir, ostres, i aquesta persona no, perquè, no, perquè jo he après que això, amb aquesta persona jo he sentit cortisol, ja que jo, aquesta persona pren que no, o este lloc és que no. O sigui que no, que també hi ha algunes persones, i alguna vegada he tingut alguna mare que em diu, ostres, que jo tinc por de, estic embarassada i tinc por d'això, i a veure si ara vaig a matar el meu, a veure si vaig a avortar, dona, perquè estic sentint cortisol, perquè vaig anar a avió, i home, tu li estàs també ensenyant el del bebè que tinc que afrontar les coses, no? O sigui, és que moltes vegades també les coses que ens diuen a vegades no ens ajuden tant.
1: Però en el teu cas que plantejaves és un concert, és una situació d'estàs de festa, és agradable, vas a veure els fans,
0: sí,
1: i de repente tens ansietat.
0: Sí.
1: Però si són situacions de la vida, que són situacions de la vida xungues, que ja saps que vas a enfrontar-te, que puguen ser evitables o no, jo estaria en entrenament posterior per a tratar d'evitar-les una volta estàs passant per el moment de l'ansietat. Vull dir, comentes que les emocions sí tenen un perquè, però l'ansietat no.
0: Sí.
1: Sí,
0: l'ansietat té el perquè de dir-nos que alguna cosa va mal, és com una alarma.
1: Vale.
0: Hi ha un capítol del Simpson que Homer diu, esta es la alarma, todo va como Dios manda, i està sonant tot el rato, a no ser que una cosa vagi mal. Pues l'ansietat és així, ella sona, no para de sonar, i a vegades no passa res, i és el nostre cervell imaginant-se coses que no existeixen, i a vegades sí que passa alguna cosa, perquè estem en una relació millor de maltracte i no som conscients i tenim ansietat en el dia a dia, o tenim un treball explotador i no som conscients i tenim ansietat en el dia a dia.
1: O sigui, és una alarma necessària,
0: totalment,
1: en molts casos.
0: Sí, l'ansietat la necessitem. El que passa...
2: Hem d'escoltar.
0: Sí.
2: Hem d'escoltar-la.
0: Hem d'escoltar-la, però és veritat que hem de veure, perquè se'ns activa, veure el que hi ha davall, a veure si ho podem treballar o no, perquè a vegades no podem deixar aquest treball o aquesta parella. És que ahir és fotut també. Desenvolupar també

0: ferramentes i podem
1: home,
0: per a
1: poder
0: millor.
1: Deixar una parella
0: no sempre es pot, perquè si tu eres dependent econòmicament no és tan fàcil. Jo crec que penses això.
1: No hi ha
0: perquè...
1: solucions, inclús la dependència econòmica.
2: Però és que a voltes no és una parella sentimental, que sí que
0: sí,
1: és que me costa assumir sí. El fet de que, claro. No, de que no he d'estar amb una parella en la que... No...
0: Hi ha persones que els toca.
2: Però a voltes la persona tòxica és un amic, una amiga, un també. Familiar, també. Un company de feina o companya,
0: sí.
2: Un...
0: Sí.
2: I no pots escapar-te tan fàcilment.
0: Sí.
1: Total. Un fill o vés a saber.
0: Però sí, podem posar pare, límits, sí, no? Sí, que sí, sempre sí. Ho diem, que sí que podem posar límits, però... Sí, dime.
2: No, no, que això és diferent al tema de la calor. És que m'ha vingut al cap una cosa, però és que és molt frivolona, que estàs poniendo intensos. I dic, aquesta calor no és el mateix que una calorà. De les que jo quan tenia 16 anys i veia el Xurri, el Sergio, que passava per allí, que m'agradava, jo a mi m'inicien totes les calores de dentro pa fuera. Però que és una sensació física.
1: Pues és roja,
2: és com perduna. Una mangrana d'ací dins que ells pa cap fora, amb punxes i tot.
0: Les hormones.
2: Les hormones, claro, pues ya han muerto, tranquilos. Ya han superado. Ara estan en una altra.
0: Me meo.

0: m'agrada. Però és, és veritat que és molt paregut la sensació d'estar enamorat, que és com una sensació de vulnerabilitat, a més, que tu dius, ostres, és que aquesta persona em pot destrossar ara mateixa. És que estic a la palma de la seva mà, no? I encara així és agradable.
1: Ostres, que curiós, no? Aquesta sensació d'enamorament i de vulnerabilitat al mateix temps. Bueno, i per rematar, ja que estàvem parlant d'ansietat i calor, o ansietat i avant, bueno, com que tenim la calor per davant, jo he sentit parlar moltes vegades als professionals que diuen, bueno, l'ansietat, en efecte, pues, és un senyal, és un DEFCON 2, bueno, anem a veure, és una alarma i tal, però l'ansietat sostinguda en el temps és el que pot, diguem, esdevindre en problemes més grossos.
0: Sí, totalment, totalment. No és normal viure amb ansietat. O sigui, tots tenim ansietat, tots si ens va a atropellar un cotxe pel carrer, tenim ansietat, perquè l'ansietat ens està protegint de que... Oh! I però normal és que l'ansietat puja fins a un punt i baixa. I que tu no tingues ansietat sostinguda tot el dia, ni durant dies. Si tu ho tens durant dies, això és veritat que sí, que no és gens sa, i ahir és quan parlarem d'un trastorn, i ahir és quan hem d'anar a teràpia.
1: Vale. Pues queda apuntado, ¿eh? Queda apuntado. No sé si tinga una ansietat.
2: Que Joaquín se m'ha puesto.
1: Vinga, va. Que tinc una cosa que fer.
2: Que una teràpia que fer. Interessant.
1: Bueno, gràcies per ajudar-nos a entendre'ns a nosaltres també una miqueta ja com funciona, en fi, el metabolisme de l'esport, o en este cas també del nostre cervell.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Gràcies, Lorena.
0: Adeu.

0: Bueno, pues ya anem arreplegant trastos. Tornarem demà a partir de les 4 de la vesprada, previ a haver treballat el programa i presentar-vos, en fi, una cosa bonica
1: i arreglar. Del micro, lo tonto.
0: No, que no, arribem 2 minuts abans i se fem un cafè. Oh, no, hombre, no, això porta una faenassa que el Déu. I de tot l'equip. Gràcies per acompanyar-nos un dia més així en la ràdio pública. Demà tornem. Adéu.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
5: Què diu què, què?
4: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
6: Ah, vale.
4: Això sí, el podem pronunciar amb tancada, què.
6: Efectivament.
4: Però sempre, sempre, sempre l'escriurem amb l'accent obert.
7: Senyor, sí, senyor!
4: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
8: Amiga.
4: La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai.
9: No.
4: La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du.
10: No.
4: Accentuem el què quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de que sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
11: Cuidao!
4: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
12: Està tot molt mal.
4: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
13: No és possible! No és possible!
4: En eixe cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
5: Ah! Ara ho he entès.
4: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
14: Adiós. Ciao, bambina.
5: Adiós!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio. L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
15: Bravo, bravo, bravo.

0: bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
1: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
2: Home, això és tradició de sempre.
1: La música amansix les feres.
3: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son.
1: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica. Xiquitan, xiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pe. O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers.
4: És l'igual, és l'igual, amiga.
1: Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Bum, para, bum, para, bum, para, bum, pat, pat. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos. I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle.
5: A dinar!
1: Fins a la pròxima llengüeta!
6: A Punt Ràdio.
7: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
6: A Punt Ràdio.
1: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
9: La primera paraula és ira.
1: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
10: Ah, vale.
1: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
10: Cuidao!
1: Vinga, continuem. La història de por. Temps! Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
11: Home, pues clar.
1: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
12: L'última paraula és un C.
1: Temps! Passem a les solucions. L'onzè s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onzè, i per tant, s'apostrofa.
13: És de veres, és de veres.
1: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
10: Fa sosa de celebrar.
1: Apostrofar com cal és de guapes.
14: Oh, i tant, i molt.
1: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca sí, si no, no.
10: No, no, no.
6: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7. De tu.

El sol com una poma dolça al cel. Blau, blau, indolent, la vida sembla suau quan miré. La gràcia que

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
0: "90 minuts" en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 11 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un més de nosaltres, teniu els canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter arroba 90 minuts, X o Twitter arroba 90 minuts, el 90 xifra, el número, també en xifra o el número, el 90 del perfil de TikTok, 90 minuts ràdio i també 90 minuts ràdio, però sense xifres, tot en paraula, en lletra, per al perfil d'Instagram. Si el que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que teniu el canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és, després de contar-vos ahir, que era quan ja havia de contar-ho, que el València feia una putxada encoberta dels abonaments, vos preguntem, si eres abonat del València, què te va costar l'abonament la temporada passada i què te va costar aquesta temporada amb la putxada encoberta dels abonaments. I això és la pregunta que estem fent vos. Quant vos costava l'abonament i quant vos va a costar? Són les 11 i 12. Estem pendents del Castelló, que malauradament ha caigut. Estem pendents del temps de protagonistes de l'equip albinegre, que ha posat el punt i final a la seua aventura i a la seua temporada, que jo crec que amb el temps se podrà valorar millor. Jo crec que està molt bé la temporada de l'equip de Pablo Hernández i el debut de Pablo Hernández en la segona divisió com a entrenador. Però, lògicament, no volguera deixar-me darrere la situació, és curiós, que alguns semblen que han descobert avui. A mi ja vos contaven que el que feia el València era mentir. Era fer una putxada encoberta del preu dels abonaments, tot i dir que, bueno, se congelaven els preus. Fals. Se congelava el preu base, sí, però tots els factors que feien que el preu fora un o altre, és a dir, els descomptes, quedaven manipulats, reduïts en uns casos i anul·lats en altres. Reduïts perquè passaven d'un 10 a un 5% en el descompte per als abonaments i en alguns casos quedaven esborrats perquè de les tres possibilitats d'abonament, ja sabeu, assistència, edat i accionista, resulta que Meriton deia que només se podrien combinar dos de les tres. Jo anava a dir, jo crec que esta gent apesa al valencianista per idiota, però és que és una evidència. La evidència la teniu en el vídeo que han fet avui per a la campanya d'abonaments. Sí, un vídeo molt emotiu, on és Mestalla. Per cert, imagina que aquest cantonet no han fet el vídeo, l'hauran tingut que agranar, perquè Mestalla la tenen feta una porcatera. Mestalla dona fàstic, per no dir pena, del que l'han convertit. I sobretot en aquest lema que és absolutament fals, allò de Mestalla és etern. No, miren, no és etern perquè vostès són els primers interessats en anar-se'n a un Camp Nou. I aquesta doble moral en la que habitualment es manegen el Meriton han fet que pensen que la gent no anava a alçar la veu per la pujada dels passes. O a lo millor el que pensaven és que no anaven a tindre llocs per alçar la veu, i afortunadament este és un dels llocs on se pot alçar la veu. I per això avui li tornarem a donar veu a la gent. És curiós, perquè la història canvia segons els interessa. Com ells no tenen història i no saben el que és, com no saben el que és el respecte a les tradicions, i com aquells que sí tenen història els causa un problema, sobretot d'enveja, perquè per a ells l'únic que existeix és allò que se pot comprar en diners
i les coses que ells no poden comprar, el diners, la història, els símbols, el sentiment, el que volen fer és destruir-ho. Recordeu el lema que s'inventaren per al centenari? Mismo club, nueva era. Oblideu-se del passat, que així estem nosaltres. Pues, per això la història va canviant. I si el cap de setmana, no recordo quin dia, tingueren els... No vaig a dir la paraula. De posar el moment en el que una grua posava el tros de ferro que faltava per a completar l'anell del nou estadi i deien moment històric. Oi, que tindre los grossos, eh? O sigui, que una grua posant un ferro és moment històric. No, senyors de Meriton. Moment històric és el doble del 2004, és la copa del 2019 que vostès mateixos, per cert, han obviat en el vídeo que han traduït. Moment històric són els dos pitxits de Kempes, la Lliga del 71, les dos finals que, tot i no guanyar-se, s'arribaren a la Champions, i això són moments històrics. Lo de que una grua posi un ferro, pues a lo millor és històric per a qui va fer negoci amb ell, però no per a la gent. I cada volta la gent els té més calats. I igual, en l'avarícia d'intentar tindre 50.000 abonats, que és el que volen per al nou estadi, a lo millor tenen que començar des de més baix, però des de prou més baix, eh? Però bueno, de un pare en pau descanse, quien por su culpa muere y nadie le llore. I estos estan morint des de fa molt de temps per el pla de l'amo de fer diners i per la incapacitat manifesta dels executius que té així, que per cert, per això els té, perquè són tan incapaços com obedients. I ja sabem que Meriton, com diguem sempre, premia l'obediència, però no l'efectivitat. Les 11 de la nit i 18 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 i 18, Sala Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Se'n queda tots encara...
1: Con el culo torcido, Manolo. Més clar no es pot dir.
0: Sí, estava buscant jo una altra... Bueno. Però no, has estat tu molt... Molt directe.
1: Com si fora...
0: Sí, sí, no?
1: Fernando Fernández.
0: Exacte. Sí. Jo crec que el temps se valorarà la temporada del Castelló, lo que pas que ara fa mal, lògicament. La ferida està recent oberta.
1: Bueno, jo crec que la temporada se pot valorar. És fantàstic el que ha fet el conjunt de Pablo Hernández. No era candidat ni molt menys a, bueno, pues acostar-se a aquesta plaça que dona accés a la primera divisió. I a la fi és que ho ha tingut en la seva mà, Manolo, perquè li ha pegat la volta al marcador, quedaven 19-20 minuts i se posava per davant. I bueno, pues al final jo crec que dos errades en la marca, l'última en la pilota parada, bueno, pues l'han condemnat. A la fi cau davant una plantilla superior, milionària, el pressupost de l'Almeria és brutal. Però, bueno, el joc del Castelló, diguem que és per a mi millor i més vistós que el de l'Almeria, però bueno, al final Manolo ha guanyat l'equip que té més potencial de plantilla i més recursos.
0: Bueno, pues per tant, m'imagino que les fotos vindran tristes.
1: Fotos venen cau.
0: Vale.
1: Guido Rodríguez podria anar al Mundial. El futbolista que es troba en ple procés de negociació amb el València podria jugar al Mundial, tot i no haver entrat en la llista definitiva d'Scaloni. El motiu és la més que probable baixa de Leonardo Valerdi, que obriria les portes a una nova incorporació per a l'albiceleste. Con que Guido Rodríguez sí va estar en la prellista de 55 que va donar el seleccionador argentí, té, segons la premsa del seu país, serioses opcions d'ocupar el lloc que puga quedar vacant. Més de 4.000 són els aficionats granota que ja han renovat el seu abonament en el primer dia de la nova campanya. Un total de 4.319 persones, segons dades aportades pel propi club, han renovat el seu abonament en la seva versió en línia. Aquesta xifra correspon a un 20,57% del total, que situa en 21.000 persones. Des del pròxim divendres, 10 de juny, s'obriran les renovacions de manera presencial en les oficines del club. Compte enrere, després de guanyar ahir a la matinada la selecció de Perú en terreny mexicà, la selecció espanyola es centra ja en el seu debut mundialista el pròxim dilluns davant Cabo Verde, amb la incògnita de saber com arriben els lesionats Nico Lamín i Víctor Muñoz. Els pronòstics donen al combinat espanyol el paper de favorit per endur-se el campionat. Luis de la Fuente vol fugir del triomfalisme que respira en alguns sectors.
2: Aunque te reconozcan como candidato, como posible favorito, como lo que queréis de llamarlo, no garantiza nada, sabiendo además que hay otras selecciones tan fuertes como la nuestra.
1: Comencen les semis pel títol. València Bàsquet rep de Manel Roig Arena al Joventut de Badalona en el primer partit de les sèries de semifinals pel títol de Lliga. Xavi López Aróstegui i Josep Puerto continuaran sent baixa per a Pedro Martínez, que vol mantindre els peus a terra i recorda les virtuts del rival. A més, afegís que l'etiqueta de favorit està demostrant que no serveix per a guanyar els partits.
3: Hablar de favoritos en esta competición, pues se ha demostrado que no vale para nada. Tenemos, como siempre, el máximo respeto por el rival. Sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios, y nosotros vamos a competir.
1: Torralba per Burgos. Javi Torralba serà el nou entrenador de l'equip femení de València Bàsquet, segons s'ha anunciat esta vesprada el club taronja. Amb Torralba s'ha signat un contracte per a les pròximes tres temporades. El club ha volgut aclarir que, tot i que es tractarà de la primera experiència en l'elit del tècnic, creuen que té els coneixements per a dirigir un projecte com el de València Bàsquet. Torna a la Vuelta a Espanya. El traçat per a la pròxima edició passarà per la nostra comunitat i, a més, concretament per la província d'Alacant. L'itinerari previ passarà per llocs tan emblemàtics com el port de Miserat i finalitzarà a Aitana. En paraules del director tècnic de la Volta, Fernando Escardín, ha dit que l'etapa entre la Vila Joiosa i l'Aitana serà la més dura de la història de la carrera.
0: Les 11 de la nit i 23 minuts, pendente de la malaurada finalització de la temporada per al Castelló en Almeria i de moltes coses més, xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
6: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
5: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
6: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
5: Preinscríbete en umh.es.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: ¿Y dices que siempre sucede?
12: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
13: Solo se me ocurre. ¡Wow!
11: Increíble. Pasa siempre.
12: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
13: ¡Wow!
12: Descúbrelo en tu concesionario.
14: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
15: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: Yeah! 11 i 25, se n'anem cap a Almeria. Allí, com veiem, malauradament, hi ha hagut punt i final a la temporada del Castelló. Ens ha contat el partit, com sempre, José Luis Gual. Almeria, José Luis Gual, què tal? Bona nit.
16: Bona nit, Manolo.
0: Bueno, ens hem quedat tots, perquè és que veiem... jo crec que hem vist la possibilitat de guanyar. En el pitjor dels casos veiem que venia una pròrroga, però és que tan mort a la fi, ja pràcticament sense opció de poder alçar-te.
16: Saps què passa? Que avui que estem en l'era esta del relat, no?, i aquestes coses, és molt complicat canviar la teua identitat. Jo estava convençut que si passàvem a la final o fins i tot si guanyàvem la final seria patint el que no està escrit, i no som d'estos que compra un cupó i li toca, no?, la rifa, no? I bueno, pues, a veure, no vull menysprear, no?, les qualitats que les té l'Almeria, al final és futbol, i després de remuntar el partit, pues, tens que saber defensar la teua àrea, accés a baló parat i aquestes coses, no?, que al final estem parlant de rades humanes i de rades de futbolistes, però coincidiràs en mi, Manolo, que la manera de perdre és cruel, no?, el següent. Per cert, mira, ja som a per així Pablo Hernández, així que anem a escoltar de seguida en les dificultats que tenim, perquè estem així baix, en molt poqueta cobertura, però ja tenim a Pablo Hernández així en la sala de premsa de Castalia.
0: Anem a escoltar a l'entrenador del Castelló i el seu relat, mai millor dit, després de la derrota 3-2 avui en Almeria, que apea ja el conjunt castellano del playoff per pujar a la primera divisió i posa punt final a la seva temporada. Sí que anem a esperar, com dèiem.
17: ¿Qué valoración hace del partido? Porque ha tenido muchas fases, ha sido un poco loco. Parecía que con esa remontada el Castellón lo tenía en su mano, pero con dos zarpazos se la lleva finalmente el Almería.
18: Sí, bueno, un partido más o menos lo esperado, ¿no? Ellos han salido un poquito más ofensivos que el partido de ida, pero al final yo creo que la primera parte ha sido bastante igualada. Ellos, quitando el gol, pues tampoco habían creado mucho y nosotros hemos tenido algún acercamiento, pero bueno, ha sido una primera parte bastante igualada donde ninguno de los equipos ha conseguido crear ocasiones claras. Y la segunda parte yo creo que hemos salido muy bien, les hemos podido meter un poquito más atrás y...

0: para este Gol Sur, subida del 11,3. A trileros y estafadores no les gana nadie. Espero que solo tengan que estar en medicinas el Solim y compañía. LN, de 658 a 731, siendo accionista y 100% de asistencia, unos completos sinvergüenzas. Fran, anfiteatro lateral, de 696 a 774, más 11% de subida. Quique, me aburro, mi pase cuesta 875 con descuento por asistencia 100%. Se queda en 774. El año pasado, sumándose el descuento por accionista del 10%, pagué 669. Vamos, que ya no sirve de nada ser accionista. Firogardiu, a mí en el sector 411, anfiteatro lateral, se mantiene el precio, 730. Eso sí, somos 4 abonos en mi familia y un pack por familia directa, no estaría de más. Sí, te van a hacer a tú un pack per familia. O tomando, así el único pack per familia es Kiat, per par de Peter. O tomando, diu, 73,75 euros más en mi pase y 37 euros más el de mi hija al ser infantil. 111 más, la broma. Me estoy sopesando muy seriamente en no renovar. La broma ya está bien. Henry 51C, diu, de 241 a 305 esta misma temporada. Engaño total a los socios. Santi B, diu, estic més calent que una mona. Mos enganyen com els caragols. Estos monetos són uns genis de l'enganyifa. No pugen preus, però tots a pagar més. I això no publicitat enganyosa. Con tot lo que toca meriten, mentires i més mentires. Lingo Home. Núria Navarro, sector 7, de 681 euros a 757. Este any, amb 100% d'assistència. Miguel Noguera, 817 euros el meu passe i 735 el de Montpares. Enguany, a més, hem perdut el descompte per assistència perquè per diferents circumstàncies hem fallat a diversos partits. Així que, en el nostre cas, prou més car que l'any passat. Més per així, per exemple, en el TikTok ens diu Loli Olaya, la temporada passada 385 euros, la pròxima 417. Soy accionista yendo a todos los partidos, asientos Gol Sur Alto. Rafael Puchado dijo, hola, yo también voy con mi hijo a Gol Sur Alto, el abono es de 490 con el descuento por asistencia, 417, lo mismo que pagué esta temporada, mi hijo por pasar de 25 años, se lo sumen de 371 a 417. Jorge Marco Aguilar dio a mí con 18 acciones y habiendo yo todos los partidos 106 euros más en anfiteatro central. Vos podía decir un fun que me han arribat d'amics, no me vos vas a decir dos, per exemple, de Chema dio este año 80 pavos de subida. Diu, es el robo del año. I Miguel diu de 375 a 417. Per cert, molt bé la protesta que ha proposat l'associació de penyes i la del xicotet accionista. Aquesta xicoteta que no sabeu per ningú puesto. Bueno, Folgado, i en el WhatsApp la gent està també que tira fum, eh?
1: Està que tira fum. Anem a escoltar els àudios que ens han arribat esta nit. Primer Miguel des de València.
2: Hola, bona nit, Salva. Hola, nit, Manolo, és Miguel, des de València. Jo volia fer-vos dos preguntes en relació a les accions. Allò se va aprovar, les 11 accions, i el 10% se va aprovar en una assemblea quan a l'ampliació de capital. Per modificar això no n'hi hauria que fer. Tindria que ser en una assemblea, una. I l'altra pregunta, tot és buscar entre els diaris i distints mitjans de comunicació i no veig que el Toni Vallès diga res, està callat, no? Què passa en el pequeño, en el xocotet accionista? Això és tot, bona nit, gràcies.
0: Hi ha, amic, dos maneres d'arribar als puestos en la vida, volant majestuós com una àguila o arrossegant-se com una serp. Més coses.
1: José, des de València.
3: Hola, soc José de València i vull dir-vos que estic molt cabrejat e indignat en lo del passe cafeter València. No vaig a entrar en discussions de si és més car, de si no és més car. Per mi, que en el passe posse Mestalla serà eter, me cabreja sobremanera. O sea, com poden tindre la poca vergonya de posar que Mestalla serà eter quan han sigut ells els que s'han encarregat de destruir Mestalla i dinamitar-lo i el que van a tirar a Mestalla per cavalls. Mestalla no serà ter per culpa d'aquesta pandilla

0: me estás haciendo y encima me tomas por idiota.
1: Exactamente.
2: Porque estoy llenando Mestalla, ¿eh?
0: Claro.
3: Congelados.
1: Congelados Meriton. El Levante te ha dado cosas, el Levante te ha dado emoción.
3: Meriton, el Club No Frost. Bueno, señores, señor Sanema, dice ahora sí, Vicky, muchas gracias.
4: Vale, buenas
3: Luco,
4: noches.
3: Gracias.
1: A vosotros.
3: Señores, señores, a la bordísima hora de la cultura, presentada por Joan Cinqui, mitja de la matinada, remisión del programa, Més Esports de Males 2 amb Daniel Mosia i Esports a Punt. De vesprada tenim el bàsquet, la final de la semifinal de la Lliga. De seguida tindreu el podcast. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dimecres, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adéu. I fins demà.
5: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Les llengüetes de punts de llengua.
5: A Punt Ràdio.
7: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
7: Som la veu de tots. Som A punt.
8: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
9: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
8: No pintem les coses de color de rosa.
9: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
8: I parlem l'idioma de l'esport.
10: Los 11 que salgan a morder como perros.
11: Tornarem al 4-4-2
12: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
13: Palmando.
14: Tu li has donat les claus.
13: Por algun lado saldrá la rata.
8: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Bon dia. Segona jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Ahir arribava el pontífex a la ciutat comtal en una jornada marcada pel simbolisme i el missatge, i pel català, la llengua, en la qual el presentava l'arquebisbe Omella.
2: Benvingut a Barcelona. No le traduzco porque lo comprende. Le doy la bienvenida en nombre de toda la iglesia que peregrina.
1: Llengua que Lleó XIV va simultanejar amb el castellà en les seues intervencions. Com ja va fer a Madrid, sa santedat va apel·lar a la necessitat de construir i de superar la polarització i va fer una crida a la pau.
3: No permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido per construir armonía y comunión. Més enllà de tota polarització.
1: Ja la vesprada, el Papa s'ha dirigit a les 40.000 persones que han assistit a la vigília a l'Estadi Olímpic. Davant d'un públic entregat, el pontífex s'ha referit a la salut mental i a la depressió com un dels problemes que afecten les nostres societats.
3: Es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat, que afecta també als joves.
1: Per avui, visita als presos del centre penitenciari de Cambrians de vesprada. Vindrà un dels actes més esperats, la benedicció i inauguració d'una torre de la Sagrada Família i una missa solemne amb motiu del centenari de la mort de Gaudí. Demà el pontífex partix ja cap a Gran Canària. Ara de seguida ho ampliem. Abans anem amb el repàs d'altres qüestions destacades de l'actualitat. D'este dimecres obrim sumari. Educació ha fet ja arribar als sindicats l'última proposta on posa més diners damunt de la taula i on concreta el nombre de nous docents i el pla d'infraestructures. Una proposta que els sindicats ja han posat a disposició del professorat perquè la vote. Toni Cano, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Així és, poden votar fins a les 8 d'esta vesprada. D'esta manera, els sindicats acudiran ja més resultats a la nova reunió que tenen demà amb la Conselleria d'Educació. Hi ha punts en què les dues parts estan d'acord: la reducció de la burocràcia, la reducció progressiva de ràtios i la inversió en infraestructures. Però en este nou document especifica prioritzar l'eliminació dels barracons. En canvi, hi ha posicions encara enfrontades en les plantilles. També continuen encallats els punts del valencià i dels salaris. Tant la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià com els sindicats coincideixen a dir que la conselleria té marge per a millorar les propostes. Escoltem Marc Candela, de l'STPB, i José Seco, de CESIF, Comunitat Valenciana.
5: Esperem que hi hagi encara més marge de negociació en aquells punts que el professorat considera que no estan d'acord. Y especialmente el tema retributivo, que eso no puede quedarse así como está.
6: Sabemos que las negociaciones han ido avanzando, sobre todo en ratios. Infraestructuras e inclusión lo tenemos más complicado, porque la verdad es que hay mucho por hacer. Evidentemente las retribuciones que ya firmamos, pues creemos que es un gran avance esos 200 euros en tan solo 15 meses.
1: L'actualitat d'avui passa també per l'Horta Sud. La jutgessa de Catarroja, que investiga les possibles responsabilitats penals de la gestió de la Dana, ha citat la vicepresidenta i consellera Susana Camarero.
4: Està citada com a testimoni a les 9:30 al jutjat número 3. El dia de la Dana, Camarero era, a més, consellera de Servicis Socials i portaveu, i serà la primera consellera de l'executiu de Carlos Mazón que testifica. Ho farà en relació amb els protocols de protecció social. Eixe dia van morir 6 residents d'un centre social de Paiporta i 38 persones majors que estaven incloses en el sistema de teleassistència. Per aquests dos fets, la jutgessa ha demanat informes en diverses ocasions. D'altra banda, la jutgessa de Catarroja ha tornat a preguntar a l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, si lliurarà voluntàriament les telefonades i els missatges de WhatsApp d'aquell dia.
1: I de l'exterior, nou incident bèl·lic al Pròxim Orient, en esta ocasió protagonitzat per les forces dels Estats Units i de l'Iran.
4: Un nou incident que allunya encara més els intents de tancar un acord de pau. L'última acció ha sigut un atac aeri llançat esta matinada per la Guàrdia Revolucionària Iraniana contra bases dels Estats Units a Bahrain i Jordània. És la resposta als últims atacs llançats per l'exèrcit nord-americà com a represàlia a l'atac contra un dels seus helicòpters Apache a l'estret d'Hormuz. L'aparell va ser abatut per un dron iranià, però els dos tripulants van poder ser rescatats amb vida.
1: I dels esports, portada per al Club Esportiu Castelló, que no va poder complir el somni. Òscar Forés, bon dia.
7: Bon dia, Alba, sí. I això que durant 11 minuts el Castelló va estar classificat per a la final del play-off d'ascens a primera divisió.

0: Jo, després de remuntar un 1-0 en contra, però finalment l'Almeria li va donar la volta al resultat. 3-2 i a nit posava fi al somni orellut. En el bloc dels esports ampliem informació.
1: Ampliarem després. I en l'oratge més canvis i, a més, ben visibles, Antonio Sánchez, conta'ns.
2: Bon dia, Alba. Sí, ho podem veure en el cel ara mateix com ha augmentat la nuvolositat i com tenim el cel pràcticament tapat, sobretot al centre i al sud, on encara podem veure el sol al nord i també algunes comarques del litoral sud. Per la resta, cel tapat i damunt amb alguns plogims i pluges dèbils que després contarem on està caient amb un poquet més d'intensitat i temperatures altes, però això canviarà després de vesprada. Ho contem amb més detall, Alba.
1: Vinga, a partir de la mitja tornem i ho contem amb més detall. Per últim, mirem a les carreteres i al transport públic. Sònia López, comencem este dimecres. Bon dia.
3: Bon dia. Quant a incidències, precaució si circulen per la Seta a la zona d'Albaida perquè hi ha visibilitat reduïda per bancs de boira. En relació al trànsit, València registra ja la congestió habitual a la B30 i la Ronda Nord. A Alacant, de moment, hi ha trànsit fluid, però tot apunta que la cosa es complicarà al llarg del matí. A les 7:30 hi ha convocada una concentració per la vaga de l'ensenyament a l'entrada sud, en l'encreuament del carrer Mèxic amb la 31. I a continuació, a les 9:30, hi ha una manifestació que eixirà del IES Jorge Juan amb rumb a la plaça de l'Ajuntament.
1: Gràcies, Sònia. Després, també, a partir de la mitja, ampliem, actualitzem informació. Són ja les 7:06, i així és com es presenta de moment el dia. De seguida, en aprofundim en totes aquestes qüestions i algunes altres. Tenim Maria Salvador en la producció, Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
4: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. Perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és simplement la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtén fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per a abonar-te.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
9: De tu a tu.
10: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. De seguida anem amb l'agenda prevista per avui, però abans repassem la d'ahir, una jornada marcada pel simbolisme i el missatge i que s'iniciava, Toni, a la catedral de la Ciutat Comtal, on va presidir el rest del migdia.
11: Així el presentava l'arquebisbe Juan José Omella.
12: Benvingut a Barcelona. No le traduzco porque lo
11: I efectivament, les primeres paraules de Lleó XIV eren en català, en una intervenció en castellà i en la nostra llengua, i com ja va fer el Congrés a Madrid, Lleó XIV ha apel·lat a la necessitat de construir unitat i superar la polarització.
12: No permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
11: Tot seguit, abans de partir cap al Palau Episcopal, ha volgut dirigir unes paraules improvisades a la multitud que esperava fora de la basílica.
12: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, salut!
1: I després de reunir-se durant uns minuts amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Toni, on ha presidit una vigília d'oració davant de més de 40.000 persones.
11: Les primeres paraules del pontífex en la vigília a l'Estadi Olímpic també han sigut en valencià. Les 40.000 persones que l'escoltaven han reaccionat amb entusiasme.
12: En el nom del Pare i del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
11: També ha pres la paraula l'arquebisbe Omella, que ha establit un paral·lelisme entre la flama olímpica del 1992 i la flama que representa la visita de Lleó XIV.
12: Una noche de julio de 1992 se encendió la llama olímpica.

0: Hoy, 34 años después, queremos que su presencia entre nosotros y su bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, nuevo pebetero de esta ciudad olímpica, encienda la llama de una nueva etapa capaz de transformar nuestras almas y nuestras vidas para edificar una nueva Barcelona que sea también ciudad de Dios, como la quería Gaudí.
1: Lleó 14 s'ha adreçat a joves. En la vigília, el pontífex s'ha referit a la salut mental i a la depressió com un dels problemes que afecten les nostres societats i ha parlat d'un altre dels grans mals de la societat actual, la idolatria, diu, dels diners i el narcisisme.
2: És necessari cultivar una sana inquietud en les nostres societats. De fet, la idolatria del benefici i del rendiment, l'afan de produir sempre i de ser guanyador, així com el culte a la pròpia imatge, no són més que anestèxics per endormiscar la nostra consciència i adaptar-la a una certa idea de societat.
3: I avui, segona i última jornada del Papa a Barcelona, que finalitzarà amb la benedicció i la inauguració d'una torre de la Sagrada Família i una missa solemne amb motiu del centenari de la mort de Gaudí. Anem a Barcelona, Carme Monteagudo.
4: Este matí el Papa tornarà a fer història en visitar el centre penitenciari Drians. És la primera vegada que un papa visita una presó a Espanya. Mantindrà un encontre amb 80 interns, homes i dones, i escoltarà alguns testimonis. Serà una visita curta, de vora 20 minuts, però intensa. Ho farà abans d'anar a l'abadia de Montserrat a resar el rosari. L'acte fort del dia serà a la Sagrada Família, esta vesprada, una santa missa amb la presència de Ses Majestats els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia. A més, en acabar, beneirà l'última torre de la Sagrada Família.
3: I per cert, que coincidint amb esta primera jornada del Lleó 14 a Barcelona, el professorat català va convocar ahir vaga docent, vaga que també va anar acompanyada de protestes per a reclamar a la Generalitat i als diferents grups parlamentaris esforços per a incrementar la inversió a les aules catalanes en l'última vaga del curs 2025-2026.
1: Convocat pels sindicats USTEC, CGT, CNT, COS i Intersindical, el professorat s'ha manifestat amb consignes com demanem fets, no miracles. Aquesta vaga no la frena ni el Papa, o habemos vaga perquè no habemos recursos. Els convocants volen manifestar també el rebuig al preacord educatiu i per unes negociacions que asseguren han generat confrontacions innecessàries per una dinàmica negociadora que, afirmen, no ha generat avanços necessaris.
3: Mentrestant, a casa nostra, Educació ja ha fet arribar als sindicats l'última proposta on posa més diners damunt la taula i on concreta el nombre de nous docents i el pla d'infraestructures. Una proposta que els sindicats, Toni, han posat ja a disposició del professorat perquè la vote.
1: Així és, podem fer-ho fins a les 8 d'esta vesprada, ja de cara a la reunió de demà. Hi ha punts en què les dues parts estan d'acord. La reducció de la burocràcia, la reducció progressiva de ràtios i la inversió en infraestructures que en este nou document ja especifica, sobretot, prioritzar l'eliminació de barracons. En canvi, hi ha posicions encara enfrontades en les plantilles. La conselleria proposa 7.700 docents més. Els sindicats diuen que són pocs en comparació amb la retallada de docents de les últimes dècades. Sobre l'ús del valencià tampoc hi ha canvis en este nou document. Els sindicats asseguren que la norma redueix la presència de la llengua en classe. I respecte a salaris, Alba, tampoc hi ha novetats.
3: En este context, i així les coses, la pilota estarà en la teulada del professorat, que ha de votar si està d'acord o no amb la nova proposta. És una crònica del nostre company Carles González.
5: La proposta definitiva té com a gran novetat d'un costat 5.900, 1.250 per a l'alumnat que necessita atenció especialitzada i de l'altre detalla al màxim la inversió en infraestructures on prioritza la climatització i l'eliminació d'aules prefabricades amb millors ràtios i menys burocràcia són els punts d'acord després d'una reunió maratoniana que destaca el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
6: Una reunió molt productiva, no? Es va poder debatre moltíssimes qüestions, es van alcançar preacords en algunes matèries, en altres encara queda molt camí per a recórrer i, per tant, quan tots ens sentem en una taula hi ha diàleg i enteniment, jo crec que pot valorar-ho en positiu.
5: Educació posa damunt la taula més diners que mai, 3.338 milions d'euros. L'augment

0: retributiu és el gran obstacle, juntament amb el valencià, on els sindicats demanen la derogació de la llei de llibertat educativa, per això, diu Educació, està en mans de les Corts, no de la Conselleria. Tot depèn del que vote el professorat en les diferents consultes. CESIF i AMPE reuneixen els seus comitès executius dimecres. Pròxima, i veurem si última parada, la reunió del dijous quan es complís un mes exacte de l'inici de la vaga indefinida.
1: Per la seva banda, la coordinadora d'assemblees docents qüestiona les xifres de la Conselleria d'Educació, alerta de contradiccions en matèria retributiva i assegura que hi ha marge pressupostari per a més millores. Esta entitat reclama a la Conselleria que aporte dades homogènies, verificables i comparables i que aclarisca els dubtes plantejats durant la negociació i afronte les negociacions, diu l'entitat, amb rigor i transparència.
2: Així és, la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià ha analitzat les últimes propostes i xifres aportades a la negociació per la Conselleria d'Educació i ha conclòs que hi ha marge pressupostari per a més millores, qüestiona les xifres presentades per la Conselleria i reclama concreció sobre la recuperació del poder adquisitiu. Les principals reclamacions d'esta organització se centren en la recuperació retributiva del professorat, la reducció efectiva de les ràtios i la millora de les plantilles docents. Segons alerta la coordinadora, durant l'última taula de negociació, este dilluns, es van evidenciar discrepàncies significatives entre les xifres presentades per la Conselleria d'Educació i les aportades per les organitzacions sindicals respecte al cost real de les mesures plantejades. Resulta preocupant, diu la coordinadora de docents, que a l'hora de justificar determinades posicions s'hagin utilitzat càlculs que mesclen partides pressupostàries anuals amb plurianuals, ja que això dificulta, diu la coordinadora, una valoració rigorosa de l'impacte econòmic real de les propostes. Davant de la consulta al professorat, que ha de votar aquest últim document d'educació, la coordinadora avisa que el text s'estructura sobre promeses plurianuals fins a 2031 i pressupostos poc ferms. Per a la coordinadora, el text de la Conselleria té més de declaració d'intencions que d'avanços verificables a curt termini, motiu pel qual animen a analitzar detingudament aquest document abans d'emetre el vot en la consulta. Esta consulta, per cert, com els hem contat, acaba avui, a les 8 de la vesprada. Per la seva banda, també els sindicats coincideixen a dir que la Conselleria té marge per a millorar les propostes. Escoltem Marc Candela, de l'STPB, i José Seco, de CESIF Comunitat Valenciana.
3: Esperem que hi hagi encara més marge de negociació en aquells punts que el professorat considera que no estan d'acord. I especialment el tema retributiu. Vull dir que això no pot quedar-se així com està.
4: Sabemos que las negociaciones han ido avanzando, sobre todo en ratios. Infraestructuras e inclusión lo tenemos más complicado porque la verdad es que hay mucho por hacer. Evidentemente las retribuciones que ya firmamos, pues creemos que es un gran avance esos 200 euros en tan solo 15 meses.
1: I sobre l'agressió d'un policia, una mestra jubilada que participava en les mobilitzacions de la vaga, este dimarts han preguntat al ministre de l'Interior, a Fernando Grande Marlaska.
2: Ha sigut en la sessió de control del Senat. La senadora d'Esquerra Republicana, Sara Bailac, ha demanat al ministre mesures i una actuació ràpida, que no acabi en impunitat. El ministre ha respost que va ser un acte puntual, que ja està sent investigat.
5: Le pedimos que haya una investigación que sea rápida, imparcial y exhaustiva, que haya consecuencias y que se repare a la víctima.
6: Comportamientos puntuales, vuelvo a decir, puntuales, que cuentan con nuestro rechazo y para los que existen mecanismos oportunos para poder actuar.
2: A més, Grande Marlaska ha recordat que la mestra va presentar una denúncia i això permetrà actuar per via judicial.
1: I l'actualitat passa també avui per Catarroja. La jutgessa que investiga les possibles responsabilitats penals de la gestió de la Dana i la mort de 230 persones ha citat la vicepresidenta i consellera Susana Camarero.
2: Està citada com a testimoni a les 9:30 al jutjat número 3. El dia de la barrancada, Camarero era, a més, consellera de Servicis Socials i portaveu. I avui serà la primera consellera de l'executiu de Carlos Mazón que testifica. Ho farà en relació amb els protocols de protecció social. Ese dia van morir 6 residents d'un centre de Paiporta, a l'Horta Sud, i 5 d'una altra residència de Picanya, a la mateixa comarca, així com una trentena de persones majors que estaven incloses en el sistema de teleassistència. Ese dia, Camarero, a les 3 de la vesprada, va mantindre una conversa de WhatsApp amb l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso, imputat en la causa. En la conversa l'informa que els barrancs estan a punt de desbordar-se i que està a Carlet, a la Ribera Alta, amb la consellera. D'altra banda, la vicepresidenta es va connectar al Secopi a les 5 de la vesprada durant només 38 minuts. Després va continuar l'agenda pública assistint a una cerimònia de premis. Va delegar la representació de Servicis Socials en un membre del seu equip que també està citat al juliol. Camarero

0: es va reconnectar a partir de nou, novament, a les 9 de la nit.
1: I coincidint amb la testifical de Camarero, representants de les associacions majoritàries de víctimes i damnificats, Toni, es concentraran davant del jutjat.
0: Ho faran per a reclamar veritat, justícia i reparació, tal com han apuntat en un comunicat. Volen l'aclariment de totes les responsabilitats derivades, Alba, de la tragèdia.
1: D'altra banda, la jutgessa de Catarroja ha tornat a preguntar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, si lliurarà voluntàriament les telefonades i els missatges de WhatsApp d'aquell dia.
0: La magistrada reitera el requeriment de Mazón, un requeriment que ja li va fer el passat mes d'abril. Torna ara a demanar-li-ho i a través del seu advocat perquè es pronunciï en el termini de 3 dies si aportarà les telefonades i els missatges o no. La reclamació es produeix després que l'Audiència de València hagi admès la personació de Carlos Mazón en el procediment. Avui podria ser la primera vegada que el seu advocat participi en els interrogatoris.
1: I el Comitè de Drets i Garanties del PP ha acordat obrir expedient informatiu a Jorge Bellver arran de la seva imputació en el cas Assut, una imputació que ha sigut, Toni, confirmada per l'Audiència Nacional.
0: I que arriba després que l'Audiència de València hagi confirmat la imputació de Jorge Bellver en el cas Assut per la gestió al capdavant de la regidoria d'Urbanisme quan Rita Barberà era l'alcaldessa de València. El nom de Jorge Bellver apareix en el sumari d'este cas com a receptor de regals d'una organització suposadament corrupta i vinculada a fer operacions urbanístiques irregulars. La decisió del Comitè de Drets i Garanties del PP l'ha anunciada unes hores abans. El mateix cap del Consell i president del PP de la Comunitat Valenciana ha sigut este dimarts, Juanfran Pérez Llorca.
2: Se va reunir el Comitè de Derechos y Garantías y que no me quiero adelantar a una resolución que además que es de un órgano independiente de mi partido, pero lo lógico es que eso se lo suspenda de militancia en el Partido Popular, siempre respetando la presunción de inocencia hasta que se confirmen si esos hechos pues son así o no lo son.
0: El que de moment no ha aclarit el president de la Generalitat és si Bellver continuarà o no en el càrrec de director general de transparència del govern valencià. Des del PSPB, el síndic José Muñoz demana a Pérez Llorca que el destituïsca.
3: Si el president de la Generalitat i president interino del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca, quiere ser coherente, lo que debe hacer es, entiendo, suspenderle de militancia al Partido Popular y cesarlo como director general, porque no es ni más ni menos que el área de transparencia.
4: Les notícies del matí.
1: 8 i 22 minuts, 7 i 22 minuts, els parlàvem fa uns moments de Marlaska, que ahir va protagonitzar bona part de la sessió de control al Senat d'este dimarts. Doncs així com sentim, entre crits de dimissió per part del grup popular, el ministre de l'Interior va reiterar ahir que en les reunions de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, amb Leire Díez, no es va parlar, Toni, de les suposades clavegueres del Partit Socialista.
0: Ha sigut la resposta a la pregunta de la senadora popular Marimar Blanco, que l'ha acusat de mentir. Grande Marlaska li recrimina que dicte sentència sense esperar les resolucions processals.
5: Usted, señor ministro, es el ministro que nombró a Mercedes González, la persona de confianza de Leire Díez, esa que se reunió con, al menos que sepamos a día de hoy, con ella en tres ocasiones.
6: No mientan, si ese es su debate, siempre es el mismo. La mentira, el bulo, la desinformación. En ninguna de esas reuniones, evidentemente, habló de la trama que está siendo objeto de investigación.
1: I avui hi ha sessió de control al Congrés. S'espera també un tens cara a cara entre el president Sánchez i Núñez Feijó a compte d'este i d'altres casos judicials relacionats amb el PSOE. Entretant, ahir tornava a declarar l'excomissari José Manuel Villarejo en l'Audiència Nacional, on el jutgen com a principal acusat per l'anomenada trama Kitchen. I abans d'entrar a la sala, protagonitzava un enfrontament molt tens amb els periodistes que l'esperaven i que li han preguntat per un altre cas, el de Leire Díez.
0: És el principal acusat de muntar l'espionatge a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per evitar que publicara dades sobre el finançament il·legal del partit. També figura en la investigació policial sobre el cas Leire perquè, presumptament, ella va contactar amb ell per oferir-li un tracte amb la fiscalia. Les preguntes dels periodistes sobre este tema no li han agradat.
7: Oiga, váyase a tomar por culo. Le estoy diciendo que ya le contestaré. Usted no sé qué razón tendrá. Lo mismo que imagino que también me va a preguntar si firmé algún contrato, ¿no? Que por ahí ha habido algún hijo de perra que lo ha dicho. No, perdone. No es una pregunta normal. Yo estoy diciendo lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido desde que una serie de señores decidieron destruirme.
0: Perquè ell, Villarejo, es considera víctima d'una conspiració de les clavegueres de l'Estat, un concepte amb el qual sempre s'ha relacionat el seu nom. En tot cas, no dirà res, ha anunciat fins que no el cite el jutge Santiago Pedraz, instructor

0: l'Audiència Nacional del cas Leire.
1: Bé, ja dins de l'audiència, Villarejo ha contestat a les preguntes del seu advocat. La crònica és de Guillem Lizarde.
2: En la seva declaració, Villarejo nega l'existència d'una presumpta trama parapolicial. A parer seu, tot es va basar en una operació d'intel·ligència dins de la legalitat amb un doble objectiu.
3: Verificar si existían esas cuentas y si existía ese dinero que había ocultado el señor Barceló y, por otro lado, si de verdad disponía de información sensible que pudiera hacer daño, digamos, a la seguridad del Estado.
2: Se situa com un agent cometa que elaborava informes per encàrrec de l'exdirector general de la policia, Ignacio Cosidó, i l'exDAO, Eugenio Pino.
3: El señor Cosidó, el que me dice que hable con el DAO, el señor Pino, el que me pide que trate de captar una fuente humana.
2: Villarejo ha negat encàrrecs privats del Partit Popular.
3: Ni jamás el Partit Popular no me encargó nada.
2: Encara que apunta a la fixació de Maria Dolores de Cospedal i a la convicció dels membres de govern en la capacitat d'influència de l'excomissari.
3: Señora Cospedal estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz. Y ellos estaban convencidos de que yo podía... digamos, impedir que determinadas cosas se publicaran, ¿no?
2: Villarejo, que s'enfronta a 19 anys de presó per esta trama, només ha volgut contestar avui a les preguntes de la seva defensa a l'advocat Antonio García Cabrera, qui està citat a declarar com a testimoni pel cas Leire el pròxim 8 de juliol.
1: I a l'Audiència Provincial de Badajoz ha quedat vist per a sentència el jutge David Sánchez. L'acusen, juntament amb altres 10 persones, d'ocupar de manera irregular un lloc de treball en la Diputació, aprofitant-se de la seva condició de germà del president del govern. En este jutge, tant les defenses com la fiscalia demanen l'absolució de tots els acusats per falta d'indicis. Però les acusacions exercides pel PP i per diversos grups d'extrema dreta demanen per a David Sánchez una condemna de 6 anys.
0: Ella ha renunciat este dimarts al seu dret a una última declaració. Sí que ha parlat Miguel Ángel Gallardo, exlíder dels socialistes extremenys i expresident de la Diputació.
4: Reiterar mi inocencia y también de las personas que estamos en el banquillo y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular.
0: Gallardo considera que les acusacions només perseguien finalitats polítiques i, aconseguida la condemna social, ha dit, han perdut tot l'interès sobre el cas.
4: Se han ido a Madrid porque ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos. Ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente.
1: Eixim ja al món, nou incident bèl·lic al Pròxim Orient, en esta ocasió protagonitzat per les forces dels Estats Units i de l'Iran. Innocenci Ortín, bon dia.
5: Bon dia. L'última acció ha sigut un atac aeri llançat esta matinada per la Guàrdia Revolucionària Iraniana contra bases dels Estats Units a Bahrein i Jordània. És la resposta als últims atacs llançats per l'exèrcit nord-americà com a represàlia a l'atac contra un dels seus helicòpters Apache a l'estret d'Hormuz. L'aparell va ser abatut per un dron iranià, però els dos tripulants van poder ser rescatats amb vida. Donald Trump havia anunciat represàlies per esta acció de l'Iran en la seva xarxa social. Un nou incident que allunya encara més els intents de tancar un acord de pau que ja estaven molt tocats després de l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran d'este cap de setmana.
1: I a Belfast, la capital d'Irlanda del Nord, ha tornat la violència als carrers, però ara no la protagonitzen els enfrontaments entre catòlics i protestants. Són grups d'extrema dreta contra la població migrant.
5: Tot va començar dilluns a la nit, quan un home d'origen sudanès va intentar decapitar un altre amb un ganivet de cuina. L'agressor està detingut, però el succés ha encès els ànims d'una part de la població. Un incident que ha sigut aprofitat pels grups d'extrema dreta anti-immigració. A última hora d'ahir, un centenar de joves emmascarats es va concentrar al nord de Belfast i va començar a llançar pedres contra edificis i va incendiar un autobús urbà. En diferents zones de la ciutat, els manifestants també van calar foc a diversos vehicles particulars i a contenidors de fem. Els líders dels principals partits d'Irlanda del Nord han condemnat l'intent d'assassinat, així com els incidents posteriors, alhora que han fet una crida a la calma.
1: Anem amb algun minut de retard, però anem ja amb els esports, amb la derrota cruel que va patir a nit el Club Esportiu Castelló.
6: Dura derrota, sí, Alba. L'aventura dels albinegres en el camí a primera acabà a nit de forma amarga amb un 3-2 en el partit de tornada de les semifinals del playoff.

0: per l'ascens de la categoria. El partit va tindre de tot, alternances en el marcador, remuntada momentània del Castelló i un final amb dos gols de l'Almeria que, com dèiem, acaben amb el somni de pujar a la màxima divisió del futbol espanyol. Escoltem l'entrenador orellut, Pablo Hernández.
1: Que hay que estar orgullosos, ¿no?, del partido que hemos hecho, la eliminatoria que hemos hecho, tanto allí como aquí. Creo que allí sobre todo fuimos superiores y aquí muchas fases del partido hemos también controlado el partido y hemos jugado a nuestro juego y a lo que queremos. Pero bueno, hoy el fútbol ha sido un poco cruel con nosotros.
0: Els gols del Castelló van ser obra d'Àlex Calatrava i de Sienra, però no van ser suficients per a superar una Almeria que jugava amb el factor camp a favor. Tot i l'eliminació, al vestidor castelloner també es respirava un ambient d'orgull pel gran treball realitzat al llarg de la temporada.
1: Que és difícil canviar pues, la sensació esa, ¿no?, que, con la que te vas hoy, de frustració, de pena, ¿no?, de no haver conseguido el pase a la final. Pero que bueno, les he dicho que tienen que irse con la cabeza alta, no solo por la eliminatoria que hemos hecho, sino por la temporada que han hecho.
0: Ara l'afició del Castelló que ja ha de pensar en la pròxima temporada i esperem que siga esta vegada sí, la del retorn de l'immortal a primera divisió.
2: Així esperem, canviem d'esport. El València Bàsquet ja té entrenador per a l'equip femení.
0: El dilema s'ha tancat amb una autèntica sorpresa. L'elegit és Javier Torralba, fins ara director i entrenador principal del Club Segle XXI, un conjunt vinculat a la federació que treballa la formació de les jugadores. Quant a l'equip masculí, tot preparat per a iniciar les semifinals de l'ACB esta vesprada a les 8 en el Roig Arena, primer partit de la semifinal contra el Joventut de Badalona. L'entrenador taronja Pedro Martínez fuig de qualsevol favoritisme.
3: Hablar de favoritos en esta competición pues se ha demostrado que no vale para nada. Tenemos como siempre el máximo respeto por el rival, sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios y nosotros vamos a competir.
0: Ahir va començar l'altra semifinal amb victòria clara del Barça davant del Tenerife per 100-67.
2: I atenció, perquè demà comença ja el Mundial i la selecció espanyola té el focus plenament posat en el debut.
0: Serà dilluns de vesprada contra Cap Verd. 4 dies té per davant Lluís de la Fuente per a definir l'11 titular del debut, que variarà ben poc del que va alinear d'inici en la victòria contra el Perú. La selecció tornarà als entrenaments demà dijous després de 2 dies de descans. I de la selecció femenina destaquem l'ampla victòria sobre Islàndia en el partit que ahir es disputà a Reykjavik. Incontestable 1-6 per a les de Sònia Bermúdez, que segellaven amb este gran triomf la seva classificació directa per al Mundial del Brasil 2027.
2: Òscar Forés, gràcies. Actualitzem després.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
5: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
6: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
7: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. Perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
9: De tu a tu.
10: Estàs escoltant les notícies del matí amb Alba Requejo.
2: 7:34, comença la segona jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Ahir, en la primera, arribava el pontífex a la ciutat comtal en un dia marcat pel simbolisme i el missatge, i també pel català.
11: Sí, llengua que ha simultanejat amb el castellà en les seves intervencions. Com ja va fer a Madrid, sa santedat va apel·lar a la necessitat de construir i de superar la polarització. I va fer una crida a la pau. Ja a la vesprada s'ha dirigit a les 40.000 persones que han assistit a la vigília a l'Estadi Olímpic. Davant d'un públic entregat, el pontífex s'ha referit a la salut mental i a la depressió com un dels problemes que afecten les nostres societats. Per avui, visita als presos del centre penitenciari de Can Brians i missa també a la Sagrada Família.
2: Educació ja ha fet arribar als sindicats l'última proposta on posa més diners damunt la taula.

0: i on concreta el nombre de nous docents i el pla d'infraestructures. És una proposta que els sindicats de l'ensenyament ja han posat a disposició del professorat perquè la vote.
1: Podem votar fins a les 8 d'esta vesprada. D'esta manera, els sindicats acobriran ja més resultats d'esta consulta a la nova reunió que tenen demà amb la Conselleria d'Educació. Hi ha punts en què les dues parts estan d'acord: la reducció de la burocràcia, la reducció progressiva de ràtios i la inversió en infraestructures, que en este nou document de la Conselleria ja especifica prioritzar l'eliminació de barracons. En canvi, hi ha posicions encara enfrontades en les plantilles. També continuen encallats els punts del valencià i dels salaris.
0: I l'actualitat d'avui passa també per l'Horta Sud. La jutgessa de Catarroja, que investiga les possibles responsabilitats penals de la gestió de la Dana, ha citat la vicepresidenta i consellera Susana Camarero.
1: Està citada com a testimoni a les 9:30. El dia de la Dana, Camarero era, a més, consellera de Servicis Socials i portaveu, i serà la primera consellera de l'executiu de Carlos Mazón que testifica. Ho farà en relació amb els protocols de protecció social. Eixe dia van morir 6 residents d'un centre social de Paiporta, a l'Horta Sud, i 38 persones majors que estaven incloses en el sistema de teleassistència. D'altra banda, la jutgessa de Catarroja ha tornat a preguntar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, si lliurarà voluntàriament les telefonades i els missatges de WhatsApp d'aquell dia.
0: I mirem, per últim, les carreteres. Sonia López, com va la cosa?
2: Hola, Alba. Bé, doncs ara mateix tenim congestió a València, a la zona habitual, a la B30, a la Ronda Nord. També vegem l'entrada de la pista de Silla amb congestió a la zona de Beniparrell, un poc començant a l'autovia de Torrent i les habituals també. La zona de Sant Antoni de Benaixeve, a la CB35, la pista de Mus, i també el bypass de la 7 en sentit Castelló. Comencem a veure circulació densa al seu pas per la Canyada. També hem de dir-los que a Alacant de moment la cosa està tranquil·la, però atenció que es preveuen complicacions en l'accés sud per una concentració per la vaga de l'ensenyament que està convocada a partir de les 7:30 i fins les 9:30 al que és la zona de l'encreuament del carrer Mèxic amb la 31 a la rotonda del Barco. Per tant, millor desviar-se per la 70 i entrar per un accés més al nord. No obstant això, Alba, ens diuen des del Centre de Gestió de Trànsit de l'Ajuntament que a hores d'ara la cosa està tranquil·la, encara no ha començat a concentrar-se la gent. Però no és l'única acció reivindicativa. A les 9:30 hi ha també una manifestació a Alacant que eixirà de l'IES Jorge Juan rumb a la plaça de l'Ajuntament. Complicacions, per tant, des de matí a Alacant.
0: Això pel que fa al trànsit. Quant als trens, Sonia, ens parlaves ahir de les línies sud de Rodalies a València que patien retards per una avaria. No sé si està solucionada ja, esta avaria.
2: Et refereixes a l'avaria d'infraestructura entre Benifaió i Silla, a la línia C2? No. Continua en reparació, continuen aquestes obres i se circula per via única en este tram. De fet, ja a primera hora Renfe ha avisat que es poden produir retards en els dos sentits de la circulació i a hores d'ara ja hem confirmat, ja podem veure que hi ha dos convois, un en cada sentit, que porten uns 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Sonia. Anem ja amb l'oratge.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: I ens alertava Antonio Sánchez fa un moment sobre aquest augment de la nuvolositat. Com va el dia?
4: La veritat és que hem tingut fins i tot pluja dèbil. El baum més ha plogut ara mateix ha sigut a Vilallonga, a la Llacuna, en una estació d'abament de l'Agència Valenciana de Meteorologia, de l'associació, perdó. 6,1 litres per metre quadrat han caigut, també al Gira, la Casella, 5,4, a Enguera, per exemple, 4,6. Així que, com podem veure, les comarques centrals són principalment estan caient aquestes pluges dèbils, és a dir, la Safor, la Vall d'Albaida i la Canal de Navarrés, així com en aquest punt de la Casella, que ja és la Ribera Alta, però que en realitat està molt a prop de la Safor, no? I d'aquestes muntanyes de les comarques centrals. La temperatura ara ha baixat un poquet cap al nord. Tenim al litoral nord entre els 18 i els 20 graus i també a l'interior entre els 11 i els 15. Però la resta, fins i tot, el termòmetre s'ha quedat molt paregut ahir, és a dir, amb nits tropicals o inclús un poc més altes les temperatures. Per exemple, a l'interior centre ara tenim entre els 15 i els 20 graus i a València, per exemple, entre els 20 i els 21, també a Alacant al vora els 22 graus. Però no, esta vesprada veurem com tota esta nuvolositat no només es deixarà encara una jornada més tapada i inestable, sinó també es pot deixar temperatures més baixes. Les màximes avui es quedaran només en 24-25 graus perquè fa el centre, un poc més altes al nord perquè tindrem més estones de sol entre els 26 i els els 29 graus i cap al sud també en eixos valors entre els 26 i els 29. Així que, sobretot, on més baixa la temperatura avui serà a les comarques centrals i al centre del territori. A València, per exemple, la màxima serà de 25 graus i a Xàtiva, Ontinyent, es quedarem només en 24 graus. Així que avui és una jornada en la que, almenys al centre, podrem descansar de la calor. Més núvols de matí, de vesprada encara es quedaran els núvols ancorats en les comarques centrals. A la resta esperem ja més estones de sol i demà canviar la situació. Veurem a poc més estabilitat i pel que fa al cap de setmana tornarà a pujar la temperatura.
0: Gràcies, Antonio.
4: Gràcies a tu.
0: Demà més, adeu.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
5: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: Segon dia de la visita del Papa Lleó a 14 a Barcelona. De seguida anem amb l'agenda prevista per avui, però abans repassem la d'ahir, una jornada marcada pel simbolisme i el missatge i que s'iniciava, Toni, a la catedral de la Ciutat Comtal, on va presidir el rest del migdia.
1: Així el presentava l'arquebisbe Juan José Omella.
6: Benvingut a Barcelona. No le traduzco porque lo comprende. Le doy la bienvenida en nombre de toda la Iglesia que peregrina en Barcelona.
1: Les primeres paraules de Lleó XIV eren en la nostra llengua. En una intervenció, i com ja va fer al Congrés a Madrid, Lleó XIV ha apel·lat a la necessitat de construir unitat i superar la polarització.
7: No permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido per construir armonía y comunión. Més enllà de tota polarització.
1: Tot seguit, abans de partir cap al Palau Episcopal, ha volgut dirigir unes paraules improvisades a la multitud que esperava fora de la basílica.
8: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, salut!
0: Després de reunir-se, Toni, durant uns minuts amb el president de la Generalitat, Salvador Illa s'ha desplaçat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on el pontífex ha presidit una vigília d'oració davant de més de 40.000 persones.
1: Les primeres paraules del pontífex en la vigília a l'Estadi Olímpic també han sigut en la nostra llengua. Les 40.000 persones que l'escoltaven han reaccionat amb entusiasme.
8: En el nom del Pare i del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
1: Lleó XIV s'ha adreçat a joves en la vigília. El pontífex s'ha referit a la salut mental i a la depressió com un dels problemes que afecten les nostres societats i ha parlat d'un altre dels grans mals de la societat actual. Ha dit la idolatria dels diners i el narcisisme.
0: Per avui, visita als presos del centre penitenciari de Cambrians. De vesprada, un dels actes més esperats, la benedicció i inauguració d'una torre a la Sagrada Família i una missa amb motiu del centenari de la mort de Gaudí. Demà el pontífex partirà ja cap a Gran Canària. Educació ha fet arribar als sindicats l'última proposta on posa més diners damunt la taula i on concreta el nombre de nous docents i el pla d'infraestructura. És una proposta que els sindicats tenien posat ja a disposició del professorat perquè la voté.
1: Podem fer-ho fins a les 8 d'esta vesprada ja de cara a la reunió de demà. Hi ha punts en què les dues parts estan d'acord. La reducció de la burocràcia, la reducció progressiva de ràtios i la inversió en infraestructures que en este nou document la conselleria ja especifica prioritzar l'eliminació de barracons.
0: En canvi, hi ha posicions encara enfrontades en les plantilles. La conselleria proposa 7.700 docents més. Els sindicats diuen que són pocs en comparació amb la retallada de les últimes dècades. Sobre l'ús del valencià tampoc hi ha canvis, ni sobre els salaris en este nou document que ens repassa Carles González.
9: La proposta definitiva té com a gran novetat d'un costat 5.900, 1.250 per a l'alumnat que necessita atenció especialitzada i de l'altre detalla al màxim la inversió en infraestructures on prioritza la climatització i l'eliminació d'aules prefabricades amb millors ràtios i menys burocràcia són els punts d'acord després d'una reunió maratoniana que destaca el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
10: Una reunió molt productiva, no? Es va poder debatre moltíssimes qüestions, es van alcançar preacords en algunes matèries, en altres encara queda molt camí per a recórrer i, per tant, quan tots ens sentem en una taula hi ha diàleg i enteniment, jo crec que podem valorar-ho en positiu.
9: Educació posa damunt la taula més diners que mai, 3.338 milions d'euros. L'augment retributiu és el gran obstacle, juntament amb el valencià, on els sindicats demanen la derogació de la llei de llibertat educativa, per això, diu Educació, està en mans de les Corts, no de la Conselleria. Tot depèn del que vote el professorat en les diferents consultes. CESIF i AMPE reuneixen els seus comitès executius dimecres. Pròxima, i veurem si última parada, la reunió del dijous quan es complís un mes exacte de l'inici de la vaga indefinida.
0: Mentrestant, la coordinadora d'assemblees docents qüestiona les xifres de la Conselleria, alerta de contra

0: prediccions en matèria retributiva i assegura que hi ha marge pressupostari per a més millores.
1: Sí, en l'entitat han analitzat en les últimes propostes i xifres aportades a la negociació per la Conselleria d'Educació i han conclòs que hi ha marge pressupostari per a més millores. Qüestiona les xifres presentades per la Conselleria i reclama concreció sobre la recuperació del poder adquisitiu. Les principals reclamacions d'aquesta organització se centren en la recuperació retributiva del professorat, la reducció efectiva de les ràtios i la millora de les plantilles docents. Segons alerta la coordinadora, durant l'última taula de negociació, este dilluns, es van evidenciar discrepàncies significatives entre les xifres presentades per la Conselleria d'Educació i les aportades per les organitzacions sindicals respecte al cost real de les mesures plantejades. També sindicats coincideixen a dir que la Conselleria té marge per a millorar les propostes. Escoltem Marc Candela, de l'STPB, i José Seco, de CESIP, Comunitat Valenciana.
2: Esperem que hi hagi encara més marge de negociació en aquells punts que el professorat considera que no estan d'acord. I especialment el tema retributiu. Que això no pot quedar-se així com està.
3: Sabemos que las negociaciones han ido avanzando, sobre todo en ratios. Infraestructuras e inclusión lo tenemos más complicado porque la verdad es que hay mucho por hacer. Evidentemente las retribuciones que ya firmamos, pues creemos que es un gran avance esos 200 euros en tan solo 15 meses.
0: Y un últim apunt. La majoria formada pel PP i Vox ha convocat per a la setmana que ve un macrople a les Corts. Serà dimecres, una sessió carregada de temes on es concentra, Toni, en un únic dia tot el que s'havia de debatre en el ple ordinari de la setmana que ve.
1: Es debatran les esmenes a la totalitat dels pressupostos, el dictamen de la Comissió Veladana, el decret del taxi i el pla Simplifica. A més, hi haurà sessió de control al president Pérez Llorca. Per a José Muñoz, el síndic socialista, el president Juan Fran Pérez Llorca manipula el calendari, diu, del Parlament Valencià perquè té pànic a donar la cara.
4: Y Pérez Llorca ha decidido que no quiere venir a dar la cara y por eso no hay plenos ordinarios con sesiones de control. Y cuando hay una sesión de control, como pasa en este, lo que hace es que la enmascara dentro del debate de totalidad, es algo inaudito, y además también incluyen el dictamen de la Dana para que todo pase muy rápido, ¿no?
1: Socialistes i Compromís han denunciat també que la llei d'acompanyament dels pressupostos podria no arribar a votar-se fins després de l'estiu. Per això, el síndic del PP, Nando Pastor, no ha descartat que el període de sessions s'allargui més enllà de juliol.
5: Miren, el període de sessions no acabava el 24 de julio, esa setmana, o el 25, i acaba esa setmana, ¿por qué? Porque trabajamos. ¿Por qué? Porque hemos traído unos presupuestos que hace un mes no estaban. Entonces ha alargado el calendario parlamentario. Oye, y hay que, viene la ley de acompañamiento y hay que trabajar más, se trabaja más, que no hay ningún problema.
0: Quan són les 7:47, volem saber ja què ens depara, què és el que podem sentir i veure en la tele a partir de les 8:30. Després parlarem de la ràdio. Elena Riego, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Doncs avui tindrem tres punts de directe dels quals estarem molt pendents. Un serà a les portes de la Conselleria d'Educació, on jo crec que podem dir que hem estat pràcticament tots els dies des que va començar esta vaga, i és que estem precisament molt pendents de la resposta que poden donar els docents a esta última proposta d'acord que ha fet la Conselleria. També estarem en directe a Barcelona per a fer seguiment dels actes del Papa Lleó XIV en este segon dia a la ciutat condal. Ara de matí està previst que es reunisca en un grup de persones que estan al centre penitenciari Brians. I també estarem en directe a Picanya perquè Isa Passarela, tan emblemàtica que es va posar, Isa Passarela militar que es va posar per a que els veïns i veïnes pogueren creuar d'un costat del barranc de Pollo a l'altre, ja s'ha començat a retirar i, per tant, no podia ser d'una altra manera que estiguem allí per a veure com passa i per a contar-ho.
0: I és una imatge, a més, molt significativa. Gràcies, Elena.
6: Ai, sí, Salva, gràcies.
0: Això pel que fa a la tele. Anem a la ràdio. Sergio Alsina ja està així per a contar-nos què tenem preparat en la Munt i Avall.
7: Ui, bon dia. Queden doncs minuts, només 10 minuts per a començar. Hem estat tots els dies pràcticament en les manifes d'educació, però no noteu com que tenim ara un halo de beatificació de totes les hores que estem dedicant a les qüestions papals i tot això?
6: No escolte música celestial quan estic en silenci.
7: Veritat, sí. Bueno, doncs nosaltres, per acabar de redonir-ho, anem a tindre a Enrique Benavent, que és l'arquebisbe de València, per a parlar de totes aquestes cosetes que estan passant en la visita. També li donarem una ulleta com han canviat totes aquestes peregrinacions i visites papals, de com la gent anava abans a Roma i ara els papes venen, bueno, i venen i visiten estadis i tot. A veure, Kenny Taylor Swift, que aquestes coses són molt per a tindre-les en compte. Anem a tindre a Trini Montañana, que és l'alcaldessa de Meliana, que ve avui a veure-nos al programa. Parlarem, com no pot ser d'altra forma, de l'aniversari de Gaudí.

I tot coincideix. L'altre dia van anar al Santiago Bernabéu i era l'aniversari de Santiago Bernabéu, el dia que el papa va estar allí. I avui, precisament, beatificarà la Torre de Jesús en el dia

0: És una miqueta preocupant. Es llancen al buit des dels penya-segats de la cara del tango de Xavi. És una pràctica de risc prohibida que en els últims anys s'ha convertit en tot un ritual entre joves i ara l'Ajuntament ha decidit posar-li fre, ha decidit barrar el pas. Ens ho conta Dani Ortega.
1: Sí, Alba, bon dia. Adeu, almenys de moment, a una de les cales més conegudes de Xàbia. El municipi ha tancat l'accés al tango pel risc de despreniments i de caigudes des dels penya-segats. S'han col·locat cartells de prohibició i una tanca per a impedir el pas a tota la zona. Ho explica l'alcaldessa de la localitat, Rosa Cardona.
2: Per seguretat ho hem tingut que fer posar una carteleria i avisar que, per favor, que no es transite per aquestes zones. Hi ha molt costum d'agarrar una roca, tirar-se dalt baix, bueno, tirar-se, no sé, tota la vida s'ha fet, però no és segur.
1: La cala s'ha convertit en un punt habitual de rescats. Molts banyistes escalen les roques per llançar-se a la mar des de diferents altures, una pràctica que s'ha fet viral a les xarxes socials i que ha provocat alguns accidents. Anna Burgués és turista de la zona.
3: El tema de les redes socials està la gent una mica desmarxada. Vull dir, per una selfie la gent és capaç de fer animalades. Jo crec que, escolta, lo que la teva retina reté és un tatuatge. No cal fer tonteries.
1: Però el tancament no resol tots els problemes. El tango atrau cada any molts visitants que accedeixen directament des de la mar, un fet que dificulta el control efectiu de les restriccions.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Radio. De tu a tu.
5: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
6: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
5: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
6: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
5: Preinscríbete en umh.es.
7: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castellón, Generalitat Valenciana.
8: La temporada 26-27 de Les Arches es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arches. Sobran motivos para abonarte.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
10: De tu a tu.
0: En els esports, la portada, el protagonisme és per al Castelló i eixa derrota d'anit a Almeria. Òscar Foresola, de nou.
11: Hola, Alba, sí. L'aventura dels albinegres en el camí a primera divisió acaba a nit de forma amarga, amb un 3-2 en el partit de tornada de les semifinals del play-off per l'ascens de categoria. El partit va tindre de tot. Alternances en el marcador, remuntada momentània del Castelló i un final amb dos gols de l'Almeria que, com dèiem, acabaren amb el somni de pujar a la màxima divisió del futbol espanyol. Escoltem l'entrenador Orellut, Pablo Hernández.
12: Hay que estar orgullosos, ¿no?, del partido que hemos hecho, la eliminatoria que hemos hecho, tanto allí como aquí. Creo que allí sobre todo fuimos superiores y aquí muchas fases del partido hemos también controlado el partido y hemos jugado a nuestro juego y a lo que queremos. Pero bueno, hoy el fútbol ha sido un poco cruel con nosotros.
11: Els gols del Castelló van ser obra d'Àlex Calatrava i de Sienra, però no van ser suficients, com dèiem, per a superar una Almeria que jugava amb el factor camp a favor. Tot i l'eliminació, el vestidor castelloner també es respirava un ambient d'orgull pel gran treball realitzat al llarg d'esta temporada.
12: Que és difícil canviar pues, la sensació esa, ¿no?, que con la que te vas hoy, de frustració, de pena, ¿no?, de no haver conseguido el pase a la final, però que bueno, les he dicho que tienen que irse con la cabeza alta, no solo por la eliminatoria que hemos hecho, sino por la temporada que han hecho.
11: Hi va haver protestes pel tercer gol de l'Almeria, però finalment va pujar al marcador. Ara l'afició del Castelló ja ha de pensar en la pròxima temporada. Esperem que siga esta vegada, sí, Alba, la del retorn de l'Immortal a primera divisió.
0: Ho esperem. Parlem del bàsquet, perquè ja podem dir que el València Bàsquet té nou entrenador per a l'equip femení.
11: Sí, el dilema s'ha tancat amb una autèntica sorpresa, perquè l'elegit és Javier Torralba, fins ara director i entrenador principal del Club Segle XXI, un conjunt vinculat a la federació que treballa la formació de les jugadores. Això sí, aquest entrenador no té cap experiència en el bàsquet d'elit. En quant a l'equip masculí, tot preparat per iniciar les semifinals de l'ACB. Esta vesprada a les 8 en el Roig Arena, primer partit de la semifinal contra el Joventut de Badalona. L'entrenador taronja, Pedro Martínez,

0: fuig de qualsevol favoritisme.
1: Hablar de favoritos en esta competición, pues se ha demostrado que no vale para nada. Tenemos, como siempre, el máximo respeto por el rival. Sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios, y nosotros vamos a competir.
0: Ahir va començar l'altra semifinal amb una victòria clara del Barça, que va passar per damunt del Tenerife per 100-67.
2: Ah, sí. I demà, que arrenca el Mundial, i la selecció espanyola està ja entre sella i sella en el seu debut.
0: Sí, que arribarà dilluns de vesprada contra Cap Verd. 4 dies té per davant Luis de la Fuente per a definir l'11 titular del debut, que variarà ben poc del que va alinear d'inici en la victòria contra el Perú. Amb eixe triomf va tancar una ratxa immaculada de 30 partits sense perdre el favoritisme de la Roja, que augmenta, per tant, a les portes del Mundial. La selecció tornarà als entrenaments demà dijous, després de 2 dies de descans, i Luis de la Fuente continua a l'espera de recuperar els tocats Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz. Això sí, com va ja avançar el tècnic, els 3 estaran disponibles per al debut. I de la selecció femenina destaquem l'ampla victòria sobre Islàndia en el partit que ahir es disputà a Reykjavik. Incontestable, 1-6 per a les de Sònia Bermúdez, que segellaven amb este gran triomf la seva classificació directa per al Mundial del Brasil 2027.
2: Doncs l'enhorabona, moltes gràcies, Òscar.
0: A tu.
2: Demà més, adeu.
0: Fins ara.
2: 3 minuts per a la cultura i comencem parlant de disseny. El disseny valencià, que torna a reivindicar el seu pes en els premis de l'Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana. Ho va fer en una gala celebrada a Irma Bijuesca Sola.
3: Hola, bon dia. La gala reconeix els millors projectes. El disseny adopta moltes formes i estos premis reconeixen els que des de València les converteixen en part de la nostra vida diària. Clara del Portillo s'ha endut 5 premis i és cofundadora de l'estudi Jono, que aposta per un disseny de producte funcional. Ivan Ramon, amb 4, ha sabut convertir cartells, llibres, identitats visuals en eines de narració cultural. Els escoltem.
4: Lo que nos gusta es basarnos en los detalles. No hacemos diseños estridentes, no hacemos cosas especialmente llamativas.
5: Un aval real para el proyecto.
3: La gala reconeix també el Premi Honorífic a Nacho Lavernia, figura clau del disseny contemporani, per més de 50 anys tocant totes les disciplines.
2: I l'Univers Frida Kahlo aterra a València en una exposició fotogràfica inèdita.
3: L'Ateneu Mercantil acull una exposició immersiva dedicada a una de les artistes més icòniques del segle XX, una proposta que mostra la cara més íntima amb fotografies, cartes i una experiència sensorial que permet als visitants entrar en el seu univers. Fins a finals de setembre coneix el seu dolor, però també la seva força i la seva veritat més íntima. Maria Muñoz és directora artística.
6: Frida Kahlo es todos los dolores que ha sentido, las enfermedades, los accidentes, los desamores. Y Frida Kahlo es lo que ha conseguido y de aquí te llevas esa información.

0: I tanquem amb Blanca Paloma, que presenta el seu disc debut. L'escoltem una miqueta.
1: Nos volvemos a encontrar.
2: Esta cançó es diu Lo Fugaz i està dins del nou treball que s'anomena Trenza Mía. La cantant estrena nova època després de 3 anys i del seu pas per Eurovisió 2023. Amb este disc ens escabussa en la música electrònica, el flamenc i el pop. 11 cançons que han anat component amb els quals vol arribar a tocar-nos el cor amb la seva veu original i potent.
0: És la veu amb la qual ens acomiadem avui d'ací a pràcticament una hora. El butlletí de les 9, actualitzem tota aquesta informació. Ara, Sergi Olsina i el seu equip. Hola, Sergi.
3: Hola, què tal, Alba? Vinga, va, temps per a fer-se Colacao, un cafenet o algo que revitalitze un poquet el cos i en una horeta ens trobem, d'acord?
0: Actualitzem tot, gràcies.
3: Vinga, que vagi bé, fins ara. Són les 8 del matí en punt d'este 10 de juny de 2026. Les millors reflexions d'Antoni Gaudí reflecteixen la seva connexió profunda amb la natura, la seva fe religiosa i la seva revolucionària visió de l'arquitectura. El genial arquitecte del que avui parlarem, el més gran modernista català, no va deixar tractats teòrics escrits, però les converses i els pensaments plasmats pels col·laboradors revelen la ment d'un creador que deia coses com esta: no val la pena fer res que no siga eterna.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Quan li van preguntar sobre el temps de construcció de la Sagrada Família, Gaudí va dir: el meu client no té pressa. Què tal? Un abraç fort als qui ens escolteu cada dia i especialment a tota la gent que matina amb nosaltres, però també als que formeu part d'esta família matinal de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Avui, a banda de que la selecció espanyola femenina ha aconseguit el bitllet directe per al Mundial de Futbol del Brasil 2027, després de derrotar 1-6 a Islàndia a l'última part del partit de la fase de classificació, es commemoren diferents celebracions internacionals com el Dia Mundial del Modernisme, no pot ser d'altra forma, el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions i el Dia Mundial de la Seguretat Vial. A més, Portugal celebra la Festa Nacional, el Dia de Portugal i les Comunitats Portugueses. Té un motiu, perquè 8-10 de juny ha sigut l'escenari d'esdeveniments crucials, des de l'entrada d'Itàlia a la Segona Guerra Mundial el 1940 fins a la fi de la Guerra dels Sis Dies el 1967. A Mèxic es recorda la tràgica matança del dijous del Corpus de 1971, mentre que a l'Argentina es commemora el Dia de l'Afirmació dels Drets. I és que es concentra en fites històriques importants a nivell global, que van des de les declaracions de guerra i els moviments diplomàtics fins a tràgics episodis de violència estudiantil i la celebració d'identitats nacionals. Per exemple, el 1580 és quan moria a Lisboa el cèlebre poeta Luis de Camões, autor d'Us Lusíades. En honor seu, esta data es celebra avui com a Dia de Portugal. En 1786 es forma el gran llac natural creat després de l'enfonsament de la muntanya de la vall de Daku, a Xina, a causa d'un fort sisme. I en el 71 ocorre la terrible massacre estudiantil coneguda com el Halconazo a la Ciutat de Mèxic, un crim d'estat perpetrat durant la Guerra Bruta. Els fets històrics més destacats del 10 de juny a Espanya abasten fites arquitectòniques, expansions colonials i gestes esportives. En 1510, la Casa de Contractació d'Índies, amb seu a Sevilla, va rebre el seu primer estatut oficial, ampliant les seues prerrogatives per regular el comerç i la navegació amb el Nou Món. En el 1539, l'explorador i conqueridor, per tant, espanyol Hernando de Soto va desembarcar a la badia de l'Esperit Sant, que és l'actual estat de Florida, per iniciar la seva expedició pel sud-est d'Amèrica del Nord. I el 1926, això és important, va morir a Barcelona el cèlebre arquitecte Antoni Gaudí, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia mentre supervisava les obres de la Sagrada Família. I el 1951, la selecció espanyola es va proclamar campiona del món d'hoquei sobre patins en derrotar a Portugal per 4-3 en una emocionant trobada. A casa nostra, un dia com avui, però de 1363, la ciutat de València va resistir amb èxit el setge imposat per les tropes de Pedro I de Castella, anomenat el Cruel, en el context de la Guerra dels Dos Pedros. Esta defensa heroica, per cert, va demostrar la solidesa de les muralles medievals valencianes i la fidelitat dels seus habitants a la corona d'Aragó. I el rei Jaume I el Conqueridor va signar el 1245 un document històric clau per a la delimitació de la província de Castelló. Va intercanviar amb el bisbat de Tortosa les terres d'Almasora i Benimucarra a canvi de Castelló. Este laude va separar oficialment els pobles de la Plana i va donar peu a les posteriors cartes pobles. I el 10 de juny de 2018, esta casa, en la nova etapa després de la desaparició de Canal 9, baix la marca de Punt, va iniciar les emissions televisives amb una programació completa després de començar prèviament amb la ràdio a finals de 2017. Tot això, entre altres coses que ara vos contem. Benvinguts a este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Bon dia i bona hora! Germani, germani! Mucha alegria, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gràcies per estar aquí.
1: El Papa Lleó XIV ha demanat als fidels catalans que siguin constructors d'unitat en l'homilia que pronunciava alternant el castellà i el català. Era la benvinguda que li esperava en Barcelona. Després de l'oració d'ahir al migdia a la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, va ser un dels primers actes que presidia el pontífex en arribar a la ciutat comtal, on aterrava, procedent de Madrid.
3: Ens alegrem molt d'acollir-lo. No le traduzco porque lo comprende. Muy bien.
1: És un senyor molt listo. El pontífex iniciava l'homilia en català, no perquè li ho diguera Míriam Nogueras, i assenyalava la importància de que Barcelona siga el cap i casal de Catalunya.
4: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.

0: Venezia. O ricordava San Juan Paolo II quan en la seva visita aquí trovava l'ànim accogido che al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent.
1: El pontífex també es va referir a la necessitat d'unitat, també al sí de l'Església catalana.
0: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: Es va tractar el context internacional actual i els missatges de la seva encíclica Magnifica Humanitas, on defensa posar els avanços tecnològics al servici de la humanitat. Així mateix, també posava en valor la figura de l'arquitecte Antoni Gaudí i la importància de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que avui beneirà el Sumo Pontífex.
0: Hermanos y hermanas, acojamos la cruz y reconozcamos en ella el signo de nuestra salvación.
1: Després de l'audiència amb el president de la Generalitat de Catalunya, que el va rebre en audiència privada, el Sant Pare saludava els consellers del Govern de Catalunya. Després es dirigia breument al comitè organitzador de la visita, al qual va agrair els esforços i preparatius. Tot seguit es va desplaçar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on presidia la vigília d'oració, l'acte més multitudinari de la visita a Catalunya davant de més de 40.000 persones. Sergio Dalma, cantant amb l'Escolania de Montserrat, Siloé, Beretto, els tradicionals castellers catalans van ser algunes de les actuacions previstes en l'acte abans de l'entrada del Papa al recinte. En les hores prèvies, l'Estadi Olímpic ja estava blindat amb un ampli dispositiu de seguretat. El Papa reprèn l'agenda avui amb una visita al centre penitenciari Brians 1 a Sant Esteve dels Rovires i des d'allí es dirigirà a l'Abadia de Montserrat, on presidirà l'oració del Sant Rosari. En tornar a Barcelona, el pontífex es reunirà amb entitats d'assistència social i persones vulnerables i acabarà el viatge, com diem, a la Sagrada Família, on beneirà eixa Torre de Jesucrist, la més alta, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, del que avui també parlarem. Demà dijous, a primera hora del matí, el Sant Pare volarà des de Barcelona cap a les Illes Canàries, última etapa del viatge a Espanya, que acabarà divendres, després de presidir una missa al port de Santa Cruz.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Acabem de començar pràcticament, però també hi ha altres qüestions que tenim damunt de la taula i que ara mateixa vos contem. Enmig de la visita, precisament, del Papa Lleó XIV a Espanya, avui també tindrem sessió de control al govern. Abril Peidro, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Una sessió important perquè es tracta de la primera després de que s'hagi conegut el sumari del cas Leire Díez, així que segur es farà referència al seu contingut durant la sessió. A partir de les 9 del matí, el president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les preguntes dels diputats i el primer en interpel·lar-lo serà, com és habitual, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, qui li preguntarà quants atropellaments més necessita cometre abans de retornar la veu al poble.
1: I el Partit Popular impulsarà avui una llei al Senat perquè els jutges trien directament els 12 vocals del Consell General del Poder Judicial. Lucía Nadal, bon dia.
4: Bon dia. El Partit Popular farà ús de la seua majoria absoluta al Senat per a iniciar la tramitació d'una proposició de llei orgànica destinada a modificar el sistema d'elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial amb l'objectiu que els 12 membres de procedència judicial siguen triats directament pels jutges i pels magistrats. La iniciativa, que serà debatuda en el ple d'este dimecres, planteja una reforma de la llei orgànica del Poder Judicial per a adaptar el model espanyol a les recomanacions formulades per diferents organismes europeus sobre la independència judicial. Segons el text registrat pels populars, el Consell General del Poder Judicial seguirà integrat per 20 vocals i per la presidenta del Tribunal Suprem, encara que es modificarà el sistema de designació dels 12 vocals corresponents al torn judicial, que passaran a ser triats mitjançant sufragi directe dels propis membres de la carrera judicial. Els altres 8 vocals, 4 per cada cambra i amb més de 15 anys d'exercici en la seva professió, continuaran sent designats pel Congrés i pel Senat, sent triats per majoria de 3 cinquenes dels seus membres.
1: I Espanya comptarà amb 6 noves facultats de medicina, però perilla el treball dels futurs doctors.
3: Sí, este curs escolar 2025-2026 ha conclòs amb 36 facultats públiques i 16 privades impartint medicina i la previsió és que este és

0: turistes creixen a partir de setembre. Amb el nou curs escolar s'estrenaran 7 noves facultats, 3 públiques, més una nova seu a Terol i 3 privades. Això suposa 477 noves places, és a dir, un 5% més. Però el problema està en l'inserció al món laboral. I és que les previsions de sanitat indiquen que sobraran especialistes quan estos alumnes isquen al mercat laboral en 11 anys.
1: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
2: Bé, entre altres coses també, la Conselleria d'Educació està a l'espera de rebre la resposta definitiva dels sindicats a l'última proposta d'acord. Els representants del professorat analitzen el text que ja ha generat consens en burocràcia, infraestructures i ràtios, però hi ha reticències en la pujada salarial, l'ús del valencià i l'augment de plantilles. Sindicats com l'STPB, el majoritari en l'ensenyament, han obert una consulta als afiliats. Demà al matí han de dir sí, si accepten la proposta i desconvoquen o no la vaga. Es compleixen 4 dies de vaga i els sindicats tenen dia i mig per a consultar el professorat i donar una resposta a la nova proposta de la Conselleria, Lucy.
3: Educació posa damunt de la taula més diners que mai, 3.338 milions d'euros. La proposta definitiva té com a gran novetat d'un costat 5.000 nous docents i d'altre costat detalla al màxim la inversió en infraestructures en què prioritza la climatització i l'eliminació d'aules prefabricades. Millors ràtios i menys burocràcia són els punts d'acord després d'una reunió maratoniana.
4: Estem arribant a acords, estem, com hem fet sempre, millorant el document que ha presentat la Conselleria, incorporant pues les propostes dels sindicats, i la veritat és que ja hi ha diverses qüestions que estan recollides en el document, en les que hi ha pues pràcticament un clar acord.
3: El camí per a recórrer depèn dels sindicats. Per a l'STPB, Comissions i UGT, el valencià i especialment l'augment retributiu són el gran obstacle i ahir depèn del resultat de la consulta sobre esta proposta que faran els afiliats. L'AMPE i CESIF reuniran avui els seus comitès executius. Per a ells, que sí que han signat la pujada salarial, és un bon acord en este punt, però encara hi ha assignatures pendents.
2: En declaracions als mitjans de comunicació, després de la jornada Comunitat Valenciana cap al futur organitzada per Europa Press ahir, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha valorat la situació i la reunió com a molt productiva.
5: Una reunió molt productiva, no? Es van alcançar preacords en algunes matèries, en altres encara queda molt camí per a recórrer i, per lo tant, quan tots ens sentem en una taula i a diàleg i enteniment, jo crec que podem valorar-ho en positiu.
3: En el cas de la formació professional, s'estableix en 15 l'alumnat en el grau bàsic i fins a 25 en el grau mitjà i superior per al curs 2028-2029. En esta àrea s'augmenta en 2 milions i mig d'euros la dotació per a la renovació dels equipaments i també confirma la priorització de l'eliminació de les aules prefabricades en els plans d'inversió en infraestructures educatives. Així mateix, el text es compromet a aprovar en un termini màxim de 6 mesos un decret de simplificació administrativa que reduïsca la càrrega burocràtica del professorat. No hi ha canvis, però en l'apartat del valencià i de la pujada salarial respecte de l'última versió d'educació. Juntament amb el document de la proposta, la Conselleria ha remès als sindicats dos annexos, un sobre l'evolució retributiva del personal i l'altre sobre les inversions previstes en infraestructures.
6: Esperem que hi hagi encara més marge de negociació en aquells punts que el professorat considera que no estan d'acord. I especialment el tema retributiu, vull dir que això no pot quedar-se així com està.
0: A partir d'ara, els sindicats sometran a consulta el document que ha enviat Educació en part de les incorporacions que s'han fet al llarg de la taula negociadora d'este passat dilluns. I també preguntaran el professorat si decidís continuar amb la vaga indefinida que avui enceta, com diem, la jornada 24. La Conselleria d'Educació ha informat que el nou document ha recollit propostes de tots els sindicats i busca el major consens possible amb la finalitat de reduir la conflictivitat, segons ha indicat l'administració. Ara com ara, cap dels sindicats presents en la taula de negociació ha fet una valoració d'esta última proposta. La majoria sindical de l'STPB, Comissions Obreres i UGT, amb el suport de la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià, la CGT, CSO, CNT, COS i docents en lluita, ha anunciat que amb el document rebut llançaran la consulta als docents, que estarà oberta 24 hores. Estes organitzacions, que representen el 67% del professorat valencià, demanen que es convoquen assemblees també avui dimecres per a debatre la proposta d'acord i assenyalen que és important que es discutisca també sobre la continuïtat o no de les protestes iniciades fa ja un mes.

0: és a dir, l'11 de maig. Per la seva banda, l'AMPE convocava el Comitè Executiu Autonòmic ahir de vesprada en format telemàtic per a pronunciar-se sobre el document prèviament estudiat pel màxim òrgan de govern. Així mateix, la CESIF reunís també el Comitè Executiu esta vesprada per a pronunciar-se i anunciaran la seva postura en la reunió de dijous.
1: Creemos que las negociaciones han ido avanzando, sobre todo en ratios. Infraestructuras e inclusión lo tenemos más complicado porque la verdad es que hay mucho por hacer. Evidentemente las retribuciones que ya firmamos, pues creemos que es un gran avance esos 200 euros en tan solo 15 meses, más los días de libre disposición que se han cuantificado en 6, etc.
2: Paral·lelament a la reunió de demà, els sindicats del bloc majoritari han convocat una nova mobilització a València, però amb una novetat. Es celebrarà al matí en cas que el professorat decidís que en la votació continuar amb la vaga indefinida o de vesprada si es decidís que ha arribat el moment de finalitzar-la. Per altra banda, els docents de l'educació concertada celebraran una concentració d'ací a no res a les portes de la Conselleria d'Hisenda i el 17 de juny a les portes de les Corts. Dic d'ací no res perquè les dues seran de 9 i mitja a 10 i mitja del matí. Bé, això per una banda. 8 i 16, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha anunciat que la seva conselleria implantarà des de ja el nou model Home Delivery, un sistema que permetrà als pacients amb diabetis mellitus rebre els dispositius de monitorització contínua de glucosa i el material fungible als seus propis domicilis. D'esta manera, segons ha explicat el conseller, el nou sistema evitarà als pacients desplaçaments periòdics a centres sanitaris, ja que se'ls lliurarà al domicili que indiquen, fet que suposarà una millora de l'accessibilitat, la continuïtat assistencial i el seguiment clínic de les persones amb diabetis en la nostra comunitat autònoma.
3: Es un avance logístico, por supuesto que es un avance en la accesibilidad, ya que no van a tener que desplazarse a ningún tipo de dispositivo asistencial para poder recoger este sensor. Por supuesto que es una apuesta de la Consejería de Sanidad con estos 27.000 pacientes por un importe, vamos a hacer una inversión por un importe de 38 millones de euros.
0: Cal assenyalar que els sistemes de monitoratge continu de glucosa constitueixen una eina fonamental per a millorar el control glucèmic i la qualitat de vida de les persones amb diabetis quan s'acompanyen d'educació terapèutica estructurada i un seguiment clínic continuat. El nou model que incorpora la conselleria abasta des de la prescripció, educació del pacient en el maneig d'aquests dispositius i un seguiment exhaustiu del tractament per part del personal sanitari, cosa que permetrà al pacient un major control de la malaltia i millorar la seva qualitat de vida.
3: La diabetes es una enfermedad crónica donde los pacientes tienen que aprender a medirse, a regularse, a controlarse, a adecuar su dieta y sus esfuerzos en función de sus niveles de glucemia. Pero un dispositivo sin más no avanza si detrás no hay formación. Un dispositivo sin más no avanza si esa información se pasa a los servicios sanitarios de tal forma que podamos hacer algo que estamos haciendo desde que asumimos la responsabilidad del gobierno de la Consejería de Sanidad, una medicina preventiva.
0: De fet, gràcies a aquest sistema, els professionals sanitaris poden fer un seguiment més personalitzat i proactiu dels pacients amb diabetis, ja que des dels llocs assistencials tenen accés a un informe en què queden recopilades les dades sobre el control glucèmic que realitza el pacient al seu domicili. Tot això afavoreix, com diem, la detecció precoç d'incidències i millora l'adherència al tractament.
2: Canviem de tema perquè quatre exdirigents de la banda terrorista ETA s'han acollit al dret a no declarar a l'Audiència Nacional que els havia citat per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Santa Pola en agost del 2022, que es va cobrar la vida d'un home de 57 anys i una xiqueta de 6.
4: Ens estem referint al presumible, quasi segur, atemptat que s'ha produït a la localitat, a la cantina de Santa Pola.
2: D'esta forma ho contava Alfons Pérez en aquella època en Canal 9. Lucy.
5: Fons jurídiques han confirmat a Europa Press que María Soledad i Parraguirre, alias Amboto, Ainhoa Mújica, alias Olga, Juan Antonio Olarra i Félix Ignacio Esparza, que estaven citats ahir com a investigats en la causa per l'atemptat a Santa Pola, han optat per no declarar davant el jutge. Els terroristes han comparegut per videoconferència des de les presons on complien condemna. A més, en el cas d'Olarra i Mújica, estaven també citats com a investigats per l'assassinat del tinent coronel Pedro Antonio Blanco, que va morir l'any 2000 després de l'explosió d'un cotxe bomba a Madrid. També estava citat Javier García Gaztelu, alias Chapote, que tampoc ha volgut declarar segons les mateixes fonts jurídiques. A banda dels integrants d'ETA, que estaven citats este dimarts davant la justícia, el 2024 es va processar altres exdirigents d'ETA per l'atemptat del Baix Vinalopó, que va deixar dos víctimes mortals. En la causa sobre este atemptat s'investiga la suposada responsabilitat de la cúpula de la banda en este acte terrorista. Segons la resolució judicial, la investigació permet concloure que des de la perspectiva que ofereix l'estudi

0: i detallat del funcionament i estructura de la banda terrorista, subjecta a una fèrria disciplina quasi militar, es considera que l'atemptat de Santa Pola s'hauria decidit per la direcció de la banda terrorista ETA.
1: Un atemptat que, com resumís el jutge, s'hauria plantejat com a mesura de pressió i càstig per a tractar de contrarrestar el procés per a il·legalitzar Batasuna en l'ampliació de la llei de partits polítics, procés posat en marxa amb anterioritat a produir-se l'atemptat i no al revés. L'Audiència Nacional va condemnar l'any 2012 a 43 anys de presó els etarres Andoni Otegi Eraso, alias Josu, i Òscar Celarain Ortiz, alias Peyo, en considerar provat, sense cap gènere de dubte, que van ser els autors de l'atemptat. Ara, el magistrat al càrrec d'esta investigació pretén aclarir quins van ser els autors intel·lectuals de l'atemptat que va colpir Santa Pola. Bé, la Comunitat Valenciana ha registrat des del passat 1 de maig 5 morts atribuïbles a les altes temperatures, totes durant l'última setmana de maig i la primera de juny, mentre que en el mateix període de l'any anterior no es va comptabilitzar cap defunció per esta causa. D'esta forma, de l'1 de maig al 8 de juny de 2026, el MOMO, Sistema de Vigilància de la Mortalitat Diària del Ministeri de Sanitat, ha comptabilitzat en tota Espanya 134 defuncions atribuïbles a temperatures, 5 de les quals, com vos contàvem estos dies, s'han produït a la nostra comunitat autònoma segons les seues estimacions.
2: Ha sido un poco más lluvioso y más fresco.
3: La primera quincena fue una quincena muy fría y muy húmeda y la segunda quincena ha sido muy cálida y muy seca.
4: Empezó lluvioso, continuó con días despejados.
5: Del total de morts atribuïbles a la calor, totes a la província de València, 4 són homes de més de 65 anys i la restant una dona d'entre 45 i 64 anys, segons el MOMO. En el mateix període del 2025 no hi hagué cap defunció atribuïble a altes temperatures i tampoc en 2024, mentre que l'1 de maig i el 8 de juny de 2023 sí que va haver 6 defuncions per aquesta causa. En el mateix període del 2022 hi hagué 7 morts i en el 2020 3 persones moriren per excés de calor. No obstant això, la xifra més alta de morts atribuïbles a la calor extrema va ser en el 2015, any en què va haver una gran onada de calor, ja que el MOMO va comptabilitzar 48 morts per aquest motiu en el mateix període de temps.
1: L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, informava a inicis de setmana, per exemple, que el mes de maig de 2026, el que acabem de passar, ha sigut càlid i humit en la nostra comunitat autònoma, tot i que amb una gran diferència entre quinzena i quinzena, ja que la primera va ser molt freda i molt humida i la segona molt càlida i molt seca. I s'arribaren a superar 5 graus els valors normals per a este període durant els últims días del mes.
3: La última semana de mayo las temperaturas fueron más cálidas de los valores normales.
2: Cambio de armario y cambio de ropa de cama.
3: Las noches van a ser más cálidas, de hecho ya llevamos varias noches tropicales.
0: La temperatura mitjana, 17,9 graus, ha sigut 0,9 graus superior a la de la climatologia de referència, que va ser 17 graus, i segons la EMET, les màximes més altes es van registrar el dia 29 de maig, amb més de 39,5 graus a Sumacàrcer i 37,8 a Xàtiva i Carcaixent. La Mediterrània Occidental també ha tingut temperatures de rècord a hores d'ara de l'any, amb anomalies que el dia 31 van arribar a superar els 5 graus en zones de la Mar Balear. La boia de València del Ports d'Estat va registrar el dia 31 el seu màxim històric en un mes de maig, amb 23,4 graus que superen quasi en un grau l'anterior màxim històric, que va ser l'any 2011, on es va registrar 22 graus i mig, segons la EMET.
1: I amb l'arribada de l'estiu, tornen les temudes meduses a la costa valenciana. Per a fer-los front, un equip d'investigadors de la Universitat d'Alacant i de la Universitat Politècnica de València han creat una boia flotant que actua com una barrera invisible. Limita el moviment d'estos animals. És nidaris en termes de biologia i els impedeix arribar a zones de bany o a sistemes de captació d'aigua, però sense causar-los cap dany. La clau del sistema és la generació de camps electromagnètics. A veure, els investigadors van descobrir de manera fortuïta que estos camps alteren el comportament de les meduses i els fan canviar de rumb. I arran d'això han dissenyat un sistema per a poder evitar que arriben a un lloc determinat. Això mos explicava a Punt Notícies César Bordejor, que és biòleg i investigador de la Universitat d'Alacant.
6: Resulta que van detectar per atzar que alteren el comportament de les meduses. I arran d'això hem dissenyat un sistema per a poder evitar que arriben meduses a un lloc determinat.
5: El dispositiu té dos àmbits d'aplicació principals. D'una banda, les zones turístiques, que són platges i cales de dimensions mitjanes, on es podria desplegar una xarxa d'emissors per a generar la cortina electromagnètica.
6: Cales i platges que tinguin unes dimensions de centenars de metres, pocs centenars de metres, no sé, des del Port de Moraira o...

0: l'Albufereta en Alacant o l'Arenal de Xàbia.
1: D'altra banda, el sistema també té aplicació industrial en instal·lacions que utilitzen captació d'aigua de mar, com ara centrals nuclears, tèrmiques i desaladores, on les meduses poden obstruir els sistemes i causar greus problemes operatius. Un dels aspectes més destacats del projecte és el compromís amb el benestar animal. Quan el camp electromagnètic s'apaga o quan la medusa s'allunya de la zona d'influència, l'animal recupera immediatament el comportament normal.
0: Quan apaguem el camp electromagnètic o bé la medusa ja no està dins de l'influència d'aquest camp, torna a pulsar i a nadar com estava nadant.
1: De moment, les proves s'han fet en aquaris controlats. El pas següent serà testar el sistema en mar obert, un repte que permetrà validar la tecnologia en condicions reals i obrir la porta a la implantació a les costes mediterrànies.
2: El comissionat per a la recuperació, Raül Mérida, ha anunciat que la Generalitat impulsarà el primer centre mediterrani d'intel·ligència climàtica d'Europa, que tindrà com a objectiu millorar la previsió de fenòmens meteorològics extrems. Mérida realitzava este anunci durant la seva intervenció a la 12a Assemblea Regional i Local Euromediterrània, que reunia representants locals i regionals de la Unió Europea i els seus socis de la Mediterrània per analitzar temes de desenvolupament sostenible i a la qual estava convidat per explicar este projecte a la Generalitat.
3: Estamos en estos momentos creando capacidad estratégica porque aunque no nos falta información, sí que tenemos que transformarla en acciones concretas, algo que hasta ahora no se había realizado. Podemos trabajar ya en distintas prioridades que son fundamentales, como inundaciones, precipitaciones extremas, calor urbano, salud, vulnerabilidad, sequía, agua, agricultura, riesgos costeros, marinos, grandes incendios, de los que ya estábamos hablando, catástrofes ambientales de todo tipo y economía de la adaptación.
4: A l'assemblea participaven representants de Nimes i Còrsega, de França, Roscovec, Albània, de Zagreb, Croàcia, Ramtar, Jordània i Algèria, així com síndics d'organismes europeus que han analitzat la importància de fomentar pactes entre les regions de l'àrea mediterrània per augmentar. Raül Mérida destaca que des del Consell es busca una aliança amb diversos països de la conca mediterrània per compartir informació meteorològica i traduir-la en accions públiques concretes que permeten millorar la resposta d'estos països davant de fenòmens meteorològics extrems.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Fa hores que molts estem en marxa, però pràcticament per a molts altres el dia acaba de començar. Anem a donar una ullada a les primeres edicions dels principals periòdics, a veure què inclouen.
4: En setembre per Levante, el Mercantil Valenciano, que avui la imatge de la portada és per al president de Baleària, per Adolfo Utor. D'esta entrevista extrauen el següent titular: la compra d'armes ens permet competir. De la visita del Papa destaca este diari el següent titular: vigília multitudinària del Papa a Barcelona amb més de 40.000 persones.
1: Les províncies obri avui amb educació i titula: la proposta d'educació inclou 1.200 professors per alumnes especials. També destaca l'homilia de Lleó XIV en català i en castellà desactiva la polèmica.
4: Pel que fa als diaris nacionals, El País destaca que el jutge demana permís als Estats Units per a utilitzar els missatges sobre Zapatero.
1: En ABC llegim que el Papa demana als catalans que siguin constructors d'unitat.
4: I a més, també el diari El Mundo destaca sobre la visita del Papa que Lleó XIV insta els catalans a ser constructors d'unitat. En quant a la trama de l'Eire, diu este diari que va intentar desenes de pelotazos a l'empara de Montero.
1: I acabem amb La Vanguardia, que avui titula: el Papa encara el cim del seu viatge amb l'acte en la Sagrada Família, i també destaca que l'assassinat d'una xiqueta d'11 anys commociona França.
5: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
2: Les 8 i mitja en punt, el recorregut teatralitzat Frida Kahlo by Woman Experience arriba a l'Ateneu Mercantil de València després de la presentació a la seu de les Nacions Unides a Nova York. Esta experiència immersiva pretén acostar al públic la dimensió més humana i emocional d'una de les artistes més influents del segle XX, amb cartes originals i fotografies inèdites que estaran a l'Ateneu Mercantil de València del 19 de juny al 27 de setembre.
6: La esencia de esta exposición es conocer a Frida Kahlo, conocer sus sueños, sus miedos, sus logros.
2: Parlem de Frida Kahlo. Marina Perelló, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Al llarg del recorregut, actors i actrius acompanyen els visitants per les distintes etapes vitals de Frida Kahlo, de manera que el relat històric i la interpretació escènica s'unixen per a donar vida a la pintora mexicana.

0: mexicana. La proposta combina elements poètics, visuals i sonors per a recrear els moments més significatius de la seva trajectòria personal i artística. Això permet al públic acostar-se a les seues emocions, desafiaments, inquietuds i processos creatius des d'una perspectiva completament diferent.
1: Ellos te guían para llegar a esa emoción, te presentan datos de Frida, objetos de Frida, imágenes de Frida. Muchas de esas fotografías es la primera vez que ven la luz y también cartas inéditas de Frida Kahlo.
0: A més, la mostra replega una exclusiva col·lecció de cartes manuscrites dirigides a personalitats de l'època i fotografies inèdites que permeten descobrir aspectes pocs coneguts de la vida de Frida Kahlo, el seu entorn familiar i les influències que van marcar la seva trajectòria. En la mateixa línia, l'experiència culmina amb un documental audiovisual que convida el visitant a aprofundir en la vida de l'artista des d'una perspectiva personal per a descobrir la dona que va transformar el dolor en art i la figura de la qual continua inspirant milions de persones arreu del món.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
3: Les brises continuen incidint sobre la façana mediterrània i això propiciarà la formació de núvols baixos i boires durant esta nit, que ja les hem vist, i fins al migdia inclús es podrien registrar, ahir ho comentàvem, ruixats en punts de les comarques centrals. Antonio Sánchez, què tal? Com està l'oratge per avui?
4: Que n'ha aparegut, Sergi, de fet, avui tenim el cel...
5: Una cosa per damunt de nosaltres,
4: sí,
5: un edredon d'estos de...
4: Completament tapat, sobretot tapadíssim, així al centre i damunt, com estava comentant, fins i tot amb pluja dèbil a les comarques centrals. On més ha plogut ara mateix ha sigut a Vilallonga, a les estacions de la Llacuna de Vilallonga. S'han registrat 6 litres per metre quadrat, segons les dades de Bamet. A la resta, la Vall d'Albaida també hem tingut entre 5-4 litres per metre quadrat, a Carrícola, per exemple, a Albaida, a aquestes poblacions que es queden un poc més en la muntanya de la comarca de la Vall d'Albaida. I també a la Canal de Navarrés, a la Costera, en punts també del Comtat, de la Marina Alta, de la Safor. Així que sí que ha sigut un matí un poc més plujós i almenys la pluja no ha aparegut a València, però això encara pot canviar, que encara ens queden unes hores de molta nuvolositat. Però veurem com esta vesprada els núvols aniran a menys, és que ara més ancorats cap a les comarques centrals. Veurem com cap al nord tenim una situació completament diferent, ambient assolellat, també cap a l'extrem sud, però també canviarà la situació. A l'extrem sud no, a l'extrem sud alguns núvols, però serà una jornada assolellada, però al nord, pel que fa al nord, augmentarà la nuvolositat i veurem sobretot cap a l'interior com aquests núvols poden evolucionar a tempestes, molt puntuals i molt més a prop de la província de Terol, al Racó de Mus, als Serrans puntualment, a l'Alt Palància, a l'Alt Millars, a l'Alt Maestrat, és on més probables són aquestes tempestes de vesprada. I tot això, el que està fent la nuvolositat és deixar-nos ara mateix unes temperatures que no estan tan malament, és a dir, que han pujat fins i tot a l'interior, entre els 15 i els 18, així a les capitals entre els 19-20 a Castelló, 20-22 graus a Alacant i València, i les màximes avui, això sí, baixen. Així que avui ens quedarem només entre els 24 i els 28 graus, així que serà una jornada amb valors un poquet més fresca ahir.
3: I a veure si almenys podem dormir tapats. Gràcies, Antonio, que tinguis un bon dia.
4: Gràcies a tu, Sergi. Ara.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
3: Més coses, el director general de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Pedro Gullón, ha anunciat la posada en marxa d'un programa de preservatius gratuïts per a persones de 16 a 22 anys que es podran adquirir en les farmàcies a partir de 2027. Bueno, així ho feia públic durant la jornada de sensibilització i actualització en matèria d'infeccions de transmissió sexual celebrada el dilluns, on assegurava que l'objectiu amb els mètodes de prevenció és intentar convertir-los en un dret i introduir-los en el dia a dia de la població.
0: Gullón ha assegurat que donar preservatius sense cost no és tan nou, però sí que ho és oferint-ne a través de les oficines de farmàcia, per la qual cosa ha destacat la col·laboració amb el Consell General dels Col·legis Oficials de Farmacèutics. La intenció és arribar en una primera aproximació a 3 milions de persones en tot Espanya. Per este motiu, es facilitaran els preservatius accessibles a les farmàcies. L'últim informe de vigilància epidemiològica revela que en 2024 es van notificar 93.000 casos de les quatre principals ITS, fet que situa Espanya com un dels països europeus amb més afectació o amb l'afectació més alta d'aquestes ITS. La majoria dels diagnòstics corresponen a adults joves i afecten més els homes, excepte la clamídia, on la proporció de dones menors de 25 anys és elevada.
6: La calle desengaño. Nos volvemos a encontrar.
3: La cantant il·licitana Blanca Paloma ha presentat el primer disc coincidint amb el seu aniversari. L'artista, coneguda internacionalment després de participar en Eurovisió l'any 2023 amb el tema Ea Ea, estrena una nova etapa creativa després de 3 anys de treball. El disc està format per 11 cançons compostes al llarg dels 3 últims anys i busca, segons contava als micròfons d'Apunt, emocionar i connectar amb l'oient a través d'un univers molt personal. L'obra incorpora textos poètics de figures com Sor Juana Inés de la Cruz i la poeta palestina Fatwa Tucán, una aposta que reforça la dimensió literària del projecte i el seu caràcter simbòlic i emocional. David González, bon dia.
6: Bon dia, sí. Blanca Paloma ens explica que el disc està concebut com una invitació a entrar en el seu univers creatiu.
7: Un dar la mano al espectador, invitarle a entrar en este universo en el que se van a encontrar una Blanca Paloma muy íntima, pero también muy, muy trance, ¿no? Muy catártica. Y creo que en todo ese universo geminiano van a conocer la verdadera Blanca Paloma.
6: El projecte porta per títol Trenza Mía, un concepte que vertebra tot l'àlbum i que simbolitza la unió de les diverses cançons, emocions i influències musicals. La trena tenia un paper destacat també en la presentació oficial que tenia lloc ahir dimarts a Madrid.
7: En cada hebra habitan las diferentes versiones de lo que somos y de lo que amamos. Y hace 14 años yo corté la trenza para poder convertirme en la Blanca Paloma que ahora soy. Pero además esa trenza pues son todas esas canciones que he recopilado en el álbum y que van trenzando esas luces y sombras del amor, ¿no? Y que de alguna manera esta noche se va a hacer realidad, ¿no? Porque vamos a cortar la trenza, esta trenza mía, que ya va a ser de todos.
6: Amb este treball, l'artista obre una nova etapa musical en què combina flamenc, pop i electrònica, integrant els aprenentatges acumulats des dels seus inicis i consolidant una proposta artística més madura i experimental.
3: Per cert, el cineasta i director Pedro Almodóvar farà un nou pas en la seva trajectòria literària amb la publicació del que és la seva primera novel·la, L'home que només escrivia als avions, que arribarà a les llibreries el pròxim 29 d'octubre de la mà de Reservoir Books. És una nova fita d'Almodóvar.
0: Efectivament, després de debutar en la narrativa breu en L'últim somni, volum de relats publicats el 2023, el director manxec s'endinsarà al territori de la novel·la amb una obra que l'editorial presenta com un dels esdeveniments editorials més destacats de l'any. L'home que només escrivia als avions segueix la història de Flavio Guijarro, un home que ha dedicat gran part de la seva vida a reinventar-se. Tot i que ha acumulat nombroses aficions, poques han arribat a convertir-se en una professió estable. La interpretació és la que més ha cultivat amb més o menys fortuna, fins que durant un viatge de promoció descobreix a 10.000 metres d'alçada una vocació inesperada, l'escriptura.
3: Anem a Alacant, perquè la foguera Florida Portazgo plantarà este mes de juny la mirada posada en el futur. La comissió competirà enguany en categoria especial amb Gènesi, obra de Josué Beitia, en el que serà el seu quart debut de l'exercici a la màxima secció, David.
6: Sí, la foguera proposa una transformació, una visió profètica, segons explica l'artista, en què la Terra deixa enrere la seva forma coneguda per obrir pas a una nova era marcada per la tecnologia, la intel·ligència artificial i la resistència de la natura. Per tant, al carrer Cefeo s'alçarà una foguera amb composició colorista i vertical, presidida per un gran polp androide que actua com a remat. El ninot, concebut com a meitat criatura abisal i meitat prodigi cibernètic, representa la intel·ligència total. De la base de la foguera s'erigeix un bust femení que encarna la Terra. El seu rostre serè simbolitza una mare naturalesa transformada, obligada a evolucionar per sobreviure i convertida en guardiana de la memòria biològica del que un dia vam ser. La foguera pretén, en fi, respondre alhora que fa reflexionar els visitants sobre què quedarà de nosaltres quan la tecnologia sigui l'única manera de preservar la vida.
3: També ens preguntem què serà de nosaltres com les coses climàticament vagin canviant, veritat, Marina?
0: Efectivament, i no deixen de fer-ho. El Mar Mort és un llac atravessat pel riu Jordà, 435 metres per baix del nivell del mar, però un greu problema ecològic amenaça ara la seva existència. Les seues aigües estan baixant un metre cada any i les terres de la vorera s'estan enfonsant uns 15 centímetres cada any. Però per què? Què està passant? Quan es desvien les aigües del riu que nodreix este llac, les conseqüències no tarden a notar-se i ja són moltes les indústries i cultius que han desviat les aigües per al seu consum. De fet, es calcula que al voltant del 90% de les seues aigües ja no arriben al Mar Mort. En aquestes condicions no és d'estranyar que esta forta baixada del seu nivell podria condemnar-lo en el termini de molts pocs anys a la desaparició per a convertir-se literalment en un mar mort. En definitiva, el mar mort constitueix tota una lliçó del que ocorre quan s'altera artificialment l'equilibri mil·lenari d'un mecanisme natural. Quan es canvia o modifica una de les peces de la cadena, tota la resta d'eslabons acaben patint l'efecte. En aquestes condicions, els científics assenyalen que l'única forma viable de restablir part d'este desastre passa per restituir el cap del riu Jordà, de manera que torni a portar l'aigua necessària al mar mort.
3: Anem a donar una ulleta també al trànsit. Són les 8:40. Pel que fa a les carreteres, complicacions a l'accés sud a Alacant per la 31 degut a una concentració per la vaga de l'ensenyament en la coneguda com a rotonda del Barco. Els vehicles es desvien per la 79. També hi ha congestió a la 70 en el tram sud. I a València, retencions de primera hora, amb més retenció, per cert, per l'autovia de Pusol.
8: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
10: De tu a tu.
11: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
12: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
13: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
14: Som la veu de tots. Som

0: 8:42, l'arquebisbe de València, Monsenyor Enrique Benavent, continua estos dies també a Barcelona participant en els actes vinculats a la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Després de poder saludar al Sant Pare i compartir amb ell diferents moments, Benavent ha destacat la seva proximitat i el coneixement que té de les inquietuds que afecten tant l'Església com la societat actual. Avui anem a conversar amb l'arquebisbe des de la capital catalana per conèixer de primera mà les impressions que li ha deixat este encontre, els missatges que el Papa està traslladant als fidels i els principals reptes als quals s'enfronta l'Església Valenciana. Monsenyor Benavent, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Encantat de poder saludar-vos.
0: Igualment, agraeix de que puga dedicar-li un temps a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Vostè ha assegurat que el Papa Lleó XIV coneix bé els problemes i les inquietuds del nostre temps, com acaba de dir. Què és el que li va transmetre personalment durant aquesta trobada que van mantindre?
1: Vaig tenir l'ocasió de saludar-lo el dilluns, després de la trobada amb la conferència episcopal, després del discurs. Els bisbes van passar un per un a saludar-lo. Li vaig dir l'alegria que tenia més valencians de que en la vella de pregària del dissabte en Madrid amb els joves, quan li van preguntar quins sants havien influït en la seva vida i en la seva espiritualitat, es referirà a Sant Tomàs de Villanueva, que va ser arquebisbe de València, i un pastor que va estar molt prop de les pobres, un pastor entregat a la formació de sacerdots i va entregar totalment la seva vida per la diòcesi. És consolador pensar que el Papa el coneix, perquè Sant Tomàs de Villanueva era agustí com el Papa, i dins del seu ordre pues, n'hi ha una espiritualitat que comparteixen. I li vaig agrair eixa menció i li vaig expressar que els valencians estarien contents de poder rebre també la seva visita, si vol visitar les relíquies de Sant Tomàs de Villanueva, estan a la catedral.
0: No seria una visita nova per a ell, ja que quan era prior general dels agustins solia vindre per València, veritat, Monsenyor?
1: Sí, visitava les comunitats regularment i la comunitat de la parròquia de Crist Rei i del col·legi de Sant Tomàs de Villanueva crec que la va visitar alguna vegada, sí.
0: Digue'm una cosa, personalment, quina impressió s'ha emportat del nou pontífex després de compartir aquests moments que va tindre la sort i que no tenim la resta de mortals d'estar amb ell?
1: Bueno, és una persona molt propera, molt senzilla, una persona accessible, té algo que atrau, tant en la seva manera de parlar com en la manera de dir les coses, perquè pensa que diu les coses i predica l'Evangeli,

0: en una senzillesa, però també amb una convicció i, sobretot, raonant la proposta cristiana a la societat. I em sembla que donar testimoni de la fe amb eixa delicadesa, amb eixa respecte, sense ferir a ningú, és el que l'Església ha de fer en aquests moments de la història.
1: Parlant de moments, un dels moments més comentats de la visita va ser ixe discurs del Papa en el Congrés dels Diputats, un fet inèdit, almenys en el nostre país. Tampoc s'ha donat massa al Reu del Morn en altres congressos. Això va generar una imatge d'unitat sense precedents i una ovació extensíssima de 7 minuts, tot i que, parlant en termes populars, és el via que ha calfat l'estora a tots els polítics. Quina valoració fa vostè d'aquest moment històric? I, si pot ser, també, monsenyor...
0: A mi em sorprendré molt la reacció dels membres del Parlament, que va ser una reacció que va anar més enllà d'una educació formal, evidentment, quan una persona el convides per a que diga unes paraules, evidentment, hi ha una relació, una reacció formal d'agraïment que no es pot manifestar cap tipus de rebuig, no? Però em sembla que l'aplaudiment tan llarg va ser algo més que una pura formalitat, va ser l'expressió de l'efecte, l'impacte que havien produït les seues paraules. A mi em va recordar un discurs del Papa Benet XVI també al Parlament alemany, el Bundestag,
1: sí,
0: que també va provocar aquest tipus de reacció. Perquè quan els problemes que afecten a les persones, i en el fons la política és algo que té que veure amb la vida de les persones, es plantegen en una reflexió serena, des d'una perspectiva més elevada, des d'una reflexió de caràcter moral, ètic, antropològic, em sembla que plantejar les coses des d'aquesta perspectiva tan elevada ajuda a expressar, a que tots puguem veure el per què de la posició de l'Església en totes les matèries que afecten a la vida i a la persona humana. I em sembla que quan això es posa de manifest, evidentment hi ha uns principis en els quals tots podem coincidir. Després, a l'hora de fer lleis concretes, poden haver divergències. Però jo penso que el Papa va aconseguir arribar a eixos principis fonamentals amb els quals o estem d'acord o la democràcia i la vida social es posa en perill, com per exemple tota la reflexió que va fer sobre l'escola de Salamanca, manifestant que el poder no pot ser absolut, té uns límits, i el límit del poder és el respecte a la dignitat de les persones. Sembla que això va ser un poc el missatge fonamental d'aquest discurs.
1: Per tant, és lògic deduir que l'arquebisbe de València creurà que el Papa Lleó XIV pot aportar una nova forma amb tots aquests arguments d'apropar l'Església a qui, fins i tot avui, pogueren sentir-se un poquet més allunyats d'ella.
0: Sí, jo penso que sí. De fet, jo tots coneixem persones que, a lo millor personalment, se senten allunyades de l'Església o no arriben a viure la fe o a descobrir el valor de la fe en les seues vides, i em sembla que tots coneixem persones que, vivint en aquesta situació, el missatge, la manera de parlar del Papa, de proposar la fe, el missatge cristià, està resultant-los molt atractiva, sí.
1: Ha parlat molt el Papa Lleó dels desafavorits. Ho ha fet en matèria d'immigració, ho ha fet en matèria de pobresa i també ho va fer referint-se a les víctimes dels abusos. Li pareix, monsenyor, un avanç important que es reunirà precisament amb algunes d'aquestes víctimes?
0: El Papa Francesc ja ho va fer i també el Papa Benet XVI. En diferents ocasions. Pensa que és una mentalitat nova que a poc a poc en l'Església hem d'assimilar, no? Perquè, evidentment, potser en altres èpoques no es donava tanta importància o no era conscient de les conseqüències que aquestes accions podien tindre sobre les víctimes, que no són únicament víctimes de l'Església. Jo penso que

hi hauria que mirar un poc que això és un problema de la societat, no és un problema únicament de l'Església. I moltes vegades se sent

0: com estem dient, però també hi ha necessitats que, m'imagino, detecten actualment des de l'Arxidiòcesi de València. Quin missatge creu que necessita escoltar avui la societat valenciana des de la institució?
1: Bueno, un mensatge d'esperança. Jo penso que un mensatge també de buscar camins de comunió. Penso que una de les paraules que el Papa ha dit i un dels missatges que quedaran d'esta visita és que hem d'evitar les actituds que puguen polaritzar la vida de la societat, que hem de buscar consensos, acords, i dins de les diferències, pues, viure una actitud de respecte mutu. Pense que també és un missatge que, com vaig dir en l'homilia de la festa del Corpus Christi, el Papa ens ha deixat i que hem de reflexionar com el posem a la pràctica tots.
0: Està clar. Monsenyor Enrique Benavent, arquebisbe de València, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Li repetís que tinga vostè una bona estància a Barcelona.
1: Moltes gràcies i anem a continuar amb la visita del Papa avui a Barcelona.
0: Que ho disfrute molt.
1: La família.
0: Gràcies. Ja mos contarà.
1: De la Torre de Jesucrist.
0: Ja mos contarà què tal, quina és la impressió que s'han portat d'aquesta Sagrada Família, que encara no hem vist. Monsenyor, bon dia.
1: Pues no se ho podeu perdre.
0: M'imagine. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu, fins ara. Adeu. 8:52, en directe, a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Este és el nostre magazín que ens durà fins les 2 de la vesprada. Anem a fer una ulladeta, un parell de coses. La primera d'elles, a veure què mos conta. José Miguel Hortolà, des del 6W. José Miguel, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia a totes i tots. Estes són algunes de les notícies que trobareu esta setmana al diari digital El 6W, 3w.esisde.es. L'Ajuntament de Carcaixent ha consolidat la seva solvència econòmica en tancar l'exercici 2025 amb un resultat positiu de 4,2 milions d'euros. Esta xifra es complementa amb una dada clau per a la salut financera del municipi. El deute municipal és pràcticament nul, fet que atorga a l'administració local una capacitat sòlida per afrontar despeses i inversions amb total seguretat, però advertís que la falta d'aprovació dels nous comptes podria bloquejar projectes i serveis essencials per al municipi. Durant 2025 es van invertir més de 5,3 milions d'euros, una quantitat que representa un increment del 341% respecte a l'any anterior. Este creixement ha sigut possible gràcies a la millora en la recaptació i a una administració eficient de recursos públics. Per altra banda, el professorat dels centres educatius públics d'Alzira, dependents de la Conselleria d'Educació, amb l'única excepció del CEIP Lluís Vives, han decidit deixar d'organitzar excursions, eixides pedagògiques i viatges escolars a partir del curs 2026-2027. La decisió ha sigut adoptada en les assemblees docents i compta amb el suport del professorat que participa en la vaga educativa iniciada l'11 de maig. Segons el comunicat difós pels docents, la suspensió d'aquestes activitats es mantindrà sense una data límit establida fins que la Conselleria impulsi reformes que consideren imprescindibles per a millorar el sistema educatiu públic i arribi a un acord amb les organitzacions sindicals que negocien en representació del sector. I acabem a la Ribera Baixa perquè els treballs de regeneració de les platges de Sueca continuen avançant a bon ritme, amb maquinària treballant de manera ininterrompuda durant el dia i la nit. Esta actuació de gran envergadura permetrà aportar prop de 775.000 metres cúbics d'arena al litoral suecà, una xifra que contribuirà a recuperar amplària de la platja i millorar la defensa natural de la costa. Actualment, les tasques se centren en la zona de les Palmeres i progressen cap a Motilla. Segons han explicat des de l'Ajuntament sueca, per motius tècnics, l'actuació s'està executant en el sentit contrari al previst inicialment, de manera que els treballs han començat pel sud i finalitzaran al nord del terme litoral. La regeneració forma part d'un projecte impulsat per a combatre els efectes de la regressió costanera i reforçar la protecció davant temporals i fenòmens meteorològics adversos que afecten de manera recurrent les platges de la comarca. I fins així, la informació al diari El 6W. Gràcies i fins la pròxima setmana.
0: Gràcies, José Miguel. Anem a veure Toni Cucurella, que ens conta des de Comarcal CB. Toni, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Salutacions des de Comarcal CB, des d'on comencem a repassar l'actualitat més destacada del nostre territori. Comencem a Xàtiva, on l'enfrontament pel Palau de Justícia s'envinagra. L'Ajuntament ha respost amb contundència a la Conselleria i ha qualificat d'inviables els terrenys alternatius proposats pel Consell. El govern de Roger Cerdà denuncia que cap solar té la qualificació urbanística necessària i acusa la Generalitat de paràlisi política per abandonar el projecte de Santa Clara, que ja estava redactat i disposava de llicència. D'altra banda, a Oriola aposten per la proximitat i la sostenibilitat. El municipi posarà en marxa

0: una oficina municipal mòbil gràcies a una furgoneta adaptada amb plaques solars. El servei acostarà els tràmits administratius a 14 pedanies, beneficiant més d'11.000 veïns, especialment de la tercera edat, i estalviant prop de 50.000 quilòmetres anuals en desplaçaments. I acabem a Sagunt, on el ple ha aprovat per unanimitat un pla de futur per a salvar de la regressió les platges d'Almardà, Corint i la Malvarrosa. El consistori proposarà al Ministeri i a la Generalitat la instal·lació de boies intel·ligents amb sensors per a monitorar en temps real l'onatge i el moviment de sediments davant dels temporals. Això és tot de moment. Continuen informats a Comarcal CB. Que passen un molt bon dimecres.
1: Gràcies, Cucarella. Tenim que estar al dia de tot el que passa. En no res, Alba Requejo ens ampliarà tota la informació pertinent a l'últim que està passant, però estem pendents d'aixes mobilitzacions que es produiran en les portes de Conselleria d'Hisenda i també a les Corts, una d'elles en vora mitja hora. Sofia Riego, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Nosaltres ara mateix estem a les portes de la Conselleria d'Educació. Estàvem així pendents si avui també hi havia alguna concentració. Finalment pareix que avui no, perquè avui és un dia més de reflexió. La Conselleria ja ha entregat, ja va entregar ahir el document final, el document que ara mateix està damunt la taula i que recull les mesures que s'han anat incorporant i que s'han anat negociant en aquestes últimes ja quasi 5 setmanes. I els diferents sindicats, avui, el que estan fent és valorar esta última proposta per saber, per decidir quina resposta donaran a este document. El CESIF i l'AMPE, per exemple, esta vesprada tenen una reunió amb la seva junta autonòmica i per la seva banda els tres sindicats unitaris que representen el 67% de docents aproximadament, el que han fet és llançar una consulta, és la tercera consulta que llancen al professorat perquè siguen precisament els professors i professores els qui decidisquen si els agraden o no estes mesures, este últim document i si hi ha que donar-li suport. Amb tota aquesta informació que es recabe avui, uns a les reunions amb les executives autonòmiques, altres amb els resultats d'esta consulta, demà a les 9, així a la Conselleria d'Educació, hi haurà una nova reunió dels sindicats amb la Conselleria, una nova reunió de la que ja podria eixir una resolució a este conflicte que ja aguanta 5 setmanes.
1: Està clar, pues, com és lògic i com anem fent durant setmanes, estarem molt pendents d'això. Sofia Riego, gràcies, una abraçada molt forta, companya.
2: Gràcies.
1: Adéu, bon dia. Ja sabeu que d'això dependrà la novetat de la mobilització en València. Si es decideix en la votació, continuarà amb la vaga indefinida o de vesprada si es decideix que ha arribat el moment de finalitzar-la. Són alguns dels condicionants depenent de si s'arriba a un acord o no. Qüestió de segons per a que siguin les 9 del matí i arribi el pròxim butlletí de notícies, com vos dic, de la mà d'Alba Requejo. Nosaltres tornarem en 5-6 minuts després de tota aquesta informació que ja vos espera i que és tan necessària per a començar el dia. Fins ara.
3: Són les 9.
4: A punt. Notícies.
5: Bon dia. D'ací a mitja hora està citada la vicepresidenta consellera Susana Camarero a compareixer davant la jutgessa de Catarroja. Està citada com a testimoni i també com a consellera de Servicis Socials i portaveu el dia de la barrancada. Serà la primera consellera de l'executiu de Carlos Mazón que testifica. Santi Hernández, bon dia. Ha arribat ja la consellera ahir als jutges de Catarroja?
6: Bé, Alba, en estos moments hi ha un poc de confusió perquè sembla que Susana Camarero podria haver entrat a primera hora del matí per una de les portes laterals del edifici. Alguns dels advocats estan dient que ja està dins de la sala, estem pendents de confirmar aquesta informació, però a aquestes hores podria ser que ja estiguera dins Susana Camarero, segons es han comentat alguns advocats de les acusacions. Com dius, així a les portes del jutjat també s'ha concentrat les associacions de víctimes, hi ha abundant representació de les associacions de víctimes i per qüestions de seguretat pot ser que hagi entrat per una de les portes laterals de l'edifici. Com comentaves, Camarero no estava al capdavant d'emergències, però sí que ocupava una posició clau des del govern valencià i era responsable política de les residències i centres socials afectats per la catàstrofe. Per això, avui així se l'ha citat a declarar. El principal focus de la declaració estaria en el període comprès entre les 10:02 i les 10:40 d'aquest 29.

0: d'octubre. Segons la documentació que s'ha incorporat a la causa, Camarero va estar inconnectat al Secopi durant 38 minuts, però va abandonar la reunió per anar a una gala de la patronal valenciana a un lliurament de premis. Les acusacions volen aclarir quines emergències es van abordar en aquell tram horari, quines mesures es van plantejar i fins a quin punt els responsables polítics eren conscients de la magnitud del que estava ocorrent aquest 29 d'octubre.
1: Gràcies, Santín. Estarem pendents de tot el que passe a Catarroja este matí. També a Barcelona. En menys de 2 hores comença l'agenda oficial d'esta segona jornada de visita del Papa Lleó XIV. Vora les 11 del matí està prevista la visita als interns de la presó de Cambrians i després del migdia l'abadia de Montserrat. Ja de vesprada beneirà la Torre Jesús de la Sagrada Família. Ahir arribava el pontífex a la ciutat comtal en una jornada marcada pel simbolisme i també pel català, llengua que Lleó XIV va simultaniejar amb el castellà en les seues intervencions. Com ja va fer a Madrid, sa santedat va apel·lar a la necessitat de construir i de superar, va dir, la polarització. Va fer també una crida a la pau.
2: No permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido per construir armonía y comunión, més enllà de tota polarització.
1: De vesprada, el Sant Pare va dirigir-se a les 40.000 persones que van assistir a la vigília a l'Estadi Olímpic davant d'un públic entregat. El pontífex s'ha referit també a la salut mental i a la depressió com un dels problemes que afecten les nostres societats. I en directe anem de seguida al Congrés perquè a esta hora comença la sessió de control. Ho està fent amb un minut de silenci per l'últim assassinat masclista registrat a Espanya. Es tracta de la primera sessió de control després d'esta històrica visita del Papa, no només a Madrid i a Barcelona, sinó també en concret a les Corts Generals. El Papa Lleó XIV va parlar allí fa 2 dies. Veurem si ha calat entre els diputats i diputades el missatge contra la polarització que va llançar el Sant Pare i que va aplaudir pràcticament de manera unànime tota la cambra. Estem pendents també del cara a cara entre el president del govern, Pedro Sánchez, i el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a compte de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Està començant, com dèiem, esta sessió de control. Sentim ja la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
3: Román y Cantera, pregunto a doña Inmaculada Marina Aparicio si jura o promete acatar la Constitución.
4: Sí, juro.
3: Muchísimas gracias. Doña Inmaculada Marina Aparicio ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena y bienvenida.
1: Ha començat aquesta sessió de control amb la condició de diputada, amb la pressió de la condició de diputada d'esta nova membre del Congrés. De seguida tornarem, ja no serà en este butlletí, serà segurament en els pròxims, a donar-los compte d'aixòs primers enfrontaments i de les primeres paraules que es diguen en eixa sessió de control d'avui. Parlàvem de la influència que segurament haurà tingut eixe missatge del Papa i fa uns minuts hem pogut sentir també l'arquebisbe de València, Monsenyor Enric Benavent, valorant la visita de Lleó XIV a Espanya. Des de Barcelona, Benavent ha explicat als companys de la Munt i Avall que li va transmetre el Sant Pare en la seva trobada dilluns passat.
5: Li vaig dir l'alegria que tenia més valencians de que en la vella de pregària del dissabte en Madrid amb els joves, quan li van preguntar quins sants havien influït en la seva vida i en la seva espiritualitat, es referia a Sant Tomàs de Villanueva, que va ser arquebisbe de València, un pastor entregat a la formació de sacerdots i va entregar totalment la seva vida per la diòcesi.
1: Eixes en les paraules de Benavent. Bé, anem ja amb els esports. El Castelló arribarà a les 11 a l'aeroport de la ciutat després de perdre a nit, com saben, contra l'Almeria i de dir adeu, per tant, al somni de tornar a primera divisió. Eva Casaño.
6: Sí, Alba, els albinegres només es valia la victòria i van caure per 3-2 en un partit d'alternances en el marcador en què remunta el Castelló de forma momentània amb dianes de l'escala Trava i Sienra, però al final l'Almeria ha posat 2 gols més. Així valorava l'entrenador Orellut la derrota i la temporada, Pablo Hernández.
7: Que hay que estar orgullosos, ¿no?, del partido que hemos hecho, la eliminatoria que hemos hecho, tanto allí como aquí. Creo que allí sobre todo fuimos superiores y aquí muchas fases del partido hemos también controlado el partido y hemos jugado a nuestro juego y a lo que queremos. Pero bueno, hoy el fútbol ha sido un poco cruel con nosotros.
1: Por aquí.
6: Sí que ha aconseguit el bitllet al Mundial de l'estiu que ve i per la via ràpida la selecció espanyola de Sònia Bermúdez, que supera Islàndia per 1-6. I avui el València Bàsquet comença la sèrie de semifinals pel títol de Lliga. Rebran a les 8 el Joventut de Badalona al Roig Arena. A més, el femení ja té entrenador, serà Javier Torralba, fins ara director i tècnic principal del Club Segle XXI, expert en formació de jugadores.
1: Gràcies, Eva. També volem fer una ullada ràpida al trànsit. Sonia López, hola.
8: Hola, ara mateix destacaríem les complicacions que estan havent per entrar a Alacant per la zona del sud, en concret per la 31. El motiu és una concentració arran de la manifestació, arran de la vaga del professorat. Està tallat la circulació en la rotonda del Barco, el carrer Mèxic, amb la 31. Hi ha molta retenció en este punt, Alba, i es recomana des de la DGT el desviament per la 79. Atenció que a les 9:30, de 9:30 a 2, hi ha una manifestació també per la vaga del professorat, en este cas serà de l'Institut Jorge Juan, camí de l'Ajuntament. A València els problemes es concentren sobretot a la B21 per un accident a l'Avinguda d'Aragó en direcció centre-ciutat. Els vehicles han sigut apartats, però encara queda prou de retenció. I per últim, una punta Renfe. Este matí encara estan havent retards a la línia C2 per issa avària d'infraestructura que continua entre Benifaió i Silla.
1: N'estem pendents. Gràcies, Sònia. Més informació ja a partir de les 10. Continuen en esta sintonia en companyia de Munt i Avall.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
10: De tu a tu.
11: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
12: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és simplement la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtén fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per abonar-te.
13: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
15: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
16: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.

0: Estàvem fent referència a una cosa molt curiosa i no és ningú secret. Si ho parlem moltes voltes en el programa, sobretot per eixa bretxa generacional que tenim i, bueno, menys mal que mos portem bé. El que ens aportem i es llevem cadascun i cadascuna, pues, ho sabem tots els dies, però almenys es trau més de bo que de roïn. Són les 9 i 10 del matí d'este 10 de juny de 2026. Estem, mira, en el Congrés, en directe, en la sessió de control del govern. En estos moments és Pedro Sánchez qui està parlant. Fa no res era Feijó. Ara escoltarem alguns d'aixòs moments del Congrés dels Diputats. És curiós com fa 3 dies pareixia que ningú havia trencat un plat, tots en la careta, en el mentó cap avall, tots de dol, i sumisos i educats, però jo ho dic, m'hauria agradat que al papa li hagueren fet una d'aquestes performances que fan tots els dies en aquestes sessions de control o en aquests plens en el Congrés, en el que a lo millor, com li deia jo a l'arquebisbe de València, la sacsada estora igual haguera sigut una miqueta més de lo que va ser. Però bé, això ja és algo que ha passat. Ara escoltarem algunes d'eixes intervencions en el Congrés dels Diputats. Són les 9 i 11, des del programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Parlàvem de eixa escletxa generacional que n'hi ha. Salvan Guix, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quan ens donem en compte que treballem en gent que podien ser els nostres fills.
1: Bueno, jo crec que en algun cas fins i tot algú podia ser ja el meu net. Però bueno, jo, són qüestions que assumisc amb moltíssima normalitat i amb una certa alegria, no? Perquè a més, tu saps que estar en contacte amb gent jove t'ajuda també a no envellir massa.
0: Sí,
1: no? Això
0: sí.
1: És veritat.
0: Bueno, nosaltres també hem sigut els fills d'alguns dels que ens han precedit.
1: Sí, però ja no me'n recordo.
0: Pilar Tamayo, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Tu no estàs exenta d'esta reflexió, eh?
2: Ah, no, no. Además, yo sabéis que estoy encantada de cumplir años. Me parece una bendición y nunca he entendido esa obsesión de la gente por engañar con la edad que tienen, esa una, y dos, por la cirugía estética. Seguramente los que hemos tenido cirugías serias no entendemos esas cosas. Yo está muy bien lo de envejecer. A mí las canas, las arrugas, ya lo dijo Adolfo Domínguez, la arruga es bella siempre.
0: La arruga, el que passa que quan se'n va de mar i a més la toques i se'n va una miqueta més, igual que el tema dels tatuatges, vos tinc que dir una cosa.
2: I, ah, jo és que soy anti.
0: Però tu portaràs una cosa molt discreteta. Jo, estos que pareixen yacuzas, no es donen compte que el dia que tinguin 70 o 80 anys, aquests tatuatges penjaran una miqueta.
2: Antes solo los llevaban los legionarios. Yo claro. Me acuerdo cuando era pequeña...
1: Y los marinos mercantes, que nos impactaba mucho
2: cuando veíamos en gente mayor. Claro, cuando eres pequeño todo el mundo te parece gente mayor, ¿no? Veías tatuajes y eran legionarios y gente así de ese tipo, ¿no? Pero ahora, es verdad que yo soy anti. Sí, es,
1: pues no, a mí, en cierta manera, los tatuajes sutils... Els tatuatges que insinuen m'agraden molt. O sigui, hi ha tatuatges que jo els trobo molt interessants. No? O sigui, ara és veritat que aquests tatuatges que alguns es fan ara, que s'omplin tota l'esquena, com el personatge aquell de Millennium, no? De la saga Millennium, no?
0: Sí.
1: Bueno, pues són, crec que són apostes una miqueta arriesgades, no? Però és veritat que a mi no és un... De fet, jo porto tatuatges, o sigui, i la veritat és que ara són molt discretets, xicotets, perquè quan em passa molt major...
0: Diuen que no te'ls tens que vorer, per a no avorrir-los. Això és el que havia sentit jo dir sempre.
1: Però si aplicaré si se màxima tot, no voldríem vore la majoria de la gent que està al nostre voltant perquè mos avorrirà, no?
0: Bueno, n'hi ha moltes coses que avorrixen. En fi.
2: La política també.
0: La política. Ahir estava donant una ullaeta per ahir pel món i en internet em vaig trobar un vídeo de 2021 que mostrava, atenció, anem a ressuscitar gent, a Inés Arrimadas qüestionant al govern sobre el rescat de Plus Ultra durant una sessió parlamentària com la d'avui. Les imatges ara resulta que s'han tornat virals, no sé si les heu vist, després de les investigacions, evidentment, que estan afectant a l'entorn polític relacionats amb aquella operació. És curiós com moltes preguntes plantejades en aquell moment ara tornen a ressorgir atenent als esdeveniments recents que n'hi ha. Escolteu, el vídeo no puc posar-lo, això és la ràdio, però l'àudio sí.
3: ¿Quién está detrás de esta empresa? ¿Quién ha autorizado esta operación? No se van a poder seguir escondiendo. Lo hemos llevado a Europa y además exigimos la comparecencia del señor Ábalos, de la señora María Jesús Montero y de la señora Calviño, porque queremos saber qué hay detrás de esta operación que no tiene ni pies ni cabeza.
4: Después del meeting voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer para controlar esos fondos. En primer lugar, le hablaré de la adjudicación de los proyectos y, en segundo lugar, del control sobre los mismos.
5: ¿Qué nos puede contar sobre el informe que elaboró la Agencia de Seguridad Aérea, que depende de su ministerio y que resultó decisivo para otorgar la ayuda millonaria a Plus Ultra?
6: Señor diputado, tiene que elegir una pregunta u otra. Yo amablemente le contesto a la que quiera, pero no aproveche que yo estoy aquí porque también podría preguntar por cómo me encuentro, por ejemplo, ¿no?
0: Sabeu qui era este últim, no?
2: Ábalos, sí, ahora sé. Mira, ayer, curiosamente, fue por casualidad, fui andando a Peseta Lisandre desde Viveros, que es donde vivo, y pasé por la puerta de Ábalos, que su piso está en la Avenida Constitución, durante muchos meses aquel bajo, que también está bajo investigación judicial, estaba lleno de pintadas, ayer estaba limpio y claro, había y ya no había ningún curioso, porque como todo se olvida, pues eso sí, ahora el asunto serio, porque creo que es El Mundo el que lleva en portada si fue fraudulento o no el funcionamiento de la SEPI, cómo se otorgaban las ayudas, la figura de Vicente Fernández, que parece ser que era pareja de Leire Díez y que allí en Andalucía es donde habrían empezado las supuestas cloacas activadas por Vicente Fernández y Leire Díez. Y podríamos estar, de confirmarse, pues ante un escándalo descomunal de ayudas públicas que en este caso afectaría a María Jesús Montero, que por cierto esta semana ha renunciado a su acta de diputada nacional.
0: Però perquè diu que vol fer una mega oposició en Andalusia.
2: Hombre, es que ya era hora, claro, me has cortado cuando iba a decir ya era hora, porque ha sido ya candidata en Andalucía ya hace como 3 semanas, aunque parece que hace 3 años que han sido las elecciones de Andalucía y claro, ha renunciado al escaño. Pero si esta información de la SEPI se va confirmando judicialmente, pues podría colocar en algún aprieto a María Jesús Montero.
1: ¿De qué vos que parlem? ¿Del Plus Ultra o
0: de lo
1: que te apetezca?
0: Pero
2: es que todo es lo mismo, ¿no, Salva?
0: En Plus Ultra i derivar en María Jesús
2: Montero. Pero es que todo es lo mismo, todo la SEPI.
1: Jo crec que en el seu moment no sols va ser Inés Arrimadas qui va plantejar dubtes sobre l'operació Plus Ultra, també van haver altres partits que van plantejar, i fins i tot alguns actors mediàtics que van plantejar dubtes. És veritat que la Covid i la pandèmia va, entre cometes, va accelerar una sèrie d'operacions, d'operatives, que com s'hem vist ara, una d'elles el rescat de Plus Ultra, altres la compra mascaretes, etc., que estan implicats altres persones, han provocat ara casos inquietants d'una presumpta corrupció que afecta a òrgans de l'Estat, d'algunes autonomies, etc. Entonces, jo crec que al final el que estem descobrint és que és veritat que després tots els òrgans de l'Estat van avalar l'operació, però el Tribunal de Comptes la va avalar, ningú l'ha qüestionat, però conforme estem sabent més informació, hi ha dubtes que aquesta operació es farà en els rigors ètics que se pressuposa a un govern com el govern espanyol, i tot apunta que va haver, com es diu en València, mordides, no? O sigui, sí. Va haver mossegaes per a certes persones. No? Jo crec que això, d'una banda. D'altra banda, lo de Montero, bueno, yo lo de Montero, bueno, ya voy a explicar Pilar, pero Montero es una cosa que a mí sí que, cuando vas a ver la noticia ahí de que renuncia a Bataldic, ostras, ¿renuncia ahora? Es decir, yo creo que el gran error que se está cometiendo es que los ministros del gobierno fan campaña sin ministros del gobierno. Mm-hmm. Yo creo que eso es un gran error, se ha visto a diferentes convocatorias autonómicas, se va a ver también a Aragó, i jo crec que és un problema que sí s'ha de plantejar també en el cas de Diana Morán, perquè jo crec que en aquests moments ser ministre del govern no suma a l'hora de fer una campanya electoral. Pot ser un gran prejudici.
2: Però, Salva, ells fueron nominados candidatos precisamente porque eran ministros del gobierno. Sí. Otra cosa es que, claro, la situación, especialmente la judicial, haya empeorado lo suficiente para que, como bien dices, ser ministro.
1: No, pero yo voy a criticar desde el principio. Yo creo que el modelo que... Yo creo que Pedro Sánchez té coses positives i coses negatives, i una de les coses negatives que li veig és que fa temps que va convertir el PSOE, que era un partit d'ànim federal, en un partit presidencialista. El que ha fet Sánchez és aplicar un model que s'està fent en els grans partits europeus, models molt presidencialistes, amb una estructura molt jerarquitzada, on la presa de decisions se fa d'una manera molt unidireccional. Això, el que diu Pilar, és veritat, i Sánchez el que va fer és que, partint un major control de les federacions, anar col·locant peces per tindre control. Jo crec que aquesta fórmula no ha funcionat. La prova està en que no li anava molt mal. No és que no funciona. En Andalusia, no oblidem el resultat que ha tingut el seu catastròfic. Sí. No? A mi jo crec que presentar a Montero, que damunt té el ministre d'Hisenda, que damunt estava pactant el tema del finançament autonòmic, una autonomia molt sensible al tema del finançament autonòmic, doncs no seu positiu. I jo crec que aquest error, crec que sí, el PSB hauria d'evitar-lo. Jo crec que Diana Morant hauria de deixar el govern ja. Jo crec que fa temps que ho he escrit i ho pense.
0: Independentment de què es pense si és millor o pitjor candidata, que això és una altra qüestió.
1: Ja, però no? Si tu vols, a veure, si tu eres la candidata, és a dir, si hores d'ara ningú qüestiona en els òrgans de direcció del PSOE que Diana Morant sigui la candidata. Jo no he escoltat a ningú qüestionar-ho. Sánchez vol que sigui Diana Morant.
0: Si no ha passat ni com en Compromís, per exemple, que no, sí, que correcte. No, que tal.
1: O sigui, si tu assumixes i tu ja estàs parlant com a candidata, jo crec que seria positiu per a ella, crec jo, començar a tindre un perfil propi, no tan associat al govern de Pedro Sánchez. És el que jo penso, vamos.
2: Sí, esto ya lo hemos comentado, no solo es el caso de Diana Morant, creo que queda otro que es Óscar López,
1: sí,
2: en el caso de Madrid.
0: De la Comunidad de Madrid, sí.
2: La impresión que da de cuando Pedro Sánchez toma esta decisión es que él busca el día después de las elecciones generales, hablo, porque a la vista está que al menos a Pedro Sánchez, que como bien decía Salva, el PSOE es Pedro Sánchez en este momento, Pedro Sánchez da por descontada una tras otra derrota autonómica e incluso previsiblemente municipal, ya pasó en 2023, que el objetivo único y máximo son las generales y que él podría estar buscando el día después, que personalmente creo que no lo va a poder controlar el día después, porque si la catástrofe electoral para el PSOE se confirma hasta el final, pues eso va a ser un tsunami donde no creo que Pedro Sánchez pueda salir a flote, pero él sí que buscaba el control de las federaciones, el control de los procesos de primarias para la Secretaría General del PSOE. Pero ya digo que entiendo que los escándalos judiciales uno tras otro se suman, no solo para la figura de Pedro Sánchez, sino, bueno, iba a decir su entorno, que su entorno es Zapatero también. Zapatero, con el último movimiento del juez, lo tiene muy complicado también. Ellos buscan la nulidad del proceso. Él ha contratado un abogado procesal, un catedrático procesal y no penal, porque entiendo que penalmente da el tema se da por trincado, pero buscan alguna prueba que consiga la metedura de pata del juez, pero el juez, qué idiota no es, claro, un juez de la Audiencia Nacional, ya ha pedido permiso a Estados Unidos para poder acceder al móvil de uno de los accionistas de Plus Ultra, que está, hay una orden internacional de una orden de detención internacional contra él, y ese móvil parece ser que dispone de la información suficiente para coger penalmente o demostrar, porque claro, en un proceso penal hace falta lo que se llama el dolo, la carga de la prueba contra Zapatero. Entonces, ayer escuchaba a algún experto jurista que decía que atrasar la declaración de Zapatero probablemente empeore su situación penal más que si hubiera declarado la semana pasada, porque cada vez puede haber más pruebas. De hecho, hay una primera valoración incluso de las joyas, que se habría desmentido que fueran baratijas.
0: Al voltant d'un quilo, crec que vam mencionar.
1: Bueno, vull tornar al tema PSOE, perquè crec que Pilar dia una cosa que
0: té raó. I volia tornar al dia després, també, que això m'ha quedat ahí.
1: Pilar dia una cosa que jo crec que té raó, i és que va ser difícil per a Sánchez poder controlar la situació del PSOE si al final no és president del govern. És a dir, una qüestió és Sánchez president del govern i altra cosa seria perdre o no poder governar, perquè ja sabeu que el tema de perdre les eleccions ara és relatiu. Però jo sí que pense que en aquest cas jo crec que hi ha algunes federacions que sí que se plantarien en armes contra Sánchez. És a dir, perquè així Pilar ha parlat dels alcaldes. Els alcaldes, per exemple, són els que estan molt preocupats perquè hi ha un superdiumenge en el que s'ajunten les generals.
0: Però vol dir en això que si arribara a ixe punt, ixe moment, seria com plantar-li cara ja definitivament a Sánchez, cosa que no s'atreveixen a fer avui dia, no, però, dos
1: per,
0: o tres.
1: No, però per exemple, és que de fet qui li ha demanat que no planteixi unes eleccions locals juntes generals ha sigut el PNB, perquè són els primers que estan preocupats, i hi ha molts alcaldes, jo així en València he parat alguns alcaldes i alcaldes socialistes, i estan preocupats perquè veuen que el tsunami pot arrastrar-los a tots. Dit això, respecte al que estava comentant Pilar, a mi del tema este, el que m'està generant una gran curiositat, periodística és la presumpta conspiració del govern Trump per enderrocar Sánchez a través del mòbil de Zapatero, no? Jo us ho dic en sèrio, m'està resultant molt interessant, o sigui, no sé, perquè jo no tinc proves de que... Sabem el que sabem, no? Sabem que hi ha un informe que es fa a la intel·ligència nord-americana...
0: Home, això ja és de pel·lícula, pel·lícula.
1: Ja, ja, ja, però bueno, però claro, estic veient un poc la idea esta de la conspiració americana...
2: Però fíjate en la...
1: Però no, acaba. Però, perquè Zapatero, que ja no se va aixecar, se'n recordeu quan la bandera als Estats Units,
0: sí.
1: Que va retirar les tropes, ara este, que li ha plantat cara tant, tal, i dius, ostres... Que interessant, no? Com a periodista me sembla curiosíssim, no? O sea, me divertís, o sea, que dius, bueno, o sigui, així, conspiracions internacionals per enderrocar a presidents, cosa que no és nova en Espanya. O sigui, no oblidem que Espanya, el govern nord-americà també va ser clau per la transició política espanyola. O sigui, la transició política en Espanya es fa perquè els americans tenen ganes de que hi hagi una transició. I, de fet, hi ha molts documents que diuen que els serveis d'intel·ligència van facilitar informació per l'atemptat de Carrero Blanco. O sigui, hi han passat moltíssimes coses, molt rares, no? Que no han tingut mai la certesa. I ara tornem a aquest episodi que me recorda un poc a aquestes sèries de televisió nord-americanes, no?
0: Sí.
1: I les grans conspiracions. Sí, sí, sí. O sigui, és molt interessant.
0: Però, que podia estar tot en l'àrea 56, aquesta, no?
2: Jo crec que para qualsevol president nord-americano el tema de que Zapatero se levante o no a la bandera és... aunque la bandera para ellos es religión, es secundario, porque España, pues los que hemos viajado a Estados Unidos muchos años nos confunden con México, es decir, ni siquiera nos ubican en el mapa y eso es una realidad, ¿no? Bueno, pero la figura de Zapatero sí que ha preocupado mucho a Estados Unidos por sus conexiones con Venezuela y con China. Y por si faltaba poco en los seriales estos que uno ya se pierde, ahora emerge una figura que sería un viceprimer ministro

0: de ordenar tot sí, en el cap, Pilar, Lucía, jo ni Pilar, tanto tots els dies.
1: Estava escoltant tema i dic, jo crec que la gent ja s'ha perdut en estos temes. Ho dic sincerament.
2: No, però és que estos temes, el Dama habló de ellos hace años.
0: Però això seria necessària una sèrie.
1: No, no, però això te dic, no, jo crec que qualsevol persona que parles, o sea, fins i tot jo, que soc periodista, que estic, hi ha moments que dic, ara de què m'estan parlant? Perquè sí, és que és cada dia una cosa, cada dia una cosa. I, clar, i tot això se junta en l'operació Púnica, en l'operació Kitchen, en l'operació tal, perquè quasi ningú està lliure d'esta. És un problema.
0: Sí, sí. Si no sé com quan va vindre el Papa no es van autocombustionar tots,
1: claro,
0: quan es van tirar l'aigua
1: bendita. Claro, però això dic, jo abans de començar la teoria t'ho he dit, no? T'he dit, ja veuràs tu com el Congrés, que poc ha durat el sermó del Papa, no? O sigui que l'altre dia tots aplaudint-lo, tots diguent-li gràcies, tal, sí, molt bé, fantàstic el discurs. Perdona, tant el PSOE com el PP diguen, compartim paraula per paraula del que diu el Sant Pontífex, tal, i avui ja veus, o sea, no estic escoltant el que és la sessió de control, però
0: ara quan tornem de la publicitat,
1: però no, però estic convençudíssim que s'hauran dit de tot,
0: de
1: no?
0: Tot, o sea, sí.
1: No, no, pues és un poc la situació, però jo, el que més m'hi queda l'atenció, perquè Pilar he vist que té el cap molt ben ordenat, jo no sóc capaç ara mateixa de tindre el cap la memòria de tot el que ha anat informant-me
0: no, tantes vegades. Pilar té una leirepèdia, o sigui, és una...
1: Jo, lo de Leire Díez, ja m'he perdut, o sigui, perquè, ja m'he perdut. Però bueno,
2: pues estaban todo, Leire estaban todo. Por cierto, me escribe un oyente y dice bueno, que la Paqui tenía cuenta de Twitter. La verdad es que lo desconozco.
1: Veus tú, cosas que yo no sabía.
2: Diciendo. Pero que, yo tampoco.
1: A mí me han dit, que era una... Era...
2: Y se llamaba Paqui, quiero decir, en la cuenta.
1: Escolta, ya está bien de hablar mal
0: de mi mamá
1: Paqui, que mamá es Paqui, por favor. O sea,
2: pero yo tengo una íntima amiga que se llama Paqui. Aquí, a la que adoro, també.
1: Claro. Diuen, el poble diuen Paquita. Tu no
0: claro,
1: que
0: sí, sí, no, però si ja t'he dit que a Matia li diuen Paqui, també.
2: I a mi abuela la llamaban Pilarín. ¿Veus? I què passa? Pues ja nada.
0: Lucy, que està dins en el control en María José Collada, està dient-me que Feijó li ha dit a Sánchez que ha sigut capaç, li ha dit que ha sigut capaç per a tapar-ho tot d'arribar a practicar delinqüència d'estat, al·ludint-la que realment no té límits. Això és el que li ha dit Feijó a Sánchez. Referint-se també que al final sí que passarà a la història, però ho farà com a inductor, financiador i beneficiat del cas de corrupció més gran de la nostra democràcia. Feijó a Sánchez.
1: Bueno, jo crec que el PP sí que percep... El PP té la sensació, una altra cosa és que al final passa perquè jo crec que Sánchez no va avançar les eleccions generals, però jo crec que el PP sí que té la sensació de que el deteriorament del PSOE s'ha accentuat en els últims casos que s'han descobert, Zapatero i especialment en el cas de Leire Díaz, i jo crec que això el que li toca al PP com a partit d'oposició és apretar per intentar accelerar un avançament del combat electoral, donat que no ha aconseguit que ni Junts ni el PNB li donen suport per una moció de censura. Dit això, jo no sé el que passarà, jo crec que Sánchez a mi em dona la sensació de que no va avançar eleccions, que aguantarà fins al final, és la sensació que tinc. No,
0: no ho ha dit, ho ha jurat i ho ha perjurat.
1: No, no, però és que coneguen Sánchez, sí, perquè si fos un altre líder polític diries, no, però ja sabem com és Sánchez. Sánchez és un home que té una gran capacitat de resistència, o sigui, la té personal, la té de dalt, a pesar de que no oblidem que la setmana que ve crec que tenim el tema de la dona, tenim la declaració de Zapatero, tenim, no sé, la setmana que ve és una setmana terrible per a Sánchez.
0: Sí, a l'espera de sentències,
1: sí, sí, correcte. Però jo crec que aguantarà i però crec, entenc que el que fa Feijó és el que li toca fer un cabó de l'oposició, és ser molt dur, molt contundent i intentar a partir d'ahir veure si pot provocar, perquè l'objectiu de Feijó en aquests moments...
0: I encara es fluix, no, Salva? Perquè això s'ha dit en esta taula, que encara té que surfejar una miqueta més.
1: A mi Feijó me pareix un líder que no ha tingut la fortalesa que segurament el PP necessitava en alguns moments, és la sensació que tinc. O sigui, no té la força, que no vol dir que igual després... Sí que igual després, tu, a més, jo sempre he dit una màxima, el que sigues un mal candidat no significa que no sigues després un bon president, m'enteneu? O al revés, és a dir, Ximo Puig no era un gran candidat a la Generalitat i després va ser un bon president, i és la meva opinió, a pesar de tots els problemes i tal, és a dir, que això no significa res. Ara bé, jo crec que Feijó és un home que ara necessita trobar el deteriorament màxim de la imatge del Consell per a veure si té la campaneta de que el PNB i Junts li donen suport. I això és la situació.
2: Jo no, vamos, estoy, lógicamente no tenemos la bola de cristal y la situación, ya no la política, la judicial, está tan absolutamente desbordada que hacer previsiones es muy complejo, pero estoy casi segura de que Sánchez llegará hasta el final, sí. De que el PP además tiene que evitar tiene que salirse de ese charco de moción de censura, porque ese charco no le conviene nada. Ahora bien, día que pasa, día que creo que al PP le favorece electoralmente, porque la situación del del gobierno cada vez empeora más.
0: Són les 9:36, anem a parlar del Papa i de la visita del Papa i de tot allò que està repercutint, no?, després del pas de Prevost per terres espanyoles. Avui, entre altres coses, l'agenda es reprenia en Barcelona, ahir amb trobades multitudinàries, entre elles aquella vigília a l'estadi de Montjuïc, on hi havia 40.000 persones. Estava prevista la visita al centre penitenciari Brian Zú, a Sant Esteve Sesrovires, i també a Montserrat, on van passar certes cosetes, però també no deixa de ser un lloc mil·lenari. Allí presidirà el Sant Rosari i jo crec que el top de tota esta visita serà ixa benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en un dia com avui, en el que, bueno, es complix l'aniversari de la mort del propi Antoni Gaudí. Carme Monteagudo està allí en Barcelona, precisament. Carme, companya, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. ¿Qué tal?
0: Contamos una miqueta. Yo podía preguntarte a tú qué tal, porque estás viviendo un esdeveniment realmente insólito, que la resta de los que estem así no estem precisamente viviendo.
3: Sí, es un esdeveniment intens, te diría, pero sens dubte únic. Es una experiencia maravillosa per a veure com funciona tot el tema que envolta el Papa, tot el que comporta, els horaris, la gent, els fidels, com reben el Papa en cadascú dels actes que està tenint, no només així a Barcelona, perquè també hem estat a Madrid seguint tot l'agenda del Papa, i la gent, els fidels, es volquen en el Papa, tenen moltes ganes de veure-lo, el reben sempre en una grandíssima ovació. El Papa s'ha votat els protocols en algun moment, sí, per acostar-se a ells, a la gent que porten hores esperant-lo, i es vota el protocol, s'acosta a ells, els beneix, una mirada, a vegades només això, només una mirada ja és suficient per a tota la gent que porta hores i hores esperant-lo. I és el que visquerem ahir una altra volta en la vigília de l'oració, era la segona vigília que feia a Espanya, la primera hacia Barcelona, 40.000 persones, tu ho has dit, a l'estadi olímpic Lluís Company. I primer es va viure com una gran festa, tots els actes del Papa estan sent d'aquesta manera, primer unes hores prèvies abans de la seva arribada, una festa amb actuacions, diferents testimonis, moments per a l'oració també, i en arribar ell és quan es produeix ja l'acte en si mateix, ahir la vigília. Sentirem ahir precisament, te diria jo, que els testimonis més forts, més emotius de tot el viatge que està tenint el Papa, perquè van participar tres joves amb testimonis durs d'experiències personals. I a tots el Papa els va respondre, hem de dir que així a Barcelona ja s'especulava entre si parlaria català o què faria, o diria només unes paraules. T'he de dir, Sergi, que són més d'unes paraules.
0: Sí, sí, va fer una al·locució pràcticament en català, i el que portarà,
3: sí, efectivament,
0: no?
3: Efectivament, ja ir contestant, primer matí ja ho veig en la catedral,
0: sí,
3: però és que després, ahir en aquestes respostes que es donava als fidels, ja no només en l'homilia, en els discursos que fa, sinó en les respostes que es donava als joves, barrejava el castellà i el català, i ho feia per a acostar-se a la gent, per a ser més part d'ell. I és que no ens oblidem que ell té també aquesta part de missioner, sí, i és el que fa que s'acosti a aquests fidels. En aquest missatge que contestava als joves, ell el que venia a dir era advertir-los dels perills molt d'actualitat, com per exemple aquesta búsqueda de l'èxit, de l'apariència, de la imatge, ja sabem tot el tema este del YouTube, Instagram, i aquestes coses, pues venia a dir un poc de deixar de banda aquesta part i buscar donar-li un sentit més enllà a la vida. Després, un altre testimoni que va ser molt fort va ser el d'una jove que va parlar de, bueno, que havia patit una depressió per diferents circumstàncies i fins i tot que havia intentat llevar-se la vida.
0: Sí.
3: I el Papa en aquest moment, per això dic un altre tema d'actualitat total, perquè va fer referència a la importància de cuidar la salut mental i amb un avís a les institucions sanitàries perquè ho tinguin en compte. que tinguin en compte que s'ha de cuidar la salut mental.
0: Sí, és un papa molt contemporani pels temes que està tractant, Carme.
3: Totalment.
0: Va començar una encíclica fent referència a les qüestions de la intel·ligència artificial, etcètera, etcètera, agarrant precisament el relleu del que va fer en el seu moment el seu predecessor en el Norm, que era Lleó XIII, i aquell ho va fer en aquell moment, referit a la revolució industrial i tot el que implicava, i ell està fent-ho per la part humana i tecnològica, sí.
3: Sí, totalment. També ho veiem en el Congrés dels Diputats quan va parlar davant dels diputats i els senadors, que també els va fer un tiro d'orelles, no? Sí. Per dir, deixeu ja la crispació.
0: Els ha durat poquet, que... Carme. Ho estan tots... Yeah.
3: Una cosa és el que diga ell i una altra cosa és després la realitat.
0: Sí, els reis no es portaran res quan vinguin en Nadal. Estan portant-se fatal.
3: Mira, parlant de reis, d'altres reis, avui estaran així també a Barcelona. Sí. És reis d'Espanya, Ses Majestat, el rei Félix VI i la reina Letícia a la Santa Missa de la Sagrada Família, que és l'acte més gran del dia d'avui. Tu comentaves també en la benedicció d'aquesta última torre, la Torre de Jesús.
0: Sí.
3: I quan es complís, no?, l'aniversari de Gaudí. Però primer este matí farà aquesta visita a un centre penitenciari, el de Brians. Es reunirà, serà una visita curta, 20 minuts, però intensa, es reunirà amb 20 presos, homes i dones, i sentirà els seus testimonis. Hem de dir que és la primera vegada que a Espanya un papa visita un centre penitenciari. O sigui que va, este papa va com marcant cites històriques així a Espanya. Després, ese rosari a l'abadia de Montserrat, però, com diem, l'acte més fort, el plat fort del dia és a la Sagrada Família.
0: Si estàs per allí, Carme, ja mos ho contaràs. Ha quedat en Monsenyor Enrique Benavent, que també mos ho contarà com és ixa percepció d'estar en la Sagrada Família, perquè alguns encara no hem tingut la sort de veure-la. Una abraçada molt forta, companya.
3: Igualment, adeu.
0: Adeu, que tingués un bon dia. Fins ara. 9:43, per cert, tenim que parlar un poquet de l'horatge, que la previsió avui és un poquet, com diríem, random, com diuen els d'ara, o 6-7.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
0: Vos dic això perquè estem parlant d'un dimecres realment generalitzat pel que fa als núvols, sobretot en esta franja matinal, perquè a partir de migdia està previst que s'esvaïsquen eixos núvols a la major part del territori, a excepció de la zona de les comarques centrals. Estos núvols que tenim en estos moments al damunt pot ser, ja ho han fet, deixant ruixalls dèbils i dispersos al prelitoral del sud de València. En comarques com la Safor, la Ribera Alta o la Vall d'Albaida, a primera hora hi han hagut alguns d'eixos ruixalls, però si parlem també de les brises, seran les de gregal les que bufaran moderades al litoral sud i comportarà tot això que les temperatures, entre altres qüestions, baixen una miqueta respecte a ahir, que ens van dir que serien lleugeretes, però encara van tindre una miqueta d'intensitat. Així que, a veure si de veritat la nostra motxilla tèrmica s'alleugera una miqueta i podem portar això en un poquet més de dignitat.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
6: De tu a tu.
7: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castellón, Generalitat Valenciana.
8: Valencia es historia. Es presente y es futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
9: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
10: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
11: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A. Ràdio.
14: Descansa la vista.
15: Què és la inspiració per a tu?
16: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
17: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
14: Obri la ment. Eres creient?
18: Depèn de l'estació de l'any.
19: Com les carxofes.
14: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
20: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
21: Ara sí que me l'espera.
22: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
23: fem banda
22: amb el millor repertori de músics valencians.
23: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
22: Desfilarem al costat dels nostres músics.
23: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
24: L'economia per a totes i tots.
25: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
24: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.

0: Li deia jo este matí a les companyes d'informatius que ja alguns i algunes tenim un halo de beatificació, sí, pel que fa a tota la temàtica papal que hem tractat estos dies en la visita de Lleó XIV. Però si ens remuntem a fa un any i pico, quan va faltar el papa Francesc i després vam viure tot el procés de reelecció, etc etc. Vamos, así fem la conya, i jo em sentia com el camarlengo de la ràdio i de la tele, perquè
1: vaig
0: ser
1: chulo,
0: el que vaig soterrar al papa i el que vaig nomenar al nou, o sigui que...
1: Però ese proceso sí. Está chulo, es un proceso...
0: Pues mira,
1: claro,
0: parlàvem de l'edat...
1: El Vaticano controla la diplomacia, los rituales...
0: Parlàvem de l'edat i ja portem...
1: De hecho, en la pausa estábamos hablando de colonoscopias de l'edat.
0: Quatre papes, bueno, este está viu, però portem quatre papes. És més agradable parlar dels papes que de les colonoscopies.
1: Por cierto, este es el tercer papa que visita Barcelona y los tres han hablado algo de catalán en su visita.
0: Con y no lo cual, porque Guaya demanat
1: Nogueras. Efectivamente, sino porque está dentro de la diplomacia vaticana, igual que cuando Felipe VI o su padre.
0: De todas formas, només vull dir una cosa, te dice continuar. Nogueras, quan diu que és una demostració de saber estar, d'educació i de respecte, parlar en la llengua del lloc on visites, ella podria aplicar-se això quan va a Madrid i parla en espanyol, en lloc de parlar en català, que podria fer-ho també, però bueno, consejos vendo que para mí no tengo, es un apunt només, sense maldat.
2: Jo, per a un d'estes anècdotes absurdes, jo sí que el que sí considero... A mi em té fascinat este papa, jo ho reconec, em té molt fascinat, perquè jo crec que és el papa segurament més valent que hem tingut la política internacional, la geopolítica internacional...
0: Des... Però que ha arrencat fa poquet, Salva, perquè estàvem una mica...
2: Bueno, però jo crec que l'Església és molt intel·ligent. És una institució, més per això porta sobrevivint 2.000 anys, més de 2.000 anys. I jo crec que este papa ha arribat en el moment oportú. Molta gent se'n pensava que el fet que fora nord-americà seria pro-Trump, no?, i aplaudiria les polítiques.
0: I llavors que la primera cullera mosca.
2: No, jo crec que s'ha convertit en el gran opositor mundial les polítiques de Donald Trump, no sols a les guerres, sinó... I després a les polítiques migratòries de Donald Trump, etc. Sinó que, a més, jo crec que està fent un discurs este papa d'intentar recuperar valors que el nou univers este digital en el que estem instal·lats s'estan perdent prou, no? I a mi em sembla molt interessant. Jo crec que és un home molt, que té un discurs intel·lectual molt elevat. Crec que és un home que està molt a prop. No oblidem que hi va estar molts anys de la seva vida fent pastoral als més pobres a Perú, i jo crec que això és una cosa que hi porta a dins, no? O sigui, la seva prioritat és la defensa de la dignitat humana i la defensa dels valors que construeixen una societat més honesta, no? Però a mi jo reconec que em té fascinat. Crec que és un home que agrada tant als catòlics com als no catòlics, no? I la prova és que la seva transversalitat està generant una gran admiració en tot el món.
1: De totes maneres, jo, a veure, creo que el papa está haciendo de papa en su visita, es decir, a mí no me está sorprendiendo en el sentido, pues el papa defiende la acogida de inmigrantes, como porque un baluarte de la Iglesia Católica es

0: qué? Porque la Iglesia tiene que defender la paz. Es que està en el ADN de sí, la Iglesia, manera, és el dogma.
1: Sí, però hi ha maneres de... És veritat el que diu Pilar, però hi ha maneres d'enfatitzar els posicionaments. És a dir, perquè jo crec que este papa, a diferència... El papa francès, que era un home que compartia gran part d'aquesta actitud, però ara molt, una miqueta més prudent. No? Jo crec que este papa, jo crec que està sent molt contundent en alguns posicionaments polítics a nivell internacional, ho està fent. De fet, és un home que no s'ha tallat un duro en plantar-hi cara a Donald Trump, poca broma, sabent, a més, que ara Donald Trump té un conflicte amb l'Església Catòlica en Estats Units molt, molt potent. I respecte a la immigració, home, és veritat que l'Església no defensa res que no pense, però a l'hora d'enfatitzar qüestions en moments determinats, sí que te diuen molt de quin és el posicionament de la Iglesia. No? Entonces, a mi, jo crec que, d'aquest punt de vista, crec que este papa és un papa que està seguint, jo crec que molt valent i molt adequat en un moment tan complicat com el que estem.
2: Bueno, hem recuperat la posició de pontífex geopolític, que a lo millor els anteriors ho havien deixat una miqueta més de costat pel que fa el que tu estàs dient, eixa valentia, no?, de poder
0: mostrar les coses com són. Perquè la Iglesia és verdad en defensa de Benedicto XVI i de Francisco, hem de dir que tuvo un follón interno muy importante con la pederastia y con los escándalos de las finanzas del Vaticano.
2: Como que le iba a costar el tiempo que apartarse.
0: La dimisión a Benedicto XVI, a Ratzinger, perdón. Entonces, bueno, y claro, entonces ahora todo eso que también ha acertado el Papa reuniéndose de nuevo en la Nunciatura de Madrid con víctimas de pederastia a la Iglesia, porque eso es un asunto que a la Iglesia le ha hecho mucho daño y que es verdad que ahora, y se está viendo en los actos que estamos viendo estos días, hay un rejuvenecimiento de los creyentes. Es decir, no son los 2 millones de fieles que acompañaron a Juan Pablo II en Madrid, porque en este caso ha sido mucha menos gente, pero aún así ha sido, creo que ha sido 1 millón en Cibeles, me parece. Es decir, ha sido
2: va a ser un millón,
0: mucha
2: un millón
0: gente.
2: De persones, sí. En fi, deixeu-me que, si és possible, i no vull pillar a traïció a la meva companya Mariajo, pogam en estos minuts que ens queden traslladar-nos un poquet al Congrés dels Diputats. En estos moments està intervenint la ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta tercera, Sara Hessen, després de que alguna cosa li hagi dit el BNG. Només per tindre un poc de so d'ambient en un dia en el que tots hem coincidit, poc els va durar l'estirar d'orelles a tots els diputats i a tots els membres del govern, l'oposició, etc., en els comportaments, diguem, polaritzats que estan mantenint. Ha sigut més al principi, ara potser la cosa estigui un poquet més tranquil·la, però també era un fet inèdit, no?, que almenys un pontífex anar a un lloc com estos i els pegar una estirada d'orelles als polítics. En un país en el que, bueno, pues visita per primera volta, clar.
0: Sí, però él habló como líder espiritual, lo digo porque se han levantado también voces cuestionando que quién es el Papa para cuestionar leyes aprobadas por mayorías del Parlamento como la ampliación del aborto o la eutanasia. Oiga, el Papa es un líder espiritual al que han invitado al Congreso.
2: Perdona,
0: y él en el Congreso lanza
2: su
0: mensaje.
2: Y él va a intervindre més que res com a cap d'estat del Vaticà.
1: En condició de cap d'estat del Vaticà.
2: Claro,
0: però
2: sí,
0: ell
2: sí,
0: habla
2: sí.
0: Sempre com a líder espiritual. El Vaticano tiene 500 habitantes.
1: El Vaticano,
0: claro.
1: El Vaticano és la seu de l'Església, l'Església és institució espiritual. O sigui, no, òbviament, molt política, perquè el Vaticà sempre fa política, no ens enganyem tampoc.
2: Per això el dia jo lo de recuperar ese caràcter dels papes que es claven en aquestes qüestions. Clar.
1: No, jo crec que hi ha una cosa que no hem de perdre de vista i és que l'Església en aquests moments és conscient de que hi ha amenaces en l'Església respecte a algunes geografies, no? Els evangelistes, per exemple, estan avançant molt en molts països latinoamericans i fins i tot als Estats Units, no? La figura dels telepredicadors.
2: I així,
1: no?
2: També.
1: I així. Entonces, jo crec que l'Església també en aquests moments està en un posicionament que s'ha de fer valdre, no? I ha de recuperar un poc la seva notorietat, que segurament dels últims anys ha perdut un poquet, no? I tot això va conjugat, una vegada, com deia Pilar, alguns problemes que ha tingut la Iglesia pareix que estiguen ja una miqueta més controlats o amortitzats, no? O sigui, el tema de la pederastia, el tema dels ingressos, els escàndols financers... O sigui, jo crec que este papa té una oportunitat que és concentrar-se i intentar explicar al món que hi ha una altra manera de viure la vida, no només a través de les xarxes socials. A mi m'agrada molt, a part del papa, el missatge que estava dient la teva companya en Madrid, no? Ah, en Barcelona, perdó, quan diu que el papa està llançant un missatge i diu, escolta, no viatgem el món a través de les xarxes socials, apartem això de la nostra vida i tornem a recuperar l'experiència de ser humans en altres humans. No? I jo, a mi

0: I m'agrada aquesta idea, no? Perquè és veritat que jo crec que la gran amenaça actual per a la consciència col·lectiva és justament tot aquest paradigma de la IA...
1: Sí, l'artificialitat.
0: Correcte, no? Jo crec que estem entrant en un paradigma molt perillós, no? I jo crec que ahí està bé, és que el que toca fer, no? O sigui, tornant un poc a... No sé si li funcionarà, no sé si la gent jove li farà molt de cas, o li farem cas vosaltres, no? Perquè també estem tots molt clavats en les xarxes socials, però a mi em sembla interessant que ho faci.
2: De hecho, el Papa l'acompanyava hasta una banda sonora en el viaje, es decir, bueno, la Niña Pastori, que creo que ya le cantó a Juan Pablo II, Hakuna, que es un grupo cuando actuó el año pasado en Valencia, se agotaron las entradas. Es decir, es que, y hablando de redes sociales, precisamente las canciones de la visita del Papa están en este momento como en el top, como tendencia en TikTok y en Instagram, con lo cual ahí queda de manifiesto que efectivamente ya ha despejado el asunto de la pederastia y de las finanzas, como decía Salva, el Papa tiene que centrarse en evangelizar y en lanzar el mensaje de la Iglesia.
1: El tema de les actuacions el deixarem a banda, vaig quedar en la gent del programa que quan se'n vagi el Papa, bueno, en actuacions...
2: Hablaréis.
1: N'hi havia coses que la cara de l'home...
2: A los performance, hablas de les performance.
1: El Bustamante i algunes coses que l'home que entenia i sap parlar català, aquestes coses no les acabava d'entendre molt bé, volem dir. A veure.
2: El himno a l'alegria no li gustó.
1: Sí, i aquest somriure que tens a voltes de que no saps què està passant.
2: Que hace un chico como yo en un sitio como este. Bueno, però no és el caso de Hakuna o de Niña Pastori.
0: Jo el que penso és que aquestes persones que en un dia tenen que donar la mà a 1.000 persones deuen d'acabar de veritat.
2: I bendecir bebés. O sea, fíjate que desgraciadamente hay pocos bebés, pero vamos, yo creo que se los han llevado todos.
1: Bueno, li van dur també els xiquets que havien pres la comunió en guany, etcètera, etcètera. Això de donar la mà...
2: Eso es tradición en el Corpus y estuvo en el Corpus. Que el Corpus, por cierto, como imagen...
1: No me vas a dejar terminar, no?
2: No, perdón.
1: No, res, ara ja està, m'ha menjat 3 segons. No, era fer una conya pel tema de lo de donar la mà. Jo que sóc un poc maniàtic per aquestes coses, aquesta gent que el dona la mà i pareix que el dona una cavalla, que pareix que estiga tota una sèpia o mans d'estes rares, això també s'ho trobaran i se n'anirà.
0: El problema és que si tens la mà a gent que t'apreta molt, també pots acabar en la mà a final de dia.
2: Entra en el sueldo,
0: ja li passo li va passar a Rita Barberà, se'n recordeu, que va tenir una lesió també d'algú que li va agarrar la
2: mà.
1: I damunt este no pot torcar-se damunt perquè va de blanc i es deixarà tot en la sotana.
0: No m'havia pensat això.
1: Salva, gràcies per haver vingut.
0: A tu,
1: Tamaño, igual, també fins la pròxima. Anem al butlletí de notícies de les 10 del matí. Aprofitem també per a, bueno, no donar-nos la mà, però sí fer algunes coses que són necessàries en estos moments.
3: Són les 10.
4: A punt. Notícies.
3: Cita judicial important avui a Catarroja, a l'Horta Sud. Està declarant la vicepresidenta i consellera Susana Camarero davant de la jutgessa de la Dana. Ho fa com a testimoni perquè era consellera de Servicis Socials i portaveu el dia de la barrancada. És la primera consellera de l'executiu de Carlos Mazón que testifica. Camarero ha entrat al jutjat per la porta de darrere. D'esta manera ha evitat les associacions majoritàries de víctimes de la Dana que estan davant de la porta del jutjat. Des de l'Associació de Víctimes de la Dana, 29 d'octubre, han criticat el que consideren tracte de favor a Susana Camarero i que se n'anara a una entrega de premis en plena crisi i no s'ocupara de les residències i la teleassistència. Escoltem Toni García, que va perdre el marit i la filla, i la presidenta de l'associació, Mariló Gradolí.
5: Por la puerta trasera. Eso no se debe de permitir. Una persona que no tiene nada que esconder, que dice la verdad y quiere contribuir con la justicia, no entra por una puerta trasera.
6: N'hi ha cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleassistència i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar on havia d'estar, estava a un lliurament de premis. I estem així per a recordar que continua un govern continuista i que demanem la dimissió de Susana Camarero.
3: En termes similars, s'ha expressat Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, que ha ampliat la responsabilitat a l'expresident Carlos Mazón.
7: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta, ni ha querido mirarnos a la cara, el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picaña. Estas personas fueron abandonadas doblemente, por la Consellería de Emergencias, evidentemente, pero también fueron abandonadas por la Consellería de Servicios Sociales, que es por lo que ella está aquí. Por encima de todos ellos estaba Amazon.
3: Camarero declara en relació amb els protocols de protecció social. Eixe dia, el dia de la Dana, recordem-ho, 29 d'octubre de 2024, van morir 6 residents d'un centre de Paiporta, a l'Horta Sud, i 5 d'una altra residència de Picanya, a la mateixa comarca, així com una trentena de persones majors que estaven incloses en el sistema de teleassistència. Anem ara a Madrid, sessió de control del govern espanyol al Congrés. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recordat els casos de presumpta corrupció que afecten el govern central i ha demanat eleccions avançades. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha contestat que acabaran la legislatura.
8: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Es lo que está proponiendo esta Cámara, la mayoría incluso de los grupos que le han apoyado. Usted está ignorando al Poder Legislativo porque teme al Poder Judicial. ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? Muchas gracias, señor.
9: Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. En la Constitución española se fijan 4 años de mandato para estas Cortes Generales. Y nosotros vamos a cumplirlo. En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas.
3: Tornem a casa nostra. Alacant ha començat la jornada amb retencions importants en l'accés sud per la A31 per una concentració en la coneguda com a Rotonda del Vaixell amb motiu de la vaga del professorat. A esta hora ja s'ha obert la circulació cap al carrer de Mèxic. No obstant això, encara es preveuen més afectacions al trànsit per la ciutat d'Alacant, pel centre, ja que d'ací a uns moments hi ha prevista una manifestació que eixirà, atenció, de l'Institut Jorge Juan i finalitzarà cap a les 2 del migdia a la plaça de l'Ajuntament. En els esports, el València Bàsquet comença a les 8 de la vesprada la sèrie de semifinals pel títol de Lliga rebent del Joventut de Badalona al Roig Arena. Gonzalo López.
10: Este migdia els dos equips faran una sessió de tir a l'escenari del duel. L'equip valencià és l'únic camp de sèrie que continua viu, però el tècnic fuig del favoritisme. Vol mantenir la concentració dels seus per a començar amb un peu a una eliminatòria que podria fer-se llarga pel gran estat de forma de la penya. Pedro Martínez.
11: Lo que espero es que seamos capaces, primero, en lo que depende del equipo, jugar un buen partido, ¿no? Que las cosas que hemos hablado, que estamos preparando, pues nos salgan bien, acertar ahí. Veurem, hem d'estar preparats per tot. És molt probable que sigui un playoff llarg, que a lo millor arribem al cinquè partit. A dia a dia, estar concentrats amb el primer partit, que és demà, i a poder ser amb el primer quart. I després anar veient.
3: És tot de moment. Et deixem ara amb el programa amunt i avall.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a
12: tu. Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
13: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
14: Presentador de la Safor.
15: Chimo Rovira. Periodista de La Plana.
14: Gemma Juan. Animal de compañía.
15: La radio.
16: Vinga, va, acceptem ràdio com a animal de companyia.
17: La vesprada de punt, on tot pot passar.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
18: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
17: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop
19: però no falte l'entreteniment i la

0: Bona companyia.
1: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
0: En A Punt Ràdio.
3: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Amunt i avall, Sergi Olcina.
4: De si no res, tornarem a fer-se resò d'aquesta visita del Papa no només a Espanya, sinó la que està duent a terme des d'ahir, que va arribar a Catalunya, concretament a Barcelona. Demà ja es desplaçarà a les Illes Canàries. Estava veient alguns titulars entre els que figuren les víctimes dels abusos que li reprotxen a Lleó XIV, que acudisca literalment a la zona zero de la pederàstia clerical catalana. I, a més, critiquen també, no?, la gestió de la visita. Això ho diuen perquè el Papa, entre altres coses, presidirà el resó del Rosari i ho farà en l'abadia de Montserrat, on, com us contava abans, es van produir alguns dels casos d'abusos dins del si de l'Església. Podrem parlar de totes aquestes coses i algunes més, perquè tenim programa, no de sobra, no vull que això quede d'una forma estranya, però tenim suficient programa com per a poder tractar aquestes i altres coses fins les 2 de la vesprada, que és el moment en el que acabarà el nostre viatge matinal. Ara passen 9 minuts de les 10 del matí d'este 10, precisament, de juny de 2026. Com sempre, este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i ens quedava saludar a una de les nostres companyes de les portades locals i comarcals que teníem pendent. I anem a aprofitar este moment, precisament, ja que ens referim als pobles, a la gent i a les comarques. Sílvia Tormo, del Meridiano La Horta, què tal? Com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia. La notícia principal del Meridiano.es és l'inici d'obres per a la recuperació del Castell del Puig des d'on Jaume I va conquerir la ciutat de València. Els treballs inicials consistissen en la retirada de la primera capa de terra per a començar a treure a la llum el que van ser les diferents estàncies del castell i els murs originals del recinte. Les excavacions es faran al voltant de la torre i, a més, aquesta àrea presenta un important interès arqueològic. De fet, en intervencions anteriors ja van localitzar restes de ceràmica de l'edat de bronze. Es tracta, per tant, d'una obra molt important de recuperació del patrimoni no a soles al Puig, sinó a tota la comunitat valenciana. Per altra banda, ahir, la Conselleria d'Indústria va posar també en valor el sistema de reciclatge de l'Ajuntament de Meliana, que previsiblement començarà a exportar-se a més poblacions. Es tracta d'un sistema avançat de gestió de residus que combina intel·ligència artificial, noves tecnologies amb incentius. En definitiva, els veïns compten amb targetes personalificades d'obertura de contenidors que, quan depositen els residus en els contenidors adequats, van acumular punts que després poden canviar en el comerç local per productes de proximitat. I, per últim, Manises celebrarà el pròxim 26 de juny una nova edició de Ceràmica Fest, que comptarà amb actuacions com la Fumigà, el Diluvi, Sandra Montfort o el DJ Cabra Fotuda, i destinarà part de la seva recaptació a la Caixa de Resistència de la Vaga Educativa.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: Ara parlarem de les visites pontificals, de com han canviat totes aquestes coses. És curiós perquè tractem tot això normalment, quan un papa se'n va, no de viatge, o almenys si se'n va ho fa ja de viatge etern, que és quan descobrim moltes de les coses referides al Vaticà, a la Santa Seu i als papes aguts i per haver. Però et dones compte que quan es produeixen aquesta sèrie d'esdeveniments també tenim que trobar certs aspectes curiosos i històrics relacionats, en este cas, amb les visites dels papes, que ara mos ho contaran de si no res, Abril i Marina, han canviat moltíssim en els últims anys. Abans era la gent, com a Lourdes, com a Fàtima i altres llocs, qui peregrinava precisament a Roma, i eren els que anaven no només a veure tot allò, sinó qui visitava directament al papa. Ara és diferent. Des de fa molt de temps els papes, poquet a poquet, han començat a viatjar. No sé si el primer d'ells va ser Joan XXIII, el que directament va decidir eixir del Vaticà, i a partir d'ahir tots van anar.

0: anar seguint l'Estela fins el més viatger de tots, que, a veure, porta el rècord, entre altres coses, perquè és el que més anys de pontificat ha estat. Almenys que tinguem coneixement és que puguem estar escoltant-nos en estos moments. Joan Pau II va ser el que li va pegar no sé quantes voltes al planeta i va estar en quasi tots els llocs. Era un papa molt polític. Era un papa que va arribar molt jove, molt més que Prevost, al Silló de Sant Pere, per dir-ho d'alguna forma, i li va donar temps a viatjar. No tant ho va fer Ratzinger i després seguit de Francisco, que sobretot degut als problemes de salut que tenia l'home, no va poder pegar tantes voltes com li haguera agradat. Ara, després d'un any de pontificat, pues, Lleó XIV és el que decideix. Ja ho va fer en un viatge a Àfrica, ara ho fa en esta eixida per primera volta a Espanya, que, tornem a recordar, no és la primera volta que venia, perquè abans de ser papa, ja quan era prior general dels Agustins, solia vindre a Espanya, i en concret a València. En aquell entonces passava desapercebut. Avui en dia dono-se compte de, si em permetiu l'expressió, el pollastre que es muntaria si vinguera a València el papa. Bueno, però no crec que mos faça un vergoglio, per dir-ho d'alguna forma, que quidrava el banc per gestionar les seues coses o volia baixar directament des de les estàncies vaticanes a comprar-se el pa. Cosa que no veig jo que tinga res de mal, per molt papa que sigues. Escolta, també tindràs que tindre una miqueta de llibertat de moviment. Bé, dit això, ara mateix ho comentarem amb Marina i amb Abril, però volia fer una miqueta de memòria pel que fa a les proves d'accés a la universitat, que van acabar l'altre dia, però que se'ns han oblidat una miqueta. Vaig a dir-vos una cosa. A la gent que té que accedir a la universitat no se li ha oblidat, perquè això és deberes que culmina tot un cicle d'estudi i preparació per a l'estudiantat, sobretot de segon de batxillerat, que enguany ha viscut, a més, la circumstància de la vaga indefinida, que també vos estem contant tots els dies, sinó que una vegada alliberats del pes d'haver d'enfrontar-se als exàmens, ara sí, ve una segona part, que és la incògnita de saber si obtindran la qualificació necessària per a poder cursar els estudis superiors que han escollit, que seria un altre meló, que puguen escollir aquella carrera que de veritat els agrada. És una resposta que en la nostra comunitat valenciana arribarà el divendres 12 de juny, és a dir, després demà, amb la publicació de les notes que es podran consultar, entre altres coses, en el portal de l'estudiant de la Generalitat. Qui es presenti a la convocatòria extraordinària de juliol, això sí, haurà d'esperar al 7 de juliol per a conèixer aquestes qualificacions. Una vegada coneguts els resultats de la prova, l'alumnat ja pot calcular la nota final, comptant les notes mitjanes del batxillerat o el cicle formatiu de grau superior amb què cada estudiant accedeix, diguem, els exàmens de la fase obligatòria i les dues millors notes de les proves de la fase voluntària. En esta casa, si voleu, la gent de la web ha elaborat un simulador per a calcular el càlcul, per a facilitar, millor dit, el càlcul, que es pot consultar en un dels enllaços que teniu directament en www.apuntmedia.es. El següent pas és fer la preinscripció universitària, que a les universitats de la Comunitat Valenciana es podrà dur a terme entre el 15 de juny i el 3 de juliol, a les 2 de la vesprada, mitjançant la web, això sí, no la nostra, sinó la que habilita la Generalitat Valenciana. En el cas de l'estudiantat que s'ha presentat a la convocatòria extraordinària de la Pau, que té lloc del 30 de juny i l'1 i 2 de juliol, es podrà accedir a la preinscripció en el moment que dispose de la clau Pau facilitada el primer dia de les proves. Això ells ho saben, fins al 3 de juliol a les 2 de la vesprada. Però, tot i que no tinguen encara les qualificacions, el programa informàtic les carregarà quan estiguen disponibles abans del procés de baremació i adjudicació de places segons la Generalitat. I, mentre arriba el moment de la veritat, es pot comprovar si s'ha respost correctament als exàmens a mesura que es publiquen tant els documents amb els enunciats com la correcció. Una llista que s'actualitzarà els pròxims dies amb els nous documents que es publiquen. Per exemple, el dimarts 2 de juny, castellà, llengua i literatura, filosofia, història de la filosofia, biologia, empresa, tecnologia, història de la música i de la dansa, fonaments artístics, física, història de l'art, cor i tècnica vocal i disseny. I el dimecres 3, llengua estrangera, anglès, francès, alemany, italià, història d'Espanya, química, literatura dramàtica, moviments culturals, geografia, dibuix tècnic aplicat 1 i 2, grec 2 i tècniques d'expressió gràfico-plàstica. És a dir, que van a vindre uns dies que si s'havien passat nervis en l'aspecte dels exàmens a la Pau i tot allò que vos contàvem en directe, primer, en tots aquests dies previs que ja havíem estat vivint junt a ells, que inclús vam arribar a traslladar-se a la universitat per a poder conèixer quin era l'estat d'ànim que tenien, ara haurem de prestar atenció sobretot a quins són els resultats de les notes, entre altres coses, que van obtindre. I això també ho hem de saber, perquè qui més i qui menys té un, no un universitari, sinó un preuniversitari, universitària, preuniversitària en casa.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
2: De tu a tu.
3: L'economia per a totes i tots.
4: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
3: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
7: 'Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Som la veu de tots. Som A Punt.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En A Punt Ràdio.
3: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
2: De tu.

0: Bé, les 10 i 20, això que esteu escoltant, ho coneixeu, és Que nada nos pare. Ara vos explicaré per què, perquè és una de les peces d'introducció que ha triat la nostra convidada d'avui als estudis de la ràdio. Vos explique tot això perquè mos desplacem fins a la comarca de l'Horta Nord per posar el focus en un dels seus municipis amb més projecció. Estem parlant de Meliana. Una localitat que conjuga, podríem dir, a la perfecció la tradició de l'Horta, això mos acaben de demostrar perquè ho tinc damunt de la taula, la proximitat i la Mediterrània, a més de l'impuls de la modernitat. Ara mos ho contaran. Anem a entendre el present, els reptes de futur que té una localitat com esta, i per a poder parlar de tot això, qui ens acompanya avui a l'estudi, que és qui ha triat Que nada nos pare, és la seva alcaldessa, Trini Montañada. Està al capdavant del consistori des de les eleccions municipals, evidentment, i és una alcaldessa que dirigeix un projecte, que són diverses fases que també poden comentar, centrat en l'habitabilitat, la digitalització i la protecció del seu, diguem, ric patrimoni, com, per exemple, moltes de les edificacions que predominen en Meliana. Trini, què tal? Com estàs? Puc parlar-te de tu, no?
1: Home, i tant.
0: Ah, és que ja he vist així la comparativa i dic, tinc que parlar-li de tu perquè, claro, en això de vostè... Com estàs a tot això?
1: La veritat que molt contenta.
0: No és la primera volta que vens a la ràdio, sí?
1: La primera volta que vinc a punt, sí.
0: Sí? Bueno, però antes havies vingut ja en l'anterior?
1: No.
0: En ninguna d'elles?
1: En ninguna.
0: Pues bueno, algun dia tenia que ser la primera, esperé que te'n vagis a gust d'ací. Bueno, volíem parlar en tu de l'actualitat de la localitat, dels projectes estratègics que teniu... però també un poquet a nivell personal, no? De qui és la persona en la que estem parlant i en la que la gent de Meliana ha depositat la seva confiança, com diem, des de les eleccions municipals. Com era Trini Montañada abans de clavar-se en esta aventura de la municipalitat i la política?
1: A veure, soc la mateixa, exactament, perquè jo treballo en un altre ajuntament, entonces, pues ja, vulguis o no, ja tens ese servei públic, ese servici públic, i entonces, pues claro, ja per el teu poble, pues, què més, saps? Encara molt més millor. Entonces, amb més ganes i amb més il·lusió.
0: És a dir, que no t'ha vingut de nou, no?
1: No.
0: No tires pràcticament res en falta del que feies abans al que fas ara.
1: Exactament, perquè jo sempre he estat al servici, a peu de carrer, com a mi m'agrada estar, com estava antes de concejal,
0: sí.
1: d'oposició, ara estic com a alcaldessa i el que més m'agrada pues, és això, xafar el carrer i quan te paren i te diuen, ai, ara que te veig, pues m'encanta, perquè ara que te veig és el moment, dic, pues ve que m'ho has que es dir, perquè en seguida, mira, envia el WhatsApp així al tècnic, envia tal, no sé què, i no te preocupes que això. També es dic que en el mateix moment de, pues, ho vaig a mirar, però la cosa està difícil, saps? Igual que si està fàcil, dir, no te preocupes que això pense que se resol en seguida.
0: Saps? Tot el món mos diu això. Tots els alcaldes i alcaldesses que venen, inclús l'altre dia, Vicent Montpoc, que és president de la Diputació, però també està d'alcalde en Gavarda, diu, és que és arribar al poble i diu, ja sé que no és el moment, ara que t'agarre, precisament ara que
1: exacte,
0: el veig, és la frase de tots els veïns. Sí, para acollirte en el momento adecuado, ¿no?
1: Sí, pero que vamos, que a mí no me importa. Y como, claro, al ser veïna del poble, que yo es lo que di, que yo soy exactamente la mateixa Trini que la de ara. Lo que pasa que sí que es veritat que tinc moltes més responsabilitats i més exigències. Que, perquè 11.000 habitants que tenim, pues claro, la cosa és diferent.
0: Però això fa que ni tan sols, entén-me, en el bon sentit de la paraula, pugues eixir al carrer. És a dir, que quan tanques el despatx de l'Ajuntament també continues sent alcaldessa. I és quan la gent el pregunta, i això vull dir, Trini, significa un sacrifici 24 hores.
1: Exacte, 24 hores és a 10 a la setmana. Com bé dies, pues claro, cada volta que isca al carrer, pues ara vaig. Ara vas significa de... Ui, però no venies ja. Sí, però és que me para tenir en esta dona, he saludat així. Pues lo normal, lo que faries, però claro, ara pues en més gos també, perquè pots resoldre els problemes d'estos veïns.
0: I quan desconnectes?
1: Bueno...
0: ja no ho sé, ja. No? Quan en deixen.
1: És més difícil, la veritat que desconnectar és més difícil perquè sempre tens el run-run d'este problema, de que t'agradaria resoldre'l quan antes, de que, bueno, pues sempre. Sempre ho tens ahí i desconnectar pues, és anar-te'n pues, a altre lloc, fora del teu àmbit,
0: sí.
1: Però... pues claro, com coneixes tanta gent, al final sempre te'n vas a un lloc de vacacions que no s'ha passat a l'altra punta
0: trobes
1: i trobes a gent.
0: Sí.
1: Jo dic, mira que...
0: Clar, perquè podia preguntar-te, no sé, si tens aficions entinals com tot el món, clar,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: després
1: sí.
0: Trobar un lloguet en el que pugues, jo què sé, posar-te a llegir o escoltar
1: difícil.
0: Música o veure una pel·li o algo, això és difícil, això.
1: Difícil.
0: Una volta estàs al front d'un ajuntament...
1: Difícil, perquè a mi, com ja t'he dit, a mi m'agrada estar a peu de carrer i estar en tots els actes que, a veure, en tots els actes possibles que puga anar, claro, i que nos inviten i que puga estar. perquè a mi m'agrada estar en companyia pues, de la meva gent, del meu poble. I sí que és veritat, me diuen, és que eres com Déu, estàs en tot. No sóc com Déu ni molt menys, però és que a mi m'agrada ser aixina. Saps? Respecte a altres, pues anaven a lo estricte, a lo de despatx, a lo oficial, a lo de més, però és que a mi m'agrada estar en companyia.
0: És curiós que el diguin això, no? Eres com Déu, i tu podries dir-los, ja m'agradaria ser com Déu i solventar totes les coses.
1: Exacte.
0: Tan ràpid com les solventaria
1: sí,
0: Déu, no?
1: Pues sí.
0: Perquè en política municipal les coses són molt diferents a com mos pensem o als estatus que vegem, jo què sé, de municipalitat cap amunt.
1: Exacte. És que jo penso que tota la política comença en el municipalisme.
0: Els alcaldes són els llauradors de la política,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. És que recibixen.
0: Sí, sí, sí.
1: Les palmaetes sí, sí.
0: I les galtaes.
1: Exacte. Sí, sí, perquè tot comença ahí. I és el que dic, és que molta gent hauria de baixar ahí i, bueno, i també quan se reunim pues, en directors generals, en reunions en consellers, tot, és que se nota enseguida quan han sigut consejals, quan han sigut alcaldes, perquè no este peguen la palmeta, sí, sí, ja t'ho miraré. No, és que se fiquen enseguida a l'assumpte, perquè és que saben de la pressió que tenim nosaltres i la tensió.
0: No, no, a tot i si de cas l'hem vist i estem comentant-lo pràcticament des de fa mig any, que és el temps que porta en el càrrec, en Juan Fran Pérez Llorca, l'actual president de la Generalitat,
1: exacte,
0: que quan va

0: enfrontar-se a algun problema, quan té que parlar amb algú, quan ve als mitjans de comunicació, que ha sigut, i bueno, ja és perquè això d'alcalde ho
1: sí,
0: porta
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: damunt,
1: exacte.
0: Es nota molt.
1: Sí, sí, però és que és totalment diferent, perquè avui ell està a peu de carrer, va a parlar directament cara a cara en les persones, i és que se nota, tant en el president de la Diputació, en Vicent Bonpó, com en Juan Pérez Llorca.
0: Vaig a plantejar-te la pregunta inicial d'una forma diferent. A veure, quan fas el pas a la primera línia política i assumixes, per exemple, una alcaldia, això estic preguntant-li a Trini Montañana, que és l'alcaldessa de Meliana, que és qui està en aquests moments en el nostre estudi, i a més ho fa en una majoria considerable, això és capaç de transformar la vida de qualsevol. Però per a poder portar això en normalitat, vull dir-te, tens que tindre uns valors establits d'abans. Jo no sé si en qui has estat, en qui t'has criat, en l'ambient que t'ha envoltat... Tot això crea uns poços perquè després pugues ser la persona que eres davant d'un ajuntament.
1: Sí, pues a veure, jo vinc d'una família modesta, de Llauraura, principalment, i bueno, pues els valors, pues això, de treballar, constància, esforç... pues lo que estem a, bueno, lo que estàvem a BH o lo que hem estat a BH i ser bones persones i dur-te bé en tot el món. I bueno, a veure, també tens les teues coses de dir que està així, saps? Tampoc me van a pillar. Per,
0: també tens com, quan t'enfades la gent,
1: exacte,
0: ai, que bona és,
1: exacte,
0: però quan t'enfades diuen, té un caràcter,
1: sí, al final arriba tot a un lloc, però bueno, que el meu caràcter, pues, lo que me diuen és pues això, amable, normal, pues, bé,
0: sí.
1: No vull dur-me ningú mal, perquè jo penso que parlant pues, tots tenen la seva idea, però al final parlant, pues podem arribar a bons llocs i bon acord.
0: Que sabies que les xiques del programa que han gestionat l'entrevista en tu, m'han dit que perquè jo pregunte, no? M'han dit, és molt bonica, és molt bonica. I això predisposa molt a l'hora de que se senti així, no? Perquè
1: sí,
0: dius, ostres,
1: sí. Claro, claro.
0: Dependrà de com va la cosa, però sí, tinc que reconèixer que sí.
1: Ah, pues gràcies.
0: No, ja t'ho dic tal qual, perquè aquestes coses, a veure, igual que vosaltres, quan, jo què sé, m'imagine, a veure, es vaig posar el cas, ha vingut el papa allí a Barcelona, a Madrid, tal, doncs m'imagine jo que Ayuso i tots els que estan allí, quan se n'ha anat el papa, ah, pues sí, pues és molt majo l'home, molt natural, tal, uau. Si no, pues, che, que aspre que és, no?
1: Sí,
0: pues,
1: sí,
0: estes coses, la veritat és que passen, vos passen a vosaltres i mos passen a vosaltres, però en fi, que sàpies que diuen que eres molt bonica, que la fama te precede.
1: Ah, gràcies.
0: Bueno, parlant de faena, i ho comentàvem al principi, un dels anuncis del teu equip de govern ha sigut, sobretot, ara que és un problema tan gran, i a més és una cosa que s'ha de plantejar i parlar seriament, és el tema de les vivendes, l'impulsar vivendes tant de lloguer com de protecció oficial i donar una alternativa habitacional als jovens. Com esteu treballant tot això?
1: Pues a veure, la veritat que nosaltres ho tenim també mal en el nostre municipi. Som un municipi que estem acotat també per l'Horta, que bendita Horta, que a mi nos encanta, i però és clar, al ser protegida sí que no tenim tampoc molt de lloc per a fer edificis i tot, però el que passa que sí que estem repensant en una empresa que nosaltres tenim per a fer alquilers de vivendes joves. Ara estem impulsant també que ja està a punt, el que passa que tot costa molt i estem a punt ja també de treure un conveni en la Conselleria d'Habitatge per a l'edificació de vivendes de protecció oficial.
0: Sí, la nova construcció, exacte, de vivendes, clar.
1: Sí.
0: Que és una cosa que està demanant-se molt.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: La falta està en que no es construeix, no es pot construir, i per tant ja no és només el lloguer, Trini, és que resulta que n'hi ha que construir per,
1: exacte,
0: a que la gent puga comprar.
1: Estem també en contacte amb constructors, perquè jo el que vull és que la gent del poble se me quede en el poble, perquè al final què passa? Que un poble que no és de gent del poble, que sí que... pues què passa? Que les tradicions no les coneix. Igual li van bé que no li agraden. Després, en tot el que s'ha criat, és el que tu protegixes al final, perquè jo m'he criat en Meliana i al final jo és el que estem recuperant festes, estic recuperant patrimoni, pues claro, al final coneixes a la gent, coneixes les festes, coneixes tot el que has viscut i aquesta nostàlgia és també el que te fa pues, impulsar i recuperar.
0: Per una banda veus que falta vivenda fa que córrega el perill, tot i ser una població d'11.000 habitants, que alguns vagin fugint, sobretot per la proximitat en la gran capital, clar.
1: Clar, és que moltes mares me diuen, ai, el meu fill s'ha tingut que anar a viure, no sé, a un bon repòs, i no volia. L'altre dia estava allí en l'Ajuntament, en el padró, i me diu, mira, pues Trina, que me tengo que ir a vivir a bon repòs, perquè me he separado de mi mujer s'ha quedado en la casa, i dic, hòstia, jolín, tio, de tota la vida així, i jo vull tornar, així, a veure si feu algo.
0: És molt

0: fort, perquè sí. No només està el problema de la gent que s'ha d'emancipar, anar-se'n de casa i fer vida pròpia, que no troba un puesto, sinó aquells que es divorcien, es separen, escolta, o pares que estan cansats dels fills i se'n volen anar per compte propi i no poden, és que el panorama està molt fotut.
1: Sí, la veritat que sí, però bueno, ja estem ficant-se ahí també, sí. El pla general també l'estem ahí, que també estava un poc encallat, per dir-ho de...
0: Anys paralitzat, no?
1: Prou i massa... i ara hem ficat el turbo, bueno, quan entrarem ficarem el turbo en tot, en totes les àrees, però n'estan molt més.
0: De totes formes, mira, si em veig en la situació, ja sé on m'entinc anar a viure.
1: Molt bé.
0: I ara que estic...
1: Pues la veritat que jo no te vull dir res, però sí.
0: Sí, total, em pilla propet, ja veus tu, agarre.
1: Pues sí.
0: I igual que heu vingut vosaltres, me'n vinc jo també i me'n vaig a casa.
1: Tenim una distància fantàstica a València de 8 minuts en cotxe, després tenim també la línia de metro, ho tenim, tenim el carril bici, o sigui, tenim platja, tenim patrimoni...
0: I si no m'enganye, si funciona, que funciona de tant en tant, un Rodalies que queda propet també,
1: també,
0: no?
1: També, o sigui, també.
0: Però si funciona.
1: En roca, sí, veritat. Sí.
0: Bueno, tot això, m'has parlat del pla general, m'has parlat de les solucions per a poder donar-li una viabilitat a l'habitatge de les persones, també implica les associacions, l'esport, haveu estat treballant en el poliesportiu municipal, si no estic enganyat, en un altre espai multiusos cobert, etcètera. És a dir,
1: exacte,
0: que lo de posar el turbo va en sèrio, ho està fent moltes
1: coses. No, sí, en la nostra candidatura ja anunciarem de que volíem una remodelació de lo que era el polideportiu, perquè era un polideportiu que no estava al test que corria, la veritat que era de cuéntame, i perdona l'expressió, però era una cosa ja envellida, i nosaltres el que volíem, claro, promocionar el deport, els beneficis són, vamos, immersos, són beneficis per a la salut, també per a la gent jove. Jo la gent jove no vull que estiga en un banquet fumant.
0: Sí, van per ahí.
1: Exacte. Dit mal aixina, i claro, d'una manera u altra, lo del deport és com tirar-los la lliga i entonces promocionar-los, fomentar-los, tot quan guanyen, per exemple, el campionat de la lliga, es fem com una recepció perquè es volem donar ixa...
0: Sí, es estimules, no?
1: Sí, ixa motivació i tot. I varen presentar en els plans d'inversió de la Diputació, hem presentat tota la remodelació del polideportiu d'un milió i mig d'euros, en el que també ens falten espais per a fer pues, activitats també lúdiques, activitats de que ens agraden pues, a tots.
0: Clar, és que això és per totes les edats.
1: Exacte, exacte.
0: O sigui que ara no és exclusivament un espai municipal o esportiu per als més joves i les més joves, n'hi ha gent de totes les edats, perquè ara mos ha pegat Jo també som molt atrevit, jo em menege molt poquet, tinc que dir. Però, a veure, no vos rigueu. A la gent de certa edat també li ha pegat per allò de l'esport i de menejar-se una miqueta, que
1: sí.
0: La sensació de que anem a quedar-nos en quilosats.
1: No, la gimnàsia de majors la m'he ampliat, però, bueno, i...
0: Això en els macarrons estos que van de les piscines i tot, no?
1: També l'aquagym també el fem,
0: sí.
1: I te podria dir de que quasi tota la gent major de Meliana està en les activitats, tant d'esquena sana, de pilates, de gimnàsia per a majors, de tot. També anem a ficar... màquines també en lo que és el pavelló, i bueno, lo que te comentava en lo de l'ull i mig de milions d'euros que hem fet de la Diputació, que gràcies a Vicent Montpoi, bueno, jo és que al final
0: beneïdes diputacions, eh?
1: Exacte, pues sí, la veritat que sí.
0: Allò d'ajuntament d'ajuntaments que s'ha dit sempre,
1: sí, perquè nos ajuda molt als ajuntaments, la veritat que no és el meu poble no és un ajuntament xicotet, però bueno, però que benvingut tot,
0: sí.
1: I la Diputació, pues la veritat que sempre està atenent-nos.
0: No hi ha que dir que no a res, veritat.
1: Exacte.
0: Fa un moment m'has parlat de l'Horta, t'has referit a l'Horta, sobretot
1: sí.
0: Per qüestions ancestrals, dels teus orígens, principalment, i també perquè és el que vos envolta i és realment en Meliana una diguem, senya d'identitat. I està la zona urbana, l'Horta protegida i l'accés a la platja. És que ahir se vos enjunten tres coses totalment diferents. Me'n recordo que l'altre dia estava parlant tot això i les característiques d'aquestes qüestions amb el conseller Barrachina, que entre altres coses el conseller d'Agricultura, també em va parlar dels anys en el que a la gent li havien venut que l'Horta era una cosa i que anava protegint-se d'una forma, però després era totalment al contrari. Com esteu portant tot això? M'imagino que en comunió amb la Generalitat, clar.
1: Sí, pues mira, el conseller vingué allí a la nostra Horta, en una alqueria on va fer la presentació de les noves ajudes als nous llauraors i tot. I sí que és veritat que nosaltres estem en nivell 1, el més protegit de l'horta, i bueno, pues això, claro, pues, te limita molt en moltes coses, però ja no que vulguem abolir l'horta ni mucho menos, sinó, per exemple, construccions, alqueries, pues que se puguen reformar, que estiguen habitades, perquè al final...
0: És si un tu... problema que n'hi ha, verita, Trini, que depenent de, bueno, de la llei, de les ordenances, les normes, o el que siga, i això m'ho han contat moltes voltes, gent en la que ha estat passant en el cotxe, jo que sé, pels poblats marítims, precisament per la vostra zona i tal, de dir, no, no, és que està aixina, però que no ho deixen arreglar.
1: Exacte.
0: O sea, un té una alqueria i no pot arreglar-la.
1: Exacte, es fiquen moltes limitacions, molts problemes, i, claro, i la gent, pues, al final, també, pues, se cansa i dic, jolín, és que més val que estiga habitat que no estiga caiguent-se.
0: Claro. Bueno, no te diria que no a una alqueria tampoc, si està en condicions, si en teniu alguna ama.
1: Sí, sí.
0: Tinc gossos i gatxos, sí que mos apanyaríem, perfecte. No m'havies agarrat al principi, veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, que estic jo en això de buscar casa,
1: ja,
0: saps?
1: Ja, ja, posat-me.
0: Com si estiguera ara en 22 anys. Sí, sí, sí, jo enseguida, vamos, estic disposat. Bueno, a banda de tot això, que no va de conya, tu dic de deberes.
1: No, tenim que parlar.
0: Per la proximitat en la platja, per tot el que vos envolta, el turisme local, el menjar, que ja veus que, bueno, referència directa a la Fira de la Tomata de Meliana, i les botigues i el comerç local, encara que siga una població d'11.000 habitants, té que ser fonamental per a una gestió d'un ajuntament poder treballar i estar en tota aquesta
1: gent.
0: No,
1: no, sí, jo pense de que si no tenen comerços, al final un poble se mor. I el que estem fent, l'altre dia vingué, bueno, ahir digué el director territorial de Territoris Innovadors, director general de Territoris Innovadors, en el que nos va premiar per els contenedors intel·ligents. Nosaltres veníem d'una legislatura passada que era d'un contracte un poc estricte en tot el tema de residus, que era el porta a porta, i soles se limitava a no tindre contenedors, no tindre papereres, entonces, claro, la ciutadania estava...
0: A replegar per la nit, el poal, i ja està. Però això és molt antic.
1: Això és ancestral, això era de... I, claro, ara, en la vida moderna que duguem, en els horaris, en
0: Trini,
1: tot...
0: Trini, que jo conec pobles de 60 habitants que hi tenen contenedors en el poble.
1: Pues... Fijat, nosaltres havíem tirat arrere, havíem anat pa carrere, imagina't. Entonces, què varen fer nosaltres una volta a entrar? Bueno, la cosa era caòtica, enfrontats tots els veïns, que jo dic, per la basura, jo
0: per
1: dic,
0: la basura,
1: que cosa més trista, no? Per la basura. Bueno, total, que al final nosaltres varen convertir en un contracte mixte, varen poder ficar contenedors, papereres, que no n'hi havien tampoc, papereres, no n'hi havien, i en ficar, pues ara te premia per reciclar. Ara cada envàs que tires al contenedor de plàstic o de vidre, això te conta els punts, i conforme nosaltres fiquem cada campanya, que fem 4 a l'any, fiquem 3 punts, ¿val? Y te donen entonces un bono recicla, que después el pots gastar en els comerços. Al final estan guanyant tant els ciutadans per reciclar,
0: sí,
1: com el comerç.
0: La gent que ho té,
1: claro.
0: Ho té difícil per desfer-se de les coses que generem.
1: Exacte.
0: I després és dels comerços, que en totes les superfícies, tot el que tenim,
1: claro,
0: al voltant, mira que és difícil.
1: Sí, sí, no, la veritat que nosaltres hem assolit també el que és els comerços. Tenim una fira, la FIMEL, 25 anys que va fer d'aniversari l'any passat. Estem impulsant moltes fires, pues, en el que és el tema agrícola, la Fira de la Tomata, la Fira de la Corxofa, que va ser també nova. Estem en continu evolució.
0: Veig
1: i estem...
0: No, veig que no pareu,
1: Sense parar-se.
0: Això em porta a preguntar-te precisament pel tema de les festes, que m'ho has comentat al principi, de dir, és que la gent tingui burocràcia de mil i una formes. És
1: exacte.
0: A dir, i és curiós, perquè en els pobles més menudets, que estan més apartats, ahir ho comentàvem, s'aprofita precisament la gent que se'n va anar, o els que són descendents dels que se'n van anar, perquè almenys durant una temporada a l'any, en l'excusa de les festes, vinguen, però quan estan, com esteu vosaltres, ja... Més que una excusa perquè vinguin és perquè vagin quedant-se.
1: Exacte.
0: I no obliden d'on
1: claro,
0: venen,
1: claro,
0: veritat.
1: Claro. És que al final, si tu tens un poble que no té tradicions, que no té les festes, que no... al final, què poble és? És un poble més. Per això hi ha que conservar aquesta identitat, aquesta essència, aquest patrimoni, i aquest orgull. Jo el que estic recuperant, bueno, el que estem recuperant o intentant, és recuperar aquest orgull melianer que s'havia... Jo pense que s'havia... extraviat.
0: S'havia diluït,
1: sí,
0: per dir-ho d'alguna
1: forma.
0: Sí. S'havia dissipat com un núvol.
1: Sí. I estem tornant una altra volta a la nostra essència, als nostres orígens,
0: sí,
1: i ficant-los en valor.
0: Trini, és de veres que en el vostre ajuntament teniu en contra els col·les perquè vos demanen i vos donen idees?
1: En contra als col·les?
0: No, no, teniu en compte als col·les. Ah, claro, o sigui, els claro, col·les sí, vos sí, compten, sí, sí. Vos però, passen iniciatives de les necessitats, és. De les idees que
1: claro,
0: tenen.
1: Claro, claro, no, però com sempre... Bueno, nosaltres estem en contínua relació... És que això és xulíssim. Però és que estem... És que no te vaig a dir col·les, és que te vaig a dir escoletes, perquè nosaltres l'educació l'entenem pues, des de 0 anys. Des de 0 anys ja estem en contacte en les escoletes, que ne tenim dos, l'escoleta, bueno, una escoleta i altra escoleta, i després ja, pues això, en escoles. Escoles, la veritat, que molt bé, i també en l'institut.
0: Havies entès que t'havia dit en contra, no?
1: Exacte, sí, jo dic...
0: En contra. I a mi la volen dir, que està dient més?
1: Clar.
0: No, és que em pareixia una cosa xulíssima, és a dir, escoltar els xiquets i les xiquetes, i que,
1: claro.
0: Jo què sé, ells el passen, no t'aporten les idees, no sé, sobre necessitats que tenen... O sigui que és algo molt curiós.
1: Exacte, i també el que fan... Exacte, i també el que fan és que participen en totes les activitats, en tot el que montem en el poble, en totes les activitats esportives, en el pla general també. Bueno, en tot es fem partícip, perquè al final són personetes que estan en el nostre poble.
0: I que seran el futur. Exacte. És que això, a voltes no tenim en compte que tots els que portem darrere són els que un dia es faran càrrec de tot el que tenim al voltant, inclús de nosaltres mateixa.
1: Aixina és. Es fem també una recepció, igual que fem recepció a, pues, quan el deport, quan alguna lliga, algun campionat guanyen, perquè al final tens que motivar, tens que donar-los rellevància i tens que dir ole, perquè el que volem és això, aquest sacrifici, aquest esforç, aquesta cultura.
0: I jo, pel que veig, crec que seràs alcaldessa molts anys, però el dia que Trini Montañana siga velleta ja i, bueno, hagi arribat el moment d'estar en l'horta, jo què sé, allí en la mecedora, pues, jo què sé, fent altres coses, com t'agradaria que el recordaren?
1: Pues una persona que ho ha donat tot per... Mira, m'emocionito.
0: És que tinc jo molt mala.
1: Una persona, pues això, que ha estat molt pendent del seu poble, dels seus veïns i veïnes, indiferentment del seu pensar, perquè la veritat, com li vas a negar l'ajuda a un veí, pense el que pense, pues això no entra dins del meu cap. I, bueno, pues una persona que ha intentat pues, fer-ho el millor possible i, bueno, i en els gestos estarà després que me saluden, que me diguen, que tot.
0: Sí, que no quede soles allí en la mecedora, en el pati, i que no vinga ningú a voler ni a parlar en tu,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Bueno, segur que anirà molta gent.
1: Sí, sí.
0: Jo ratifico això que han dit les meus companyes, que eres molt bonica, m'imagino que la gent del poble pensarà el mateix, sobretot pels resultats que has obtingut, i que quan vulguis xerrem i aquesta casa la teniu oberta per al que necessiteu.
1: Molt bé, pues moltíssimes gràcies.
0: Et pareix, Trini Montañana.
1: Sí. Bueno, se m'han quedat moltes coses perquè ara m'estic recordant,
0: clar,
1: però bueno.
0: Però en la ràdio el temps passa superràpid, eh?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: cregues
1: sí,
0: tu
1: sí,
0: que...
1: Sí,
0: mira, sí, i havies demanat també Xàbia.
1: Sí.
0: Per acabar, per què?
1: Pues perquè, el que te dia, les festes, sempre vaig davant de la banda de música, de Meliana, i
0: en la banda i en la vara de mando, no?
1: Exacto, sí. Bueno, la vara de mando m'havien renyit i ara últimament sí que l'estic duent, perquè, claro, jo com
0: perquè tenia... no la portaves?
1: No, perquè jo me considero una persona més del poble, sí, amb més responsabilitat, més exigències i tot, però no vull destacar tampoc.
0: Però és obligatori portar-la, Trini, la vara de mando?
1: No obligatori o sí.
0: Sinó que no te rinyen. Tu dius,
1: ja.
0: Jo és que...
1: Sí,
0: jo que sé.
1: Total, que ara la porta i ja està, perquè també m'ho diuen. És que la gent del carrer també me diu, i la vara de mando on està? I diu, bueno...
0: La vara d'alcaldessa,
1: eh? Exacte.
0: Qui anava a dir el teu?
1: Sí. Bueno, pues això, lo de la música, la primera ha sigut perquè me recordava quan guanyarem, eixa motivació, eixa alegria, perquè a mi m'agraden
0: les cançons. Sí, el que nada nos pare, sí.
1: En alegria, i això, i estàvem, vamos, és que tinc un superequip de 10 i... I després l'altra per finalitzar, pues, la banda de música, perquè jo estic super orgullosa de la meva banda de música. M'encanta quan anem a les provesons, quan anem també a les falles i tot, sí. Que també ara, este any anem a celebrar el 50 aniversari d'una falla de Meliana en la seva ofrena de fruits, que és una cosa que en tota la comarca... Que
0: quan aneu a Fitur, que en Fitur també allí promocioneu...
1: En Fitur, exactament. En Fitur hem anat en esta legislatura com a Meliana, com a poble,
0: sí.
1: Saps? I perquè antes anaven com a una mancomunitat, que al final se diluïa i no se sabia si era de Meliana... Si
0: era com compartir el codi postal, veritat?
1: Tal qual.
0: Una cosa molt...
1: Sí, i al final el que duia la bandera i el que duia tirava del carro era Meliana, però...
0: Bueno, ha sigut un plaer, alcaldessa.
1: Gràcies.
0: Vine quan vulguis, d'acord?
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: Abril, saps en estos moments on estic?
1: En Alcoi?
0: Sí. M'he anat a festes, de repent. Tu no?
1: Sí, una miqueta. És que sonar un pas doble i jo ja...
0: Veritat.
1: Jo ja me'n vaig al Coi.
0: Sí, sense so, bueno, te'n vas al Coi o te'n vas a qualsevol poble on pugues escoltar en aquests moments coses com aquestes. Marina, què tal?
2: Què tal?
0: Estàs?
2: Molt bé.
0: T'es fred, avui, o estàs
2: bé? Estic gelat com un poll tot el dia. Si em toqueu els peus, ui, estic enrevenat.
0: És que la veig que té la posse de fred.
1: Arrupida.
2: Sí.
1: Arrupida.
0: En fi, el papa jo estava pensant que haurà d'estar passant un calor que pa què està, home.
1: Home, sí, en el sust... Sí.
0: En tot el que porta damunt, veritat.
1: Sí.
0: Això ho dic perquè ja ho he avançat antes, això dels viatges dels papes, l'anar o el vindre, el amunt i avall vaticà, no ha sigut sempre així, veritat?
1: Efectivament. El papa, com dient, continua avui amb la seva visita a Catalunya, en el que és el quin viatge oficial d'un papa al nostre país. Lleó XIV és el tercer papa que visita Espanya, seguint l'exemple de Joan Pau II, que va vindre en 1982 i en 2003, i de Benet XVI, que va vindre en 2006 i 2011. Clar, si tenim en compte que Lleó XIV és el papa número 267 de la història, poden semblar poques visites. Però la realitat és que això dels viatges internacionals i d'omplir places i estadis és molt més modern del que sembla. Abans, qui volia veure el papa havia d'anar a l'epicentre del catolicisme, és a dir, havia de peregrinar a Roma. Avui dia no ens sorprèn massa que la missa del Corpus que Lleó XIV va oficiar a Madrid fa un parell de dies reunirà a 1,2 milions de fidels. Però durant segles això hauria sigut totalment impossible. Entre altres coses perquè la gent no venerava al papa del moment, sinó a Sant Pere. I on està enterrat Sant Pere? Doncs a Roma. Per això ja des dels primers segles Roma era la gran ciutat sagrada del cristianisme. A més, en el segle IV, l'emperador Constantí va manar construir una basílica sobre el seu sepulcre, per tal que els fidels tingueren un lloc físic al que peregrinar.
3: Quien quería acercarse a lo más sagrado tenía que ponerse en camino y viajar hasta la tumba de Pedro, desde el otro extremo de Europa, desde donde fuera, y con un detalle importante, la devoción viajaba hacia Roma, es decir, los fieles se movían y el papa permanecía siempre en el centro.
1: Com ens conta Anna Peirats, a qui acabem d'escoltar, que és catedràtica d'Humanitats de la Universitat Catòlica de València, malgrat existir una ferma devoció a Sant Pere, esta no transcendia el papa. Per als fidels, el papa era una figura distant i llunyana perquè quasi no eixia de Roma.
0: Però realment, si ho penses bé, Roma és Terra Santa. Més Terra Santa que altres, clar.
1: Allí és on està soterrat, entre molts altres, sí. el primer papa de la història, que és Sant Pere. Com a molt, en aquella època, arribaves a veure el papa una vegada en la vida. Penseu, com dient, que és que s'havia de viatjar fins allí. Si no el viatjaves fins allí, no el podies veure, perquè tampoc, evidentment, no hi havia fotografies, no hi havia imatges, no hi havia res.
0: I enterar-te de quan moria un papa i n'havia eixit un altre, igual tornava a morir si no t'havies enterat de lo que tardava en arribar la informació.
1: Totalment. Però això no significa que el papa estiguera reclòs a Roma. Ell es manejava, però no per devoció, sinó per a governar, per a negociar amb reis d'altres territoris, per a reformar l'Església o per a mobilitzar a la cristiandat. I l'exemple més clar d'això és el del papa Lleó I.
3: En el año 452, los unos avanzaban por el norte de Italia amenazando Roma y el Papa salió a su encuentro para frenarlos. La leyenda añade un detalle, que detrás del Papa se aparecieron los apóstoles Pedro y Pablo con espada en mano.
1: Si heu visitat els museus vaticans, possiblement vos sona un fresc que va pintar Rafael precisament sobre esta escena, amb Lleó I custodiat per Sant Pere i Sant Pau. I és que el nom de Lleó XIV remitix precisament a esta imatge que protegís al seu poble quan arriba el perill, que és també una curiositat que ell pren, efectivament, que ell pren del primer papa Lleó.
0: Claro, per aprendre, diguem, ixa nom o ixa

0: Sir del Vaticà fins la seva mort. En mig d'estos fets, la premsa catòlica comença a difondre estampetes amb la imatge del papa, que comença a omplir les llars catòliques. D'esta manera, la figura del màxim representant de l'Església es torna una miqueta més propera i naix així una veneració molt més personal cap al papa.
1: En el moment en què el papa pierde su estado, su poder terrenal, gana en autoridad espiritual, mucho más concentrada. El papa perdía un reino, pero su figura se agrandó.
2: Abril, entenc que abans d'això les persones no sabien massa bé quina cara tenia el papa.
0: Evidentment.
3: Claro, perquè no els donava.
2: Si no repartien estampetes ni havia res del papa, claro. Jo què sé com era el papa.
0: Tu sabies que estava el papa i sabries com li dien.
3: Si ho sabies, i t'havia arribat a temps, claro, si
0: però,
3: ho sabies.
0: Però no, per tant, és normal que fora una figura molt distant.
2: Clar.
0: I és com diem, a finals del segle XIX, quan el papa perd aquest poder polític i quan la seva figura comença a apropar-se als catòlics.
1: Pierde su estado, su poder terrenal, gana en autoridad espiritual, mucho más concentrada. El papa perdía un reino, pero su figura se agrandó.
0: I així hem de destacar un altre papa, que és Lleó XIII, també Lleó.
3: El predecessor de l'actual, que és de qui pren nota de moltes de les coses que ara està fent.
0: Sí, resulta que Lleó XIII és el que publica la primera encíclica, Rerum Novarum, que sentarà les bases de la doctrina social de l'Església. Penseu que estem en plena revolució industrial, amb unes condicions duríssimes per als treballadors, i per primera vegada un papa es pronuncia sobre una situació social, establint unes directrius tan ètiques com laborals. El papa es converteix així en una veu moral, amb autoritat sobre el món i no únicament sobre l'Església. Per això, per exemple, era tan esperada aquesta encíclica que va publicar fa només uns dies, Lleó XIV, sobre la intel·ligència artificial.
3: Però molt similars, en diferents èpoques, però en el mateix sentit, pràcticament.
0: Per això prendria precisament el nom de Lleó. No obstant això, en aquell moment els papes encara no manejaven masses, ni tan sols feien viatges internacionals. En aquest sentit, el canvi radical es produeix en els anys 60 del segle ja 20, amb Pau VI.
3: Sobretot perquè ara van en avió, en papamòbil...
0: Clar.
3: I a veure, viatjar en el papa, en la cadira gestatòria, estan les persones portant-lo al muscle tot el rato, pues tampoc devia ser un viatge
0: fàcil,
3: molt agradable.
0: No era fàcil.
3: Ni per a ell, ni per als que el portaven.
2: Sobretot perquè es portava.
0: I perquè possiblement haguera arribat a un puesto i com la gent no sabia ni quina cara tenia, no haguera anat.
2: I haver dit,
0: i este home, que va de blanc.
3: Clar, sense saber, bueno, i de blanc, que tampoc en el seu moment anirien de blanc. Estos han canviat d'indumentària també.
2: Ah, és de veres.
3: El rotllo de la mitra, les tres corones, etcètera.
0: Tot això, sí, també ha evolucionat molt. En este cas, Pau VI, amb el sobrenom de Papa Peregrí, és el primer pontífex que eixirà a l'encontre dels fidels arribant a visitar els cinc continents.
1: Estamos en enero de 1964 y Pablo VI emprende un viaje a Tierra Santa, un viaje internacional en avión, y al año siguiente, en el 65, vuela a Nueva York y allí ofrece un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y celebra una misa en un estadio.
0: La primera missa en un estadi arriba amb Pau VI, però qui realment converteix els viatges en el nucli del seu pontificat és Joan Pau II.
1: Juan Pablo II recorrió más de 1.200.000 kilómetros, es decir, dio casi 30 vueltas al mundo en más de 104 viajes internacionales y visitó 129 países. A España vino 5 veces. Pero más allá de las cifras que puedan ser bastante impresionantes, lo que logró Juan Pablo II fue crear un fenómeno de masas.
0: I per això a Joan Pau II se'l coneix com el papa de les multituds. És
3: claro,
0: a partir d'ell...
3: Era el papa viatger.
0: Sí,
3: els que l'hem conèixer es coneix com el papa viatger. És de veres que jo comentava abans, l'hem conegut pegant voltes a tot el món, però primer va entrar o va accedir al càrrec molt jove. Era un senyor molt jove en aquell moment, per tant, estava en disponibilitat.
2: I que va estar molts anys.
3: I va estar molts anys. No sé, va estar 26 o 27 anys. Clar, imagina si va poder viatjar i anar cap amunt i cap avall.
0: Pues a lo millor, en el cas de Lleó XIV, és una cosa similar, perquè tenint en compte que té 70 anys, que no és un papa excessivament major...
3: Que ell era més jove, encara.
0: Era més jove, sí, però vull dir que a lo millor, en el cas de Lleó XIV, també veiem com és una persona que es maneja molt i fa molts viatges.
3: També et dic una cosa, tres viatges com estos i acaben en ell, eh?
0: Home,
2: és que són viatges molt llargs
0: i molt cansats.
2: I amb una agenda que no la voldria jo per a mi.
3: Clar, no vos fa pere, si fóreu papa, el dir... A veure, perquè n'hi ha coses que no t'apetiran. realment.
0: Crec que a mi hi ha moltes coses que no m'apetirien de ser papa, eh?
3: Bueno, per cert, mos

0: Ben quedat en esta part d'inflexió en Joan Pau II,
1: abans
0: però després...
1: Abans que arribi el Papa Espanya per primera vegada.
2: Això. Efectivament, perquè després continuarem repassant totes les que han sigut les visites papables a Espanya, que van començar amb Joan Pau II, i les que ha acompanyat també un canvi en la societat, perquè no és la mateixa la societat del 82, en què hi va arribar,
0: claro,
2: que la d'ara.
0: Ni el context social i geopolític. Recordeu que en aquella època estem parlant de Gorbachev, de Margaret Thatcher, de situacions polítiques totalment diferents en moltes parts del planeta, com ho són ara. I per això els papes, i en això concret el papa Joan Pau, tenia que clavar cullera en molts llocs.
1: Tenia molta feina, perquè al final jo crec que has de mediar un poc, tenint en compte totes les sensibilitats.
2: I al final la forma com el rep cadascuna de les societats al papa en una visita d'aquestes característiques també depèn molt d'en quin punt es troba aquesta societat o en quin punt històric.
0: O sigui, resultarà que ser papa d'una faena, que per què? Si ho penses bé.
2: Pues mira, algun mal de cap sí que porta.
0: No, però avui hem descobert una cosa.
1: Estos dies sí, el pobre home.
0: A veure, en la quantitat de gent a la que li haurà donat la mà, i això...
1: Tendrà agulletes.
0: Tu no tant, però Marina i jo, que som un poquet ascosos per tes coses...
1: Ui, Sergi, sembla que també, no em coneixes, eh?
0: Pues estàvem parlant en Salva en Geeks. A la gent a qui li haurà donat la mà, troposens i troposens estos dies... Tu altres dona la mà a algú...
1: Estes
0: mans així blandiblu que el donen com si fos una merluça, no? I mans que n'hi han. I dius... I fas aixina, no?, en la camisa o en el pantaló.
1: Claro, ell no ho pot fer.
0: Ell no pot fer-ho. Primer pel que veuen i després perquè, clar, se ho deixarà tot ahí en la sotana blanca.
2: Després, quan t'arribi a casa, farà una porra.
1: Es frotarà la mà.
2: Pobre.
0: Ser papa...
1: Lejía.
0: No, en això que gastàvem en el coronavirus...
2: Sí, en la pandèmia, com es diu? Ja no me'n
0: recordo. En el desinfectant este, no?
1: Sí, el líquid hidroalcohòlic.
0: El hidroalcohòlic. Veus? Ser papa no és fàcil, i ara estem veient-ho. Bé, xiques, xerrem després d'ací un ratet, voleu? Perquè ara vaig a donar-li pas al pròxim butlletí de notícies, que arriba ja mateix. Estem a punt de complir les 11 del matí d'este 10 de maig. De maig. Estic jo en maig tot el mes, encara, de juny, i tornem de seguida.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
5: La vicepresidenta i consellera Susana Camarero declara davant de la jutgessa de la Dana. Ho està fent com a testimoni des de poc abans de les 10 del matí perquè era consellera de Servicis Socials i portaveu del Consell el dia de la barrancada. És la primera consellera de l'executiu de Carlos Mazón que testifica. Volem saber què està declarant. A Catarroja, a l'Horta Sud, està Santi Hernández.
6: Sí, continua la declaració de la vicepresidenta que ha esquivat les víctimes que estaven concentrades així a les portes del jutjat i ha entrat per la porta de darrere. Susana Camarero ha reconegut que no sabia que era un secopi el 29 d'octubre, tot i que sabia que era una reunió d'emergències. Va estar connectada els primers 38 minuts de reunió i ha dit que ella creia que la situació d'Utiel en aquest moment estava controlada. Va abandonar la reunió per anar a una entrega de premis d'un acte de la patronal. La vicepresidenta també ha revelat que Carlos Mazón, l'expresident de la Generalitat, va dir en el ple del Consell d'eixe 29 d'octubre que tots els consellers havien d'estar atents a les seues competències per la situació de l'alerta. Per la vesprada no va tindre contacte amb Carlos Mazón, ha dit. De moment no ha autoritzat a entregar els missatges del 29 d'octubre.
5: Gràcies, Santi Hernández, des de Catarroja. I mentrestant, a la Ribera Baixa, la Unió Llauradora i Ramadera alerta de la comercialització de diferents marques d'arròs importat sense mencionar-ne la procedència, només el lloc d'envasat. Això genera una desprotecció de les persones consumidores que creuen que estan comprant arròs cultivat a la Comunitat Valenciana quan en realitat no és així. Carles Peris ho ha explicat, secretari general de la Unió.
7: Que les grans empreses comercialitzadores estan utilitzant una simbologia, per exemple, de proximitat, d'identitat valenciana, com és una fallera, com és una barraca valenciana, com és una imatge emblemàtica com és l'Albufera, el lloc de producció, i, sin embargo, no fica el lloc d'origen. I es pot ser perfectament un arròs procedent de Mercosur de l'Argentina o de Vietnam.
5: Des del Ministeri de Consum s'ha instat la Generalitat perquè exercisca les seues competències sobre el control de l'etiquetatge, però diu sense resposta de moment. Pablo Bustinduy, que és el ministre de Consum, està avui a Sueca, a Ribera Baixa.
8: Yo he de decir hoy aquí que no hemos obtenido respuesta y que a día de hoy la Generalitat Valenciana es la única comunidad autónoma en todo el Estado que no ejerce sus competencias en materia de inspección, de control y de sanción del etiquetado, por tanto, de la información a los consumidores. Yo quiero hoy pedirles públicamente que atiendan estas denuncias que son de sentido común

0: que asuman sus competencias y que las ejerzan.
1: Més coses. Arran de la visita del Papa, l'arquebisbe de València, Enric Benavent, ha parlat sobre el tractament de les víctimes d'abusos per part de l'Església en el programa Amunt i Avall d'Apunt Ràdio.
2: Hem d'estar preocupats des de l'Església per les nostres víctimes o per les víctimes d'aquests comportaments que succeeixen dins l'àmbit eclesial. Però seria una cosa molt trista que en la societat únicament es posés la mirada en l'Església i s'oblidaren de moltes altres víctimes.
1: L'arquebisbe valencià ha parlat de més coses. Iria Sebastià.
3: Benavent ha valorat esta visita de Lleó XIV a Espanya, en la qual ell també està participant. Des de Barcelona ha explicat als companys de l'Amunt i Avall que li va aparèixer la intervenció i els aplaudiments al Congrés després del discurs del Papa.
2: Em sembla que l'aplaudiment tan llarg va ser algo més que una pura formalitat. Va ser l'expressió de l'efecte, l'impacte que havien produït les seues paraules.
1: Mentrestant, a Barcelona comença l'agenda oficial d'esta segona jornada de visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Fa pocs minuts ha començat la visita als interns de la presó de Can Brians i després del migdia visitarà l'abadia de Montserrat. Ja de vesprada beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Precisament, a la ciutat de Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha rebut almenys un tir este matí fa una hora al centre de Barcelona. El succés ha tingut lloc al centre carrer Balmes de la capital catalana, segons confirmen fonts policials. És el sext assassinat a Barcelona en els últims mesos i el segon tiroteig en poques hores en la ciutat comtal. Com diem, és el sisè home abatut a trets a Catalunya este 2026. L'últim va ser este mateix cap de setmana passat a la zona franca, també a la ciutat de Barcelona. Mentrestant, a Dénia, la Marina Alta, la policia ha detingut 12 persones com a responsables d'un presumpte delicte intel·lectual per vendre roba falsificada en un mercat d'esta localitat. En els escorcolls van intervindre al voltant de 2.270 articles falsificats. I en els esports, parlem de futbol. A aquestes hores està previst que el Castelló aterri a l'aeroport de la ciutat després de caure en el play-off d'ascens a Almeria. Gonzalo López.
4: El conjunt dirigit per Pablo Hernández només es valia guanyar per passar a la final. Molt proven estar a aconseguir-ho en remuntar el partit i posar-lo a dos, però dos gols de l'Almeria en la recta final acabaven amb el somni de pujar a primera divisió. Tot i l'eliminació, el tècnic castellonenc també destaca l'orgull pel gran treball fet al llarg de l'any.
5: Que és difícil canviar pues la sensación esa, ¿no? Que con la que te vas hoy de frustración, de pena, ¿no? De no haber conseguido el pase a la final, pero que bueno, les he dicho que tienen que irse con la cabeza alta, no solo por la eliminatoria que hemos hecho, sino por la temporada que han hecho.
1: Es de semana, en el programa Amunt i Avall.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
7: De tu a tu.
8: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
10: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
9: L'hora de la cultura amb Reis Joan.
11: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
6: Apple Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: En fi, anem a obrir la caixa d'estrons, però abans el que farem és, com sempre, saludar els nostres companys de la resta d'emissores que, en part, difonen la nostra programació, perquè ahí està la gràcia de que conformen la xarxa d'emissores, i en part també, bueno, pues participen amb nosaltres, fem-nos algun raconet per a poder contar-nos allò que tenen a prop. En este cas, la gent d'Aldaia Ràdio. Carol López, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, companyes i companys. Des d'Aldaia Ràdio enviem salutacions a tots i totes en una setmana més, així en moviment per la redacció de la nostra emissora municipal. En este cas, volem contar-vos i destacar una entrevista molt especial que ahir mateix vam tindre als nostres estudis, concretament al programa Xarxes Vitals. Es tractava d'Isabela Burset, Maria Arenas i Ainara Rodríguez, alumnes de l'IES Salvador Gadea d'Aldaia, junta a la seva mestra i mentora Laura, creadores de StepTEA, un projecte molt innovador destinat a persones amb trastorn d'espectre autista que aplica una tecnologia importantíssima per a millorar la vida de moltes famílies. Elles han creat unes plantilles especials i tecnològiques per a unes sabatilles, per exemple, i són capaços d'identificar o preveure una crisi a una persona en autisme i evitar així un episodi, per exemple, d'escapisme. Analitzant els valors i moviments d'una persona es podrà preveure i, per tant, previndre amb patrons de moviment estudiats i altres paràmetres, o també podrà detectar amb localitzador on es troba la persona a cada moment, entre altres aspectes estudiats. L'equip està treballant de valent, ha comptat amb la col·laboració de l'Institut de Biomecànica, psiquiatres, pediatres, psicopedagogs i empreses de teixit intel·ligent, a més d'estar en contacte permanent amb l'associació Aldaia Inclusió de Famílies amb Persones amb TEA. Este projecte de plantilles intel·ligents i el seu gran equip d'estudiants de l'IES Salvador Gadea d'Aldaia ja són finalistes del concurs Audicrea Challenge, un concurs a nivell nacional i internacional amb el qual podrien viatjar a Silicon Valley a explicar i desenvolupar el seu projecte. El pròxim 27 de juny és aquesta gran final a Barcelona i elles estan sobradament preparades i entre els 10 finalistes de tot el país. A més, van les primeres en les votacions, així que estarem molt pendents i informarem d'aquests resultats.
2: Sea que ganemos o que no ganemos, yo creo que deberíamos impulsar la idea, ya sea con ayudas, con recaudación de fondos, con lo que sea, para tratar de impulsarlo hacia adelante, porque es que el impacto que vamos a tener, ya han habido personas, por ejemplo, de la Asociación de Aldaia Inclusión, madres de niños con TEA y padres también, que nos han preguntado dónde puedo adquirir estas plantillas, como una verdadera preocupación por realmente adquirir el producto.
1: Pueden seguirles a les xarxes en @steptea_. Y de momento ya saben que tienen todo el suport y admiración. L'enhorabona, ja els ho hem dit personalment, especialment per aquesta gent jove que mou el món amb idees útils de veritat. Així que este és el tema de la setmana per ací, per Aldaia Ràdio. Salutacions, amics i amigues.
3: En A.Ràdio, amunt i avall.

0: Vaig a dir-vos una cosa. I això demostrarà que no és que em faig la víctima, és que la gent que em rodeja, quan es posa xunga de veritat, eh? Jo he tingut un desliz este matí, perquè, com deia aquella famosa persona, el que tiene boca s'equivoca. I, bueno, ha estat a punt de clavar la pata dos voltes. I no està bé que ho facis a un presentador. Àlex Ladrón de Guevara, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, bonic.
0: David González, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, què tal?
0: Marc Gómez, bon dia.
3: Què tal?
0: Bueno, jo vaig a dir-ho, si total no passa res. Estàvem mirant en els monitors que el Papa està ara en
1: Barcelona.
0: En el centre penitenciari.

0: en Barcelona y he estado a punto de decir, ¿quina pinta tienen estos, no? Que están ahora en...
1: Claro.
0: Y después, parlant en David, fa, digo, es que me han estado. Y yo ya, qué raro, ¿no? Quin canvi de personal. Pero bueno, esas cosas que tinc. A todas horas no soy lo mejor del día.
2: Ah, ¿no?
0: Lo mejor del día es que yo ha dit el centre Bryans.
2: La presó de Brian.
0: La presó de Brian.
2: De Brian.
0: Sí, de Brian.
3: No. La de Brian.
0: No, no m'ha fet
2: un...
0: No
2: Brian fet un... May, Brian Adams, estan tots ahí.
0: No m'ha fet un Trump i no ha dit Brian,
3: Tom.
0: Sinó que ha dit Brian's més... Però
3: perquè se ha cruzado la vida de Brian.
0: No, però perquè no em
2: gran
0: quadra.
2: Gran pel·lícula.
0: No em quadra, claro, dic Brian's. No, Brian's yeah. no té...
3: Brian's.
0: No té xispa el nom, Brian's.
2: No pregunta allà en Brian's a veure què es pareix.
0: I jo, sí, pues, sí, Brian's. Ha dit Brian's. A veure, m'ha traït el subconscient, què passa? Que així els de la ràdio som...
3: Papa, escrito Brian, pues Brian, porque Mister, tenemos todos en el subconsciente...
0: Potato.
2: Potato.
0: Sí,
2: potato. Welcome Potato.
0: Welcome Potato.
3: Welcome Potato, que también era un fail, ¿eh? Estava,
2: era un fake.
3: Estava,
2: Mar,
3: era una imagen,
2: ya ho hem dit en antena cuatro voltes.
3: Pero Alex no lo sabía.
0: Y lo que queda.
3: Que no?
0: Lo que queda. Pero no es inteligencia artificial.
3: No, fue una imagen Photoshop, modificada
0: Photoshop.
3: Por
0: Photoshop.
2: Photoshop.
0: Es Photoshop. Photoshop. Pero bueno, pero está guay la historia.
3: No nos vamos a fiar ya de nada, pero no nos vamos a poder fiar todavía menos.
0: Pues cada vos vaig a dir una cosa.
3: Es que es menos. Imposible.
0: Vos vaig a dir una cosa.
3: Que...
0: Imagineu-se si em fie poquet, que este matí hem posat un vídeo, un tall de fa molt de temps, de, bueno, en vida d'Inés Arrimadas, imagina't si fa temps, 2021,
3: sí.
0: En el que li preguntaven a Pedro Sánchez i a Ábalos, que ha parlat Ábalos i tot, sobre què collons estàvem fent ells en el rotllo este de la Plus Ultra i què era això i tal, sí. I no sé què. I jo, com ho ha vist en internet, dic... Mm. Mare, Sergi, a vos si demà ho poses i resulta que és intel·ligència artificial i no són ells de debers, jo, però porten mascareta, però és que tal, no sé què, jo mirant els ulls, la dentadura, tal, no sé què, serà intel·ligència artificial, respira, perquè en els ulls se dona que estan així un poc com possessos, no? Sí, les coses de la intel·ligència, els ulls de la intel·ligència
3: artificial... Sí, se les queda
0: artificial.
3: Un poc com mirant sí. al infinito.
0: Sí, com operats, com jo, més o menys. És que tenen Xina, no? I ja tinc els meus dubtes, dic, però va, al final que siga el que tinga que ser, jo ho tire perquè el vídeo molava mogolló, entre altres coses. El Ábalos ahí vacilant-li i tot, ja. I mira, des de 2021 i les preguntes...
3: Plus Ultra,
0: no, no, les preguntes, per cert, que li fa Inés Arrimadas a Pedro Sánchez, a Ábalos i tal, estan de completa actualitat. Són les mateixes preguntes que mos fem ara.
2: El tema és que la justícia sempre va molt lenta. Ja. I clar, han passat 5 anys.
3: 5.
0: Bueno, i la maldita hemeroteca, que la maldita hemeroteca té aquestes coses.
2: Sempre està ahí, però, sí. Però que aplega massa tard.
0: En fi, bueno, pues, mentre d'ací no res parlarem d'aquesta visita que ha fet el papa a Brianzú,
2: molt bé.
0: I a la Sagrada Família.
3: I que està en Barcelona.
2: Està a punt d'acabar-se, o no?
0: Sí, sí, sí, està, no està així ja.
2: No, no, la Sagrada Família.
0: No, la Sagrada Família està acabada.
2: Ja està acabada.
3: No, però todavía, ahora ponen la cruz, però aún falta.
0: La Sagrada Família es rematava en la creu de Jesucrist.
3: Però no del todo.
0: ¿Qué falta? Posar les bombetes, pulir el piso...
3: Es que, claro, lo que no podemos imaginar fue el proyecto que dejó creado Antonio Gaudí. Pero fijaos que yo os quería comentar algo, porque ayer, Alex, te pongo en antecedentes, estuvimos hablando del objeto este, que fue un objeto es muy sencillo y que...
2: Cambió la vida.
3: Y que cambió la vida a muchísima gente, que era el imperdible. Que además, curiosamente, su Walter Hahn, el creador, tampoco se llevó gran cosa. Bueno, pues curiosamente, cuando Antonio Gaudí tiene el accidente, le atropella el tranvía, ese...
0: Le atropella el tranvía al pobre
3: 7 de junio.
0: En plena activitat de jubilat, perquè estava supervisant la Sagrada Família, l'home estava mirant, boom, i se n'emporta el tranvía.
3: Claro, llevaba 35 años ya trabajando en la Sagrada Família. Ahí habían conseguido levantar un campanario solo y demás.
0: Has escoltat la frase d'este matí, jo n'he recopilat dos, de Gaudí, i la de quan li pregunten per la duració de les obres de la Sagrada Família, Gaudí diu, no et preocupeu, el meu client no té pressa.
3: No, claro. Prisa, lo que se dice prisa, ay, no tenía. Porque creo que cuántas generaciones después del cliente.
0: Pues estem parlant de 140 anys, de moment, d'obres. 140 anys, 140 anys, clar.
1: Mira, estic veient aquí que queden encara algunes capilles per acabar, o sea que no solament la...
3: O sea, esto sería como...

0: l'aigua, és a dir, l'aigua potable per grifos, en llocs com la Gran Via, per exemple, la Gran Via Marquès del Túria, arriba en els anys 60,
1: 1960.
0: Sí, sí, sí, sí, en els anys 60.
1: Imagina,
0: o sigui, tot i que en els anys 30-40 és quan es produeix l'eixample, com en la majoria de llocs, i per cert, avui és el dia del modernisme, pues, mira, jo què sé, Alzira, Alcoi, molts llocs que són màxims exponents
1: del modernisme,
0: mm-hmm. Esta gent que sapíeu que no tenia aigua en casa encara.
2: No, no. Uy, sí. Pues poca broma, porque estoy viendo, he buscado y el chicle, tal como lo conocemos, empezó a desarrollarse en el siglo XIX, o sea que en 1800 y pico ya había chicles.
0: Pues veo,
2: pero incluso...
3: Claro, lo que no existía era el boomer.
0: Sergi,
3: pero...
2: Claro.
0: Mira al Sergi.
2: Incluso, y ya si nos remontamos a miles de años, los antiguos
3: igual
2: mayas...
3: Igual habría que montar algún invento, ¿eh?
2: Sí. O sea, los mayas ya mascaban algo similar cuando se metían en la boca pues el árbol saporilla, o en la antigua Grecia que mascaban resina de árbol. Pero el primer chicle moderno...
0: M'abuela, les dones majors, quan era xicotet...
2: En 1848.
0: És moc d'elefant. És moc d'elefant. Mos dient que era moc d'elefant. Sí. Bueno, les dones, perquè no t'ho
1: menjaran.
0: Moc d'elefant. Això és moc d'elefant.
2: El primer chicle comercial fue en 1848. John B. Curtis en Estados Unidos lo...
3: 1848.
2: O sea que
0: pues ya
2: sí,
0: se la
2: portaba
0: en
2: el
0: Estado.
2: No sé cuánto tardaría en llegar, y bueno, el uso del chicle...
0: Pues mira, puntes de cigarret, chicles, palomes mortes, de tot. Les dones estan en les faldes, els dies secs, els dies banyats ja...
1: Ratolins, cookies,
0: tot el que pillarien. Si és que bueno, no era gens salubre aquella època.
3: No ho era.
0: Vale, meua.
3: Ara n'hi ha carrers,
2: pues bueno,
3: que també
2: caso...
3: són favorelos, Sí, això també és de veres.
2: El cas és que Gaudí va con su pantaloncito, sujeto con sus imperdibles, con unas pasitas en el bolsillo... Y...
3: Unas pasitas, sí. Míralo, qué mono.
2: Claro, y además que son muy buenas para la memoria.
3: Totalmente,
2: o sea que
3: ¿no?
2: Tendría un cerebro privilegiado. Y bueno, pues han pasado todos estos años y hoy vamos a después hablar.
3: Sí,
2: de...
3: después hablaré.
0: Mare meua, el Papa en Barcelona y este matí han matat a un señor en mig del carrer, a les 10 del matí, en el carrer Balmes. Però, vamos, julepe, directament. Estic veient perquè m'ho ha contat Lucy i, a més, m'ha enviat l'enllaç de...
3: De
0: les províncies on ha eixit, sí, vamos, però que se l'han carregat directament. Buah, com està la cosa. Això no descansa ni en el papa allí, tinc que dir-vos. Bueno, sí. Res, bueno, era només una nota d'actualitat que no és des de veres.
3: L'altre dia pensava que el moment de delinquir és ara, perquè la policia està en Madrid, quan estigui a Madrid, i en Barcelona la policia està centrada en el papa, és veritat. Jo pensava que...
0: Està bé fomentar la delinqüència a través de la ràdio pública.
3: Posant-nos en la ment d'un delinqüent.
2: Bueno, pero ya nos han avisado y ya se hace...
0: Es el momento.
2: Pero para ver las consecuencias, ¿dónde ha ido el Papa? A la cárcel de Brian.
0: De Brian. Te vaig a dir una cosa. Ha dit coses pitjors que m'han perseguit durant moltíssim temps més.
3: Totalment.
0: O sigui, totalment. No va a preocupar-me.
3: Esta és la de menos.
0: Sí. Lo del Sergi no està bé, ve de Ràdio Nou, no ve d'ara, saps? O sigui que... Mira, jo que sofocat es dic. És més, si em donen una pagueta, ja encantat de la vida. I pagueta me'n toquen dos, per una cosa que tots sabem i per això.
3: Sí. No és acumulable.
0: Bueno, pues, te coger amunt, em posen pegues. Bé, la qüestió.
2: Delincuentes hay en todas partes, pero sí. Yo me he fijado en una historia que tiene que ver con un alma caritativa... que es la joven que ha ayudado en secreto a una mujer de 85 años a jubilarse. No sé si habéis escuchado el tema.
0: ¿Ah, ni hay gente que se dedica a eso? Es como una especie de asesora para la jubilación.
2: No, ha sido todo como muy casual, muy casual. Estuvo en el cine, una joven llamada Brooklyn Green descubrió a Mary Ellen, que es una mujer de 85 años, que seguía trabajando en un cine en Tennessee, pese a su edad, ¿no?, y sus problemas físicos. Y... El caso...
3: ¿Qué te rius? ¿Qué barbaritat va ser?
0: Perquè m'ha vingut una cosa al cap, una anècdota en lo de casual.
2: Casual. Sí. Ha sido muy casual.
0: De un amic que teníem en comú abans, que va anar a un enterro d'una persona, d'una senyora. No és conya, eh? I aquesta persona es dedicava molt a d'això, de la moda, la indumentària i aquestes coses. I va anar allí, va anar a veure la persona morta i tot, i quan va vindre, que li van preguntar com estava, i es va referir a la morta, molt casual. Estava... com es fijava molt de la, com anava vestida, li va dir, iba muy casual, la morta, no, en este caso.
2: El atuendo,
0: sí, sí.
2: ¿No?
0: I jo cada

0: Yo estaría
1: de,
0: Jimena,
1: sí, del Vaticano.
0: Si yo fuera papa, sí, estos anaban a flipar. O sea, tendrían faena.
1: La Guardia Suiza. La Guardia Suiza. Riute tú. Se daba de baja.
2: Trump,
1: o sea, Riute de Trump estos... y del búnker de Putin. Sí.
0: No, no.
1: O sea, sí, tendría que viure baix terra.
0: I quan vamos, estos no en referís només.
1: Encerrado bajo cuatro llaves.
0: No en referís només a estos de seguretat. En referís que... Estos a nivell global.
1: A la cúria. No, no. Anual, al mundo.
2: Al mundo.
1: No, va, però és polític, és polític.
0: No, no, tots.
1: Tots, tots.
0: Tots,
1: sí, tots. Lo abarca todo. Ui, ui, ui, ui, ui. Això no és una bona campanya,
0: vamos,
1: Sergi.
0: No vaig a dir-ho perquè duraria lo de Juan...
1: No,
0: lo de Juan Pablo
1: I. No és una bona campanya. No
0: és,
1: una bona
0: és més, duraria... Jo eso seria que, el eso... papa dels tres dies en lloc
2: el
0: de tres...
2: El papa breve.
0: De 33. Sí, sí, sí, sí, sí. El papa fugat.
1: O sea, justo llegar y salir.
3: Y besar el sant. Arribar y besar el sant.
1: Ya está saliendo la fumata, ya está llegando.
0: I la mateixa roba que m'han posat per eixir al balcó, la que gastaria en la caixa, ja, directament.
1: I tots els llibres d'història... Casual. Tots els llibres d'història reeditant-se per posar dos renglons de Sergi que ha passat per ahir, sí, per sí, la vida del...
0: El papa Flash.
1: Mira, mola. Com a superheroi, mola. Com a superheroi, mola. Ovidi primer. Però bueno, dejaria una estela per allà Ovidi segon.
2: Ovidi primer el Flash. Però, és que no, el país un gelat.
0: Però... Papa Flash, sí, sí.
4: Tenim ganes, eh?
0: Bueno, jo, quan em posen, posen.
1: Comencem en campanya ja. Anem, tenim 20 anys, per lo menos, sí, sí, per fer sí, campanya.
0: Sí. És de veres, en l'edat ja, que tinc encara puc ser sí, papa.
1: Pots fer moltes coses abans que papa, imagina't. Està molt guai.
0: Això ho sé jo quan van tancar Canal 9 i mira, em presenti a papa, eh?
1: Però no haver sigut per jove. No,
0: en els problemes que vaig tindre per trobar faena.
2: Arribaven molt pronte.
1: Per jove ja. No haver sigut.
0: No, a veure.
1: Has de presentar-te als 80.
0: Perdona, mentre estudiava, tal, no sé què, m'haguera plantat en aquesta edat i haguera pogut ser papa.
1: Al seminari ara vols anar? Mira, demà tindràs un contertuli al que li podràs preguntar...
0: Ho ha fet sense voler.
1: Sergi, demà tindràs un contertuli a la taula al que li podràs preguntar tots els estudis.
0: Pa ser papa?
1: Sí.
0: Va.
1: Un contertuli, eh?
0: Sí, sí,
1: podrem
0: sí,
1: retraure
0: sí, sí,
1: este
0: sí,
1: tema
0: sí,
1: en directe,
0: sí, sí, sí.
1: Ahí ho deixe.
0: Sí, perquè això pots fer-ho d'una forma més ràpida o menys, no sé, convalidar...
1: Clar, assignatures...
2: Convalidar.
1: Crèdits de lliure... Clar, sí,
3: y
1: sí.
3: Una cosa importante, tienes que ganarte los favores. No puedes ir a uno y a otro. Luego te van a votar. O sea, tienes que...
1: Y hay que hacer ya estrategia.
3: Sí, hay que hacer... Ahí ya tienes que ya entrar
0: en campaña. ¿Qué cambia eso? Cambias con eres papa, ¿no? No puedes cambiarlo antes.
1: No.
0: Quan siga papa ho canviaré.
3: Claro.
0: Perquè qualsevol persona no tinguin que votar-la. Puga fer mèrits per ser papa directament. N'hi ha coses que n'hi ha que renovar-les. Ja. Ja està. Ui, jo estic així ja pensant.
1: Ja, ja t'estic veient. Jo me vull posar seriosa, però no m'eix. No és que no m'eix. Ara ja no m'eix.
2: El llatí com va? El llatí com el portes?
1: No m'eix. Ara ja no m'eix.
0: Escolta,
1: italiano,
0: Ratzinger pa fotre'l parlava en llatí.
1: Patri.
2: Home, però és que jo dono per suposat que jo també sap llatí.
0: No, jo en valencià. Tots ahí. O sea, este mos ha vacilat parlant en català.
1: Però dies... el valencià reausias Marc.
0: No.
1: El arcaic.
0: Tots en el Vaticà traent-se
2: el mitjà.
1: O el de Roís de Corella. Superior. Com a mínim el superior.
0: Que diuen que el papa només parla en valencià. Uf, menú d'esto. Que ve d'allà, saps? I tots allí. L'Acadèmia de València i una sucursal de la UBN allí també tots pa que aprenguem valencià.
2: Allà en la plaça de Sant Pere. Què diu? Què diu el papa?
0: Sí, sí, sí, sí. Ai, és lo que n'hi ha.
1: En què està parlant?
0: Estic fent molts plans, eh? Sí. Que ho sapigueu. Anem a deixar aquest capítol.
1: Anem a deixar el capítol perquè vos vinguen informació que és interessant, però és molt més dura. No sé si esteu al tanto del que està passant a Irlanda, a Belfast, concretament, que des de dilluns per la nit està la cosa una miqueta rebolicada. Vos posa una miqueta d'antecedent. Dilluns per la nit, un ciutadà sudanès, pense, va agredir a un irlandès.
0: Però les cases cremades, els cotxes cremats,
1: clar,
0: és una barbaritat.
1: És que el vídeo d'esta agressió va córrer molt ràpidament per les xarxes socials. I què va passar? Pues que alguns veïns van començar a reprendre a altres veïns que no eren de nacionalitat irlandesa. Què està passant ara mateixa? Que els dirigents polítics d'Irlanda del Nord estan demanant serenitat, convivència, confiança, justícia, però les xarxes socials, en canvi, han optat per una estratègia de rumors i de gasolina. Per tant, ara mateixa l'onada de violència és espectacular. No sé si heu vist imatges de...
0: Sí, sí, jo per això vos ho dic, que estava veient-les i estava tot en flames. Era espectacular.
1: Fins i tot la primera ministra de nord-irlandesa ha dit que els atacs són covards i ha denunciat els homes encaputxats que estan expulsant a les famílies completes de les seues llars per ser migrants i, per tant, així s'obre un nou debat, perquè quan passa alguna cosa... Sí.

0: Hi ha algun incident que protagonitza una persona que no és de nacionalitat, en este cas irlandesa, ja pues, ixen...
1: S'obre un debat.
0: Exacte, s'obre un debat o ix un moviment que està ahí

0: Ser papa, veus, tens que començar a assumir els errors. Jo s'ha assumit i tal, però és de més...
1: Pues com a bon papa,
2: i aprendre
1: Sergi...
2: a perdonar, també.
1: I com a bon papa, deuries cridar a Trump, i reprendre'l, perquè ha
3: tornat
1: a demostrar que la geopolítica està en un moment...
3: No se li dona bé.
1: Completament, sí, perquè ara Washington ha llançat atacs contra objectius militars d'Iran. Ja sabeu que ahir es va tombar un avió nord-americà per part d'Iran, i justament en el moment en el que sembla que n'hi ha més converses que mai per arribar a la pau. Per tant, és una cosa que a mi em desconcerta moltíssim, dir que la pau està més a prop que mai.
4: Que però creo que lo he dicho unas 60 y tantas veces.
1: Ja, sí, bueno, és que a sa mare...
0: Vamos, que a Cancino no li guarda ja ningú. Ja, no? Ja.
1: I què n'hi ha de la relació entre Trump i Netanyahu? Està fatal. Està en el pitjor moment de la història. Qui guanyarà el pols? Perquè cadascú vol acabar la guerra d'una manera, ja sabeu...
0: A veure si al final el món acaba, però no acaba per lo que estàvem pensant, o sigui, acaba perquè Netanyahu i Trump es lien a patar.
1: Pues jo no, jo no diria que no. Ja sabeu que Netanyahu vol borrar el Líban del mapa i que no, sí, és una de les, no és una de les condicions que accepta Trump, i per tant hi ha un tirall fluixa. La resta estem en l'estret d'Hormuz pendents de quant mos costa vindre a currar, ja no anar de viatge, perquè és vindre a currar, menjar, totes aquestes coses.
0: Però si aneu de viatge, de totes formes.
1: De moment està pagat.
0: Teniu,
1: està pagat. Ara li vaig a donar una notícia a Àlex.
0: Una altra cosa és que vos costa el doble, però
1: no,
0: de moment està pagat.
1: No, està. I això ja no t'ho poden moure, Sergi. El que tu has pagat ja està pagat.
3: Clar que sí.
1: Això és el que venen després.
0: Ara lo que l'agència de viatges ha unit, que ja no...
1: Ja no ho separa ningú. Vale, ni Trump, vale, ni Netanyahu, ni ninguna, vale, ni ninguna persona.
4: I no nos pueden pedir un suplemento.
1: Jo el que he signat, no. Perquè jo ho he llegit molt bé, eh? Aixina que, perquè vaig junt i per tant la gasolina,
0: home,
1: està molt cara.
0: Mi nina és la Mireia, esta no li la pegues.
1: Oh. Bueno, sí.
0: Esta des de que li van fer el desembarco en Barcelona de l'avió aquell de Llegamos.
1: Riu-te
0: no,
1: tu d'eixe dia.
0: Que ja,
1: eh?
0: Ella ja ha après qual... Allà no li la pega
1: la
0: ningú.
1: Letra riu-te tu. Ara m'ho llisto, però encara aixina me la pegaria en Sergi. Segur que n'hi havia, sí, algo més xicotet.
3: Una lleta menuda.
1: Era una coma, un subapartat que jo no havia llet.
0: Que estava escrit en tinta de llima i que si no
1: ja
0: calfaves la fulla no es podia
1: veure. Ja vos ho contaré. I en la penúltima de Trump va aparèixer l'altre dia en el Madrid Madison Square Garden a veure un partit de bàsquet, estaven, sí, ahí xiulant, sí, perquè, per, sobretot per tema de guerra, i ell que ha dit? Pues que això eren al revés, que estaven...
3: Eren mostres de cariño.
1: Jaleando, estaven aplaudint-lo, estaven vitorejant el seu nom. Sinó que esta persona ja s'ha ofegat en la seva pròpia imatge, no té ja perspectiva del que passa al seu...
0: Morir d'èxit.
1: Exactament, del que passa al seu voltant.
0: Sí.
1: I vos dono dos dades. Una dada que ens arriba de la universitat, una universitat de Suïssa, que diu que, segons un informe recent, el planeta ha batut el rècord anual de conflictes armats, ja, més gran des de la Segona Guerra Mundial, conflictes que van des d'Europa fins a l'Orient Mitjà, passant per Àfrica i per Àsia, i que mai en la vida, des de la Segona Guerra Mundial, havien fet tan poc l'amor i tant la guerra.
0: Pues, aixina
1: que en
0: això
1: esta...
0: aquí?
1: Això, tots els éssers vius que estem en el planeta, una universitat de Suïssa...
0: Això és un poc com el CIS, eh? Tampoc...
1: No, perquè això és... Són, no, són números, Sergi.
0: Sí, sí.
1: Veure quals conflictes... Sí, sí, això està ahí. Demà t'ho trac.
3: Jo em preocupa, eh? Realment els republicans no s'hauran plantejat tot el mal que està fent este president.
1: Ja han fet una llei.
3: Bueno, sí,
1: clar,
3: van
1: ja
3: tombar
1: una...
3: en el Congrés, no?
1: La llei que han fet, sí, en el Congrés per a que Trump no puga prendre, sí, decisions unilaterals sense passar,
0: llavors,
1: per el Congrés...
0: El que hem conegut tota la vida per incapacitar-lo.
1: Clar, clar, és que fins ara ja sabeu que els presidents dels Estats Units podien prendre decisions, sí, o poden encara, sense, sí, passar pel Congrés. El, sí, que volen és que a partir d'ara no es puga fer.
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Ja sabeu que els tràmits d'aquestes coses són no lentes. És ho decidim avui i demà passa, i que mentrestant pues, estem ja,
0: sí,
1: en el
0: lo
1: però
0: de quan jo siga papa que no es tinga que votar i
1: exacte,
0: tot això.
1: Exacte, tu diràs avui, però vale, això ho heretarà d'ací 10 papes.
0: Molt
1: vull
0: bé.
1: Dir, tu diràs avui, però seràs el pioner. Diran, qui va dir que se llevarà això? Diran,
0: Ovidi primer.
1: Exacte.
0: El
1: però Ovidi
0: Flash.
1: Primer no ho disfrutarà. Tindrà la idea, però no ho disfrutarà. I després, una notícia directa per a Àlex.
3: El que
1: en
3: tot el...
1: No, no.
3: Ah.
1: Anem a Japó perquè està havent un problema en la situació dels osos que van pel carrer.
3: Ah, sí. Mira, és de bé.
1: És que
3: també
1: si
3: també
1: vas...
3: Va plegar.
1: També t'ha plegat. Vull que m'envies una foto. Sembla que n'hi ha problemes greus de seguretat perquè en una ciutat del nord del país els osos es passegen pel carrer aixina com si foren, no sé, pues, gossos, gats...
0: En Japó?
1: En Japó. I clar,
3: és un país especial.
1: N'hi ha molts xiquets que han deixat d'anar a l'escola perquè és un problema de seguretat nacional.
0: Perquè es mengen els xiquets, bàsicament. Clar.
1: Encara no ha hagut, gràcies a Déu, ningú altercat. Però jo vull que Àlex, quan vaja...
3: Li faci una foto i se l'envia a Mireia. Veus?
0: Si foren
1: com
0: els xinos... Ens dona
1: informació de què està passant allà.
0: Si els osos dels japonesos foren com els xinos, que són pandes, que són vegetarians, este problema no el tindrien, però...
1: Claro.

0: Una rap, o sea, te podré...
1: Osos pardos.
2: Osos pardos.
0: Que... Alguna rap, algun espentonet.
2: Una rap d'un oso?
0: O un espentó, Sergi.
2: No, no,
0: el meu fill l'envia a la Xina, per lo menos.
2: Un oso el fa... Mireia, tic, i t'ha llevat el braç.
0: Me fa un tatu.
2: Sí, sí, tenen unes garres, són brutals, els osos.
3: Me fa un tatu. Sí.
2: De què? D'agressions d'ossos has vist?
3: No, dic tu.
2: Jo he vist vídeos.
3: Vídeos.
2: Ja t'hi vaig veure un vídeo que no era un fake d'estos. N'hi ha un perfil d'Instagram que diu "Nunca tuve miedo a la vida hasta que vi esto, no sé què, no sé quantos". I n'hi ha un vídeo d'un senyor
0: seguís,
2: que va...
0: I tu el seguís,
2: que va... No, perquè dona mal rotllo.
0: És que, clar, m'acabes de dir el perfil i m'he quedat...
2: No, pues busqueu-ho. Dona
0: sí,
2: mal rotllo. I n'hi ha una imatge allí enmig d'una carretera d'estes, de les muntanyes de Colorado o no sé què, d'un tio que ix a fer-li fotos, com passava antes en el Safari Park, en els lleons.
0: En Berger.
2: I ix, i li pega una mordassa i li arranca el cap al tio, directament. Ala. I n'hi ha una altra cosa que fa.
0: I el que grava?
3: A vegades em pregunto què coses mires en casa tranquil·lament.
0: No t'ho preguntes, Àlex, perquè la realitat superarà la ficció.
3: Sí.
0: I Ovidi, primer, quedarà per al record.
3: Totalment.
0: Que no pot. Bueno, que se n'anem o què?
3: Que anem al butlletí, no?
2: La cara era la d'ell.
0: Res. El putxero.
2: Anem al butlletí de les 12 i ara tornem. Vinga, fins ara, que ara és temps de les notícies.
4: Són les 12.
5: A punt. Notícies.
4: Bon dia. El papa Lleó XIV ha arribat a la Basílica de Montserrat, però abans ha visitat este matí la presó de Can Brians 1 a la província de Barcelona i ha dit als interns i les internes que els errors no determinen la identitat d'una persona i els ha encoratjat a no veure predeterminat el seu futur.
6: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. San Agustín, en sus confesiones, nos comparte su itinerario vital y nos habla de ello. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
4: El pontífex, que ha estat a la presó uns 20 minuts, ha escoltat el testimoni de dos preses, Montse i Josefina, que complixen condemna al centre penitenciari. I canviant d'assumptes, la vicepresidenta i consellera Susana Camarero declara davant la jutgessa de la Dana, a Catarroja. Ho està fent com a testimoni perquè era consellera de Servicis Socials i portaveu el dia de la barrancada. És la primera consellera de l'executiu de Carlos Mazón que testifica. Allí a Catarroja, a l'Horta Sud, està Santi Hernández. Conta.
7: En estos moments hi ha un recés en la declaració, una declaració que es preveu llarga i que continua així al jutjat de Catarroja. La vicepresidenta ha revelat que Carlos Mazón, l'expresident de la Generalitat, va dir en el ple del Consell que tots els consellers havien d'estar atents a les seues competències per la situació d'alerta. Tot i això, Susana Camarero ha dit que per la vesprada no va tindre cap contacte amb Carlos Mazón i ha precisat que des d'emergències no li van demanar en cap moment un llistat de centres amb perill d'inundacions. Al principi de la seva declaració, Susana Camarero ha reconegut que no sabia que era un secopi, tot i que sabia que aquell dia s'havia convocat una reunió d'emergències.
4: I continuem amb altres assumptes. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'acaba de referir a la situació del director general de Transparència, Jorge Weber, després que el Partit Popular li hagi obert expedient a causa de la seva imputació judicial. Weber està imputat per presumptament rebre regals a canvi d'adjudicacions urbanístiques en l'època que va ser regidor de l'Ajuntament de València amb Rita Barberà. Al respecte, Pérez Llorca ha indicat que els estatuts del PP preveuen obrir expedient quan hi ha una imputació i que la suspensió de militància està prevista quan s'obri juí oral. Sobre si continuarà sent director general de Transparència, ha dit que quan hi hagi novetats les comunicarà.
8: Pensar que estatutàriament correspon obrir expedient informatiu quan hi ha alguna imputació i que el que estableixen els estatuts és que quan hi ha apertura de judici oral es pot suspendre de militància o no. És una decisió que té que prendre el Comitè de Garanties.
9: I respecte al senyor Weber en la part de la Generalitat com a director general de Transparència?
8: Quan hi ha novedades, vostès ho sabran.

0: I David Soler, més conegut com el Tubi i autor de l'assassinat de Wafa Seba, la jove de 19 anys de Carcaixent, s'enfronta a una nova possible pena de presó de 36 anys, condemna sol·licitada per la Fiscalia, en este cas per l'assassinat d'una altra dona, mig any abans, a Xàtiva. Es tracta d'Isabel Helena Raducanu, embarassada de 8 mesos en el moment de la seva mort. La investigació d'este crim ha tardat 7 anys, però finalment el Tubi, que complix una presó permanent revisable pel crim de Wafa, serà jutjat pels delictes d'avortament robatori i assassinat d'una nova dona. I a més coses, a Benicarló, al Baix Maestrat, la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal presumptament dedicat a cometre robatoris amb força, furts en interior de vehicles i també d'establiments, estafes i receptació i usurpació de l'estat civil. La investigació els relaciona amb una trentena de fets delictius. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 3 persones, 2 homes i una dona de 24 i 48 anys i la recuperació de nombrosos efectes procedents d'aquestes activitats delictives. Els agents van localitzar una vivenda a Benicarló que l'utilitzaven per a emmagatzemar i distribuir els objectes robats. La Guàrdia Civil també busca identificar els propietaris dels efectes recuperats. Els detinguts ja han passat a disposició judicial. I anem amb una última hora perquè el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026 espera un escriptor britànic, Julian Barnes, autor d'obres com El sentido d'un final o El loro de Flaubert. Així ho acaba d'anunciar el president del jurat d'este guardo de la Fundació Princesa d'Astúries després de la reunió del jurat en l'hotel Reconquista d'Oviedo i després de 2 dies de deliberació. Santiago Muñoz Machado n'és el president.
1: El jurado ha destacado su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre, según sus propias palabras. Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial. Su obra reelabora con mirada europeísta la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos.
0: Com dèiem, el Premi Príncep d'Astúries espera Julian Barnes. I a este premi han optat 37 candidatures de 24 nacionalitats. I anem als esports, perquè parlem d'handbol, perquè avui, a les 8 i mitja, la Fundació Agustinos d'Alacant disputa el primer partit de play-down d'ascens a la Lliga Asobal.
2: El conjunt d'Alacantí, després de perdre l'eliminatòria contra el Fertiberia Port de Sagunt, té l'oportunitat de pujar a la màxima categoria de l'handbol nacional si supera en esta sèrie el Viveros Erol Navas, semifinalista en guany de la Copa del Rei. Fins ara cap equip ha superat este tipus d'emparellaments, però els equips alacantins confia a aprofitar l'avantatge que representa tindre la plantilla adaptada a la categoria, una situació que no té el rival, que haurà de prescindir de 3 de les seues figures perquè en la divisió de plata s'ha de reduir la presència de jugadors estrangers.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Ara els deixem amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
4: De tu a tu.
5: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga. Una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala. Un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el

0: talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: L'esport valencià, en directe i amb passió. A punt ràdio, de tu a tu.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A punt ràdio.
3: En la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, 10 sobre les 12, d'este 10, mai millor dit, de juny de 2026. Anem a viure una altra experiència molt diferent, diria jo, d'esta forma. I calmar-nos una miqueta després de l'hora que hem portat abans, David.
4: Sí, anem a posar-nos un poc més seriosos.
3: Un poc més seriosos.
4: No necessàriament, però sí, sí, anem a passar a altres temes. Tu, de fet, saps bé com és això de posar imatges al text que ha escrit altra persona.
3: Altra persona, sí.
4: Jo sempre m'he preguntat com és aquest procés, i sobretot la dificultat.
3: Que de fet ho pregunten molt, però ho escrius tu? No, no ho escric jo. Ho dibuixe, que és molt diferent. Escriure-ho, ho escriu un altre.
4: Amb Pedro Llarvide ha passat una cosa ben curiosa, i és que en la saga de Blackwater podríem dir que la seva personalitat i les seves il·lustracions per a les portades s'han fet ja indivisibles de la identitat d'eixa obra. Com bé sabeu, esta saga es va publicar en el 83, va estar més de 4 dècades sense editar-se en Espanya, i amb esta estètica renovada va tornar a les llibreries i es va convertir en un autèntic fenomen. Però tornant a l'il·lustració, què passa quan toca il·lustrar més enllà de les paraules d'altra persona, ni més ni menys que els versos de Miguel Hernández? Del poeta d'Oriola s'ha escrit molt, però potser no s'ha dibuixat tant. I fa uns dies Pedro Llarvide va publicar precisament una versió il·lustrada del Rayo que no cesa, en el moment en el que es complixen 90 anys de la seva publicació.
3: Amb les seues particularitats, i per això avui ens visita així a l'estudi, Pedro Llarvide. Pedro, què tal?
5: Hola, què tal? Moltes gràcies per trobar-me.
3: Bon dia. Precisament com se li pot donar imatge i, per tant, vida gràfica a uns versos, diguem, tan carnals i propis com els d'Hernández, sense anar més lluny.
5: Sí, la verdad que cuando surgió el proyecto, pues tenía que... Venía de haber hecho con la misma editorial otro título y tenía que proponer nuevos libros que ilustrar, y surgió este, que siempre me ha gustado muchísimo, tanto la obra como la figura en sí del poeta. Y la verdad que es... creo que... Bueno, he puesto todas mis herramientas para hacerlo lo mejor posible.
3: Por lo que decía David, respecto al proceso, tú puedes contarnos cómo es el tuyo, ¿no? ¿Cómo, cómo texturizas en tu cabeza y de ahí pasa al digital, en tu caso, nos has dicho,
5: sí,
3: el darle forma, el darle color, el que se pueda ver más que leer?
5: Sí, pues lo que he hecho también en Blackwater y en El Principito y en todo lo que ilustro, pues es leérmelo y empezar a tomar notas y a bocetar de manera muy rápida pequeños apuntes que puedan sugerir un poco la línea. En el caso de El Rayo que no cesa, lo primero que tenía claro era la portada, que como es un libro... que realmente es en primera persona, porque es Miguel Hernández el que escribe estos versos a su amada, a Josefina Manresa, pues quería que apareciera él como imagen central en la portada. Entonces, la portada fue un poco lo que definió todo el interior del libro también, y también de la paleta de color que he utilizado, que luego estaba un poco planteada así, ese rojo, amarillo y verde, pero luego viendo la bandera de Orihuela vi que tenía esos colores y me pareció un guiño que era interesante mantenerlo.
3: Como personalizado, ¿no?
5: Claro, sí, sí. Y nada, pues el interior... son 120 páginas completamente ilustradas en las que también he redibujado los textos, porque quería que tuviera que no estuviera separada la parte gráfica, mi aportación de ilustración, con textos maquetados perfectos. Entonces quería que tuviera ese carácter más hecho a mano, pese a que el trabajo es digital y sí, trabajo sí, sí, de manera digital.
3: Tú eres ya de los que estás

0: En estos moments el que estem escoltant precisament és Alan Parsons, però en Montserrat estan escoltant una altra cosa totalment diferent, perquè en directe en estos moments està resant-se el rosari en aquell temple, sobretot mil·lenari, entre altres coses. Este és el so de fons, no, Patricia? Patricia Valero s'acaba d'incorporar al programa i en directe està vivint-se el reso del rosari en Montserrat.
1: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del...
0: I en català, en l'abadia de Montserrat, com us dic, que potser faig segles no hagi vist, per no dir... anava a dir dècades, però després ha pensat en segles, tanta gent com en estos moments huite a rendir-se visita del Papa Lleó. Perquè estos dies l'actualitat passa precisament per eixa visita pontifical i avui concretament de l'arribada del Sant Pare a la Basílica de la Sagrada Família, que serà després d'este resó en Montserrat. És un fet que es produeix curiosament, i este matí, a més, ho he comentat en les notícies del matí, les dues casualitats que s'han donat. El Papa Prevost va anar al estadi del Real Madrid, al Santiago Bernabéu, justet el dia en què Santiago Bernabéu haguera complit anys. I avui estarà en la Sagrada Família precisament el dia en què es complixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, com li diuen, David.
2: Sí, Gaudí va morir, ho hem comentat ja, eixe 7 de juny de 1926, quan travessava la Gran Via de Barcelona i va patir eixe terrible accident. N'hi ha moltes versions, com hem parlat abans, que diuen que pues, al millor no caminava per la zona que tocava. En fi, el cas és que 3 dies després d'eixe accident va perdre la vida en l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Deixa

0: Va darrere una paradoxa extraordinària, que és que és l'arquitecte probablement més famós d'Espanya i moria en la seva obra encara inacabada, amb eixos planos que va deixar per al futur, i encara, més de 140 anys després del seu inici, continuem amb eixa Sagrada Família en procés. Als seus 73 anys, en aquest moment, abans de morir, estava molt damunt de les obres del procés. De fet, es va instal·lar a viure en el seu taller en aquesta època, perquè els últims anys de la seva vida ell va decidir que aquell fora el seu únic afer.
1: Mis grandes amigos están muertos. No tengo familia, ni clientes, ni fortuna, ni nada. Así puedo entregarme totalmente al templo.
0: No són gravacions, evidentment, de la veu de Gaudí. Són, formen part dels textos que són coneguts com Apuntes juveniles sobre ornamentació de l'any 78, que estan en un documental de la pròpia Sagrada Família.
2: Un poc com Gustave Eiffel, que es va muntar el seu apartament en la Tour Eiffel.
0: Sí, ho sabia jo.
2: Bueno, els visitants van i el veuen. Era un apartament molt bàsic en el que ell vivia i passava temps allí.
0: Els genis tenen aquestes coses.
2: En la pròpia Tour Eiffel. Bueno, lo de Gaudí també té la seva cosa. La particularitat de tot això està en que els plànols estaven prou desordenats com correspon als genis, i sobretot perquè treballaven un sistema no només de disseny, sinó de maquetació prou particular, com eren, l'altre dia ho van comentar, les maquetes funiculars, que eren maquetes que penjaven, però a més penjaven del revés, i ell el que veia en totes aquestes maquetes de fil d'aram eren els volums que quedaven entre les formes. Una cosa molt curiosa.
0: Sí.
2: Pues, genis
0: és
2: que fan aquestes
0: històries.
2: Cosa
0: de genis, sí.
2: Sí.
0: La Sagrada Família, evidentment, es va convertir en l'obsessió de Gaudí. Ell volia que cada torre, que cada vidriera, que totes les façanes tingueren el seu sentit, i tot es feia al voltant d'una visió religiosa que Gaudí va construir al llarg de tota la seva vida, per a construir, finalment, la Bíblia de pedra.
1: El templo debe inspirar el sentimiento de la divinidad con sus infinitas cualidades y sus infinitos atributos. Las formas helicoidales son infinitas, se elevan hacia lo alto, sin fin, como la eternidad. Es como la vida espiritual de las almas que contemplan a Dios. Así serán los pilares de la Sagrada Familia.
0: Quan la visitem, el que més ens sorprèn és la monumentalitat, però darrere de tot això n'hi ha una idea molt més profunda, perquè mentre altres arquitectes en l'època miraven cap a altres estils, ell se fixava molt en la natura.
1: Creo que fuera un puro capricho trivial poner en nuestras catedrales los vegetales de las huertas y, efectivamente, creo que poner los medios que Dios pone a nuestra disposición para sustentarnos y alimentarnos es una manera de agradecer la presencia de estos dones. Este árbol cercano a mi obrador, este es mi maestro.
2: Però perquè dia que la natura no té línies rectes ni ànguls, sinó que tot són curves, i ell prenia aquestes curves de la natura per a la seva arquitectura.
0: És que
2: molt curiosa.
0: Era una personalitat molt controvertida. Ara, de fet, a veure si podem introduir-nos un poc més en lo que era aquesta personalitat, perquè quan ell mor, la basílica, com hem dit, està encara lluny de completar-se, i d'alguna manera això forma part de lo que és tot el mite que l'envolta.
3: Fui a agrair la vida al cel.
0: Esta és una de les... una actuació de Mònica Naranjo que es va produir en la Sagrada Família, crec que ara fa 10 anys.
2: Mira, Mònica Naranjo podia haver actuat davant del papa. L'haguera impressionat, de veritat.
0: A lo millor li agafa en Mèxic o una cosa d'estes, però sí que és veritat. De vegades una de les injustícies, per dir-ho d'alguna manera, que cometem en Gaudí és reduir-lo a això, a la Sagrada Família o a la seva obra en Barcelona, perquè, per exemple, a Cantàbria va construir una de les grans obres següents, El Capricho.
2: El Capricho, sí.
0: Una barbaritat. A Lleó també està la Casa Botines, que la Casa Museu Botines, i al Palau Episcopal d'Astorga també va ser obra seua. Són edificis que mostren la seva capacitat, com tu deies, de veure eixa arquitectura amb una mirada completament diferent i nova.
2: Avui volem commemorar esta data amb una de les persones que més coneix l'obra de Gaudí. Ixa persona és l'arquitecte José Manuel Almuzara. Què tal, José Manuel? Bon dia, buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones por los dos comentarios, textos de Gaudí que habéis leído y Mónica cantando muy bien. Me ha gustado mucho.
2: Te lo agradecemos. Sí que te vamos a pedir, por favor, José Manuel, que hay alguna... Por estas primeras palabras hemos notado alguna complicación en la señal de la telefonía, por si te puedes acercar, sí. No sé si tienes un wifi o a una ventana para que nos llegue un poquito más limpia esa señal.

0: Amunt i avall. Presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Tu, el único rey
1: que tiene que reinar. Com estem? Quan se'n vaig al papa ja no mos aclarirem.

0: mos haurem quedat tots un poquet convallat, però...
1: Santificats.
0: Sí,
2: tu saps
0: sí,
2: quan s'acaba
0: sí.
2: una sèrie molt llarga, molt llarga, molt llarga, que sents com un buit existencial?
1: Quan se'n vaig al pues papa això. Igual.
0: Ai, ai, jo ja estic acabant Falcon Crest. I és l'última temporada, quedaran molts pocs capítols.
1: Pues ara et ve el buit.
2: El buit.
0: Com si no sabia...
2: La teva vida deixarà de tindre sentit.
0: Com s'acaba. Però, bueno, en fi, jo vaig a quedar-me ahí...
1: Bueno...
0: A més, jo sou de revisitar molt les sèries i tal. Pous l'hauré vista ja 5 o 6 voltes, les 3 o 4 temporades.
1: Però perquè t'agraden o perquè el recorden a un moment?
0: Ixa, la de Pous és perquè en recorda un moment específic. Sí, claro. Sí, sí, sí. És com si ho haguera viscut, és una cosa molt... Bueno, de fet, és que ixa època la vaig viure, entonces és algo que...
1: Sí,
0: i per
1: que
0: això
1: fa...
0: la posa, dona com caloret en dona. En
2: fi, nostàlgia.
0: Sí. Un quart d'hora per a que siga la una. Parlarem de bàsquet al final també, si mos dona temps, però mos havíem quedat en el tema dels viatges papals.
2: Sí, perquè havíem parlat en el nostre repàs sobre com ha canviat la veneració al papa, havíem parlat de Joan Pau II, que era conegut com el papa de les multituds.
1: I Joan Pau II, fent gala d'esta característica, va visitar en 5 ocasions Espanya durant el seu pontificat. La primera d'elles, ho comentàvem abans, en 1982, convertint-se així en el primer papa en la història en xafar territori espanyol.
0: Faré...
1: És un càntic que
2: espectacular, este càntic.
0: No opinaré sobre les performances estes que es munten en tornar.
2: Però en tenim més, no patisques.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Pues flipeu, perquè esta va ser una visita de 9 dies del papa. Atenció, 9 dies amb parada en més de 18 ciutats distintes, entre elles València.
3: Señoras y señores, muy buenos días desde Valencia, a donde ha llegado su santidad el papa esta mañana y ha recibido en Manises el saludo de las autoridades. Después...
1: Però com es pot apreciar en estos àudios que estem escoltant, aquella Espanya era bastant distinta de la que ara rep el
2: Prou.
1: Papa. Com es va rebre al papa, a Joan Pau II, en aquells anys?
0: Era un moment complicat en el que va vindre el papa, si no m'enganya, prou complicat.
1: Efectivament, prou convuls. Només 2 dies abans de la seva arribada, el PSOE de Felipe González arrasava majoria absoluta per primera vegada a les eleccions generals en un país que en aquell moment elevava ja 40 les víctimes d'ETA, només en aquell any. Un context polític i social protagonitzat també per la religió, perquè la societat que rebia en 1982 a Joan Pau II era majoritàriament catòlica, atenent a les enquestes realitzades l'estiu d'aquell mateix any. Un 87,6% de la ciutadania espanyola, en aquell 1982, es considerava catòlica. El mateix percentatge que va continuar donant-li suport en la seva segona visita a Saragossa només 2 anys després.
2: Però tornant una miqueta al que van ser, a la banda d'Espanya, i els viatges internacionals de Joan Pau II, en 1985 ell posa en marxa la primera Jornada Mundial de la Joventut. Ara la coneixem moltíssim, n'hi ha moltíssimes, però aquella primera va ser en 1985.
0: Era inèdita.
2: Efectivament. Unes jornades que van aconseguir des del primer minut una gran popularitat. A Manila, per exemple, una missa va reunir a milions i milions de persones.
1: I amb aquesta conjunció de religió i joventut que impulsava amb la JMJ, Joan Pau II torna a Espanya de nou en 1989, ja la tercera volta, una època en què per primera vegada a Espanya eren majoria el que es declaraven catòlics no practicants, tot i que la majoria de matrimonis continuaven sent religiosos, prop del 85%.
4: El Señor, dueño de la historia y de nuestros destinos, ha querido el 45º Congreso Eucarístico Internacional.
1: En la veu es nota,
0: Sí, sí, l'escolte en esta veu i el recorde, Patricia, en els últims mesos, sobretot, en què no podia pràcticament ni parlar i és que a Estomel van esgotar completament.
2: Però bon espanyol, O sigui... Parlen molt bé espanyol.
1: Tu saps que no és espanyol quan parla.
2: Sí, però molt bé.
0: Aquesta gent sap molt, sobretot, d'idiomes.
1: Són persones molt formades,
0: Pel que siga.
1: Són persones superformades. La qüestió és que allò era 1989 i com era aquella Espanya de 1989? Eren les primeres passes d'una Espanya que s'obria a la modernitat. De fet, quan 10 anys després de la seva primera visita Joan Pau II va tornar al país, Espanya ja era membre de ple dret de la Unió Europea i estava al centre del mapa després de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, l'Exposició Universal de Sevilla i la Capital Europea de la Cultura de Madrid. Aquell any, en 1993, la quarta visita del papa estaria marcada per una taxa d'atur de més del 23% i una profunda crisi econòmica amb què Joan Pau II faria menció en els seus discursos mentre fidels corejaven. Este càntic també vos agradarà. Que maravilla, el papa està en Sevilla.
0: I això que tot anava pitjor.
2: Espectacular.
0: Això que tot anava
1: pitjor.
0: Per cert, si voleu veure'l en el

0: hall del Palau Arquebisbal de València n'hi ha una escultura de bronze de, de Jean Pau II. I en la Casa Vestuari, en la plaça de la Mare de Déu, que ara està tan de moda, també n'hi ha una placa que commemora aquell any en el que va vindre a València. Sí.
1: Ell no va deixar de vindre. La seva última visita la faria en 2003. Va ser una visita ràpida de només 38 hores a la capital, on ja deixava entreveure el seu delicat estat de salut i que, davant del milió de joves que el rebien, va estar protagonitzada pels missatges de pau.
2: Queridos jóvenes, id con confianza.
1: Es nota la veu ja,
0: Es nota. A veure, este senyor és que, entre altres coses, va patir un atemptat que va estar a punt d'anar-se'n a l'altre barri.
1: Efectivament, clar. És que va passar de tot. I clar, aquells anys Espanya vivia un moment de profunda divisió política per la guerra d'Iraq. No ho oblidem, era 2003, però és que no només això. L'obertura al món d'Espanya dels anys previs havia dut de la mà el creixement paulatí d'un pluralisme religiós que, amb el canvi de dècada, es feia per primera vegada des de la fi de la dictadura present al país. Estes cinc visites del papa a Espanya i arreu del món li valdrien, com comentàvem, el títol del papa viatger.
3: I entre el públic, en qualsevol viatge, sonava allò de Joan Pau II, el vol tot el món, com ens conta Anna Peirats, catedràtica d'Humanitats de la Universitat Catòlica de València.
4: Todavía lo recordamos, todavía queda en nuestra memoria esta frase, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y la imagen final lo resume, la imagen final de su pontificado. A su muerte, en el 2005, hubo más de 4 millones de peregrinos que se concentraron en Roma para despedir a Juan Pablo II. Por eso decimos que fue el primer papa de las multitudes.
0: És a dir, que si vos assombraveu del milió, quarta i meitat que n'hi havia l'altre dia en Cibeles, 4 milions de persones per despedir al papa, la frase comercial d'ell sabeu quina era, no?
1: Quina?
0: El lema d'ell era totus tus.
1: Sí, totus tus.
0: Totus tus era la frase del papa. Joan Pau II, sí.
1: I després de Joan Pau II, qui va arribar? Benet XVI, perquè menys en quantitat, però igualment sonades van ser les seues visites a Espanya, que va visitar el país entre 2006 i 2011, tres voltes. En una ciutadania, atenció, en què 7 de cada 10 espanyols es consideraven encara catòlics, però la societat era molt distinta de la que havia trobat el seu predecessor en els anys 80.
5: Benedicto X, Uber, Calito.
1: Bueno, estoy poniendo tus cantics.
0: Això és un poquet de Barrio Sésamo, XV Palito.
1: Benedicto, XV Palito.
0: Sí, sí, sí, lo de XV Palito és... no sé.
1: En estos anys, els indicadors ja permeten mesurar el grau de religiositat a Espanya i comencen a dibuixar una tendència clarament descendents, almenys en alguns sentits. Tota esta generació ja són els fills de tots aquests catòlics que ovacionaven el papa als anys 80 en la seva primera visita i que ara ja s'han tornat no practicants. És, de fet, en 2010 que per primera vegada a la història del país els matrimonis civils superen els religiosos. Potser aquestes dades expliquen que, a pesar de les expectatives, el segon viatge de Benet XVI a Espanya, en concret a Santiago de Compostela, foren una decepció entre empresaris i hostelers. Les previsions van ser massa entusiastes per a una quantitat de visitants que no va ser tan elevada com s'esperava. Tot i això, vale dir que hi havia xifres de l'època que encara deixaven ben palesa la tendència catòlica del país. Segons dades de la Conferència Episcopal, fa quasi dues dècades, 9 de cada 10 alumnes de primària cursaven l'assignatura de religió i més d'un 50% dels joves d'entre 19 i 24 anys es considerava catòlic. De fet, en la seva visita en 2011 a Madrid, amb la JMJ, es considerava un dels esdeveniments més massius de celebrats a Espanya amb vora 2 milions de seguidors, que per aquella època i per ara és una autèntica barbaritat. Hem de tindre en compte, a més, el context històric d'Espanya en aquelles tres visites de Benet XVI. En 2006, ell arribava a un país en ple auge on semblava que tot anava bé. S'estava construint moltíssim, les taxes d'atur apenas superaven el 8% i, espantats per aquest optimisme, la seva visita es preparava com un gran macroesdeveniment. Però quan torna 4 i 5 anys després, es troba amb l'Espanya de la indignació. Quan se celebra en Madrid la Jornada Mundial de la Joventut en agost de 2011, només han passat 3 mesos des del 15M, una època més d'auge de les xarxes socials.
3: Sí, perquè és amb les noves tecnologies quan arriba el pas definitiu cap a la mediatització de la figura del papa, de la qual parlàvem abans. És en 1931 quan Piu XI inaugurava Ràdio Vaticana. Per primera vegada, la veu del papa ja podia recórrer el món. Després vingué la televisió i la cara del papa era ja recognoscible a qualsevol casa, però encara faltaven per fer la seva aparició les xarxes socials. Benet XVI va obrir el compte de Twitter del Vaticà l'any 2012 i 4 anys després, Francesc I obri el perfil d'Instagram, aconseguint 1 milió de seguidors, atenció, en només 12 hores. Però si hi ha una imatge que

0: milions de persones que peregrinaven a Roma per a poder veure al papa, a una papa completament buida, però amb la presència a totes les cases gràcies a les xarxes socials. I així és com arribem a l'actualitat amb Lleó XIV.
1: Efectivament, hem hagut d'esperar més de 15 anys per a rebre de nou un papa a Espanya i el viatge de Lleó XIV des de fa dies portat a tots els diaris i les actuacions han sonat a totes les ràdios i televisions perquè està sent una constant d'actes i multituds. Però quina Espanya s'ha trobat Lleó XIV? Com a mínim podem dir que una Espanya distinta. En termes generals, està molt més polaritzada, preocupada encara per les guerres i especialment pel futur. Qüestions diverses que explicarien en gran mesura que arran de la pandèmia s'hagi observat un repunt del nombre de joves que es defineixen com a catòlics i que ho exposen a través de les xarxes socials. En l'últim baròmetre de maig d'enguany, el 46,7% dels joves d'entre 18 a 24 anys es considerava catòlic. Però no totes les dades són iguals de positives per a la religió catòlica. La xifra de catòlics que acudeixen a l'Església ha passat de més del 60% en 1978, el primer any de la sèrie CIS, a no arribar a 2 de cada 10 en l'últim any. En maig d'enguany, un 18% de la població espanyola es considerava catòlica practicant. Així les coses, actualment, només un 12% de les persones que es declaren creients acudeix a missa tots els diumenges i festius i només un 5% ho fa més d'una vegada a la setmana. També ha caigut de forma significativa la proporció entre els nadons i el nombre de batejos celebrats a Espanya, tot i que un 54% dels espanyols i espanyoles encara a dia d'avui es consideren catòlics, front al 90% de la primera visita del papa.
0: El que sí és cert és que, malgrat tot, la veneració al papa ha canviat moltíssim i cada vegada reunís a més i més gent en els seus viatges.
2: Hoy ya no hace falta peregrinar a Roma para poder ver la imagen del papa, ni siquiera esperar a verlo por televisión. Cada día en el móvil podemos encontrar una noticia en Instagram, en Twitter, bueno, ahora X llamado, y de este modo se cierra un círculo.

0: no hem acabat en una cosa que en trincarem una altra, perquè ens hem fet preguntes com qui va ser el primer papa filmat en cinema, o el que va eixir per la tele, o el que va cridar per telèfon, etc etc. Bueno, tot això ho coneixerem estos dies mentre quede visita del papa en Espanya, que acabarà el divendres. Ara, pràcticament a 3 minuts per a que siga la 1 de la vesprada, anem a parlar de bàsquet, perquè el València Bàsquet comença a les 8 de la vesprada la sèrie de semifinals pel títol de Lliga. Rebent el Joventut de Badalona al Roig Arena. Eva Cassany, què tal?
1: Bona vesprada, Sergi.
0: Benvinguda. Ja estem posats de llarg altra volta.
1: Sí, és que això és un no parar. És el partit 84 d'esta noche, esta temporada. Este matí han fet sessió de tir. Ara mateix està acabant el Joventut en la pista central del Roig Arena per a preparar ese gran partit que comença la sèrie de semifinals esta mateixa vesprada. És una final inèdita, no s'havien creuat mai una semifinal inèdita.
0: Bueno, últimament estem per viure molts moments moltes inèdits, coses. Sobretot en bàsquet, a més, sí, també. Sí.
1: Estem trencant moltes barreres i la veritat és que estos dos equips no s'havien vist les cares, això, en una semi de Lliga mai, així que esta serà la primera volta. Els de Pedro Martínez són els únics caps de sèrie que es mantenen vius fins a este punt i per això no creuen en el favoritisme. Sí que saben que serà un partit, una sèrie dura, perquè la penya està en un gran estat de forma, com remarca el seu tècnic Pedro Martínez.
2: Han hecho un trabajo excelente en defensa, han estado muy sólidos. El fichaje de Morín les ha dado mucho, ¿no? Ricky Rubio y Hunt son dos jugadores con muchísima calidad, muy listos. Birgander ha hecho una serie muy buena. Hemos de estar preparados para jugar contra un rival que seguramente está en el mejor momento del año.
1: Així que estan molt preparats per si de cas, però els de Dani Miret esperaran donar la sorpresa.
3: Per als triples aquests en transició que tiren, pels uns contra uns, tenen un perímetre amb el Montero, el Badio i el Cameron Taylor, que quan es cansa un després et treuen el de la Rea, no? O ara l'Álvaro Cárdenas, que també els està donant un punt més del que el Pedro vol, no? Penso que dins del mateix partit hi ha moments que semblen invencibles i hi ha moments on realment els podem aturar una mica i portar el partit on ens convingui.
1: I per a que això no passe, quin és l'objectiu? Parar el Mac de Masnou, que Ricky Rubio no puga marcar el ritme, que els taronja imposen la seva velocitat i que controlen el rebot. Sergio de la Rea, el base que admira Ricky, sap ja com frenar-lo.
4: Lee muy bien muchas situaciones del juego, también es un gran defensor. Tenemos que cuidar la bola en ataque y en defensa, intentar que esté lo más incómodo posible.
1: Així és que cal intentar

0: Dar que no faça el seu xoc, el que sí que tindran els taronja és el suport de l'aficionat en les graderies. Han de fer valdre el factor canxa. Recorden que en esta sèrie 5 partits, els dos primers, avui i divendres, es juguen així a casa. I Nil Saco sap que serà amb ells.
1: Bueno, la cosa és que de nou tornem a enfrontar-nos a coses interessantíssimes, com comentàvem fa un moment, i que això es produeix sobretot en el que ja és pràcticament el temple del bàsquet recent estrenat. Dona compte que estem parlant d'un lloc que no té ni un any, però que mira les satisfaccions també que està donant. Eva, que tinguis un bon dia, gràcies.
0: Molt bé, adéu.
1: Fins ara, en 5 segons, les senyals horàries i en ixe temps, sobretot, el que tenim per aprofitar, posar-nos al dia en l'actualitat. Ara tornem de seguida, és la una.
2: És la una. El papa Lleó XIV té previst dinar amb la comunitat benedictina de l'abadia de Montserrat, on ha arribat este migdia i després de resar el rosari en estos moments. Esta és la senyal que ens arriba en directe, l'àudio que ens arriba des de l'abadia de Montserrat, i sa oració i ese rosari que està resant el papa Lleó XIV. Després tocarà el moment del dinar i després d'ixe dinar a les 4:30 se trobarà amb treballadores i treballadors d'associacions que atenen persones vulnerables i excloses en l'església de Sant Agustí, en el Raval de Barcelona.
3: Posteriorment, el papa a les 7:30 oficiarà una missa en la catedral de la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesús del temple que va dissenyar Gaudí, del que avui es complís el centenari de la seva mort.
4: Des catalans sempre sereu la princesa, des espanyols i de tot el món amor.
2: Ixa era la senyal que ens arriba del papa fent ixa al·locució en català. Anem amb altres coses, perquè parlem de que arrenca ja l'última sessió de la Comissió d'Investigació dels Bo Comerç a la Diputació d'Alacant. El Partit Popular avança que no s'han descobert irregularitats, mentre que PSPB i Compromís, els partits de l'oposició, parlen d'un tancament en fals de la investigació. Bea Ponce, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada. Efectivament, el Partit Popular no ha volgut parlar, fer declaracions ara a l'entrada d'esta última sessió de la comissió, però porta dies dient que l'objectiu era conèixer la veritat i que la veritat és que no hi ha irregularitats en la tramitació d'eixos Bo Comerç. No coincideixen des del PSPB Compromís que entren exigint un debat i una votació de les conclusions i avancen que, si no és així, presentaran el seu propi informe final per separat o inclús un vot particular. Escoltem Raúl Ruiz, del PSPB, i Ximo Perles, de Compromís.
6: Unas conclusiones que nos represente a todos los partidos políticos, pero el Partido Popular nos está poniendo muchísimas pegas y no lo está haciendo posible. Que, de alguna forma, la gente pueda saber lo que ha pasado.
7: Al marge del Bo Comerç, hem detectat greus anomalies en subvencions que s'otorguen a la Cambra de Comerç i que ningú ens ha donat absolutament cap tipus d'explicació al respecte.
5: Tots dos acusen el PP de no facilitar la documentació demanada per esclarir la suposada participació d'empreses vinculades a Carlos Baño, president de la Cambra de Comerç d'Alacant, en la gestió d'aquestes ajudes al comerç.
2: Gràcies, Bea. I resposta del conseller d'Agricultura al ministre de Consum, a Pablo Bustunduy, que s'ha sumat avui a la denúncia de la Unió Llauradora per a la comercialització de diferents marques d'arròs importats sense mencionar-ne la procedència, només el lloc d'envasat.
3: Bustinduy ja ha dit que des del seu ministeri s'ha reclamat al govern de la Comunitat Valenciana que designe l'autoritat competent i acredite la realització de controls oficials, i ha acusat la Generalitat de ser l'única autonomia de l'Estat que no realitza el control oficial de la informació alimentària. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrechina, ha dit que el ministre viu desconnectat i que és Europa qui ha de solucionar el tema de l'etiquetatge.
8: Nosotros sí queremos que aparezca en el etiquetado el origen del arroz, pero no existe ninguna norma europea que obligue a ello. Nuestro defensor ante la Unión Europea, tristemente, es este ministro de Sumar, que desgraciadamente, en lugar de pedirle a quien tiene la competencia para exigir ese etiquetado, nos lo reclama a nosotros, que somos víctimas.
2: El sindicat independent ferroviari, el majoritari del sector, ha convocat este matí una vaga en Metro València i el tram d'Alacant a partir del pròxim 22 de juny, que afecta 1.800 treballadores i treballadors.
3: Una vaga que serà de 24 hores el dia 22 de juny i que també afectarà la nit de Sant Joan, amb vaga des de la mitjanit del dia 24 fins a les 8 del matí. La resta de dies hi haurà aturades parcials en transhoraris en dies alters dels mesos de juliol i agost. El sindicat justifica la vaga per la falta de voluntat d'acord de la direcció per a negociar el conveni col·lectiu de ferrocarril de la Generalitat.
2: I el conseller de Sanitat participa avui a Madrid en la Comissió Interterritorial sobre l'acord marc dels servicis de salut.

0: ja saben que el sindicat mèdic porta 6 mesos de vaga perquè demanen un estatut propi que arreplegui les reivindicacions dels metges.
1: Les comunitats han fet un front comú per a demanar a la ministra que resolga un conflicte que està afectant seriosament els sistemes assistencials perquè és el ministeri el que té la competència per a canviar i tramitar esta norma. Marciano Gómez és el conseller de Sanitat.
2: Mi presencia aquí demuestra mi compromiso para arreglar lo verdaderamente importante. Es la salud de estos 280.000 pacientes que en la Comunidad Valenciana han sufrido las huelgas por culpa de una gestión nefasta del Estatuto Marco, que es competencia nacional y por tanto responsabilidad de la ministra, que inicie el diálogo con las fuerzas sociales, reoriente el camino que ha tomado este estatuto para que podamos llegar a un acuerdo que beneficie a los ciudadanos.
1: I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha indicat que si bé el ministeri posa al marc general, les competències de millora de les condicions laborals les ha d'aplicar cada autonomia.
3: Las competencias para mejorar las condiciones laborales son de las comunidades autónomas. El Estatuto Marco pone un marco general, homogeniza, para que un profesional tenga las mismas condiciones, los mismos límites y el mismo derecho a la conciliación, ya trabaje en Vizcaya como si trabaja en Murcia o como si trabaja en Castilla-La Mancha.
0: I intercanvi de retrets també a Conteve la corrupció en el Congrés dels Diputats entre el portaveu popular Miguel Tellado i el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
1: Tellado li ha acusat de participar en la guerra bruta del govern amb les seues reformes del sistema judicial i el ministre ha dit que jutges, fiscals i forces de seguretat han treballat sense cap ingerència.
4: Des del mismo día que se puso en marcha la COACA, usted puso en marcha sus contrarreformas de la justicia. Intentó acabar con la acusación popular, llenar la judicatura de afines y que la instrucción quedara en manos de la fiscalía.
5: Hay algo que nos diferencia, el respetar el honor de las personas. Y yo le pediría que, oiga, no aplauda tanto al Papa y haga un poco lo que dice, que no descalifique al adversario continuamente. Yo le garantizo que los jueces, que los fiscales y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con este gobierno han trabajado sin ninguna injerencia.
0: I més coses en els esports. El València Bàsquet comença a les 8 de la vesprada. La sèrie de semifinals pel títol de la Lliga rebenta el Joventut de Badalona al Roig Arena. Eva Cassany, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Este migdia els equips han fet una sessió de tir a l'escenari del duel. El valencià és l'únic cap de sèrie que continua viu, però el tècnic fuig del favoritisme. Vol mantindre la concentració dels seus per a començar amb bon peu una eliminatòria que podria fer-se llarga pel gran estat de forma de la penya. Pedro Martínez dona les claus.
7: Han hecho un trabajo excelente en defensa, han estado muy sólidos. El fichaje de Morín les ha dado mucho, ¿no? Ricky Rubio y Hunt son dos jugadores con muchísima calidad, muy listos. Birgander ha hecho una serie muy buena. Hemos de estar preparados para jugar contra un rival que seguramente está en el mejor momento del año.
6: És el quart enfrontament de la temporada. Els taronxans han guanyat 2 i la penya l'altre i han de tindre a favor els 15.000 aficionats que compliran les graderies del Roig Arena. En la sèrie que comença ahir, guanya el Barça de 33 punts al Tenerife.
0: A veure com queda el València Bàsquet. Nosaltres acabem este temps de notícies. A les 3 s'actualitzem. Recorden que sempre poden estar informats a través del nostre web. Nosaltres a les 3 i ara amunt i avall.
8: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
9: De tu a tu.
10: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
11: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
10: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
11: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
10: Preinscríbete en umh.es.
12: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Gràcies per sintonitzar-nos.
9: Som a punt.
8: Amunt i avall, amb

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Estava dient-li a Marc Gómez que m'ha vingut al cap precisament un spot de publicitat a l'escoltar esta cançó, perquè es traduïa soles en el meu cervell, que no sé si el recordareu, que era Rafaela Carrà en un cangur, que era la mascota del que en aquell moment era el Banco Central Hispanoamericano, que van fer un spot de televisió publicitari en el que hi Rafaela Carrà en el cangur animat cantant precisament esta cançó de Marilyn, però adaptada al producte d'aquell banc en eixos moments. Bueno, en fi, coses que mos venen al cap. 1:31, han passat només 2 minuts des que vos he dit l'hora, però això vol dir que estem ja en el segment final del nostre programa d'avui, 10 de juny de 2026. Avui és dimecres, i els dimecres també dediquem temps a certes coses fixes, entre elles repassar novetats sobre els museus que tenim en la nostra comunitat autònoma. Avui la conversa anem a mantindre-la amb Herminio Álvarez, que és vicepresident de Creu Roja Alcoi. Bueno, jo aquesta entitat l'ha conegut tota la vida, i a més en la plaça aquella que n'hi ha al costat de l'església de Sant Mateu, també que conflueix al carrer Sant Francesc, si no m'enganye. Bueno, anem a intentar conèixer aquest nou projecte que estan desenvolupant. És un museu que es vol fer, sobretot, estem parlant de futur, per a fer valdre el treball d'esta entitat. L'Assemblea d'Alcoi, i això va lligat en el que jo vos contava, la més antiga de la nostra comunitat autònoma, té 153 anys. I és una de les pioneres del país. Per cert, impulsa este projecte, que seria també el primer museu de la Creu Roja, és a dir, de l'organització humanitària que existeix. Herminio, què tal? Bona vesprada ja a estes hores.
2: Hola, bona vesprada. Has fet bona introducció, des de luego.
1: A mi, jo ho recorde, a més, ho recorde de menut, i recorde els soldats de la Creu Roja.
2: Soldat i les infermeres.
1: I les infermeres de la Creu Roja, sí. O sigui que no fa tant de temps. I, a més, ho tinc ahir m'ha vingut la imatge directament. Escolta, Herminio, en quin punt està este projecte, ja que estem parlant d'una cosa futura?
2: A veure, està quasi en embrió. Els vostres companys el mes passat van estar fent un reportatge allí, de tot el que teníem. Ha hagut un voluntari que fa molts anys s'ha dedicat a recopilar coses, i em dic, bueno, això pot ser una bona idea, fer un museu, no? I en tot el que tenim, pues, anem a lançar-se a fer un museu. Teníem unes finalitats que vam veure que serien interessants en desenvolupar, creiem que té importància històrica com social. El museu, a pesar de que està en Alcoi, no volem que no tinguem que és el museu d'Alcoi, és el museu de la Creu Roja. Uh-huh. Representa tota la Creu Roja de tota Espanya. Eixa és la idea nostra.
1: Però lo curiós de tot això és com és possible una organització com la Creu Roja, que fins i tot va tindre una pel·lícula als anys 60 con les conocides xiques de la Cruz Roja, i en els anys que té, la de coses que ha fet, lo implantar que està en el món, no tinga un museu encara, sí?
2: Sí, conforme es comentó.

0: 70, es va, tenim 153 anys, en octubre del 70, de 1873, i els 2 mesos siguients ja vam actuar. Vam anar a Bocairent, a una batalla que va haver allí, la batalla de la Camorra, va ser el debut de la Creu Roja. Entonces, tot això, tota la història eixa i tot el que les estàs comentant també, podem preservar-ho en una cosa que siga històrica. I una de les finalitats és així, també per preservar la memòria humanitària, de conservar documents, objectes, testimonis, fotografies, tot el que mostra com ha sigut el treball de la Creu Roja des dels seus inicis.
1: M'imagino que tots aquests objectes i articles testimonials seran d'allò més variopinto, és a dir, que podrem trobar-nos de tot, no, Herminio?
0: Sí, ja, si teniu, bueno, ja vau veure els vostres companys, van firmar, van estar obsessionats, bueno, van veure que diuen coses, sí, això com pot ser, i això antiguitat, però de veres, hi ha antiguitats molt, molt, molt, molt grans.
1: I molt curioses. Tot això, sí. A més, perquè teniu complir, si no estic enganyat, 500 metres quadrats, no?
0: A veure, tenim una sala, vale, la sala té quasi 1.000 metres quadrats, però si el que és dedicat al museu estarà sobre uns 200-250, perquè la nostra idea també és donar-li a tot el local que tenim distintes finalitats, o sigui, com per oferir-lo a empreses, a organismes, a institucions que vulguin desenvolupar allí activitats, que vulguin desenvolupar reunions, que vulguin desenvolupar eventos. Aprofitar tot això, volem obrir el museu i les instal·lacions al poble.
1: El més curiós de tot és que, parlant de la Creu Roja, com no pot ser d'altra forma, si no estic enganyat, estarà en la pròpia seu de la Creu Roja i tindrà que ser, o voleu que siga, accessible, inclusiu i fins i tot interactiu. A més, ho marqueu com a premisses.
0: Sí. La idea nostra és que entre dins de la línia de museus del Coll, vale? Que sigui igual com el Museu de la Festa, el Museu de Bomberos, de l'Arqueològic, etc. Que entre, que sigui visitable, que vinguin els col·legis, que entre, o sigui, sobretot això entre dins de les feminitats que teníem, no? Que sigui un espai educatiu. Volem educar en valors i volem transmitir la solidaritat, la humanitat, la imparcialitat, la neutralitat, que són unes de les premisses que té la Fundació de la Creu Roja.
1: És a dir, que fins i tot també esteu pensant en fer visites guiades una volta tot allò estigui en marxa.
0: Exactament. Això ja és una cosa que en el moment que ho posem en marxa es portarà a terme. El que pugui vindre, ja dic, els col·legis, gent que ve de fora, gent del Coll, i sí, la veritat jo crec que serà una cosa curiosa que donarà a conèixer la institució, conforme has dit, que coneix tota la gent, ara que coneix tota la gent, tu has comentat els soldats i hem comentat de les infermeres, però avui en dia, vamos, això s'ha quedat a l'altura, bueno, a l'altura hi ha moltíssimes activitats que la gent es sorprendria si les coneixera.
1: Escolta, parlàvem que la idea és mostrar la vostra història. Torne a repetir, sou una de les assemblees pioneres en 153 anys, és a dir, en la Comunitat Valenciana sí que sou la més antiga. Hem parlat dels tipus d'objectes que podíeu mostrar, uniformes, fitxes de voluntaris de fa més de 100 anys, al·lucina, correspondències, utensilis, lliteres, manuals, jo recordo fins i tot els jeeps o els Land Rovers, ara que ho has dit, de la Creu Roja, i les ambulàncies de la Creu Roja. N'hi ha un fanal de més de 100 anys també, en comptaven, que portaven els portalliteres per a il·luminar els carrers quan no hi havia il·luminat, però de tots aquests, o dels que no haig mencionat, Hermini, quin podria ser el més curiós de tots?
0: Bueno, conforme has dit, curiosos, d'una manera o altra, tu, això, el que has comentat tu del fanal eixe, és per la seva idiosincràsia de veure la transformació d'entonces a ara. De com és entonces, que tu pots imaginar allí la que havia anat per ahir i damunt en el fanal davant, a lo d'ara, no? És el fer un recorregut en la història, sobretot.
1: Escolta, Arminio, i és de veres que tindreu o teniu previst crear dos espais, diguem, recreats. Un dispensari sanitari, és a dir, el que alguns no han conegut, però molts sí que hem arribat a conèixer, i també un despatx, en aquest cas el despatx del doctor Cardona, que era una persona molt emblemàtica des de l'Assemblea

0: local d'Alcoi i la història de la Creu Roja, no?
1: Exactament. O sigui, l'Espai del Cardona doncs, té una utilitat històrica molt, molt bona. Tenim també bisturis, tenim allí armaris en tota classe de ferraments de metge, tot.
0: D'aixòs de ferro de antes que donaven por, Herminio, te'n recordes?
1: Exacte,
0: que estaven allí dins les xiringues i les pinces i totes aquestes coses que, lluny de pensar que eren per curar-te, dius, això és el Museu de la Tortura, més que un armari sanitari. És que estava pensant-ho i me n'ha recordat també molt d'això. Què suposa per a tota l'assemblea, en aquest cas la de la Creu Roja Alcoiana, tindre en un futur el primer museu d'Espanya de la Creu Roja?
1: Home, la veritat és que des de primera hora que s'ha embolcat en el tema estem treballant amb molta il·lusió. Ja ho dic, fa poquet que hem tingut, com aquí que diu, el pistoletazo salida, perquè al ser un museu tal qual pues, necessita molts permisos, necessita molta aprovació, necessita molta cosa, i en realitat nosaltres pues, fa quasi un any que vam començar, però realment fa mes i mig, quan vam tindre, com diu, l'aprovació total, i llavors pues, estem volcant-se en ell, no? Volem que participi tota la gent, com més gent millor del coll, tots els organismes, totes les institucions, empreses, perquè sigui una cosa de tots.
0: Sí, ja ho hem dit al principi. Esteu en procés d'aconseguir involucrar a institucions, a empreses, per a obtindre el finançament necessari i contemplar, a més, que una vegada estigui en marxa el museu, es puguen oferir eixes instal·lacions, com m'has dit, a empreses o institucions per a...
1: La idea és eixa, o sigui, tindre el conveni de col·laboració en empreses, sí. Que les empreses puguen vindre, que quan tinguin una empresa pues, tinguin un millor event o tinguin qualsevol cosa que pugui utilitzar les instal·lacions, sense tenir... tindrem aules de formació, ja el dic, quedarà una cosa molt curiosa, molt bonica i molt...
0: De totes formes, n'hi ha una persona clau de l'assemblea, encara que estiguem parlant en tu, Herminio, que ha sigut important per a poder dur a terme este projecte, veritat?
1: Sí, ell ha estat durant un xorro d'anys i clavat en el local este, gran sí. Cosa, recopilant, la veritat és que és una labor meravellosa la que ha fet Roberto.
0: Roberto Chazarra.
1: Exacte. Mm-hmm. És una activitat molt, molt, molt bona que, vamos, jo crec que sense ell seria molt difícil ara començar perquè la meitat de coses pues, s'hagueren perdut i no les tindríem.
0: Està clar, pues, moltíssimes gràcies, Herminio, per explicar-nos aquesta iniciativa que seria eixe primer museu de la Creu Roja impulsat per l'Assemblea de Creu Roja en Alcoi. La més antiga, torne a repetir, de la nostra comunitat autònoma amb 153 anys d'història i una de les pioneres de tot el país. Una abraçada molt forta des de la ràdio. Cuideu-se.
1: Moltes gràcies a vosaltres també.
0: Adéu. I que quant abans això es passi a realitat millor, perquè jo no ho haguera pensat mai. La veritat és que el dia que estàvem dalt en la redacció i vam trobar esta ressenya, vam dir com és possible. Ah, però és que és possible que no n'hi ha ningú altre museu ni res referit a la Creu Roja en tots els anys d'història que té, no només ixa assemblea i la resta d'assemblees així en la comunitat autònoma, sinó a nivell nacional. És a dir, que la Creu Roja per fi tindrà un museu, 1:42, en directe, en Apunt Ràdio.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
7: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.
8: En Apunt Ràdio, amunt i avall.

0: Daft Punk.
1: No se sap qui és Daft Punk.
2: Daft Punk
0: és Daft Punk, no?
2: Daft Punk, qui no sap qui és Daft Punk.
3: Los franceses estuvieron décadas escondidos tras sus cascos de robots. Mucho tiempo. Apenas concedían entrevistas y casi nunca aparecían sin máscara. Lo recordáis con los cascos,
2: sí, sí,
3: ¿no?
2: Sí. Touch, touch.
1: Y, una estética muy
3: futurista. Realmente el misterio ayudó. Realmente el misterio ayudó muchísimo a crear el mito. Porque sí que es cierto que cuando te haces el interesante, el misterioso, que se lo digan a Terrence Malick, que nadie sabe todavía quién es, el que en sus películas dicen, hace poesía audiovisual. Claro, no sabe nadie quién es, o sea, no concede entrevistas, es raro. Entonces todo eso alimenta el mito, ¿no?
2: Això passava en la ràdio abans, que quan no sabien qui eres, molava un muntó, és veritat.
3: Ara, sí, és hacerse com...
4: Ara passa molt a les xarxes socials, eh? Yeah. Molts perfils de persones superfamoses, però que realment no saps qui són. Mm. Per exemple, la vecina rubia. No sap ningú qui és.
5: Tota la vida, tota la vida...
2: Tu la coneixes bueno, sí. També, David?
5: Sí, de xarxes,
2: bueno,
5: però això...
2: No
5: però...
2: la coneixeu, realment no sabeu qui
4: no
2: és.
4: No sabem qui, però que ha escrit llibres i tot, eh? Ja, Aixina com la vecina rubia i ningú sap qui és.
2: És una espècie de pseudònim de Windy... De pseudònim, no, d'anònim o de pseudònim de Windy, darrere n'hi ha algú, però que no està. Sí.
1: Però i xa xarxa és prou interessant, no? És,
4: sí, sí.
1: És, el nom és com de...
2: Mira la moderna.
1: La veïna de dalt... No, no, sí.
4: No, no famosa, parla de... No estic parlant d'una cosa superrara,
1: sí, però de quin tema parla, pa, no dir jo...
4: Parla de moltes coses.
1: Sí. Però coses prou interessants. No és
4: com
1: que siga...
4: quotidianes, no? De... Sí.
2: Pues, per exemple, pa que aprofiten els forats de les pinces.
3: Mismamente. Otro caso de alguien que evitó enseñar la cara durante mucho tiempo.

0: Asusta al mateix
1: temps. Sí, asusta. Usaven màscares terrorífiques diferents.
2: Escolta, això...
0: Que moderns que som.
2: No escolta, m'he sentit jove això. De nou, sí, perquè sí, estic sí, igual que ells.
0: Però la base, si vos fijeu, és la base de Billie Jean.
1: Clar, clar. Jackson.
0: Claro, claro.
1: Y lo curioso es que cada disco cambia el diseño, ¿ves? Por lo que comentabas este del indio, y los fans analizan cada detalle como si fuera un código secreto.
2: Sí, como si fuera un lenguaje.
1: Sí, él, algo ¿no? nos pero están queriendo decir.
0: Wow. Una forma de entender al personal como una otra.
2: Mira, me retrata... Estic com si estiguera en una discoteca, ara mateixa.
0: És que això es posava molt en les discoteques, dels anys, finals dels 80 o per ahí. Sí, sí, sí.
3: Vaya postal en la discoteca amb això, eh?
2: No?
3: Vaya postal.
4: No, no? No pega, ara ja no pega.
0: Ara, ja no pega. Bueno, és que ara ja mira, no hi ha ni discoteca.
4: Sí, home, sí, no de ver.
2: Nosaltres era el fum, tot ple de fum.
0: Doble fum.
2: Les copes, tingueres l'edat que tingueres.
0: Sí, sí, sí.
2: I este tipus de música total, claro. Flipant.
0: I el tot. Flash tot el rato. I tu així està loca.
4: I tu epilèptic.
0: Sí, sí, sí. I posar-te al costat del, que jo em vaig sorprendre que aquesta paraula continua existint i es gaste, al costat del bafle.
2: El bafle. Total, total. Això ja era...
3: Codo en barra.
1: Que ja salies con la música incrustada, no?
0: És de veres, sí,
1: I luego,
0: sí, sí.
1: I la luz negra, que te dejaba los dientes blancos.
2: Sí, sí, sí. Blancos.
0: Això ja no s'estila, la llum negra, ixa.
2: I les copes
1: i les boles de discoteca tampoc.
0: Bueno, ja...
2: Les copes que brillaven
1: les boles
2: també.
1: De discoteca, claro.
0: Les llums negres, no?
1: La llum negra era...
0: No entraves allí
1: i
0: la gent...
1: Además, favorecía un montón.
0: El que la llum negra, no, la llum negra no afavoria molt, que
1: digamos. No, yo creo que sí, porque dejaba como... te maquillaba y dejaba como una dentadura
0: es que depèn del pigment que portares en la cara el... o en les dents o en la roba, la llum negra lo que fa és potenciar
1: filtro, como ahora...
0: el fosforito, el sí, sí, sí. És una espècie de luminescència. Això es gastava principalment per les entrades de les discoteques perquè no falsificaren els cunyos i coses d'estes que provocava
2: exacte,
0: una espècie de reflectant en una tinta transparent, però després ja es van generalitzar dins de les sales i la penya, pues, o sea, és que donava igual si portaves lentilles.
2: Això no ho fan, ara. Se nota que no anem a discoteques, ara.
3: Ara fan lo del cuño, però són una linterna d'estes de, como, fosforito, no? O sea, te pasen a Xina per veure el cuño.
2: Escolta, no, pues no vos heu vist en una discoteca a Xina que vos veieu i no vos veieu?
1: Era la luz estroboscòpica.
0: Es que no? Era una llum negra. Eso era, en el nostre temps era com un tubo fluorescent que era negre quan estava apagat i quan s'encenia era com aixina moraet, entre moraet
1: sí,
0: i rosa. Una cosa molt... Era com si... Heu vist el gelat este de Dràcula, de Frigo, però en llum.
4: Ja, vale.
1: Oye, tenemos que escolta. Recuperar los helados que han vuelto, el colallet...
0: És que ha tornat ara, sí, sí, és de veres. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I aneu de moderns, això seran menjant motros...
1: Buah, que us escolta mi Dràcula, el colallet... Daft Punk. Venga, pero vamos a ver el siguiente. Es una banda.

0: Dani Hermosilla.
1: Vale, pues Dani Hermosilla,
0: no. Bueno, que Dani Hermosilla és qui arribarà en els esports i després, en una horeta, les notícies. Tot això així en la ràdio. Fins demà a les 8, adéu.
2: Esports a punt.
3: Hoy el fútbol ha sido un poco cruel con nosotros. Estábamos jodidos, ¿no? Porque todos queríamos pasar a la final. Estos jugadores, ¿no? Que no se merecían, creo, este final. De la forma que ha sido y por la afición. Tienen que irse con la cabeza alta, no solo por la eliminatoria que hemos hecho, sino por la temporada que han hecho. Les he dicho que les hablo ya no solo como entrenador, sino como futbolista, como aficionado del Castellón, que les agradecía, ¿no? El compromiso que han mostrado todos, cómo han competido, cómo han jugado, cómo han corrido, cómo han entrenado, cómo han creído en esta idea. Creo que la afición también siente un poco eso, ¿no? La afición este año se ha vuelto a ilusionar, este año ha visto que estos jugadores han dejado la vida en el campo y al final es lo que piden.
4: Què tal? Com esteu? Són les 2:01 ja de la vesprada. Així és, de forma molt cruel, el Club Esportiu Castelló va caure ahir contra l'Almeria i ho va fer com tota la temporada, jugant un gran futbol, però sense acabar de transformar tot el futbol que genera. El Castelló va ser superior a l'Almeria, que va sobreviure amb molta pegada, com li va passar, per exemple, en l'anada a Castalia. Amb l'1-2 d'Agustín Sienra tot semblava de cara, però en quedava molt. L'empat, que arribava en el 80, t'assegurava almenys la pròrroga, que es va esvair en el 94 en una acció a pilota parada. Stefan Dosic va apagar la flama del somni del Sorelluche en la fechi. Les imatges dels jugadors del Castelló plorant sobre la xespa al final del partit i també de molts dels més de 500 aficionats que es donaren cita a la grada van mostrar el dolor, però també l'orgull pel partit i per esta temporada.
5: Llevo aquí 3 anys y lo que se vive aquí, pues en pocos sitios se vive, ¿no? Aquí estoy orgulloso de todo, de la afición, de los jugadores, del club. Hicimos un temporadón, pero es verdad que, bueno, queríamos seguir, pasar esa ronda, y bueno, no ha podido ser.
4: No va a poder ser. Es el capità Alberto, mostrant l'orgull i la decepció a parts iguals. Fins i tot el president Bob Bulgaris va felicitar a Pablo, la plantilla i l'afició a través d'un tuit. Fa mal quedar-se tan a prop, però avui sent orgull per tot i per tots, deia Bulgari en ixe Bulgari sense publicació en la xarxa X, amb una menció especial a Pablo Hernández, que va assumir, diu, la responsabilitat de la quinta jornada, liderar amb valentia i claredat i ajudar a portar aquest equip a estar molt a prop d'alguna cosa especial. No tinguérem el final que volíem, el dolor és real, però també la il·lusió amb un ullet al futur que ha de fer continuar somiant a tota la família albinegra. Castalia tanca les portes enguany i el Castelló para les màquines. Serà el primer tema d'avui, però avui tenim un convidat especial en el nostre programa que es farà variar el nostre guió habitual. Ens visita José Luis Morales, el comandant, després d'anunciar-se fa uns dies que no continuarà en el Levante Unió Esportiva. Un jugador llegenda que s'ha anat amb menys honors que els números del seu pas per el club i que torna a mostrar amor etern al club granota, tot i que part de l'afició no li perdona la marxa quan l'últim descens. Avui no tindrem tertúlia per esta raó, però sí ens visita Ismael Garra per a parlar amb el capità granota. El tercer tema del nostre programa, el València Bàsquet, que comença avui la batalla per arribar a la final de la Lliga CB contra la Penya. Eva Casany, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Dani. Han calfat les anelles els dos equips este matí per a preparar i ser intens duel, perquè es preveu que amb la màgia de Ricky Rubio al comandament i tot l'ímpetu que té l'equip taronja, siga un espectacle.
7: Hablar de favoritos en esta competición, pues se ha demostrado que no vale para nada. Tenemos, como siempre, el máximo respeto por el rival. Sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios, y nosotros vamos a competir.
4: A competir, avui tindrem el nostre catedràtic de la Cistella, Nacho Rodilla, serà en la part final del programa, un programa especial, no hi ha tertúlia, sí, parlarem de bàsquet i també del nou entrenador de les xiques, Eva.
6: Sí, València Bàsquet ha apostat per Javier Torralba per a dirigir la banqueta femenina, és un professional, tècnic, que té molta trajectòria en la formació.
4: Important per el que ve en el futur del mercat. Mariajo Collada està en la realització tècnica, al micro Dani Hermosilla. Canviem el ritme i continuem, analitzem ja la Tresta Nit del Castelló Almeria.
5: Que un palo duro porque le pudimos dar la vuelta al partido y bueno, el fútbol tiene estas cosas, hay que seguir, hay que aprender de los errores que se cometen ahí y ya está.
4: Per la forma de caure, perquè la final va estar molt a prop, el sentir d'Alberto, el capità que tingué ixa última oportunitat de forçar la pròrroga que al final no arriba. És el missatge de tot el castellonisme. El Castelló va nedar molt per acabar ofegat en la vora. Remuntar el gol d'en Barba gràcies a un cala estel·lar i al caràcter competitiu d'Agustín Sienra, però va morir en dues accions similars. Quan Rubi havia posat tot l'arsenal en el camp, primer amb el gol de la esgranota Alex Muñoz, en un error de marca i després en un córner que Dosic sol va convertir. Alberto, i com hem contat en la presentació, Pablo Hernández i Bob Bulgaris ho tenen clar.
5: Más pronto que tarde, pues se va a conseguir estar en primera división y creo que este es el camino, ¿no? Estamos ahora jodidos, pero ya está. Esto es fútbol, pasaron ellos, el próximo año pues intentaremos subir de primero, ¿no?
4: Xavi Robert, Castellón, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani.
4: Com és el dia després a la capital de la Plana?
1: La veritat és que és un dia de sentiments encontrats, no? Perquè per un costat cal passar aquesta amargor per l'eliminació i per l'altre sentir l'orgull, no? Per la imatge i l'esperit competitiu que va demostrar el Castelló, que va posar a l'Almeria, com bé dies, contra les cordes. Sobre la jaspa a l'acabar el partit, llàgrimes de jugadors com Alcázar, Raúl Sánchez i d'altres, però a la graderia també van haver llàgrimes, encara que els més de 500 desplaçats de l'afició no van dubtar a donar ànims a l'equip. Reconeixement de l'equip que va una afició desplaçada i reconeixement dels orelluts a l'esforç que va fer el seu equip. Ànims que s'han estès també i no han parat en les xarxes socials des que acaba el partit. Avui l'equip va aterrar a mig matí a l'aeroport de Castelló, amb cares llargues, però com deia, amb les maletes carregades d'orgull. Un sentiment que avui hem polsat entre els aficionats que tampoc han dubtat, alguns d'ells, a ovacionar l'equip a l'arribada a la ciutat esportiva. Els escoltem.
8: Seguim en la mateixa il·lusió per l'any que ve, per superar i amunt.
9: Orgull.
10: Orgullosa dels jugadors del Castelló i mos han fet somiar i molt contenta.
11: Però nosaltres era una il·lusió, nosaltres teníem l'obligació, no ha pogut ser.
12: Hem demostrat que som un equip en força, en qualitat i que no se rendix.
13: El Castelló ha demostrat lo que és un equip gran en totes les seues versions. Sempre Castelló.
4: Bé, està clar que l'afició està amb l'equip. José Luis Gual, company, bona vesprada.
14: Bona vesprada, per dir algo, eh?
4: Per dir algo, sí. Tu vas estar ahir, tu vas narrar per al punt a punt el partit d'ahir. Jo diria en la presentació, no?, que el teníem a tocar amb les dues mans i sense escapar en l'últim minut, en l'últim moment.
14: Sí, jo la veritat que escolta el que diuen els aficionats, que sí, que estem orgullosos del Castelló, del Cafet, de tindre un equip molt inferior també en el plano econòmic respecte, per exemple, de l'Almeria o d'altres equips que estan lluitant per l'ascens, però estic molt fotut, eh? A mi, jo estic tocat, acabo d'arribar a Castelló i bueno, continuo pegant-li voltes a que en 10-12 minuts escapara algo tan complicat com haver remuntat en Almeria davant de 7.000 espectadors a un equip en la categoria, en els jugadors importants que té l'equip de Rubi. Bueno, és una experiència de la que hi ha que treure conclusions. És un equip que porta, recordem, dues temporades només en segona divisió i que té que continuar creixent, però és una llàstima. La veritat que ahir no se va poder aguardar ese resultat i és bueno, pues dur. És molt dur d'encaixar, no queda altra que mirar cap al futur, però va ser un partit molt dur perquè l'equip va tornar a demostrar que de manera coral, de manera col·lectiva, és millor que l'Almeria, però ja saps tu, Dani, que en els partits importants els detalls marquen la diferència, la qualitat marca la diferència i ahir, per desgràcia, l'Almeria la va poder marcar en la recta final del partit.
4: José, hi ha qui diu, jo ho llegia ahir en xarxes socials, que amb un nou de garanties, amb un golejador, que jo no sé si és algun també dels que no han estat, com Chipenga, com Nabil, el Castelló haguera pintat d'una altra manera esta temporada.
14: Bueno, a veure, en el partit d'ahir jo discrepe, és cert que si el Castelló haguera tingut un davanter com el Màlaga o com l'Almeria, que ha fet 24, 25, 26 gols, el Castelló jo crec que haguera pujat directament.
4: Exacte.
14: El Castelló ha sigut millor equip que l'Almeria, ha sigut millor equip que el Deportivo de la Coruña, ha sigut millor equip que el Màlaga, en el que és la regularitat, no?, en les 42 jornades. Però si tens que anar a l'eliminatori, si tens que anar a, bueno, això, al tu a tu davant d'equips com l'Almeria, jo crec que el pas ara que toca és, per això, portar 4-5 jugadors

0: jugadors que tinguin una miqueta més de qualitat, que eleven una miqueta el llistó del Castelló. Són jugadors molt bons, però, però bueno, al final l'experiència, l'ofici, bueno, ja que veure el gol que va fer Barba, un jugador que ha estat en el Rayo Vallecano, un gol extraordinari, i bueno, els futbolistes que té damunt del camp l'Almeria. Van patir, els aficionats andalusos, i ja dic, és que és molt dolorós, de veres, Nacho, és que estar allà a la sala de premsa, veure a Pablo Hernández, la temporada que ha fet el Castelló de la seva mà, i veure com a 10 minuts, d'aquesta manera tan cruel, que tens que acomiadar de la possibilitat de jugar la final per l'ascens, és duríssim, però és esport, i n'hi ha que seguir endavant, no queda d'altra.
1: I ara, què? Se pregunta la gent, hi havia una aficionada que deia, que posa vulgaritzar la campanya d'abonaments, que vull renovar ja, vull dir, renovar ja. El Castelló és un equip, és un club que treballa bé el mercat, amb jugadors normalment desconeguts que venen a sorprendre el futbol en segona divisió. Què esperes per al futur?
0: Bueno, jo espero que se continuï en la mateixa línia. Una cosa és el que espera i l'altra el que el desitja, no? A mi m'agradaria, per exemple, que Pablo Hernández fora confirmat com a entrenador i segurament en contracte a mitjà termini, crec que s'ho ha guanyat el tècnic albinegre. I després m'agradaria que damunt de la base que té el Castelló, lògicament, alguns jugadors poden eixir, no? Que estan en la ment de tots, però bueno, portar 4, 5, 6 jugadors que li donen una miqueta més de nivell a l'equip i en la mateixa idea ofensiva, en la mateixa idea de futbol, pues que l'equip tornarà a encetar la temporada que ve, bueno, pues sent ja un equip reconegut per tots com a candidat d'eixida a lluitar per estar entre els millors. No vol dir que enguany hem estat tan prop d'ascendir que l'any que ve tinga que ser igual, no? Però sí que jo crec que a nivell de club són ambiciosos i la idea és, per això, millorar una miqueta el planter d'enguany.
1: Clar, i la plantilla, la ciutat esportiva, la veritat és que la realitat del Castelló ha canviat moltíssim. Xavi, si se n'adonem de les paraules d'ahir, de Bob Bulgaris, la presència de Pablo crec que està assegurada. Anem a veure si hi ha un acord per a renovar, però bueno, el posa en el més alt dels artífexs d'esta gran temporada, no?
2: Sí, la veritat és que sí. És que en el seu dia va dir Bob Bulgaris que quan havia de triar a Pablo com a entrenador del primer equip tenia dubtes per allò de que si era un repte massa gran i possiblement li tallava la carrera com a entrenador, però ha demostrat Pablo Hernández també des del seu sentiment com a albinegre, no?, i com a exjugador del Castelló, que té capacitat més que sobrada per aportar l'equip. I Bob Bulgaris no s'ha amagat i ha fet públic l'orgull i l'admiració que sent cap a Pablo Hernández, que va assumir el càrrec amb responsabilitat, diu Bob Bulgaris, després de la jornada 5, i que ha liderat el projecte, com diu literalment, amb valentia, claredat i ajudant l'equip a estar molt a prop d'algo tan especial com lluitar per l'ascens. El final no és el desitjat, queda el dolor, però també la il·lusió. I el club, els jugadors, el projecte, sense dubte jo diria que han fet un pas avant per a créixer, i diu Bob Bulgaris que està convençut que tornaran més forts i millor preparats per a tot allò que vinga.
1: Acabem, José. Noms que se'ns acudixen també en la ment, és de Cala, és de Chipinga, és de molts futbolistes que s'han revaloritzat, no?
0: Bueno, sí, són casos diferents. Chipinga acaba contracte i bueno, pues pinta que no va seguir. Calatrava, a partir del 30 de juny, tindrà de nou 5 milions de clàusula. Tampoc vaig a ser jo el que descobrís que la temporada que ha fet Calatrava, no? Crec que partits com el d'ahir mantenen en l'aparador el futbolista català del Castelló. Segur que hi haurà ofertes, n'hi ha que veure si l'estiu és llarg o curt, però Calatrava és un dels jugadors que, evidentment, va tindre ofertes per part d'altres clubs i veurem què fa el Castelló, veurem què fa Bulgaris, i si algú d'aquests clubs arriba als 5 milions d'euros que té de clàusula de rescisió el futbolista català. Però bueno, com sempre passa, és pronte ara perquè estem 24... No han passat ni 24 hores, no?, des que va acabar el partit aquí en Almeria, però lògicament hi haurà canvis en el planter del Castelló. Això passa sempre de futbol i passarà també lògicament en el Castelló.
1: Molt bé, José, que poquet a poquet, alces l'ànim, el vol, sé que és dur, sobretot per la forma, no?, en què es va produir, minut 94, quan tenies la pròrroga, podies haver lluitat. Havia preparat Pablo els canvis per a estar més fort físicament en aquesta pròrroga. I quina llàstima, aquest error en la marca en l'última jugada pràcticament del partit que deixa el Castelló sense somni. José, a descansar i moltes gràcies.
0: Sí, simplement volia dir que me fastidia més que tot, Dani, perquè crec, sincerament, que el Castelló era millor equip que l'Almeria, haguera pogut ser millor equip que les Palmas o que el Màlaga en la final, i no sé si una opció com esta a curt termini se li podrà presentar al Castelló, però esperem que el futbol li la doni al conjunt albinegre. Gràcies.
1: Vinga, gràcies, José. Un abraç.
0: Un abraç, igualment.
1: Xavi.
2: Sí,
1: Dani. Bueno, un Castelló que tornava avui, tanca la paradeta, tanca Castalia. Ens prendrem uns dies de descans abans de parlar de la planificació del conjunt de Castalia. Gràcies, Xavi.
2: Adéu, fins demà.
1: Abans d'entrar en la entrevista amb José Luis Morales, uns apunts de futbol, parlem del Llevant que ha renovat, precisament del Llevant que ha renovat l'equip, que ha de gestionar el club en les dues pròximes temporades, Eva.
3: Héctor Rodas i José Gila han renovat per a aquestes dues pròximes campanyes fins al 2028. En el comunicat valoren que va ser l'equip que va aconseguir l'ascens a primera i la permanència d'esta temporada. La direcció esportiva enfoca l'inici d'esta nova etapa amb la vista posada en les exigències del mercat i la planificació a mitjà termini.
1: D'altra banda, comunicat també de l'Associació del Xicotet Accionista del València respecte a la campanya d'abonaments del club.
3: Es pregunten per a què serveix ser accionista. És una errada important eliminar el 5% de descompte als accionistes. L'associació es posiciona totalment en contra d'esta decisió que baixa del 10 al 5% el descompte. En el comunicat diuen que creuen que existeixen formes reals per a no aplicar la reducció i censuren que el benefici per al club d'esta mesura té poca rellevància econòmica.
1: Un apunt també del mercat, perquè Luis Miguel Ramis ha sigut nomenat en l'entrenador de l'Osasuna per a la pròxima temporada.
3: Després de dos anys en el Burgos, el tècnic català dirigirà el conjunt navarrès en substitució d'Aleixio Lixi, que només ha estat una de les dues temporades que tenia firmades.
1: Acabem amb handbol. A les 8 i mitja, el Fundació Agustinos Alacant disputa el primer partit del play-down d'ascens a la Lliga Sobal.
3: El conjunt alacantí, després de perdre l'eliminatòria contra el Fertibèria, Port de Sagunt té l'oportunitat de pujar a la màxima categoria de l'handbol nacional si supera esta sèrie a Vivero-Serol Nava, semifinalista en guanyar la Copa del Rei. Fins ara, cap equip ha guanyat aquest tipus d'emparellaments, però l'equip alacantí confia en aprofitar l'avantatge que té per tindre la plantilla adaptada a la categoria. Això no li ocorre al rival, que haurà de prescindir de tres de les seues figures perquè en la divisió de plata s'ha de reduir la presència de jugadors estrangers.
1: Molt bé, ara sí, uns consells i parlem ja amb José Luis Morales.
4: Esports a punt.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
12: Som a punt. Avui m'he descobert plorant a l'escolta la cançó.
13: Lo único que se me viene a la cabeza es el año que viene intentar devolverles donde se merece este escudo y esta afición, que es a Primera División.
14: No se me pasa por la cabeza abandonar al Levante.
13: Es mi casa.
15: Y al final uno es esclavo de sus palabras.
14: Otra vez.
16: La que considero mi casa, la que ha sido mi casa durante muchísimos años. Yo dije unas palabras que me han perseguido muchísimo durante estos dos años desde que salí.
17: Es el momento más nervioso de toda mi carrera deportiva.
18: Yo he hecho todo lo posible para que me recuerden con mucho cariño. Independientemente de goles y números, espero haber estado a la altura de, sobre todo como persona.
19: No es nada fácil tener que abandonar la que sientes como tu casa, como jugador. Pero no la voy a abandonar como aficionado, ni fiel seguidor de estos colores y este escudo. Así que os voy a llevar a todos en el corazón siempre. Muchas gracias y macho Levante.
1: Sense focus, sense llums, sense el calor de la grada, així va dir el Levant. Adeu, José Luis Morales, el jugador que més partits ha jugat en primera amb la camiseta granota i en segona divisió. Màxim golejador del club en les dues categories, 76 gols en primera divisió, i un del selecte grup de jugadors granotes que han estat en dos ascensos del club a primera divisió. Un amb Muñiz i l'altre, més propet, amb Julián Calero. El 2017 i el 2025. Amb admiradors i haters, Morales i el Llevant van separar els seus camins fa uns dies en una decisió unilateral del futbolista que ja ens acompanya. José Luis Morales, bona vesprada.
15: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿A qué te sonen estes veus? ¿T'arrepentixes d'alguna cosa?
15: No, la verdad que no me arrepiento de nada, ¿no? Al final estoy muy, muy, muy, muy feliz de todo lo que he conseguido con el Levante. Muy, muy, muy, muy orgulloso de haber defendido estos colores y este escudo. Y estaré eternamente agradecido al Levante por la oportunidad que me dio, sabiendo que cuando llegué al filial era un jugador ya dentro de un filial veterano. Y bueno, eternamente agradecido por todo lo que me ha hecho vivir y por todo lo que me ha hecho conseguir.
1: Dime una cosa, José, seguro que este no es la deu que había somiado amb el Levant, ¿no? La forma.
15: Bueno, a ver, al final estábamos adentrados en una situación futbolística muy complicada, muy compleja, en el que todos los sentidos estaban focalizados en conseguir la permanencia y bueno, es verdad que desde el club se me preguntó, yo le dije que no quería homenajes después de Mallorca, más que nada porque no dependía de mí solo el ese día, dependía de muchos factores, teníamos que ganar, si el equipo no conseguía la victoria, pues no creo que mucha gente tuviera ganas de ni de despedidas, ni de alegrías, ni de homenajes, ni de nada por el estilo, ¿no? Se consiguió la victoria, me despedí de mi gente en el centro del campo, estaba mi familia, estaba la gente que sabía que era mi último día en el Ciutat, se quedó a aplaudirme y agradecido de todo ello.
1: José, quan tu vas abandonar el Llevant, Quico Catalán, que era el president en ese moment, va dir que te havies perdut la possibilitat de ser llegenda del Llevant anantin.
15: Bueno,
1: tens esa sensació de que has perdut esa possibilitat?
15: Al final, yo no soy quien para considerarme a mí mismo leyenda, ¿no?
1: Pero es números, ¿te vale?
15: Pues los números están ahí. Evidentemente era una situación difícil para todos, para mí, para el club, para la economía también del club. Y bueno, pues al final se dieron situaciones y circunstancias que me hicieron abandonar el club. Evidentemente yo no lo abandoné para dejarlo para siempre, sino que yo en mi cabeza cuando salí, mi único objetivo, si no se conseguía un ascenso en mi tiempo que estuviese fuera, era volver para ayudar y volver a subir al Levante a primera división. Y bueno, la gente que ha vivido todo esto conmigo lo sabe de primera tinta, sabe lo que yo pensaba, sabe lo que yo sentía. Y bueno, pues el tiempo y mis acciones y todo lo que he podido ayudar me han dado la razón.
1: Me acompañan en esta entrevista Pepa Benetó, Ismael Garra. Isma, buena vesprada.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo creo que no hay un jugador de Levante que he vivido, yo creo que con José he vivido desde el primer día hasta el último. Y mira que son unos cuantos años cubriendo la información de Levante y desde la llegada del filial, que me acuerdo, porque del filial no hablamos de esa llegada, pero que la gente sepa que el Levante no iba a ver a Morales en ese partido.
15: No, tal cual.
10: Que
15: tal
10: no
15: cual.
10: Era el jugador que iban a ver a un central, iban a ver a Marcos Mauro y apareció un extremo desgarbado, explosivo, que cautivó a Mora y a partir de ahí se escribió la historia de Morales. Y a mí me duele, uniendo con lo que estábamos comentando de la despedida, y además en el discurso de José, solamente se habló de los dos años. Y yo tengo la sensación, José, que todo lo anterior, como que se ha borrado absolutamente todo, como que solamente han sido estos dos últimos años, y a mí, te soy sincero, a mí me parece injusto. Injusto por la historia que hay detrás, pero que incluso en tu discurso hablabas de... Focalizabas sobre todo en los dos años. Yo, por ejemplo, eché en falta pues menciones a la Copa, menciones a los partidos del Bernabéu, y solamente los dos años. No sé si tú también tienes la sensación de que solamente se han quedado esos dos años, y a mí me parece muy injusto.
15: No, bueno, al final ya en su día cuando salí, bueno, pues hice un vídeo de despedida en el que hablaba de todos esos años, y me quise centrar yo en mi despedida en estos dos, porque han sido los más especiales, los más emotivos, en los que más he sufrido, en los que más he sacado todo de mí para ayudar, y bueno, tampoco quería que fuese muy, muy, muy largo, puesto que era una segunda etapa. Evidentemente me hubiera encantado no poder haber repasado todo el tiempo, pero si ya se hizo tarde solo con esos dos años, imagínate recordando los 15 desde que llegué, ¿no? Encantado y feliz de haber vivido todo lo que he vivido. Goles en el Bernabéu, partidos en los que hemos ganado al Barça, hemos ganado al Madrid. Al final es una carrera que ha tenido de todo. Unas veces hemos estado más arriba, unas veces hemos estado más abajo. Esas semis de Copa que se nos escaparon, una posible final en el minuto 117. Y bueno, pues al final he podido vivir cosas que cuando llegué en 2011 por mi cabeza no pasaban. Y estoy súper, súper, súper feliz y agradecido de todo ello.
1: Pepa.
20: José Badir, ni se come hasta fa una setmana al Ciutat, que encara li quedava molt de futbol, i és una de les coses que més hem comentat en l'entrevista que li hem fet també per a la televisió, per a l'informatiu d'este migdia, que ell volia continuar jugant. I jo li he preguntat si ixa tal volta és l'espineta que li queda ara en tancar esta segona etapa, si haguera volgut quedar-se un any més i tancar la etapa definitivamente y pinchar les botes retirarse en el Levante.
15: Sí, al final a mí me hubiera encantado, pero es que el fútbol solo vive del presente y solo vive de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y evidentemente pues a la vista está de todos que no he sido parte importante dentro del terreno de juego, totalmente respetable, totalmente asumible, porque jamás he levantado la voz para decir yo tengo que jugar. Siempre he estado al servicio del club, al servicio de los cuerpos técnicos que he tenido, al servicio de mis compañeros, ayudando en todo lo que he podido. Agradecerles todos los mensajes que he tenido de mis compañeros durante estos últimos 10 días, porque al final han hecho reforzar todo eso que yo tenía dentro de mí que había hecho bien, ¿no? Y evidentemente, pues sí, me hubiera gustado retirarme en el Levante, pero el fútbol es presente. Yo quiero seguir disfrutando del fútbol. Sé que en el Levante, dentro del terreno de juego, no lo iba a hacer. Entonces, bueno, pues la decisión de salir es por eso mismo, ¿no? Por disfrutar, por seguir jugando, por seguir mejorando y por seguir hasta para ver dónde me pueden llevar las piernas.
1: ¿Penses que hi haurà encara la possibilitat de tindre aquest homenatge una vegada te retires?
15: Bueno, a ver, al final ya no depende de mí, ¿no? es una cosa que el club tenía que haberlo tenido presente. Evidentemente hay gente que puede pensar que los homenajes se tienen que hacer cuando uno está dentro, ¿no? Pero evidentemente, lo repito, el fútbol es presente. Hace un año un compañero nuestro, Ivo, pues se retiró y no tuvo su homenaje tampoco en el Ciutat de Valencia hasta que no colgó las botas, ¿no? Al final es una pena, ¿no? Que jugadores del club pues hayamos tenido estos homenajes un poco más hechos por nuestra parte, pero al final, como te digo, como el fútbol es presente y no sabes lo que puede pasar, yo feliz y orgulloso de la despedida que he tenido, agradecer a toda la gente que vino el martes por la tarde a echarse una foto conmigo, a firmarle la camiseta, a firmarles una postal y bueno, pues al final feliz de que la gente pues me transmitió todo lo que sentía y bueno, pues incluso

0: No todos los días te clasificas como primera de grupo para un mundial. Tenemos talento de sobra para creer y bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil.
1: Descansar, que no sol ser habitual en els futbolistes, perquè defensaran esa corona i se centraran en l'objectiu de revalidar el campionat mundial en Quebec.
2: I ja hi ha repesca.
1: Sí, perquè ja s'han classificat de manera directa a banda d'Espanya, Alemanya, França i Dinamarca, però avui a la una s'han sortejat les eliminatòries de repesca que donaran els bitllets per a la Intercontinental. Són dos rondes a doble partit, del 7 al 13 d'octubre i del 26 de novembre al 5 de desembre passen les que han quedat segones de grup i les millors terceres.
2: Són les 2:45 de la vesprada. Ja sabeu, avui no tenim tertúlia, hem variat el guió del programa per la entrevista amb el comandant, amb José Luis Morales. Anem al temps de bàsquet perquè avui debuta València Bàsquet en les semis de la Lliga ACB, on, a pesar de que Pedro Martínez diga que no, el València sembla que és el favorit.
3: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
4: Ganamos todos.
3: Juguen elles, guanyem tots.
2: València Bàsquet comença a les 8 de la vesprada. La sèrie de semifinals pel títol de Lliga rebenta el Joventut de Badalona al Rocha Arena, Eva.
1: Sí, este migdia els dos equips han fet una sessió de tir a l'escenari del duel. L'equip valencià, com tu deies, és l'única de sèrie que continua viu, però el tècnic fuig del favoritisme, veient tot un poc el que ha passat, no? L'eliminació del Madrid i també d'altres equips importants com el Baskonia. El tècnic taronja vol que mantinguin els seus la concentració per a començar amb bon peu una eliminatòria que podria fer-se llarga pel gran estat de forma de la penya. Ha estat recordant en esa roda de premsa prèvia com van perdre contra el Panathinaikos els partits suposadament amb el factor canxa a favor i hagueren de remuntar fora i com es va costar moltíssim ese partit contra Bilbao que només que pogueren fer-se amb ell en la recta final. Per això, Pedro Martínez vol els peus a terra i donar les claus.
5: Han hecho un trabajo excelente en defensa, han estado muy sólidos. El fichaje de Morín les ha dado mucho, ¿no? Ricky Rubio y Hunt son dos jugadores con muchísima calidad, muy listos. Birgander ha hecho una serie muy buena. Hemos de estar preparados para jugar contra un rival que seguramente está en el mejor momento del año.
1: I el tècnic de la penya, Dani Miré, també té respecte per la temporada d'esta noche. Diu que és un dels equips millors d'Europa i que esperen un partit dur, però buscarà l'oportunitat de sorprendre'ls.
6: Per als triples aquests en transició que tiren, pels uns contra uns, tenen un perímetre amb el Montero, el Badi i el Cameron Taylor, que quan es cansa un després et treuen el de la Rea, no? O ara l'Álvaro Cárdenas, que també els està donant un punt més del que el Pedro vol, no? Penso que dins del mateix partit hi ha moments que semblen invencibles i hi ha moments on realment els podem aturar una mica i portar el partit on ens convingui.
2: Nacho Rodilla, bona vesprada.
7: Hola, què tal? Bona vesprada.
2: Bueno, Nacho, fuig Pedro Martínez del favoritisme com si fora la pesta, no?
7: Sí, també mires el que està passant als play-offs sí. Te fa un poc plasmar este guió o este missatge, no? Jo crec que fa bé Pedro per a llevar-se un poc aquesta obligació, que és veritat que la té València Bàsquet, però els dos entrenadors se tiren flors uns als altres i la realitat plasma que València Bàsquet és clar favorit en esta eliminatòria, que ha traçat una lliga regular espectacular, no?, en un xoc molt dinàmic, i per l'altra banda també apareix la penya perquè porta uns últims mesos de competició a grandíssim nivell, no? Per tant, bueno, els dos entrenadors tenen un poc de tòpics, però en este cas que en la figura de Pedro fa bé per a ficar una relativa igualtat o plasmar als seus jugadors que això no va de favoritismes ni tampoc val de res el cas que has fet en el tram anterior.
1: I fa un repàs d'aquesta plantilla que té l'equip verd i negre, parlant sobretot d'aquesta direcció del Mag de Masnou, de Ricky Rubio, per a que no puga posar el ritme més lent, que no li va tan bé al taronja, i cal posar atenció en el control del rebot. Sergio de la Rea té en Ricky Rubio un dels seus referents, ja s'han enfrontat diverses voltes i sabe com frenar-lo.
8: Lee muy bien muchas situaciones del juego y también es un gran defensor. Tenemos que cuidar la bola en ataque y en defensa intentar que esté lo más

0: incómodo posible.
1: Ese el efecto diferencial de la peña, ¿no? Controlar a, bueno, ¿qué vas a decir? De Ricky Rubio, ¿no? En la dirección, en absolutamente toda la carrera está ahí y a mes está súper, súper, súper posado, ¿no? Acabar la temporada de una forma fantástica, Nacho.
2: Sí, es que ¿qué vas a explicar de Ricky Rubio?
1: No,
2: es un
1: yo
2: jugador,
1: no.
2: Que
1: yo...
2: casi un diferente. No, pero que todo eso que se parla de gestión, de control, es que Ricky te diría que es de esta última década, estos últimos 15 años, el jugador nacional en la posición de que millora reflexata y eso, ¿no? El saber que toca jugar en cada moment, ahora en mes experiencia, pues en cada porta, me sale extrem, ¿no? Pero sí, es el jugador que si ella está bien, la resta de engranatge, diguem, del xoc col·lectiu de la penya funciona. S'apoya també en l'arribada de Jabari Parker perquè li dona ese punter d'un 4 obert, no? Que té molta amenaça, que el dia que troba la gracieta és un jugador que pot penalitzar a qualsevol defensa rival, però després mires la estructureta i apareix Hackanson, no? Que té ixa facilitat per encatillar des del triple. Cameron Hunt, que és un jugador també que el dia que apareix en la passada ofensiva tens que estar molt atent. La pintura han perdut a Tomis, però tant Virganden com Jan Morin estan donant ixe sustento ahí prop de l'anella. És una estructura més reduïda, és un joc diferent al de València Bàsquet, per tant també va de veure qui troba la seua millor versió, la nostra, d'aquest ritme, d'aquesta pressió defensiva, d'aquesta anada i tornada, o la penya de més gestió, però evidentment partits de la mà de Ricky Rubio.
1: Nacho, de fet, hi ha gent que està dient allò de, bueno, les semifinals són a 5 partits, els quarts havien sigut a 3, a 5 partits físicament, a veure, Ricky Rubio és un grandíssim jugador, és evident, però a 5 partits igual no és tan diferencial, no? Sobretot pel tema físic.
2: Jo crec que ahí és on va l'eliminatòria. Aquesta eliminatòria que pot allargar-se a 5 partits és on València Bàsquet pot ser diferencial perquè té més rotació, té més jugadors que poden penalitzar també a Ricky, no? Perquè a Ricky a un dia te pot treure la vareta màgica i ser diferencial, però al tercer, al quart partit, jo crec que ahí el desgast que va imposar la defensa de Pedro Martínez pues pot ser diferencial a favor nostre. Si esta eliminatòria s'allarga, si va per la via de lo físic, València Bàsquet té tots els arguments en la seva mà i després, si nosaltres evidentment reflexem tota esta teoria, tota esta situació de recursos que té la penya i de la figura de Ricky, bueno, Pedro ho té més que clar i ahir va focalitzar, va ficar-li segurament de primeres a Branco Badio per a que incidisca, anirà rotant-lo, anirà entrant un i altre per a desgastar-lo, que crec que pot ser una base diferenciada a favor nostre.
3: I és que és el partit 84 d'Estaranxa esta temporada.
1: Mare meva, 84 partits.
3: Són moltíssims. Ells sí que arriben, nosaltres arribem amb 14 jugadors, la penya amb només 12, i en este quart enfrontament de la temporada podem fer una mirada arrere. Estaranxa s'han emportat un de Lliga i el de Copa, i la penya l'altre de Lliga. El que sí que faran és tindre aquest públic i aquest factor canxa a favor, s'espera ple dels aficionats a les grades, i Nil Saco, que el tenen ahí tots els dies assajant els tirs lliures a veure si és la bona. Este és el que espera de l'afició sassa.
4: Espero que sepamos sufrir. Hemos de ser capaces entre todos de crear un buen ambiente, de transmitirnos con nuestro lenguaje corporal positividad. Con un poco de suerte y con el esfuerzo y tomando buenas decisiones, podemos sacar adelante primero el partido 1.
5: Esperamos muchos aficionados, claro, para darnos mucha fuerza y apoyo. Vamos a estar capaces de darle un buen espectáculo.
1: D'acord, el que hem vist amb Bilbao, Nacho, jo crec que hem de ser optimistes de cara a aquestes semifinals, ja parlarem de la final en el moment que arribi, no?
2: Sí, a veure, tens que focalitzar en play-off, no pots mirar més enllà, ni tan sols tens que mirar
1: ni
2: el partit d'avui.
1: Sí, exacte.
2: Ni del segon partit, ni del segon partit, dia a dia...
3: Pedro,
2: dia,
3: Nacho,
2: dia...
3: perdona, dia en el primer quarto del primer partido. Estamos ahí.
2: Sí. Sí, és que el foc en play-off jo crec que va d'això, de no pensar més enllà, de tindre cada respecte per cada valor, per trobar les teves opcions. Jo crec que les eliminatòries, quan tu pots traure un poc al rival, és pensant d'aquesta manera, no fent

ja el càlcul de que si vas accedir a la finalíssima. I bé, pues la veritat és que l'ambient també pot ser una cosa molt a favor nostre, no? Aquest ambient que

0: Partit, no? De l'altra semifinal.
1: De l'altra part del quadre, victòria clara del Barça per 33 punts davant el Tenerife.
0: I ja... Principal rival, no? Sembla, per a una hipotètica final, encara que ja, ja sé que podem parlar del primer quart del primer partit de la semifinal, però, bueno, s'aventura, diríem, un Barça renascut, no, Nacho?
2: Renascut, és que espera per al·lucinar, eh? Mira, sí. Mira el que passa en el moment decisiu de la temporada i tot xua, eh? L'esgotament, els descuidos i el Barça, pues mira, d'estar titubejant ara aparèixer pues segurament en el millor moment de la temporada, no? Va fer 100 punts, li va guanyar d'una tocata important de 33 punts a Tenerife, que venia de guanyar-li al Madrid, per tant, sí. Sembla que aquesta eliminatòria també el Barça té més arguments, també allargant-se els partits, jo crec que a Tenerife, perquè és un equip de molt de veterana, encara que el Barça també, però que la plantilla més reduïda de Tenerife li penalitza moltíssim. I sembla que aquest camí, sobretot en aquesta primera victòria, pues marca que el Barça arriba o està molt bé en el moment definitiu de la temporada.
0: Deixarem per a demà el que passa en este primer partit, també el mercat, que continua, bueno, en absoluta ebullició, que també és algo per a tractar, perquè com està gestionant de bé Pedro Martínez tots aquests rumors sobre Isidre, i sembla que l'equip està molt, molt concentrat. Però hem de parlar de les xiques, Eva.
1: Sí, perquè tenen nou tècnic femení. L'elegit és Javier Torralba, fins ara director i entrenador principal del Club Segle XXI, conjunt que està vinculat a la federació, treballa molt de temps en la formació de les jugadores. Per ell han passat bona part de les grans jugadores del bàsquet nacional, moltes de taronja, i Torralba firma per 3 temporades. La veritat, ha sorprès perquè no té experiència en l'elit.
0: T'ha sorprès a tu, Nacho?
2: Home, és que m'ho ha sorprès a tots, no?
1: S'ha pillat.
0: Teu dia per el coneixement, claro, claro.
2: Clar, és que jo ahir rebia cridades de penyistes, d'aficionats d'estos que porten tota la vida, preguntant-me qui era el nou entrenador de València Bàsquet, no? I clar, és un entrenador conegut en la formació, conegut perquè ha tingut una trajectòria molt bona al segle XXI, i de fet, moltes jugadores que apareixen, i alguna està així, no? Com Elena, sí, o la nova jugadora de València Bàsquet, Puello, també, que han passat per les seues mans, però a sobre de primer nivell. En el primer nivell també cal saber gestionar vestidors, cal saber manejar moments de complicats de la temporada, no? I ahí s'ha un fique jo el foco, i és el que intenté transmetre, que igual l'aposta, diran que hi potència jugadores, no?, que les fa millors, pues pot ser una cosa important en algunes referències o en algunes jugadores de l'estructura de València Bàsquet, però anem a veure com gestionar l'altre, aquesta altra parcel·la, que és on, evidentment, jo li fico el dubte. És arriscada, és jugar-te-la un poquet, perquè després de lo que ha plasmat Rubén Burgos...
1: El llistó estava molt alt.
2: De garantia, te donava... Clar, és que tu penses, un entrenador de primera línia me dona la relativa tranquil·litat, no?, de que... maneja tots aquests temes i també l'entorn li va a perjudicar. Bueno, anem a veure com esperem que ve, però de primer és arriscada, i és el que ha plasmat qualsevol aficionat, no? Buscant traure informació per a veure com era el nou entrenador de València Bàsquet femení.
0: Demà tindrem més temps en la tertúlia, queden 30 segons, però impressionant el començament de la NBA, la WNBA, la de les xiques, de Agua Fam, no, Nacho?
2: Bueno, es que lo de Agua Fam yo creo que no te techo, ¿eh? O sea, ella ya va plasmada así, o torna a plasmar allí. Diferencial en totes les facetes, y estem davant una jugadora que va a marcar un guió del màxim nivell del bàsquet mundial.
0: Molt bé, Nacho, t'esperem demà en la tertúlia de bàsquet, amb ja ese primer partit, que esperem siga la primera victòria de València Bàsquet. Demà més, gràcies, Nacho.
2: Vinga, adeu.
0: A tots vosaltres, vos deixem en les notícies. Recordeu, a les 11 de la nit tindrem 90 minuts. Abans, lògicament, aquesta transmissió del partit de bàsquet en el punt a punt. Nosaltres tornem demà. Tornarà Eva, a les 2 en Esports a punt. Adeu.
3: Esports a punt.
4: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
5: El día 29 de octubre abandonó a las personas de las residencias.
3: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad.

0: realidad de una persona.
1: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción.
2: Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna.
3: La Generalitat Valenciana es la única comunidad autónoma que no ejerce sus competencias en materia de inspección, de control y de sanción del etiquetado.
4: Nosotros sí queremos que aparezca en el etiquetado el origen del arroz, pero no existe ninguna norma europea que obligue a ello.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
6: Hola, com estan? La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que era consellera de Serveis Socials el dia de la barrancada, ha declarat avui com a testimoni davant la jutgessa Valadana. És la primera membre de l'executiu de Carlos Mazón que testifica. Ha sigut una declaració llarga de quasi 4 hores en la que Camarero ha dit que va participar a la reunió del SECOPI perquè entenia que hi havia una situació d'emergència i ella havia d'atendre les necessitats de residències i centres socials, però que desconeixia que era tècnicament el SECOPI. També s'ha compromès a entregar els missatges del grup de WhatsApp que tenia amb el president Mazón i la resta de consellers, tot i que en un primer moment havia dit este matí que no ho faria. Susana Camarero ha entrat prou abans de la seva declaració i ho ha fet pel garatge, ha esquivat per tant a les víctimes que li esperaven a la porta dels jutjats i que li han demanat la seva dimissió. Santiago Hernández, jutjat de Catarroja, bona vesprada.
7: La vicepresidenta del Consell ha revelat que Carlos Mazón va dir en el ple del Consell del 29 d'octubre que estigueren atents en les seues competències per la situació d'alerta que n'hi havia aquell dia. Susana Camarero, que ha declarat com a testimoni, ha dit que va entregar els missatges entre els membres del Consell d'eixe 29 d'octubre, els missatges de WhatsApp. Ha dit que Emergències no li va demanar un llistat de residències o centres socials vulnerables. Ha reconegut que eixe dia no sabia exactament què era un SECOPI, però sí que s'havia convocat una reunió d'emergències i que ella va estar connectada els primers 38 primers minuts d'eixa reunió i creia que la situació UTIEL estava controlada. Susana Camarero ha esquivat a les associacions de víctimes que estaven concentrades així al jutjat de Catarroja, tant a l'eixida al jutjat com a l'entrada. Això ha provocat la indignació de les associacions de víctimes. Escoltem a Rosa Álvarez i a Marisol Gradolí.
8: El día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picaña, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
9: Y la consellera responsable d'aquella gestió no va estar on havia d'estar, estava un lliurament de premis. I estem així per a recordar que continua un govern continuista i que demanem la dimissió de Susana Camarero.
6: Les 3 i 3 minuts, Maite Freita està a la tècnica. Anem amb més coses.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
6: Dia avui de reflexió, d'impàs i consulta del professorat sobre el document de la Generalitat amb les propostes per a posar fi a la vaga indefinida a l'educació pública. Després de 5 setmanes, demà a les 9 del matí s'ha convocat una nova mesa de negociació quan farà un mes de les mobilitzacions on les organitzacions sindicals s'han de pronunciar sobre esta proposta. Òscar Martínez, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada. Avui és una jornada d'assemblees i de votacions. Els sindicats majoritaris, les TPB, Comissions Obreres i UGT del País Valencià mantenen fins a les 8 d'esta vesprada una consulta telemàtica unitària on demanen al professorat reflexionar sobre la proposta d'acord de la Conselleria d'Educació, sobre la continuïtat de la vaga i les pròximes mobilitzacions. També debaten si, en el cas d'acceptar l'acord, s'opta per suspendre la vaga de manera temporal o desconvocar-la totalment. En qualsevol cas, els sindicats han anunciat una mobilització per a demà a València, que serà pel matí, si el professorat decideix continuar amb la vaga indefinida o per la vesprada, si opta per finalitzar-la. Pel que fa als sindicats AMPE i CESIF, els minoritaris, també reuneixen avui els comitès executius per a decidir la posició davant de la proposta d'acord. Sobre la negociació, s'ha pronunciat avui el president, Juanfran Pérez Llorca. Ha incidit en la baixada de ràtios que s'ha reflectit en la proposta de la Conselleria d'Educació.
11: Una proposta de ràtios molt més ambiciosa i que estem disposats a endur endavant. Per a mi seria il·lògic que allí no es proteste i que s'acceptarà aquella i així que esta és millor, millor sobretot per als pares i per als alumnes, sobretot, no? No s'acceptarà. Per tant, jo crec que hi ha que deixar un poc la part política i centrar-se en l'important que és l'educació. Jo crec que si ens centrem tots en això, lo lògic és que aquests acords que estan sobre la taula s'aproven.
6: I de la visita papal a l'espera de protagonitzar l'acte més esperat, el de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el papa Lleó XIV ha estat este matí en l'abadia de Montserrat.

0: Serrat abans ha compartit també uns minuts amb les preses i presos del centre penitenciari Can Brians 1.
1: Sí, d'acord amb l'agenda oficial, el Papa descansa fins a les 4 i mitja, fins que a les 4 i mitja s'hi trobi amb treballadores i treballadors d'associacions que atenen persones vulnerables i excloses en l'església de Sant Agustí en el Raval. Abans d'anar a la Sagrada Família, on oficiarà una missa, beneirà la Torre de Jesús del temple que va dissenyar Antoni Gaudí, del que avui precisament es complix el centenari de la seva mort. Al migdia, el pontífex ha arribat a l'abadia de Montserrat, on l'esperaven milers de fidels. I on ha resat el rosari i ha dinat en privat amb la comunitat benedictina. La visita a aquell santuari no està lliure de polèmica perquè almenys 15 persones han denunciat que quan eren menudes van ser víctimes d'abusos sexuals per part de tres religiosos. Un informe de l'abadia va reconèixer que un sacerdot va poder abusar de 15 xiquets durant 30 anys. El Papa ha evitat esmentar els abusos en el discurs a la comunitat benedictina. Tampoc ho ha fet l'abat. I de matí, el pontífex ha compartit uns 20 minuts amb presos i preses de diverses presons catalanes al centre penitenciari Can Brians 1. Lleó 14 els ha dit que els errors no determinen la identitat d'una persona.
2: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
0: I a la sessió de control al Congrés dels Diputats, intercanvi avui de retrets, nou intercanvi de retrets entre el president del govern i el líder de l'oposició, les declaracions dels quals per les similituds de les acusacions podrien ser intercanviables. Els dos treien a l'hemicicle un dels recents casos de corrupció que afecten a l'entorn de Sánchez, de Gestapillo parlava Feijó este matí, i Sánchez treient els casos dels populars. Bé, de la batalla dialèctica el que ha tornat a quedar clar és que el president del govern espanyol té la intenció d'esgotar la legislatura.
3: 12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Señor P.S. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos. ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
4: Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, lecciones ninguna, señor Feijóo. Llevan 8 años haciendo oposición marrullera. Sigan con sus maniobras, que nosotros seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
1: Bé, sembla que l'un i l'altre han obviat la crida al diàleg que el Papa Lleó XIV va fer dilluns al Congrés en un discurs que van aplaudir, per cert, durant 7 minuts. En tot cas, més enllà de l'estil allarronça entre Sánchez i Feijó, la posició dels partits que donen suport a l'executiu central no canvia. Socis com ara el PNB i Esquerra demanen explicacions pels casos de presumpta corrupció que envolten el govern espanyol i els nacionalistes bascos també l'avançament electoral, però també reiteren que no s'aliaran amb el PP per a propiciar una moció de censura. I del que esta matí s'ha escoltat a l'hemicicle, cal destacar la intervenció de la portaveu d'H. Bildu, Merche Aizpurua, que li ha dit a Sánchez que el moment és difícil, que calen explicacions i depurar responsabilitats, però ha assegurat que hi ha una operació política orquestrada per a tombar el govern de coalició.
0: De l'exterior, l'Iran ha tardat molt en arribar a un acord amb els Estats Units i ara haurà de pagar el preu. És el que acaba de dir el president nord-americà Donald Trump després d'una sèrie d'atacs directes entre els dos països. I a Irlanda del Nord, Vicent Montagut, explosió de violència esta nit contra els migrants.
5: Sí, l'origen és l'intent de decapitació d'un veí per part d'un home d'origen sudanès. Encara no se sap el mòbil, però la policia descarta que sigui un atac terrorista. En tot cas, les imatges són duríssimes i les manifestacions de protesta han degenerat en atacs contra persones migrants. Grups d'encaputxats han incendiat desenes de vivendes, vehicles i negocis. En estos temps que corren, qualsevol atac contra un natiu per un immigrant és explotat per l'extrema dreta. El propi Elon Musk ha publicat missatges de suport a les protestes i a Belfast cal afegir el component de rivalitat entre catòlics i protestants que pot explotar en qualsevol moment.
0: Anem ja amb la previsió de l'horatge. Són les 3:10. Antonio Sánchez, bona vesprada.
6: Molt bona vesprada. Avui tenim un canvi d'horatge clar degut al vent de gregal, un vent que s'està portant moltíssima humitat i també nuvolositat cap a les comarques centrals, sobretot. El cel tapat al centre del territori, amb més sol cap al nord i cap al sud. Per al centre ja diem que fins i tot hem tingut pluja. Ha descarregat la pluja fins al 7 litres per metre quadrat a Ràfol de Salem i també al voltant del 6 litres per metre quadrat a Vilallonga, a Carrícola. És a dir, que ha plogut més a la Safor

0: i a la Vall d'Albaida. Veurem com està la vesprada, serà molt pareguda, amb núvols encara ancorats cap a les comarques centrals, encara que s'obrirà un poc més el cel i tindrem més estones de sol en general en tot el territori. Això sí, cap a l'interior nord tindrem augment de la nuvolositat, tant al Recó de Mus com l'Alt Millars, al Palància, i no descartem alguns ruixats, sobretot més a prop de la frontera amb la província de Terol. Veurem com està la situació. Demà de matí encara es repetirà, alguns núvols ancorats a les comarques centrals, a la resta amb més sol i temperatures que demà ja pugen. Ui, màximes baixes entre els 24 i els 28 graus, demà pujarà.
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
3: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: 3 i 12, tensió avui a les portes del jutjat de Catarroja, on estava citada Susana Camarero, la primera consellera del govern de Carlos Mazón, que declara com a testimoni en la causa Veladana. Davant de la jutgessa, entre altres coses, ha dit que la vesprada de la barrancada no va tindre contacte amb l'expresident Mazón. Lourdes Espinosa.
5: Bona vesprada, Patricia. Doncs l'expectació era màxima, però la vicepresidenta Susana Camarero no ha entrat per la porta principal i no han pogut veure-la. Dins de la sala, Camarero ha declarat a la jutgessa que el matí del 29 d'octubre, en el ple del Consell, Mazón va demanar als consellers que estigueren pendents de l'emergència, però que de vesprada ja no va rebre cap instrucció per part del president i que la situació la manejava la consellera Prades. S'ha compromès a aportar els whatsapps a la resta del Consell. Eduardo García és advocat de l'acusació popular de Ciutadans.
6: Ha explicat que com ha canviat el organigrama de los conselleres, ese grupo ya no está activo, lo tendrá que buscar y que prefiere pues aportarlo dentro de unos días y que quede todo más claro.
5: Ha reconegut no saber que era un secopi aquell dia, però que es va connectar quan informaven que a Gutiel ja hi havia persones en els sostres, però no residències afectades. Després va anar-se'n a una entrega de premis. A les 8 de la vesprada, quan començaven a circular vídeos del desbordament del barranc del Pollo, va contactar amb la residència de Paiporta, on van morir 6 persones. La conselleria va enviar un protocol de pluges a l'empresa privada que gestiona esta residència, però la informació no va ser reenviada. El dia de la Dana també van morir 37 persones connectades al servici de teleassistència, però Camarero assegura que este és un servici d'atenció i no d'emergència.
4: Més coses. La presidència de la vicepresidenta Susana Camarero en el jutjat de Catarroja, la seva presència, ha estat rebuda amb crits de dimissió per part de familiars de les víctimes de la Dana. Encara que els ha esquivat, com dèiem, entrar per una altra porta, les consignes no se saben.
7: Bé, una dona damnificada, Toni García, que va perdre el marit i la filla en la barrancada, ha culpat Camarero d'una part de les persones mortes per la tragèdia.
8: A reclamar la dimisión de Susana Camarero porque la consideramos responsables de parte de los fallecimientos, sobre todo de las personas de la tercera edad, que ella tenía la responsabilidad de protegerlas y ayudarlas en un día tan nefasto.
7: Les presidentes de les associacions majoritàries de víctimes han estat a la porta del jutjat durant l'interrogatori de la vicepresidenta com a testimoni. Les dos han demanat que dimitisca Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana, 29 d'octubre.
9: N'hi ha cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleassistència i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar on havia d'estar, estava un lliurament de premis. I estem així per a recordar que continua un govern continuista i que demanem la dimissió de Susana Camarero.
7: Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, ha ampliat la responsabilitat a l'expresident, a Carlos Mazón.
10: Esta senyora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta, ni ha querido mirarnos a la cara. El día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picaña. Estas personas fueron abandonadas doblemente, por la Consellería de Emergencias, evidentemente, pero también fueron abandonadas por la Consellería de Servicios Sociales, que es por lo que ella está aquí. Por encima de todos ellos estaba Mazón.
4: I que també ha anat avui als jutjats de Catarroja és l'advocat de Carlos Mazón, que per a demanar una còpia de tota la causa, ara que l'expresident és part personada. El lletrat no ha confirmat si Mazón lliurarà els missatges del mòbil que li ha demanat la jutgessa. Ha explicat que ara han d'estudiar tota la instrucció i que la intenció és col·laborar amb la justícia. Tampoc no ha aclarit si presentarà o no un recurs a este requeriment judicial. Ignacio Galli és l'advocat de Carlos Mazón.
11: Hasta que no estudiemos la causa completa, yo no voy a tomar ninguna decisión ni hacer nada distinto a estudiar. Creo que aquí hay mucha gente que lleva ya personada mucho tiempo. Nosotros acabamos de llegar e insisto, lo que procede ahora por criterio de prudencia y por lealtad profesional incluso a la propia tramitación es estar a la espera del estudio en profundidad y con tranquilidad.
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: La vaga indefinida a l'educació pública viu, ja ho saben, una jornada de reflexió. Els sindicats consulten al professorat si accepten l'última proposta de la conselleria i si mantenen la vaga indefinida, el personal docent pot votar el document fins a les 8 d'esta vesprada. José Soler.
12: Bona vesprada, Patricia. Avui és un dia també d'assemblees explicatives per part dels sindicats majoritaris que volen aclarir dubtes sobre esta negociació i el document que s'ha plantejat. També han elaborat informes i documents explicatius sobre l'evolució de la negociació i de les propostes que s'han anat incorporant i les que s'han rebutjat. Una consulta que pregunta si s'està d'acord amb la proposta global de l'acord i en cas de respondre negativament es planteja si s'acceptaria un acord parcial en cadascun dels punts d'esta negociació. I una altra de les preguntes clau de la consulta és si s'opta per desconvocar la vaga de manera total o si es preferís suspendre-la temporalment amb l'opció de poder reactivar-la sense preavís. Mentrestant, avui han continuat les protestes i a primera hora d'este matí s'ha fet una bicicletada reivindicativa a Castelló en defensa de l'escola pública i a la plaça de la Mare de Déu de València es manté, com saben, la acampada de docents. I a tot això cal sumar, Patricia, que avui tots els sindicats de l'ensenyament concertat han eixit al carrer en la segona jornada de vaga este mes. S'han concentrat davant de la Conselleria d'Hisenda per a reclamar millors condicions laborals. Es tracta d'aturades parcials que tindran la seva continuïtat la setmana que ve amb una concentració davant les Corts i una manifestació.
4: I es tanca sense acord. La Comissió d'Investigació dels Bocomers de la Diputació d'Alacant, del Partit Popular, ha aprovat amb la seva majoria unes conclusions on assegura que no va haver irregularitats en la tramitació, mentre que PSPB i Compromís anuncien noves accions per tal d'esclarir si va haver o no frau per part de la Cambra de Comerç d'Alacant i del seu president en la gestió d'aquestes ajudes. Bea Ponce.
13: Ser la veritat i que la veritat és que no hi ha irregularitats en la tramitació dels Bocomers. La vicepresidenta de la Diputació, Ana Serna, acusa el PSOE de voler enfangar el nom de la institució sense proves.
14: Lamentablemente hemos tenido que intentar limpiar la imagen de una institución impoluta como consecuencia del intento de embarrar parte del Grupo Socialista.
13: Des del PSPB han criticat que no s'hagin debatut i votat les conclusions d'esta comissió. De fet, han presentat el seu propi informe final i anuncien que la investigació no acaba aquí, però que concretaran nous passos més endavant. Raúl Ruiz és portaveu socialista de la Diputació d'Alacant.
15: La comissió acaba aquí. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar de exigir que se rindan responsabilidades y que, evidentemente, pues, explique qué sucedió en aquel momento, porque, desde luego, hay muchísimas dudas todavía que siguen sin esclarecerse.
13: Més concrets han estat des de Compromís. Denuncien que no se'ls ha facilitat la documentació demanada i anuncien que acudiran al Tribunal de Comptes per esclarir la participació de les empreses de l'entorn de Carlos Baño en la gestió d'aquestes ajudes.
16: Nosaltres estem investigant, conforme dic, les subvencions de la Càmera de Comerç per a organitzar l'ICAM de Gastronòmica i si no tenim una resposta satisfactòria tindrem que anar a Tribunal de Comptes.
13: De manera paral·lela hi ha una investigació judicial oberta sobre la gestió dels Bocomerç de 2022 i 2023 en més de 20 municipis.
4: I a Callosa, de segur, el Partit Popular, Vox i un regidor no adscrit han registrat una moció de censura per a desbancar de l'alcaldia al PSPB.
7: El Partit Socialista governa en minoria amb 5 regidors, amb un més d'Esquerra Unida, Unides Podem. Els partits que han presentat la moció en sumen 9. Dels 17 que conformen el ple, proposen com a candidat el regidor del PP, Juan Antonio Franco. Ana Serna és vicepresidenta del PP a la província d'Alacant.
14: Callosa necesita un equipo de gobierno con capacidad de gestión, necesita un equipo de gobierno con visibilidad y necesita un equipo de gobierno capaz de darle un poco de de vida al municipio de Callosa, que es verdad que en estos últimos tiempos pues ha venido sufriendo los

0: devenires políticos que no han hecho otra cosa que pues paralizar un municipio.
1: La visita de Lleó 14, avui protagonitzada per una visita històrica al centre penitenciari de Brians 1. És la primera volta que un papa entra en una presó espanyola davant d'una vuitantena d'interns. El pontífic s'ha llançat un missatge d'esperança, de perdó i segones oportunitats. Vanessa Gregori.
2: Cants per a rebre en el centre penitenciari Brians 1 al papa Lleó 14, que ha deixat un missatge d'esperança.
3: El passat no condena el futur.
2: També missatge de segones oportunitats per als vora 80 interns de diferents centres que han assistit a l'acte.
3: El Senyor nos permite a todos empezar siempre de nuevo. Ser cristiano no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse.
2: Avui el papa ha dirigit la mirada de l'Església a aquells que intenten reinserir-se en la societat.
4: Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas.
2: Recluses que han trobat en la fe una manera de sobreposar-se a les adversitats.
5: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida.
2: Abans de posar camí al monestir de Montserrat,
3: pido al Señor que os bendiga.
2: La de Lleó 14 ha sigut la primera visita que un papa ha fet a una presó espanyola.
1: Bé, doncs, com deia la nostra companya de Can Brians, el papa se n'ha anat a l'abadia de Montserrat, on l'esperaven de 9 milers de fidels. Carmen Domingo.
6: A Montserrat, el Sant Pare ha viscut un altre bany de masses. Milers de fidels, pelegrins, curiosos... S'ha repetit aquesta imatge que hem vist tant al llarg d'estos dies del papa que beneïs a un bebè, i a un altre, i a un altre... Un papa que saluda, que somriu... En esta abadia, símbol d'espiritualitat i d'identitat catalana, el papa ha presidit l'oració del Rosari.
3: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La moreneta sempre m'ha acompanyat.
1: I 507 migrants van morir entre gener i maig al Mediterrani mentre tractaven d'arribar a Espanya. Són unes dades que hem conegut avui en la vespre que el papa Lleó XIV arriba a les Illes Canàries. En són uns 54,6% més que l'any passat, segons un informe de l'ONG Caminant Fronteres. L'anomenada ruta algeriana del Mediterrani Occidental registra dades de rècord.
7: L'informe detalla que cada 7 hores una persona perd la vida en esta via d'entrada. L'últim informe de Caminant Fronteres, corresponent als 5 primers mesos de l'any 2026, mostra que per primera vegada, esta ruta ha superat el mig milar de migrants morts mentre tractaven d'arribar a Espanya. I esta dada suposa un creixement del 54,6 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En conjunt, 1.317 persones de 26 nacionalitats diferents han perdut la vida intentant arribar a Espanya en els 5 primers mesos d'enguany, entre les quals hi havia 142 dones i 129 menors d'edat. De l'any 2025 es produeix la continuïtat. Des de l'any 2025 es produeix la continuïtat d'un patró recurrent, és la troballa de persones mortes a la costa, moltes d'elles en un estat que indica un ofegament recent, explica l'ONG. I el papa Lleó XIV estarà demà a les Canàries per a visibilitzar el drama de la migració i tornar a explicitar el suport a les persones migrants, com va fer en el discurs de dilluns al Congrés i en la visita a un centre de Càritas a Madrid.
1: I fa 48 hores que el mateix papa demanava al Congrés que es rebaixara la crispació. Sánchez i Feijóo han ignorat el missatge i han tornat a la pica baralla. El PP reivindica la seva petició d'avançar els comicis generals, però Sánchez es manté ferm en què aguantarà fins a 2027. Lorena Diego.
8: Bona vesprada. Avui una nova sessió de control al Congrés amb referències a la visita del papa per a demanar eleccions a Sánchez. El PP aprofita per a citar a Sánchez, com ho feia Leire Díez, en la seva agenda. Escoltem Alberto Núñez Feijóo i el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
9: Puede pecar, delinquir, por obra u omisión. Señor P.S. Su gestapillo no será recordada por su pericia.
10: Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Si quiere jugar a les sigles, pregunte primero quién es M. Rajoy.
8: També hem escoltat un avís dins de l'hemicicle per al president del govern. Merche Aizpurua, EH Bildu.
11: Limitar-se a resistir serà un fracaso asegurado.
8: I fora als corredors, uns altres socis es justifiquen així. Gabriel Rufián.
12: Fíjese si són xungos los que vienen detrás, la alternativa me refiero, que se está aguantando esto.
8: L'executiu s'ha escoltat en la presentació dels pressupostos, ja que ha anunciat que portarà al Consell de Ministres l'actualització del quadre macroeconòmic el 23 de juny.
1: Canviem d'assumpte. La Unió Llauradora ha denunciat la comercialització de diferents marques d'arròs importats sense dir-ne la procedència, us ho contàvem fa ja uns dies. Això, segons la Unió, pot crear confusió en els consumidors i consumidores que no sempre tindrien garantit que estan menjant arròs cultivat a la Comunitat Valenciana.

0: I el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha assegurat este matí a Sueca que la valenciana és l'única autonomia que no controla l'etiquetatge i ha reclamat al Consell que acredite la realització de controls oficials. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha explicat, ha dit, ha assegurat que cap normativa europea ho obliga. Pablo Agustín Duy i Miguel Barrachina.
1: Yo quiero hoy pedirles públicamente que atiendan estas denuncias que son de sentido común, que asuman sus competencias y que las ejerzan para asegurar que los consumidores tienen toda la información necesaria a la hora de efectuar sus decisiones de compra.
2: Nosotros sí queremos que aparezca en el etiquetado el origen del arroz. Ese origen no aparece porque la normativa europea no lo reclama y, por tanto, quien no se representa ante la Comisión Europea, es decir, este mismo ministro, es a ellos a quien debe reclamarle.
3: I a les portes de les fogueres de Sant Joan hi ha preocupació entre els artistes, cada volta hi ha menys, i el sector denuncia més l'encariment dels materials i uns pressupostos estancats. Pilar Llorca.
4: A pocs dies de lliurar molts treballs, els artistes de fogueres denuncien les dificultats de guanyar-se la vida fent estos monuments. Antonio Benavente.
5: Que es que nosotros nos nutrimos básicamente de los materiales que vienen de eso, del petróleo, de casi de todos los materiales que están subiendo ahora. Y es que está llegando un punto en que casi nosotros estamos pagando para trabajar. Es un oficio complicado. O la gente que gestiona las fiestas y los presupuestos que los gestionan de otra manera.
4: Però el mestre major de fogueres, Joaquín Rubio, apunta a un altre factor i considera que els artistes emergents han d'atrevir-se a fer el salt a categories superiors.
6: N'hi ha moltíssima gent que eix del curs de formació professional, però directament se'n van a fer fogueres infantils. Jo sí que animaria aquests artistes i artistes joves diguem de fer fogueres de gran envergadura.
4: El debat està obert. En el que tots coincideixen és que sense artistes no hi ha monuments i sense monuments no hi ha fogueres.
3: A Belfast, la capital d'Irlanda del Nord, s'ha viscut una de les nits més violentes dels últims anys. L'intent de que decapitació d'un veí per part d'un home d'origen sudanès ha desencadenat una onada d'aldarulls i atacs contra famílies de migrants. Carme Pastor.
7: Diferents grups d'encaputxats s'han llançat a recórrer els barris del nord de Belfast, on residís més població migrant. Al crit de fora estrangers s'han anat trencant finestres i incendiant vivendes. Els bombers han atès més de 60 incidents, entre ells el rescat d'entre les flames d'una família africana amb xiquets i un nadó de 2 mesos. La crida a la calma de la primera ministra d'Irlanda del Nord i de la resta de líders polítics no ha aconseguit calmar els ànims dels violents en resposta a l'agressió de dilluns a la nit en què un refugiat sudanès va intentar decapitar un veí. L'agressor està des d'avui en presó provisional i la víctima en l'hospital en estat greu.
3: I Donald Trump escenifica haver perdut la paciència amb l'Iran, amenaça amb trencar oficialment les negociacions i la treva, un alto el foc que es trenca reiteradament en la pràctica amb atacs creuats. Marian Company.
8: Atacs que ens transporten als primers dies de la guerra, Patricia, i que estan posant a prova el procés. Esta volta per causa de l'helicòpter Apache nord-americà que Washington acusa l'Iran d'haver derribat. Teheran assegura que els nord-americans estan disfressant d'acció de guerra un simple accident del que els pilots han sobreviscut en ser rescatats per un dron naval. I amenaça en boca del portaveu del Ministeri d'Exteriors d'alçar-se de la taula de negociacions. Un bloqueig que empitjora Israel amb una nova jornada d'atacs al sud de Líban. L'exèrcit israelià acaba d'atacar la localitat de Sidon.

0: suspirar.
1: Seguretat Social presenta el nou single El dia que me quieras amb una proposta original que inclou tres formats: cançó, curtmetratge i un vídeo d'edició limitada que il·lustra el valencià Paco Roca. Així està, versió de Carlos Gardel. Posa punt final a este temps de notícies. Nosaltres tornem demà. Adeu.

0: punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A punt.
2: T'ho contarem tot.
3: Però tot, tot, fil

0: Ferranda.
1: Te'n vens?
2: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Som a punt.
4: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem de

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic i empresarial de Punt Ràdio. Benvinguts a aquesta Cadena de Valor d'avui, 10 de juny. És dimecres, ja tenim quasi la setmana feta. I en aquest punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui comencem el programa comentant el manteniment de la previsió de creixement per part del BBVA Research per a l'economia espanyola en el 2,4%. En este sentit, i seguint també amb les previsions, avui el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que el pròxim 23 de juny presentarà el quadre macroeconòmic del 2027, el document tècnic que és clau i que estableix les previsions del PIB i la inflació per als pròxims 3 anys i també un document que marca l'inici per a presentar els pressupostos generals de l'Estat de cara a aquest 2027. Avui posarem el focus en això i intentarem entendre la importància d'aquest document, d'aquest full de ruta, com s'elabora el seu recorregut legislatiu i de quins indicadors es composarà. I per altra banda, demà està convocada la reunió del Banc Central Europeu que pot condicionar aquestes previsions macroeconòmiques, ja que s'espera que la institució que presidís Christine Lagarde anunciï una pujada dels tipus d'interès d'un quart, deixant-los en el 2,25%, una mesura que es prendrà per a intentar frenar el creixement dels preus i la inflació degut al conflicte del Pròxim Orient. Veurem com afecta això al nostre mercat immobiliari i què podem fer si estem pensant i podem comprar una vivenda. I a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'este dimecres, m'acompanya com cada dia Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Així estem un dia més i anem a arrencar el programa parlant d'aixes previsions de creixement que es desprenen d'aquest informe elaborat per BBVA Research. Anem a veure què diuen.
1: BBVA Research ha mantingut en el 2,4% la seva previsió de creixement econòmic per a Espanya en este 2026, però ha rebaixat 3 dècimes, les de 2027 fins al 2,1% a causa, principalment, per l'encauriment de l'energia pel conflicte a l'Orient Mitjà. Malgrat la incertesa global, l'informe destaca la resiliència de l'activitat nacional que es veurà impulsada a curt termini per l'ocupació, el dinamisme del turisme desestacionalitzat i una política fiscal expansiva basada en ajudes públiques.
2: No obstant, tot això, els experts adverteixen d'una pèrdua de competitivitat en els sectors manufacturer i agroalimentari, la qual cosa provocarà una caiguda de les exportacions de béns i elevarà la inflació estimada fins al 3,8% a l'any 2026. Parlem d'un escenari que, sumat a l'encariment de l'Euríbor i a les pròximes pujades dels tipus indicades pel Banc Central Europeu, està deteriorant la confiança d'unes famílies que, a més, afrontaran forts repunts en el preu de l'habitatge de fins al 12% enguany.
1: En l'àmbit laboral i fiscal, l'estudi projecta un panorama positiu amb la creació de quasi un milió d'ocupacions entre estos dos exercicis, impulsat principalment per la immigració i el sector serveis. Este dinamisme laboral elevarà la renda disponible de les llars, mentre que el dèficit públic se situarà en el 2,8% del PIB en 2026 a causa del cost dels paquets d'ajudes aprovats pel govern per pal·liar la crisi internacional.
2: Ho hem anticipat al sumari del programa. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat en el Congrés que el pròxim 23 de juny el govern presentarà el quadre macroeconòmic per a l'any 2027. El document tècnic clau que estableix les previsions del PIB i la inflació per als pròxims 3 anys i que serveix de base obligatòria per elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Es tracta d'un anunci que coincideix amb les negociacions de l'executiu amb agents socials per a dissenyar noves ajudes fiscals per l'impacte de la guerra a l'Iran, marcant així l'inici formal de la complexa tramitació pressupostària que continuarà després de l'estiu.
1: Precisament, davant d'aquest anunci, l'oposició denuncia que el creixement macroeconòmic no es trasllada al benestar real de les famílies, denunciant la precarietat laboral, la crisi de la vivenda o la inflació.

0: I continuem amb el repàs d'avui. Ara parlem de la creació d'empreses, i és que la creació d'empreses a Espanya va retrocedir un 2% interanual al mes d'abril, amb un total de 11.558 noves societats, la xifra més baixa per a este mes des de l'any 2023. Després de 3 mesos consecutius de creixement, l'emprenedoria torna així a un terreny negatiu. Tot això, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: En paral·lel, les dissolucions empresarials es van disparar un 25% fins a les més de 2.000 societats, el que estaríem parlant de 70 empreses desaparegudes cada dia de mitjana. La majoria dels tancaments, això sí, van ser voluntaris, encara que també van augmentar de manera significativa les dissolucions derivades de processos de fusió.
0: No obstant aquesta evolució, el capital destinat a la creació de noves empreses va créixer en més d'un 20%, superant els 513 milions d'euros, tot mentre que les ampliacions de capital van augmentar en més d'un 9%. En l'acumulat dels 4 primers mesos de l'any, la constitució de societats encara manté un avanç del 20%, tot i l'augment de més del 7% en les dissolucions. I tanquem parlant de jovens, perquè la reforma laboral ha canviat de manera notable l'entrada dels jovens al mercat de treball. Segons un estudi elaborat per FEDEA, més de la meitat dels menors de 30 anys accedeixen ja a la seva primera ocupació amb un contracte indefinit, davant del 10% al 17% que ho feien abans dels canvis aprovats a l'any 2021.
1: L'informe destaca que la temporalitat juvenil s'ha reduït de forma molt significativa, però també assenyala alguns efectes secundaris, entre ells una reducció mitjana d'uns 100 dies en la duració dels nous contractes indefinits i un increment moderat dels salaris, que solament ha crescut un 14% per a aquest col·lectiu.
0: Els investigadors atribueixen part de l'elevada rotació laboral a l'augment de les baixes voluntàries i dels acomiadaments en els primers mesos de contracte. Per això, FEDEA considera que limitar la contractació temporal era necessari, però aposta ara per incentivar les empreses amb menys rotació en lloc d'endurir els acomiadaments.
2: Demà serà notícia.
1: Comentem la nostra agenda econòmica com cada dia abans d'acabar el programa amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
3: Què tal? Molt bé, companys. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
3: Doncs com el programa d'economia i en tot i que això resulta que el protagonista és el papa, en el nostre podríem dir que no. En el nostre jo veig com a protagonista el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que manté una agenda intensíssima, no?
1: Correcte.
3: De la que esteu comentant.
1: A banda d'aquest anunci, no?, del quadre macroeconòmic, continua en la seva agenda de reunions i actes.
3: Així no, perquè esta mateixa vesprada, per exemple, té una reunió amb el sector de la distribució, també que és clau en el nostre país, per analitzar mesures de suport davant l'impacte de la guerra en Iran.
1: I tant.
3: I la tindrà una reunió que la tindrà en la seu del mateix ministeri. Uh-huh. I un poquet més tard, una reunió també curiosa i clau amb el ministre de Comerç i d'Inversions a Cuba, en un moment en què aquest país també està, com podem dir, en la picota, no?, per culpa
1: sí,
3: de Mr. Trump.
1: De Donald,
3: no?,
1: Trump, exacte.
3: Així no és. Però bueno, si revisem ja agenda de cara demà, 11 de juny, tenim, per exemple, així ben a prop, les terceres jornades d'emmagatzematge energètic i la seva cadena de valor. I com el títol de les jornades era esta, pues he volgut citar-ho.
1: Home, és que millor impossible, Pere.
3: Millor impossible, sí. Unes jornades en les que estaran presents Power Electronics i també la Universitat de València i la Politécnica. Uh-huh. Unes jornades que tindran lloc a Llíria, entenc que a la seu de la mateixa de Power Electronics. Sí. Uh-huh. I també com he sentit comentar a Arturo, que parlava d'emprenedoria, i demà també es reunís el Consell Valencià de l'Emprenedor així a València. També un sector que genera ocupació,
1: sí,
3: que és autoocupació, però que aposta també per el talent. I

0: Interessant, eh? Per
1: o
0: aquí busca una
1: estètica, entre
0: oportunitat
1: d'altres.
0: ahí. Sí, sí.
1: Sí, també és una eixida laboral amb
0: Correcte.
1: El suport de la marca o un poquet de, bueno, sí, de la franquícia
0: sí,
1: que tens.
0: Sí, amb aquest full de ruta, no?, que te marca la franquícia.
1: Jo crec que sí, sí. I a nivell global, molt ràpid. Tindrem aquesta esperada decisió, també, que estàveu avançant, del Banc Central Europeu sobre la taxa d'interès, i després també hi hauran declaracions de Christine Lagarde, la presidenta. Recordem que els diners estan al 2,15%, però la inflació ja va per damunt, i aleshores tots coincidixen, gurús, especialistes i col·laboradors que han participat al programa, en què pujarà el tipus de diners, però esperem a veure quant, no?, i en quina mesura.
0: Correcte, en efecte.
1: I per últim, els Estats Units donarà també informació sobre l'índex de preus al productor, més conegut com l'IPP, també, que marca un poquet la tendència econòmica del país.
0: Uh-huh.
1: Acaba de revisar l'IBEX, es mou entre els 18.200 punts, que ja és positiu per a
0: sí, sí.
1: Com està el panorama. I el barril de Brent que aguanta en 92 dòlars i mig, que també no és mala previsió per a com estan les coses.
0: Correcte. No? En fi, Pere Ferrer, moltes gràcies. Com cada dia, demà parlem. Adeu.
1: Vinga, bona vesprada, companys. Adeu.
0: Ja tenim així, en la nostra taula, a Ximo Rovira, que ens va contar què tenen preparat en la vesprada. Punt, Ximo, com estàs?
2: Què tal, monicos? Molt bé. Meravella, amb ganes de compartir una vesprada més amb tota la família d'esta ràdio pública. Anem a detindre'ns en la segona jornada de l'estada a Catalunya, a Barcelona, més concretament del Papa Prevost, i ja sabeu que culminarà la jornada d'avui, diguem-ne, els plats forts d'esta visita a Espanya, que és la missa de la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de sí. Jesucrist, diguem, l'última fita del major temple cristià del món, d'altra banda. De tota manera, s'està prestant molta atenció a les paraules del Papa Prevost, i amb molt bon criteri, i en l'homilia d'ahir a Catalunya, a l'estadi de Montjuïc, va dir: catalans, heu de ser constructors d'unitat. Allò va deixar l'home i no penseu que no ha alçat Pol Seguera. En fi, hi ha altres manifestacions del Papa. Uh-huh. Les analitzarem en el dia d'avui, en el que anem a parlar també amb Johnny Olcina. Que dit així, dius, Johnny Olcina, és cantant d'un grup de verbena, és estrella de la ràdio...
3: Serà esportista, què és?
2: Muy bien, molt bé. És nutricionista, especialitzat en esportistes d'alt rendiment, minipunto per a González, en efecte. Va ser nutricionista del València, també de l'Olympique de Marsella, i en ell anem a parlar de nutrició, salut d'elit, es diu el seu llibre. Mm-hmm. Parlarem de l'exercici de força, de la importància de fer força a qualsevol edat, i no dic de qualsevol manera, però tot exercici és bo. I parlarem de la proteïna, perquè està tan... Ara mateix hi ha ciència darrere,
3: mola,
2: però molt avalada per la ciència, que en cada menjada seria bo ingerir proteïna de qualitat. Però quanta, per què,
0: clar,
2: com,
0: clar.
2: De quina manera, tot això...
0: El iogurt de proteïna, què?
2: El iogurt de proteïna, no bien.
0: Claro.
2: No que... bien. Ai,
0: És que ho venen com si... Per això, bueno, després ho comentem.
2: Exacte, també hi ha
0: molts
2: molta...
0: dubtes ahí, eh?
2: Sí, al voltant del que fa la indústria alimentària, diguem, amb aquestes tendències, que no són tendències, en realitat, ja dic que està avalada per la ciència. Bueno, i moltes més coses que vos
0: moltes
2: anirem desgranant
0: d'ací
2: un ratet.
0: De seguida vos escoltem. Gràcies. Nosaltres acabem així el programa d'avui, però tornem demà, Arturo.
4: Tornem demà, com sempre, Javi, a les 3:30 de la vesprada.
0: Bona vesprada. Adéu.
2: Adéu.

0: Cadena de Valor.
1: Són les 4.
2: A punt. Notícies.
1: Susana Camarero ha declarat avui davant de la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la Dana. La vicepresidenta del Consell ocupava el mateix càrrec que el dia de la barrancada i era més responsable de la Conselleria de Servicis Socials. Xavier García del Valle.
3: Sí, Camarero ha declarat durant quasi 2 hores en qualitat de testimoni i ha dit que ni la consellera d'Emergències, Salomé Pradas, ni l'expresident Carlos Mazón o persones del seu entorn van contactar amb ella ni va rebre cap instrucció aquell dia. També ha dit que no sabia què era un secopi, a pesar que, en conèixer que s'havia convocat, va decidir connectar-se al començament de la reunió per a assabentar-se en primera persona de què passava. Fora dels jutjats l'esperaven representants de les associacions de víctimes de la Dana, uns representants que, a banda de demanar-li la dimissió, li han recriminat a Susana Camarero el fet que hagi entrat al

0: jutjat per la porta de darrere. Escoltem primer breument els càntics i després una de les presidentes, Mariló Gradolí.
1: N'hi ha cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleassistència, i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar on havia d'estar, estava a un lliurament de premis. I estem així per a recordar que continua un govern continuista i que demanem la dimissió de Susana Camarero.
0: Recordem que aquell 29 d'octubre del 2024 van morir 5 residents d'un centre de Picanya i 6 en una altra residència de Paiporta, sense oblidar la trentena de persones majors que estaven incloses en el sistema de teleassistència.
2: Tot i que Susana Camarero ha dit en un principi a la jutgessa que es pensaria si lliura o no els seus missatges de WhatsApp d'aquell 29 d'octubre, finalment ha acceptat fer-los arribar a la instructora.
0: Sí, i ja comencem a conèixer part del seu contingut. Segons publica el diari Les Províncies, en un dels missatges, en el grup del Consell, l'expresident Carlos Mazón va dir textualment: inundarem de dades els mitjans de comunicació, ui, conforme, i recomanava després o desprèn la sensació d'estar alerta que et cagues, i a la gent la calma, que és l'important.
2: I l'advocat de Carlos Mazón ha anat avui als jutjats per a demanar una còpia de tota la causa, ara que l'expresident és part personada en la causa. Alejandro Molés.
3: El lletrat no ha confirmat si Mazón lliurarà finalment els missatges del mòbil que li ha demanat la jutgessa. També ha explicat que ara han d'estudiar tota la instrucció i que la intenció és col·laborar amb la justícia. Tampoc no ha aclarit si presentarà un recurs al requeriment judicial. Escoltem Ignacio Gallí.
4: Hasta que no estudiemos la causa completa, yo no voy a tomar ninguna decisión ni hacer nada distinto a estudiar. Creo que aquí hay mucha gente que lleva ya personada mucho tiempo. Nosotros acabamos de llegar e insisto, lo que procede ahora por criterio de prudencia y por lealtad profesional incluso a la propia tramitación es estar a la espera del estudio en profundidad y con tranquilidad.
2: Últim dia complet avui del papa Lleó XIV a Catalunya, abans que demà es trasllade a les Canàries.
3: La jornada d'este dimecres ha començat amb una visita a un centre penitenciari, després ha traslladat a l'abadia de Montserrat, on ha arribat al migdia. Allí ha resat el rosari envoltat de fidels. Escoltem un fragment en català.
5: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos, beneïda sou vos entre totes les dones.
3: Després ha dinat a l'abadia de Montserrat, ha tornat a Barcelona, on d'ací a mitja hora, a les 4:30, es reunirà amb un grup de treballadors i treballadores d'associacions que atenen persones vulnerables. La trobada serà en una església del Raval, concretament en la de Sant Agustí, i d'allí són estos testimonis.
6: Estamos todos por fe, ¿no? Y porque es una cosa que no creo que lo tengamos muy a menudo, porque papas aquí a Cataluña no ha venido mucho.
7: Estamos muy felices, un poco nerviosas, porque entusiasmada, con alegría.
8: Con muchas ganas de recibir su mensaje. Estamos con invitación.
9: Y el poder verlo, que yo nunca había visto a ningún papa, pues claro, he aprovechado ahora, digo, voy a verlo. Aquí estamos, como buenas fieles.
3: 3 hores més tard, a les 7:30, s'ha programat un dels actes considerats més importants de la visita de Lleó XIV a Espanya, la missa que oficiarà la Catedral de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús del Temple que va dissenyar Antoni Gaudí, de qui avui precisament es complís el centenari de la seva mort. I arran de la visita del papa, avui ha passat per a Punt Ràdio l'arquebisbe de València, Enric Benavent, que, entre altres coses, ha parlat sobre el tractament de les víctimes d'abusos per part de l'Església en el programa Amunt i Avall. L'escoltem.
10: Hem d'estar preocupats des de l'Església per les nostres víctimes o per les víctimes d'aquests comportaments que succeeixen dins l'àmbit eclesial. Però seria una cosa molt trista que en la societat únicament es posés la mirada en l'Església i s'oblidaren de moltes altres víctimes.
2: Dia de votació del professorat de l'ensenyament no universitari per a decidir si accepten o no l'última proposta de la Conselleria d'Educació. En tot cas, els sindicats STPB, UGT i Comissions Obreres es mostren a hores d'ara partidaris de suspendre la vaga, no de desconvocar-la i continuar negociant.
3: Siga com siga, amb el resultat de la votació demà a les 9 del matí seuran a la taula de negociació els sindicats i la Conselleria d'Educació. Fins a les 3:15 de la vesprada ja han votat 14.700 docents en la consulta. Tenen de temps fins les 8 de la vesprada. Mentrestant, este dimecres han continuat les protestes, com ara la que s'ha fet a Castelló de la Plana, amb una bicicletada.

0: reivindicativa en defensa de l'escola pública. També la manifestació que ha recorregut el centre d'Alacant, mentre que a València, a la plaça de la Mare de Déu, continua l'acampada de docents. Recordem que, entre d'altres, la proposta de la Generalitat suposa una inversió de 3.300 milions d'euros per als pròxims 4 anys. A més, inclou vora 7.650 noves contractacions de docents. Pel que fa al seguiment de la vaga i quan falta conèixer les dades d'avui, en la jornada d'ahir el presentat no va superar el 4% de mitjana.
1: I el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat una nova rebaixa fiscal.
2: Sí, no ha donat xifres, però diu que encara pot abaixar més els impostos i que encara tindria més marges si la Comunitat Valenciana rep algun dia el finançament que es mereix.
3: Una reforma fiscal que sí que les anticipo que va a ser ambiciosa, pero también les digo que va a ser racional a la situación a la que nos encontramos en la Comunidad Valenciana. Si somos capaces de que se atienda a las peticiones de la Comunidad Valenciana y que nos llegue lo que nos toca, seremos mucho más ambiciosos para seguir bajando la presión fiscal.
1: I en l'àmbit municipal a Callosa de Segura, on viuen unes 20.000 persones, el Partit Popular, Vox i un regidor no adscrit han registrat una moció de censura per a fer fora de l'alcaldia a la socialista Amparo Serrano, que governa en minoria amb el suport d'Esquerra Unida i Podem.
0: Els partits que han presentat la moció sumen 9 dels 17 regidors i proposen com a candidat al regidor del PP, a Juan Antonio Franco. Està previst que la moció de censura es duga a terme el 25 d'este mes. En el capítol de reaccions, la vicepresidenta del PP a la província d'Alacant, Anna Serna, ha justificat la presentació de la moció de censura amb estos arguments.
4: Callosa necessita un equip de govern con capacitat de gestió, necessita un equip de govern con visibilitat i necessita un equip de govern capaç de darle un poco de vida al municipio de Callosa, que es verdad que en estos últimos tiempos pues ha venido sufriendo los devenires políticos que no han hecho otra cosa que pues paralizar un municipio.
1: I en els esports, el jugador José Morales ha visitat avui les instal·lacions d'apunt de Burjassot després de tancar l'etapa com a granota. El comandant ha repassat la seva trajectòria.
2: Sí, Morales ha parlat de la seva etapa en el Llevant, ha assegurat que se sent eternament agraït, són paraules textuals, al club per haver-li donat l'oportunitat de jugar-hi gran part de la carrera professional. Ara vol continuar jugant i té ofertes damunt de la taula.
5: Estamos abiertos a cualquier opción que nos pueda salir, porque creo que también salir de España puede enriquecernos como personas y como familia, y bueno, pues al final valoraremos todo y lo que creamos que es más conveniente para tanto para mí como para mi mujer como para mi hijo, allá iremos.
2: Y en el futuro también le agradaría formarse como entrenador.
1: Els deixem ara en companyia de la vesprada d'apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Més informació a les 5 en esta sintonia i en el web i les xarxes d'Apunt Mèdia.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt. Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu. L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
7: Rigor informatiu i passió pel territori. Cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Com esteu, amics i amigues de la vesprada d'Apunt? Gràcies per triar-nos. Així està la ràdio pública. Este 10 de juny tenim previst un viatge molt variadet, molta cosa per a tots nosaltres. Què tal, Gemma?
9: Sí, pues, encantada de la vida. Mira, tot l'equip del programa hem sincronitzat rellotges, coordinat agendes, creuat ponts i ens hem escabusat en temes interessants per oferir-vos-els. Així que...
8: comencem! Digue-li.
6: Així comença la vesprada d'Apunt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
8: Primera estació del viatge. Com ens agrada mirar el cel i veure com tenim l'horatge. Per avui, per als propers dies, per descomptat, després vindran els companys de l'horatge i ens contaran en més detalls, però ja hem observat, hem experimentat, de fet, els que ahir ens comentaven que avui apareixia, venia vent de gregal, afluixaven les temperatures, es donaven un respir de la calorada dels dies d'abans. Tenim núvols, aire fresquet, uns núvols que van anant-se conforme avança la vesprada i algun ruixadet dèbil. Temperatures Altes de la jornada estan en 23-29 graus. Per tant, tira, toca. Agradable, sense ben a glòria. Però no vos relaxeu, demà sembla que la calor apreta de nou. En fi, dissabte encara més. Com no parar...
9: Seguim el viatge i començarem avui anant-nos en el centre de València a prendre un bon gelat artesanal a Mar Hernández, que avui sí que és la més envejada de tota la quadrilla. Això, se'n va a una gelateria que complís 25 anys d'història, o sigui que ella ens farà el tast. Evidentment, també viatgem darrere del Papa Lleó XIV, com estos dies anteriors. Avui està a Barcelona i este matí ha fet una visita poc usual a un viatge del Papa. Crec que si a Espanya no ho havien fet mai, que és a una presó, en concret a la de Brians 1. Els interns, les internes li han agraït el gest. Que després va a l'abadia de Santa Maria de Montserrat, esta jornada acaba amb la Santa Missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre. Bueno, tot això ho analitzarem i ho valorarem. I els recaos que continua donant els analitzarem.
8: Va deixant també, va deixant. En efecte, sí. Reflexions molt, molt interessants. El Papa Prevost en la seva visita a Espanya. Aprofitarem per a pregar-li.
9: Al Papa.
8: Al Papa, escolta, això d'això.
9: Per l'amor de Déu.
8: Perquè tenim secció d'economia i és un miracle arribar al dia 30 en algun euro en el counter. Avui es parla de la reunió, Javi González, el nostre home de l'economia, de, hi ha una reunió del Banc Central Europeu. Què anunciaran? Que sí, que ja va, que van a pujar els tipus d'interès, 25 punts bàsics, això és un 0,25, després de quasi 3 anys que no havien pujat interessos. De manera que és una mesura preventiva per a frenar la inflació en l'eurozona. Altra cosa és que pare també la economia productiva.
9: Això
8: és una
9: com
8: altra...
9: ens afectarà, si ho saps, ma vida? Ai, senyor.
8: Xina és. I el del viatge de l'economia a un viatge real, perquè estarem in situ fent la... Bueno, estarem, no, estarà ella. Però és secció de viatges in situ, perquè literal, Clara Estrems està a Bòsnia. Continua de viatge per aquesta terra meravellosa. La setmana passada ens va parlar de Mostar, una visita que, escolta, la tenim apuntada per a fer este viatge quan pugueu. El seu pont, la gent tan agradable que n'hi ha allà. Avui segueix a Bòsnia i ens parla des d'una república absolutament impronunciable, perquè només té una vocal i la té al final. La república...
9: Com?
8: Punyetera eres. Ostres, no havia sentit mai aquesta república. És una república menudeta.
9: Tot consonant una A, al final. Ai.
8: Deu ser com la república de Fridònia, que diuen els germans Marx. És... S'acaba en K, ja està. Bueno, ens ho compta Clara Estrems després.
9: Ai, bon viatge, sí senyor. I n'he fet un altre, a les 6 i 10. Aquesta és la nostra salut. Amb el llibre Salut d'Elite, no tienes que ser atleta para comer como un atleta. La qüestió crec que està en menjar bé sa. I l'ha escrit el nutricionista Johnny Olsina. Vos explica que està especialitzat en esportistes d'alt rendiment. Ell va ser nutricionista del València Club de Futbol, també de l'Olímpic de Marsella, o sigui que sap ben bé del que parla. I ens facilitarà uns consells molt pràctics.
8: Sí, sí, parlarem de les coses de menjar. Ara està molt en boga i, a més, suportat amb ciència el tema de que mengem proteïna en cada ingesta, si és possible.
9: Ara, diu proteïna d'alta qualitat.
8: I d'alta... Això què és? Quanta? Per què? Com? De quina manera? Això li ho preguntarem a Johnny Olsina, ara després que ve a contar-nos el seu llibre, és ben interessant. I rematem el programa d'avui en la secció de la nostra dantera rosa, la nostra Daniela Requena, que en companyia de Fran Surimi faran un repàs als temes de la cosa rosa i el safareig. A veure, tenim una... A veure, parlem de parelles consolidades, alguna mega estrella que presenta nou treball, que no és altra que Madonna, que ha muntat un picote en el seu últim videoclip.
9: M'encanta, no per l'essència, ella.
8: I és meravellosa. Als seus 67 anys, presentant la segona part de Confessions, que va ser un dels àlbums més venuts i més comentats d'un dels grans èxits de Madonna, continua donant que vos parlarem de... No sé si heu vist el videoclip. A veure, és que hi ha marro, eh?
9: Hi ha marro.
8: El videoclip.
9: Warry Page, és Warry Page.
8: És Warry Page, fent guarrerides espanyoles en un senyor allí recio, en un bany públic. En fi, ara després us contem esta i altres qüestions. I en la calor i l'estiu, de què és temporada ja? Bueno, jo diria que és tot l'any, però vaja, especialment l'estiu. En efecte, de gelats. Mentre...

0: Saborós, que bé que entra quan arriba la calor. I més encara, si el gelat este té segell valencià, perquè encara que diguin que a Itàlia està la millor milla de l'or del gelat, a casa nostra no en tenim que envejar-los res als italians. Tot el contrari. Els ensenyem que la pizza la vam inventar nosaltres, que és una teoria del Joaquín, que jo subscric.
1: Lo de la pizza.
0: Lo de la pizza. Sí, sí, sí. I lo de gelatxa!
1: Això va venir... Això
0: igual
1: va venir,
0: també.
1: Ho va averiguar el que hi fa el seu dia president de les Corts Valencianes, Vicent Morena, polític d'Oliva, i vaig estar...
0: Està argumentat, està documentat, i està, això és una cosa molt seriosa.
1: Lo dels gelats. Mira, els italians se'l fan molt bons, però si a casa tenim la sort de comptar en grans mestres gelaters que, a més de sentir-se'n, té una llarga tradició artesanal del torró de Xixona.
0: Sí.
1: Xixona fan uns gelats que és una meravella. Meravella. Ara, el món del gelat ha canviat a un to. Abans hi havia el tutti-frutti, la fresa, la xocolata, la vainilla, això. Però ara, ara se poden trobar, què sé jo, de varietats de gelat, si ho compares amb fa, què sé jo, quan en la... Bueno, en la teva època no, que eres insultament jove. Però no, en la meva, el gelat que se portava era l'Apolo de Avidesa.
0: El que mitjàvem... En el moment li dien mantecao. I allò era una base que podia ser entre nata i vainilla i punto final. Sí. I llima i...
1: No sé. Ai, els venedors que venen en el carrer. Agua, limó, yes. Manteca o polo. El meu, un engandia que feia això. Manteca o polo. Bueno, anem a parlar de gelat.
0: Ah, sí.
1: Però qui disfrutarà els gelats, clar.
0: Ah, ella, que sempre, ella, que és la millor classes de l'equip. Ens acostem a una d'aquestes gelateries artesanals que han sabut combinar tradició i innovació de la millor manera i... La més golafre de l'equip està per allà. La més envejada de tots nosaltres, Mar Hernández. Per on pares? En quina gelateria has escollit? Per a fer-nos les dents llargues.
1: Però avui dia, Mar, hi ha aquelles neveretes fetes de suret d'aquell... que conserva molt bé, eh? Aguanta molt bé el gelat.
0: A veure si agafes la indirecta.
1: Sí, sí, Mani. Per si li arriba alguna
2: cosa. Sí. Per que siga, no?
1: Per on pares? On estàs?
0: Va, conta'ns.
2: Doncs mireu, així estic en una gelateria on hi ha d'aixòs sabors que vosaltres dèieu, d'aixòs tradicionals de sempre, no? Que si el xocolate... El tutti-frutti no sé si s'estila tant. També la llet merenga, per exemple, però tenen d'altres...
1: S'ha passat de moda, el tutti-frutti. És molt setentero.
2: Tenen d'altres que són ben curiosos i ben originals, també, com per exemple gelat de gazpacho, de gazpacho andalús, gelat de cassalla, gelat de cremaet... Tenen gelats ben curiosos, ben valencians, també.
0: Els cuiners d'Estrella Michelin i tot això es fan pols.
2: Clar, però ahí va la cosa, també. Ara de seguida els coneixerem perquè estic a la gelateria Llinares, és una gelateria mítica d'ací de València. De fet, és quasi centenària, ells van començar al 1930, ja són diverses generacions en este ofici, i estic concretament al seu local de la plaça de la Reina, que enguany a més complix 25 anys. És un local a més emblemàtic perquè és lloc de pas, lloc de peregrinació també de turistes, de visitants, i és que ja no només tenen eixa reputació per estar on estan, sinó perquè han aconseguit centenars, no ho sé, però desenes de premis en la seva trajectòria, segur. I estic amb Tània Llinares, que ja és la cinquena generació d'esta família gelatera. Bona vesprada, Tània.
3: Bona vesprada, Mar.
2: Cinquena generació, que es diu pronte, això és una barbaritat. Què significa tindre, doncs, esta gelateria, no?, artesana i tradicional a les esquenes, d'alguna forma.
3: Bueno, pues molt respecte, molt, però també molt orgull, no? Perquè aconseguim arribar hasta ací i en esta acollida de la gent, que continuem com sempre, i bueno, cada volta mos coneix més gent, no? Però que mínim que continue.
2: Que deia jo, esteu ací a València, ja teniu diverses gelateries, tot comença realment fa molts anys, al 1930, però comença a Xixona, realment. Quin és aquest viatge que es fa des de Xixona a València?
3: Bueno, realment comença antes, perquè totes les generacions anteriors a mi s'han dedicat a això. Entonces, realment comença antes. 1930 és un poquet per posar-li una fetxa, però primer van començar a Xixona pel tema de que allí hi ha pous de la neu, i entonces d'ahí agarraven pues, el gel, no?, per poder fer els gelats.
2: Que d'ahí es diu, no?, que és l'origen d'alguna forma d'esta indústria gelatera.
3: Claro, claro, sí, sí, és d'allí. I aleshores pues, van manejar a puestos on sabien que feia falta, no? Com Córdoba, per exemple, que va ser...
2: Bona calor a Córdoba.
3: Exactament, que ahí va ser més o menys on van arrencar els meus reabuelos en un carret de gelat, i anaven per el carrer, es pujaven a un tren, baixaven, i bueno, el nostre logo és un carret per això, perquè ells es dedicaven a vendre gelat en un carret. i no va ser

0: hasta 1970, cuando mi abuelo y mi abuela ya van a constituir la primera gelatería física, realmente, en Paiporta. Ah.
1: Va ser a Paiporta. Sí. I ara esteu per tots els voltants, també al Perelló. Clar, des de que vau començar fins ara, fins avui dia, ha canviat moltíssim també la tradició gelatera. I jo vull que em parles una miqueta d'aixos sabors una miqueta innovadors, no? Perquè teniu de tot, gaspatxo, no, cassalla, també teniu més de salats com a truita de Creïlles, que això a mi em té fascinar. Això com és, Tania?
0: Sí, bueno, a veure, això va ser mon pare, Sebastià Llinares i mon tío Félix, es van ajuntar un dia, estaven fent-se un guapatxo, va ser aixina, i van dir, i si fem això en gelat? Perquè això es menja fresquet. I ja pues, es van calfar. I...
1: Agafa'm el cubata, que anem.
2: Agafa'm el guapatxo.
0: Sí. Això va ser pues, per el 2000 i poc, que van començar a innovar en este tema i a dir, bueno, i si fem això? I si fem l'altre? I ja... Pues poquet a poquet, hasta que vam arribar a guanyar el rècord Guinness de sabors per any, 365 sabors.
1: 365, sí. Un per a cada dia.
0: Un per a cada dia de l'any, exactament. Sí.
1: Quina barbaritat. I no sé si n'hi ha algun de més curiós en eixe any màgic de 365 sabors, algun que a tu et sorprendrà moltíssim.
0: A veure, claro, és que jo podria dir-te que ha tastat pràcticament tots. D'alguns tinc millor recuerdo, perquè... Claro, así, por ejemplo, el de tomaca es bemol, el de anchoves...
1: Claro, es que vosotros también teniu lloc en el establiment en el Perelló, que fa no res ha sigut la fira de la tomaca, precisament.
0: Exactament, cada any fem una novetat diferent, a voltes granissades, a voltes algun gelat que siga aparegut, o que duga la tomaca valenciana, però bueno... Aixina com a recordar, jo recorde molt, per exemple, el de jamón de york.
1: ¿Qué digo?
0: No me esperaba. Entonces,
1: yo tampoco.
0: Claro, mon pare me va a donar y me va a decir, a ver si sabes de qué es. Y me va a donar una cullera, pam. Yo digo, ostras, señor. Es que es jamón de york.
3: Qué barbaridad.
0: Sí, no me esperaba. Entonces va a ser como, ostras. Sí. Y yo creo que es a lo que le pasa a nuestros clientes, ¿no? Que vienen y es como que, sí, sé que te demana gelat de truita, ¿no? Pero, ostras, ¿no?
1: Quin impacte, ¿no?
0: Claro, sí, no me esperaba que fuera... tan aixina, no? Tan de deberes.
1: Se fan igual els gelats salats, diguem, amb sabors més curiosos que els de tota la vida, que els de sempre?
0: A veure, tot el que tenim requereix una primera formulació, moltes proves, però, clar, els salats són especialment complicats, una formulació molt més complexa i n'hi ha que veure també com es comporten en vitrina, perquè depèn molt també la cremositat, és que duen, per exemple, carn, no, que són més tipus el salmó, el gelat de salmó, per dir-te.
1: Teniu també de salmó?
0: Sí, i es ven, es ven molt. Sí.
1: Clar, eixe me l'imagini un poc com el que, per exemple, deia Gemma, no, comentava de que per als chefs, no, per a distints restaurants, per al món de la gastronomia, sí que es veuen més aquest tipus de gelats o de fórmules.
0: Claro, sí, hi ha molta gent, restaurants, pues, que mos quidren, perquè li agrada també, pues, bueno, aquestes coses que es fan ara, no? De mesclar, a lo millor fan una amanida de rúcula, en gelat de tomaca, de pepino, de ceba i de, sí, jo què sé, saps? Sí. I ho fan aixina
4: I va genial.
0: Cada volta és més normal.
2: Sí, i a més, Tania, m'ha quedat l'atenció, disculpeu, que comentaves, sí, que els gelats, diguem, en producte salat, aixina, que sigui en una truita, o jo què sé, bueno, un blanc i negre, m'ho estic inventant, no sé si el feu, el botifarra i llonganissa, o...
0: Sí, també, tenim.
2: Meravellós, això, meravellós.
4: Sí,
2: en una bona viena de pa, això és meravellós. Però vull dir-te, i parlaves d'una formulació. O sigui, clar, sense desvelar el secret millor guardat, òbviament, que és la vostra manera de fer els gelats, però què vol dir-se en formulació? Clar, jo m'imagino quasi com en un laboratori, més que en una cuina, no sé molt bé, com ho feu?
0: A veure, sí, pràcticament tenim com una espècie de en l'obraor, tenim una espècie de cuina laboratori, com vulguis dir-ho, perquè, clar, hi ha que fer moltes proves antes de traure-ho al mercat, i damunt de tot això s'encarrega el meu cosí Félix i mon tío Félix, i ells, vamos, volen la perfecció absoluta i sobretot que el producte siga top. O sea, la fresa té que ser fresa, el pistatxo té que ser pistatxo i el salmón té que ser salmón, també. Claro. O sea, res de saboritzar i coses d'aixes. No. No. Això té que ser tot autèntic.
4: Se pot fer sabor, gelat de qualsevol cosa, penses? Independentment de que es pugui agradar o no.
0: Pràcticament de qualsevol.
4: Pràcticament.

0: pràcticament de qualsevol. El que més ens ha donat complicacions, pues me'n recorde, per exemple, que era car de cavall.
1: Hòstia.
0: Que vam intentar, però és el que el dic, en el tema de la car, perquè, claro, aconseguir un
1: desfilament, no?
0: Claro, és molt complicat.
2: Clar.
0: És molt complicat perquè, claro, no queda... És difícil de menjar.
1: Això és com un esmorzar fet gelat. Eh?
0: Sí, claro, de fet, nosaltres, a voltes, quan ho donem així a tastar, perquè la gent mos demana, donem en tostaetes.
2: Clar,
0: claro, perquè al final el far un blanc i negre, com dia Ximo, pues en una tostaeta millor que una cullereta.
2: Eco. Però mira, estava pensant... parlàvem ahir en Clara Llorenç, va ser ahir? Sí, no? Si me va al cap. La nostra nutricionista, que, clar, ens ensenya a cuidar-nos a través d'això, del menjar, de l'alimentació, i dic, escolta, una manera que sí que es mengem bròcoli, igual,
3: possiblement,
2: igual teniu
3: ahí. És una forma interessant.
1: Introduir-los a través de...
2: Fer un gelat de bròcoli o què és d'allò, o de pèsols.
0: No sé jo si venen així i veuen lo que hi ha, dubte jo que te demanen bròcoli, però bueno, pues mira.
1: És de color verd, és de color verd com el pistatxo, el que a més el pistatxo crec que és un dels top vendes.
3: El pistatxo ha calat amb un top.
0: El pistatxo és el número uno, sí.
3: Jo crec que ahí la fórmula igual és, Marc, que els pares siguem els que agafem aquest gelat més, pues jo, d'alguna verdura més difícil de fer-los l'any passat i tu ja... en casa.
2: Ja, però tu tens una llet.
3: Te treballes la recepta amb una boleta de gelat de bròcoli.
2: I un bròcoli.
0: Jo que tinc una filla xicoteta, la meva filla menja bròcoli, quan té que menjar bròcoli, i menja gelat. Clar, sempre que li dóna la gana, perquè té mala
2: mà. Això està
1: molt bé. Clara, tu també et passava quan eres menjada. Tu que t'has criat entre gelats, això com és tant?
0: A veure, claro, és que jo m'ha criat damunt de la vitrina, literalment. Claro, a mi em posava la maqueta ahí en les vitrinetes que teníem entonces, i jo duc així pues, tota la vida, claro, tota la vida. I a la meva filla i als fills del meu col·li pues, li passa igual, que ells ho veuen algo normal, i claro, país és molt guai, no? Sos pares tenen una gelateria.
1: Ai, veig, és la fantasia del paradís absolut.
0: Sí.
1: I escolta, tu tens sabor favorit de gelat?
0: Per mi és l'estracciatella.
1: No puc
0: dir una altra
3: cosa.
0: Sí,
1: que és un dels clàssics.
3: És un dels
0: jo soc fan número uno i vaig a dir que tenim la millor stracciatella del món. I ara així no vaig a dir una altra cosa.
1: Ei, escolteu,
3: sí, és veritat, és veritat.
2: Fas presumir.
1: L'estracciatella, però... precisament que parlem de l'estracciatella, que és una cosa com molt italiana, que remet molt, doncs, així, a València, la millor del món.
0: Sí, però bueno, al final, jo sempre ho dic, jo dic, això és com qui el pregunta, qui cuina millor, ta mare o la meua? Pues això, no? Claro.
1: Està clar.
0: Jo què vaig a dir-te, però bueno, que és de veres que estan molt bons, que estan molt ben cuidats, que és algo que fem personalment tot, nosaltres estem en tot el procés, des de, ai, se m'ha ocorregut fer gelat de no sé què, des d'ahir hasta cara al públic, perquè nosaltres estem venent el gelat també.
1: I encara vos queden idees? Vull dir, enguany també heu innovat en alguna cosa? Esteu pensant en fer nou sabor?
0: Sí, bueno, enguany han fet una vitrina molt xula del racó valencià, per a les falles van fer diversos sabors, com estaves comentant tu, de cremaé, de coca de llanda, de taronja amb mel, de bunyols en xocolate, que ha tingut una acollida meravellosa.
1: Perquè, espectacular.
0: Claro, és gelat molt de la terra, de mistela, i claro, pues algo molt nostre, però també a l'estranger li agrada, no? Bé, i li agrada tastar lo que té, lo que, bueno, la ciutat on està, no? Que
1: és el producte de la terra. I a més estem justament en este local, en el de la plaça de la Reina, que ho comentava ja a l'inici, que és un local molt emblemàtic, que enguany a més esteu de celebració, sí, més redoneta, per dir-ho així, sí, perquè és el 25 aniversari. Sí. Clar, és un lloc molt concorregut, de fet, mentre estem parlant és un degoteig constant de persones, és de veres que les hores són una miqueta estranyes, però no para de vindre gent, de demanar gelats. Clar, vosaltres des d'ací esteu en el rovellet de l'ou de la ciutat de València, ho veieu tot, com ha sigut també este viatge a través del gelat per la història de la ciutat.
0: A veure, nosaltres actualment tenim gelateries en molts barris de València, tenim per fora també, tenim en Alcira, tenim en el Prelló, tenim en Palmeres, ara anem a obrir una en Cullera, però bueno, les que estem en València, jo que sé, és que és la gent que ja, o que mos coneix o que li han parlat de nosaltres, i que al final a la gent li agrada, ja veus, 25 anys que duem així, i la gent mos busca, i claro.
1: I no sé si vos han arribat a dir en algun moment, sobretot amb el tema de, dels gelats salats, per exemple, ai, és que això és per a guiris, és per a gent de fora.
0: Sí, claro, sí, claro. I molta gent mos ha criticat també per dir això, no, això no... Claro, com que fan cara de... Però bueno, és que estàs demanant-te un gelat de salmó. Sapa salmó, ja t'ho dic.
1: Es podem assegurar.
0: Claro, estic avisant-te de que sapa això, però bueno, la gent ve molt com a curiositat, o tasta, hi ha gent que se l'endú i hi ha gent que diu, pues no, jo el mantecao i la gent merenga, que és lo meu. Però bueno, al final, pues... o tasten i venen a veure-nos, que és l'important, i compten amb nosaltres, claro.
1: Total, i compten amb aquesta llarga tradició gelatera. I escoltar que estem d'alguna forma inaugurant des d'ací la temporada del Gelatània, com es presenta l'estiu? Com vos espereu esta temporada?
0: Pues la veritat que este any, bé, estem molt contents perquè està fent un clima meravellós. Han sigut, des de que hem arrencat, les falles han sigut molt bones, la Pasqua igual... I ara, pues, la veritat que cada volta a mi em dona la sensació de que hi ha més turisme. També la gent tria molt València, pues, per el clima, per la gastronomia, perquè és una ciutat que és bonica, la veritat, i nosaltres ho notem perquè hi ha moltíssims creuers. Es nota que la gent està venint més.
1: Així l'anglès el domineu molt bé, eh?
0: Així dominem de tot. Jo en tinc de tot. Tinc que parlar alemà, francès, italià, tot, el que siga, per si acas, jo per si acas.
1: Escolta, i com es diu llet merengà en anglès? Això ho sabem?
2: Merengat milk.
0: Cream, Valencian cream.
1: Valencian cream. Valencian cream.
3: Yeah. Valencian
0: cream. Yeah. Yeah.
3: Molt bé.
0: I a tot, jo a tot Valencian, per si acas.
1: Escolta, doncs amb el vostre permís, companys, jo vaig a inaugurar oficialment esta temporada de gelat amb un Valencian cream, si vos sembla.
3: Em sembla una fantasia.
2: Meravellós.
3: Ara sí que te'n vegem. Ara sí que sí.
2: Un dels nostres favorits, de veritat. Ara, jo també, una cosa, Gemma. I,
3: què és?
2: En fi, Mar i Tània. El gelat de tomàquet del Perelló?
3: Sí.
2: Molt bé. Tomàquet valenciana, molt bé.
3: Bé.
2: Però què li falta?
3: Oli.
2: Una anxoveta?
3: Ai, clar, calla!
2: Això és poc car.
1: Es poden fer dos goles.
0: Es poden fer dos goles perquè tinc de les dos, eh?
1: Gelat d'anxova i gelat de tomàquet.
2: Que claro. Meravella! Que meravella!
0: Això ho tenim que pensar.
2: Gràcies. Sí. Quin plaer, literal, eh? Tu saps fer-te un gelat de dos boles? Una d'anxofa i una altra de tomata del Perelló.
1: Imagina't-ho, pues és
3: un entrant fantàsticament fantàstic.
0: Sí. En voler esteu convidats.
2: Molt bé, pues moltes gràcies a Tània, gràcies Marc, que disfrutes. Ara lo difícil és davant d'aixe mostrador veig que tries. Això també.
1: Ai,
2: uno
1: difícil
2: de cada.
1: Està la cosa. Sí. Que pues me paguen tots de colp.
3: Pues patis claro, una miqueta.
1: Amb eixa nevereta.
3: Patis una miqueta abans de saborir res.
2: Gràcies, boniques.
3: Fins la meseig. Adéu.
1: Adéu. Gràcies, Tani.

0: Caram, quines veus, aquestes criatures, eh? L'escola n'hi ha Montserratines. Està sonant el tradicional Virolais, l'himne a la Mare de Déu de Montserrat, una escolania que ahir, precisament, en companyia de Sergio Dalma, va estar també a Montjuïc fent-li uns coros, que, clar, si estàs veus blanques...
1: Espectacular.
0: Jo crec que ens deixa un matalàs sonor perfecte, no?, per situar-nos en este segon dia del Papa Barcelona.
1: Sí, avui es despedís de la ciutat com tal, amb una agenda... Bueno, pues com tots els dies, vaig a dir jo,
0: sí,
1: ben completeta,
0: no
1: para, que culminarà a partir de les 7:30 amb una esperada missa a la Sagrada Família. És que el marc també és que va ser d'una bellesa incalculable. I també la benedicció posterior de la Torre de Jesucrist amb l'assistència dels Reis Felip i Letícia. Bueno, que això acaba de... posa un poc la cirereta al pastís a esta obra arquitectònica i devocional meravellosa. Bueno, anem a xerrar avui del que hem estat passant fins ara. Xerrem amb ella fa dos dies, amb Amparo Castellano, periodista i analista. Ella seguís fins fil per randa l'activitat de Lleó 14, i si no la volguera seguir, no podria, perquè quasi l'obliguem. Com estàs, Amparo?
2: Hola,
1: si no volgueres estar pendent, no podries. No, perquè, no. Para, que no vindràs a parlar.
3: Jo estic encantada sempre amb vosaltres.
0: Quina bella. Vaig a quin segon dia, bueno, quina agenda en general, sí, però intens segon dia del Papa a Catalunya.
1: Estem molt al·lucinats de la canya,
3: sí,
1: de veres.
3: Sí.
1: Del ritme frenètic de faena,
3: sí,
1: i de la faena que no veiem.
3: Sí.
1: Perquè pareixerà que s'ha retirat els seus aposentos, doncs pues
3: no.
1: Segurament estarà continuant.
3: Clar, en audiències privades que no coneguem, però que estan ahí, permanentment. Sí, perquè la gent aprofita que està a Espanya i li demanen de tot i vore-lo, i sí, és molt curiós.
0: I de bon matinet ja està en dansa, i avui primer que acabe l'home, almenys les 10 de la nit, i després veurem. Clar, és que estan de viatge, jo entenc que deu ser... També cobrir un d'estos viatges com a enviat especial o enviat especial des d'un mitjà també ha de ser una cosa realment fantàstica.
1: A mi m'haguera
0: no?
1: xiflat. Veia que ho duiem tots els dies.
0: Estar fent el seguiment és una...
1: Sí, m'haguera xiflat.
0: Més enllà de creences, més enllà del que puga pensar cadascú i el que tinga, diguem, la creença. Jo crec que està sent un viatge... realment, és que clar, sempre que diem, sembla que l'adjectiu històric acabem desgastant-lo de tant d'usar-lo, però que en este cas, vaja, és perfecte. Bueno, ja sabeu, d'ací un ratet, bueno, ha començat ja, o havia d'haver començat, està en marxa ja, des del barri del Raval de Barcelona, en efecte, s'ha visitat l'església de Sant Agustí.
1: Sí.
0: Culmina, com has recordat, en la missa de la Sagrada Família, i ara podem comentar. Parlarem, efectivament, de la vinculació agustina del papa Prepaus, ja en el seu dia ho van comentar, però parlant de la Sagrada Família, ens ha cridat l'atenció una anècdota, i és el fet de que el comandant de la nau de Iberia que ha portat el Sant Pare des de Madrid a Barcelona,
1: l'home
0: ha dit: jo me puc votar una miqueta, sap vostè el que és?
1: Jo puc saludar al papa, sí. El papa m'ho vull de la cabina.
0: Sí, no, i a més en el vol d'apropament a Barcelona, sí, i vaig a veure
1: com m'apropa
0: una miqueta per a que el papa puga veure des de l'aire millor la Sagrada Família. Bueno, són detalls que qualsevol tindria, no?
3: És una anècdota preciosa, evidentment, perquè ho ha fet en tota la bona intenció per acostar el papa a veure la Sagrada Família, perquè la veurà des de baix, des de terra, però veure-la des de l'aire és un espectacle, clar. Sí. I ell ho va contar com el millor viatge que havia fet mai en la possibilitat d'ajudar al papa a veure això, no?
0: Que bonic, ho hauria de demanar, imagina tots els permisos a la butxa per a veure.
1: Sí,
0: no, estaria... Si el vol que va el papa, no, que diu el pilot que si pot pegar una volteta, no passa res, l'esperem, la pista d'aterratge no es meneja, ja li farem hueco, no patiu, no? I este encontre amb els col·legues, dic bé, de l'Orde de Sant Agustí, on reunirà en representants de l'Orde Agustiniana. Què representa, Amparo, diguem, tant en la formació com en l'ideari, com en la seva manera de desempenyar-se, també, no?
1: Sí, sí.
3: A veure, l'espiritualitat agustina és molt de molta senzillesa, de molt de conviure en comunitat, però conviure en comunitat no com una comunitat tancada, sinó una comunitat que està lluitant junta per alcançar més possibilitats d'un bé comú. I això és la intencionalitat, no? Altres comunitats que veiem que són, pues com els benedictins, a lo millor, no? Que són...
0: També estan carets, les persones.
3: Però que sí, però que són molt missioners, i sobretot la pau. La pau és per a ells.

0: també molt important, és un missatge molt important per a dir.
1: I se nota.
0: I el que aporta també este papa és que en tot això, que és missioner, que parla de la pau, que parla de sempre fer coses en unitat, és una paraula que es repeteix totalment i és per ixa qüestió, en comunitat, en unitat, té també ixa possibilitat d'escoltar, que el fa, jo crec que tan diferent, no? Una persona que parla directament, que parla com si te parlara tu, que parla als ulls, que parla al cor, i que en eixa simplicitat i en eixa claredat, però també en tanta contundència, ho fa sempre des de l'escolta i sempre evitant les provocacions, sempre. Mai agarra una paraula que puga donar pas a un conflicte. Ho hem vist inclús con el tema de l'idioma, no? Uns que sí, ai, que ha de parlar català. Els altres, ai, pues quina provocació que parli català. I ha parlat català i no passa res. I no ha dit que no, i no ha dit que sí. És que no fa falta. En tota naturalitat, jo vinc, parlo català i algú té alguna cosa més que dir? No, ja està.
2: Tancar la polèmica.
0: Ja està.
2: D'una manera radical.
1: Però xitón, xitón absolut. Després ha seguit tenint clucaetes d'ull al món artístic en ixa rebuda de Bad Bunny abans de deixar Madrid, no?
2: Sí.
1: Que no sabíem... Però també els que no són tan famosos ni tan coneguts com Antonio Banderas o com Bad Bunny, i ha sigut l'exemple d'este matí,
0: sí,
1: a la presó de Brians 1, on ha parlat... Ell, han parlat també dos internes que l'han pogut abraçar, però que li han pegat una xutxó.
0: Ah, sí, sí.
1: Que podia... No sé, a mi... Elles, a més, s'ha vist les imatges, elles se ho sentien i ell ha deixat fluir la cosa.
0: Imagina't aquestes
1: dones com si no anirien i se record tota la vida. Ha rebut l'agraïment per part dels 80 no sé quants interns que podien donar-se cita amb ell. I a mi m'ha encantat la frase de recordeu que els errors de la vida no determinen la identitat d'una persona, que seria un dels recaus. Cada dia ve Joaquín un decàleg dels recaus que papa ens ha deixat cada dia i jo crec que aquesta és una preciositat.
0: Jo me l'he fet inclús meu.
1: És que, claro, és que si el podem adaptar tots.
0: Sí, és que podem adaptar. Perquè
1: tots clavem la pota.
0: El passat no hauria de condicionar el futur. El fet de que hagis comès errors no te lleva a la dignitat i no te fa menor, no? Sempre tens l'oportunitat de créixer. I també una frase que m'ha agradat moltíssim, no? Que Déu t'estima com eres, però et somia millor. O sigui, tots podem ser encara millors.
1: Una millor versió.
0: Però, sí, una versió millor de nosaltres mateixos, però m'ha agradat molt perquè, d'alguna manera, ell deia que tots que tenim una hora fosca, no? Pues que Déu és un horitzó que cap barrera física pot impedir-nos aconseguir. I és que és de veres, està en nosaltres, està, com tu dius, Ximo, si creus o no creus, però sempre tens la possibilitat d'eixir endavant.
2: I per què creus... El missatge és d'un humanisme, de veritat.
1: Sí. I per què ha escollit anar a la presó? Perquè això no és casualitat, però no és usual.
2: No és usual. O
1: jo ningú papa dels que havia vingut ací ja ho havia fet, no vol dir que potser no ho hagi fet en altres països.
0: Els papes ho fan contínuament.
1: Ah, veus?
0: És molt normal, sí.
1: Vale, vale.
0: Sobretot, per exemple... I a més...
1: Perquè és de veres que sí que treballen molt... N'hi ha molts sacerdots que treballen dins de les presons.
0: Sí, en la pastoral penitenciària. I laics també. En la pastoral penitenciària n'hi ha moltíssims voluntaris i voluntàries que estan fent ixa tasca, no?, d'acompanyar, d'estar ahí i sense imposar la fe a ningú, sinó com un signe d'esperança, no? Però sí, el papa francès, per exemple, anava en certa freqüència. També és normal, i els bisbes, inclús en Espanya, els bisbes, també és normal que el Nadal, la nit de davant de la Nochebuena,
1: sí,
0: vagin a sopar a la presó. És molt normal. El que passa és que l'Església...
1: Que interessant.
0: Sí, no fica el focus en aquesta qüestió. Jo m'he donat compte que el que està fent també el papa és ficar el focus on no volen mirar.
1: Ai, que interessant això.
0: No volem mirar la presó, no volem mirar els desafavorits. Estem en un lloc avui, en el Raval, de caritat. No volem mirar el suïcidi dels joves. N'hi ha tantes coses que no volem... No volem mirar que la humiliació és fruit de la polarització. Està ficant, i parlem de la polarització, ja, però no estem mirant les seqüeles de la polarització i no el fet mateix, no? O sigui, que jo crec que està ficant el focus on no volem mirar.
2: Ahir també parla de salut mental.
0: Exacte.
2: Parla de feminicidi, de la violència en l'entorn de la família contra les dones.
0: Va estar fantàstic.
2: Brutal.

0: I són missatges dels que haurien d'ensenyar-nos tots, creients i no creients.
1: Esta sí que és una realitat.
0: És una realitat que podem palpar diàriament.
1: Si no està, durant un temps va estar amagada,
0: sí,
1: de portes cap a dins, sí, en les cases, però avui dia, afortunadament, no, i desgraciadament, continua
0: en les cases, no? I en l'església, jo he conegut d'algun retor que m'ha dit, ui, doncs no ha vingut una i m'ha dit, ai, és que jo ja sé que no me puc divorciar perquè m'està pegant, però no me puc divorciar. Com que no? O sigui, la teua dignitat està per damunt de tot i tu t'has casat per a tota la vida. Però si t'està pegant i t'està fent una vida indigna, tu dius que tens que aguantar. No. I són coses que a voltes tampoc se sap molt bé el funcionament de l'Església i no, i la dignitat està per damunt de tot.
1: També es parlava això des de l'escolta. És molt important moltes vegades, i en les càmeres també capten aquests moments del Papa Pere Bosch d'escolta, però això que parlem de l'escolta activa, absolutament, veus que és una escolta en una quantitat d'empatia. Una de les recluses de Brianzo, mentre estava dirigint-se al Papa, hi ha un plano d'ell en què està absolutament, escolta, coma per coma, atentíssim,
0: sí,
1: i assentint en el, sí, cap, acompanyant el missatge d'aquesta dona. Jo crec que és un líder que...
2: És un gran comunicador, Joaquín.
1: Sí,
2: sí, però l'humanisme, el que dius tu,
1: acompanya,
2: no és una comunicació per a fer publicitat.
0: Que no és marketingia.
2: Sí, és autèntica.
0: Sí, és autèntica.
2: Escolta activa, és una atenció... A mi em fa l'efecte, jo no sé, això m'ho vaig inventar, fa l'efecte que prendrà nota, si això de li està fent algun tipus de,
0: sí,
2: suggeriment,
0: sí,
2: que consideri important per a plasmar en la seva manera de tirar endavant com a papa i com a en la seva vida, ell prendrà nota, no m'ho fa aquest efecte?
0: Sí. Jo crec que sí, que en les homilies o en la següent encíclica, jo crec que tot això se l'emporta, no?
2: Si li ha resultat inspiradora.
0: Sí, sí, ixa és la paraula, jo crec que serà una inspiració, una font d'inspiració molt important per als pròxims temps d'este papa, que sí, que està demostrant un humanisme cristià i no cristià. Vull dir, dins de l'Església li diem l'humanisme cristià, però és que és l'humanisme aplicat a tota la societat contemporània.
1: I un coneixement també de la realitat social, quan està parlant de salut mental i està reivindicant també recursos públics per a la salut mental, específicament de la salut mental dels joves. Allà hi havia uns testimonis d'uns xicons i xicones que explicaven la seva vivència en primera persona, que van ser realment molt, molt colpidors. Bueno, després d'aquest encontre amb els agustins, que ara mateix està tenint el Papa, arriba el plat fort, o si se me permet dir, de la visita del Papa a Barcelona, a partir de les 6:30, Papa mòbil pel centre de la ciutat, camí de la Sagrada Família, per a fer aquesta missa, el temple dissenyat per Gaudí, i després beneir, com venim comentant, pues la Torre de Jesucrist, la més alta de la Sagrada Família, que passa per ser també el temple més gran no sé si del cristianisme, però jo diria
0: sí, que sí. Sí, el temple més alt.
1: Més alt. Ah, més alt. No sabia si era en...
0: No és el més gran, però és el més alt.
1: En metres quadrats?
0: El més alt.
1: En metres cap amunt.
0: Sí.
1: Vale, molt bé. Bueno, serà un moment especial de la visita.
0: Sí.
1: Ell també farà menció al... diguem, a l'obra, el temple en si mateix, diguem, com a catedral, diguem, més contemporània.
0: Jo crec que
2: Gaudí
0: és...
2: també.
1: A fer, sí, cultural, diguem, no?
0: Bueno, jo de Gaudí, a lo millor és molta esperança, però jo
2: crec
0: però
2: com que... Però com després a la tomba...
0: Però que pot haver inclús sorpresa, és... Jo no ho sé, però és possible, a lo millor, que faça alguna interpretació de que estem en el camí de la beatificació i que, no, ojalà que vagi una mica més lluny. Jo inclús tenia l'esperança d'una Ave Maria de Rosalia que no s'havia descartat.
2: Ai, va.
0: Seria la bomba, però ja veurem. És massa esperança tot, és massa esperança.
1: Vols dir que en el protocol se poden guardar, diguem, estos highlights?
2: Home, alguna sorpresa avui, ja,
0: Sí,
1: alguna
2: sorpresa avui, ja.
0: Seria la bomba. La millor sorpresa...
2: En Madrid n'han hagut, possiblement en Barcelona.
0: La millor sorpresa seria la de Gaudí, clar, la de la beatificació, perquè jo ahir, i parlo personalment, jo no entenc molt bé això de que tens que tindre un miracle o que... Sí, jo crec que el miracle és la Sagrada Família, no? D'un home que va entregar tot, que li van oferir moltíssims contractes, que va dir que no, que la seva obra de la seva vida era dedicar-li tot a Déu i que va morir més pobre que res, no? I que el van confondre en un indigent, pobret, quan va tindre l'accident, però que sí, però que és una obra que està pues, carregada d'espiritualitat i que la va fer abraçant la ciutat. Ell volia la ciutat de Déu, és a dir, que la Sagrada Família, que el temple fora elevar la espiritualitat humana, no?, a Déu, i per això les torres, no?, que va fer, que era una connexió de la terra i del cel. Diuen que és com la Bíblia en pedra o la litúrgia en pedra. Jo pense que és l'espiritualitat humana connectada en Déu, no? I aquesta connexió també de la ciutat que abraça, que és com una continuïtat. I, de fet, ell es preocupava moltíssim per les famílies dels obrers, i per això va fer les vivendes i no les va fer fora, estan dins del recinte de la Sagrada Família. Vull dir, per a ell era tot la continuïtat d'una ciutat que es para per a orar a Déu, no?
2: El projecte complet, redó.
1: És de veritat que el temple és una cosa extraordinària, i si ja bellesa, té clar. Damunt d'ell, ho ha tingut, i per descomptat tindrà els ulls de milers de milions de visitants arreu del món, crec que encara més després d'una imatge que pegarà la volta al món, com és esta missa tan especial, tan particular, i la benedicció de la torre, encara que queden molts anys per davant per a que s'acabi la Sagrada
0: sí,
1: Família. No?
0: Però altra cosa que és molt bonica és que s'ha fet en els diners dels feligresos i feligreses, sí, sí. Que també, i del turisme inclús, no? Mm. Però que està molt bé, que és com que és de tots, no? La Sagrada Família sí, és de tots.
2: Clar, t'ha fet una jo estar dins, t'ha fet alguna aportació.
0: Clar.
1: Sí, sí, tant que sí.
2: Són missatges, són recaus també.
1: Mira, arreplegue el tema dels recaus perquè, sí. Diguem, en l'àmbit més sociopolític, el de cridar als catalans a ser constructors d'unitat...
2: Pues va ser un recau.
1: Pumba, no?
0: Sí.
1: Allò ho he deixat. Vull dir, sí, parla de l'Església, unitat sí. En l'Església, però unitat també en la societat, no? Després de que...
0: Sí, però jo crec que és una responsabilitat que ha ficat a tots.
1: Ha passat a Catalunya, diguem.
0: Sí, clar, ha passat.
1: Recentment, sí. Ha desfet famílies, sí. ha destrossat amistats i ha generat, a més, una societat. Si parlem de la polarització d'avui dia, recordem en els moments més àlgids, de l'independentisme va ser realment una situació social realment insostenible,
0: com
1: invivible.
0: Com una guerra civil, no?
1: A veure, més ideològica que real,
0: sí,
1: òbviament,
0: clar, sí,
1: però
0: sí,
1: en el,
0: sí,
1: però en el dia a dia ho feia molt difícil de conviure. Amb tensions, no?
0: Sí. Sí, jo crec que ixe missatge està ahí, però també el de sou una comunitat acollidora. Perquè és de veres que a Madrid les imatges eren precioses i tal, però jo he vist lo que hem vist de moment de lo que s'ha celebrat a Catalunya, a Barcelona i a Sant Feliu, he vist colors de latinoamericans, xinesos, he vist molts colors, i és de veres que Catalunya sí que té això, una capacitat uh-huh. d'acollir, no sé si tant d'integrar, però d'acollir sí, i d'integrar pues, segons, pues, com a València, no? Que a voltes sí i a voltes no. Jo recordo, sí, és de veres, el papa francès ens va enviar una carta als valencians per los solidaris, no? Que érem quan va arribar l'Aquarius, que, bueno, que li va semblar que havien fet pues, una història molt bonica, perquè després, quan se'n va anar ja tot el món, quedava pues, lo que havien fet els valencians, que sabien l'idioma, tenien un hogar, o sigui que va estar molt bé. I aquest concepte de solidaritat jo crec que Catalunya també el té, però que estem en un moment a lo millor de molta tensió política, també tenim un problema econòmic, la vivenda, l'atur, i això fa que les tensions en la immigració siguin més forts. Per això és important també ese missatge del papa dient: feu comunitat, feu unitat, però gràcies també per la vostra tasca en acollir i d'integrar.
1: Bueno, i parlem d'acolliment, d'integració i dels moviments migratoris. Per a demà, precisament una visita en un altíssim contingut simbòlic, simbòlic i real, no? Dic ara a tots aquells que reneguen, no?, de la població immigrant, perquè estem parlant de la frontera sud d'Europa, uh-huh. més pròxima a Àfrica i porta d'entrada de tantes persones, xiquets, mares, famílies que busquen una oportunitat així en la nostra casa. En aquest sentit, el discurs del papa, a veure, és molt contundent, i el que esperem és que
2: encara siga
1: també, encara siga més potent, no?
0: Sí, jo crec que lo important d'esta d'aquestes jornades que falten és que va situar el tema de la migració ja en el debat internacional. Vull dir que sí, estem en l'embat públic, però cada país en lo seu, no? I a voltes, pues, en Europa es parla de si fem una política comú o no la fem. En Estats Units, de la política antimigratòria de Trump. Però, clar, el fet de que, com tu dius, un referent, un líder,

0: De sobte te ve el papa, que és un líder internacional, un referent de l'humanisme, però també un líder diplomàtic internacional, i ve i diu, això és el que n'hi ha, esta és la fotografia pública, i este és el debat internacional. I arriba el moment de fer polítiques migratòries, d'integració, d'acolliment, però també, a mi em va agradar molt en el discurs del Congrés dels Diputats, que va dir, també hem de... ajudar en els països d'origen, perquè clar, és que clar, tu fas un corredor mediterrani perquè no tens més remei, perquè tu què fas? Has de viure en la pobresa i t'has d'aguantar i ja està. És que no és normal.
1: Quan a voltes les persones que fugen de conflictes, inclús nosaltres hem provocat aquests conflictes.
0: Clar.
1: Dic nosaltres, majestàtic, però manteneu, no? Tu propicies que hi hagi una guerra no sé on, la gent d'allí fuig, clar, i ve cap a si, o una hambruna o una situació de desfavoriment. Exacte. Per tal, peguem-li la volteta.
2: Hi ha una història de colonització d'Europa, no?
0: També.
2: Àfrica i Àsia, i estem també obligats, sí, per senyor, la força de la història, precisament, no? Per a respondre quan els nostres avantpassats se van a aprofitar de recursos i de les persones. Vale, eren altres temps. Què li diran en Canari, segurament, al papa? Sant pare, però fa falta recursos. Clar. Així, si no tenim diners... i no tenim diners, i el que estàs comentant tu, força de tota Europa, som la porta d'entrada, una de les portes d'entrada, també Andalusia, inclús el territori de la Comunitat Valenciana, però especialment Canàries. Si no hi ha recursos econòmics de tota Europa, per tant, igual estaria bé que aquests recursos econòmics se destinarin sense pensar que és millor inaugurar un pont per a un polític, sinó donar diners per a no?
0: Sí, perquè,
2: gestionar clar, econòmicament...
0: És que quan parlem de la migració, parlem en massa, no? Quan parlem dels poders públics, parlem en massa, però és que detrás d'aixòs poders públics n'hi ha persones que prenen decisions i que va dir en el Congrés també, les decisions han de tindre responsabilitat i les lleis no han d'estar per damunt de la dignitat. Si fem decisions responsables, arribarà l'hora de, com tu dius, destinar els recursos on toca, on les persones ho necessiten de veres, no?
2: Tornem al missatge, per tant, Agustí, d'unitat i de comunitat.
0: Efectivament.
2: Perquè si una cosa se sent en els canaris, i les canaris és a soles, davant d'esta situació migratòria que tenen, realment el problema... més
1: estan
2: greu
1: en primera línia.
0: Sí, sí, efectivament.
2: Com sempre, un plaer parlar amb Amparo, eh?
1: Clar que sí, sí. Raonar, pensar...
2: Dies, eh?
0: El plaer és per a mi sempre.
1: Parar atenció. Ens alegra moltíssim, tindre't així.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Carlos Mazón va demanar als seus consellers el dia de la Dana que inundaren els mitjans de comunicació per donar la sensació d'estar alerta, que et cagues. Són paraules textuals, Xavier García del Valle.
3: Sí, i les hem conegudes gràcies als missatges de WhatsApp del grup del Consell, als quals ha tingut accés A punt, després que la vicepresidenta Susana Camarero hagi declarat davant la jutgessa que investiga la Dana. Camarero, que també era vicepresidenta i consellera de Servicis Socials aquell 29 d'octubre, ha declarat hui com a testimoni i ha reconegut que no sabia què era un secopi. I pel que fa als missatges de WhatsApp, només alguns exemples. A les 8:15 del matí d'aquell 29 d'octubre, Mazón demanava a la consellera d'Emergències, Salomé Prades, que actualitzara dades per a la roda de premsa de la portaveu Ruth Merino. A Camarero i al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, els demanava que estigueren atents a les goteres i incidències en els centres. I de seguida demanava a tot el Consell: anem a inundar de dades els mitjans, d'acord? Perquè, argumentava, això desprèn sensació d'estar alerta que et cagues i a la gent li calma, que és l'important, conclou. I a la 1:08 del migdia, les conselleres Salomé Prades, que és una de les imputades en el cas, comunicava que ja estaven en alerta hidrològica una vintena de municipis afectats per la Rambla de Pollo i més de 30 del riu Magre. De fet, a la 1:09

0: minuts comunicava que, textualment, acabem de decretar alerta hidrològica en Riu Magre i Barranc de Pollo en coordinació amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Recordem que la presumpta falta d'informació de la Confederació és ara una de les línies de defensa de l'exconsellera.
1: I el cap del Consell s'ha referit avui a la situació en què queda l'actual director general de Transparència, Jorge Bellver. Alejandro Molés.
2: El PP ha obert expedient informatiu a Bellver a causa de la seva imputació judicial. A la pregunta de si el director general de Transparència continuarà en el càrrec, esta ha sigut la contestació del cap del Consell.
3: Cuando haya novedades, ustedes lo sabrán.
2: Recordem que l'actual director general de Transparència de la Generalitat, Jorge Bellver, està imputat per presumptament rebre regals a canvi d'adjudicacions urbanístiques en l'època que va ser regidor de l'Ajuntament de València amb Rita Barberà.
1: Continua la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, on d'ací a les 7:30 tindrà lloc un dels actes més importants durant la seva estada a Espanya.
2: Es tracta de la missa que oficiarà a la Sagrada Família, on també beneirà la Torre de Jesús del temple que va dissenyar Antoni Gaudí. Este matí la jornada començava amb una visita a un centre penitenciari. D'allí són aquestes paraules que ha dirigit als reclusos.
4: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
2: Després d'estar de visita a la presó, el papa ha anat a l'abadia de Montserrat, on ha resat el rosari i ha dinat. La vesprada ha començat fa uns moments amb un acte en una església del Raval de Barcelona. D'allí són estos testimonis.
5: Estamos muy felices, un poco nerviosas, porque entusiasmada, con alegría.
6: Y el poder verlo, que yo nunca había visto a ningún papa, pues claro, he aprovechado ahora, digo, voy a verlo.
1: I nova sessió avui de control al govern espanyol al Congrés dels Diputats.
0: Una sessió en què, una altra vegada, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat eleccions avançades, mentre que el president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat una altra vegada també a dir que els comicis es faran quan toca, és a dir, l'any que ve. Els escoltem.
7: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial. ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
8: En la Constitución española se fijan 4 años de mandato para estas Cortes Generales. Y nosotros vamos a cumplirlo. En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas.
1: I sense acord, així s'ha tancat avui la Comissió d'Investigació dels Bons Comerç a la Diputació d'Alacant.
2: El PP ha aprovat amb la seva majoria unes conclusions on assegura que no hi va haver irregularitats en la tramitació, mentre que el PSPB i Compromís anuncien noves accions per tal d'esclarir si va haver o no frau de la Cambra de Comerç d'Alacant i del seu president, Carlos Baño, en la gestió d'aquestes ajudes. Escoltem el portaveu del PSPB a la Diputació, Raúl Ruiz.
9: La comisión acaba aquí, sin embargo nosotros no vamos a dejar de exigir que se rindan responsabilidades y que evidentemente pues, se explique qué sucedió en aquel momento porque desde luego hay muchísimas dudas todavía que siguen sin esclarecerse.
2: Per la seva part, la vicepresidenta de la Diputació d'Alacant, la popular Anna Serna, acusa el PSOE de voler enfangar el nom de la institució sense proves.
10: Lamentablemente hemos tenido que intentar limpiar la imagen de una institución impoluta como consecuencia del intento de embarrar y de crispar y de manchar el nombre de esta institución por parte del Grupo Socialista.
2: Recordem que en l'actualitat hi ha en marxa una investigació judicial precisament sobre la gestió dels bons comerç de 2022 i 2023 en més de 20 municipis.
1: En successos, a Benicarló, al Baix Maestrat, la Guàrdia Civil ha detingut una dona i 2 homes acusats de participar en diversos robatoris amb força.
2: Uns robatoris comesos presumptament tant a l'interior de vivendes com en vehicles, a més de participar en diverses estafes. Segons la investigació, haurien participat en una 30ena de fets delictius. Ara la Guàrdia Civil treballa en identificar les víctimes per a tornar-los els objectes que els van furtar i que van localitzar en una vivenda de Benicarló que utilitzaven per a emmagatzemar i distribuir el botí aconseguit.
1: I en els esports parlem de pilota perquè a les 6:30 es juga al Trinquet de Xilxes la partida de quarts de final del trofeu Diputació de Castelló. S'anuncia la parella de Francesc i Álvaro Gimeno contra el trio de José Salvador, Álvaro Mañas i Carlos. Ara els deixem en companyia de la Vesprada de Punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Més informació a les 6 en esta sintonia i en el web i les xarxes de Punt Mèdia.
11: Som la veu de tots. Som A Punt.
12: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
13: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
12: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
13: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
12: Preinscríbete en umh.es.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: La vesprada de punt.
1: Clar, si la cosa esta econòmica va posant-nos impediments per a viatjar, sí, hem de buscar-nos alguna solució.
2: Llevar no seu d'un altre lloc, perquè del viatge no ens ho anem a llevar.
1: Bueno, ens podem encomanar a Clara, que ja es va fent goleta, ens va fent explicar, anem nosaltres fent la replegueta per a poder seguir-la acabant. Què et pareix?
2: Me sembla, bueno, és una opció de molta categoria. Sé que és una manera de viatjar, encara que sigui en l'imaginació. Pot ser, has anat al lloc i Clara, bueno, difícilment, perquè troba uns racons, troba, se'n va, viatja, experimenta uns racons realment extraordinaris.
1: Se'n va uns pujocs que jo no sabia ni ubicar en el mapa.
2: És corrillera.
1: Ara ja sí, veus? Això se'm fa de ja descobrir raconets xulis que no coneixia.
2: I, bueno, molt difícils, i molt difícils de pronunciar, això també.
1: Bueno, avui bueno, estem esdonant pim pam, per a no haver-ho de dir ni ell ni jo. Que ho diga ella. Clara Estrems, ja sabeu que fa el blog Les Sandàlies d'Ulisses i que cada setmana es fa viatjar a un lloc. Com estem, Clara?
3: Molt bé.
2: Hola.
1: Continues per Bòsnia-Herzegovina, no? O què?
3: Sí, i a més estic a una regió molt desconeguda i molt poc visitada. Va, la vaig a pronunciar jo i així
1: sí,
3: no.
1: Sí, perquè nosaltres no ens hem aclarit. Hem estat tot el dia fent bromes al respecte. No ens hem aclarit.
2: És que no té ni una vocal.
1: No té ni una vocal. Són consonants i al final una.
3: Bueno, estic a la República Serbska.
1: Serbska.
2: Ah, perquè tu has col·locat una E.
1: A entre la S i la R, Serbska. Entre la S i la E, R, la E.
2: Serbska. O sea, que este señor que está cantant, podrías dir, es el Nino Bravo.
3: Sí, el home és de la capital de la República Serbska, o sigui que és música local, de fet.
2: La capital es pot pronunciar o no?
3: Un amic de sí. La capital és Banja Luka, és més fàcil de pronunciar. Banja Luka, és la capital de la República Serbska.
1: Vinga, doncs anem a ubicar-la en primer lloc i saber on està això.
3: On estem? Vale. Bueno, sobretot perquè... Clar, encara que sona a república, realment és una regió dins de Bòsnia-Herzegovina. Però, clar, Bòsnia-Herzegovina té tres entitats, però les dues més grans són la República Serbska i la Federació Bòsnia. Així que després n'hi ha un districte molt xicote, que és el districte de Brčko, que és un estatus especial molt xicote, que diguen que fa partits a meitat camí, a meitat la República Serbska. I són unes estructures polítiques, diguem que una espècie d'estat federal, sí, que es van establir després dels acords de 1995 que van ficar fi a la guerra. Diguem que es va dividir un poc el país i van dir, va, la part més pro-Sèrbia, diguem, es queda la República Serbska i la part més mixta es queda la Federació Bòsnia. I per això Bòsnia-Herzegovina té també tres presidents i cada un representa a una regió en concret. És que políticament Bòsnia-Herzegovina és un poc complexa.
1: Com si fossin presidents de la Generalitat.
2: O així, no? Com unes comunitats autònomes o una cosa federal, una cosa així.
3: Sí, uns estats federals, diguem. Sí.
2: Molt bé. Què habilitat tens per a pronunciar noms en els que hi ha cinc o sis consonants seguides?
1: És una, també t'he dit que ella llança la pronunciació i si ho encerta bé, si no, també...
3: No,
1: i així
3: perquè com s'escolta a ells, jo el que digui, jo ho intento copiar. Clar, ho intento copiar.
2: Serbska. Serbska, que meravella.
1: Bé, més cosetes.
2: I pares per allà perquè ja és un lloc turístic o vas buscant sempre tu el raconet, diguem...
1: Més amagat.
2: Més tradicional o més diferent, no?
3: Sí, diguem que la part esta de la República Serbska és la regió menys turística i menys coneguda de Bòsnia-Herzegovina. Té algun parc natural i té alguna ciutat, però diguem que turísticament ni està Mostar, ni Herzegovina, ni Sarajevo estan a aquesta regió. Així que el diria que jo, els dos que estic així a Banja Luka, soc l'única no local que va passejant per ahí i va comprant coses. Vull dir, com si... Però bueno, dona gust perquè estàs com, mira, com si fos un home més. Vas al supermercat, vas a comprar, vas a passejar... I això també ja també és interessant. Però bueno, sobretot per a que la gent també entenga, perquè jo sé que Bòsnia-Herzegovina és molt complexa d'entendre, però encara que tinguin nom la República Serbska de país independent pel tema de república, és com si fos el País Basc, no és un país...
1: No és un país independent a banda, clar, sinó forma part del territori.
3: Però diguem que té moltíssimes competències dins de Bòsnia-Herzegovina. O sigui, té el seu propi govern, el Parlament, té policia, té sistema administratiu, forma part de l'estat de Bòsnia internacionalment, diguem. Així que diguem que, excepte la política internacional i algunes poques entitats estatals, la resta d'administracions són de gestió pròpia. I també el territori ocupa pràcticament el 40% de Bòsnia-Herzegovina, mentre que la Federació Bosniana, que era el que comentàvem, està Sarajevo, Mostar, Herzegovina i la resta de jocs així més coneguts, ocuparia al voltant del 51%.

0: 1%.
1: O sigui, que és quasi la meitat.
2: Era un bon terme municipal. Bueno, municipal, un bon terme de diguem, això, de república.
1: Té una bona trossa. Dit de manera científica, té una bona trossa.
2: I les persones allí són tipo indepes en quant a la resta de bosnians o... Bueno, n'hi ha bon rotllo.
1: Com són?
0: Sí, a veure, n'hi ha... Es nota les diferències. Tu quan menys així notes la diferència, perquè així l'aprovació majoritàriament, diguem un 95%, és serbo-bosniana. Això vol dir que són serbis de Bòsnia, encara que viuen bosniacs, que són els musulmans, i croates, que són els catòlics, en un percentatge molt xicotet. L'idioma majoritari és el serbi, que s'escriu tant en l'alfabet siri com en llatí, i la religió predominant és la cristiana ortodoxa sèrbia. Sí. Així que culturalment també manté vincles molt estrets en Sèrbia. La gran majoria, ells es consideren, tus preguntes, i ells es consideren com si fos un espai serbi, però fora de Sèrbia. Encara que jurídicament és part de Bòsnia-Herzegovina, però ells tu vas preguntant, i més o menys, clar, si és una gran majoria, l'altra part, la Federació Bòsnia, diuen que està més barrejada, n'hi ha una barreja molt gran de les poblacions entre musulmans i catòlics i alguns serbis també, així poden dir pràcticament un 95% de les regions de si són ortodoxes serbis.
2: O sigui que si diguem, s'ajuntaren en Sèrbia, els molaria en un moment donat. Anar a l'Eurovisió, per entrar en la Unió Europea futurament, aquestes coses.
0: De fet, la situació política, diguem que és la part més tensa de Bòsnia-Herzegovina. No n'hi ha tensió, vull dir, com a viatger, i tot això no n'hi ha tensió, però el que parlem de a nivell polític, així n'hi havia alguns partits polítics un poc més populistes, podrem dir, o molt proservis, i clar, n'hi havia molta preocupació en la Federació Bòsnia perquè n'hi havia una gran part d'esta part de la República Serbska que es volien independitzar o que volien anexionar-se a Sèrbia. La cosa s'ha quedat un poc més gelat perquè és com, clar, depèn de qui estigui a l'oposició i tot això, i estan com mirant a veure si, mira, quan entrem a la Unió Europea doncs potser tot això es diluix més i tots estem en una entitat més gran, però sí que és de veres que així n'hi havia un moviment més gran, molt més pro-serbi, i que sentien molta més connexió política en Sèrbia que realment en la Federació Bòsnia. O sigui, que és complex, a nivell polític és poc complex.
1: Vinga, anem a la cosa pràctica. Tu estàs... On estàs exactament? Estàs a la capital?
0: Jo estic a Banja-Luka, que és la capital, Banja-Luka, que és, a més, la segona ciutat més gran de tota Bòsnia-Herzegovina, després de Sarajevo, o sigui, que així viu prou gent. Bueno, prou gent, estem parlant, crec que són 200.000 o 200 i pico mil. Són ciutats xicotetes en comparació a les nostres, però és la segona ciutat més important, i també és la capital administrativa de la República Serbska. Està com situada a la voreta d'un riu, el riu Berbás, i està en el nord-est del país. I és una ciutat, la veritat, que molt agradable. Moltes avingudes en arbres, n'hi ha molts parcs, n'hi ha moltes cafeteries, una molt bona qualitat de vida, la veritat, una ciutat molt verda, i es viu amb molta calma, eh? Dona igual que sigui dilluns, que dimarts, que dimecres, les cafeteries a tota hora estan plenes. Jo pensava, si la gent no treballa o què? A les 11 del matí, totes les...
1: Això és molt nostre, molt com nosaltres, vull dir.
0: Molt,
1: de fer vida
0: al
1: carrer, en les cafeteries, en este cas.
0: Sí, sí, sí, de fet,
1: les cafeteries a prendre cafè. No són d'esmorzar i cremaet, són de cafè.
0: Són de cafè, ells fan molt de cafè, i però ja el dic, jo pensava, dic, mira, dona igual que sigui a les 11, que a les 8, que a les 7, sempre. Totes les cafeteries superplenes, molta vida al carrer, la veritat, i ara que fa molt bon horatge també, i restaurants també en terrassetes, o sigui, com a més es viu molt pausat, no tenen pressa, així la gent no va pitant en el cotxe, així la gent camina, espaiet, tot supertranquil, dona gust això també perquè te pots parar a una terrassa o a fer-te alguna cosa, o a menjar, i això, la gent el tracta amb molta calma, no n'hi ha pressa. O sigui, que és molt de gust, la veritat és que per això és... Jo estic la mar de bé, així és com oi, que veig estar molt papasejar i tal. I això, a diferència de Sarajevo, sí, la veritat és que no n'hi ha turistes. O sigui, si no n'hi ha... M'ha costat trobar uns imants de la nevera perquè no n'hi ha tendes de souvenirs. Pràcticament quasi res.
1: Així és el titular.
2: No se pot comprar un imant
1: de la nevera. Ja me flipa molt jo. Bueno, pues contaos una mica igual més cosetes.
2: I deixen a la gent com és, o si és un... Fa bon estar, el clima... Com és un poquet això?
0: Pues mira, ara, així és com un clima més continental, ara està fent molta calor a migdia, 29 graus ha fet estos últims dies, molta calor, 29-30, i després a la millor per la nit està baixant a 20 i algo, però tampoc en comparació a Sarajevo, que Sarajevo sí que fa fred per la nit perquè està a les muntanyes, així caloreta, la veritat és que sí, molta calor. La gent va banyar-se al riu, així tenen un riu que fa com si fos riu-platja, i es pot fer de tot, caiac i anar a nadar i tal, i la gent així se'n va a voreta riu a nadar.
2: Que guai. I això que comentava Gemma de la història i tot això...
0: Pues, ah, vos fiqui un poc així en context.
1: Entre Europa i n'hi ha molta tela que tallar.
0: Sí, mira, sí, la regió ja va estar habitada des de romans i, de fet, ells aprofitaren perquè així n'hi ha aigües termals.

0: I encara continuen utilitzant-se. N'hi ha algun balneari i, de fet, n'hi ha algunes ruïnes xicotetes romanes, però després van vindre els otomans, així que van construir damunt de les ruïnes romanes. I la ciutat va començar a adquirir importància durant el domini de l'imperi otomà i en el segle XVI es va convertir en un important centre administratiu i comercial. I durant aquesta època es van construir de tot, mesquites, ponts, els banys públics i les caravanseres comercials. I la mesquita més famosa va ser la mesquita de Ferhandilla, que es va considerar una de les obres mestres de l'arquitectura otomana a tots els Balcans, però que després, durant la Guerra dels Balcans, la van destruir. Després la van reconstruir, pedra a pedra, però, clar, diguem que és nova, antiga nova, diguem. Després van vindre el període austro-hongarès, que va ser com a finals del segle XIX o principis del XX, i Bòsnia va passar a ser administrada per l'imperi austro-hongarès. I, clar, ells van començar a transformar la ciutat, l'arquitectura, els edificis administratius. De fet, n'hi ha una part que els sembla molt, pues, a lo millor un barri de Viena o un barri de Belgrat, sobretot la part, i ja, pues, això va un poc així, a la part més moderna es va quedar les fortaleses otomanes, i la part de la ciutat, l'arquitectura ja és molt de l'imperi austro-hongarès, es nota molt en els carrers. I després ja va passar al segle XX, estem parlant ja de la Iugoslàvia, i Banja Luka va formar part tant del regne de Iugoslàvia com posteriorment de la República Federal Socialista de Iugoslàvia, però en 1969 van patir un terratrèmol terrible i va destruir molts edificis històrics de la ciutat, i ja la reconstrucció es va fer a l'arquitectura moderna, un poc brutalista, de Iugoslàvia, diguem. Després va vindre la Guerra de Bòsnia. La veritat és que durant la Guerra de Bòsnia, Banja Luka va estar molt lluny dels principals fronts de combat, o sigui que la ciutat no va patir, diguem, bombardejos i danys materials. Això es nota molt, la ciutat està prou ben conservada en comparació amb
1: A
0: altres ciutats.
1: altres.
0: Però és de veres que sí que va haver molt de desplaçament de població, perquè la població bosniaca, que és la musulmana, i la croata, que és la catòlica, va disminuir moltíssim durant tota la guerra, i les mesquites, totes les mesquites van ser destruïdes, diguem, per ordres polítiques, i inclosa esta Fernandilla, i posteriorment, en els acords de pau, es van reconstruir totes les mesquites. De fet, queden dos mesquites, que suposo que són on estaven les mesquites antigues, i cementeris musulmans i tal, però la comunitat és molt més reduïda que en algunes altres ciutats de la Federació Bòsnia. Queden, però és de veres que en proporció és més reduït. I després a la ciutat, pues, podem visitar també en esta pausa tranquil·la de que no n'hi haurà cues de turistes.
1: Vinga, va fent
0: Tenim
1: turisme, va
0: la...
1: fent turisme.
0: Sí, tenim la fortalesa del castell, que és el monument històric més important de la ciutat, que va ser la que primer va ser romana i després otomana, i és ideal perquè, a més, està al costat del riu, i encara queden aquestes ruïnes romanes, però el que han fet com uns espais molt grans per a fer concerts. I fan allí concerts en estiu, o sigui que estàs dins de la muralla, i després la gent va molt a passar la vespre allí, els amics, els grups d'amics, joves de totes les edats, als murs de les muralles, perquè són ciutats super segures, en general totes les ciutats bòsnies, però Banja Luka és molt, molt segura. I després pots passejar pel riu, n'hi ha voreta riu com un passeig, i pots anar caminant uns quants quilòmetres, riu amunt, riu avall, un ambient molt fresquet, perquè estan els arbres, com molt tranquil. I entonces també des de dalt de la fortalesa n'hi ha un restaurant molt guapet i pots tenir vistes al riu, o per a pujar i veure-ho des d'allí, o sigui que molt bé. I té dos patis, i en els dos patis es fan concerts. També pots passejar com si fora, no com les góndoles italianes, però una barqueta xicoteta de dos places amb
1: Mira.
0: l'home que el du, i pots fer-ho de dia o pots fer-ho de nit, i tot, te poden organitzar una botelleta de vi o una botelleta de xampany, i està l'home allí, te
1: Oh,
0: fa
1: que
0: del
1: mono.
0: gondolero
1: Que bé.
0: de si riu amunt i riu avall.
1: Que
0: O sigui que està
1: maravilla,
0: bé,
1: que
0: molt, molt tranquil
1: romàntic.
0: de tot.
1: Està molt guai,
0: Sí,
1: també,
0: molt
1: per
0: guai.
1: anar en parella i
0: Sí,
1: això. I la gent t'entén? O tu te fas entendre?
0: bueno,
1: Com t'ho averigües?
0: a veure, sí, és de veritat, algú parla anglès, jo de veritat tinc una mica a la ciutat, o sigui que ha quedat en ell, ha aprofitat i tal, que és xic, és serbi bosni, això m'ha aprofitat per mostrar-me coses i tal, i la gent més o menys, jo el que he fet és dir, quan ha fet, mira, el truc xinès, jo dic, per si algú no m'entén, directament a tirar de
1: El
0: traductor, perquè
1: traductor,
0: com
1: ja.
0: el serbi s'escriu en ciríl·lic, o ha intentat un poc en anglès, però quan ha vist que no, ha dit, mira, tira de traductor i així anar més clar i escrit i ja està, perquè com no és tan turístic. Jo sé dir algunes coses en bosni perquè sembla un poc al polonès, entonces jo quatre, els números, expressar-me quatre expressions, sé dir-les, però ja si és massa complex, i vaig a utilitzar el traductor i ja està. O sigui, que així no n'hi ha tant de... Tant
1: Sort.
0: de tant, tant, no, la gent no parla tant
1: Sort el
0: d'anglès.
1: traductor. Vinga, anem de mesquites, anem a veure'n alguna, xulíssima.
0: Pues mira, es pot visitar aquesta mesquita, la Ferrandilla, que va ser un dels monuments més emblemàtics en el seu dia, i encara que queda molt poc del que va ser l'original otomana del segle XVI, sí que s'ha fet al mateix estil, perquè va ser això, destruïda durant la guerra i després construïda, i algunes pedres originals van poder recuperar. O sigui, però de la seua obertura, tornar a obrir-la va ser un poc simbolitzar eixa part essencial del patrimoni històric cultural de la ciutat i, a més, eixa barreja, que encara que siga residual, forma part, diguem, de l'entitat de Bòsnia i Hercegovina. I encara que és això, és molt reduïda la comunitat, sí que queden i, de fet, sona l'oració i tot, o sigui que tot funciona en normalitat així a la comunitat. Però, clar, després n'hi ha un edifici, donat que la gran majoria és ortodoxa sèrbia, l'edifici més característic de la ciutat és la catedral del Crist Salvador.
1: Anem a la catedral, que pues, també, sí.
0: Sí, també va ser, durant la, esta va ser destruïda, l'original, durant la Segona Guerra Mundial, per bombardejos, així van haver bombardejos nazis. Yeah. I el que van fer va ser, la van tornar a fer, la van fer completament nova. És espectacular, perquè la veritat és que les esglésies ortodoxes són precioses, unes cúpules dorades per fora, per dins, està tota plena, tots els cantons de mosaics, de colors, de color blau, de color dorat, ja escenes de Jesús, la Verge Maria, els iconos ortodoxes, la veritat és que són impressionants, i entres dins i és molt guapeta. I una cosa molt xula que té Banyaluca és que tots els edificis que vas a visitar són gratis, tu no pagues entrada a res, ni als museus, ni a la fortalesa, ni a les esglésies, ni a res, o sigui que al millor perquè no tenen turisme ho pots visitar tot gratuït, i a la catedral està molt xula, la veritat és que és preciosa. I
2: després,
0: si anem
2: no?
0: a caminar un poquet, sí, perquè la veritat és que molt
2: que no
0: bé,
2: hi ha
0: perquè
2: turisme, com posen a visitar tot. Clar. Pues encara no tenen desallat, diguem, aquesta indústria, i bueno, ja passes per un d'ells, altra cosa és lo d'entendre i lo de d'això. Comprar imants, ja ens has dit que no, però que sé jo,
0: bueno, t'hauràs
2: comprat alguna camisola, algun gorret, alguna cosa claro. Típica, no?
0: Bueno, hi ha un carrer...
2: Què t'has cropat? A veure, has anat als carrers no. de Xina Comercial, el carrer Colón de Banyaluca... Quin és?
0: Pues mira, al final sí que ha trobat esta matí un imant i ha dit, vale, va, mira, me la compra, però bueno, n'hi ha un carrer molt famós, el carrer principal, el carrer Colón de... Sí, que és el Gospodska, que és part del centre històric també, diguem, bueno, està ple d'edificis d'època austro-hongaresa, n'hi ha llibreries, també molta cafeteria, moltes terrasses, i va de un poquet del principi de, diguem, de la catedral fins als edificis governamentals, que també estan allí, i això tot un ambient molt relaxat. I després, mira, tenen una història molt guapeta, que tenen també els seus propis Romeu i Julieta, sí.
2: Oh,
0: que té la llegenda d'amor de Banyaluca, que era una xica que es deia Safikada, des de l'època otomana, de quan van vindre els soldats austro-hongaresos. Sinó que ella era otomana i es va enamorar d'un soldat austro-hongarès. Però, clar, en aquest moment estaven prohibides les relacions entre persones de distintes ètnies i grups i religions. I, clar, ella estava super enamorada del soldat i el soldat anaven a desplaçar-lo fora de Banyaluca, ja. I ella va dir que preferia morir abans de que el soldat se n'anara i es va posar... Quan anaven a tocar els canyons de les salves, ella es va ficar davant d'un canyó i es va suïcidar, diguem.
1: Matame canyón.
0: I, esclar, totalment. I n'hi ha un xicote monument on es suposa que està la tomba d'ella i n'hi ha unes plaques en diversos idiomes que conta la història esta i n'hi ha gent ahí parelles que fiquen flors i fiquen veletes i tot, així que així també n'hi ha una... Un poc és essència també... Sí. D'aixa fusió cultural que té el país un poc, aquesta història d'amor també, o sigui que molt,
2: caram,
0: molt interessant.
2: Quin final va tindre la Safikada aquesta, pobra, també.
1: És que els amants estos de les històries estes llegendàries són tots uns d'una intensitat i d'un desastre. I tenen una... Perquè l'altre dia parlaves que en Mostar hi havia molta relació amb espanyols, o amb Espanya, amb València en concret. I així també, o no?
0: Sí, mira, i així a més és per una cosa supercuriosa. N'hi ha un carrer molt cèntric, que està dedicat al rei espanyol Alfonso XIII.
1: Ui,
2: ai,
1: per
2: però,
1: què?
2: Però saben de la fusta del Borbón?
1: Saben com era?
2: Exacte, que tenia
0: aquesta cosa. Així l'estimen molt. N'hi ha una placa de fe que està en castellà, en anglès i en serbi, i és perquè abans era el carrer principal de la ciutat, no el dic més, El van després desplaçar a un perpendicular molt prop del carrer principal, però és que durant la Primera Guerra Mundial, com Espanya va tindre una posició xina neutral, el rei va fer una labor molt important humanitària, però sobretot el que va fer va ser una intervenció perquè estaven condemnats a mort uns personatges particulars, diguem, com rebels serbis, podríem dir, i l'imperi austro-hongarès es va condemnar a mort. I el rei Alfons XIII va escriure una carta i va demanar al govern austro-hongarès que li perdonara la vida i que li permutara la condena. I al final l'imperi austro-hongarès li va fer cas, no els van condenar a mort, van salvar la vida gràcies, crec que van ser 13 o 15 persones que va salvar la vida del rei, i estan tan agraïts a serbis que li van dedicar, ja el dic, una placa, un carrer, el carrer principal, o sigui, és una cosa, perquè van considerar que es va implicar molt per a salvar la vida d'aquestes persones i va ser molt significatiu així. O sigui, que molt
2: imagina
0: curiós.
2: Imagina que serien també... líders o, en fi, però hombres o sus coses allí de Sèrbia i això, i clar, que el personatge és important i tal, però i se sap per què Alfons XIII tenia

0: Perquè clar, en aquella època no hi havia ni Instagram ni res, l'home no es podia enterar, diguem, no és una cosa fàcil, vuit enteres de qualsevol
1: com
0: cosa.
1: Com s'ha enterat la persona?
0: La persona de que los astrohúngaros, permís de Berlanga...
1: Què
0: t'alegra de Berlanga? Exacte. Volien afusellar aquestes persones que tenien su cosa i su rancio i su abolengo allí en Banja Luka. I com es va enterar este home? Tindria algun interès o algo? Vete a saber, això.
2: O, lo, sí, lo típic, algú demana ajuda a aquestes connexions que n'hi ha, no sé, i l'home pues, es va implicar i va dir, vale, pues jo demanaré.
0: Es va enterar i va enviar una carta, querido emperador astrohúngaro.
1: Dos puntos.
0: Aquí Alfonso XIII.
1: Jo volia preguntar-te una cosa.
0: Que gràcies.
1: Que tu eres molt de comprar-te batetes allà on vas.
0: Sí, i gorros.
1: Així que ja m'estàs parlant de la tradició textil del lloc este.
0: A veure.
2: Sí, mira, no me la comprar perquè la veritat és que com està feta mal, pressupost se me n'anava allà, però n'hi ha una tradició textil així superimportant que de fet és patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
1: Oh,
2: el teixit es diu el bordat siminyaye, que és de, és una de les expressions artesanals més singulars de tota Bosnia i Herzegovina i procedeix d'una regió històrica situada a les muntanyes pròximes a Banja Luka i va ser inscrita en el 2014 com a la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial. I és perquè té un tret característic que és un fil que és de color blau fosc, el fons és blanc, com si fos punt de creu, una cosa així. Entonces fan creuetes i dibuixets, però claro, cada dibuixet té un significat i té una càrrega, per exemple, alguns motius estan relacionats amb la fertilitat, a la prosperitat familiar, a la protecció, la continuïtat de la vida o la comunitat en la natura. I no només és patrimoni de la humanitat per la UNESCO per el que el treball a mà, sinó perquè, a més, històricament s'ha utilitzat per a decorar tots els vestits femenins i els textils en la llar, però també per la posició que tenia, diguem, que les dones cosien i cantaven i conversaven. O sigui, que té una part molt social de transmissió de coneixements i aquestes habilitats de generació en generació i representa una tradició cultural que ha passat entre les dones de totes les generacions i, a més, les tradicions orals de tot el que s'anava contant entre elles i totes les expressions simbòliques de la comunitat. O sigui que, encara que és típic d'uns pobles xicotes, es pot trobar una tenda així del centre de Banja Luka que duen l'artesania d'allí, de les muntanyes, n'hi ha vestits, n'hi ha teixits, tot fet a Xina com si fos un punt de creu, perquè la tela del fons és com blanca, i hi ha diferents formes i diferents creuetes molt, molt diferents, o sigui que molt, molt interessant. Que
0: mira, estic mirant-lo així, el bordado de... Sí, és que, clar, els noms estan... Sí, no sé com se diu, però che, Reveres és molt, molt bonic, eh? És molt la Xina sobre la tela blanca, uns dibuixos de Xina geomètrics, i en aquesta tela que se fan camises o...
2: Tot, se fan vestits, camises, camises d'homes, ho borden al coll, ho borden a la petxera, tot, fan mantells, fan mocadors pel cap, ho fan tot.
0: Bueno, que se'ns han quedat unes quantes coses encara de comentar.
1: Entre d'elles, una que ens encanta, que és que se menja allí. Així que això ens ho has de dir la setmana que ve.
0: Sí, eh?
1: Que avui no ens dona temps.
2: Sí, es menja molt, molt bé. M'acaba de menjar uns tebapis de sí, super típics, boníssims.
1: Us què? És igual, ja us...
0: Bueno, Clara, pues sí, la setmana que ve estàs en Banja Luka, tornem a connectar i ens contes més coses.
1: Estaràs a València?
0: Allà estaràs per a
1: sí. Ens ho contes així, que vindràs en el Simillaco este.
0: En el Simillange. Molt bé.
1: T'esperem així. Bon viatge.
2: Gràcies. Un beset.
0: Gràcies, Clara. Gdje mi duša stanuje Jednu tajnu za mene
3: Kažu kriješ, draga, pitao sam La vesprada da punt.
0: Volies, Emma, un dia agradable, sense
1: jo
0: sol...
1: Jo avui signava, així,
0: en eixe airet, la resta de mes. Tan bones. Què diu Joan Carles Forté? A tu t'agraden també els dies així, meteoròlic?
4: Bona vesprada.
2: Jo signava.
4: On hem de signar? Jo també...
2: On signes tu i jo?
0: Que meravella.
4: Sí, hi havia, ara estaven comentant-nos que havia persones que diuen, clar, estaven en bona mar, duien menys roba, estaven parats, entrava la brisa, no es pegava el sol i diu... Tenim sensació de fred, dic. Sí, clar.
1: Oh, quina alegria, però, fa mi. Escolta, això, mira què dic.
4: No, però que fa un dia d'aixòs que dius, t'agraeixo que dius, un altre dia d'estiu que mos hem lliurat de la calor forta. Que tots aquests dies són regals que mos donen de dir, perquè fa, és veritat que plogut fins i tot, o sigui que, clar, algú si tenia alguna activitat a l'aire lliure, però bé, han estat a la Vall del Baix de Somes a plogut, també a la zona de la Casella del Gir, ha estat 6, 7 litres, 8 litres, però bé, que on ha caigut ha arribat a caure bé, ha sigut quasi del riu Xúquer cap al sud, fins al Comtat. Ahí s'ha quedat enganxat, en moltes zones del litoral no ha plogut, però de seguida entraves cap a l'interior.

0: tirades a fora i ja plovia. Però realment a la resta el que hem tingut és molt núvol i se ven de llevant generós.
1: Sí,
0: I la temperatura entre 24 i 26, 27, que

0: Ai, senyor. Pues sí, pues tocava una miqueta de postureta, una miqueta de llançó.
1: Aquí, aquí cadascú, cada després, cadascú, i a més, cada, sí, perquè després, les sensacions de calor també són molt personals.
0: Molt personals.
1: Que algun dia se'ls parlarem. Per,
0: i bueno, la mateixa persona canvia segons l'etapa vital, te lo dice i, un grupo de menopausicas que jo conozco.
1: I l'etapa, i fins i tot també l'activitat que està fent, si estàs al sol, si estàs a l'ombra, hi ha molts condicionants. I estos dies també és veritat que la humitat ara és molt alta, val? Mm. Però com no tenim tanta temperatura molt elevada, si fa un poc de vent, la humitat la notem quan estava aixint el sol, ara que aixit en algunes zones, i de cop dies, fa calor, però era de basca, perquè encara no havia pujat la temperatura. Eixa, sí que tenim un dia molt humit, mentre fa sabent i estigui el sol mig, no acabes de tindre calor. Ara, en el moment que pega el sol ja, la humitat la notes, i és quan dius, sí que fa basca, sí que fa basca. Demà fa un pèl més de calor al migdia, un pèl més. Pugem un grauet o dos.
0: El divendres o el dissabte.
2: Va apretar?
0: No, me digues. Estos dies agradables passen ràpid, no sé per què.
1: Hauràs mirat el mòbil. Si tot el món està fent plans per al cap de setmana, ja estàs mirant el mòbil. La temperatura, què marca? Ja estarem... Dissabte i diumenge passem de 30.
0: Veus?
1: Ja estem allà, 32, 33, 34. I de nit... La bona notícia és que de nit sembla que s'aguanten.
0: O sigui, podem dormir tranquils.
1: Sí, i de dia, calor i estar hidratats. Demà, si voleu, parlem, perquè hi ha per ahí unes notícies dient que ve una gota freda per la península este cap de setmana. Que, com vendre, ve una dana, però no és la dana de tardor, és una cosa com és aire fred. És com si els núvols pogueren créixer, però no ens toca a nosaltres directament, se'n va més a la zona centre i oest de la península, que allí sí que hi haurà tempestes de vesprada. Però no estem parlant... Tot i perquè si algú escoltava per ahí tronar... O sigui, la paraula màgica, dana, sí, però...
0: Que entenga el que és.
1: Però que nosaltres no. O sigui, si voleu, ja demà, després, demà parlem més tranquil·lament. Ah, sí. Nosaltres ens toca sol i temperatures altes i calor al migdia, per tant, si esteu fent plans, i la mar més tranquil·la, que ara estava bandera groga, atenció avui a les banderes, avui demà, sí. Sembla que el cap de setmana la mar està més pausada i se podrà entrar, sempre amb precaució, però és que avui demà està un poc més moguda.
2: Molt bé. S'anirem el mojo, el to i jo, en Canyita Brava, a veure si pesquem alguna sèpia.
1: Ja
2: sí, Canyita Brava és una embarcació de prestigi en el Clonaute de Gandia, no penses tu que...
0: Sí, sí. Canyita Brava és el barco del teu amic.
2: És el meu favorit.
1: A partir de quin onatge no eixiu. O sigui, la pregunta seria quina és la ona màxima a partir de la qual... O d'aquí igual, vostè igual.
2: Quan és la Canyita Brava que sorté la sol a Xina. Però bueno, bé, una cosa bé. El patrón és ell, així que jo me deixo portar.
1: Bona crema, eh? Posa molta crema.
2: Sí, amunt. Molt bé. Gràcies, Sortea.
1: Adéu.
3: La vespre.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Dia de votació del professorat de l'ensenyament no universitari per a decidir si accepten o no l'última proposta de la Conselleria d'Educació. I a l'espera del resultat de la votació, els sindicats STPB, UGT i Comissions Obreres es mostren a hores d'ara partidaris de suspendre la vaga i continuar negociant i no de desconvocar-la. Alejandro Molés.
2: Siga com siga amb el resultat de la votació, demà a les 9 del matí seuran a la taula de negociació els sindicats i la Conselleria d'Educació. Les últimes xifres de la consulta de les 3 i quart d'esta vesprada indiquen que han votat 14.700 docents. Mentrestant, este dimecres han continuat les protestes, com ara la que s'ha fet a Castelló de la Plana, amb una bicicletada reivindicativa en defensa de l'escola pública i la manifestació que ha recorregut el centre d'Alacant, mentre que a València, a la plaça de la Mare de Déu, continua l'acampada de docents. Pel que fa a les manifestacions convocades per a demà, aquestes podrien variar en funció del resultat de la consulta. Així, si continua la vaga, la manifestació convocada a València començarà a les 12 del migdia. Si no es manté, la manifestació es farà a les 6 de la vesprada. Recordem que la votació de la proposta d'acord es tanca a les 8 de la vesprada, és a dir, d'ací a 2 hores. Sobre la negociació en curs ha pronunciat avui el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha incidit en la baixada de ràtios que s'ha reflectit en la proposta que ha entregat la Conselleria d'Educació.
3: Una proposta de ràtios molt més ambiciosa i que estem disposats a endur endavant. Per a mi seria il·lògic que allí no es proteste i que s'acceptarà aquella i així que esta és millor, millor sobretot per als pares i per als alumnes sobretot, no? No s'acceptarà. Per tant, jo crec que hi ha que deixar un poc la part política i centrar-se en lo important que és l'educació. Jo crec que si ens centrem tots en això, lo lògic és que aquests acords que estan sobre la taula s'aproven.
0: A les 10 del matí del Dia de la Dana, el 29 d'octubre de 2024, el Consell de Carlos Mazón ja tenia constància de la suspensió de classes en almenys

0: 64 centres educatius, la majoria en la província de València. És un dels detalls que desvelen els missatges del grup de WhatsApp del mateix Consell, als quals ha tingut accés a punt després de la declaració davant la jutgessa de la Dana de la vicepresidenta Susana Camarero, que el dia de la Dana era també consellera de Servicis Socials. En el grup ens constata com cada departament anava sent conscient de la gravetat de la situació segons avançava el dia.
1: Sí, comencem a repassar part d'estos missatges. A les 10 del matí, el conseller d'Educació, en aquell moment José Antonio Rovira, informava del tancament d'eixos 64 col·legis i instituts, 59 a la província de València. A les 11, la responsable d'emergències, Salomé Prades, ara imputada, comunicava al grup l'alerta roja per pluges en el litoral i interior nord de València, vigent fins a les 6 de la vesprada. A la 1:08, Prades confirmava també l'alerta hidrològica en una vintena de municipis afectats per la Rambla de Pollo i en més de 30 del riu Magre. Avançada la vesprada és quan comencen a arribar al grup els missatges més alarmants. A les 20:25, la consellera d'Indústria, Núria Montes, parlava de personal atrapat en la ITV de Riba Roja. Això era Carlos Mazón, encara no havia arribat al SECOPI que dirigia l'emergència. A les 20:33, Susana Camarero deia textualment: «Jo tinc inundades residències de majors sense que puguen arribar els bombers». 6 minuts després, Vicente Martínez Mus, el conseller de Transports, informava d'una de les destrosses més grans, la de la seu de Ferrocarrils de la Generalitat, on deia que quedaven 30 persones aïllades. A les 20:44, el conseller Rovira encara estava anunciant que preparaven un comunicat per a suspendre l'endemà l'atenció presencial en els espais labora. Marciano Gómez, el conseller de Sanitat, informava a les 20:48 que els hospitals d'Alzira i Requena estaven aïllats. I a les 21:11, José Antonio Rovira deia en el grup que demà començarem amb els informes de danys, tot apunta que seran quantiosos. I afegia: l'esquerra ha començat la seua campanyeta. Tot això figura en el grup on a les 8:15 del matí Carlos Mazón ja demanava a tot el Consell que inundaren de dades els mitjans perquè, textualment, això desprèn sensació d'estar alerta que et cagues. I a la gent li calma que és l'important, conclou.
0: La jutgessa instructora del cas ha demanat a Susana Camarero estos missatges en la declaració que avui ha prestat la vicepresidenta a Catarroja.
1: Una declaració en què ella ha reconegut que no sabia que era un SECOPI, encara que es va connectar per a estar al cas del que passava. Camarero ha accedit al jutjat per la porta de darrere per a evitar la concentració de les associacions de víctimes que l'esperaven a l'entrada principal. Rosa Álvarez és la presidenta d'una d'aquestes associacions.
2: Esta senyora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta, ni ha querido mirarnos a la cara. El día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picaña. Estas personas fueron abandonadas doblemente, por la Consellería de Emergencias, evidentemente, pero también fueron abandonadas por la Consellería de Servicios Sociales, que es por lo que ella está aquí. Por encima de todos ellos estaba Mazón.
0: A l'espera de protagonitzar a partir de les 7:30 l'acte més esperat de la visita a Catalunya, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el papa Lleó XIV ha estat este matí a l'abadia de Montserrat.
3: I abans ha compartit uns minuts amb les preses i presos del centre penitenciari Brians 1. A ells els ha llançat este missatge d'esperança.
4: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
3: La vesprada ha començat amb una visita a l'església de Sant Agustí en ple barri del Raval i acabarà, com hem dit, a la Sagrada Família. Serà el seu últim acte a Catalunya abans que demà es trasllade a Gran Canària, on està previst que arribi poc abans de les 11 del matí. Ja divendres, el pontífex acabarà la seva visita a Espanya, a Tenerife, i allí, a les Illes, Lleó XIV mantindrà diverses reunions amb migrants i voluntaris que els atenen. Doncs, coincidint amb aquest viatge a les Canàries, l'ONG Caminant Fronteres ha fet públic avui un informe en què destaca que durant els primers 5 mesos de l'any més de 1.300 persones han perdut la vida quan intentaven arribar a les costes d'Espanya. Entre els morts, més d'un centenar de xiquets i vora 150 dones.
0: La Unió Llauradora ha denunciat la comercialització de diverses marques d'arròs que importen el producte sense dir-ne la procedència. Això, segons la Unió, crea confusió en els consumidors, ja que molts creuen que l'arròs s'ha cultivat al nostre territori i el que s'ha fet realment és simplement empaquetar-lo.
3: Davant d'estos fets, el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha assegurat que la valenciana és l'única autonomia que no controla l'etiquetatge i ha reclamat al Consell que acredite la realització de controls oficials. I des del govern valencià, el seu portaveu, que també és conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha explicat que cap normativa europea obliga a fer-ho. Escolta, Ploritos.
5: A dia d'avui, la Generalitat Valenciana és l'única comunitat autònoma en tot l'estat que no ejerce sus competències en matèria d'inspecció, de control i de sanció del etiquetado, por tanto, de la información a los consumidores.
6: Nosotros sí queremos que aparezca en el etiquetado el origen del arroz, pero no existe ninguna norma europea que obligue a ello. Nuestro defensor ante la Unión Europea, tristemente, es este ministro de Sumar, que desgraciadamente, en lugar de pedirle a quien tiene la competencia para exigir ese etiquetado, nos lo reclama a nosotros, que somos víctimas.
0: I en els esports, l'Agustins d'Alacant inicia esta nit l'eliminatòria d'ascens a la Lliga a Sobal, que es disputarà a doble partit.
1: L'equip alacantí rep el Viveros Nava de Segovia a les 8:30 al pavelló Col·legi Sant Agustín. Dissabte, en terres segovianes, es decidirà l'últim equip que formarà part de la màxima categoria de l'handbol nacional la temporada que ve. L'Agustins vol acompanyar els dos altres equips valencians presents en la Sobal, León d'Alacant i el Port de Sagunt.
0: Els deixem ara en companyia de la Vesprada de Punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Més informació a les 8 en esta sintonia i en el web i les xarxes de Punt Mèdia.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Descansa la vista.
10: Què és la inspiració per a tu?
11: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
12: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
9: Obri la ment. Eres creient?
13: Depèn de l'estació de l'any.
14: Con les carxofes.
9: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
15: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
16: Ara sí que m'has pegat.
17: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
18: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
19: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
9: Descansa la vista.
10: Què és la inspiració per a tu?
11: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
12: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
9: Obri la ment.
14: Eres creient?
13: Depèn de l'estació de l'any.
14: Con les carxofes.
16: Sí.
9: A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
15: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
16: Ara sí que me l'espera.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. She said I seem
1: to be okay. M'encanta el nostre dono per moltes coses, perquè és un tècnic fantàstic i que és una millor persona encara. Però és que s'estudia el tio, punyetero, s'agafa estes veuetes que tenim, indicadors, que diguem en ràdio, que estan gravades només amb meu. I el tio s'escolta el trosset de cançó on ha de mullar-ho, per a que justament quan acabi la veu comenci a cantar, i en este cas Paul Simon, nada más y nada menos. I és el tipus de detallets, però ostres, això és ofici i això és ràdio.
2: Això converteix en una cosa de gust.
1: Nosaltres si parlem de qualsevol cosa ja...
2: No, però... Això és una coseta de gust.

0: Este sí que se ha hecho una cabañita, pero con el Papa.
1: Que me he quedado muerta. Bueno, tampoco tan muerta. Bad Bunny y el Papa, que son best friends, mejores amigos, ¿qué os parecen?
2: Sí.
3: A mí no me ha sorprendido tanto, mira qué te digo.
1: Yo es que coinciden, no conocía esa
3: faceta. Coinciden todos. A ver si se ven. Es que el aire lo indicaba.
2: Eran las celebridades del momento en Madrid. Sí. Al final eran los dos rockstars.
3: ¿Y qué se preguntaron? ¿A tu concierto cuántos han ido? ¿Y al mío?
2: Exacto. Ahí sí que le encantaría lo de por la mañana oración, por la tarde ron.
1: Es que yo me he enterado después leyendo que sabéis que Bad Bunny cuando fue pequeño fue monaguillo.
3: Mira.
1: Es que claro, que realmente es muy católico, por eso de ahí que se quisiera reunir con Bad Bunny, él y también parte de la familia de Bad Bunny. O sea, que aprovecháis, oye, mi madre, mi prima, mi tía, que vengan todos aquí en el Bernabéu, reunión secreta, no hay fotos.
0: Y no se sabe lo que se van a comentar.
2: Una fotografía oficial, pero encara no ha sigut publicada. Però diuen que existeix la fotografia oficial i que el Vaticà està esperant el moment adequat per a publicar-la. Estratègia de màrqueting, perquè no ho sé. Però estan esperant el moment adequat per a publicar-la.
3: Perquè paren atenció ara a les altres coses que fan i quan passe.
0: El community manager del Vaticà, no? Té una estratègia...
1: Como la Madonna.
2: Exacto, pensar.
1: Como están todos con el hype.
2: Exacto, pensadíssim.
0: Bueno, bonicos, que riguem sempre i que ens doneu molt de color i molta alegria. S'acabó?
3: S'acabó el cotilleo.
0: Vale, bueno, i el programa també li queden dos ratos.
3: També t'he dit.
0: Per sort ve l'hora de la cultura. Que això no s'acaba.
3: No, sí, com dia...
0: Això acaba de començar.
4: Com dia martes 13... deixar a mi el se acabó, que m'encanta.
3: Com dia martes i 13, l'Espanya no s'acaba quan llega el mar perquè va cap a seguir. Quan s'acaba el programa hi ha un altre, en este cas l'hora de la cultura.
0: Però després d'aquesta aportació d'alta cultura...
4: El símil del mar m'ha paregut preciós, Gemma. És increïble. Mira. Ara un banyet, gràcies, Tono. Che, quina meravella.
3: Què tenim en la Parà?
4: En la Parà tenim teatre, serem de teatre. D'estrena en estrena, com si jugàrem a la Oca. Perquè demà s'estrenen dos funcions. Una, Ser grandes en Japó, parlarem amb el seu autor, Antonio Escámez, i després, a veure, anem de teatre d'estrena? No, perquè hem rectificat. El que farem és balanç.
3: Ah, bueno,
4: avui fa una setmana s'acabava la mostra de teatre d'Alcoi, que sabeu que va

0: és estar ben viu i té ganes de posar-se en marxa.
1: A veure si l'any que ve es doten de la dotació pressupostària que cal.
0: Això ja seria el colmo. Vull dir que no retiraren pressupost, això ja seria... Sí, imagina't. Arrasaven, no?
2: Anava a dir desitjable i massa damunt.
0: Exacte, sí, més que desitjable, perquè de veres és una cosa que tenim, que té molts anys, 35 anys, i que funciona. Doncs dona-li suport a allò que funciona, no? Perquè al final estàs fent teixit empresarial de les arts escèniques, que és fonamental. No?
1: I el públic demostra que té fam de teatre, i això...
0: Clar. Efectivament. Doncs si teniu fam de teatre, a partir de demà la sala Carme Teatre... doncs això, ser grandes en Japons.
1: Meravella
0: pura. Un actor major, molt major, que parla de tot allò que ha perdut, de tot allò que haguera volgut fer, de la seva homosexualitat amagada durant tants anys. Vull dir, promet ser una funció molt bonica i és la tornada de Rafa Calatayud als escenaris després de moltíssim temps.
1: Mira, molt bé.
0: Un luxe.
1: Un luxe, clar que sí. Després de les 7 de les notícies, a les 7 i 10, l'hora de la cultura, avui, com sempre, en Reis Joan. Gràcies, Reis.
0: Un besé.
1: Per què els finals del programa sempre són tan caòtics?
0: Pues que Reis, no voldreu dir que és per
2: sí, eh? Sí, somos. Pues que ens agrada, jo què sé, ens entra l'alegria.
0: I això que no hem entrat en la pilota, que he vingut sense ella, perquè si no, no sé ni com acabem.
2: És que s'ha comprat una pilota per seures, deixes de seures. I ha sigut el tema del dia en
0: dels
2: la nostra
0: dies,
2: redacció.
0: No sabeu l'última, ara vos la contaré.
1: De la pilota?
0: Sí. S'ha
2: desunflat?
0: Però Surimi ha hagut de seure d'urgència perquè se li ha enganxat l'esquena. Molt riures,
1: o sigui,
0: de la Reis,
1: per explicar
0: però
1: un
0: les pilotes
1: personal,
0: ergonòmiques...
1: Reis, en compte d'una cadira... Està pujada en una pilota.
0: Que acabeu ja, eh?
1: Vinga, va.
3: Són les 7.
4: A punt. Notícies.
3: Tot preparat a la Sagrada Família de Barcelona per a rebre el papa Lleó XIV, que d'ací a mitja hora oficiarà la Santa Missa i beneirà la Torre de Jesús. Serà, de fet, el seu últim acte a Catalunya. Alejandro Molés.
5: Sí, és la culminació d'una jornada que ha començat en un centre penitenciari per a traslladar-se a l'abadia de Montserrat i començar la vesprada en una església del barri de Raval de Barcelona. Escoltem l'agraïment que el pontífex ha fet a tots els catalans per haver acollit i integrat els migrants.
6: Gràcies a Catalunya per haver recebido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
5: I arran de la visita del papa, avui ha passat per a Punt Ràdio l'arquebisbe de València, Enric Benavent, que, entre d'altres coses, ha donat la seva opinió sobre la intervenció i els aplaudiments que Lleó XIV va rebre del Congrés dels Diputats.
7: Em sembla que l'aplaudiment tan llarg va ser algo més que una pura formalitat, va ser l'expressió de l'efecte, l'impacte que havien produït les seues paraules.
5: Està previst que el papa arribi a Gran Canària demà poc abans de les 11 del matí. Ja divendres el pontífex acabarà la seva visita a Espanya, a Tenerife.
3: I esta casa a punt ha tingut accés als missatges de WhatsApp que el grup format pels membres del govern de Carlos Mazón va intercanviar durant el dia de la barrancada el 29 d'octubre de 2024 i que va provocar la mort de 230 persones i més de 2.500 ferits de diversa consideració. Xavier García del Valle.
8: Sí, en un d'estos missatges, a les 8:15 del matí es pot llegir com Carlos Mazón va demanar als seus consellers que inundaren amb dades els mitjans de comunicació, ja que això d'ella donava una sensació d'estar alerta, una sensació que et cagues, segons paraules textuals. A la vicepresidenta Susana Camarero i al conseller de Sanitat Marciano Gómez els demanava que estigueren atents a les goteres i incidències en els centres. A les 11, la responsable d'emergències Salomé Prades, ara imputada, comunicava al grup l'alerta roja per pluges en el litoral interior nord de València i vigent fins a les 6 de la vesprada. I a la 1:08 de la vesprada, la mateixa Prades comunicava que ja estaven en alerta hidrològica una vintena de municipis afectats per la Rambla de Poyo i més de 30 del riu Magre. Avançada la vesprada, comencen a arribar al grup els missatges més alarmants. A les 20:25, la consellera d'Indústria, Núria Montes, parlava ja de...

0: de personal atrapat en la ITV de Riba-Roja i a les 20:33, 5 minuts després que Mazón arribara al Secopi, Susana Camarero deia textualment: «Jo tinc inundades residències de majors sense que puguen arribar els bombers».
1: El contingut d'estos missatges està provocant ja reaccions polítiques.
0: Sí, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha demanat al president de la Generalitat que li lleve l'acta i l'aforament de diputat a Carlos Mazón, a qui acusa d'estar només preocupat per la seva imatge.
2: Quina autèntica vergonya, quin despropòsit. Es confirma que durant la lana a Mazón i al seu consell l'únic que els preocupava era la imatge, no la gestió. Donar-se la sensació d'estar alerta i després despreocupar-se durant hores i hores de sobretaula en un reservat.
0: També ha reaccionat la líder dels socialistes valencians en xarxes socials. Diana Morant ha dit que amb rescats en marxa i municipis en situació crítica, la vicepresidenta del Consell va entendre que no hi havia motius per a preocupar-se. Avui, diu Morant, lluny d'assumir responsabilitats, és la número 2 de Pérez Llorca. Resulta vergonyós, conclou. Estos missatges que estem comentant són els que la jutgessa de Catarroja ha demanat a la vicepresidenta Susana Camarero, que avui ha declarat com a testimoni i ha dit que no sabia què era un Secopi. Ha accedit al jutjat per la porta de darrere per a evitar les víctimes que l'esperaven en l'entrada principal. Una d'elles, Toñi García, que va perdre el marit i la filla en la barrancada.
3: A reclamar la dimisión de Susana Camarero porque la consideramos responsables de parte de los fallecimientos, sobre todo de las personas de la tercera edad, que ella tenía la responsabilidad de protegerlas y ayudarlas en un día tan nefasto.
1: I la vaga indefinida en l'educació pública viu avui una jornada de reflexió. Els sindicats consulten el professorat si accepta l'última proposta de la Conselleria d'Educació i si manté la vaga indefinida.
4: Per a votar queda menys d'una hora, ja que el termini acaba a les 8. Amb el resultat obtingut, demà a partir de les 9 del matí, les dues parts en conflicte reprendran la negociació.
1: I també en l'àmbit laboral, el sindicat independent ferroviari, el majoritari al sector, ha convocat els 1.800 treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat a fer una vaga en Metro València i el Tren d'Alacant a partir del 22 d'este mes.
0: Una vaga que serà de 24 hores el dia 22 de juny i que també, atenció, afectarà la nit de Sant Joan, amb parades des de la mitjanit del 24 de juny fins a les 8 del matí. La resta de dies hi haurà aturades parcials durant els mesos de juliol i agost. El sindicat convocant justifica la vaga per la falta de voluntat d'acord de la direcció per a negociar el conveni col·lectiu.
1: I en successos, la Policia Nacional ha detingut 4 persones d'entre 23 i 53 anys acusades de cometre un delicte contra els drets dels treballadors després d'emplear ciutadans estrangers.
4: La majoria estaven en situació irregular, com ara en una barberia de València i també en camps agrícoles d'Algemesí, sense contracte de treball ni alta en la Seguretat Social.
1: I en els esports, d'ací a poc menys d'una hora, comença el Roig Arena, el primer partit de la semifinal del play-off pel títol entre el València Bàsquet i el Joventut de Badalona. L'eliminatòria és el millor de 5 i també el segon duel es disputarà a la pista valenciana, este divendres.
0: L'equip taronja és l'únic cap de sèrie que continua viu, però el tècnic Pedro Martínez fuig del favoritisme. Vol mantindre la concentració dels seus per a començar amb bon peu una eliminatòria que podria fer-se llarga pel gran estat de forma de la penya.
5: Han hecho un trabajo excelente en defensa, han estado muy sólidos. El fichaje de Morín les ha dado mucho, ¿no? Ricky Rubio y Hunt son dos jugadores con muchísima calidad, muy listos. Birgander ha hecho una serie muy buena. Hemos de estar preparados para jugar contra un rival que seguramente está en el mejor momento del año.
0: El tècnic de la penya, Dani Miret, té respecte per la temporada dels taronja, però buscarà l'oportunitat de sorprendre durant el partit.
6: Per als triples aquests en transició que tiren, pels uns contra uns, tenen un perímetre amb el Montero, el Badio i el Cameron Taylor, que quan es cansa un després et treuen el de l'arrea, no? O ara l'Álvaro Cárdenas, que també els està donant un punt més del que el Pedro vol, no? Penso que dins del mateix partit hi ha moments que semblen invencibles i hi ha moments on realment els podem aturar una mica i portar el partit on ens convingui.
1: Els deixem ara en companyia de l'Hora de la Cultura amb Reis Joan. Nosaltres tornem amb més informació al descans del partit entre el València Bàsquet i el Joventut de Badalona.
7: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
8: En Apunt Ràdio.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
12: fem banda
11: amb el millor repertori de músics valencians.
12: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
11: Desfilarem al costat dels nostres músics.
12: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2. De tu.

0: No voldria jo entrar en cap jardí ni dir-li a ningú què ha de fer ni com. Faltaria, sant de què. No en creuria capaç, no? Però avui no he parat de trobar-me tot tipus de comunicats i manifestos donant suport als mestres que fan vaga des de fa un mes, dia amunt, dia avall. La Universitat de València, el col·lectiu d'inspectors educatius jubilats, entitats, revistes, publicacions, de tot tipus. Això em fa pensar que, siga com siga, i sense entrar en el quid de la qüestió, algú hauria de ser capaç de seure i de negociar, no? Encara que eixe algú pense, amb la seua legitimitat, perquè és el que ell pensa, que no tenen raó les persones que protesten, el col·lectiu d'ensenyants. Hauríem de recordar que els amos de les fàbriques de principis del segle XX veien que no tenia cap raó la classe treballadora. Els treballadors no tenien cap raó quan demanaven les 40 hores setmanals. O el dret a posar-se malalt o a tindre dies de descans. A sant de què? Els treballadors en aquella època tenien la sort de tindre un treball. Una altra cosa és que mai pogueren eixir de la misèria, no? Però sempre havia sigut així i no tenien cap raó quan protestaven. Quan tot un col·lectiu, amb totes les diferències que hi ha al seu si, ideològiques, sindicals, espirituals, el que vulgueu, no? Imaginables, demanen el mateix, probablement estem vivint tots nosaltres el moment en què les coses han de canviar. Que ens agrada? Val. Que no ens agrada? Que ho sentim. Pot ser hi haja motius, pot ser tinguen raons. I és que de tant en tant els temps canvien. Així va passar també quan les dones pogueren votar, que tampoc era cap necessitat, quan es va aconseguir el divorci, tantíssima gent ho veia superflu, o quan es va legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Qui ho diria, no? I ara no entendríem la vida sense tindre eixos drets. Sempre hi ha qui veu que allò que es demana és innecessari. Sempre hi ha qui ens vol fer creure que només es lluita pel privilegi d'uns pocs. Però pensem en aixòs privilegis que ens atorgaren generacions anteriors. Podem posar-nos malalts sense que ens tiren al carrer, tret d'algun cas indecent. Treballem un màxim de 40 hores setmanals, tret de casos d'explotació, que n'hi ha. Tenim un mes de vacances, en la majoria dels casos. Les dones votem en llibertat. Ens divorciem i ens casem amb qui estimem. I ja està. Són privilegis? O serien drets? Haurem de reaprendre a distingir entre privilegis i avanços socials, que són aquells que ens milloren la vida justament acabant amb determinats privilegis. Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt
0: igual
1: més. En l'hora de la cultura.

0: Estem escoltant Taures Zurdos, en aquella versió preciosa. I és que demà s'estrena a la Sala Carme Teatre Ser Grandes en Japón. Una obra d'Antonio Escámez, dirigida per Rafa Calatayud i interpretada pel mateix Rafa Calatayud i Miguel Seguí. Després de molts anys sense actuar, Rafa Calatayud puja a l'escenari com a actor perquè, segons tenim entès, es va emocionar quan va llegir el text d'Escámez. Calatayud, que afirma la direcció d'espectacles, no sé com qualificar-los, fonamentals per al teatre valencià, com El mussol i la gata, Pánico contenido, Eda Gabler, La dona de negre, Estimat mentider, i així la llista seria quasi inacabable, dirigeix i interpreta un actor major que espera en un bar mentre un cambrer li dona conversa i discuteix amb ell, també. La trobada dels dos personatges farà que afloren les pors, els desigs mai expressats i probablement també la sexualitat viscuda sense tota la llibertat que haurien volgut. Antonio Escámez, autor de l'obra, és actor, director i dramaturg, format en l'Escola de l'Actor de València i en l'ECAM de Madrid. L'any 2013 estrenava la seva primera obra, Hollywoodland, en el Teatre Rialto, que va codirigir junt amb Ramon Oller. És autor de En el parque, Cuentos de ciudad, Tan peligrosos, Històries de Chueca, La reina del baile de Cou 95, o Allí abajo en la vida, o Tres noches del grillo. I parem així, no? També ha firmat el guió de pel·lícules i curtmetratges. Un exemple és Nosotros no nos mataremos con pistolas, que també interpretava. Avui volem que ens parle del procés de Seremos Grandes en Japón. Antonio Escámez, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Reis. Un plaer estar així.
0: El plaer és nostre, perquè tenim entès que...
1: Ho has dit molt bonic, eh?
0: Ho he dit molt bonic.
1: Ho has contat molt bonic, molt
0: a veure, que estem parlant d'una funció que no hem vist, no? I això sempre és agosarat. Perquè sí, tenim alguna nota, de la companyia ens heu enviat informació, però realment no hem vist encara, fins demà ningú
1: pues és,
0: haurà vist, no?
1: Tant que la vegeu. No, l'hem vist l'equip i alguna gent que ha vingut al pas, es passa.
0: Sí.
1: I demà, pues, este no exclusiu de la Carme, i la veritat que estic molt content.
0: Escolta'm, però ja això dels passes, haurem d'explicar que totes les funcions, normalment hi ha un passe per a coneguts, amics...
1: Exacte.
0: És com dir, a veure com reaccionen,
1: és
0: no?
1: És una... És de patestejar.
0: Sí.
1: És una cosa, jo ho trobo molt, molt, molt interessant, i crec que es deuria fer més durant el procés. Dura gent, sobretot també estudiants de dramàtic o dramatúrgia, a veure també què passa darrere i com es... I com es veu, no? Entonces es farà aquests passos per a gent, per
0: com patestejar... I com han anat aquests passes? Què vos ha dit la gent?
1: Pues, estem molt contents, la veritat. A més, ha vingut gent de molt propera de Rafa, gent de la professió que confia molt, gent també del carrer, i crec que han reaccionat. S'hem sorprès molt també amb la comèdia, perquè és el que passa, no? Per això fem més passes, no? Per veure, perquè els actors tampoc es pillen de... És una obra molt, molt intimista, són dos actors només, estem molt a prop del públic, aleshores hi ha rises, hi ha llàgrimes, i sentir la respiració del públic, perquè el teatre és públic. El públic és el més important.
0: I tant.
1: Aleshores,
0: i tant. És qui acaba d'escriure't la funció, d'alguna manera.
1: Totalment. De fet, és que la que acaba d'escriure el text, els actors i tot, la funció sempre està viva. És el bo del teatre. El que m'agrada del teatre és que mai es tanca. Inclús quan imprimissin el text i l'editen, igual, després aquest text tornarà a ser d'unes altres coses,
0: sí,
1: d'unes altres veus.
0: Parlant de cossos i veus, ara està clar...
1: Sí.
0: Que la cara, el personatge protagonista és la cara i el cos i el treball de Rafa, no? Però abans de posar-li eixa cara i eixe cos, com era el personatge d'eixe actor major que està, que està esperant en el bar?
1: Doncs jo vaig escriure això pensant en Rafa.
0: Això és de veres?
1: Això és de veres, perquè hi ha una cosa, jo li ho he dit, crec que a Rafa, o no sé, ho heu dit ara, si per primera vegada, si m'escolta millor, jo em dedico al teatre per ell.
0: Yes.
1: Jo quan tenia 12 anys, estava al meu poble, va dur la meva àvia al Dia de la Dona, feien una obra de teatre. Jo havia vist només teatre, pues, més típic de la tele,
0: sí.
1: O molt comercial, i m'agradava el cinema, ja volia apuntar a maneres, però em va dur a veure una funció que es deia Pànico Contenido.
0: Home.
1: Eixia una dona nuda d'una banyera, una altra viuda, i jo vaig dir, això què és? Jo vull fer això.
0: És que Pànico Contenido, allò va marcar, allò va marcar una, un punt d'inflexió en el Teatre
1: pues
0: València.
1: Mira, si va marcar, clar, jo era un nen i estava al meu poble. O sigui, mira, si va marcar que jo vaig decidir vindre a València a estudiar per fer això. I vaig saber ja que era Rafa, que era Cristina Fenollar. I en tots aquests anys que portem treballant, Rafa i jo mai s'havien creuat. Com a persones sí, però no treballant. Aleshores jo vaig escriure això ja pensant en ell. I pensant, bueno, no... I quan ho vaig llegir va dir que sí, que volia fer-ho, i que volia fer-ho com a actor. Això és un somni complit per a mi d'infància. Això és el més gran que pot passar.
0: Això és quasi com donar-te un premi a la dramatúrgia. Vull dir, perquè
1: per a mi és més.
0: Rafa Calatayud és una persona molt, molt, molt curtida en tots els aspectes del teatre. Vull dir, i que l'emocionares fins a aquest punt, això ja ens va picar molt la curiositat per veure aquest text, no?
1: Ja, la veritat és que l'estic molt agraït perquè hi ha una cosa generacional, no? La funció parla molt també de la generació, no? I de també donar pas a unes altres generacions, i Rafa, això és molt noble i molt... A mi m'ha ajudat molt, no? Perquè jo, doncs, he tingut una carrera molt llarga, però ja saps el que és una carrera molt, molt llarga i una carrera de fondo. I que persones com Rafa creguen en tu és molt important.
0: Sí.
1: I això no és que estic intentant vendre l'obra de teatre, però el que Rafa fa com a actor en la funció és una masterclass d'interpretació.
0: Ja,
1: ho diré bé, de cor en la mà, No és una qüestió de dir... Està lleig perquè ho escric jo, com a part del procés, el personatge l'escric jo, però és magnífic. I jo ho havia escrit, i el que tu deies, però fins que no ho he vist en coses, en el cos i en la veu de Miguel Seguí, que està i brillant també, fan un treball, tenen un... I Rafa, no? Perquè ara té un personatge molt difícil, però molt. I el que fa, de veres, crec que ho deuria veure molta gent.
0: Oh,
1: tant per interpretació com gent del carrer. I és molt valent.
0: Que ganes que ganes de veure-ho. Vull dir, de fet, quan fa unes setmanes o em vaig enterar que estava preparant algo i que tornava, me va emocionar, vull dir, perquè és...
1: És molt emocionant veure'l. Perquè, a més, el personatge, com tu ja s'ha adonat una mica, parla un poc de lo que és envellir en aquesta professió, parla de ser diferent, de ser homosexual, de... Després, bueno, estàs parlant abans, quan estàs esperant, de tot el que ha lluitat les generacions per les dones, per tots els drets que tenim avui en dia, no? Però no sempre ha sigut així. I pensem moltes vegades que al món artístic o al món dels actors, tot és més fàcil.
0: Què és el que angoixa a aquest personatge o a aquests personatges? Perquè tinc entès que el cambrer és un cambrer també de deixar-lo córrer.
1: Sí, és que clar, no vull dir molt perquè l'obra té moltes coses que vull que descobreixen, però els dos tenen una mateixa ferida, i la ferida és les màscares que s'obliguen la societat a ficar-nos per a sobreviure, i les ficcions que tenim que inventar-se per a sobreviure. D'ahir el títol, Ser grandes en Japó, que ve d'una cançó d'Alfabil, que parla d'això, que sempre hi ha un lloc a lo millor on podem escapar per a ser fer-se lliures, no? I tots necessitem un Japó, dona igual que siguis gay o no gay, la història és molt més universal, no parla només del teatre, no és endogàmica, pot traduir-se a qualsevol professió, a qualsevol persona, ésser humà, que ha sofrit, tindre que no ser ho mateixa. I aleshores el personatge de l'actor, es diu l'actor i el cambrer, és l'angoixa, això, viu en una màscara constant, sense ser lliure, la por, tot el que crea envellir i com està vista la societat. Per això jo, des del meu teatre, m'agrada escriure personatges sempre per a gent gran. L'anterior obra amb Lola Moltó, que és meravellosa, vaig fer un personatge per a ella, sí, per Rafa m'agrada, perquè és com, és molt dur envellir en una professió que és molt desagraïda.
0: Sí.
1: I envellir en general com està vist.
0: Que t'oblida amb molta facilitat.
1: T'oblida molta facilitat.
0: Ah, sí.
1: I més en una ciutat com en províncies, no? Que això també reflexiona molt de la província, perquè està tot tan centralitzat que pareix que no existim, no? I així n'hi ha un teixit i que n'hi ha que lluitar per ell. De fet, això s'ho puc dir, a mi m'ha inspirat el bar del Teatre Rialto. Realment passa en un bar d'un teatre, i és el bar del Teatre Rialto, que ara està tancat. A un lloc on han passat tantes coses. Clar,
0: quina llàstima, perquè si aquest bar parlara i contara les històries que allà han passat, seria fantàstic.
1: Imagina, clar. Ah. I jo pues, no ho he conegut, per la meva edat, no? Certes coses que em conten, no? De com ha sigut.

0: la València del 70, 80, 90, de, que això ja vaig viure jo al final, no? Culturalment molt rica i, no? Aleshores, que un bar d'un teatre així, tan bonic, modernista, que allí s'han sentat tots, no? Pues avui en dia a vegades se venen més, i això se diu literalment a l'obra, més menús se venden per al teatre que entrada se corta per a les funcions. Doncs n'hi ha que fer teatre i anar al teatre.
1: I tant. Escolta'm, a què ha hagut de renunciar eixe actor de la funció per ser acceptat?
0: Pues ha tingut que renunciar a lo més gran que pot tindre, crec que un ser humà, que és a la seva vocació.
1: A la seva vocació?
0: Vocació, sí.
1: Com pot ser, si ell és actor?
0: Ah. Ai. Dius l'actor o el cambrer?
1: Ah, va. No, no, jo parlava de l'actor, parlava de l'actor.
0: L'actor ha tingut que renunciar a la veritat. De fet, l'obra tot xua en la veritat escènica, la veritat de la vida, a la veritat, a viure la veritat per por.
1: Mm. Bueno, però que en este, el que tu deies, no?, que estem parlant d'un actor, però quanta gent renuncia, i en certa manera tots nosaltres, no?, renunciem o hem renunciat, sí, en algun moment a parcel·les de veritat per posar-nos eixa màscara i sobreviure. En aquesta jungla terrible, no?, de món que ens ha tocat viure, no?
0: Totalment. Aleshores, és una cosa que el món està avançant i poquet a poquet tindríem que millorar, podríem tindre que poder ja viure sense les màscares, almenys les que ens ha imposat la societat. Si són, a vegades les imposem nosaltres mateixa i lluites tu, però quan són imposades per una societat o per un govern o per un... saps com sí, funciona una cosa?
1: Per uns pocs, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: No, és dolorós, no? És com... perquè només tenim que jo sàpiga una vida avui per avui, aleshores viure la veritat és important.
1: Escolta'm,
0: ja seran... estan atravessats per això. Digue'm.
1: Sí. Seran 4 dies de funció en la sala Carme Teatre?
0: No, estem del 11, sí, al 21 de juny. Són 10
1: dies, però... El 21, perdó, el 21, perdó, sí. Jo ja vos tancava el diumenge.
0: No.
1: Que bé. De l'11 al 21, són 10 dies.
0: De l'11 al 21. Escolta'm. Sí, descansem diversos dies, però ahí estem, i n'hi ha col·loquis. El primer divendres fem, sí, un debat, sí, Rafa, Miguel i jo, i el segon, el diumenge, l'última funció, venen Rocío Saiz, l'activista gay i actriu militant,
1: sí,
0: i Sofía Siberoni, una directora de casting de Madrid, per a parlar un poc de tot això, saps? De com ha avançat el món, com ha canviat, com, saps? Com, sí, un actor ja no té que amagar la seva ploma o fingir que és gay o que no és gay i tenir una nòvia. Un actor o un metge, o un deportista.
1: Clar, clar, estem parlant d'un actor, però seria extrapolable a tot el món, no? I
0: a
1: sobretot
0: tot
1: quan estem parlant de l'edat que té el teu personatge, no? Vull dir,
0: clar,
1: en els anys 60 no, tu no podies, clar, ser metge, o no podies ser notari, o no podies, per descomptat, no podies ser actor, no? Perquè de seguida...
0: Exacte, però jo he conegut, jo he treballat en actors grans quan començava, que estaven casats i tot, i no era veritat, saps? I de fet, seguís passant, això és el trist. Quants, sí, actors i actrius no tenen por a dir, o deixen de treballar o no, ja no són protagonistes. Saps el que vull dir?
1: Sí, sí,
0: ja no és una,
1: sí,
0: qüestió,
1: sí,
0: d'ego o de tal, és una qüestió de supervivència, de prestigi, de tindre els mateixos drets, igual que una dona, o, bueno, que no cobre el mateix salari que un actor. Saps el que,
1: clar,
0: vull dir? Aquestes coses,
1: clar,
0: que estem lluitant.
1: La por que ens atenalla, no?, i que ens para,
0: molt,
1: ens impedeix viure
0: cada dia. I més quan hi ha precarietat.
1: I més quan...
0: N'hi ha precarietat, no? Quan diguem, el teatre és més precari, hi ha poc treball i tal, i aleshores la por moltes vegades s'apodera de nosaltres. Però, bueno, també vull dir que no és una obra didàctica, a mi no m'interessa el discurs o lo didàctic, saps?
1: No.
0: Lo que vull... no, és una obra d'acció, molt de text, volíem potenciar, Rafa i jo, molt text i dos actors, saps?
1: Sí. Escolta'm, i això de l'humor, no, en una història com la que estem dibuixant, cap el sentit de l'humor...
0: Moltíssim,
1: sí, no?
0: A més crec que és el secret, perquè quan tu estàs rient i després, pum, punyalada. és una forma, a més, crec que l'humor és una forma molt bona per a tractar aquestes coses, i ho feia Chekhov,
1: sí.
0: La gent, a més, no, fem molt de metateatre, està Tennessee Williams per ahí, està Chekhov, Pinter, i molt se usaven l'humor, perquè per contar les grans tragèdies humanes i l'ànima, que per mi és el que m'interessa, l'ànima de les persones, observar, mirar i contar, crec que hi ha que tindre molt d'humor.
1: Sí, totalment. Quasi diríem que per eixir de casa i enfrontar,
0: total, sí, sí,
1: i enfrontar,
0: sí,
1: la vida...
0: En la que se nos ha caen, sí, aún.

0: amb la que cau cada dia, i un dia i un altre i un altre, l'humor és la taula de la gran taula de salvació.
1: Totalment. A nivell, no només individu, el col·lectiu, saps? I jo crec que molt és el col·lectiu. I així hi ha una cosa, és que t'estàs rient de les altres programes.
0: Sí.
1: Això és, perquè jo veig la funció i m'oblide, no? Que això mai m'havia passat. Veig que estic veient la funció d'unes altres persones que jo no tinc res que veure. I te rius, a vegades, si sap greu riure, dius, me puc riure d'això o no? Saps? Perquè dius... I és algo molt bonic, perquè no t'estàs rient dels personatges. Estàs... No sé, crec que has aconseguit un to... Rafa ha aconseguit un to des de la direcció, més el que ja n'hi havia en el text, més el que s'aporten, que crec que és un to molt, molt interessant, viatjant ahí entre el... I crec que l'espectador ho agrairà i viatjarà i sentirà i riurà i crec que és guai.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de demà, a la Carme Teatre, Ser grandes en Japó. Que bonic això que ens deia Antonio Escàmet, no? De observar, mirar i contar, no? I buscar un poc l'ànima dels personatges, que al final és l'ànima de tots nosaltres, perquè tornem a dir el que diem sempre, el teatre no deixa de ser un espill que ens posen davant per a que ens mirem del costat que més ens agrada i del que menys. Antonio Escàmet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora de la Cultura i que vagi molt bé l'estrena de demà i cada funció.
1: Ahí t'esperem.
0: Aniré.

amb Silvio Rodríguez, que efectivament busca una escafandra, com tants de nosaltres, no? Una escafandra, una màscara, o qui fora Nemo, qui fora... Doncs, seguint el fil d'eixa conversa, arrenquem l'agenda d'avui, donant una pinzellada del que podreu trobar avui mateix al Festival dels Horts, a Picanya, se'n recordeu. Avui, a partir de les 8 i quart, la pianista Dina Nedelsheva ens traslladarà al Saló de George Sand amb un recorregut per obres de Clara Schumann, Maria Szymanowska i Frédéric Chopin, evocant l'ambient artístic i intel·lectual de la França del segle XIX. Més tard, el públic podrà gaudir de la sonata per a flauta, viola i arpa de Debussy, interpretada per tres integrants de l'orquestra de la Comunitat Valenciana. I la nit culminarà amb Sim Salabim, una proposta íntima i emotiva de l'artista belga d'origen iranià, Fleur Cani, que combina música, memòria i emocions en un viatge entre la foscor i l'esperança. I ara anem amb música. A partir de les 9 de la nit, a la sala 16 tonelades, la banda mexicana Austin TV arriba amb tota la força d'un dels grups més influents de l'escena independent. Una oportunitat única per redescobrir el directe d'una formació que ha deixat una empremta profunda en la música alternativa. I ara anem a demà, perquè a partir de les 6, en la Casa de la Mar, la cantant i compositora Sombra Alor protagonitza una nova cita del cicle Dona Sonora, amb un projecte en solitari que mostra la seva faceta més íntima i personal. Després de destacar en formacions de referència com Tribade i Que te calles, l'artista inicia una nova etapa creativa en la qual combina sensibilitat, compromís i noves sonoritats, consolidant així una veu pròpia que connecta amb el públic a través de l'emoció i l'autenticitat. I ara el teatre, perquè el Teatre Rialto acull les semifinals del desè Torneig de Dramatúrgia Valenciana, una de les cites més originals i participatives de les arts escèniques valencianes. En este peculiar combat teatral, diversos dramaturgs i dramaturgues s'enfronten amb textos breus interpretats per actors professionals en un ring de boxa, mentre el públic ha de decidir amb el seu vot quines obres passen a la següent ronda. Una proposta dinàmica, lúdica, divertida, que converteix l'escriptura teatral en un autèntic espectacle en directe. Demà, a partir de les 7, la segona semifinal. El Teatre Escalante

celebra els seus 40 anys d'història amb 40 i més. Un espectacle ple de records, música, imatges i emocions que convida el públic a fer un viatge per 4 dècades de teatre familiar. Una proposta festiva que mira el passat per continuar imaginant el futur d'un dels projectes escènics més estimats de la cultura valenciana. Serà demà dijous a partir de les 7 de la vesprada. I acabem amb música medieval mentre encara escoltem Silvio Rodríguez, Quien Fuera. El Festival de Música Medieval, Música, Història i Art continua demà a Sant Joan de l'Hospital amb l'actuació d'Altair Ensemble i el seu espectacle El viatge d'Avendino, una proposta que recorre els sons i les cultures de la Mediterrània medieval de la mà de joves especialistes en música antiga. 7:30, xerrada amb els músics. I a les 8:30, concert. Escolteu.

0: ja amb este ritme medieval, el viatge d'Avendino, d'Altair, em sembla, emprenem l'última conversa, molt breu, perquè se'ns ha oblidat dir-vos que el programa d'avui acaba a menys quart, no acabem a les 8 de la vesprada. Acabem abans perquè ja podeu imaginar, no? Hi ha retransmissió esportiva. Recordareu que fa una setmana, justament avui, dijous, baixava el teló la mostra de Teatre d'Alcoi i les dades que ens arriben, de veres, són esperançadores. Ha augmentat el públic, tot i haver menys espectacles que l'edició passada. Ara, resulta que la Fira de les Arts Escèniques va creixent, tot i que no té massa ajuda per a aquest creixement, no? La Fira ha guardonat El Camino de la Sal, de Paco Zarzoso, de l'Hongaresa Teatre, el musical breu de Marta Estal, No Diva, i la proposta de dansa d'Antonio Ruz, Flop. Antonio Ruz és un ballarí que té companyia d'Andalusia i era una de les comunitats que visitava la mostra de Teatre d'Alcoi. Això són els guardonats. Sovint parlem del talent en la creació i dic jo que també deu de posar-se talent a l'hora de programar i configurar un projecte com la mostra de Teatre d'Alcoi, quan a més t'han retallat el 30% del pressupost. Volem fer un balanç molt breu amb Josep Policarpo. Bona vesprada de nou, Josep.
1: Hola, bona vesprada.
0: Jo suposo que satisfet, no?
1: Sí. La veritat és que molt, molt satisfet, perquè ha sigut una... Bueno, era una mostra que a banda de comptar amb menys recursos d'aquí d'entrada, també plantejava unes certes novetats. Hi havia una xicoteta revolució dins de la mostra quant a els espais d'exhibició, quant a les propostes, renovació de determinada programació en determinats espais, etc. I sí, era d'alguna manera un assaig, una prova, no?, per veure si finalment tot casava bé i aconseguien una bona dinàmica festivalera, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Tant per al públic com també per als programadors, que sabeu que són les persones que més assistiten als espectacles, que tenen un ampli programa d'activitat que comença a les 10 del matí i acaba pràcticament a les 12 de la nit, no?
0: Molt sí.
1: I la veritat és que sí, que d'alguna manera, bueno, el feedback que ens ha arribat, comentaris per part de programadors i programadores, és que ha sigut molt útil, que la mostra els ha sorprès, que els canvis han encaixat molt bé amb la finalitat de la mostra, i sí, content sobretot pel que tu dius, per record d'assistència i el resultat artístic de la fira.
0: És de veres que ha augmentat un 6,5% l'assistència de públic, tot i que hi havia menys espectacles que l'edició passada, no? I hem vist alguna imatge, per exemple, de dansa en el Cada, en l'esplanada del Cada, on hi havia molta gent, o en la plaça de dins, o en diferents espais que teníeu, això que comentaves, no?, que heu anat testejant espais per a l'exposició.

0: exhibició, no?
1: Sí, ha hagut molt bona reacció per part del públic al Collà, també, sobretot en el que comentes de les funcions de circ de la plaça de dins. És veritat que la plaça estava plena de gom a gom, i sí que hem apreciat respecte a altres anys que hi havia un públic més familiar, de pares, mares, etc, que venien amb la família, no?, amb xiquets i xiquetes.
0: Molt bé.
1: Per tant, ahir, bueno, un punt important de suport també de la ciutat, no?, a la mostra. Després ha complementat això amb les peces breus de dansa que fèiem al canal també i que han tingut una bona assistència. I després els espectacles del Calderón, que saps que són els espectacles de major envergadura, que de vegades porten un repartiment amb
0: sí,
1: actors i actrius.
0: Que necessiten el teatre a la italiana.
1: Exacte. També han funcionat molt bé de públic.
0: Escolta'm, i eixes píndoles de dansa breu, això vol dir que veurem més dansa contemporània programada els pròxims mesos o la pròxima temporada?
1: Bueno, això és la intenció, clarament.
0: Val.
1: I això és l'objectiu de programar 5 peces de dansa. Però sí, he de dir que han hagut alguns programadors que s'han acostat per a dir-me que aquestes peces, que hi havia algunes peces que s'havien agradat molt, i de vegades és veritat que els programadors també necessiten altres formats diferents, no convencionals, o formats més curts per acompanyar determinats actes culturals, actes festius, actes literaris, etc. I un poc la intenció és aquesta, de no només comptar amb la dansa, diguem, com a un pur espectacle que fas al teatre,
0: sí,
1: sinó que pugui ocupar altres espais de la ciutat.
0: Com podeu comprovar, estem esbrinant quan diem que és fonamental que la mostra, que és com un aparador, i parlem del teixit empresarial escènic, doncs estem parlant... Justament és això que està comentant-nos ara Josep, no? És qui fa i qui ha de comprar, qui ha de programar, es posen en contacte, i si la programació és interessant, doncs qui sap, això pot funcionar. Escolta'm, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, el mercat professional. Hem llegit informació sobre eixes trobades professionals, no? Eixe mercat professional. Això què ha sigut? Què heu fet?
1: Sí, bé, a veure, tant la mostra, les fires, en general ja sabeu que sobre les fires sempre surt d'alguna manera la idea de mercat, perquè lògicament són punts d'encontre entre els diferents agents que participen en el mercat, que són, per una banda, la gent que compra, la gent que ven i la gent que facilita aquesta circulació, que són les empreses distribuïdores.
0: Sí.
1: En alguns casos, aquesta distribució la porta la mateixa companyia, però en molts altres casos hi ha gent especialitzada, que són empreses que es dediquen directament a la distribució. I, sobretot, heu fet una activitat que funciona molt bé i que és un encontre entre programadors i companyies o distribuïdores. De manera que es diu Rota de Negoci i és una, tal com diu el nom, és un encontre en el que es mantenen d'alguna manera els programadors, participen al voltant de 25 programadors, entre 25 i 30, i es munten com rodes, crec que en són 4 les que es poden fer, i les que cada companyia té un encontre breu, però és un encontre cara a cara amb l'interlocutor, amb l'interprogramador, al que és més difícil arribar a través d'un correu electrònic, converses telefòniques són escassíssimes perquè la gent està molt ocupada, i hi ha un encontre cara a cara en el que es produeix pues, un intercanvi personal, artístic, en el que cada companyia o distribuïdora explica en pues, 5 o 8 minuts el que té entre mans en aquest moment, els espectacles que pot distribuir o fins i tot els projectes en els que està treballant que són per a un futur més o menys immediat.
0: Doncs i aleshores ahir
1: si s'intercanvi que després pues, pot acabar en una contractació que és el que tot
0: del que es tracta, no? Del que es tracta d'afavorir, no? Quan s'organitza una mostra d'aixes característiques. Josep Policarpo, moltes gràcies per a te. Suposa que és pronta per a parlar de la mostra de l'any que ve, no? Diràs, per l'amor de Déu, deixa'm tranquil, no?
1: Bueno, sí, però no crec que només passa l'estiu. Només quan arriba el setembre ja ens posem.
0: Ah.
1: Sobretot perquè hem de llançar una nova convocatòria per a les companyies,
0: doncs...
1: has de donar un temps d'inscripció, o sigui que ara sí que estem... Més que descansant, estem com assimilant.
0: Ah, sí,
1: i d'alguna manera valorant que el que més ha funcionat, farem demà una reunió amb l'equip, i sobretot plantejar possibles canvis que puguen anar millorant i renovant la fira de cara a l'any que ve.
0: Bon, doncs estarem en contacte, perquè segur que l'any que ve

0: intenteu millorar-ho. Josep Policarpo, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer balanç del que ha sigut la mostra de teatre d'Alcoi. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres per poder compartir.
2: Riure a la vida tot el que tinc, núvols que escampen...
0: I ara vos hem de dir adéu, perquè està arribant les 8 menys quart. Ens n'anem amb els Tito Pontet i La Senyal. És una manera bonica d'anar-nos en celebrant la vida, que continuï, que demà hi ha estrenes, que la mostra ha funcionat bé i que cada dia tenim temes interessants per abordar en l'hora de la cultura Siena.Ràdio. I per què ens n'anem tan pronte? No perquè tinguem ganes d'anar a fer-nos una horchata, que també, sinó perquè arriba el punt a punt. Al Roig Arena avui juguen el València Bàsquet i el Joventut la semifinal de la Lliga ACB. I el nostre company, Salva Folgado, crec que ja ho té tot a punt per a contar-vos cada detall del partit. Nosaltres tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Ja sabeu, fins aleshores, feu bondat.

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, empatolet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Què tal? Són les 8:15 i així comença una nova edició del Punta a Punta en Apunt Ràdio.

0: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
1: Què tal? Són les 7 i 47 minuts i així estem des del Punt a Punt en Apunte Ràdio en altra jornada intersemanal per a parlar-vos de bàsquet, perquè avui s'enceta el camí cap a un títol, el de la Lliga ACB per a València Bàsquet, si tot marxa bé, si tot marxa bé en esta semifinal que s'obri avui. És el primer de la sèrie al millor de 5 partits. Juga València Bàsquet en el Roig Arena i s'enfronta al

0: Joventut. El camí cap al títol de Lliga comença avui en el Roig Arena. Ja estan preparats per a contar-nos el partit del Roig Arena Salva Gomis i Nacho Rodilla. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Salva, com estàs? Bona vesprada des d'ací, des d'este Roig Arena, que va acollir este primer partit de les semifinals del play-off per la Lliga ACB, on València Bàsquet rep la visita de la penya del Joventut de Badalona, un equip que és de veres que ha arribat en un moment de forma molt bo perquè s'ha carregat en els quarts de final al Baskonia 1-2. València Bàsquet, que el seu camí, com diu el lema, també està seguint llarg en aquests play-offs i també en esta temporada, va derrotar a Bilbao Basket 2-0, i en el partit d'avui, que estarà arbitrat per Emilio Pérez Pizarro, Jordi Aliaga i Joaquín García, els de Pedro Martínez volen començar en bon peu en aquestes semifinals.
0: Els Taronja, que són els únics caps de sèrie en semis que juguen contra el Joventut. Pedro Martínez, que continua sense poder comptar amb Josep Puerto, tampoc amb Xavi López Aróstegui. Coneguem ja els descans de Pedro Martínez, Salva?
1: Sí, n'hi ha més novetats més enllà de Josep Puerto i Xavi López Aróstegui per lesió, i és que es queden fora Darius Thompson. Ojo, Darius Thompson no és sorpresa, però sí és sorpresa, i una que tampoc és sorpresa, Yankuba Sima. Són els dos jugadors que s'afegeixen a aquesta llista de descarts que avui s'amplia fins a quatre noms. Puerto i Xavi per... i Yankuba Sima per decisió tècnica.
0: Nacho Rodilla, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, què tal, Salva?
0: Bé, pues comença avui el que és molt probable que pugui ser el camí cap a un títol, Nacho.
2: Sí, és el camí, pues això, de tractar de tancar aquesta temporada, pues en aquesta dinàmica tan positiva que ha tingut l'equip en la aconseguir d'esta lliga, i bueno, davant vas a tindre un rival que juga bé a bàsquet, que sap què vol trobar en cada situació, però crec que la demostració d'este equip de Pedro Martínez va sempre per un plano més físic, no?, de desgast del rival, de molt de ritme, i anem a veure si això és capaç de suportar la penya.
0: Ricky Rubio, Cameron Hunt, principals preocupacions, Nacho, i absència notable de Tomic en Joventut.
2: Sí, és que lo de Tomic, bueno, és un jugador que per a ells és referència claríssima, és un poc el jugador que dona l'equilibri, no?, a aquesta direcció de Ricky, a l'aportació de Cameron Hunt, l'aparició també de Hackanson en quant a anotació, bueno, experiència en Guillem Vives per fora, però després Tomic li donava aquesta tranquil·litat en la pintura. Ara no està ell, han agafat altres ixe comandament, no? Vince Gander ha acaparat ixe foco, i també l'arribada de Jabari Parker, que li dona a esta penya un poc de versatilitat en ixa posició de 4, d'amenaçar des de fora, de tindre capacitat per a poder tirar el valor al parquet i atacar la defensa rival, però sí, un poc de notable ixa baixa de Tomic i l'aportació d'un Ricky Rubio, que la veritat és que en este tram decisiu de la temporada està estel·lar.
0: Són les 7:51, el partit de València Bàsquet, que comença a les 8, mitja hora després començarà. Partit important dins de l'ascens a la Lliga Asobal. És l'última ocasió per a que Agustinos d'Alacant puga pujar a la màxima categoria de l'handbol nacional. L'equip afronta avui el primer dels dos partits d'una eliminatòria contra Vivero Serol Nava per un joc en l'Elit. Prepara per a contar-vos també el partit de les 8:30. Està Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Salva? Salutacions, punt a punt. Bona vesprada. És un somni, per Agustinos, un pressupost molt baix, un equip de cantera, un equip que lluita per la permanència i que s'ha colat de forma espectacular en este play-off d'ascens per Agustinos, play-down de permanència per a Nava. Recordar que Agustinos va estar en eixa final en València i es va quedar a un pas després de guanyar semifinals. Segund, finalment, va lograr l'ascens a Sobal. Però Agustinos va guanyar al Burgos d'una forma espectacular en les semis, i la història diu que sempre guanya l'equip de Sobal. Així que avui juguem contra la història davant d'un equip, el Nava, que fa escassament 4 dies estava jugant les semifinals de la Copa, molt a prop d'ací, al Pedro Fernández davant el Barça. Favorit el Nava, però Agustinos, primer, no té res que perdre, i després, Salva, és un premi estar així en esta final. Objectiu, el millor resultat positiu, i sobretot que així, en la catedral, que és com s'anomena el pavelló d'Agustinos, l'afició local tinga l'opció de gaudir del joc del

0: seu equip i després, dissabte, en Segovia, buscar quasi el miracle esportiu. Ja estan els jugadors que el fan damunt així el parquè de la Catedral d'Agustinos. A les 8:30 arrencarà el partit davant el Viveros Erol Nava. És l'anada de la lluita per l'ascens a la Lliga Sobal.
1: Dos partits emocionants els que va oferir-vos esta vesprada la sintonia del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Estarem en directe fins les 10, moment on enllaçarem amb el Contrapunt. Fins a arribar a aquest moment, pues el Punt a Punt va oferir-te tot el que t'hem presentat. El partit correspon en playoff Lliga ACB, primer capítol de les semis, i també este primer capítol dins la Lliga Sobal, eliminatòria oberta per un joc en l'elit que busca el conjunt a la Gatí de Agustinos. Una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la formació del Punt a Punt per a esta jornada de bàsquet i handbol.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'handbol i de bàsquet de Will la componen Juan Alpuente en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Calatayudé en producció, Salva Gómez i Nacho Rodilla des del Roig Arena en el València Bàsquet de KB Joventut, Gonzalo Blanes en l'ascens Lliga Asobal entre Agostinos Alacant i Vivero Serol Nava. Clara Alcobar en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado.

0: 5 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Compte amb Salva Gomis, que estàs veient a hores d'ara en el Roig Arena.
1: Bueno, pues un espectacle de llum, de focs artificials, quan estan presentant-se tant l'equip com de Dani Meret, Joventut de Badalona, com el de Pedro Martínez, València Bàsquet, i ara també és el moment per a la presentació de l'equip taronja. Ja s'ha presentat l'equip de Badalona i encara en estos focs artificials que donen caloreta, en això, sí, arriba fins així la caloreta.
2: És la flameta dels dies grans, de dies d'Eurolliga, de dies de play-off, i esa flameta que... La veritat és que avui no s'agraeix massa, mirant el calor que fa, però sí, per a l'espectacle, per a presentar els jugadors de València Bàsquet.
1: I lo apreta és que estem,
2: Avui també s'ha ajustat de tot, perquè la realitat és que hi ha molt de seguiment en quant a mitjans de comunicació, més del normal. I jo pensava que també, mirant que el partit era les 8, la grada al començament estaria acabat d'omplir-se, però la gent té tantes ganes d'aquestes semis que...
1: Que està ja que pràcticament ja està... al 90% la graderia d'este Roig Arena quan estan presentant-se el cos tècnic de València Bàsquet, un Pedro Martínez que ha decidit que avui de quintet inicial i sent Branco Badio, Cameron Taylor, Jaime Pradilla, Jan Montero i Nil Saco, per part de l'equip de Joventut de Badalona, Dani Miret ha decidit que juguen Yannick Krag, Jabari Parker, Guillem Vives, Michel Rucic i Cameron Hunt. Nois d'inici, Ricky Rubio.
0: Nacho, és la... Estic llegint diferents dades al llarg del matí sobre, bueno, pues, les semis. Per primera vegada en la història, 3 dels 4 caps de sèrie després de la fase regular de Lliga Endesa han perdut en quarts de final. Tots excepte València Bàsquet.
2: És que és per al·lucinar, mirant com se han donat estos quarts de final en eliminatòries, que de primeres, a veure, no és que fora quasi 100% la victòria de un Real Madrid, però és que estava bueno, la dinàmica del Madrid, encara que havia fluixat en este tram final de temporada, sobretot en el partit de Lliga ACB, però que encarava una eliminatòria contra un Tenerife que ha estat en altibaixos, que té un equip de jugadors veterans. Bueno, pues ningú pensava, no?, que podia passar per damunt. El Barça que ve de menys a més, no?, que sembla que ara arriba en el millor moment de la temporada, perquè la pallissa que li va pegar ahir també en el primer partit d'aquestes semis a Tenerife és bestial. Un Camp Murcia que ha marcat

0: en el mig de la pista, i a mi em sembla, no sé si és cridaner o no, però canvien de pista. València Bàsquet i Joventut de Badalona estaven en este costat més prop a nosaltres, l'equip visitant, i els jugadors de València Bàsquet ara estan en este costat més prop a nosaltres, així que sí, canvi també de camp. Bueno, pues ya menys de un minutet per a que comenci el partit.
1: El Barça que dime
2: Nacho. No, que té el dret l'equip visitant de triar, de triar.
0: Pues l'ha canviat.
2: I s'ha part i altera un poquet cosetes per a trastocar el pla de València Bàsquet.
1: Bé, pues ese joc també diríem psicològic, pel que opta d'inici, quina cara de pomes agres té a hores d'ara en televisió Pedro Martínez abans de que arranqui el partit. Nacho, era el Barça aplastat a Tenerife, com acabes de comentar, probablement sigui un avís a la resta, no?, d'implicats en esta lluita per l'ascens. Varen firmar el seu millor partit de la temporada, sens dubte, exhibició coral, amb la Provítola fantàstic i Brizuela amb 18 punts.
2: És que no han estat en el Barça o han estat en dubtes, perquè Brizuela ha estat, però ha estat sense ser el Darío Brizuela habitual, pues a ir partidazo, no? La Provítola també, encara que agafant ixe puntet seu, però també en aportació ofensiva diferencial, més estípics, no? Tocos en Gueila, l'aportació també dels nacionals, no?, que mostren identitat, Joel Parra sobretot en ixe aspecte de compromís. Bueno, un Barça més, pues, com si digueres, més físic, de més intensitat, de més dinamisme en el seu xoc, que no li ho havíem vist massa, no?, a l'equip de Xavi Pascual. I si li juntes els dubtes que tenia en la pista, més els problemes que apareixen perquè Xavi Pascual va anunciar que ja se n'anava la temporada que ve, que no continuava. Això no jugava massa a favor del seu equip, però han arribat bé, la situació ara els ha favorit i s'eliminatòria contra el Juan Murcia, i encara en este semi la veritat és que començant té una forma aplastant.
0: Estaven bé també la Provítola i Willy Hernán Gómez també en ese partit davant la Laguna Tenerife. 167 és, de moment es fica per davant l'equip de Barcelona, i anem a veure què és el que passa així en el Roig Arena quan ja eixen els jugadors de València Bàsquet al centre de la pista, i avui té pinta de que se va a omplir este Roig Arena,
1: Vives, Fan, Krach, Parker i Rusic és l'equip inicial de Joventut, i efectivament com va de públic la cosa, per la tele sembla que està pràcticament ple el pavelló Salva.
0: Te diria que estem al 90-95% pràcticament d'aforament, perquè jo veig alguna cadira, alguna butaca buida, però no se veuen calves, vull dir, és pràcticament un ple el que n'hi ha en este Roig Arena, quan ara si s'acosta el xiquet Baló al centre de la pista, li arriba el xeno Janil Saco, el xiquet Baló va un poquet assustat, li dona l'àrbit, no vol saber res del tema. I ahí està, rebent la pilota Emilio Pérez Pizarro, l'àrbit principal.
1: És molt menudet,
0: És molt menudet, bueno, si el compares en Dirsaco...
1: No, a veure, que no, que té 8 anys, però és molt xicotet.
0: Sí, sí, no sap per on va el pobre
1: Héctor López Martel, li dius.
2: Va xocar mans, no?, de jugadors, ara també... A tota la màquina de València Bàsquet,
1: Ara s'atrevís més, sí.
2: També, s'ha soltat una picoteta. I en el quintet d'uns i d'altres, València Bàsquet sembla que és prou habitual, sobretot d'aquesta línia exterior, no?
0: Sí.
2: La penya que protegís d'inici a Ricky Rubio per a anar ficant-lo al llarg del partit.
0: Guanya la pilota València Bàsquet, la primera possessió, espera el taronja. Jan Montero, ficar-la ja en marxa per a Branco Badio. La primera falta és de la penya, la primera falta és de Rusic. Serà baló per a València Bàsquet des de la línia de banda. Marcant terreno ja, Nacho.
2: Bueno, el que vol també la defensa de la penya sobre el bloqueig directe és que el que conduís el baló, l'exterior, no estiga còmode, i ahí tractant de trampejar-li a Branco Badio, i ara torna a elaborar per a buscar la situació Montero.
0: Jan Montero de 3, i el primer triple que vola per a encetar el marcador. 3-0, triple de Jan, el problema Montero.
2: Facilet, perquè l'agafava, mirava, li oferien un poquet el llançament i de primeres no executava, però sí que en aquesta espècie d'amagar el llançament acabava executant el triple.
1: Teniu novetats, Salva, Nacho, de com està del muscle, perquè a diferència de l'anterior eliminatòria de quarts ja no porta la camiseta blanca que portava baix de la...
0: Correcte.
1: De la taronja, i està com sempre, no, diríem.
0: Sí, sense cap embenatge ni res que aparentment pot portar algun tipus de tractament, evidentment,
1: exacte,
0: de mèdic, però que es puga veure així de lluny a la vista, no pot...

0: porta res en el muscle Jan Montero.
1: Sí, jo crec que el que utilitzava era un poc per a protegir-se, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I ara ja, jo crec que amb més confiança ja té lliberes d'aquesta protecció. Sembla que està bé, i aquí també està bé és el xavalet, Russis trobant aquesta continuació i la regala Hunt.
0: I en la cistella de Guillem Vives d'abans i en esta de Russis és un 3-4, el marcador està per davant Badalona. Està defensant la penya, ara l'atac de València Bàsquet, Jan Montero vol avançar metres, Jan Montero tira a terra, Russis, el valor per a Sacco i l'esclafa. La rebenta Nil Sacco.
1: Però anar deixant jugadors en terra,
0: sí, sí, sí,
1: el
0: sí.
1: Mateix Montero, perquè apareixia Russis ahir al bloqueig directe, cauia, continuava cap a dins i el que té que fer Nil Sacco és això, esclafar-la.
0: El valor per al llançament de 3 de Guillem Vives i anota Àlex València Bàsquet,
1: massa
0: triple.
1: Sol, massa soles estava, perquè se'n va una ajuda molt llarga a Montero, el deixa pues molt alliberat, tenia paciència també Guillem Vives per encatillar-la, l'enxupa i la perd ara Branco Badio.
0: La perd ara Branco Badio, però la recuperació és bona de Cameron Taylor, que entra cap a Jaime Pradilla. Pradilla, que vol jugar d'esquenes, es clava dins la pintura, troba un amic que el té ahí en Jan Montero, Montero de nou en Pradilla. Es gira Jaime Pradilla d'esquenes, tractant de fer-se fort per dins Sacco i la pilota se'n va per línia de fons, serà valor per a València Bàsquet.
2: Nacho, Joventut és el rival que tu volies. Per què?
1: No, perquè jo pense que en una eliminatòria llarga a nivell físic va patir molt, no? En un partit és un equip que està donant una versió molt, molt coral, molta facilitat en l'elaboració, però em sembla...
0: Quin tap de Branco Badio, però és falta a Cameron Hunt. 5-7 al marcador, 7 minuts, 27 segons per acabar el primer quart. És la primera falta, parlava Nacho Rodilla.
1: No, que si la eliminatòria va de desgast, de treball físic en els partits, d'endurir la teua defensa, de pujar línies, de ritme també d'anada i tornada, no és el xoc que busca la penya, no? La penya busca més elaboració, un entrama defensiu a base d'algo més col·lectiu, no? De solidaritat, algo més preparat, i jo crec que d'unes possibles semis, no? Que se deuen d'allargar a un quart quin partit, jo crec que d'aquesta línia València Bàsquet molta o té prou superioritat mirant la capacitat atlètica que té un equip i l'altre.
0: Anota el tir lliure i el triple ara de Jaime Pradilla, triple de València Bàsquet per empatar el partit a 8.
1: Li flotava, ahir Jabari Parker, a Pradilla.
0: Però a peus parats.
1: A peus parats, s'ha convertit en algo molt fiable.
0: I en defensa també, ara li fica el tap per impedir la penetració de Jabari Parker. Jaime Pradilla, molt bona acció defensiva de València Bàsquet.
1: Bé el treball, de Pradilla, aguantava bé, ficava el cos. Jabari Parker, que volia carregar sobre Pradilla per a veure si al final li baixava la maneta i el colpejava, però aguantant en els braços ben amunt, li ficava el tap, encara tindrà 13 segons per a esta possessió ja en rotació la penya.
0: Sí, primers canvis també en València Bàsquet perquè entren a pista Nate Rivers i Sergio de la Rea. I Ricky Rubio també està en pista. Ahí va, Ricky Rubio entregant la pilota cap al Krag. El valor que és per a l'Aliup i la R Birgander, però agafa el seu propi rebot. El valor per a Jabari Parker, safata de Parker, Birgander al palmeig i dins.
1: Dos rebots, ofensiu.
0: I aterra Nate Rivers, a vore Nate Rivers les mans a la cara, Nate Rivers les mans a la cara.
2: No tinc imatge jo encara.
0: Pot ser el turmell, Nate Rivers estira les mans a la cara. Apoya ara els peus. És al caure, efectivament, en l'acció de Birgander.
2: Però se tira la mà al peu, no al turmell. La primera acció que jo he vist. Ara està en terra.
0: El tenen que alçar els metges i se'n va. No pot apoyar,
2: No.
0: Nate Rivers se'n va sense apoyar el peu. Està lesionat Nate Rivers.
1: Sí.
0: La mala notícia del partit arriba en els primers minuts, en este primer quart. Encara resten 6 minuts, 45 segons i se'n va. Apoyat per els serveis mèdics i per part de l'estaf, Nate Rivers a la banqueta.
2: Bota 3 vegades en aquesta acció i a la tercera, quan cau Nacho, és quan a l'apoyar se fa mal.
1: Sí, ell quan de primer se queda allà en terra, no, és que no fa ni la intenció
0: d'alçar-se.
1: Lo que s'agafa són les dos cames, no? I ahir se tira també les mans a la cara, però tant ja mostrava, que...
0: Sap perfectament lo que li ha passat.
2: Primer se toca el peu, que és el que dic, igual el xafen, però després és cert que ja les mans a la cara i ha de ser el turmell, sí.
0: Pues té que entrar Matt Costello per a completar el quintet. I ara errava el llançament de 3 Larry i els gestos s'estan enfocant ahí. És el peu esquerre, està llevant-se la sabata. Nate Rivers, estan enfocant-nos la cara, cara de preocupació, de l'hongarenc de València Bàsquet, quan ara l'assistència és boníssima de Ricky Rubio per a que anote crack.
1: Sí, aprofiten a crack la posició d'Aler, és un jugador molt alt per a aquesta posició, l'aprofita bé la passada de Ricky Rubio.
0: El valor per al problema la té Montero, Montero que vol trobar a Cameron Taylor, ahí està el dribbling del Montero, de Cameron Taylor per dins, es queda curteta l'acció i recupera la pilota Jabari Parker per entregar-la a Ricky Rubio.
2: He tingut imatges en tele, continua tocant-se el peu, no el turmell.
0: Pues...
2: Però vaja, no sé.
0: Ara a la volta sigue la planta del peu o...
2: Ara vos dic.
0: El valor que recupera València Bàsquet darrere, ve Jan Montero, se la tira avançada Jan Montero, la safata dins, s'anota Jan Montero, 10-12 el marcador.
1: Sí, fàcil, després d'una bona recuperació defensiva per part de València Bàsquet, ara la transició molt bé Montero i ara també Ricky Rubio aguantant la sarpa, la mà de la defensa de València Bàsquet que se quedava ahí penjadet en l'aire per a traure els dos tirs lliures.
0: Que raó tenia Pedro Martínez quan parlava de la gestió de Ricky Rubio en l'ambient, en els tirs lliures, en que sap molt bé gestionar aquest tipus de situacions. Pues, ahí va, Ricky Rubio, el tir lliure, que no serà la primera ni última vegada que ho farà en este partit.
2: És de Montero la falta?
0: La falta és de Montero. Tenen falta Badio i Montero.
1: De lo que se queixa Pedro és que són sabedors que Ricky, quan va cap a dins, vol buscar això, trobar unes faltes, un poquet de contacte, una mà que no correspon,
0: i li deixeu l'eu. Era el primer Ricky Rubio.
1: Pues mira, s'acaba convertint en algo favorable fallant el primer tiro.
0: Era el primer llançament de Ricky Rubio i li canten otra des de la grada.
2: Entra Braxton Key.
0: Entra Braxton Key, efectivament, i se senta Montero, també Jaime Pradilla i entra Álvaro Cárdenas.
1: El partit va d'això també, de rotació, València Bàsquet que...
0: Ahí està, un nou canvi de fet, entra Omari Moore, se'n va Cameron Taylor, que saluda a Hanga.
1: I la pinya també ha refet tot el quintet, menys Rússic, no? Manté al xaval, al nano.
0: És l'únic que queda.
1: La resta, rotació pues, d'aixos quatre jugadors.
0: Per a Dilla, per a Moore, Moore per a Cárdenas, llança de 3, Cárdenas, el triple no entra i el rebot és per a Rússic, que entrega ràpidament la pilota per a que munte el contracolp a Hackanson. La canción en Ricky Rubio, defensat per Sergio de la Rea. Larry contra Ricky. Ahí está Ricky, trobant en el cantó a Rusic, nuevamente cap a Ricky. Ricky que encara de la Rea y el tap es de Larry. El tap de Larry tancat, estava l'accés per a Ricky Rubio i ara no li xiulen la falta, és la notícia.
1: És que Larry se fa darrere molt gran també, incomodant ahí la penetració de Ricky Rubio.
0: És Braxton Key, qui vol percutir, fer-se gran, erra en la safata, demanava falta l'home de la màscara. No n'hi ha res, diuen els àrbits. Baló per a la penya, Ricky Rubio bota per dins en Birgander, que té que trobar l'espai, demanaven passes de Birgander. El baló que és novament per a Hackanson, perseguit per Álvaro Cárdenas. Birgander en Matt Costello, lluita de grans en el poste, i la pilota és per a València Bàsquet, perquè ixe tir és aigua.
1: I... ara que busca Costello, la transició rapidíssima, en opció de rebot, perquè apareixia de fora Omari Moore, i ara per primera no, però de segona sí.
0: Fent-se fort mal Costello per a recolzar-se en el tauler i anotar 12-13, un punt per baix, València Bàsquet.
1: València Bàsquet darrere, defensivament, ha estat sòlid en aquests últims dos minuts, costant-li més a la penya ara en l'elaboració, trobant dificultats per a sumar en la parcel·la ofensiva.
0: Hackanson, perseguit per Cárdenas, este Enrique Rubio, obri cap al cantó per a Hanga, el llançament de 3 i el triple que entra de Hanga.
2: Bon.
0: Triplàs de la penya.
1: Bon triple, bona elaboració, després la triangulava, la buscava Ricky allà a la cantonada per engatillar-la Hanga.
2: No, se n'ha de la zona de banquetes.
0: Triple d'Omari Moore, perdona, salva.
2: No, lo diría si será de la zona de banquetes Reubers, que no el veo yo per la tele.
1: Sí, yo también sembla que no, que sí, que se n'ha anat, que no está en la banqueta, que se la porta para Cadín, se tempera un poc mesurar, el que
0: yo creo que encara está en el cantó, no está en la banqueta mateix, sino que está en el lloc on han arribat els serveis mèdics. Fixa que n'hi ha un roglet de gent del staff, nova cistella de Badalona. En otra, novament un triple Rússic. Per al 15-19, més 4 per a la penya. El baló per a València Bàsquet per dins. La rebenta, es penxa Matt Costello. I aplaudix Arturo Valls en imatge.
1: Bona triangulació, eh? Soltant bé la pilota, acompanyant també bé Costello. Les dues accions de Costello anant cap a dins.
0: De 7 de 9 el marcador, Ricky Rubio tractant de penetrar, perseguit per Larry, la filtra molt bé, la passada és boníssima per a Hanga, però és queda curteta i recupera novament València Bàsquet al cantó, Mari Murri, llançament de 3, no entra el triple, rebot espera Birgander. Ui, li furta la cartera a Costello. Les manetes de Costello, atent. No se la juga Cárdenas, combina en Omar Imur. Este obri cap a Larry, es queda curt el triple i el rebot espera Ricky Rubio.
1: La tengo de primeres Cárdenas. Que
0: no se la ha jugat.
1: No, traguillant el valor de discapa fora després d'eixer rebot.
0: Falta
1: no
0: de Larry.
1: No se la ha jugat. Larry sí que tenia més convicció, però no entra.
0: Falta personal de Sergio de la Rea, perseguint a Ricky Rubio per tota la pista. És la tercera falta personal de València Bàsquet, la primera de Larry. 10 de 9 al marcador, fan canvis també en València Bàsquet. Torna a pista novament Branco Badio. També ho fa Nil Sacco.
2: Estan transitant els dos equips, Nacho, tant València Bàsquet com Joventut. València Bàsquet evidentment sí, però Joventut se troba còmode en este lloc.
1: Sí, s'està trobant còmode, s'està trobant bona solució. Jo crec que en este últim tram un poc més forçat, no? Perquè Ricky ha patit, per a mi ha patit en la defensa del nano, de la Rea, i això fa que tampoc trobarà, sobretot per a ell, sobretot per a la seva capacitat individual, no trobarà massa
0: solució. Oh, molt bé, les manetes de Braxton Key, que li furta la cartera, arrenca la moto Braxton Key, vol clavar-se dins, la safata es queda curta.
1: No ho puc creure,
0: Una llàstima, era per empatar. Preparat per a tornar a la pista el problema.
2: Sí que està reobert sent banquet, acabem d'enfocar-lo.
0: Pues tu tens millor imatge que nosaltres, perquè des d'ací en banqueta no el veiem. El triple ara de Hackanson, que demanava el 3-1, però no li xiulen, ni lo que sí que val és el triple. Per lo tant, 10-22, 5 per a la penya. L'òpera Branco Badio fa la finta, es clava per dins, el cantó Álvaro Cárdenas de 3. Triple de Álvaro Cárdenas.
1: La resposta, a cada situació de la penya, respon bé València Bàsquet, ara esperant-la també, tenint paciència Cárdenas des de cantonada contrària.
0: 20-22, 1 minut, 15 segons, Melona. Melona, que se'n va de Hanga cap al cantó, ha estat a punt de matar algú segur, perquè era un missil. El baló molt llarg, volia trobar en el cantó el seu company Hackanson, però era massa llarg i se baló i se'n va.
2: Marxa que sí.
0: A la graderia, 1 minut 10 segons per acabar el primer quart, 20-22, acció per a empatar o per a ficar-se per davant de València Bàsquet. Branco Badio per fora, li fan la falta claríssima, la falta personal de Morín. I el baló serà per a València Bàsquet des de la línia de banda, perquè és 3-3 en faltes, tercera personal. Per a Joventut, la primera per a Morin. Canvis novament en València Bàsquet. Entra Cameron Taylor, se'n va Omar Imur.
1: Van equilibrant els quintets, no? I també el, diguem, entrenador, en este cas el de la penya,
0: Miret.
1: Dani Miret respon a lo que aporta Pedro Martínez, sí, perquè fica Cameron Taylor, ràpidament fica a Crack, que és un jugador gran per a poder tapar-lo.
0: Al cantó l'espera Cameron Taylor, perseguint per Crack, li punteja, però Cameron Taylor és molt bo. I anota per a empatar, 22-22.
1: La marejat, Li ha fet un poquet la intentona anar cap a dins, ha tornat cap a fora i s'està back per a enxufar-la Cameron Taylor.
0: Hanga, el baló que arriba novament a Morí,
1: però
0: li diu que no i neguen el cap. Ahí estava Nil Sacco ficant-li el tap a Morín. Bona acció defensiva del francès, que negava en el cap. Li deia, no, per així no serà. No si estic jo.
1: És que l'aguanta bé. No ha tingut l'ambició de primeres d'anar a soltar-li una mà o de ficar-li el tap.
0: Mira,
1: que...
0: mira, Nil Sacco.
1: Sacco,
0: fent-se gran i aprofitant el seu físic. Per a ficar per davant a València Bàsquet, 24-22. Quina acció, com ha marejat en el cos Nil Sacco.
1: Tirant també de...
0: De recurs tècnic, sí.
1: Sí, de recurs tècnic, de pilleria, perquè amaga un poc i s'ha passat en un mà. Clar, la defensa que pensa?
0: Preferir, Li va tornar a Montero.
1: Preferís que la tinga ell que la tinga Montero, no? Però això se fa que la defensa de la penya se voltege tota sobre Montero i ell aprofita el corredor. I la facilitat en la que acaba la bandeja, perquè sí, sempre troba dificultats i li queda curtet, en este cas, apoyant-se en taula molt bé.
0: Són 4 segons de decalatge entre possessió i crono. Lo que té Badalona, el llançament de Cameron Hunt, es queda curt i el tap novament de Nil Sacco. Vinga, bona defensa, resten 5 segons, ataca Cameron Taylor, el baló per a Jan Montero, Montero, Montero, Montero, suspensió, la bombeta dins per a que s'acabi, 26 a 22, 26 a 22, més 4 per a València Bàsquet, acaba el primer quart, rebunta l'equip d'Aranja, la cistella de Jan Montero, 26 a 22, manen els de Pedro Martínez.
2: És circumstancial, Nacho, que acabes guanyant el primer quart, bueno, per tot el que encara queda per recórrer, però a la fi... has estat molts minuts per darrere de la penya i a la fi pues, has acabat guanyant este primer tram de partit, eh?
1: Sí, és que jo crec que encara que siga el començament, però és un missatge de dir, este València Bàsquet pot estar no en dubtes, però sense acabar d'agafar aquesta continuïtat, però en el moment en el que apreta un poquet aquesta línia defensiva en la que condiciona el rival en la seva elaboració, troba el ritme en les transicions, el trobar també penalitzar la defensa rival tal com està basculant cap endarrere, i això és el que ha plasmat València Bàsquet en aquests dos últims minuts de primer quart, no? Que a base d'agafar-se a gran intensitat defensiva ho transforma en velocitat, en situacions de claretat ofensiva en els seus següents atacs.
2: Dependent, de les xarxes socials de València Bàsquet, per si de cas donen algun tipus d'informació al voltant de Reuber. Sí que és cert que no està en zona de banquetes, però per la imatge que jo he vist en televisió, Salva, està en una cadira en la, sí, en la canxa, saps? El que no sé on sí, està, sí, exactament. Està
0: com al costat de la... Bueno, quan estava ahí, vull dir, igual ara, jo ara, com estan els ballarins, no arribo a veure en ixe costat on estava, però està com a 3 metrets de la banqueta, on estaven ahí els serveis mèdics tractant de... Bueno, pues, de vore, no? Si podien recuperar un poquet ixe peu de Nate Rivers.
2: No sabem si és peu, si és turmell, en tot cas, esperem que siga una lesió menor i que puga comptar amb ell Pedro Martínez. Seria baixa notable si tinguin una lesió greu per als partits que resten encara, Nacho?
1: És que jo quan parle del tema físic, sí, igual de valor li dono a la condició atlètica de cada equip, però també al factor dels lesionats, perquè també, exacte, pot ser en este tram definitiu, sí, que perquè a dos referències pues te pot jugar molt en contra, perquè això va de play-off, d'allargar-se normalment en quant al número de partits i te podria penalitzar. Esperem que quede pues això, en un poquet de lesió, però que no la puga allargar massa perquè cada dos dies hi ha un partit, per tant és fonamental tindre a tots els jugadors a la mà de Pedro Martínez.
0: Sí. Arranca el segon quart i estan així anunciant els cartells dels concerts que n'hi ha al Rochanera. Jo crec que Folgado no fallaria ni un, dels que n'hi ha així.
2: Ara entra en la web i les pega.
0: Boníssima. Què dius?
2: No, que ara entra en la web i les pega. Vale.
0: Jo crec que al 90% aniries.
2: Sí?
0: El llançament de 3 i el triple de Branco Badio.
1: Que no espera, a que la defensa rival estiga formada. Ahí en el balanç defensiu pot ser protegir més la penya que ser ambiciosa, i en aquest espai l'encatilla Branco Badio.
2: Recordem que és eliminatòria el millor de 5, a diferència de la de l'anterior de quarts, que era el, correcte, millor de 3, esta és el millor de 5.
0: I els dos primers així al Roig Arena. Avui i el divendres.
2: Mateix horari, no? Ja... Salva, a les 8, sí.
0: Sí, després ja n'hi haurà que viatjar cap a l'Olímpic de Badalona per al tercer partit, si València Bàsquet guanyara...
2: Que serà diumenge, no?
0: Correcte. Uh-huh. Si guanyara estos dos i el de l'Olímpic de Badalona, ja no n'hi hauria més partits. 3-0, el València estaria a la final. Ja no caldria jugar ni el quart allí, ni tornar el 5.
1: Esperaries, segurament, sí, no? Esperaries a veure què fa la eliminatòria.
0: Con lo que has fet fins ara. Que és esperar, que és el que passa en l'altre costat, el quadre, la pilota, la de Montero, però la defensa ve, Jabari Parker, per a tallar i xevaló, i que siga Ricky Rubio, quin torne a encetar la jugada d'atac per a Badalona, 29-24, més 5 per a València Bàsquet. Ataca novament l'equip de la penya, per terra Branco Badio, troben a Rusic, la cistella, demanava falta, per a mi n'hi havia falta.
1: Sí, l'ha desequilibrat, i la defensa de València Bàsquet, i sa finalització de Rusic, la demanava el xaval, però clar...
0: És un xaval.
1: És un xavalet, i li toca assumir aquestes coses.
0: El baló de Badio, trobant a Jaime Pradilla en el poste, per al cantó de Matt Costello, i el triple de Matt Costello, que vola, papa Costello.
1: Ben treballat, i també obliguem més espais, obligant a que Rusic, és un jugador gran, per a poder defensar en quant a aquesta amenaça del tir exterior de Costello, i esperant la Costello, que és definitiu, i ara Riqui també a una maneta.
0: Fa una maneta i pràcticament en suspensió, a càmera lenta.

0: Ricky Rubio. Oh, oh, que... espera. Mira, contra la llengüeta. El problema per a fer un cistelló. Anar-se'n de tots, driblar, volar, quedar-se en l'aire i anotar una safata espectacular. Jan Montero. 34-28.
1: Que va sobraíssim, és que va sobraíssim.
2: Ha accelerat d'una manera, Nacho, deixa clavat ahí al jugador de Joventut.
1: És que la defensa, en este cas Jabari Parker, és l'ajuda. A l'ajuda no li dona temps ni a reaccionar, ni a bascular cap endarrere ni tancar la penetració. Se veu rebassat d'una manera tan fàcil. És que
0: en Montero no arriba a temps ni el sèptim de cavalleria.
1: Correcte, no arribes a temps, és que és impossible. És la... El seu defensor ja li la juga, evidentment, per rapidesa. I ara sí que estem mirant que Reuvers se'n va cap a dins. Se l'han picat cap al vestidor. Sí, jo que estaria esperant a veure quina sensació podia tindre, sí. Però és evident que no va poder participar. I en el tema de Montero, és que va molt sobrat. És que al final les ajudes no poden ni arribar a tapar aquesta penetració. Eupana, de nou, Dani Miret, que veia que no li agradava massa la facilitat en la que València Bàsquet troba la cistella rival i ho frena ràpidament.
2: El joc està vetès en el Roche Arena i sí que aprofitem per a veure com es viuen els compassos previs, Gonzalo Blanes, al duel de la Catedral d'Agustinos.
3: Estem en el moment previ a la presentació. No cap ningú més a la Catedral. Ple absolut en el pavelló. El ambient està garantitzat. En este moment els serveis que parlen en el delegat. A la dreta, els jugadors del Nava de Segovia. A l'esquerra, els alacantins d'Agustinos. En 6 minuts, segons diu l'Electrònic, arrencarà així a la Catedral el play-off d'ascens a la Lliga Sobal entre l'Ambol Agustinos i el Nava de Segovia.
2: I ho contarem amb la veu de Gonzalo Blanes en esta sintonia, la del Punt a Punt a Punt Ràdio, que torna al Roig Arena Gomis.
0: En possessió ja per a Ricky Rubio. Ataca novament la penya en Birgander, esperant l'ajuda ahí en el pick and roll. Apareix Ricky Rubio per a filtrar novament per a Birgander. Té que girar cap a fora on espera Cameron Hunt. Se li atorna a Birgander el llançament de mitja distància. No entra, però n'hi ha falta de Matt Costello, que no està d'acord en la decisió.
1: Bueno, el que és innecessari, que una vegada ja t'has refet a diverses accions, frenes bé les dos intentones de Cameron Hunt de produir en la parcel·la ofensiva, li permetis que Birgander deixi a continuació i se bloqueix directe i continuació pues trobar al corredor, però sense ser una finalització per a un home gran massa fàcil, i ahí Costello li regala la falteta i fa Birgander els dos tirs lliures.
0: Anota els dos tirs lliures quan veiem en imatge a Ante Tomic animant els seus des de la zona de banqueta, pues un poquet al costat on estan les personalitats de la penya. Ahí està una de les estrelles que avui no pot estar al llançament de 3 de Montero. Step back, no entra el triple, el rebot espera que el recupere la penya. Ahí està Cameron Hunt, la demanava Jabari Parker al contragol, però té que defensar molt bé ahí les mans. Eixir com si fora pràcticament un porter en un córner de punts Jaime Pradilla per evitar la passada, i serà valor per a la penya des de la banda.
1: Defensivament ara t'has refet bé, perquè sí. Tenia avantatge allà, Barry Parker, no el veuen de primeres, escapava en la transició, tarda en donar-li-la. Ahí un company seu i se passen darrere i permetia que arribara Pradilla per a tocar-la. I ara torna a buscar de la mà del mateix Barry Parker, ahí en capçalera, per a Guillem Vives.
0: Ahí rep a Guillem Vives, que vol buscar el perímetre, tornar cap a Jabari Parker, que engatilla ràpid, però es queda curt el triple i el balo espera Jan Montero. I està el problema, que mirava Braxton Key, però Braxton Key no el mirava d'ell. Ara sí que troba a Braxton Key, i la falta de Guillem Vives al home de la màscara. 34-30, 7 minuts 6 segons per arribar al temps de descans en el Roig Arena.
1: Era un tir forçat també de Jabari Parker, que ben puntejat per...
0: Que jo no l'han... pensava que podria donar-li continuïtat, no?
1: Però perquè no està trobant cosetes, i és un jugador que viu més de l'atac, de la faena darrere, i d'ahir que buscarà aquest tir forçat. I ara Montero...
0: Mira, el triple de Montero que no entra, però el rebot és de Braxton Key, la filtrava sense mirar per a Costello, però estava molt atent Birgander per a recuperar la pilota. Ja en Guillem Vives, este novament en Birgander, l'home gran d'esta penya... Este Joventut de Badalona que entrega cap a Cameron Hunt, en mà esquerra per a Guillem Vives, novament en Birgander per dins, lluitant en Costello, duel físic, Birgander en mà esquerra, erra el llançament Birgander i la pilota espera Braxton Key, al contracol Braxton Key, trau petroli Trau Petroli, perquè seran dos tirs lliures per a Braxton Key en aquesta penetració en la que semblava impossible que poguera anotar Braxton Key.
2: Que a sí, poc a poc, Nacho, se nota ja com és habitual en este tram final de temporada el pes en la rotació de Braxton Key, eh?
1: Sí, que cada vegada que entra li dona com una espècie de xispa en les dos parts, perquè defensivament
2: sí,
1: s'avança
2: sí,
1: en alguna situació
2: i
1: davant ofensivament és que li pots permetre una que ell puga travessar la mitja pista
0: anota el primer
1: en el balón les mans perquè té la capacitat per a desbordar. És cert que en esta se anava complicant la vida un poquet, perquè anava com contra la defensa, contra el món, però té aquesta capacitat física també per a percutir, i mira, en el tiri
0: que deixa
1: el segon, però
0: rebotes de Robocop Saco. Ahí está Robocop, entrarán cap a Cárdenas, Cárdenas en Montero, Cárdenas nuevamente en Taylor, Taylor que vol fer la finta, trobar des de dins cap a fora el triple des de esa casa de Montero, i el triplas. Qué barbaridad de Jan Montero, salsa el Roig Arena, y es que espera alzarse porque ha tirado desde República Dominicana y entra el triple 38-30. El problema está on fire, Nacho.
1: Es que ha fet com una especie de bomba desde el triple, pero el triple que era casi, sí, que había neu y era pues entre el tir de 3 y la mitja pista,
2: es que això no ho pots defensar, Nacho, és molt complicat.
1: No, això no se defensa.
0: I respon immediatament en un triple Yannick Krah.
1: Això com a defensor el felicites i ja està, perquè és imparable.
0: A terra Jan Montero, l'alcen ràpidament.
2: Estoy ready, Nacho.
1: Estoy ready.
0: Se quiere divertir.
1: Vamos a divertirnos.
0: Ahí está Jan Montero.
1: Es que damunt ho fa en una convicció que dius, si la tens ahí, a un altre jugador li diries, no ho tornes a provar. A este li pots dir, torna a intentar-ho perquè me fie de la efectivitat d'ell. Sí. És que en una acció d'abans, que pitava una falta, ell se li ha quedat la pilota també, a 7 o 8 metres, i ha tirat una espècie de bomba, més allà, o sigui, com una paràbola major de lo normal, i ha entrat, i l'agrada fer, com diguem, pues a la següente, en xoc, la torna a engatillar.
0: A pista Larry i a pista Ricky. El triple ara de Cameron Taylor, que suma la festa. Triple de València Basket, triple de Cameron Taylor. 41-33, estira el marcador València Basket. Jabari Parker, no. I el rebote espera Cameron Taylor, i el contragolp, arranca la moto. Cameron Taylor per el corredor central, trobant en el cantó Álvaro Cárdenas, fa la finta i la manotada en la cara de Krah. De Álvaro Cárdenas es la quinta y es la cinquena falta ya de Juventud. Bonus y per lo tant tirs lliures per Álvaro Cárdenas.
2: Deixa un moment, Salva, perquè crec que ha començat o estarà a punt de fer el partit de la Catedral de Agustinos, Gonzalo.
3: No anem a ser puntuals. En este moment saluden els jugadors d'uns i d'altres perquè s'ha fet una presentació de tots els jugadors de forma individual. Els àrbits que ja estan en el cercle central en minut i mig, dos minuts, arrancarà així el partit del play-off entre Agustinos i l'Embol Nava.
2: Tornem al Roig Arena, Gomis.
0: En els tirs lliures d'Álvaro Cárdenas, el primer dins. 42-33. Si anota el segon, se n'anem de 10.
1: Ara, en este tram de partit, has portat a la penya a que tinga una certa ansietat per voler mantindre's en el marcador, no?
0: Sí, això apropar-se.
1: Això ha fet que ells acceleraren el seu estil de xoc, diguem.
0: Anota el segon, més 10, València Bàsquet, 43-33.
1: Que s'ha transformat en errades i València Bàsquet entra en la seva salsa, no? D'este ritme, d'esta sensació d'anar i tornar.
0: Sí. El ritme de la noche que li agrada a València Bàsquet, i ara la falta, novament, en defensa de Nil Sacó. És la segona falta de València Bàsquet, és la primera de Nil Robocop Saco. 43-33, seran tirs lliures per a Jabari Parker,
1: que és un dels que no està apareguent.
0: Millor.
1: No, però, i sí que l'hem vist en estos últims minutets, ara nota el seu primer punt del partit, però l'hem vist més accelerat, com volent aparèixer, no? I això ha fet que pues dos o tres errades seues, un poc d'acceleració, el transforme València Bàsquet en este més 9, i si engatilla el tir lliure, se queda en el més 8.
0: Ahí está, anota els dos, i el que està supercansat és Virgander, en la llengua fora. El baló que el rosava, el perd València Bàsquet, semblava que el rosava Hanga. De fet, Braxton Key s'apartava com dient, bueno, serà baló per a nosaltres, però no, baló per a Juventud de Padrona, per a Ricky Rubio. Quin gust i quin plaer dona a veure a Ricky Rubio, jugar a este nivell.
1: Fixa't al ritme de camp.

0: és que juga ell, però al ritme de Coco, eh? És, no, ell ho analitza
1: és
0: tot.
1: És un jugador d'una altra època. I està Ricky Rubio de dins cap a fora per el triple i el triplàs.
0: És de Ricky, eh? És de Ricky. Perquè se'n va cap a dins,
1: de Hanga.
0: Atrau a tota la defensa, se tanquen sobre ell i allibera aquest triple de Hanga, que ara se transforma en una defensa zonal per part de la penya.
1: Anota Adam Hanga, el hongarenc, que volia fer la del pòster Sergio de la Rea i s'ha fet mal al caure Larry perquè ixa esmaixada es quedava curta. Volia fer-la en la cara de Jabari Parker, que es riu i li deia algo, eh? Quan estava en terra Larry li deia algo com... On anaves? No? Jo crec que seria el missatge, no? de Parker.
2: On vas?
0: On vas? Claro, però,
1: on vas, eh?
0: I tu li deies que esclafar-te-la en la cara perquè anava...
1: No arriba.
0: No arriba, però mira on s'ha portat la trascada el de la Rea. En tot el nas, eh?
1: El nas, sí.
0: En la cara que...
1: Tirs sí, lliures. Si no... Larry. El primer de Larry fora.
0: El que són les coses d'una acció relativament fàcil que pot sumar un 2-1 inclús, t'emportes una trascada important i te'n vas al tir lliure per a fallar el primer.
2: Comença el partit de handball, Gonzalo.
3: Ara sí, la primera possessió és per Agustino, ja està en joc. El primer llançament que va fora, una pena, perquè sempre és important posar-se per davant en un playoff. 40 segons de joc a la catedral, de moment sense gols, empat a 0 entre Agustinos i el Nava.
2: I en 4 minuts arribarem al descans al Roig Arena Gomis.
1: 4 minuts 20 segons per arribar al temps de descans, 44-38, ataca la penya, ho fa i Juventud de Badrona, Enrique Rubio, dribla Enrique Rubio, trobant el canto a Hanga, obert, però aixafat i serà valor per a València Bàsquet des de la línia. Demanen... Que eixa balotea que tornar a traure's perquè anava a fer canvis València Bàsquet. De fet, entre en Branco, Badio i Omari Mur se'n van Álvaro Cárdenas i Cameron Taylor.
0: La defensa de València Bàsquet té un foco clar que és Ricky Rubio i l'està ofegant, eh? En quant a que demana aquest pick and roll, se manté la defensa molt sòlida sobre ell, de primeres, de segones, i això obliga a aquestes passades laterals que... Evidentment, en algun moment te la poden enxufar, però sí, ni fas que se lleve la pilota de la punta, Ricky.
1: El balón per a València Bàsquet, Larry, per a trobar a Saco, un problema per a Saco, i la pilota la per recupera finalment Ricky Rubio. Defensat per Larry, era impossible, aquesta pilota de València Bàsquet. Ahí ha clavat en un marró Larry a Nil Saco. Ahí está Hackanson, a punt de perdre, entregant a Ricky Rubio, això és un segur, eh? Arribar a les mans de Ricky Rubio, que trau la falta de Nil Saco.
0: Sí. Bueno, lo interesante es que es una falta de ambición, ¿eh? De voler estar siempre sobre la acción ofensiva de Ricky. Encara tan sols es la tercera de aquí, pero tan... Bueno, es un buen treball.
1: Es la segunda de Saco, que se va a la banqueta y torna a pista Matt Costello. Desde la banda traurá Ricky Rubio, entregante. Tapa Hackanson, ya el saben de tres de Hackanson, el triple que entra.
0: Es que este raza blanca tirador, ve de fer sin triples, contra Baskonia, es muy buen tirador.
1: 44-41, se acosta nuevamente al marcador, tres puntets ahí la peña, Branco Badio, a punt de fer la finta y el estepa per el llançament de tres, pero finalmente se la chua Larry, el triple no entra, el palmeig de Braxton Key tampoco.
0: Pues quasi acabava entrant el tir de la Rea, perquè se sí, quedava conclavada en la part de dins de la cistella, cauia, però...
1: Se quedava falcaet, no... ahí, eh? Sí. Ui, ara falta en atac, sembla... Ahí està, la falta de Janis Morín.
0: És que un home gran caiguent, en este cas ja Morín, i esperant-lo un xicotet, no? Per rapidesa s'avança...
1: A Larry, sí.
0: A l'acció, de la Rea se clavava d'aquesta caiguda de Morín.
2: Ah, l'atropella, l'atropella.
0: Sí, l'atropella per a rebre la falta d'atac.
2: 3 minuts.
0: A un home gran, caiguent, sempre que tinga algú en el seu camí, no li l'has de donar.
1: No, perquè la van a xelar.
0: Home, és que no li dona temps a reaccionar.
2: No veia de la Rea.
1: El balón de Braxton Key, el triple, no entra. Y la pelota en el rebote. Lluitaba Manny Moore, pero recupera la peña. Ricky Rubio arranca la moto. Fa el cambio de ritmo. Sistelló de Ricky Rubio. Sistelló en suspensión de Ricky Rubio para clavar a un punto a la peña. 44-43. Demana temps mort València Bàsquet. Pedro Martínez té que parar porque se acosta la peña.
0: Bueno, es que. Quan has tingut el més 10, ahí sí que requeria que tu tingueres el control, la gestió d'aixòs sí, minuts finals. No l'has tingut. Busques la mateixa acceleració, que és el ritme habitual de València Bàsquet, clar, però en el més 10 sí que calia gestionar una micoteta, no? Trobar un poquet més de passar.

0: tendència més allargar situacions ofensives. Damunt plantejava aquesta defensa zonal, una zona 3-2. La penya que te frenava un poquetet, que te permetia tindre passància i elaboració, pues no, a la mínima que trobaves en l'espai, la intentaves enxufar, buscaves una acció rapidíssima, te contesta la penya de la mà de Ricky Rubio.
1: Ah, bé, pues tens mort en canxa en el Roig Arena. Anem a veure com ha començat el partit amb vol d'Agustino Salacán, Gonzalo.
2: En igualtat, i és una bona notícia, perquè tot el món parlava de la gran superioritat de Nava, pues bé, 2-2, i en inferioritat numèrica Agustinos per la primera exclusió, aguantant el conjunt de Carrillo. De moment, camí del minut 5 de la primera part, Agustinos 2, Nava 2.
1: Acaba, conclou el temps mort en el Roig Arena, Gomis, acaba ja de la primera part.
0: Sí, ja acaba el temps mort, ja tornen els jugadors cap al centre del parquet. Bueno, una penya que en millor dinàmica, Ricky ara acaparant, un poc com en un punt de caràcter de Ricky, és que és el caràcter guanyador o competidor, per a acaparar, per a voler assumir, per a fer aquesta última cistella espectacular, perquè quan el frena bé la defensa de València Bàsquet, s'inventa un reverser cap al centre de la zona i fer aquesta acció, torna a buscar ja València Bàsquet, Montero encapçalant l'atac.
3: Ahí està Montero, otro van per dins a Costello, però recupera bé el estonès Drell. El balón ahora y el triple nuevamente de Hackanson para aplicar per davant a la peña. Transición ofensiva de Valencia Basket, esper per línea de Fons o de banda. ¿Qué será? De Fons.
0: Fons, sí, de Fons, pero es que
3: Branco Badio será.
0: Fíjate una otra vegada, Salva. Es voler sí. Anar a la teua velocidad habitual. Val, sí, pero es que está volpechate el marcador en este triple de Hackanson. Se pica per
4: de ver, sí.
0: Dos puntal. Es decir, paciencia, sí. Tranquilidad. Pasar
3: dos
0: es fácil.
3: Ahí está tratando de percutir la pasada de la esquena. Branco Badio, davant dels grans. Es queda curt, pero trau la falta. Per a mi, no sé on està la falta, eh? Li d'aixiulen a Giannis Morín.
0: Se la tragava quasi, perquè de primeres la pot pujar. Dubta en pujar-la de primeres Branco Badio. Molt bé de Pradilla trobant-lo per línia de fons, però al dubtat ja apareixen els homes grans i per a mi estava ja ahí en el límit. El que fa també Branco Badio és exagerar un poc aquest contacte.
3: Sí, perquè de flopping i
0: el tir lliure
3: va fora el primer.
0: Va fora perquè ha ballat sobre l'anella.
3: Sí. Ha pegat ahí un ballet sobre l'anella. El llançament de Branco, Papi Badio, està novament en madreta. I anota el segon. 45-46. Vinga, 2 minuts, 10 segons per arribar al temps de descans. Baló per a Ricky. Defensat per Omar Imur. Apareix també l'ajuda Matt Costello. Ui, li fa el lío. Matt Costello, Ricky Rubio, llançament, mitja distància, se'n va fora i el baló espera València Bàsquet, però li ha fet el dio Ricky a Matt Costello i a Omar Imur. Més mal que no ha entrat. Baló per a Branco Badio. Des de fora arranca la moto Branco Badio, lo que trau és la falta, i trau Petroli, l'accepta Hackanson, que alça la mà i diu sí, sí, és clara la falta del suec, de Lud Hackanson.
0: Aprofitant ara el bonus de la penya per a anar de nou Branco Badio al tir lliure. Bueno, pues
3: no té que errar,
0: No té que errar, però encara que siga goteta a goteta, no? Puntet a puntet, t'agafes una altra vegada al partit i ara estic lliures de Branco Badio que...
1: Esta sí que és falta.
0: Poden girar, sí.
3: Sí, sí, esta era més evident.
0: És que volen tota l'activitat de la penya...
3: Anota el primer.
0: Vol que els exteriors de València Bàsquet...
3: No estiguin còmodes.
0: No estiguin còmodes. I això fa que sobre Branco Badio, sobre Montero... estiguin intentant ficar sempre no tan sols el jugador que està emparellat en ell,
4: sinó la vigilància siga major. Sí,
0: sí, siga major i molt davant.
3: Anota el segon, Branco Badio està per davant novament. València Bàsquet, que guapes estan les sabates de Morín.
1: No
3: molt xules. En negre, en detalls dorats, molt xules, en brillanteig. Especials, per a mi, les sabates de Giannis Morín. Baló per a Juventud. Molt bé la mà de Montero. No la pot salvar, era impossible. A la heroica Jan Montero. La única solució era llançar-se a terra i crec que encara s'ha raspat en algo. En algo o en algú. Perquè anava directament a la banqueta de la penya, però aquest baló serà novament per a l'equip català. 47-46, 1 minut 40 per arribar al temps de descans.
1: S'ha tirat Nacho Salva tota la primera part, sense parlar de moda, eh? Ha fet l'apunt fa uns segons parlant de zapatilles. És no que podia aguantar-se.
3: Em sembla cridaneres, per exemple, Hunt porta una de cada color. Una rosa i l'altra groga.
1: Sí, l'estic veient ara, sí.
3: però a mi des de Morin pues, m'han agradat.
1: Te molen a tu, Nacho, o no?
0: També, tan guapes.
3: Ui, ha fet ahir el git, eh? Ha pujat per la xepa de Jabaris Parker. Branco Badio, que avui a terra era pràcticament com caure d'un quint. I ahí està el colp en terra de Branco Badio, que s'alça, que està bé, però la falta... Pues... Ah, no li donen la falta?
0: Sí, lo que no donen és...
3: Tirs.
0: Falta de tirs. I demana...
3: Semblava que sí.
0: Dani Miret.
3: La revisió.
0: És que la falta, tal com se produeix, se li puja, diguem, a la xepa... A la xepa de Jabari Parque, però tant no li permet pujar-la, però per a mi hauria de ser interpretada. Encara que no llances, però la intenció sí que és d'anar cap amunt.
3: Pensa que s'havien enganyat en el marcador perquè li han llevat punts a València Bàsquet.
0: Ah, no, és que realment no busca l'acció definitiva. Veu que li,
3: girant-se, no?
0: Que li ve per damunt del jugador de València Bàsquet, tarda en pujar-la i no fa ni la intenció
1: de llançar-la. No, la intenció no fa. No,
3: seria... Sí, en cas de que siga falta, que és evident que sí, és la quarta, però no serien tirs lliures per a Joventut.
0: És que li ha passat per damunt, eh? Sí, completament. Per damunt Branco Badio.
3: El colp fa mal, eh? De vore, fa mal.
0: L'ha botat de darrere cap avant a l'esquena de la defensa de Jabari Parker. No s'ha de dir.
3: Bueno, pues ahí está. Baló des de la línia de fons per a la penya.
0: Dani Miré, quan estava mirant l'acció, ja feia cara d'arrepentir-se. Per què? Perquè
3: sabia que...
0: Interpretava ell en el seu cap. Perquè sí, perquè res baix i penses que el teu jugador la va pujar o fer la intenció, és que no fa ni ixa dinàmica, no?, de poder pujar la pilota.
3: Parker per a Vives, li fica el tap ja al Montero, i en acció defensiva del problema, Omar i Murta, en sessió ofensiva, llançament de 3 de Cameron Taylor, és llarg el triple, el rebot és per a Deix, però furta molt bé Pradilla, està atentíssim per arribar novament a Cameron Taylor, la pilota de pòster, el buic en la meva habitació, este pòster de Cameron Taylor, quina esmaixada, Nacho.
0: La esclafa, però tot de una recuperació de nou de Pradilla, d'eixa intentona de Morín, de donar un passi per aixir en transició, i s'ha passat a llarga la talla a Pradilla, que després la transforma Cameron Taylor d'esta manera tan espectacular. El partit és de contestacions d'uns i altres, però València Bàsquet, quan refà quinté, sobretot, torna a espentar, torna a agafar esta diferència de mestres en el marcador.
1: Temps mort, Temps mort en canxa, no? Salva?
3: Que com ha volat, dic. Sí. Cameron Taylor.
1: Sí.
3: 49-46 a 1 minut 8 segons per acabar el segon quart i anar al temps de descans.
1: Pues aprofitem i se n'anem cap a la Can Gonzalo Blanés.
2: On continua la igualtat, empat a 6, és un partit amb molt de ritme, en un ambient espectacular. I en un arbitratge complicat, perquè evidentment és un play-off i així tot el món, Salva, demana falta en les accions. Ara es queda el Nava, exclusió en un home menys, 11 minuts de joc de la primera part, de moment Agustinos plantant cara a la Sobal, 6-6 a l'Electrònic.
1: Quina és la dinàmica de l'eliminatòria, Gonzalo? Se juga avui a Alacant, el cap de setmana se jugarà...
2: El dissabte a les 7:30 de la vesprada es juga a Segovia. Tot apunta, òbviament, a que va ser una eliminatòria que es decidís que era el partit de tornada en la canxa de la Sobal. Sempre, Salva, han guanyat els equips de Sobal en la història d'este perfil de play-off. Volem ser els primers en donar la sorpresa, però avui és este partit. Agustinos en la prèvia dia que hi havia que arribar vius al partit de tornada. Esa és l'aposta. I el dissabte a les 7:30 serà el partit definitiu a Segovia, a Nava, davant el conjunt de la Lliga.
1: I es resol per tanteig, entenc.
2: Sí. Els gols són el resultat esclau. La diferència en el partit d'avui és determinant per al partit de tornada. No val doble el gol a domicili, és a dir, que sí... haguera un resultat calcat en el partit d'anada i tornada, tindríem pròrroga allí en Nava, però sí, els gols són fonamentals en l'eliminatòria d'avui.
1: Sí, anem al Roig Arena perquè està a punt d'acabar ja la primera meitat, Gomis.
3: Sí, 43 segons és el que resta, 49-46, volia transicionar València Bàsquet, cau a terra, Cameron Taylor, no n'hi ha falta, és Ricky Rubio el que entrega novament per a Hanga, al cantó Cameron Hunt, el triple que entra, i per lo tant,
0: 49-52
3: es fica per davant, sí. En l'última possessió, pràcticament, per a València Bàsquet. Jan Montero, Pradilla, sense mirar, no look pas per a Cameron Taylor, dins. 51-52, cal defensar, 15 segons. El baló per a Ricky, que marca la jugada en desaprovació, la jugada en

0: El dit gros cap a baix i la falta clara de Jaime Pradilla per arribar al bonus i als tirs lliures de Ricky Rubio.
1: Jo crec que Pradilla no sabia que estava en quatre faltes, perquè és una falta mitja pista innecessària.
2: Quitable, Ricky, no?
1: Sí, queda molt Ricky, saps que te van anar a carregar, te van traure aquest contacte.
0: No penses que espera tindre l'última possessió? I...
1: No, perquè la cara de Pedro no era d'això, la cara de Pedro en les manetes fer.
2: Què haces?
0: Què fas?
1: Què fas? Si Pedro moltes vegades en situacions finals la seva norma marca que vol defensar-la, quan el rival té... Tu tens el més 3, en volta de fer la falta va a defensar-la, però tant des de tram final també...
0: Anota els dos. Lliures. Tirs lliures Ricky Rubio, anota els dos, per tant és 51-54, estaria a un triple d'empatar València Bàsquet abans d'arribar al temps de descans. 7,8 segons. Ahí està, i el baló des de l'any de fons per a València Bàsquet, en marxa ja en... Costello per a Montero, Montero que creua la separadora, Montero de 3, no entra el triple i el rebot espera d'ells, la llança des del seu propi terreny de xoc, toca el tauler, se va fora, se acaba el segon quart, 51-54, 3 baix València Bàsquet, guanya de moment a temps de descans, Joventut de Badalona.
2: Ara després te demano el teu resum, Nacho, però abans de pegar-li una ullada a la informació general, volem saber, conèixer també com van les coses a la catedral d'Agustinos en Amol, Gonzalo.
3: Pues continua la igualtat, estan jugant molt bé en atac Agustinos, és de veres que el talent individual de Nava es nota perquè han salvat la inferioritat en un gol espectacular que ha fet David Roca, però estem salvant el minut 14 de joc de la primera part i el resultat és Agustino 7, Ambol Nava 7.
2: Resten 10 minuts per arribar a les 9 de la nit. Tenim en el descans el partit del Roig Arena en marxa el de la catedral d'Agustino en Ambol, també partit decisiu per al conjunt alacantí. Així que visitem, li peguem una ullada a la informació general al contrapunt, avui amb Rubén Dempere, i després continuem amb més bàsquet i més Ambol.
4: Gràcies, Salva. Saludem els nostres oients des d'esta versió express del Contrapunt, esta nit, amb Xavier García del Valle i un servidor, Rubén Dempere, i Tono Escribano a la tècnica. I abans d'entrar en matèria informativa, que avui, tot i ser una versió express, hi ha una versió molt atapeïda d'informació, sobretot amb aquesta suspensió temporal de la vaga indefinida, que començarà... que serà, es farà pràctica a partir d'este divendres. Volem fer una ullada a l'horatge, volem veure què esperem per a les pròximes hores i dimecres, un dimecres amb molts núvols i temperatures primaverals, demà dijous tindrem més calor al migdia, però qui millor que Joan Carles Fortea per aclarir-nos aquestes qüestions. Bona nit, Joan Carles.
5: Hola, bona nit. Efectivament, demà les temperatures màximes seran més altes que les d'avui. Tindrem encara núvols baixos abundants a primeres hores. No esperem demà precipitacions, com hem tingut avui, que han superat en alguns punts els 4-5 litres per metre quadrat. Podria arribar a caure alguna gota, però coses poc destacables. En general, demà al migdia lluirà el sol, amb més temperatures, com comentem, més altes que avui, màximes entre els 25 i els 30-31 graus en general. La tendència a pujar les temperatures continuarà després demà i sobretot el cap de setmana, quan esperem màximes superiors als 30 graus i quan en general dominarà el sol a totes les comarques.
4: Gràcies, Joan Carles. I com dèiem, ja es coneixen els resultats de la consulta dels sindicats al professorat sobre si mantenen la vaga o la suspenen, amb la consulta tancada a les 8 de la vesprada i amb 26.217 vots comptabilitzats, un 67% dels docents és partidari d'interrompre la vaga davant d'un 33% del professorat que ha votat per mantindre-la. Xavi García del Valle.
6: Sí, amb este resultat, amb aquesta majoria a favor d'interrompre la vaga, demà a les 9 del matí es reprendrà la negociació amb la Conselleria d'Educació. Marc Candela, el representant de l'STPB, avança que a partir de divendres se suspendrà la vaga indefinida.
7: Hi havia dues preguntes. Si suspendre, que significa de moment la interrompem, però en qualsevol moment la podem reprendre, i això molt majoritàriament s'ha votat a favor. I l'altra opció era desconvocar-la ja definitivament, que ha tingut un suport menor. Per tant, la vaga se suspendrà temporalment, per dir-ho així, a partir del divendres. Demà continuem de vaga, perquè també hi ha accions, també hi ha manifestacions.
6: I com deien, demà es tornaran a seure sindicats i conselleria damunt de la taula l'última proposta del departament de la consellera Carmen Ortí. I entre els

0: Qüestions que contempla l'acord, els docents només es mostren majoritàriament favorables al punt de la simplificació burocràtica, un 82% ha votat a favor. Preguntats per si aproven la proposta global, en la seva totalitat, el 87% dels docents es mostren contraris. A més, un 55% es mostra partidari de continuar la lluita al pròxim curs, mentre que un 45% es manifesta en contra.
1: I el director general de Transparència, Jorge Bellver, ha posat el seu càrrec a la disposició del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. La decisió de Bellver ha arribat després de confirmar-se la seva imputació en el cas Assut per part de l'Audiència Provincial de València.
0: Jorge Bellver, que va ser regidor d'Urbanisme en l'Ajuntament de València en l'època de Rita Barberà, apareix en el sumari d'este cas com a receptor de regals d'una organització presumptament corrupta i vinculada a operacions urbanístiques irregulars. Bellver també ha enviat una carta al Partit Popular de la Comunitat Valenciana sol·licitant la suspensió temporal com a militant fins que s'aclarisquen els fets que se li imputen. Ahir el Comitè de Drets i Garanties del PP li va obrir un expedient informatiu.
1: I esta casa, a punt, ha tingut accés als missatges de WhatsApp que el grup format pels membres del govern de Carlos Mazón va intercanviar durant el dia de la barrancada el 29 d'octubre de 2024 i que va provocar la mort de 230 persones i més de 2.500 ferits de diversa consideració.
0: En un d'estos missatges, a les 8 i quart del matí, es pot llegir com Carlos Mazón va demanar als seus consellers que inundaren els mitjans de comunicació amb dades, ja que això donava una sensació d'estar alerta, una sensació que et cagues, segons paraules textuals. A la vicepresidenta Susana Camarero i al conseller de Sanitat Marciano Gómez els demanava que estigueren atents a les goteres i incidències en els centres. A les 11, la responsable d'emergències, Salomé Pradas, ara imputada, comunicava al grup de l'alerta roja per pluges en el litoral interior nord de València i una alerta que estaria vigent fins a les 6 de la vesprada. I a la 1:08 de la vesprada també, la mateixa Pradas comunicava que ja estaven en alerta hidrològica una vintena de municipis afectats per la Rambla de Pollo i més de 30 del riu Magre. Avançada la vesprada, començaren a arribar al grup els missatges més alarmants. A les 8:25, la consellera d'Indústria, Núria Montes, parlava de personal atrapat en la ITV de Riba-roja. I a les 20:33, 5 minuts després que Mazón arribara al Secopi, Susana Camarero deia textualment: «Jo tinc inundades residències de majors, sense que puguen arribar els bombers».
1: I com era previsible, el contingut d'estos missatges està provocant ja reaccions polítiques.
0: Sí, com la del síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha demanat al president de la Generalitat que li lleve l'acta i l'aforament de diputat a Carlos Mazón, a qui acusa d'estar només preocupat per la seva imatge.
2: Quina autèntica vergonya, quin despropòsit. Es confirma que durant la lana a Mazón i al seu consell l'únic que els preocupava era la imatge, no la gestió. Donar la sensació d'estar alerta i després despreocupar-se durant hores i hores de sobretaula en un reservat.
0: També ha reaccionat la líder dels socialistes valencians en xarxes socials. Diana Morant ha dit que amb rescats en marxa i municipis en situació crítica, la vicepresidenta del Consell va entendre que no hi havia motius per a preocupar-se. Avui, diu Morant, lluny d'assumir responsabilitats, és la número 2 de Pérez Llorca. Els missatges que estem comentant són els que la jutgessa de Catarroja ha demanat a la vicepresidenta Susana Camarero, que avui ha declarat com a testimoni i ha dit que no sabia què era un Secopi. Ha accedit al jutjat per la porta de darrere per a evitar les víctimes que l'esperaven a l'entrada principal. Rosa Álvarez és la presidenta d'una de les associacions.
3: Esta senyora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta, ni ha querido mirarnos a la cara, el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picaña. Estas personas fueron abandonadas doblemente, por la Consellería de Emergencias, evidentemente, pero también fueron abandonadas por la Consellería de Servicios Sociales, que es por lo que ella está aquí. Por encima de todos ellos estaba Mazón.
1: I l'actualitat informativa passa aquestes hores per la Sagrada Família de Barcelona, on el papa Lleó XIV beneirà la Torre de Jesús. Serà, de fet, el seu últim acte a Catalunya i un dels més simbòlics de la seva visita a Espanya.
0: És la culminació d'una jornada que ha començat en un centre penitenciari, ha passat per l'abadia de Montserrat i una església del barri barceloní del Raval, on el papa ha agraït a la Catalunya l'acollida que dona a les persones migrants, ha dit. Un dels moments més emotius d'esta visita s'ha produït a la Sagrada Família, on Valentina, una xiqueta invident, ha mostrat i descrit amb tot detall al papa i als reis

0: Se puede subir aquí y desde aquí ves la ciudad, se puede subir. Gaudí pensó que podría salir una luz en forma de rayo y como sale de los cuatro brazos de la torre, simboliza el paraguas protector de la ciudad de Barcelona.
1: Muchas gracias, muy Valentina, bien. Bravo.
0: Y bravo. En su santidad, este es un dibujo de la torre, la dibujé el primer día que la vi. Muy Así bien. Es como yo la entiendo, a través
2: Muchísimas
0: del tacto.
2: Muchísimas gracias.
0: Gracias, Leticia.
1: Maravilloso.
0: Su majestad.
1: Gracias.
2: Valentina, aquí hay un rosario para ti.
0: Ay, gracias, gracias. Lo guardaré para siempre.
3: I amb aquestes boniques paraules de Valentina arribem al final d'este Contrapunt Express. Tornem al partit de bàsquet entre el València Bàsquet i el Joventut de Badalona.
4: Contrapunt en Apunt Ràdio.
5: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
6: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
7: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
6: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
7: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
6: Preinscríbete en umh.es.
8: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
9: De tu a tu.
10: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
11: Són les 9 i un minut, de seguida tornem al Roig Arena, però busquem també la catedral en handbol d'Agustinos d'Alacant, Gonzalo Blanés.
12: Estem en el primer moment crític de la eliminatòria, més 4 per a Nava, té molt de talent l'equip de Segovia, es nota, òbviament, sobretot en atac, i a més salva, hi ha disgust en l'arbitratge, ja són 4 penals consecutius que han xiulat en contra d'Agustinos d'Alacant, però estic en la sensació, minut 22 de la primera part, que és el moment clau de la eliminatòria, perquè Agustinos, el seu objectiu és eixir viu avui per a tindre opcions reials en el partit de Segovia. Evidentment, 4 de diferència en contra ja és un mal resultat. La possessió la té ara Agustinos, l'equip de Carrillo, l'atac del conjunt col·legial, es falta i el públic que es disgusta perquè han xiulat falta en atac quan a priori la opció era xiular primer la falta en defensa. Este és l'ambient en la catedral.
11: Quanta gent aproximadament, Gonzalo, en la catedral?
12: 1.800 aficionats. I jo crec que hi ha més, eh? Hi ha gent de peu, està absolutament ple. Estem parlant, Salva, que és un col·legi, i este és l'ambient en este moment en l'arbitratge.
11: Pues ese... veritablement calent l'ambient en la catedral d'Agustino. Sí, sí, sí.
12: Sí, és un públic que tots els xiquets d'ací del col·legi juguen, són pares, tenen un ambient d'handbol pràcticament diari i avui és un dia molt especial. És la primera vegada en la història que Agustinos, que va néixer en 1969, està jugant per a l'ascens. Marca Nava en una acció que crec sincerament que sí que era falta de Nava i s'ha xulat en atac. 9-14, més 5. El que passa és que no és necessari que els àrbitres avui tiren per a l'equip de Sobal perquè es nota que és superior. Estem parlant d'un equip que té 7 estrangers, 2 s'han quedat fora perquè només deixen jugar 5 en esta play-off i en el conjunt local tots els jugadors són amateurs. Estem parlant d'un
11: no, equip... Tots són alumnes del col·legi, veritat, Gonzalo?
12: Sí, sí, sí. Tots. La gent que està jugant així és de la Pedrera. No. Algú s'ha anat fora i ha tornat. No. I hi ha una curiositat, Salva, i és que Javi Carrión, dorsal 32 de Nava, és també d'Agustinos. Va eixir d'ací i ara està jugant en la Sobal.

0: Nava, per cert, que li van donar una gran ovació en el moment que va assaltar així al pavelló. Continua l'ambient molt crispat, 10-14, ataca Nava, la pilota a l'extrem, el llançament, falta en atac. Ara sí, ha xiulat la falta en atac, aplaudís el públic perquè feia temps que no es xiulava una acció a favor de l'equip local. Dir també que en Nava tenen a Mateus Martins, el porter brasiler, que és un porter espectacular. I ara hi ha bloqueig antirreglamentari i falta per Agustinos. Podem dir que el públic ara és el jugador 7 de l'equip, perquè estan pressionant.
1: Sí.
0: Sí, estan pressionant perquè, de veres, que el tercer penal consecutiu ha sigut el que ha enfadat, i després aquesta falta en atac que li han xulat a Agustinos, quan la sensació és que abans havia hagut un bloqueig antirreglamentari. 10-14, estan secant ara el parquè, fa moltíssima calor, perquè jo crec que ja el fet de que estiga tan ple el pavelló pues dona aquesta sensació encara més de calor així al pavelló de la catedral. Estem a 5 minuts, 18 segons per arribar al descans. Recordem que és el play-off d'ascens a la Lliga Sobal, que Agustinos està jugant-lo per primera vegada com a equip de segona divisió. La pilota que la té el conjunt col·legial, que està jugant per mig de Borja. Borja per a Pablo Mercader. David Jiménez, un dels jugadors referència al llançament. Al pal. Tampoc ha hagut sort. La pilota al pal. La contra de Nava, que és molt ràpida. La transició defensa-atac espectacular. I el gol de Nava marca precisament l'home d'Agustino, Javi Carrión, però que està en Nava. Màxima diferència, 10-15. Té que
1: resta per
0: apretar
1: el descans,
0: molt.
1: Gonzalo?
0: 4 minuts i 40 segons per arribar al descans, la catedral. Ventalla de 5 gols, la més gran del partit. 10-15 per al conjunt del Nava.
1: Ha començat ja el Rochenel la segona part, Gomis.
2: Sí, acaba de començar fa 10 segons este tercer quart en el 52-54. Primer atac per a València Bàsquet en Branco Badia, a punt de perdre davant Ricky Rubio. La pilota que arriba a les mans de Cameron Taylor. Cameron Taylor, la safata en suspensió i el cistello. 53-54, comença bé València Bàsquet.
3: Facileta, esta primera acció. Marcantes passos ahí en la finalització Cameron Taylor per a trobar l'acció d'este començament de segona part.
2: Ara carrega ahí Ricky Rubio sobre Branco Badio, que defensa molt de prop en la xuda Nilsa con Ricky Rubio, que es canvia cap al costat esquerre i la deixa per a que execute sense problema Cameron Hunt. El balón cap al cantó, Branco Badio de 3 y el triple. El triple de Branco Badio. 56-56, ha comenzado en ritmo, ¿eh?
3: Ha comenzado en ritmo, sí. La primera también de esta transición. València Bàsquet ya la tallan también la primera línea defensiva. Pradilla para esclaparla y ficar esa marcheta de mes habitual en este equipo en el tercer cuarto.
2: Estaban parlando fuera de micro y deien, els dos pensem que en el tercer cuarto València Bàsquet no anem a dir que se ho va prendre en
1: va
2: sèrio,
1: accelerar, no?
2: Però sí, correcte, que va donar en contra del 90 el 110, no? I en el 110 de València Bàsquet és molt difícil de superar aquest equip. 58-56, Ricky Rubio, el baló des de mitja distància, la pilota que la vol lluitar Rússic, en el duel en Nil Saco guanyador, el jugador de la penya, per dins, Kraja nota.
3: Aprofita molt bé aquestes avantatges físiques,
2: en la pintura, sí.
3: Que en volta de llançar de fora se'n va cap a dins i ara també Montero tractant de respondre.
2: I la fa. I li mira la careta a Rússic i li diu: què t'ha aparegut? Somos Ruth. Quina safata de Jan Montero per en suspensió clavar-la. 60-58. 7 minuts 50 segons per acabar el tercer quart. El baló espera la penya. Està Joventut combinant en Cameron Hunt. El baló per dins per a Rússic, es fa gran Rússic, defensava ben el saco, però no el poden parar, és cistella per a Joventut.
3: Va fer bé el nano, perquè sí, no ho tenia fàcil, tardava en pujar-la i ara de nou buscava el triple, no la fa, però apareix Pradilla per a deixar-la dins.
2: És un avió, no? És Jaime Pradilla que ha aparegut per ahí per a replegar el rebot i transformar la cistella a Rússic de 3 i també anota triples. Mare de Déu, menys mal que erra.
3: Però sí que té aquesta capacitat del nano, de buscar triple.
2: Però avui és que està molt bé, Rússic. I la falta ara és de Cameron Hunt a Jaime Pradilla, que es feia mal en el colze al caure. 62-60, primera falta per a l'Assis a Joventut de Badalona. I N'hi ha canvis també, primeres substitucions. Se'n va anir Saco i torna a la pista Papà Costello.
3: Bueno, pues buscant aquesta frescura de nou, també València Bàsquet. En apenes 3 minutets, no arriba per a, diguem, de participació en esta arrancada de segona part. I ja busca aquesta rotació Pedro Martínez. Ara se transforma la defensa de la penya en aquesta zona 3-2.
2: Ui,
3: i ho aprofita, eh?
2: I furta molt bé ahí. Crac, la passada de Pradilla, però bona defensa ara de València Bàsquet. Les mans ara de Costello també, crac, però se la queda finalment Rosic. Està dos vegades molt prou de recuperar la posició València Bàsquet. El valor per a Cameron Hunt, perseguit per Cameron Tiro. Li ajuda, fa el canvi ahí en la defensa en Matt Costello. Té que vindre la pilota novament per a Cameron Hunt. Cameron Hunt defensat per Taylor i per Pradilla. I trau la falta i els dos tirs lliures. Cameron Hunt en una bona acció tècnica del dorsal 24 de la penya del escorta nord-americà de l'equip de Dani Miret.
3: Pues sí, atre petroleo, eh?
4: Sí,
3: d'una acció complicada. D'una acció molt complicada per a Cameron Hunt.
4: El de les zapatilles de...
2: Cada color.
4: Cada color, efectivament. 9 i 10, ja en llançaments per a la penya en el Roig Arena. I què ocorre mentre tanta a la Can Gonzalo?
0: Que està molt complicat, que tot i que la gent està molt ficada, com s'escolta perfectament en l'ambient del punt a punt, més 5 per a Nava, resten 1 minut i 40 segons per arribar al descans, però es nota la qualitat, sobretot, i el talent en el llançament dels jugadors de Nava, així que camí del descans, 11-16, guanya de 5 el conjunt de Nava.
4: Està guanyant l'equip d'Asobal a la catedral d'Agustinos, així que, mentretant, tornem al Roig Arena amb Gomis i Rodilla. Salva.
2: Pradilla per a Larry, Larry de 3, no entra el triple, el palmeig en el rebot, però recupera Guillem Vives, al contragolpe la penya, vol per a Crac, està jugant pràcticament a Rubi, no li xiulen res, Serra en el llançament Crac, però té una segona oportunitat de 3, el triple tampoc, el rebot espera Pradilla, en Rusic, el queda Pradilla, entrega ràpidament per a Larry, Larry el cantó per a Cameron Taylor, este Jan Montero el problema de 3, no entra el triple, el rebote espera, espera que se quede Larry, Larry la ayuda desde Terran Crack, ni a falta de Crack, falta a favor de València Bàsquet, la personal es per a Yannick Crack, per a el neerlandès, i serà valor per a València Bàsquet, és la segon falta per a Joventut de Badalona, 62-61, 6 minuts, 3 segons, i encara hi ha gent que arriba del picoteo, Nacho.
3: Claro, la gent aprofita, eh? Fins a l'últim instant.
2: No quedarà res.
4: Picoteo
2: no
4: time. Res.
3: Ara, quan va ser nosaltres, claro. Quedaran ja les 4
2: res, no,
4: quatre
2: no
4: papes. Quatre papes.
3: I poc més.
2: Ni això, passen l'aspiradora directament. No queda res. Nova falta a favor de València Bàsquet.
3: Així en la pista també el que passa és que
2: tirs lliures per a Cameron Taylor.
3: Tampoc se deixa res ningú equip, perquè en l'estudi de començament de tercer quart, jo crec que la penya és sabedora de...
2: De que és molt important
3: aportar-se,
2: encara que siga un dels dos partits que té la Sierra Roig Arena.
3: I que salva, que normalment València Bàsquet apreta l'accelerador en este tercer quart i la penya ha tractat com
2: de pujar el llistó.
3: De pujar el seu llistó, de tractar d'igualar certes coses per agafar-se al partit en este... En estos primeros minutos de este tercer.
2: Anota els dos tirs lliures Cameron Taylor. 64-61. Més 3 per a València Bàsquet, que ara, fixa't, Nacho, defensa altíssim.
3: Sí, la pressió és a tota la pista, pràcticament. Nivell de desgast del rival que elabora per a que Cameron Hunt aparega en ese pick and roll.
2: Està Cameron Hunt perseguit per Cameron Taylor. El valor de Hunt arribant a Hanga. Hanga que vol penetrar i traure's un cistelló de la mànega.
3: Per al
2: 64-63, a un punt. El balón espera Cárdenas. València Bàsquet menetxant-la. En Braston Key troba ahí el forat. És Larry. Els dos tirs lliures de Sergio de la Rea. Perquè la falta és claríssima de Birgander. De Simon Birgander. I a la línia de tirs lliures anirà Sergio de la Rea.
3: Ho ha fet molt bé. Ho ha fet molt bé de la Rea perquè li apareix l'home gran, Birgander, ahí per a tancar-li la primera acció, però s'allarga en ella passada i ahí acaba atropellant l'interior de la penya a de la Rea.
4: Tenim descans en Alacant, Gonzalo.
0: Sí, el resum de la primera part, Salva, és que és David davant Goliat i els serbis van en Goliat. Ese és el resum de la primera part del que hem vist a la catedral. El millor el públic, però hi ha diferència, òbviament. 5 gols de avantatge per al conjunt de Segovia. Va estar molt complicat. Descansa en la catedral. Agustinos 11, Nava 16.
4: Complicat per a Agustinos, partit en el descans. Està guanyant l'equip de Asobal. El vivero serà el Nava. Tornem al Rochenera, Gomis.
2: Anotava els dos tirs lliures, Sergio de la Rea, 63 a 66, guanya València Bàsquet, Cameron Hunt vacilant amb Cameron Taylor, Hunt traguent la pilota per dins per a que anote fàcilment Hanga.
3: Està tenint paciència Cameron Hunt, perquè sí, la defensa està bé, l'entramat defensiu sobre ell, però espera i apura per a trobar que els companys se mereixen ara a l'esquena de la defensa.
2: Larry, la bombeta en el rebot, se la queda Guillem Vives, ixa el contracop la penya, i està Guillem, l'ex-València Bàsquet trobant el llançament d'alliberat de Hanga, el triple no entra, el rebot espera a nosaltres, Braxton Key, l'home de la màscara per a creuar la separadora, ja València Bàsquet atacant, ahí està Braxton Key a l'espai, el rebot espera, espera, que el lluit de Cárdenas, però se'l quede la penya. No, en Cameron Hunt accelera la pilota per a trobar la falta i els llançaments, diu Cameron Hunt, que és llançaments de tirs lliures perquè estava ja executant la safata. La falta és personal de Sergio de la Rea i n'hi ha controvèrsia al Roig Arena en esta decisió arbitral, Nacho.
3: Jo pense que en raó, perquè de la Rea ho fa tot molt bé. Tanca el corredor de Cameron Hunt. Cameron Hunt, quan ja se veu ofegat, xoca i la solta,
2: però el primer Hunt
3: aguantava molt bé de la Rea en els braços amunt. Finalment li otorguen la falta i suma des del tir lliure, però el de Gustavo Pedro també diguent és que s'ha plantat, s'ha ficat els dos braços amunt.
2: Per a empatar de moment 6-6. A veure, Cameron Hunt en eixa mecànica curiosa però sempre efectiva per anotar també el segon, 66-67, ho celebra el raconet de gent que ha vingut des de Badalona.
4: Quanta gent hi ha aproximadament, Salva?
2: Pues, home, aquí
4: per a la tele
2: no sé si hi ha algun raconet més, però ahí poden veure pues, entre 50 i 100 persones, més o menys. Oh, quin cistelló de Matt Costello.
3: Cistelló, per a respondre a esta ventatxeta de la penya i tornar a ficar a València Bàsquet dos punts per dalt.
2: 69-67, més dos per a València Bàsquet quan resten 4 minuts i 10 segons. Ataca Guillem Vives. En Hanga, novament en Vives, la penetració de Vives, es queda a mitja distància per a trobar la passada interior, però furta molt bé Braxton Key, en les mans a terra va Rusic, que la vol lluitar i que assenyalen, lluita o falta?
3: Lluita, però estava en el límit de la falta, perquè s'apoderava sí. Rusic d'aquest valor, l'agafava o la lluita...
2: Mira, Hanga com protesta, diguent-li, però si la té agafada.
5: Sí,
2: i veurem en què queda... Però han assenyalat la lluita i la fletxeta diu que el valor espera la penya, per tant serà valor per a joventut des de la línia de fons.
3: T'haig de dir una cosa, se descuidava València Bàsquet perquè sí, la recuperació ja s'havia produït, després en aquest valor d'eixida de transició la perdia, se ficava activada la defensa de la penya i de nou tenen ells la possessió.
2: Pressió alta, Hackanson, aix, Matt Costello ajuda també les mans de Sergio de la Rea, novament l'ajuda Matt Costello, el llançament ara de 3 i el triplàs que acaba de notar Jabari Parker per a ficar per davant a la penya, 69-70, de dins cap a fora, Matt Costello, alliberat de 3, no entra el triple, el rebot espera a Larry, no, per a Cárdenas, per fora, pressionat per Hackanson, si ho pensa Cárdenas, troba el corredor central, busca el contacte, Cárdenas, el llançament, la falta cau a terra, Costello, no la xiulen, i el valor espera d'ells, ahí ven tot novament, Jabari Parker, volia traure petroli, trau la falta, veurem si és en continuïtat o no. Si és en continuïtat seran tirs lliures, si no,
3: no,
2: serà des de la banda, perquè és la tercera falta de València Bàsquet. La protesta ara molt Costello en la seva acció d'abans. Canvi, entra Nils Akosemba, Matt Costello, i en els braços creuats l'espera Pedro Martínez.
3: Sí, ahí protestava l'afició de València Bàsquet, que se queixa també, però és que ells estan endurint la seva defensa. Jabari Parker de nou en el triple i l'encatilla en la
2: triple.
3: Cantonada.
2: Novament triple de Jabari Parker, 69-73. Més 4 per a la penya, per dir Braxton Key, per a reventar en aquesta connexió Cárdenas Key. 71-73, ataca la peña, ahí está Parker, combinante en Hanga, presión nuevamente alta de Valencia Basket, ahí está el balón para el seu creador de choc, que no es altre que Luz Hackanson. Perseguirlo está Sergio de la Rea, defensa Valencia Basket, 4 segundos de posesión, se la chúa Hackanson, a punto de perder la pilota. Ahí a la remanguiller, balón al tauler y el rebote espera Valencia Basket.
3: Buena defensa, responsabilidad en el 1 contra 1, Hackanson que no generaba y ahora Carrenas también que busca elaborar.

0: per a trobar la situació.
1: La penetració de Braxton Key, la falta és en atac de Braxton Key, que no comprèn res.
0: Però la defensa l'està esperant, Salva, l'està esperant i ell va
1: investir. Ha caigut en la trampa.
0: Ha caigut en la trampa, perquè si ell la circula i la troba, no de primeres, que en una defensa ja establida, ja esperant a tancar-te la teva penetració, si circules, dones una volteta més a la pilota, ahir a contrapeu sí que és un jugador determinant, però per a mi, s'estrella, va contra la defensa.
1: Ui, tira la màscara, Braxton Key està cabrejadíssim.
0: I cuidado, perquè ha fet també un xest a l'àrbit, que l'àrbit s'ha fet el dissimular, però ha fet el xest d'este de dir com pot ser, no? Un poc de
1: sí,
0: tal.
1: Sí, de protesta.
0: I no l'han pillat els àrbits, però estava en el límit ahir. Ja
1: ha enviat la màscara.
2: Fer muñetes?
1: A fer muñetes. Anava a dir una altra cosa, però a fer muñetes. Està molt cabrejat en la banqueta encara Braxton Key. Però ataca la penya. En Cameron Hunt, perseguit per Branco Badio. Té que trobar solucions perquè no està un segon. Cameron Hunt des de sa casa, el triple no entra i el rebot espera en el saco. Quédatela, saco. El valor per a València Basket, ahí està. En Branco Badio, transició ofensiva per a Jan Montero. Bola Jan Montero, cistello en la cara de Ricky Rubio. Empata València Basket. A 1 minut 45 per acabar el tercer quart, 73-73. La té Ricky Rubio, perseguit per Omar Ebor. Entrega la pilota per a Virgander, per a Cameron Hunt. De bona defensa de València Basket. Però diu en Caixit.
0: Sí, ha tocat la línia.
1: Per a mi lo que és una falta claríssima de Branco Badio a Cameron Hunt, que no han xiulat els àrbits. La protesta ara mateix Cameron Hunt, però serà valoper a la penya des de la línia de fons.
0: Està apretant la grada, està apretant este Rocha Arena, també el nivell de contacte. Ara, major el de València Bàsquet, de vores en eixa desventatge del marcador. Torna a plasmar esta situació d'activitat sobre la pilota, d'anar a qualsevol acció al límit, i això fa que també aguanten el
1: saibet. Molt bona de Nilsaco, la defensa és bona per evitar la cistella, però el que provoca és la falta, és la cinquena de València Bàsquet. I seran tirs lliures per a Simon Birgander.
0: El millor quasi te diria que és la falta, perquè era una acció per esclafar-la a Birgander. I
1: pot errar.
0: I de la falta ara se'n va el tir lliure que pot errar, sí.
1: I Nilsaco protesta molt, deixa falta també. Diu que que se l'ha menjat, fa el xest de se l'ha menjat. Birgander, el primer dins.
0: Per a mi és que hi va darrere de l'acció. Va darrere i això el que propicia és que...
1: I que en aquest tamany se veu molt.
0: I Vingande ja està en l'avantatge per acabar
2: aquesta
0: acció.
2: Sí.
1: Birgander per a llançar el segon. Ahí va, mà dreta Birgander dins. 73-75, 1 minut 25 segons per acabar el tercer quart. Ficarà en marxa Omar Imur ja per a Jan Montero. Vinga, des de la pròpia pista de València Bàsquet, creuant ja la separadora Jan Montero. El problema per a Omar Imur al cantó. Pradilla, que assaja el llançament de 3, però fa la finta, se la queda Pradilla. Les mans de Cameron Hunt al cantó novament Omar Imur. Omar Imur que dribla, que vol trobar alguna solució, està a punt de menjar-se-la i li fan la falta, menys mal, perquè perdia la possessió València Bàsquet. Recupera en eixa falta que el porta als tirs lliures Omar Imur. La falta és de Cameron Hunt. És, girava ahir Ricky Rubio cap a l'àrbit com diguent fluixeta, i Hunt a la banqueta.
0: Pues sí, més mal, perquè aquesta acció era una transició pràcticament per a la penya.
1: I s'embolicava Omar Imur, s'embolicava.
0: Sí, és que no trobava solucions, ahir la cantonada l'ofegaven, un 2 contra 1, per anar ara al tir lliure rescatant aquesta acció en una falta i sumant un tir lliure. Això també va de treballar bé aquestes accions finals, perquè els dos equips estan en bonus per a poder sumar el primer cap a dins i el segon també. No,
1: el
0: no entra, però rebota.
1: Rebot per a Pradilla, que Pradilla se la queda. Se queda Pradilla, anella passada, volava Omar Imur. No, però el rebot es queda en les mans de Hakanson.
0: Havia fet la faena de primeres, per a mi toca traure-la cap a fora, però ell és diferencial també en aquest treball.
1: Ricky Rubio per a Birgander, rep Hakanson, no, per a Ricky Rubio. Ricky Rubio, la penetració davant de Nilsaco, esclava en la boca del llop, el llançament de 3 i el triple.
0: Tapareguente, Jabari
1: Parker. El triple de Jabari Parker per a ficar per davant a la penya, i ara la falta claríssima. Jaime Pradilla, que demana antiesportiva. Demana Jaime Pradilla antiesportiva. Seran tirs lliures per a Jaime Pradilla. I el Roig Arena canta: eso es antideportiva. 41,4

0: 4 segons, dos tirs lliures per a Jaime Pradilla, 74-78 al marcador.
1: La resposta també ha sigut rapidíssima de València Bàsquet, eh? Li fan la cistella, Jabari Parker, que està apareguent en este tercer quart.
0: Anota el primer Pradilla.
1: I ràpidament Pradilla s'escapava en la transició, el veia Montero per anar al tir lliure, goteta a goteta, eh? València Bàsquet i una penya que troba arguments, que troba també disciplina en la seva parcel·la ofensiva.
2: Però Jabari Parker, Nacho, després de clavar el triple, ha arribat, eh?
0: Anota el segon Pradilla, vinga. 76-78, més dos per a la penya. 40 segons per acabar el tercer quart. Ahí la té Ricky Rubio, en mà esquerra, pujant el baló. Se la canvia a la dreta. Ricky, davant Branco Badio, la defensa del senegalès. Ricky per dins per a Birgander. La pilota no entra. I el rebot és per a nosaltres. Ixen tot Branco Badio, a punt de fer-li la falta. Ricky, la té Montero, en suspensió. I mira Montero en Ricky Rubio. Y mira Montero que se encara a Enrique Rubio. Se quedaban los dos a centímetros nas del nas. Montero anota y tendrá una oportunidad para hacer el 2-1.
1: Sí, Montero anota, se queden y se cara a cara, pero al final el respecte, que sí. Imposa Ricky Rubio. Se chala un poquito la situación, sense provocar res, evidentment, y esto se pega en la palmaeta. Cistelló de Montero. Per a fer el 2-1 i poder voltejar, eh? La diferència era de la penya de més 4 i ara amb possibilitat de ficar-se un punt d'alt.
0: Montero executa dins.
2: Està costant,
0: 79-78.
2: Està costant, eh?
1: Està costant, eh? I esta penya està
2: molt bona imatge, sí.
1: Molt bona imatge, molt bona imatge, seriositat en atac darrere, en alternància defensiva, perquè, clar, ells no poden portar el partit soles a una línia de defensa individual. Ells han de tenir-se en la zona.
0: 12 segons.
1: Capxiden situacions.
0: 10 segons per acabar el tercer quart. És el que li resta de posició també a la penya. Ahí està l'atac ara de Cameron Hunt. La pilota defensada per Jan Montero. Cameron Hunt que troba en el cantó Ricky Rubio. Se la va a jugar de 3. Ricky Rubio de 3. No entra el triple i s'acaba. Se acaba el tercer quart. Demanava el Gómez. Ricky Rubio. 79-78. Se n'anem als últims 10 minuts per a este primer partit de les semifinals del playoff.
2: Aprofitem per a tornar a la canta, veure què resta per al començament de la segona part. Gonzalo.
3: Estaven esperant que es donés pas. En este moment, Xull, l'àrbit, arranca la segona part, comença el segon temps, ja que poc a poc reduir la diferència, si no és impossible, comença bé, perquè són passes de Nava, recupera Agustinos, ja estem en joc, recordem que de moment guanya de 5 el Nava, 11-16, l'avantatge per a l'equip visitant.
2: Què ha de fer l'Agustinos, Gonzalo, per a, bueno, tractar de capgirar la situació, que està complicada, eh? Ojo.
3: Està molt complicat. Defensivament hi ha que millorar, perquè no hem parat el tir exterior. Són molt bons, però hi ha que tindre aquesta capacitat, no?, de detindre aquest tir exterior, perquè Nava fa jugada llarga i quan es demana el passiu, llançament i gol. I així és molt complicat. Així que hi ha que millorar, sobretot en la faceta defensiva i després en atac. El Agustinos està tractant de donar-li velocitat al seu joc, però es troba en un porter que és espectacular, un dels millors de la Lliga Sobal, com és Matiu Martins. Així que hi ha que millorar pràcticament tot, perquè també l'arbitratge, esperem que millori la segona part. De moment el resultat és 11-16, no s'ha mogut l'electrònic, però és que hi ha diferència, es nota que és un equip de Sobal i que és un equip molt professional.
2: I en el Roig Arena, Nacho Rodilla, què ha de fer València Bàsquet per a trencar definitivament el partit? Perquè li està costant, eh? És complicat, molt complicat.
1: Sí, jo diria que, mira, tu tens que mantindre la teua dinàmica de ritme, però davant d'esta defensa zonal, per a mi, elaborar un poc més, perquè sembla que aquesta zona moltes vegades t'ofereix el llançament de primeres i tu tens aquesta tentació.
2: No córrer, no córrer tant, vols dir?
1: No, però quan tu, la defensa rival és una defensa d'home a home, d'emparellaments individuals, sí que t'obliga a poder forçar la maquinària, però quan se transforma en una zona és com que t'està esperant, no? I d'alguna manera t'ofereix situacions a la primera de canvi sense massa elaboració. Jo crec que ahí és on té que tindre la paciència. En la vertient d'agressivitat per part de la penya, jugar, encarar, però davant d'esta defensa, per exemple, ara, aquest atac, 3-4 passades, 3-4 situacions d'elaboració per a trobar bons llançaments.
0: Arranca l'últim quart en el triple que no entra de Branco Badio. València Bàsquet comença l'últim quart en Branco Badio, en Jan Montero, Matt Costero, Cameron Taylor i Jaime Pradilla. per part de la penya en Riqui, en Rusic, Hakanson, Hanga i també en Morín. I les cistelles de Riqui Rubio per a ficar per davant 79-80 a Joventut de Badalona. La pregunta és, a 9 minuts 25 segons per acabar el partit, Nacho Rodilla, estem vius o no?
1: Estem vius i confiats en la realitat, però un poc més de passància, un poc d'extrapàs, s'equivoca de nou Branco Badio.
0: La pilota la perd València Bàsquet, recupera Hanga, que espera els seus companys, espera la mà de Riqui Rubio, la filtrada per a buscar la passada interior on ficava el peu Matt Costello per a tapar i xevalo que anava cap a Morín. I serà novament possessió per a l'equip visitant.
1: Un Riqui que se queixava del genoll, eh?
2: Sí,
1: la última acció.
2: Sí.
1: Se n'anava contra Branco Badio, aguantant-se ahí en la finalització, contactava.
0: Però... està fent gestos de dolor. Veurem si pot aguantar. El triple de Hakanson dins. Quin triplàs de Hakanson. 79-83.
1: Pues cuidado, perquè esta penya arriba en confiança. Todo lo que transforma en atac, després un protegís en esa defensa zonal per anar-se en 4 punts dalt.
0: Papi, Badio, la pilota per a Pradilla, falta en el tap de Rusic, seran dos tirs lliures per a Jaime Pradilla. 8 minuts, 50 segons per acabar el partit, 79-83 i dos tirs lliures per a Pradilla.
1: Va tironeig, València
0: sí.
1: Bàsquet.
0: Més... no acaba de trobar el domini que hem vist en tantes ocasions així al Roig Arena. De fet, no tenen l'ambient. No sé si és por
1: o confiança
0: o sensació
1: o,
0: de que...
1: o massa confiats.
0: Sí, anota el primer Pradilla.
1: Jo la percepció en la primera part era que tots teníem un poc ese presentiment que ho traurem, no?
0: Sí.
1: Però la penya agafant-se d'una manera molt coral, perquè estan apareguent molts jugadors,
0: Anota el segon Pradilla.
1: Riqui, evidentment, Cameron Hunt, però també Hanga s'ha sumat a aquesta aportació. El nano Rusic, Hakanson, bueno, molts jugadors que poden ser foco.
0: La pilota per a Riqui, cistelló de Riqui Rubio que trau petroli.
1: Se la inventa
0: trau Riqui. Petroli, 2-1, 80-83 i anirà a la línia de tirs lliures Riqui Rubio que està entrant en calor.
1: Va i tocat, una picoteta.
0: A veure lo que dura. Perquè mira cap al cel Riqui Rubio... i fa gestos
2: en la
0: cara.
2: Fa
0: gestos en la cara de dolor, però jo crec que ell va a forçar al màxim. Riqui Rubio anota el tir lliure. 81-86, més 5 per a Badalona. Ataca València Bàsquet, Jan Montero, en Jaime Pradilla, este en Cameron Taylor. Cameron Taylor al cantó per a Matt Costello. Matt Costello que vol falcar-se i trobar novament a Cameron Montero, que ella entrega ràpidament cap a Montero. Montero que volia traure de la xistera el llançament, però
1: banda.
0: Serà falta normal, sense continuïtat. I per tant, valor per a València Bàsquet des de la banda.
2: 81-86.
1: La zona és al valor, l'apreta, però si trobes passades un poquet més de compartir valor, són situacions fàcils.
0: Mur per a Montero, Montero de 3, no entra el triple, es queda curt, el rebot espera Cameron Taylor, que té que eixir-se'n, no per a trobar les mans del problema, el problema per a Cameron Taylor que dribla cap a dins per a trobar el cantó, Mani Mur està alliberat el llançament de 3, Mani Mur no entra, el rebot espera per a Hakanson. El rebote espera de Riqui Rubio, ya está atacando nuevamente Juventud de Badalona, la pasada filtrada y la ejecución
1: més
0: que
1: mal,
0: no entra,
1: més
0: mal. En el rebote la gafa Matt Costero que demandaba falta de Morín. La té Pradilla, punt de fer-se un embolic. Pradilla té que tornar a trobar a Matt Costero fora. Este entrega a Cameron Taylor perseguit per les mans de Jun Hanga, que podia haver fet falta perfectament. Cameron Taylor vol trobar la penetració davant de Rosic i anota Cameron Taylor. 83-86, 7 minuts 30 segons. Xiula el Roig Arena. Té que començar a apretar el públic. Ahí està
1: Riqui
0: per dins, en Rusic, ja nota Rusic fàcil.
1: Molt soltet.
0: Una altra assistència de Riqui Rubio.
1: Agradant-se Riqui, penetracions per ací, per allà.
0: Montero,
1: i ara Pradilla que busca
0: el tir
1: triple,
0: de 3,
1: no entra.
0: No entra el llançament de 3 de Jaime Pradilla. Ara ho intenta Cameron Taylor, tampoc entra i el rebot espera d'ells.
1: Té ben boixint una picoteta, Llançament fort. Bueno, a la primera i ells transformant-ho en elaboració. Ara Morín.
0: No se la creu Morín, té que tornar
1: Riqui, sí,
0: el llançament de 3 de Riqui. El rebot espera Rusic. No entraba el triple, pero es que en el rebote la té Ricky, la falta.

0: ara de Jan Montero. Anem de... valor serà per a la penya. No,
1: ara anem darrere de cada situació que marca Ricky Rubio, De tranquil·litat, d'estirar els atacs...
0: El té que llevar a Ricky Rubio, que avui està en un 23 de moment de valoració.
1: No, però este és mort, Este és mort.
0: Però jo crec que Rubio no entra,
1: Està en el límit, la veritat és que està en el límit, aguantant-se, però jo crec que també és sabedor de la importància d'este primer partit. I d'ahir que tracte d'estirar el seu minut en pista. Anem a veure.
0: És el jugador més valorat d'aquest partit de moment, amb 23 de valoració per part de València Bàsquet, 21 Cameron Taylor.
2: 14 punts per a Ricky Rubio, ja tens mort en el Roig Arena, així que tornem a Alacant, Gonzalo Blanés.
3: Estem de nou en un moment complicat, perquè en l'inici de la segona part havia reduït diferències Agustino, s'havia situat a 3, però de nou exclusió, penal, i ara més 6 per a el conjunt de Nava. Li està costant moltíssim, està deixant-se tot Agustino, i ja dic que després del 13-16, que pareixia que estàvem en partit, parcial de 0-3, 13-19, tenim penal a favor d'Agustino. Tot el partit que s'està fent llarg perquè hi ha moltes exclusions i moltíssima pressió, i és que estem en un play-off d'ascens a la Lliga Sobal. Ahí va el penal, el porter és impressionant, però ara sí, marca gol Agustino, marca David Quiles, ahí sí que salva. Estem en el 36-30 de joc, és a dir, a 23 d'acabar el partit, 14-19, més 5 per a Nava.
2: Tornem al Roig Arena, Gomis.
0: Ja estan els jugadors de València Bàsquet i els de la penya tornant a la pista, i efectivament es queda en la banqueta Ricky, no? Rubio. I per part de València Bàsquet ixen Álvaro Cárdenas, Omari Mur, Papi Badio, Braxton Key i Nir Sako. Es queda fora Montero. El baló per a la penya, és Hanga el que vol canviar tot el sentit del xoc cap a al cantó, i el triple novament de Jabari Parker.
1: És que este tira, li fiques, arribes, no li fiques la mà, simplement esperes tancat i l'engatilla pues, per a esperar un golp importantíssim en el partit.
0: 83-91, el baló per a València Bàsquet, per dins Braxton Key, trobant el cantó a Branco Papi Badio, el triple, vinga, la resposta immediata de València Bàsquet.
1: Però és darrere, que a València Bàsquet li està costant molt aguantar les amenaces de la penya. I ara buscant una altra vegada, encapçalera Cameron Hunt.
0: Cameron Hunt, perseguit per dos, per Nil Sako i per Branco Papi Badio. Li ajuda en el pick and roll Morín, per dins, novament des de sa casa, a punt d'entrar un triplàs des de sa casa. Novament Jabari Parker, la pilota per a Nil Sako, la falta ara la a Comes Hackanson, a Branco Badio, i serà valor per a València Bàsquet. Des de la banda és la tercera falta d'equip en Joventut de Badalona.
1: Branco Badio, que se queda penxat per a donar una passada, si la tira a cistella. La falta de Hackanson és sobre la intenció de passar-la per part de Branco Badio, però si hagués tirat a cistella li donen l'acció de tir.
0: Cárdenas, trobant a Braxton Key al cantó, però a Branco Papi Badio de 3, no entra el triple, el rebot espera Braxton Key, que la bota, la dona per a Omari Mur, que salsa, Omari Mur li fica en el tap i recupera la penya, i sal contra com Hanka, encara Cárdenas, Hanka, és abans la falta. Pues li donen continuïtat, donen continuïtat, dos tirs lliures per a Hanka.
1: Sí, s'equivoca la València Bàsquet també, després d'aquest rebot, se la passaven entre uns jugadors i altres, estan a 2 metres de la cistella, tenies que fer un llançament en avantatge també, perquè hi havia 2-3 jugadors de València Bàsquet per a poder rebotejar, i d'eixa errada també d'Omari Mur volent anar cap a dins contra la defensa, l'aprofita Hanga.
0: Hanga, el primer dins.
2: Uf, més 6.
1: La penya és que no se'n va del partit, en quant a que tot el que fan atac té una cordura total,
0: Hanga el segon. Mira. El recuperació. Ui.
2: Què passa?
0: Però per què? El llançament de tir lliure de Hanga ballava sobre l'anella, Braxton Key la recupera per a evitar que entre, i no entrava, però van a revisar-la perquè jo crec que...
1: Perquè la dona l'àrbitre.
0: Clar, li donen com si fos tapa il·legal.
1: Fos tapa il·legal, i el que l'ha de demanar la revisió és Pedro Martínez.
0: Pues jo veig a Braxton Key molt confiat de que aquesta acció és vàlida, Anem a veure. És per si ha entrat abans, no? En el
1: no, és quan neteja la pilota. De fet, no assenyala perquè entre abans res. La pilota està així.
0: Pues entrava abans, eh? El...

0: Ahí está, uy, votant. Pues están en cap a dins.
1: Cuidado, eh.
0: Está... Uy, sí, sí. ¿Abre?
1: Es que la perspectiva igual de esta imatge no es más abona, pero pareix que el balón estiga més...
0: Cap a dins, sí.
1: Més cap a dins que... Ah, mira, no, a veure, en esta repetició més lateral. Anem a veure. És que aquesta imatge que estan mirant no és gens bona. La càmera tindria que ser la lateral. Sí que toca un poc la cistella ahí, Braxton Key, per a traure aquest baló.
0: Jo crec que li van a donar la cistella a la pilla.
1: Té pinta que va valdre l'acció. Encara que tindrien que basar-se més en una imatge lateral.
0: Si val, és una o dos?
1: No, no, és el segon títol, el primer havia entrat.
0: Ah, vale.
1: El segon que...
0: Sí, sí que val.
1: El donen.
2: Pues més set per a Joventut.
0: 86-93. Xiulits el Roig Arena. Traurà Cárdenas. I per a rebre, Branco Badeo. Ahí está, Papi, tornant novament a Cárdenas. Ataca València Bàsquet. Vinga, 5 minuts i mig per acabar el partit. 86-93 per València Bàsquet davant la penya. Braxton Key al cantó. Braxton Key que penetra. Braxton Key se minxa l'anella i li fa... el tap en la pròpia anella, a Braxton Key. I serà valor per a Joventut de Badalona. 86-93. Cal defensar bé esta acció. Cal defensar bé. Hanga per fora. Hackenson en Hanga. Pressiona alt. Puja línies València Bàsquet. Hanga al cantó. Jabari Parker des de sa casa. El triple no entra bé. El rebot espera Cárdenas. Vinga, a la carrera. València Bàsquet. Ahí está Cárdenas. Arranca la moto. Cárdenas al cantó. A punt de perdre Omari Moore. Té que trobar solucions en Branco. Papi Badio. Badio al cantó. Novament Braxton Key. Fa la finta. No, ningú s'atreveix a llançar. Cárdenas. La penetració de Cárdenas. Se la queda en el saco. Té que eixir cap a fora. Falta. Falta personal. És la quarta de Joventut de Badalona. L'ha patit Nil Saco i és la tercera de Jabari Parker.
2: Nacho, necessites un final de partit com el de el primer en la sèrie contra l'anterior eliminatòria, sí, contra Bilbao, sí.
1: Sí, però avui final, el rival està molt còmode, eh? El rival en atac està molt còmode.
0: Badio de 3, aigua en ese triple que tocava el tauler, recupera Montero, el baló, 5 segons de possessió, Montero se la queda, troba Braxton Key, l'esquafa.
1: I falta, i falta, és falta.
0: És falta i no
1: es
0: la xiulen. És falta,
1: això.
0: No la xiulen. 88-93. És claríssima l'acció de 2-1 i no la xiulen els col·legiats. Lo que sí que xiula es el Roig Arena, la cara de Pedro Martínez, ho diu tot, ataca la penya, Hanga per fora, novament Jabari Parker, suspensió i anota.
1: Este está, vamos, en la segona 88-95. Part, és el jugador, de la segona part, Chum d'Enrique.
0: Montero per fora, però Omari Moore al cantó, vinga, per a Braxton Key, té que trobar el llançament, Braxton Key, mitja distància, no entra, el rebot espera, per a Nil Saco, obrinta, Badio fora, el triple.
1: ¡Vamos!
0: Triple d'Omari Moore.
1: Però està costant molt, perquè anem un poquet a la heroica, en situacions complicades, i se tira Braxton Key, que no espera d'ell, però més mal que rescatar el rebot ofensiu, te dona este triple d'Omari Moore.
0: 91-95, 4 baix València Bàsquet, Jabari Parker, se la xua de 3, Jabari Parker, però era una passada, no la veu ni el Saco, que defensa sense mirar.
1: Però on mira?
0: I anota, Morín, 91-97. Messi's ataca València Bàsquet, ja Montero mitja distància dins. Vinga, 93-97, 3 minuts, 15 segons.
1: Nil Saco està mirant una acció d'esquenes completament. Sí. És que no mira ni el baló.
0: Se desentén del baló pensant que és un triple.
2: Sí.
0: I el baló anava directament a Morín. Hackenson en Cameron Hunt. Cameron Hunt que té que treure el baló novament per a Hackenson. 7 segons de possessió per a la penya. Pressiona València Bàsquet. Vinga, bona defensa. Morín se la queda en un segon. No entra el triple i ataca València Bàsquet. Vinga, transició per a Nil Saco. No té que reventar.
1: ¡Vamos!
0: Nil Saco que trau múscul, trau bíceps. 95-97. Nacho, estem vius o no?
1: Estem vius, però a base de molt de treball, d'agafar-se a una intensitat defensiva que provoca aquestes errades de la penya. Apurava la possessió la penya estirant bé este últim atac, però sense trobar solucions perquè la defensa se mantenia sòlida de València Bàsquet per aprofitar la transició, puntejava aquesta acció, s'escapava Nil Saco i l'esclafa per a frenar-ho Dani Miret.
0: No dubteu del poder taronja.
2: És el mateix final de partit,
0: Folgado, estem ahí.
2: Se ve un final de partit semblant al de Bilbao.
1: Però ara també...
0: Jo avui no tenia la mateixa sensació que l'altre dia.
1: Jo tampoc.
0: De dir
2: no, jo no, però que deia que necessitàvem exactament el mateix,
0: sí,
2: que va passar.
0: I està apareguent d'aquest València Bàsquet.
1: Però ells ara, encara que Ricky estiga tocat, jo crec que ara ja va tota pista, eh? Ara ja és tram decisiu, és primer partit, és jugar-se un... No tot, però sí que arrencar bé, i ja el veig ahir, eh? Posicionat per a Dixe Quintet, crec que apareixen.
0: 2:47 per a la fi, 95-97. Està per baix València Bàsquet. 3 faltes porta València Bàsquet, 4 faltes Joventut de Badalona, a una del bonus. Cal forçar ja el bonus de Joventut, perquè seran claus els tirs lliures en este tram final d'encontre. 2:47. Queda molt. Però cal ser efectius en defensa i també en atac. Recordem que són 2 de les millors defenses, eh? De la Lliga. A pista per part dels de Pedro Martínez, Pradilla, Nil Sacco, Branco Badio, Cameron Taylor i el problema, Jan Montero.
1: I la penya que fica la aportació, la direcció de Ricky, més Cameron Hunt i Hanga, que estan siguent també, sí, 2 jugadors letals.
0: I Rusic
1: i Jabari Parker, eh? Tot amenaça ofensiva.
0: En tot, els de Dani Miret. Ataca la penya, Cameron Hunt, defensat per Branco Badio, li ajuda també Jan Montero. Hanga al cantó per a Ricky Rubio, de 3, triple.
2: Bo.
0: Triple de Ricky Rubio, que demana calma.
1: Quin triple acaba de fer Ricky. Solten massa a Ricky, Ricky té l'experiència.
0: 95-7, ataca València Bàsquet, Cameron Taylor es fa un embolic, no té que perdre esa pelota. València Bàsquet ha alliberat al cantó, Branco Badio, de 3.
1: Vamos,
0: triple de Branco Badio.
1: Uau, això va de talent, eh? Qui siga capaç de mantindre-lo s'emportarà el partit. Però la penya que plasma una altra vegada aquesta tranquil·litat ofensiva.
0: Últims 2 minuts. Ataca la penya. Ataca Cameron Hunt. El baló per a Ricky Rubio. La finta de Ricky es passeja per baix de l'anella. Oh. El triple de Jabari Parker dins.
1: Uf, quin nivell de resposta, eh?
0: Anota Jabari Parker de 3, 98-100. Vinga, té que anotar València Bàsquet. La té Branco Badio en el cantó. Baló per a Cameron Taylor. Defensat, li floten. Ahí està, novament Papi per dins, per a l'Ali. Oh, molt bé de Nil Sacco.
1: Però és darrere, defensivament.
0: 100-103. De 3 guanya la penya, ataca Ricky Rubio. 1:25. Ricky per a Hunt. Ahí està, mantenint la distància i atacant per fora la penya. Cap jugador per dins a la pintura. Ara sí, està Rusic. Novament el triple de Ricky Rubio. No entra, el rebote espera Sacco. Vinga. 100-103, ataca València Bàsquet, Jan Montero. Té que aparèixer Branco Badio de 3. No entra el triple, el rebote espera nosaltres. Més mal Cameron Taylor, se la queda. Se la pensa per a llançar de 3. Ahí la té Montero. Penetra Montero.
1: Ganaston de Montero.
0: Quina safata de Jan, el problema Montero ha fet màgia. 100-103, últims 50 segons, ataca la penya, ataca Joventut. Li fica la calma, la pausa, busca el contacte. Ricky Rubio, Cameron Taylor, defensa València Bàsquet, defensa en tot ahí. Ricky, per a Hunt, en Taylor, Hunt, la finta i la cistella 2-1. Falta de Nil Sacco, 2-1. 2-1 de Nil Sacco.
1: Encara massa fàcil Cameron Hunt. Tenís intercanvi defensiu entre Branco Badio i Cameron Taylor.
0: 102-105, se'n va de 3, si anota, se'n va de 4 la penya.
2: Sí.
0: A 37 per a la fi.
1: S'ha despistat un poquet per a mi Cameron Taylor en aquesta arrencada de Cameron Hunt i després ja arriba l'ajuda un poquet endarrerida de Nil Sacco.
0: Se'n va Nil Sacco, entra Matt Costello. Tirs lliure per a Cameron Hunt, té que errar.
1: Quin nivellàs d'esta penya, eh? Quin nivellàs.
0: Té que errar Cameron Hunt i que el rebot siga per a València Bàsquet. Vinga, té que apretar el Roig Arena. Apreta el Roig Arena, Cameron Hunt en mà esquerra. Ahí está, Cameron Hunt llança, es queda curt, el rebote espera Cameron Taylor, vinga, oportunidad para Valencia Basket, perde 3, 102-105, ataca Jan Montero en el cantó, espera Branco Badio, la penetración de Branco Badio, la troca para afuera, se la chuga Matt Costello, Costello que aguanta, 2 segundos de posesión, Cameron Taylor, arranca Cameron Taylor, la zafata al cantó, pero Pradilla de 3.
1: ¡Vamos, Pradilla!
0: 3. 5 iguals a 17,4 per a la fi. Triplàs, Pradilla, meravella.
1: Caràcter Pradilla, perquè el sol té la d'ell. Està la defensa pendent d'altres tiradors, és evident. El sol té i en un parell,
0: De collons taronja.
1: En este tram final, confiança total, caràcter competidor de Pradilla per enxufar-la. I ara anem a veure, perquè clar, de 7,4 per atacar la penya. Ja en el, si fes falta ja és bonus, però tant aniria
0: el lliure. Els dos estan en 4 faltes. Què faries, Nacho? Falta? I tindre tu l'última possessió, aguantar? I que si este clave en un triple t'entra el nerviosisme per a l'última possessió, què fem?
1: A veure, jo sempre m'ha agradat tindre la mi l'última bola.
0: O sigui, fer falta.
1: Jugar-me-la a fer falta, de fet, aquí, pues, si li arriba la pilota a Ricky o a Camero Hunt no li faig la falta d'ells. Però intentes trampejar per a veure si li arriba a un tirador que siga menys fiable i ahí sí que m'arriscaria, per a tindre valor final. Jo crec que la dinàmica de Pedro no va ser ixa, va ser la de defensar-ho fins l'últim instant. I anem a veure com aguanta la possessió, com estira la penya per a este últim valor o esta última possessió.
2: És que si no fas falta i ells fan llarga la possessió, estàs mort,
1: Sí, i en la mà de Ricky i de Cameron Hunt, ells van a... Vull dir, bona elaboració van a trobar, sí, perquè sí, són jugadors que saben trobar-ho, no?
2: Sí.
1: El que passa és que, bueno, la dinàmica de...
0: Bé, pues la imatge...
1: De l'equip és defensar-la normalment.
0: I la foto ara mateix són 17,4 segons per a la fi de l'encontre, 105-105. I la pilota la ficarà des de la línia de fons en la seva pista Ricky Rubio per a la penya. Apreta el Roig Arena. Defensa València Bàsquet. És defensa de partit. Ricky la fica en marxa per a Hackanson. Torna a les mans de Ricky. 15 segons, 14. Creua la separadora. Apareix Cameron Taylor. 9 segons, se la va jugar, Se la va jugar la penya. Ahí està Cameron Hunt. La passada per a les mans. Bé, de Montero. Montero, que novament s'encarava ahí en Ricky. 3,6. I serà valor per a Juventut des de la banda. Volen veure el crono,
1: Va demanar la Miret el crono per a també aprofitar i tindre ahí un segon per a parlar en els seus jugadors. I l'àrbit li diu que no.
0: 3,6 és el que n'hi ha.
1: L'àrbit li diu que no.
0: 3,6. I el valor espera la penya.
1: Diu que
0: acció
1: no
0: de partit. Cal defensar. Ara sí sense falta.
2: Quina mà de Montero.
1: I cuida ara l'aparició de Hackanson en capçalera i de Cameron Hunt.
0: Ja que defensar bé, 3,6. Tensió en el Roig Arena, la ficarà en marxa Ricky Rubio des de la banda dreta. Ahí està Ricky per a ficar-la en marxa en Hackanson. La mà molt bona, se la juga Hackanson de 3, no entra, no entra i s'acaba. Li restava mig segonet, jo crec que no li donava temps a Braxton Kea executar. Així que 105-105, encara n'hi ha coses per contar en este encontre.
1: Vale, Déu-a. Quina forma d'agafar-se al partit. Jo l'he vist per dos vegades pues en les mans de la penya, perquè així ho ha plasmat, no? Perquè Ricky aparegó, perquè allà va dir perquè era estat diferencial. Però una altra vegada, este espíritu de sacrificar-se fins al final, d'agafar-se, de tindre també jugadors en mentalitat guanyadora, que fa que l'engatille Pradilla. I després era de sostindre't, en la defensa, activitat de mans, aguantant molt bé per a trobar un tir, però dificultós per a Hackanson, que provoca esta pròrroga.
2: Sí, però amb esta acció, tu no has tingut temps pràcticament de reaccionar, Nacho. Ells serren, però a tu no te dona temps de fer res per a...
1: Conforme te vas jugar, Salva, era per a jugar-te a una possible pròrroga, no per a tindre bola guanyadora.
2: Sí.
1: Però ja te diria jo que és la dinàmica del treball,
2: Pedro. Sí,
1: jo tenia clar quina lo que volia plasmar.
2: No, jo també, és claríssim. Sí.
1: Bueno, anem a veure com arranca també la pròrroga, perquè la sensació és que la penya ha tingut el partit de seu en mans i se li ha acabat escapant.
2: Bé, doncs pròrroga al Roig Arena, se n'anem a la catedral d'Agustinos, allí també està disputant-se un partit decisiu per al conjunt alacantí, Gonzalo.
3: Mateus Martins és porter, és brasiler, juga en Nava, ha parat, salva 3 penals de forma consecutiva. Així és molt complicat, 20-26 deberes, que s'agafa el partit
2: seguits,
3: a un final. tres penals seguits. Es que es espectacular este porter. Ya en la Copa, en el Pedro Ferrandiz, va a ser

0: clau per a que anava a arribar a semifinals. Un porter molt gran, però és que a més té una habilitat, una qualitat i una capacitat espectacular. Per a mi és la gran diferència del partit. Tot i això, Agustinos lluita i Agustinos vol, però és que hi ha molta diferència. Resten així 10 minuts per a tancar el partit. Més 6, es manté la diferència, 20-26 per al Nava.
1: L'arbitratge ha millorat respecte a la primera part, Gonzalo?
0: Sí, en la segona part, però clar, saps què passa, Salva? Quan ja guanyava l'equip de Soal de 5, ha començat l'arbitratge a ser correcte, però ara, evidentment, és molt més complicat per Agustino. Però sí, en la segona part, l'arbitratge està millor. Ara demana temps mort el tècnic local, perquè acaba de marcar Nava, que té de nou màxima diferència, més 7 a 9 minuts i 45 segons per a la fi. Va estar molt complicat arribar en un resultat al partit de tornada en opcions. De moment, temps mort a la catedral, 20 a 27, està guanyant el Nava de Segovia.
1: Comença la pròrroga en el Roig Arena, Salva.
2: Llançament de 3 de Ricky Rubio, que no entra, però el rebot espera d'ells, Rusic. 5 minuts és el que resten, 4-40. Ahí està Ricky, entregant per a Jabari Parker, defensat per Pradilla. Jabari Parker de 3, es queda curt, el rebot espera Taylor. Vinga, vinga, vinga, vinga, calma, vinga, porra punt. Guanyem o no, Nacho, sí o no?
3: Sí, jo pense que sí. Este equipis s'ha agafat en la primera acció a dos defenses. Rebotejava la penya, se sostenia bé Pradilla en l'acció de Jabari Parker. Ja té la posició frenada un poc l'atac. Però trobem Cameron Taylor, una finteta i un tire curtet.
2: Insisteixo.
3: I cap a dins.
2: I Cameron Hunt, que arriba quasi hasta la banqueta, hasta el vestidor, perdó. En esa acció defensiva en la que es passava de frenada. Por Rabun, Folgado, sí o no?
1: Sí.
2: Qui està de tècnic ara?
1: Ara, Juan Alpuente.
2: Pregunta-li sí o no.
1: Juan, sí o no? Qui guanya? Sí, sí.
3: Cuidado,
1: Juan,
3: diu que sí,
1: que no preguntes.
2: Pues vinga.
3: Vinga, va.
2: Vinga, tots en sí, perquè jo també dic que sí, i acaba d'errar un llançament, novament Cameron Hunt. 107-105 guanya València Bàsquet. Ataca l'equip d'Aranxa per fora. 3 minuts 40 la té Papi Badio. Li ajuda en el bloque sin saco, se la xuga de 3 Badio. No entra el triple i el rebot espera Ricky Rubio.
3: Han anat a puntejar-li el llançament en aquest canvi defensiu. Tenia que buscar una passada més, era acció per a trobar un company.
2: Ricky Rubio, defensat per Cameron Taylor. 10 segons de possessió per a la penya. Cameron Hunt vol tractar de trobar ahí la penetració. Li fan la falta i és 2-1. 2-1, empata, 107-107, i tindrà tir lliure Cameron Hunt.
3: Solucions també en Cameron Hunt,
2: Estan apareguent tots, Nacho. Tots els que tenen estan apareguent.
3: Estan apareguent, però Cameron Hunt, que és
2: el... Ha tingut el seu moment Jabari Parker, ha tingut el seu moment Rusic, ha tingut el seu moment Ricky Rubio, està tenint el seu moment Cameron Hunt, estan apareguent tots. Però és que si no apareixen tots és impossible portar a València Bàsquet a aquest extrem d'arribar a una pròrroga. Sí.
3: Ara també, en aquesta acció final, quan ja Cameron Hunt ja és l'acció que és definitiva perquè troba el corredor, troba la bandeja, la falta esta, innecessària per
2: anota Hunt,
3: que faci el 2-1.
2: 107-108, 3 minuts 15 segons, ataca València Bàsquet, està Jan Montero per a Matt Costello de 3, no, es queda curt el triple i el rebot espera Hanga, que la deixa eixir i que per tant es valor des de la línia de fons per a Juventut de Badalona. Hanga en marxa per a Pirkander, vinga de Renovet en Hanga. I València Bàsquet, que replega efectius per a tornar a defensar Hanga. Ja es va notant el físic, Hanga pressionat per Montero. Li ajuda Cameron Hunt. Apareix Ricky Rubio, la solució. Ricky encara a Cameron Taylor, baix de l'anella i anota Ricky. És que és molt bo. 107-110. Ahí va Montero, novament per a Matt Costello de 3.
3: ¡Vamos, Costello! ¡Vamos!
2: Simple per a empatar, 110-110. Triple de Matt Costello.
3: En convicció, perquè venia d'errar el llançament anterior,
1: És cert, sí.
3: No era fàcil el tornar a tindre la confiança.
2: Les mans de Taylor a punt de furtar a Ricky Rubio, però aguanta molt bé Magic Rubio. Ahí està Ricky trobant solucions en Cameron Hunt. Ahí està Cameron Hunt sense mirar per a Birkander. Troba en el cantó a Hanga, alliberat el tir de 3. El
3: rebot.
2: Triple no entra i el rebot espera Pradilla. Arranca la moto Pradilla per a Matt Costello. Se té que frenar, té que entregar cap a Montero. Cau perder a Ricky Rubio, riu. No paran Cubadio, Montero, li fiquen el tap i li fiquen el tap i no n'hi ha falta, però la pilota és per línia de fons i serà valor per a València Bàsquet.
3: I tu saps per què se riu Ricky Rubio? Perquè Pradilla, quan va botant el valor, Ricky se planta per atraure una falta en atac, i Pradilla, quan la solta, embestia una micoteta a Ricky, que se volia deixar caure, i Pradilla l'agafa per a que no pugui ser i sap possible falta en atac. Pilleria, intel·ligència de Pradilla.
2: El IQ d'un dels jugadors per a mi més intel·ligent.

0: De este València Bàsquet, que és Jaime Pradilla, se'n va Ricky Rubio.
1: Lo de Montero era falta claríssima, eh?
2: Era falta claríssima.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi m'ha semblat, eh? I Ricky la demanava... Es que

0: al final marcant es passeig, la podia haver acabat com vulguera. La intel·ligència de Pradilla li permet que sobre la finteta, a ese timing seu,
1: sí,
0: de dir, me vens, no me vens, t'apropes, quan t'apropes, allarga el passet.
2: Ha ballat, eh?
0: Ha ballat
2: allà dins, sí, sí, sí.
0: I moltes vegades, per a que se donen compte també que el bàsquet no fa falta tan sols la velocitat.
1: No, no.
0: En aquest cas és la intel·ligència.
1: Torna a pista, Ricky. Rubio, per a ficar la verdes per a Hans, salsa Hans i la deixa dins.
0: De pillo, 112,
1: 112.
0: De pillo entre Ricky i Cameron Hunt.
1: 10 assistències per a Ricky Rubio. El valor ara espera València Bàsquet. Un minut i mig per acabar. 112, 112.
0: Sí que apareix també Montero,
1: és el número de l'emergència, és que me va donar algo.
0: Quina passada.
1: Ahí està l'acció de Cameron Taylor, mitja distància. Nota Cameron Taylor, 114, 112.
0: De un valor quasi perdut, perquè el valor se queda tan de ningú i la rescata Cameron Taylor.
1: I sent des de la banqueta per a demanar intensitat i anits als seus jugadors en la pista. València Bàsquet, Pedro Martínez, també els seus ajudants. Imprimir la intensitat per dins Virgander, no se ho pensa.
0: No vaig
1: Ricky Rubio de 3,
0: no triple.
1: Triple de no. Ricky Rubio. 114-115, un minut per a la fi.
0: Que acabe Virgander, la trobava Virgander en mitja continuació.
1: Montero ja per a Mal Costello de 3, no entra el triple, el rebot espera Cameron Taylor, se la queda Taylor. Vinga, Taylor per a Montero, continua l'acció per a València Bàsquet, 2 segons de possessió, la té Montero el problema. Defensa per Ricky Rubio, li dona espai. Montero, que vol anar cap a dins.
0: Oh, Montero, per favor.
1: Màgia. Magic Montero.
0: Inventatela, Montero. Que difícil era, Canvi entre les cames.
1: 115, un dal València Bàsquet, 37 segons. Ricky Rubio en el baló. Ataca la penya, defensa Cameron Taylor, le ajuda a Matt Costello, també 2 contra 1. En Ricky Rubio, la pilota per dins, per a Virgander i acaba dins.
2: No.
1: La smaixa Virgander.
0: Clar, tot el que va sobre Ricky...
1: Pràcticament és l'última possessió,
2: Sí.
1: Hi ha 2 segons de decalatge. 2 segons de decalatge. La té Montero. 116-117. Té que anotar València Bàsquet. Montero se'n va al cantó. 10 segons. 10 segons per a la fi. Montero falta. Trau la falta i seran tirs lliures per a Jan Montero. Tirs lliures per a Jan Montero a 7,4 per a la fi. Té que anotar Jan Montero o Nacho o existeix també la jugada que podem comparar en la de Saragossa.
2: La Saragossa?
1: El primer a anotar, el segon tirar a fallar i tindre tu possessió per a una altra o per a esgotar.
0: Tirar a fallar o a punxar el baló?
1: A reventar el baló.
0: A reventar, perquè que es queda d'aquella manera...
2: Jugada que s'ha de mal, no?
1: El primer de Montero dins. Empata el partit València-Bàsquet. 117, 117. Jo...
2: És que tu no vas a fer falta, eh?
1: Jo tiraria a fallar.
0: No, tens que tirar a ficar. Com la tirar a fallar?
1: És que van a tirar... Uf, és que no ho sé. Montero tira dins. 118, 117. I ara n'hi ha que defensar com si no n'hi haguera una altra cosa en la vida.
2: Què resta?
1: 7,4. Temps mort.
0: Quin nivell de partit dels dos equips. Jo diria que de bàsquet més... d'elaboració, de continuïtat per part de la penya, però d'espírit d'anar agafant-se, d'anar sostenint-se en el partit per part de València Bàsquet.
1: Què fem? Falta?
0: No, ara
2: no van a fer-la.
1: Sí? I si te claven el triple, què fem?
0: Bueno, és que no tens altra, Salva. Otorgar de primeres la falta, porta't lliure a la penya i li dones ja una altra vegada a falta de... Si, mentre se fas la falta, quedarien uns 6 segons.
1: I no tens possibilitat de fer la falta... Que siguin tirs lliures per a d'ells.
2: Que es fallen,
1: demanar
2: no?
1: Demanar temps mort i eixir en pista de la penya.
0: Sí, si queden temps morts a Pedro
1: sí,
0: Martínez...
1: No, no l'ha gastat ningú.
0: L'ha gastat en la pròloga sí, li queda temps mort.
1: Per això te dic, seria una també estratègia per a treure des de pista.
0: Però en l'avantatge del marcador, tens que agafar-te al teu treball defensiu.
2: Bé, doncs és complicat. Deixeu un moment que li pegui una ullada com va el marcador a Nambolin a la Can Gonzalo.
3: Estem en aquesta diferència de 6 i de 7, ara 7 de ventatge, 24-31 per a Nava, quan resten 3 minuts i mig així per a tancar el partit.
2: Tornem al Rotxerena.
1: 118-117, 7,4 segons per acabar el partit. Juan Roig no se pot estar sentat.
0: Normal, no se pot estar sentat.
1: Jo si poguera també estaria alçat,
0: perquè... Tots estem vibrant. I el quinte que fica Pedro Martínez també és d'un quinte baixet, per a canviar defensivament.
1: Per a defendre, ahí està Branco Badio, Jan Montero, Braxton Key, Cameron Taylor i Jaime Pradilla per part de la penya en Hanga, en Jabari Parker, Cameron Hunt.

0: Birgander i, per suposat, Ricky Rubio.
1: La eixida de Cameron Hunt a capçalera. I per línia de fons, Jabari Parker per a que pugui rebre.
0: Cameron Hunt i Branco Ballo en els seus més i menys. Li tenen que advertir els àrbits. Traurà Ricky
1: i després també cuidado quan Ricky fique el balop, que va intentar anar a recuperar-la, jo crec, eh?
0: La té Cameron Hunt, defensa València Bàsquet, defensa València Bàsquet a Cameron Hunt, la pilota, espera que se acaba! València Bàsquet guanya el partit! Bona defensa en l'últim segon i Dani Miret en tota a parlar en l'àrbit. Defensa València Bàsquet, 118-117, se torna boig a la banqueta de la penya i se n'entota per les àrbits Miret, també Ricky Rubio, però ara ja se saluden els jugadors de València Bàsquet i Joventut de Badalona. El primer partit es queda en el Roig Arena, València Bàsquet 118, Joventut de Badalona 117.
2: Nacho,
1: mare meva, quin partidàs, quina forma de patir en cada acció, de tindre els dos equips, arguments per a pensar que podia emportar-se el partit. Un València-Bàsquet per a mi més tirant d'eixa heroica, no? D'eixa treball darrere, d'eixa també aportació des de la línia de tres punts de l'equip de Pedro Martínez. I en esta acció final, que de primer és Cameron Hunt troba dificultats perquè la defensa de València-Bàsquet és molt sòlida. Ara despedís per el Roig Arena, una ovació molt gran l'equip des del centre de la pista, però en el palmeix de Jabari Parker, per a mi també hi ha un contacte ahí, se cabreja Dani Miret, però en situacions finals moltes vegades els àrbits se traguen el xiulet i avui
2: però se l'han tragat. Nacho, solament a protestar Miret, cap jugador de Joventut.
0: Ricky també,
2: Sí.
1: Ricky se n'ha anat també.
2: És que els implicats en aquestes accions, mira, anem a veure si podem escoltar a Dani Miret, que segur que parla d'esta última acció, a veure.
3: Un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
4: Muy bien, muchas gracias, Dani. Suerte el viernes. Esas son las palabras de...
2: Dani Miret, no ha parlat d'aquesta acció, suposo que ho farà en conferència de premsa. A veure, Pedro Martínez, què comenta, què diu el tècnic de València Bàsquet.
4: Para vosotros no hay mejor manera de empezar el playoff, aunque eso sí, el desgaste físico de lo que ha sido el partido de hoy ha sido absolutamente brutal.
5: Un gran partido, la peña ha jugado impresionante, tirando de tres, condicionándonos en defensa muchísimo y bueno, al final hemos conseguido forzar la prórroga, que la cosa estaba muy difícil y bueno, y luego en la prórroga, pues bueno, punto arriba, punto abajo. Bueno, yo creo que es el típico partido que el que gana está más contento, pero ellos han demostrado, bueno, lo que son. Y que va a ser esto pues muy largo y que hemos de estar preparados para partidos de este tipo cada día.
6: Víctor. Pedro, felicidades por el partido. Hemos visto la intensidad a la que acostumbráis a jugar. Hemos visto muchas rotaciones, quizá más de lo normal. No sé si solo por el partido de hoy o por también todo lo que viene.
5: Bueno, en la prórroga no hemos rotado mucho porque ahí hemos ido. Bueno, igual lo debíamos haber hecho, pero bueno, el caso es que yo creo que nos ha condicionado un poquito la lesión de Nate Reuvers, y entonces, pues bueno, por dentro hemos ido un poquito más justos, pero vamos, no, o sea, si hubiera, o sea, al final, el corazón de los jugadores, el Roig Arena ha apretado, igual no mucho los tres primeros cuartos, pero en el último sí que nos han ayudado, y bueno, personalidad de los jugadores, ¿no? Metiendo algunos canastones, Papi, Cameron Taylor, Pradilla ha metido el triple de ir a la prórroga, ¿no? Bueno, muy buena personalidad y ya está. Ahora intentar recuperarnos lo mejor que podamos físicamente y saber que el viernes va a ser pues una guerra como hoy contra un equipo que juega excelente, que está muy bien entrenados y que nos van a seguir poniendo dificultades cada vez.
4: Hemos visto
2: cómo le solta Nacho, cómo le solta Pedro Martínez.
1: Directo, el gancho directo.
0: Y le da igual aquí, ¿eh?
2: No, primero digo, bueno, igual tienes que haber rotado, pero bueno, pero no lo he hecho. Y después digo, bueno, el público pues tiene que haber ayudado más en los tres primeros cuartos, ¿eh?
1: Vale, me guardo dos misaches de estar per damunt del bien y del mal.
2: El primer me he equivocado yo, pero después la gent també tenia que vernos ajudar.
0: Mira, ara la salutació de Pedro Martínez en Juan Roig i va a parlar, ara ho veureu, Jan Montero.
2: Sí, pues ara escoltem a Montero, però vull també acostar-me cap a la catedral d'Agustinos a veure com va la cosa, Gonzalo.
7: Final del partit. Acaba el partit en Alacant. El que s'escolta és l'ovació del públic posat en peu perquè Agustino s'ha fet història, tot i que, evidentment, no va lograr l'ascens perquè ha perdut Salva de nou i el partit de tornada es juga en Segovia. 25-34, ja que reconeixer la superioritat del conjunt de Sobal. Agustino s'ha estat en partit, ha treballat, ha hagut un moment que s'ha posat a 3, però a la fi, victòria clara de Navas, abracen els jugadors. Final del partit en la catedral, Agustino Salacan 25, Nava de Segovia 34.
2: El teu resum, la teua valoració del partit, Gonzalo.
7: Pues que la diferència entre Sobal i la segona divisió de l'handbol és molt gran, que estem parlant d'esport amateur davant professional, sí. I que això s'ha notat, no? És una pena, però és la realitat. Així que el que podem dir és que Agustino ha demostrat, pues això, que és un equip molt de treball, però que ha tingut davant un equip molt superior, així que, tot i el mal arbitratge, crec que Nava ha sigut superior i per això es porta la victòria per al partit de tornada amb 9 gols de avantatge.
2: Recordes quan serà el partit de tornada, Gonzalo?
7: El dissabte, ahí estarem, en el punt a punt per a contar l'últim partit de la temporada de l'handbol nacional, dissabte a les 7:30 en Nava de Asunción, en Segovia jugarà aquest partit de tornada.
2: Tornem al Roig Arena per a la valoració ràpida de Rodilla i Gomis, del que heu vist, demanàvem un final de partit semblant al primer contra en el Roig Arena contra Bilbao, i ha sigut un final de partit paregut, amb la diferència de que allí no va necessitar pròrroga, així sí, eh?
8: Ha estat un partit en el que jo crec que València Bàsquet ha començat en una mentalitat de a veure què passa, no? I de a veure què proposa la penya. I jo penso que això ha estat l'error.
2: La
8: no?
2: penya
8: jo...
2: proposa molt, eh? Molt.
8: Clar,
2: i bo.
8: Perquè avui t'ha ficat la penya el llistó molt alt ja des del primer quart, en el que és de veres que tu acabes guanyant 26-22, però ja la sensació era de que esta penya no anava a baixar el llistó, no? Que no anava a deixar-te jugar còmode, que anava a tractar d'incomodar-te en defensa i també a abusar, no?, tal volta del tir exterior, que avui ha estat molt encertat l'equip de Dani Miret, i jo penso que ahí ha estat la clau, no?, que avui han aparegut totes les estrelles dels jugadors destacats d'este joventut de Badalona, comandats per un Ricky Rubio que està vivint una segona joventut, precisament així en el joventut, i bueno, pues, València Bàsquet el que ha tirat és dels galons i deixa també, podem dir, aura, no?, que té este any València Bàsquet, que sap guanyador en molts partits, encara que, pues, jo, per exemple, i estàvem parlant ara, Nacho, no acaba de mereixer, no?, guanyar el dia d'avui.
1: A veure, jo és que crec que la penya ha sigut millor en quant a saber el que volia trobar, sí, en cada moment del partit, com si tinguera més continuïtat, però este equip de València Bàsquet té aquest espírit, no és competidor, és guanyador, de portar-ho tot a l'extrem, inclús de creure en situacions adverses. I ha cregut, ha cregut, sí, quan ho tenia pitjor, s'ha agafat al partit, ha tingut aquest caràcter també per allà des del triple per igualar i després en el treball defensiu forçar la pròrroga, i és el que té València Bàsquet. Crec que també l'anàlisi a partir d'ara també ha d'anar què tens que fer per a encarar esta eliminatòria. Jo crec que la penya té molt bona elaboració, té molt bona... com si trobaran molt bones solucions gràcies a Ricky Rubio, a Camelo Cant, a un poc aixar-se en el que té per fora, i això provoca que tu tens que portar el partit de vegada en quant també a estirar possessions, a gestionar millor, que és el que ha faltat a València Bàsquet quan tenia la iniciativa en l'electrònic.
2: A la fi, victòria en la pròrroga de València Bàsquet. Vos han contat esta victòria, després la resumirem en 90 minuts. Salva Gómez i Nacho Rodella. Salva, Nacho, gràcies, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
2: Adéu, bona nit. Protagonistes con Jan Montero y Pedro Martínez en el 90 minuts, són les 10 i 13, tanquem esta edició amb bàsquet i amb vol del punt a punt en la jornada d'avui i de seguida la tertúlia política de la mà de Contrapunt i de Gustavo Clemente.

0: L'esport per a tots a Punt a Punt.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
2: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2. De tu

0: Ho acabem de viure en el punt a punt. La victòria del València Bàsquet il·lumina la afició del Roig Arena i la Torre de Jesús il·lumina la Sagrada Família de Barcelona. L'actualitat informativa passa a aquesta hora de la nit per la ciutat comtal, on a hores d'ara el papa Lleó XIV acaba de beneir la Torre de Jesús, el punt més alt de la Sagrada Família, l'església més alta del món, de manera oficial, amb més de 172 metres d'alçada. Ha sigut el seu últim acte a Catalunya, un dels més simbòlics de la seva visita a Espanya, la culminació d'una jornada que ha començat en un centre penitenciari i ha passat també per l'abadia de Montserrat i per una església del barri barceloní del Raval, on el papa ha agraït l'acollida que la ciutat de Barcelona, en aquest cas, dona a les persones migrants. Un dels moments més emotius d'esta visita, l'hem pogut seguir en directe per apunt, ha sigut a la Sagrada Família, on en els instants previs a la Santa Missa, Valentina, una xiqueta invident, ha mostrat i descrit amb tot detall al papa i als reis la maqueta de la creu que corona el temple i que el pontífex ha inaugurat fa uns instants i ha beneït. Estes eren les explicacions de Valentina i l'intercanvi de regals que ha protagonitzat amb Lleó XIV.
1: ¿Cómo estás, Valentina?
2: ¿Quién
1: encantada.
2: Es usted?
1: Yo soy la reina, encantada.
2: Ah, encantada, su majestad.
1: Encantada, Valentina.
2: Si continuamos la trayectoria, veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo. Y también hay 12 por toda la torre. El 12 es un número muy representativo. La idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos.
1: ¡Ah!
2: Se puede subir aquí y desde aquí ves la ciudad, se puede subir. Gaudí pensó que podría salir una luz en forma de rayo y como sale de los cuatro brazos de la torre simboliza el paraguas protector de la ciudad de Barcelona.
1: Muchas gracias, Valentina, bravo.
2: Y
1: bravo.
2: En su santidad, este es un dibujo de la torre, la dibujé el primer día que la vi.
3: Muy
2: Así
3: bien.
2: Es como yo lo entiendo, a través
3: Muchísimas
2: del tacto.
3: Muchísimas gracias.
2: Gracias, sí, Leticia.
1: Maravilloso.
2: Su majestad.
1: Gracias.
3: Valentina, aquí hay un rosario para ti.
2: Ay, gracias, gracias. Lo guardaré para siempre.
0: Ho has descrit millor que qualsevol de nosaltres, li ha dit Lleó XIV també a Valentina. Han passat moltes coses durant este desè dia del mes de juny, però jo crec que com este moment, pocs tan especials. Joan Carles Martí, bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Suposo que eres conscient de que Valentina té un futur radiofònic impressionant.
0: És de veres, és de veres. encisa per la seva veu, per la seva manera de comunicar, en tots els sentits. L'enhorabona per a ella i per als seus educadors. Álvaro Razu, bona nit.
5: Molt bona nit.
0: Álvaro.

0: que significa de moment interrompem, però en qualsevol moment la podem reprendre. Això molt majoritàriament s'ha votat a favor i l'altra opció era desconvocar-la ja definitivament, que ha tingut un suport menor. Per tant, la vaga se suspendrà temporalment, per dir-ho així, a partir del divendres. Demà continuem de vaga, perquè també hi ha accions, també hi ha manifestacions.
1: I com deien, demà es tornaran a seure sindicats i conselleria. Damunt de la taula, l'última proposta del departament de la consellera Carmen Ortí. I entre les qüestions que contempla l'acord, els docents només es mostren majoritàriament favorables al punt de la simplificació burocràtica, amb un 82% de participació favorable a esta proposta de la conselleria sobre simplificació burocràtica. Preguntats per si aproven la proposta global en la seua totalitat, el 87% dels docents es mostren contrari a aprovar-la. 87% dels docents contraris a aprovar la proposta global de la conselleria. A més, un 55% es mostra partidari de continuar lluitant el pròxim curs, 55%, mentre un 45% es manifesta en contra. I sobre la negociació en curs, s'ha pronunciat avui el president Pérez Llorca, que ha incidit en la baixada de ràtios que s'ha reflectit en la proposta de la Conselleria d'Educació.
2: Una proposta de ràtios molt més ambiciosa i que estem disposats a dur endavant. Per a mi seria il·lògic que allí no es proteste i que s'acceptarà aquella i així que esta és millor. Millor sobretot per als pares i per als alumnes, sobretot, no? No s'acceptarà. Per tant, jo crec que hi ha que deixar un poc la part política i centrar-se en l'important que és l'educació. Jo crec que si ens centrem tots en això, lo lògic és que aquests acords que estan sobre la taula s'aproven.
1: Pel que fa al seguiment avui de la vaga i segons les dades aportades per la Conselleria d'Educació, el percentatge no ha arribat de mitjana al 3% en esta cinquena setmana ja. Concretament s'ha quedat en el 2,54%. Així les coses. Suspendre seria el concepte a hores d'ara sobre la taula. No anul·lar, no acabar amb la vaga, sinó suspendre-la. Deixar-la en suspens i veure com es reprèn. Joan Carles.
3: Me queda el dubte de si no vingueren les vacances d'estiu. O sea, que era...
4: Es que nos reímos porque el comentario es nos vamos de vacaciones. Es lo que habíamos hecho.
3: No, yo en toda la seriedad del món supose que si no estigueren davant d'un període vacacional de tan llarg per part dels docents, si realment haguera continuat o no. Ho dic ja, diguem que jo crec que el conflicte necessitava tancar-se bé, no? I probablement amb això, amb el 67%, vull dir un 70-30, que reclama suspendre, o sigui, anar-se'n de vacances de vaga, val? Per tornar en setembre, a mi m'he deixat molt insatisfet, perquè jo pensava que les organitzacions sindicals haurien de ser molt més pragmàtiques i haver tancat, no? Jo crec que deixar la pilota en l'aire per agafar forces en estiu i tornar en setembre crec que no és un favor, no és cap favor a l'educació pública i a l'escola pública que diuen de fet.
1: Ortuño.
5: Bueno, siguiendo con la analogía de antes, si vis pacem parabellum, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. Ahora asistimos a, después de este coitus interruptus, asistimos a velar las armas ahora en verano, ¿no? Y ver qué ocurre en septiembre. El problema es que va a ser difícil convencer a la sociedad valenciana que se podía haber hecho, que se tiene que hacer de nuevo en septiembre pudiendo hacerlo en verano, sobre todo por ese porcentaje que ha dicho nuestro conductor antes, que realmente solo el 55% están de acuerdo en reiniciarla automáticamente en septiembre, que es menor que el expuesto del 70%. Es decir, ellos mismos son conscientes de que en septiembre tienen menos armas, porque la negociación se ha avanzado bastante y hay muchos temas en los que ya están relativamente

0: Portada de Demán Levante, Joan Carles.
1: La vaga, com no podia ser d'una altra forma, desconvocada, amb una foto que s'ha produït ara mateix, que és l'alçament de l'acampada. Titulem: los docentes deciden suspender la huelga, pero rechazan un acuerdo. Obviamente es WhatsApp de Mazón, la victoria del Valencia Basket. Y una, dos informaciones propias, la gigafactoria de Sagún atrau proyectos hoteleros de primer nivel. Y después el confés, el crim, el conegut del com el Tombi, va a confesar a un amic que va a matar a la dona embarazada per bàsica.
0: Gràcies per posar el contrapunt. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Gràcies també a tu, Álvaro Razo. Bona nit.
2: Molt bona nit. Jo sol és una qüestió que jo crec que va quedar clar, que la Confederació Hidrogràfica del Cucat no va informar quan tocava.
0: Gràcies, Álvaro Antuño. Molt bona nit.
3: Bona nit i bon mundial mañana.
0: Ja el tenim ahí. Quin és el vostre mundial? El mundial de la vostra vida. Quin va ser el primer gran mundial de la vostra vida? Quin any?
2: Yo una vez metí un gol. Y con eso me quedé satisfecho.
0: Álvaro Razo, la historia de un joguet trencat del futbol. Bona nit.

0: L'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
1: Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
3: L'economia per a totes i tots.
4: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
5: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
6: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado en redacció i producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. I si 90 va en xifra, va en número, al igual que el de TikTok, que és 90 Minuts Ràdio. Sense xifres ni números, va al perfil d'Instagram, que també és 90 Minuts Ràdio, però com hem dit, en paraula, en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar de qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: ha de posar el valencià data de caducitat a l'oferta per Guido Rodríguez, o pel contrari, ha d'esperar-lo per a contractar-lo com siga? I és la pregunta que estem fent en el dia d'avui. Ha de posar el València data de caducitat a l'oferta per Guido Rodríguez, o ha d'esperar-lo el temps que faça falta per a contractar el futbolista? Quan el València va filtrar fa una setmaneta i pico lo de la tornada a Europa per segon any consecutiu, no va filtrar res més. I a dia d'avui, com no va filtrar la fulla de ruta, el panorama realment és desalentador. Des d'un CEO de futbol com Ron Garley, que s'amaga perquè sap que vendre fum ja no cola, si no és en privat i amb una clac molt favorable, el director de futbol del València, que havia donat tres rodes de premsa des de la seva arribada a la ciutat, de moment ha decidit

dit que silencio estampa, la frase preferida de Meriton. No parlar, no donar explicacions, no explicar res, ni del que han fet, que hi hauria molt que explicar, ni del que van a fer, que possiblement les dues coses juntes s'entenguen millor, però per a no creure massa en el projecte. Un entrenador amb problemes amb la seva plantilla. Problemes que van en augment perquè el club, per tal de salvaguardar la figura de l'entrenador, carrega contra els futbolistes de vestidor. Que això no se li ocorre, com es diu en castellà, ni al que assola manteca. Però no sols és un problema amb la plantilla. Posada baix la lupa i la sospita per missatges constants del club tot l'any. Fem-nos creure que el València està segrestat per una banda de caprichosos, com si estos futbolistes s'hagueren contractat ells a si mateixa per a bien de la València. Algú els ha tingut que contractar i algú els ha permès, si és cert que és una pandilla de caprichosos, el poder ser-ho. Amb dos fitxatges, Aliu Dieng i Justin de Haas, del qual l'entrenador ja es va desmarcar en el seu dia. Amb un equip de fitxadors, a ser scout per a Espanya, i amb un equip de fitxadors, esta sí que és bona. Resulta que, en principi, venien en perfecta comunió, que semblaven siamesos. Ron Garley i Carlos Corberán, perquè Peter Lim va confiar en Ron Garley per a contractar a Corberán i després Corberán va confiar en Garley en la seva nova etapa com a, o en el seu comès com a director tècnic. Bueno, pues se fan ells el grupet per a dominar el club i ni aixina són capaços de tindre harmonia, perquè ja sabem que Corberán i Lisandro Issei no. Tenaços, eh? Te quedes tu el club, col·loques tu als teus per a estar tranquil, i entre ells, que defensen la mateixa causa, ja n'hi ha escletxes. Filtrant a tot el món noms de futbolistes dels quals te vol desfer, cosa que l'únic que fa és depreciar-los més i fer més complicada la seva eixida. Amb uns servicis mèdics qüestionats per entrenador i plantilla, però amb un Pedro López Mateu intocable per la seva relació amb Lim. Avui han tornat a posar en el parc mèdic de l'operació Diego López allò de l'òpera del doctor fulano de tal amb el seu equip en una clínica de Madrid, supervisats per el doctor López Mateu, que me ric jo d'això. Amb la sensació de que estàs desesperat per Guido Rodríguez i que li vas aguantar el temps que siga necessari. Este deberes, esta deberes és una base per a un projecte per a tornar a Europa? Miren, el problema que té bàsicament Meriton és que el mateix Meriton sap que ja no se'ls creu ningú. Encara que han de mantindre el tipo, no se creuen ni ells a si mateixos. Per això no deixen a donar públicament la cara, perquè saben que les mentides tenen les cametes molt curtes. I quan has mentit tantes voltes ja com Meriton, que Meriton mentix a nivell industrial, no funciona de pocs, aquestes mentides ja no tenen ni cames. Són igual de covards que de mentiders, perquè saben que està fent el paperot de recolzar una destrucció sent partíceps de la pitjor gestió del futbol mundial. I fins i tot ells, que tenen la cara forrada de baqueta, saben que això ja no seria, ja no hi ha qui se ho crega. Almenys la gent normal que no les diga res. Que afortunadament encara en queden. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença
90 minuts.

0: 11 i 10, saluda ja Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Que has estat en un partit una volta més emocionantíssim i que una volta més ha caigut al costat de l'equip de Pedro Martínez i València Bàsquet ja s'ha adjudicat el primer partit de semis.
1: Sí, era el primer partit de semis. El Roig Arena repetirà en el segon partit l'equip de Pedro Martínez el divendres. I sí, un partit molt paregut al de l'eliminatòria de quarts contra el Surne Bilbao. Avui, al igual que va fer l'altre dia l'equip de Ponsarnau, pues la penya, els de Ricky Rubio, han fet un partit brutal, notable o sobresalient, fantàstic, però a la fi, reacció final de València Bàsquet en les acaballes de l'últim quart, han forçat la pròrroga i en la pròrroga, i per només un punt de diferència, pues han superat un gran Joventut. Té molt de mèrit, avui, perquè València Bàsquet ha superat un gran Joventut.
0: Ahir ja ho ha avisat Pedro Martínez, Preveig moltes complicacions. No descarte arribar al cinquè partit, que sigui una sèrie llarga. I de moment, la veritat és que la pinta que té és ixa, que la sèrie pot ser llarga, Salva.
1: Sí, tant de bo s'equivoquem. València Bàsquet guanya el segon i posteriorment pues, guanya, si no el primer, el segon en casa de la penya. I a partir d'ahir, bueno, pues, per la via ràpida, o quasi per la via ràpida, se plante en la final. Però si tot va conforme avui, pues sí que apunta a una eliminatòria molt competida. I avui torna a dir partit fantàstic de la penya.
0: Bueno, pues d'això de moltes coses més tenim que xerrar. Ja fa auloreta, aroma de mundial, ja està ahí, ja se palpa amb les mans i jo sí que anem parlant d'això i de moltes coses perquè... ¿Tú esperarías a Guido o no esperarías a Guido? Ya hemos dicho después, las fotos con veneno.
1: Esperante. No sé. La primera es queda a casa València Bàsquet, tomba 118-117 a un gran Joventut en el primer partit de les semis de Lliga, després de forçar la pròrroga en els últims segons. Montero, 27 punts, ha assumit la responsabilitat en les últimes possessions i ha anul·lat el gran partit de Ricky Rubio amb 22 punts, 11 assistències i 4 rebots. Parla Pedro Martínez.
2: Disfrutando dentro del sufrimiento que hay, ¿no?, por la responsabilidad que tengo como entrenador, pero disfrutando de ver pues esa mentalidad ganadora de nuestros jugadores, ¿no? Ese espíritu de indómito, ¿no? De no darse por vencidos. Ya nos pasó el otro día contra Bilbao, ¿eh? Pero hoy ha pasado algo similar, ¿no? Similar de decir, usted, esto está muy, muy mal, está muy difícil, ¿no? Y entonces, pues bueno, ver esa mentalidad que no tiene nada que ver con la táctica, ni tiene nada que, o sea, tiene que ver con, pues con la mentalidad ganadora que tienen los jugadores, ¿no? Y eso, pues como entrenador, pues lo he disfrutado mucho, ¿no?
1: Pendents d'Scaloni, en poques hores ha de fer-se oficial la decisió definitiva del seleccionador argentí per a conèixer si Guido Rodríguez se li obre a última hora les portes del Mundial. De ser així, l'argentí encara podria continuar endarrerint la seva resposta a l'oferta feta pel València per a la seva continuïtat. D'altra banda, cal destacar a més que Diego López ha sigut intervingut esta vesprada pel doctor Manuel Leyes en la Clínica Olímpia en Madrid pel trencament del lligament encreuat del seu genoll dret. Premi al bon treball. El Llevant Unió Esportiva ha anunciat avui la renovació fins 2028 del tàndem en la direcció esportiva del club, format per Héctor Rodas i José Gila, després d'una primera temporada en la qual han guanyat la confiança del Consell d'Administració i de José Danvila. D'altra banda, José Luis Morales ha visitat avui esta casa i ha confirmat que vol continuar jugant al futbol, tot i que encara no té clara la destinació.
3: Estamos abiertos a cualquier opción que nos pueda salir, porque creo que también salir de España puede enriquecernos como personas y como familia, y bueno, pues al final valoraremos todo y lo que creamos que es más conveniente para tanto para mí como para mi mujer, como para mi hijo. Allà iremos.
1: Fotuts, així es mostraran els integrants del Club Esportiu Castelló després de la cruel manera de caure en Almeria i posar fi a la temporada i al somni de l'ascens. El tècnic Pablo Hernández mostrava el seu pesar pel desenllaç final, però alhora explicava que els seus futbolistes han fet una gran temporada i poden anar amb el cap en alt per la campanya que s'han dut a terme.
4: Hoy el fútbol ha sido un poco cruel con nosotros. Nos vamos jodidos, ¿no? Porque todos queríamos pasar a la final. Nuestros jugadores, ¿no?, que no se merecían, creo, este final. De la forma que ha sido y por la afición. Tienen que irse con la cabeza alta, no solo por la eliminatoria que hemos hecho, sino por la temporada que han hecho.
1: Demà comença el Mundial i ho faran el mític Estadi Azteca de Mèxic amb el partit entre l'equip local i Sud-àfrica. L'encontre començarà a les 9 de la nit, hora espanyola, però des de molt abans començarà la cerimònia inaugural. En ella està previst que actue Shakira com a intèrpret de la cançó oficial i artistes com Manago, Andrea Bocelli. A les 4 del matí, hora espanyola, jugarà el segon partit entre Corea del Sud i la República Txeca. Cau Agustinos d'Alacant en la catedral. El Vivero Serol Nava encarrilat esta nit la permanència en la Lliga Sobal després de vèncer per 25-34 a la Fundació Agustinos d'Alacant, conjunt de la Divisió d'Honor Plata, que aspira a l'ascens en el partit de nada de l'eliminatòria. La tornada es disputarà dissabte, que ve a partir de les 7:30 de la vesprada.
0: Les 11 de la nit i 16 minuts. Vos recorde, @90minuts, XO Twitter, el 90 en xifra, en número. També en xifra o en número per a TikTok, en el perfil que és 90 Minuts Ràdio. I també és 90 Minuts Ràdio, sense xifres i números, per a Instagram. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp amb la vostra opinió, ja sabeu que podeu fer-ho al nostre canal, al 619-421801. 619-421801. Per a opinar sobre qualsevol tema que està en el programa i sobre la pregunta que us fem, i que és: ¿ha de posar el València data de caducitat en l'oferta a Guido Rodríguez o ha d'esperar el que siga necessari per a contractar el futbolista? 11 i 16, pausa per a la publicitat i en tornar d'ella parlem de tot això i de moltes més coses, així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. ¡Que no te limiten!
10: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
9: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
10: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
9: Preinscríbete en umh.es.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
14: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: Que no amb Laura Palmer i la gent. 11 i 19, a la fi estava pegant-li voltes lo de València Bàsquet. Estic tan mal acostumat que ja se pensem que és una pel·lícula, és una pel·li de Marvel. Quan dius, està, el superheroi està contra les cordes, però així ara està. I ixen. Però a la fi això un dia, pues, perquè és esport, no passarà i tindrem que estar preparats.
1: Bueno, és una gran temporada, Manolo. I lo de avui, bueno, pues és altre exemple de la gran temporada que està portant a terme l'equip de Pedro Martínez. Ja t'he dit que avui, durant gran part del duel, pues, ho ha tingut molt complicat per a guanyar. Ha estat contra les cordes en l'últim quart, torna a dir, perquè ha fet un gran partit el Joventut, però a la fi hi ha hagut una reacció pareguda

0: i ho ha destacat després també en roda de premsa Pedro Martínez, a la que va tindre l'equip l'altre dia contra el Bilbao Basket de Ponsarnau. En el primer partit de quarts de final no li ha donat a València Basket per a fugir de la pròrroga, però ha forçat la pròrroga, i en la pròrroga, bueno, pues ha tombat a Juventus. Si te sembla, ho ha explicat perfectament Pedro Martínez després del partit. L'escoltem.
1: Disfrutando dentro del sufrimiento que hay, ¿no? Por la responsabilidad que tengo como entrenador, pero disfrutando de ver pues esa mentalidad ganadora de nuestros jugadores, ¿no? Ese espíritu de indómito, ¿no? De no darse por vencidos. Ya nos pasó el otro día contra Bilbao, ¿eh? Pero hoy ha pasado algo similar, ¿no? Similar de decir, usted, esto está muy, muy mal, está muy difícil, ¿no? Y entonces, pues bueno, ver esa mentalidad que no tiene nada que ver con la táctica, ni tiene nada que, o sea, tiene que ver con, pues con la mentalidad ganadora que tienen los jugadores, ¿no? Y eso, pues como entrenador, pues lo he disfrutado mucho, ¿no? Y bueno, y evidentemente, pues luego en el cara o cruz, que te salga cara, pues te vas más contento, ¿no? Pero bueno, creo que hemos de hacer una lectura de que el partido lo podía haber ganado cualquiera. No digo que esté sorprendido de eso, no digo que esté sorprendido. Ya dije ayer en la rueda de prensa que iban a ser partidos igualados y que la eliminatoria va a ser muy igualada, y me reafirmo, y creo que después de lo de hoy, pues es así, ¿no? Ellos juegan muy bien, tiran muy bien de tres puntos, tienen... Ricky Rubio es un jugador fenomenal, ¿no? O sea, no ya por lo que meta, que también mete, sino por todo lo que genera, por cómo hace mejores a sus compañeros, ¿no? Entonces, pues es muy difícil jugar con un jugador tan, contra un jugador tan determinante, porque hagas lo que hagas en defensa, encuentras soluciones, ¿no? Y...
2: Bueno, pues esas son las palabras de Pedro Martínez, que es cert, ya lo había advertido. Nacho Rodilla, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, què tal? Bona nit.
2: Bueno, Nacho, deia al principi que estem tan mal acostumats a aquest equip que ja se pensem que és una pel·lícula d'herois. Deixes que el veus que diu... Que ja al final no patixes perquè dius l'heroi d'estes acaba així sempre. I la veritat és que sempre és, però que arriba un moment que ja que ni ens preocupa el vorelo contra les cordes, és que és un sinònim de que aquest equip ens té molt mal acostumats.
3: Sí. La veritat és que estem mal acostumats. És com si saber és el que va el final, sí, de la peli, no? Ja sabem el que va passar, per tant, bueno, en relativa confiança i relativa tranquil·litat, no? Perquè jo crec que així també afronta't la grada del Roig Arena un poc el partit, inclús els mateixos jugadors, com si tingueren la confiança total que en un moment determinat, en el moment més crític del partit o el moment final, apareixerien, no? Ho han fet d'esta manera. És cert que davant d'una versió increïble de la penya, perquè no se n'anà del partit en ningú moment, està sempre en criteri, ha tingut sempre bona selecció de llançaments, d'ahir sa efectivitat també, des de la línia exterior, i és que té un mestre, la veritat, és que té un mestre en la pista, que és Ricky Rubio, i això fa les coses més fàcils per a ell i per als companys. Però este València Bàsquet també li té que servir, perquè el que tu acabes de dir també tens raó, que fins que arribi aquest dia, i avui ha jugat en el límit, la penya ho ha tingut dos o tres vegades en les seues mans i no ha tingut l'encert en el tram decisiu del partit. Però tens que analitzar-ho i tens que portar-ho també cap a aquesta versió, que diguem més conjunta de millor elaboració que te porte a una tranquil·litat en el partit, perquè avui l'ha comandat al llarg de pràcticament tot l'encontre, l'ha comandat la penya.
0: Nacho, després del que has vist avui, tindrà raó Pedro Martínez i anirem a una eliminatòria llarga?
3: A veure, és que lo de avui té doble lectura. Una, que sembla que va tot molt igualat, perquè la penya troba bona solució en el xoc d'equip, en la elaboració, i tu tens una contundència més des del plànol físic, des d'aquestes arrencades que té València Bàsquet, que són diferencials. Però l'altra seria que el colp d'avui, anem a veure com el suporta la penya, perquè avui ho ha donat tot. De fet, Ricky Rubio s'ha portat una trascada en una acció contra Branco Badio, un colp al genoll, que no és greu, però sí que l'ha deixat un poquetet en alguna molèstia, anava renquejant. I ell ha apurat o ha estirat tots els minuts, perquè eren sabedors que este primer enfrontament podia ser importantíssim per a ells, no? El arrencar bé mirant l'arsenal de jugadors que té València Bàsquet. Bueno, ara va també d'aguantar des del plano mental per part de la penya i des del tema físic. Jo sempre he pensat, i ho hem parlat diverses vegades, no? Ho hem tornat a comentar,

0: que per a mi la eliminatòria la preferia jo contra la Penya per el tema físic de desgast, el desgast que és capaç d'imposar València Bàsquet, i anem a veure si això apareix. Va tot molt igualat, ho hem vist, que està tot en una tessitura d'això, de cada equip tindre resposta a lo que planteja el rival, però també el tema mental, el tema anímic, a veure com se refà la penya d'esta primera derrota.
1: Dèiem de aquí en un fantàstic joventut en el qual el seu entrenador Nacho ha dit: hem fregat la perfecció, com diguen, fins i tot fregant-la amb els dits, no ens ha donat per a fer-li mal a València Bàsquet.
0: Sí, clar, és que ahí estaria un poc el que li queda, diguem, a nivell mental a l'entrenador i a jugadors de la penya, enratllat a aquest nivellàs i no en segur capaç. Jo el que crec és que esta penya té jugadors diferencials d'entendre el bàsquet, de saber quin rigor hi ha que posar a cada jugada, no? I ahí hi ha alguns que durant el partit no apareixien perquè esperaven el seu moment, en volta de precipitar-se l'esperaven, i apareix en la segona part Jabari Parker, i quan troba aquest moment el seu el troben de manera continuada, apareix Cameron Hunt, apareix Ricky Rubio, que evidentment, encara que no té com a dir Pedro, però és capaç de fer altres coses que són diferències també a favor del seu equip. Què vull dir? Que té un estil de xoc que tots troben momenteig al llarg de l'encontre. Dins d'aquest moment de cadascú han trobat quasi la perfecció, en percentatges, en direcció d'equip, en trobar a molts jugadors, a diferents jugadors i de diferents maneres, però així tot no els ha donat.
1: Nacho, gràcies. T'escoltem divendres en el segon.
0: Vinga, divendres més. Adeu.
1: Adeu. 11:27. Tanquem la finestra del bàsquet amb la qual hem obert el programa. Se n'anem al futbol. Per cert, estem pendents encara de... en teoria és esta nit quan Scaloni ha de dir si entra Guido o és un altre el que cobreix ixa baixa. Ja veurem què és el que ocorre. El que continua, Salva, com ja veres tu ahir lògicament amb certa clara evidència, és el cabell de la gent amb el tema de... ya más que de la puchada de los abonaments de com t'han mentit en la cara.
2: Bueno, es un clamor lo que está corrent en les xarxes socials després que la gent, bueno, s'ha donat compte que al final congelados Merino Manolo, no sé què haurà congelat, però el preu dels abonaments no, igual han congelat una altra cosa.
1: No són abonaments, no Frost. Varen emetre un comunicat la gent de Libertat VCF, ja tenim el seu presi amb nosaltres, a José Pérez. Hola José, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit, Manolo, què tal?
1: Bueno, pues el comunicat que bàsicament tenia tres punts que eren, que se desenvolupaven, però que eren: falsedat manifiesta en la comunicació institucional, destino real de la recaudació, beneficio para los bonistas de Goldman Sachs y penalización sistemática al accionista. Ara, si vols, podem explicar una d'elles, però sobretot, José, és el que ja, no vaig a dir que van a cara descoberta perquè s'amaguen per a fer tot això, però ja es dona igual, vull dir, ells se n'hi diuen el missatge primer, que no, és que hem congelat els preus, ja, però si estàs ocultant la realitat, que és que estàs manipulant els descomptes per a que el passe i l'abonament isca més car, pues a la fi les mentides tenen les patetes molt curtes, i quan has mentit tant com Meriton, és que ja no n'hi ha ni patetes.
3: Bueno, pero tampoco, no es que vayan con la cara descubierta, porque no. Y lo has dicho tú bien, ya no es la subida de precios, que subidas de precios hemos tenido. De hecho, yo recuerdo cuando Anil Murci dijo que iba a subir los abonos, sí. aunque no jugáramos Europa, porque los abonos estaban muy baratos. No sé si os acordáis aquella...
2: Sí, tal cual. Pues,
3: además,
2: sí.
3: Que creo que hizo en el extranjero. Esto es peor, yo siempre lo he dicho, Javier Solís es el alumno aventajado de Anil Murci, esto es peor, han intentado engañarnos. Esto recuerda más, también yo creo que se ha comentado estos días, recuerda más al intento de engaño con el reparto de entradas de la final de Sevilla contra el Betis. Han intentado engañarnos además de una forma muy pueril, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, la de esta gente... Que yo creo que se hace una selección natural dentro de las oficinas del Valencia para ser gente sin escrúpulos y además con poca inteligencia, porque era evidente que esto iba a saltar, que aquí no hay ningún no se congela.

0: el conjunt que cau i que lluita per fugir del descens de Asobal, com era el Nava, i en el primer partit que s'ha disputat a la catedral, com li diuen, un nom que està ben escollit per a la Fundació Agustinos, pues ha guanyat el Viveros o el Nava, que és l'equip de Asobal. Generalment, Manolo, històricament, sempre que s'enfronta l'equip que lluita per no perdre la categoria en Asobal contra el que lluita per guanyar-li sa plaça i per pujar des de la segona divisió, sempre guanya, hi ha molta diferència, són professionals contra amateurs, i en este cas, bueno, pues ha guanyat el conjunt del Nava, si te sembla, en seu compte millor Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Salutacions, bona nit. S'ha jugat a la catedral d'Agustinos el partit d'anada del play-off d'ascens a la Lliga Asobal i s'ha notat la diferència davant un equip professional. 9 gols de ventatge es porta el Nava, finalment, en un encontre marcat en la primera part per la roïna actuació arbitral i en la segona part per el porter Martins, el brasiler, que ha estat espectacular i que ha sigut clau en l'avantatge que finalment ha lograt el conjunt segovià. Recordem que Agustinos és un equip col·legial, és un equip que fa molt de temps que està treballant en l'handbol de la Pedrera, que és amateur, i que per primera vegada a la història estava i està jugant un play-off d'ascens a la Lliga Asobal. Però estem parlant també d'un rival en un pressupost molt més alt i molt professionalitzat. Espectacular l'ambient a la catedral, totalment ple. Jo crec que per damunt de 2.000 aficionats, molta gent del col·legi, i a la fi del partit una ovació tancada, perquè hi ha que reconèixer la molt bona temporada que ha fet el conjunt de Carrillo. Però la realitat és que és pràcticament ja impossible de cara al partit de tornada. Recordem que val el resultat de l'anada i que són 9 gols de ventatge per al conjunt de la Lliga Asobal. Serà el dissabte a les 7:30, per supost que estarem ahí al punt a punt per a tancar la temporada, una temporada per a la història, per al conjunt alacantí, tot i que després del que hem vist avui així a la catedral, Agustinos pues es quedarà així, no? En la mena en els llavis i en la sensació de que ha competit molt bé en els seus rivals, però que està molt junt de guanyar una eliminatòria davant un conjunt de la Lliga Asobal.
2: Gràcies, Gonzalo, com diem, ja fa aroma, ja fa oloreta a Mundial.

0: 11:42 de Más Tesores estará, s'haurà acabat ja el primer partit del
1: Mundial. El Mundial, demà comença el Mundial, a les 9 de la nit, hora espanyola.
0: Sí, senyor.
1: Amb la disputa del Mèxic, Sud-àfrica i la cerimònia inaugural, com t'agrada, eh? Està previst que actues Shakira. Mira, sí, que t'agrada tu sempre Shakira, Manolo.
0: Sempre, de tota la vida.
1: Sí, sí, sí, sí. No, és de veres, com a intèrpret. No, no és ironia, és de veres. Bueno, pues actua Shakira com a intèrpret de la cançó oficial i artistes com Manà o Andrea Bocelli. Cerimònia inaugural, que serà molt llarga, ja la gent que s'ho pugui imaginar.
0: En el mític estadi Azteca,
1: Azteca, mític estadi Azteca.
0: Allà han alçat el Mundial, ni més ni menys, que Pelé i Maradona. Ojo, eh?
1: Efectivament. I divendres 12 a les 9, també l'àrea d'Espanya, jugarà el partit que enfrontarà el Canadà contra Bòsnia i Herzegovina. Partidàs. Abans actuaran Michel Bublé, Alanis Morissette, que li agrada molt a Jordi Gosalvez, aquí tenim ja per així. I dissabte 13 de juny, partit en el Sofi Stadium entre Estats Units i Paraguai a les 3 de la matinada, hora espanyola. Abans, la cerimònia en terra estadounidenca, actuarà Katy Perry, que li mola molt a Diego Pico.
0: Molt bé. A nivell esportiu, per al partit amb el Mèxic, Sud-àfrica...
1: És que m'has posat així tota la sèrie d'actuacions que hi hauran i, bueno, pues sí.
0: És que hi ha una cerimònia per cada país, jo.
1: Si vols les poses totes i se tirem així, no hi ha ni tertúlia. A nivell esportiu, el Vasco Aguirre compta amb Eric Lira del Cruz Azul per a jugar de pivot defensiu. Qui jugarà en el joc d'Edson Álvarez del West Ham, que està recuperant-se del seu turmell en Sud-àfrica, el seleccionador Hugo Bros, que no Hugo Boss. La idea, además, era plantar-se bé en la defensa per a tractar de sorprendre els mexicans en un al contracolp. Línia d'atac liderada per Lyle Foster del Burnley anglès i el partit Manolo serà xiulat per Wilton Sampaio de Brasil. A este l'han deixat d'entrar.
0: A este sí que l'han deixat d'entrar. Sí, sí, sí. Affengruber ha afirmat que fitxar per l'Elx és el que li ha obert les portes de la selecció del Mundial.
1: Ho ha dit en Califòrnia, que no es concentra la selecció d'Àustria per al debut mundialista, que el seu fitxatge fa 2 anys per l'equip il·licità és el que li ha permès disputar el Mundial.
0: El
1: Canadà... Sobre el seu futur, clar, sí. Affengruber, Manolo... 20 milions d'euros segons Transfermarkt, és molt probable que el puga vendre l'Elx. Ha dit, soc així per a concentrar-me en el Mundial, el que puga passar després no em preocupa.
0: El Canadà s'ofereix...
1: Futbolista que se n'anirà.
0: A l'empresa,
1: l'home del mercat, Diego Picón, s'anirà més.
0: Exacte. El Canadà que s'ha ofereix a acollir l'àrbitre que tira en els Estats Units, Omar Artan.
1: Sí, bueno, sorprenent, Manolo, Canadà s'ha oferit a rebre l'àrbitre somalí Omar Artan perquè dirigisca partits del Mundial 2026 al seu país, després de ser exclòs de la competició, després de la decisió dels Estats Units de rebutjar la seva entrada per a participar en el torneig. Entenc que ho podrà fer, entenc. L'alcaldessa de Toronto, Olivia Shaw, va afirmar que Artan serà benvingut per arbitrar partits a la ciutat canadenca.
0: Bé, i per últim, continua el fenomen Tim Payne.
1: El neozelandès comptava només amb 4.000 seguidors en Instagram, xifra impròpia d'un jugador d'èlit que disputarà el pròxim Mundial, apenes un parell de setmanes després, i una comunitat d'aficionats al futbol entregadíssima. El futbolista ja ha arribat als 5,4 milions de seguidors en la famosa xarxa social. No es tracta d'un número qualsevol, i és que aquesta xifra supera la població completa del seu país, Nova Zelanda.
0: Cuidado con Tim Payne en el Mundial, que cantaré las decisiones. 11:46, tanquem la primera parla informativa. Després de la pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
2: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Aferto, tu concesionario Opel en Torrent. Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

no voldria jo entrar en cap jardí ni dir-li a ningú què ha de fer ni com. Faltaria, s'han de què. No en creuria capaç, no? Però avui no he parat de trobar-me tot tipus de comunicats i manifestos donant suport als mestres que fan vaga des de fa un mes, dia amunt, dia avall. La Universitat de València, el col·lectiu d'inspectors educatius jubilats, entitats, revistes, publicacions, de tot tipus. Això em fa pensar que, siga com siga, i sense entrar en el quid de la qüestió, algú hauria de ser capaç de seure i de negociar, no?

0: Encara que eixe algú pense, amb la seua legitimitat, perquè és el que ell pensa, que no tenen raó les persones que protesten el col·lectiu d'ensenyants. Hauríem de recordar que els amos de les fàbriques de principis del segle XX veien que no tenia cap raó la classe treballadora. Els treballadors no tenien cap raó quan demanaven les 40 hores setmanals. O el dret a posar-se malalt o a tindre dies de descans. A sant de què? Els treballadors en aquella època tenien la sort de tindre un treball. Una altra cosa és que mai pogueren eixir de la misèria, no? Però sempre havia sigut així i no tenien cap raó quan protestaven. Quan tot un col·lectiu, amb totes les diferències que hi ha al seu si, ideològiques, sindicals, espirituals, el que vulgueu, no? Imaginables, demanen el mateix, probablement estem vivint tots nosaltres el moment en què les coses han de canviar. Que ens agrada? Val. Que no ens agrada? Que ho sentim. Pot ser hi haja motius, pot ser tinguen raons. I és que de tant en tant els temps canvien. Així va passar també quan les dones pogueren votar, que tampoc era cap necessitat, quan es va aconseguir el divorci, tantíssima gent ho veia superflu, o quan es va legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Qui ho diria, no? I ara no entendríem la vida sense tindre eixos drets. Sempre hi ha qui veu que allò que es demana és innecessari. Sempre hi ha qui ens vol fer creure que només es lluita pel privilegi d'uns pocs. Però pensem en aquests privilegis que ens atorgaren generacions anteriors. Podem posar-nos malalts sense que ens tiren al carrer, tret d'algun cas indecent. Treballem un màxim de 40 hores setmanals, tret de casos d'explotació, que n'hi ha. Tenim un mes de vacances, en la majoria dels casos. Les dones votem en llibertat. Ens divorciem i ens casem amb qui estimem. I ja està. Són privilegis? O serien drets? Haurem de reaprendre a distingir entre privilegis i avanços socials, que són aquells que ens milloren la vida justament acabant amb determinats privilegis. Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt
0: igual
1: més. En l'hora de la cultura.

Estem escoltant Taures Zurdos, en aquella versió preciosa. I és que demà s'estrena a la Sala Carme Teatre Ser Grandes en Japón. Una obra d'Antonio Escámez, dirigida per Rafa Calatayud i interpretada pel mateix Rafa Calatayud i Miguel Seguí. Després de molts anys sense actuar, Rafa Calatayud puja a l'escenari com a actor perquè, segons tenim entès, es va emocionar quan va llegir el text d'Escámez. Calatayud, que afirma la direcció d'espectacles, no sé com qualificar-los, fonamentals per al teatre valencià, com El Mussol i la Gata, Pánico Contenido, Eda Gabler, La Dona de Negre, Estimat Mentider, i així la llista seria quasi inacabable, dirigeix i interpreta un actor major que espera en un bar mentre un cambrer li dona conversa i discuteix amb ell, també. La trobada dels dos personatges farà que afloren les pors, els desigs mai expressats i probablement també la sexualitat viscuda sense tota la llibertat que haurien volgut. Antonio Escámez, autor de l'obra, és actor, director i dramaturg, format en l'Escola de l'Actor de València i en l'ECAM de Madrid. L'any 2013 estrenava la seva primera obra, Hollywoodland, en el Teatre Rialto, que va codirigir junt amb Ramon Oller. És autor de En el Parque, Cuentos de Ciudad, Tan Peligrosos, Històries de Chueca, La Reina del Baile de Cou 95, o Allí Abajo en la Vida, o Tres Noches del Gris.

0: millor. I parem així, no? També ha firmat el guió de pel·lícules i curtmetratges. Un exemple és Nosotros no nos mataremos con pistolas, que també interpretava. Avui volem que ens parle del procés de Seremos grandes en Japón. Antonio Escámez, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Reis. El plaer estar així.
0: El plaer és nostre, perquè tenim entès que...
1: molt bonic, eh?
0: Ho he dit molt bonic.
1: Ho has escoltat molt bonic.
0: A veure, que estem parlant d'una funció que no hem vist, no? I això sempre és agosarat, perquè sí, tenim alguna nota, de la companyia ens heu enviat informació, però realment no hem vist encara, fins demà ningú haurà vist, no?
1: L'hem vist l'equip i alguna gent que ha vingut al pas, es passa.
0: Sí.
1: I demà, pues, este no exclusiu de la Carme, i la veritat que estic molt content.
0: Escolta'm, però ja això dels passes, haurem d'explicar que totes les funcions, normalment hi ha un passe per a coneguts, amics...
1: Exacte.
0: És com dir, a veure com reaccionen, no?
1: És una... És de patestejar.
0: Sí.
1: És una cosa, jo ho trobo molt, molt, molt interessant, i crec que es deuria fer més durant el procés, dura gent, sobretot també estudiants de dramàtic o dramatúrgia, a veure també què passa darrere i com es veu, no? Entonces, per aquests passos per a gent, per festejar...
0: I com han anat aquests passos? Què vos ha dit la gent? Pues,
1: estem molt contents, la veritat. A més, ha vingut gent de molt propera de Rafa, gent de la professió que confia molt, gent també del carrer, i crec que han reaccionat... S'hem sorprès molt també amb la comèdia, perquè... És el que passa, no? Per això fem espases, no? Per veure, perquè els actors tampoc es pillen de... És una obra molt, molt intimista, són dos actors només, estem molt a prop del públic, aleshores hi ha rises, hi ha llàgrimes, i sentir la respiració del públic, perquè el teatre és públic. El públic és el més important.
0: I tant.
1: Aleshores,
0: És qui acaba d'escriure't la funció, d'alguna manera.
1: Totalment. De fet, és que la que acaba d'escriure el text, els actors i tot, la funció sempre està viva. És lo bo del teatre. El que m'agrada del teatre és que mai es tanca. Inclús quan imprimissen el text i l'editen, da igual, després aquest text tornarà a ser d'uns altres cossos, d'unes altres veus.
0: Parlant de cossos i veus, ara està clar que la cara, el personatge protagonista és la cara i el cos i el treball de Rafa, no? Però abans de posar-li eixa cara i eixe cos, com era el personatge d'eixe actor major que està esperant en el bar?
1: Doncs jo vaig escriure això pensant en Rafa.
0: Això és de veres?
1: Això és de veres, perquè hi ha una cosa, jo li ho he dit, crec que a Rafa, o no sé, ho voleu dir ara, si per primera vegada, si m'escolta millor, jo em dedico al teatre per ell.
0: Yes.
1: Jo quan tenia 12 anys, estava al meu poble, va dur la meva àvia al Dia de la Dona, feien una obra de teatre. Jo havia vist només teatre, pues, més típic de la tele, o molt comercial, i m'agradava el cinema, ja volia apuntar a maneres, però... Em va dur a veure una funció que es deia Pánico Contenido.
0: Home.
1: Eixia una dona nuda d'una banyera, una altra viuda, i vaig dir, això què és? Jo vull fer això.
0: És que Pánico Contenido, allò va marcar un punt d'inflexió en el teatre valencià.
1: Mira, si va marcar, clar, jo era un nen i estava al meu poble, o sigui, mira si va marcar que jo vaig decidir vindre a València a estudiar per fer això, i vaig saber ja qui era Rafa, qui era Cristina Fenollar, i en tots aquests anys que portem treballant, Rafa i jo mai s'havien creuat, com a persona sí, però no treballant. Aleshores, jo vaig escriure això ja pensant en ell. I pensant, bueno, no... I quan ho vaig llegir va dir que sí, que volia fer-ho, i que volia fer-ho com a actor. Això és un somni complit per a mi d'infància. Això és el més gran que pot passar.
0: Això és quasi com donar-te un premi a la dramatúrgia. Vull dir, perquè Rafa Calatayud és una persona molt, molt, molt curtida en tots els aspectes del teatre. Vull dir, i que l'emocionares fins a aquest punt, això ja ens fa picar molt la curiositat per veure aquest text, no?
1: Ja, la veritat és que l'estic molt agraït, perquè hi ha una cosa generacional, no? La funció parla molt també de la generació, no? I de també donar pas a unes altres generacions, i Rafa, això és molt noble i molt... A mi m'ha ajudat molt, no? Perquè jo, evidentment, una carrera molt llarga, però ja saps el que és una carrera molt, molt llarga i una carrera de fondo. I que persones com Rafa creguen en tu és molt important.
0: Sí.
1: I això no és que estic intentant vendre l'obra de teatre, però el que Rafa fa com a actor en la funció és una masterclass d'interpretació.
0: Ja,
1: i ho diré de cor en la mà, No és una qüestió de dir... Està lleig perquè ho escric jo, com a part del procés, el personatge l'escric jo, però és magnífic. I jo ho havia escrit, i el que et deies, però fins que no ho he vist en cossos, en el cos i en la veu de Miguel, seguir que està...

0: brillant també, fan un treball, tenen un... I Rafa, no? Perquè té un personatge molt difícil, però molt. I el que fa de veres, crec que ho deuria veure molta gent.
1: Oh,
0: tant per interpretació com gent del carrer. I que, és molt valent.
1: Que ganes de que ganes de veure-ho. Vull dir, de fet, quan fa unes setmanes o em vaig enterar que estava preparant algo i que tornava, me va emocionar, vull dir, perquè és...
0: És molt emocionant veure'l. Perquè, a més, el personatge, com tu ja s'ha adonat una mica, parla un poc de lo que és envellir en aquesta professió. Parla de ser diferent, de ser homosexual, de pues, bueno, tu estaves parlant abans, quan estaves esperant, de tot el que ha lluitat les generacions per les dones, per tots els drets que tenim avui en dia, no? Però no sempre ha sigut així, i pensem moltes vegades que al món artístic o al món dels actors, tot és més fàcil.
1: Què és el que angoixa a aquest personatge o a aquests personatges? Perquè tinc entès que el cambrer és un cambrer també de deixar-lo córrer.
0: Sí, és que clar, no vull dir molt perquè l'obra té moltes coses que vull que descobreixen, però els dos tenen una mateixa ferida, i la ferida és les màscares que s'obliguen la societat a ficar-nos per a sobreviure, i les ficcions que tenim que inventar-se per a sobreviure. D'ahí el títol, Ser grandes en Japó, que ve d'una cançó d'Alphaville, sí, que parla d'això, que sempre n'hi ha un lloc a lo mirar on podem escapar per a ser fer-se lliures, no?
1: Uh-huh.
0: I tots necessitem un Japó, dona igual que sigues gay o no gay, tots, saps, la història és molt més universal, no parla només del teatre, no és endogàmica, pot traduir-se a qualsevol professió, a qualsevol persona, ésser humà, que ha sufrit, tindre que no ser ho mateixa per a... I aleshores el personatge de l'actor, es diu l'actor i el cambrer, és l'angoixa i això, viu en una màscara constant, sense ser lliure, la por, tot el que crea envellir i com està vista la societat. Per això jo, des del meu teatre, m'agrada escriure personatges sempre per gent gran. L'anterior obra amb Lola Molto, que és meravellosa, vaig fer un personatge per a ella, si per Rafa m'agrada, perquè és com, és molt dur envellir en una professió que és molt desagraïda.
1: Sí.
0: I envellir en general com està vist.
1: Que t'oblida amb molta facilitat.
0: T'oblida amb molta facilitat.
1: Ah, sí.
0: I més en una ciutat com en províncies, no? Que això també reflexiona molt de la província, perquè està tot tan centralitzat que pareix que no existim, no? I així n'hi ha un teixit i que n'hi ha que lluitar per ell. De fet, això s'ho puc dir, a mi m'ha inspirat el bar del Teatre Rialto. Realment passen un bar d'un teatre, i és el bar del Teatre Rialto, que ara està tancat. A un lloc on han passat tantes coses. Clar,
1: quina llàstima, perquè si ell bar parlara i contara les històries que allà han passat, seria fantàstic.
0: Imagina, clar. Ah. I jo pues, no ho he conegut per la meva edat, no? Certes coses que em conten, no? De com ha sigut la València del 70, 80, 90, que això ja és el país d'orellós final, no? Culturalment molt rica i, no? Aleshores, que un bar d'un teatre així, tan bonic, modernista, que allí s'han sentat tots, no? Pues avui en dia a vegades se venen més, i això se diu literalment a l'obra, més menús se venden per al teatre que entrades se corten per a les funcions. Entonces n'hi ha que fer teatre i anar al teatre.
1: I tant. Escolta'm, a què ha hagut de renunciar eixe actor de la funció per ser acceptat?
0: Pues ha tingut que renunciar a lo més gran que pot tindre, crec, un ser humà, que és a la seva vocació.
1: A la seva vocació?
0: Vocació, sí.
1: Com pot ser, si ell és actor?
0: Ah... Ai. Dius l'actor o el cambrer?
1: Ah, va. No, jo parlava de l'actor.
0: L'actor ha tingut que renunciar a la veritat. De fet, l'obra tot xua en la veritat escènica, la veritat de la vida, a la veritat, a viure la veritat per por.
1: Bueno, però que el que tu deies, no? Que estem parlant d'un actor, però quanta gent renuncia... I en certa manera tots nosaltres, no, renunciem o hem renunciat en algun moment a parcel·les de veritat per posar-nos eixa màscara i sobreviure en aquesta jungla terrible, no, de món que ens ha tocat viure, no?
0: Totalment. Aleshores és una cosa que el món està avançant i poquet a poquet podríem viure sense aquestes màscares, almenys les que ens ha imposat la societat. Si són, a vegades les imposem nosaltres mateixa i lluites tu, però quan són imposades per una societat o per un govern o per un... Saps com funciona una cosa?
1: Per uns pocs, sí.
0: No, és dolorós, no? És com... Perquè només tenim, que jo sàpiga, una vida avui per avui, aleshores viure en la veritat és important.
1: Escolta'm,
0: i els personatges seran... estan atravessats per això.

0: Digam.
1: Sí. Seran 4 dies de funció en la sala Carme Teatre?
0: No, estem del 11 al 21 de juny. Són 10
1: dies,
0: però...
1: De l'11 al 21, perdó, al 21, perdó. Sí. Jo ja vos tancava el diumenge.
0: No.
1: Que bé. De l'11 al 21. Són 10 dies.
0: De l'11 al 21.
1: Escolta'm.
0: Sí, descansem diversos dies, però ahí estem. I n'hi ha col·loquis. El primer divendres fem un debat, Rafa, Miguel i jo. I el segon, el diumenge, l'última funció, venen Rocío Saiz, l'activista gay i actriu militant, i Sofia Ciberoni, una directora de casting de Madrid, per a parlar un poc de tot això, saps? De com ha avançat el món, com ha canviat, com, saps? Com un actor ja no té que amagar la seva ploma o fingir que és gay o que no és gay i té una nòvia. Un actor o un metge, no un deportista.
1: Clar, estem parlant d'un actor, però seria extrapolable a tot el món, no? I sobretot quan estem parlant de l'edat que té el teu personatge, no? Vull dir, en els anys 60 no, tu no podies ser metge o no podies ser notari o no podies, per descomptat, no podies ser actor, no? Perquè de seguida...
0: Però jo he conegut, jo he treballat en actors grans quan començava, que estaven casats i tot, i no era veritat, saps? I de fet, seguís passant, això és el trist. Quants actors i actrius tenen por a dir o deixen de treballar o no, ja no són protagonistes. Saps el que vull dir?
1: Sí,
0: ja no és una qüestió d'ego o de tal, és una qüestió de supervivència, de prestigi, de tindre els mateixos drets, igual que una dona o, bueno, que no cobre el mateix salari que un actor. Saps el que vull dir? Aquestes coses estan lluitant.
1: La por que ens atenalla, no?, i que ens para,
0: molt,
1: ens impedeix viure cada dia.
0: I més quan hi ha precarietat.
1: I més quan?
0: N'hi ha precarietat, no? Quan diguem, el teatre és més precari, hi ha poc treball i tal, i aleshores la por moltes vegades s'apodera de nosaltres. Però, bueno, també vull dir que no és una obra didàctica, a mi no m'interessa el discurs o lo didàctic, saps?
1: No.
0: Lo que vull... no, és una obra d'acció, molt de text, volíem potenciar Rafa i jo molt, text i dos actors, saps?
1: Sí. Escolta'm, i això de l'humor, en una història com la que estem dibuixant, cap el sentit de l'humor...
0: Moltíssim.
1: Sí, no?
0: A més, crec que és el secret, perquè quan tu estàs rient i després, pum, punyalada. és una forma, a més, crec que l'humor és una forma molt bona per a tractar aquestes coses. I ho feia Chekhov.
1: Sí.
0: La gent, a més, fem molt de metateatre, està Tennessee Williams per ahí, està Chekhov, Pinter, i molts usaven l'humor. Perquè per contar les grans tragèdies humanes i l'ànima, que per mi és el que m'interessa, l'ànima de les persones, observar, mirar i contar, crec que hi ha que tindre molt d'humor.
1: Sí, totalment. Quasi diríem que per a eixir de casa i enfrontar la vida...
0: En la que no està caent aún.
1: Amb la que cau cada dia, i un dia i un altre i un altre, l'humor és la taula de la gran taula de salvació.
0: Totalment. A nivell, no només individu, el col·lectiu, saps? I jo crec que molt és el col·lectiu. I així hi ha una cosa, és que t'estàs rient de les grans plorants.
1: Sí.
0: Això és, perquè jo veig la funció i m'oblide, no?, que això mai m'havia passat. Veig que estic veient la funció d'unes altres persones que jo no tinc res que veure. I te rius, a vegades, si sap greu riure, dius, me puc riure d'això o no? Saps? Perquè dius... I és algo molt bonic, perquè no t'estàs rient dels personatges. Estàs... No sé, crec que has aconseguit un to... En Rafa ha aconseguit un to des de la direcció, més el que ja n'hi havia en el text, més el que s'aporten, que crec que és un to molt, molt interessant, viatjant ahí entre el... I crec que l'espectador ho agrairà i viatjarà i sentirà i riurà i crec que és guai.
1: Doncs ja ho sabeu, a partir de demà, a la Carme Teatre, Ser grandes en Japó. Que bonic això que ens deia Antonio Escámez, no?, de observar, mirar i contar, no?, i buscar un poc l'ànima dels personatges, que al final és l'ànima de tots nosaltres, perquè tornem a dir el que diem sempre, el teatre no deixa de ser un espill que ens posen davant per a que ens mirem del costat que més ens agrada i del que menys. Antonio Escámez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora de la Cultura i que vaja molt bé l'estrena de demà i cada funció.
0: Allí t'esperem.
1: Aniré.

amb Silvio Rodríguez, que efectivament busca una escafandra, com tants de nosaltres, no? Una escafandra, una màscara, o qui fora Nemo, qui fora... Doncs, seguint el fil d'eixa conversa, arrenquem l'agenda d'avui, donant una pinzellada del que podreu trobar avui mateix al Festival dels Horts, a Picanya, se'n recordeu? Avui, a partir de les 8 i quart, la pianista Dina Nedelcheva ens traslladarà al Saló de George Sand amb un recorregut per obres de Clara Schumann, Maria Szymanowska i Frédéric Chopin, evocant l'ambient artístic i intel·lectual de la França del segle XIX. Més tard, el públic podrà gaudir de la sonata per a flauta, viola i arpa de Debussy, interpretada per tres integrants de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. I la nit culminarà amb Sim Salabim, una proposta íntima i emotiva de l'artista belga d'origen iranià, Fleur Cani, que combina música, memòria i emocions en un viatge entre la foscor i l'esperança. I ara anem amb música. A partir de les 9 de la nit, a la sala 16 tonelades, la banda mexicana Austin TV arriba amb tota la força d'un dels grups més influents de l'escena independent. Una oportunitat única per redescobrir el directe d'una formació que ha deixat una empremta profunda en la música alternativa. I ara anem a demà, perquè a partir de les 6, en la Casa de la Mar, la cantant i compositora Sombra Alor protagonitza una nova cita del cicle Dona Sonora, amb un projecte en solitari que mostra la seva faceta més íntima i personal. Després de destacar en formacions de referència com Tribade i Que te calles, l'artista inicia una nova etapa creativa en la qual combina sensibilitat, compromís i noves sonoritats, consolidant així una veu pròpia que connecta amb el públic a través de l'emoció i l'autenticitat. I ara el teatre. Perquè el Teatre Rialto acull les semifinals del desè Torneig de Dramatúrgia Valenciana, una de les cites més originals i participatives de les arts escèniques valencianes. En este peculiar combat teatral, diversos dramaturgs i de dramaturgues s'enfronten amb textos breus interpretats per actors professionals en un ring de boxa, mentre el públic ha de decidir amb el seu vot quines obres passen a la següent ronda. Una proposta dinàmica, lúdica, divertida, que converteix l'escriptura teatral en un autèntic espectacle en directe. Demà, a partir de les 7, la segona semifinal. El Teatre Escalante celebra seus 40 anys d'història amb 40 i més. Un espectacle ple de records, música, imatges i emocions que convida el públic a fer un viatge per 4 dècades de teatre familiar, una proposta festiva que mira al passat per continuar imaginant el futur d'un dels projectes escènics més estimats de la cultura valenciana. Serà demà dijous a partir de les 7 de la vesprada. I acabem amb música medieval mentre encara escoltem Silvio Rodríguez, Quien Fuera. El Festival de Música Medieval, Música, Història i Art continua demà a Sant Joan de l'Hospital amb l'actuació d'Altair Ensemble i el seu espectacle El viatge d'Avendino, una proposta que recorre els sons i les cultures de la Mediterrània medieval de la mà de joves especialistes en música antiga. 7:30, xerrada amb els músics, i a les 8:30, concert. Escolteu.

0: I amb este ritme medieval, el viatge d'Avendino, d'Altair, em sembla, emprenem l'última conversa, molt breu, perquè se'ns ha oblidat dir-vos que el programa d'avui acaba a menys quart, no acabem a les 8 de la vesprada. Acabem abans perquè ja podeu imaginar, no? Hi ha retransmissió esportiva. Recordareu que fa una setmana, justament avui, dijous, baixava el teló la mostra de Teatre d'Alcoi i les dades que ens arriben, de veres, són esperançadores. Ha augmentat el públic, tot i haver menys espectacles que l'edició passada. Ara, resulta que la Fira de les Arts Escèniques va creixent, tot i que no té massa ajuda per a aquest creixement, no? La Fira ha guardonat El Camino de la Sal, de Paco Zarzoso, de l'Hongarés a Teatre, el musical breu de Marta Estal, No Diva, i la proposta de dansa d'Antonio Ruz, Flop. Antonio Ruz és un ballarí que té companyia d'Andalusia i era una de les comunitats que visitava la mostra de Teatre d'Alcoi. I això són els guardonats. Sovint parlem del talent en la creació. I dic jo que també deu de posar-se talent a l'hora de programar i configurar un projecte com la mostra de Teatre d'Alcoi, quan a més t'han retallat el 30% del pressupost. Volem fer un balanç molt breu amb Josep Policarpo. Bona vesprada de nou, Josep.
1: Hola, bona vesprada.
0: Jo suposo que satisfet, no?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que molt satisfet, perquè ha sigut una... Bueno, era una mostra que a banda de comptar amb menys recursos d'aquesta entrada, també plantejava unes certes novetats. Hi havia una xicoteta revolució dins de la mostra quant a els espais d'exhibició, quant a les propostes, renovació de determinada programació en determinats espais, etc. I era d'alguna manera un assaig, una prova, no?, per veure si finalment tot casava bé i aconseguien una bona dinàmica festivalera, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Tant per al públic com també per als programadors, que sabeu que són les persones que més assistiten als espectacles, que tenen un ampli programa d'activitats que comença a les 10 del matí i acaba pràcticament a les 12 de la nit, no?
0: Sí.
1: I la veritat és que sí, que d'alguna manera, el feedback que ens ha arribat, comentaris per part de programadors i programadores, és que ha sigut molt útil, que la mostra els ha sorprès, que els canvis han encaixat molt bé amb la finalitat de la mostra, i sí, content sobretot pel que tu dius, per record d'assistència, i el resultat artístic de la fira.
0: És de veres que ha augmentat un 6,5% l'assistència de públic, tot i que hi havia menys espectacles que l'edició passada, no? I hem vist alguna imatge, per exemple, de dansa en el Cada, en l'esplanada del Cada, on hi havia molta gent, o en la plaça de dins, o en diferents espais que teníeu, això que comentaves, no?, que heu anat testejant espais per a l'exhibició, no?
1: Sí, ha hagut molt bona reacció per part del públic alcoià també, sobretot en el que comentes en les funcions de circ de la plaça de dins. És veritat que la plaça estava plena de gom a gom i sí que hem apreciat respecte a altres anys que hi havia un públic més familiar de pares, mares, etc., que venien amb la família, no?, amb xiquets i xiquetes. Per tant, ahir, un punt important de suport també de la ciutat, no?, a la mostra. Després ha complementat això amb les peces breus de dansa que fèiem al canal també i que han tingut una bona assistència. I després els espectacles del Calderón, que saps que són els espectacles de major envergadura, que de vegades porten un repartiment amb actors i actrius.
0: Que necessiten el teatre a la italiana.
1: Exacte. També han funcionat molt bé de...
0: Escolta'm, i eixes píndoles de dansa breu, això vol dir que veurem més dansa contemporània programada els pròxims mesos o la pròxima temporada?
1: Bueno, això és la intenció, clarament.
0: Val.
1: Això és l'objectiu de programar 5 peces de dansa. Però sí, he de dir que han hagut alguns programadors que s'han acostat per a dir-me que aquestes peces, que hi havia algunes peces que s'havien agradat molt, i de vegades és veritat que els programadors també necessiten altres formats diferents, no convencionals, o formats més curts per acompanyar determinats actes culturals, actes festius, actes literaris, etc. I un poc la intenció és aquesta, de no només comptar amb la dansa, diguem, com a un pur espectacle que fas al teatre, sí, sinó que pugui ocupar altres espais de la ciutat.
0: Com podeu comprovar, estem esbrinant quan diem que és fonamental que la mostra, que és com un aparador, i parlem del teixit empresarial escènic, doncs estem parlant... Justament és això que està comentant-nos ara Josep, no? És qui fa i qui ha de comprar, qui ha de programar, es posen en contacte, i si la programació és interessant...

0: agents que participen en el mercat, que són, per una banda, la gent que compra, la gent que ven i la gent que facilita aquesta circulació, que són les empreses distribuïdores. Sí. En alguns casos, aquesta distribució la porta la mateixa companyia, però en molts altres casos hi ha gent especialitzada, que són empreses que es dediquen directament a la distribució. I, sobretot, hem fet una activitat que funciona molt bé i que és un encontre entre programadors i companyies o distribuïdores. De manera que es diu Rota de Negoci i és una, tal com diu el nom, és un encontre en el que es mantenen d'alguna manera els programadors, participen al voltant de 25 programadors, entre 25 i 30, i es munten com rodes, crec que en són quatre les que es poden fer, i les que cada companyia té un encontre breu, però és un encontre cara a cara amb l'interlocutor, amb l'interprogramador, al que és més difícil arribar a través d'un correu electrònic, converses telefòniques són escassíssimes perquè la gent està molt ocupada, i hi ha un encontre cara a cara en el que es produeix pues, un intercanvi personal, artístic, en el que cada companyia o distribuïdora explica en 5 o 8 minuts el que té entre mans en aquest moment, els espectacles que pot distribuir o fins i tot els projectes en els que està treballant que són per a un futur més o menys immediat.
1: Doncs i aleshores ahir
0: s'intercanvi que després pues, pot acabar en una contractació que és el que tot
1: del que es tracta, no? Del que es tracta d'afavorir, no? Quan s'organitza una mostra d'aixes característiques. Josep Policarpo, moltes gràcies per a te. Suposa que és pront per a parlar de la mostra de l'any que ve, no? Diràs, per l'amor de Déu, deixa'm tranquil, no?
0: Bueno, sí, però no crec que només passar. Només quan arriba el setembre ja ens posem. Sobretot perquè hem de llançar una nova convocatòria per a les companyies, doncs has de donar un temps d'inscripció, o sigui que ara sí que estem... Més que descansant, estem com assimilant. D'alguna manera valorant, crec que el que més ha funcionat, farem demà una reunió amb l'equip i sobretot plantejar possibles canvis que puguen anar millorant i renovant la fira de cada any que ve.
1: Bé, doncs estarem en contacte, perquè segur que l'any que ve intenteu millorar-ho. Josep Policarpo, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer balanç del que ha sigut la mostra de teatre d'Alcoi. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres per poder compartir.
2: Riure a la vida, tot el que tinc, núvols que escampen.
1: I ara vos hem de dir adéu, perquè està arribant les 8 menys quart. Ens n'anem amb els Tito Pontet i La Senyal. És una manera bonica d'anar-nos-en celebrant la vida, que continuï, que demà hi ha estrenes, que la mostra ha funcionat bé i que cada dia tenim temes interessants per abordar en l'hora de la cultura Siena.Ràdio. I per què ens n'anem tan prontes? No perquè tinguem ganes d'anar a fer-nos una horchata, que també, sinó perquè arriba el punt a punt. Al Roig Arena avui juguen el València Bàsquet i el Joventut la semifinal de la Lliga ACB. I el nostre company, Salva Folgado, crec que ja ho té tot a punt per a contar-vos cada detall del partit. Nosaltres tornem demà, quan siguin les 7 minuts. Ja sabeu, fins aleshores, feu bondat o...

0: animats, il·lusionats.
1: I després d'uns whiskies.
2: Dièresi, dièresi.
3: Això què vol dir?
2: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
4: Això és de veres? Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
2: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
5: Molt millor.
2: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Oh! Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents we-we, que-que, vol dir que es pronuncia la U.
6: Efectivament.
2: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
7: Vols dir?
2: Condu-i-a-o-i-en.
8: Ah, ara ho entès.
2: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
9: Jo no, te dic que no, perquè no sé res, fill meu.
2: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
10: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
2: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu...
11: És que l'igual, és que l'igual, amiga.
2: I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
12: És molt interessant.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
13: Punt Ràdio. Som la veu de tots. Som A Punt.
14: Les llengüetes de punts de llengua.
13: A Punt Ràdio.
2: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
15: Queda clar?
16: Clar que sí.
15: Sí.
16: Clar que sí.
15: Sí.
16: Molt bé.
2: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincideix, això no passa sempre, sempre, sempre.
17: No, no, no.
2: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri. Amb potetes i bigotets, si fa falta.
18: Ah! Ah, vale.
2: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
19: Molt ben pensat, doctor.
2: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari, no una compta bancària.
20: No és possible, no és possible.
2: Vinga, va, que ja va la cosa. Uns quants exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
21: No, no, no.
2: Les costeres de la muntanya són els pendents, no les pendents.
11: És que l'igual, és que l'igual, amiga.
2: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. Oh! I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
16: I és correcte!
2: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules. I ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima llengüeta!
13: A Punt Ràdio. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
22: De tu a tu.
14: Les llengüetes de punts de llengua.
13: A Punt Ràdio.
2: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
8: I què li sembla això que ha passat?
23: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
2: No abuseu de la X. De la X no heu d'abusar.
15: Queda clar?
16: Clar que sí.
15: Sí.
16: Clar que sí.
15: Sí, tothom.
16: Molt bé.
2: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió...
8: Bum!
2: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Xiquet, xarop, xina... També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
8: Vale o no vale?
18: Ah, vale.
2: Si a això li sumem que...

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... Luz i estalvi de la dièresi.
4: Això s'ha de celebrar.
5: Ui, que bonico.
6: Això és el més gran del món.
7: Estava desitjant-ho.
8: Està de categoria.
9: Estem en un moment, jo crec que per estar...

0: unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
1: I em fa mala panxa i tot, paio.
0: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
2: Quina ironia, quina cunyata.
0: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
3: Estava desitjant-ho.
0: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Oh. Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
4: Vale.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A punt ràdio. A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Esports 96.8.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A punt ràdio.
0: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
8: Tira-li, enxufa-li.
9: Ho fas molt bé.
10: Ole tu, ole tu.
0: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
3: Estava desitjant-ho.
0: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha. Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp. Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H. No, amb jota, ja, ja, ja, com en castellà, ni kkk, ni lol, ni xd, ni res.
11: Queda clar, sí.
12: Senyor, sí, senyor!
11: Sí, tothom.
0: Si vos esteu avorrint i badalleu...
3: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurru. Si esteu refredats i tossiu...
3: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
0: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah, ai, correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
5: A punt ràdio. A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
6: De tu!

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: A continuació vos oferim la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Són les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic i empresarial de Punt Ràdio. Benvinguts a este Cadena de Valor d'avui, 10 de juny. És dimecres, ja tenim quasi la setmana feta. I en este punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui comencem el programa comentant el manteniment de la previsió de creixement per part del BBVA Research per a l'economia espanyola en el 2,4%. En este sentit, i seguint també amb les previsions, avui el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que el pròxim 23 de juny presentarà el quadre macroeconòmic del 2027, el document tècnic que és clau i que estableix les previsions del PIB i la inflació per als pròxims 3 anys i també un document que marca l'inici per a presentar els pressupostos generals de l'Estat de cara a aquest 2027. Avui posarem el focus en això i intentarem entendre la importància d'aquest document, d'aquest full de ruta, com s'elabora el seu recorregut legislatiu i de quins indicadors es composarà. I per altra banda, demà està convocada la reunió del Banc Central Europeu que pot condicionar aquestes previsions macroeconòmiques, ja que s'espera que la institució que presidís Christine Lagarde anunciï una pujada dels tipus d'interès d'un quart, deixant-los en el 2,25%, una mesura que es prendrà per a intentar frenar el creixement dels preus i la inflació degut al conflicte del pròxim Orient. Veurem com afecta això al nostre mercat immobiliari i què podem fer si estem pensant i podem comprar una vivenda. I a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'este dimecres. M'acompanya com cada dia Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Així estem un dia més i anem a arrencar el programa parlant d'aixes previsions de creixement que es desprenen d'aquest informe elaborat per BBVA Research. Anem a veure què diuen.
1: BBVA Research ha mantingut en el 2,4% la seva previsió de creixement econòmic per a Espanya en este 2026, però ha rebaixat 3 dècimes, les de 2027 fins al 2,1%, a causa, principalment, per l'encauriment de l'energia pel conflicte a l'Orient Mitjà. Malgrat la incertesa global, l'informe destaca la resiliència de l'activitat nacional, que es veurà impulsada a curt termini per l'ocupació, el dinamisme del turisme desestacionalitzat i una política fiscal expansiva basada en ajudes públiques.
2: No obstant tot això, els experts adverteixen d'una pèrdua de competitivitat en els sectors manufacturer i agroalimentari, la qual cosa provocarà una caiguda de les exportacions de béns i elevarà la inflació estimada fins al 3,8% a l'any 2026. Parlem d'un escenari que, sumat a l'encariment de l'Euríbor i a les pròximes pujades dels tipus indicades pel Banc Central Europeu, està deteriorant la confiança d'unes famílies que, a més, afrontaran forts repunts en el preu de l'habitatge de fins al 12% enguany.
1: En l'àmbit laboral i fiscal, l'estudi projecta un panorama positiu amb la creació de quasi un milió d'ocupacions entre estos dos exercicis, impulsat principalment per la immigració i el sector serveis. Este dinamisme laboral elevarà la renda disponible de les llars, mentre que el dèficit públic se situarà en el 2,8% del PIB en 2026 a causa del cost dels paquets d'ajudes aprovats pel govern per pal·liar la crisi internacional.
2: Ho hem anticipat al sumari del programa. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat en el Congrés que el pròxim 23 de juny el govern presentarà el quadre macroeconòmic per a l'any 2027. El document tècnic clau que estableix les previsions del PIB i la inflació per als pròxims 3 anys i que serveix de base obligatòria per elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Es tracta d'un anunci que coincideix amb les negociacions de l'executiu amb agents socials per a dissenyar noves ajudes fiscals per l'impacte de la guerra a l'Iran, marcant així l'inici formal de la complexa tramitació pressupostària que continuarà després de l'estiu.
1: Precisament davant d'aquest anunci, l'oposició denuncia que el creixement macroeconòmic no es trasllada al benestar real de les famílies, denunciant la precarietat laboral, la crisi de la vivenda o la inflació. Per la seva part, des del govern es defensa la gestió econòmica destacant l'escut social de més de 7.800 milions d'euros desplegats davant la crisi internacional i que s'ha blindat l'economia espanyola, recordant que organismes com el FMI i la Comissió Europea situen de manera unànime a Espanya al capdavant del creixement i de l'ocupació a Europa. Volem analitzar tot això i volem entendre en què consisteix este document que es presentarà a final de mes i per això parlem amb l'assessor econòmic i financer, Federico Barona. Federico, bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
1: Federico, si tenim en compte que esta legislatura mai s'ha aconseguit completar amb èxit aquest cicle de votació en la senda del dèficit en el Congrés i en el Senat, per què és tan important a nivell d'estabilitat de mercats que el govern faça este pas ara i intente iniciar la tramitació d'aquests pressupostos de cara a 2027?
3: A ver, el tema de los presupuestos, probablemente una de las cosas más importantes que todo gobierno tiene que hacer cada año y además con su mandato constitucional, tienen obligación de presentar unos presupuestos, independientemente de que luego se les aprueben o no se les aprueben, son los presupuestos. ¿Qué son los presupuestos? Pues básicamente los presupuestos es decirle a los ciudadanos, el Estado va a ingresar tanto y nos lo vamos a gastar en esto, ¿vale? Básicamente lo que hace el gobierno es decir eso. Imaginaros en un hogar, pues mira, este año vamos a ingresar tanto de salarios y vamos a comprar una tele, nos vamos a ir a veranear a Benidorm o vamos a invertir en un apartamento. Pues básicamente es eso,

0: I continuem amb el repàs d'avui. Ara parlem de la creació d'empreses, i és que la creació d'empreses a Espanya va retrocedir un 2% interanual al mes d'abril, amb un total de 11.558 noves societats, la xifra més baixa per a este mes des de l'any 2023. Després de 3 mesos consecutius de creixement, l'emprenedoria torna així a un terreny negatiu. Tot això, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: En paral·lel, les dissolucions empresarials es van disparar un 25% fins a les més de 2.000 societats, el que estaríem parlant de 70 empreses desaparegudes cada dia de mitjana. La majoria dels tancaments, això sí, van ser voluntaris, encara que també van augmentar de manera significativa les dissolucions derivades de processos de fusió.
0: No obstant aquesta evolució, el capital destinat a la creació de noves empreses va créixer en més d'un 20%, superant els 513 milions d'euros, tot mentre que les ampliacions

0: Les creacions de capital van augmentar en més d'un 9%. En l'acumulat dels quatre primers mesos de l'any, la constitució de societats encara manté un avanç del 20%, tot i l'augment de més del 7% en les dissolucions. I tanquem, parlant de jovens, perquè la reforma laboral ha canviat de manera notable l'entrada dels jovens al mercat de treball. Segons un estudi elaborat per FEDEA, més de la meitat dels menors de 30 anys accedeixen ja a la seva primera ocupació amb un contracte indefinit, davant del 10% al 17% que ho feien abans dels canvis aprovats a l'any 2021.
1: L'informe destaca que la temporalitat juvenil s'ha reduït de forma molt significativa, però també assenyala alguns efectes secundaris, entre ells una reducció mitjana d'uns 100 dies en la duració dels nous contractes indefinits i un increment moderat dels salaris, que solament ha crescut un 14% per a este col·lectiu.
0: Els investigadors atribueixen part de l'elevada rotació laboral a l'augment de les baixes voluntàries i dels acomiadaments en els primers mesos de contracte. Per això, FEDEA considera que limitar la contractació temporal era necessari, però aposta ara per incentivar les empreses amb menys rotació en lloc d'endurir els acomiadaments.
2: Demà serà notícia.
1: Comentem la nostra agenda econòmica com cada dia abans d'acabar el programa amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
3: Què tal? Molt bé, companys. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
3: Doncs com el programa d'economia i en tot i que això resulta que el protagonista és el papa, en el nostre podríem dir que no. En el nostre jo veig com a protagonista el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que manté una agenda intensíssima, no?
1: Correcte.
3: De la que esteu comentant.
1: A banda d'aquest anunci, no?, del quadre macroeconòmic, continua en la seva agenda de reunions i actes.
3: Així no, perquè esta mateixa vesprada, per exemple, té una reunió amb el sector de la distribució, també que és clau en el nostre país per analitzar mesures de suport davant l'impacte de la guerra en Iran.
1: I
3: la tindrà una reunió que la tindrà en la seu del mateix ministeri. Uh-huh. I un poquet més tard, una reunió també curiosa i clau amb el ministre de Comerç i d'Inversions a Cuba. En un moment en què aquest país també està, com podem dir, en la picota, no? Per culpa
1: de
3: Mr. Trump.
1: De Donald,
3: no?
1: Trump, exacte.
3: Així no és. Però bueno, si revisem ja agenda de cara demà, 11 de juny, tenim, per exemple, així ben a prop, les terceres jornades de magatzematge energètic i la seva cadena de valor. I com el títol de les jornades era esta, pues he volgut citar-ho.
1: Home, és que millor impossible, Pere.
3: Millor impossible, sí. Unes jornades en les que estaran presents Power Electronics i també la Universitat de València i la Politécnica.
1: Uh-huh.
3: Unes jornades que tindran lloc a Llíria, entenc que a la seu de la mateixa de Power Electronics. Sí.
1: Uh-huh.
3: I també com he sentit comentar a Arturo, que parlava d'emprenedoria, i demà també es reunís el Consell Valencià de l'Emprenedor així a València. També un sector que genera ocupació,
1: sí.
3: Que és autoocupació, però que aposta també per el talent i un poquet per aquest mercat de dinamització del mercat laboral. Mm-hmm. I tindrem també, per altra banda, el 5è Congrés d'Empreses Responsables i Sostenibles. Per últim, així a Fira València, arranca demà FranquiShop, de la que havíem parlat, és la Fira de les Franquícies a Fira València. Més de 70 franquícies de sectors molt diversos, eh? N'hi haurà restauració, supermercats, inclús fitness, educació, immobiliària, retail, logística, vending...
1: Molt interessant, eh? Per a qui busca una oportunitat ahí. Sí, sí.
3: Sí, també és una eixida laboral amb el suport de la marca o un poquet de, bueno, sí, de la franquícia que tens.
1: Sí, amb aquest full de ruta, no?, que te marca la franquícia.
3: Jo crec que sí. I a nivell global, molt ràpid. Tindrem aquesta esperada decisió, també, que estàveu avançant, del Banc Central Europeu sobre la taxa d'interès. I després també hi hauran declaracions de Christine Lagarde, la presidenta. Recordem que els diners estan al 2,15%, però la inflació ja va per damunt. I aleshores, tots coincidixen, gurús, especialistes i col·laboradors que han participat al programa en què pujarà el tipus de diners, però esperem a veure quant, no? I en quina mesura.
1: Correcte, en efecte.
3: I per últim, els Estats Units donarà també informació sobre l'índex de preus al productor, més conegut com l'IPP, també que marca un poquet la tendència econòmica de

0: baix. Acabo de revisar l'IBEX, es mou entre els 18.200 punts, que ja és positiu com està el panorama, i el barril de Brent que aguanta i en 92 dòlars i mig, que també no és mala previsió per a com estan les coses.
1: Correcte. No? En fi, Pere Ferrer, moltes gràcies. Com cada dia, demà parlem. Adeu.
0: Vinga, bona vesprada, companys. Adeu.
1: Ja tenim així, en la nostra taula, a Ximo Rovira, que ens va contar què tenen preparat en la vesprada. A punt, Ximo, com estàs?
2: Què tal, monicos? Molt bé. Meravella, en ganes de compartir una vesprada més amb tota la família d'esta ràdio pública. Anem a detindre'ns en la segona jornada de l'estada a Catalunya, a Barcelona, més concretament del Papa Prevost, i ja sabeu que culminarà la jornada d'avui, diguem, els plats forts d'esta visita a Espanya, que és la missa de la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de sí. Jesucrist, diguem, l'última fita del major temple cristià del món, d'altra banda. De tota manera, s'està prestant molta atenció a les paraules del Papa Prevost, i amb molt bon criteri, i en l'homilia d'ahir a Catalunya, a l'estadi de Montjuïc, va dir: catalans, heu de ser constructors d'unitat. Allò va deixar l'home i no penseu que no ha alçat Pol Seguera. En fi, hi ha altres manifestacions del Papa. Les analitzarem en el dia d'avui, en el que anem a parlar també amb Johnny Olcina. Que dit així, dius, Johnny Olcina és cantant d'un grup de verbena, és estrella de la ràdio...
3: Serà esportista, és... què és?
2: Muy bien, molt bé. Mira. És nutricionista, especialitzat en esportistes d'alt rendiment, minipunto per a González, en efecte. Va ser nutricionista del València, també de l'Olympique de Marsella, i en ell anem a parlar de nutrició, salut d'elit, es diu el seu llibre. Parlarem de l'exercici de força, de la importància de fer força a qualsevol edat, i no dic de qualsevol manera, però tot exercici és bo. I parlarem de la proteïna, perquè està tan... Ara mateix hi ha ciència darrere, però molt avalada per la ciència, que en cada menjada seria bo ingerir proteïna de qualitat. Però quanta, per què, de quina manera, tot això...
4: El iogurt de proteïna, què?
2: El iogurt de proteïna, no bien.
4: Claro.
2: No bien.
4: És que ho venen com si... Per això, bueno, després ho comentem.
2: Exacte, també hi ha
4: molts dubtes ahí, eh?
2: Sí, al voltant del que fa la indústria alimentària, diguem, amb aquestes tendències, que no són tendències, en realitat, ja dic que està avalada per la ciència. Bueno, i moltes més coses que vos anirem desgranant d'ací un ratet.
4: De seguida vos escoltem. Gràcies. Nosaltres acabem així el programa d'avui, però tornem demà, Arturo.
5: Tornem demà, com sempre, Javi, a les 3:30 a la vesprada.
4: Bona vesprada. Adéu.
2: Adéu.

0: Cadena de valor.
1: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de valor.
2: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Com esteu, amics i amigues de la vesprada d'A Punt? Gràcies per triar-nos. Així està la ràdio pública. Este 10 de juny tenim previst un viatge molt variadet, de molta cosa per a tots nosaltres. Què tal, Gemma?
4: Sí, pues, encantada de la vida. Mira, tot l'equip del programa hem sincronitzat rellotges, coordinat agendes, creuat ponts i ens hem escabusat en temes interessants per oferir-vos-els. Així que...
3: comencem! Digue-li.
0: Així comença la vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Primera estació del viatge. Com ens agrada mirar el cel i veure com tenim l'horatge per avui, per als propers dies. Per descomptat, després vindran els companys de l'horatge i ens contaran en més detalls, però ja hem observat, hem experimentat, de fet, els que ahir ens comentaven que avui apareixia, venia vent de gregal, afluixaven les temperatures, es donaven un respir de la calorada dels dies d'abans. Tenim núvols, aire fresquet, uns núvols que van anant-se conforme avança la vesprada i algun ruixadet dèbil. Temperatures altes de la jornada estan en 23-29 graus. Per tant, tira, toca. Agradable, sense ben a glòria. Però no vos relaxeu, demà sembla que la calor apreta de nou. En fi, dissabte encara més. Com no parar...
4: Seguim el viatge i començarem avui anant-nos al centre de València a prendre un bon gelat artesanal a Mar Hernández, que avui sí que és la més envejada de tota la quadra.